0: l'any gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?

0: Ripolls.
1: Hola, bon dia. Hola. Mira, segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretat Directa ara és very sure. Doncs jo us explico per què. Perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct ara és very sure.
2: Very sure. Molt bé.
1: La teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Ai, quin sort.
0: Gràcies. Què t'ha dit? Continuem parlant dels jubilats que tindran aquesta possibilitat de fer-se autònoms, segons ha explicat el govern espanyol, i a banda cobrar també una part de la pensió. Hòstia, jo encara me'n recordo, si em permeteu, l'última vegada que vaig treballar.
3: Sí?
0: L'última vegada que vaig treballar, no me'n recordo exactament.
3: Quan fa d'això?
0: No me'n recordo exactament, perquè jo cobrava en ses tercis.
3: Això fa uns quants anys, sí.
0: Sí, aleshores la cosa ha anat, bueno, l'IPC, tot això ha anat canviant. Jo m'agradaria dedicar un minut de silenci als obrers de la canadenca que van lluitar per la jornada de 8 hores.
3: Sí.
0: Un, dos...
3: No,
0: ja està, el minut de silenci. No podem estar tanta estona en un minut de silenci perquè hem de continuar cotitzant.
3: Escolta, prou de plorera. Accepteu que haureu de treballar tota la vida?
0: Sí.
3: Ja està? Ho acceptem?
0: Home, no, collons. A veure, un moment, què vol dir treballar tota la vida?
3: Bueno, escolta, ja ho deia aquell filòsof, el treball ens fa lliures.
0: No era un filòsof, era el lema del règim nazi.
3: Ara no entrarem en els detallets. Permeteu-me que m'adreci al poble... Tot aquest poble que ha vingut avui a veure'ns en directe...
0: Sí,
3: a veure'm,
0: sí.
3: Perdó.
0: Sí.
3: A veure'm en directe.
0: Aquesta gent ha vingut a veure
3: aquesta gent per quedar bé amb vosaltres dient no, és que me fa moltíssima il·lusió veure-us. Per educació parlen en plural. Però quan jo he passat pel costat de cadascuna d'aquestes personetes...
0: Sí, personetes, eh?
3: Cadascuna m'ha agafat el braç, la mà...
0: Sí.
3: Jep,
0: sí.
3: Som aquí per tu.
0: Sí.
3: Hem vingut a veure't a tu, perquè el que tu dius...
0: No ho diu.
3: Jo no m'atreveixo a dir-ho.
0: Sí.
3: Però és la veritat.
0: Uh-huh.
3: Ets la meva persona favorita del món. Me puc fer unes fotografies amb tu?
0: Bueno,
3: ha sigut un...
0: Un fàstic, no?
3: Un no parar.
0: On vol anar a parar, precisament?
3: Pues res, permeteu-me que m'adreci al poble que ha vingut avui a veure'm en directe.
0: Sí.
3: Vinc a esperonar el vostre esperit treballador.
0: Uh-huh.
3: Perquè haureu de treballar fins als 120 anys, eh?
0: Sí.
3: Ojo. Benvinguts a una nova Jep Talk. Permeteu-me que me posi dret.
0: Sí, home, i tant. A ràdio...
3: D'aquella manera, perquè si me poso dret, no veig exactament el que posa el meu paper.
0: Ja, però... Farem una mica més de...
3: Sí, no és qüestió de donar-li llum a la pantalla, és qüestió de la graduació de les ulleres.
0: Ah, val, d'acord. Això sí que no ho puc millorar.
3: Hola a tots!
0: Hola!
3: A veure, para la música.
0: No, a veure, sí.
3: Para la música. Què collons és això?
0: Que la gent
3: no antes quan em dèieu, per favor,
0: sí, ara,
3: fes-nos un speech dels teus, un speech motivador.
0: Sí.
3: Esteu motivats, sí o no?
4: Sí!
3: No me cago un cony!
0: Hi ha algú que ha rebentat el micròfon d'en Vier, eh?
3: Tornem a escomençar.
0: Vinga.
3: Hola a tots!
4: Hola!
3: O com diria el Bad Bunny, hola mi gente, mis panes. Us agrada el Bad Bunny?
4: Sí.
3: Molt bé, els que heu dit que sí, us espero a la sortida del programa. Per trencar-vos les cames.
0: Bueno, deixa la gent, o sigui, centris en la seva xerrada.
3: Sí. A veure, una altra pregunta.
0: Mm.
3: Esteu cansats de treballar?
4: Sí!
3: Me la bufa!
0: No, home, no, però...
3: Avui dia tothom està cansat de treballar.
0: Sí.
3: Els joves, perquè treballen, estan cansats. Els vells estan cansats perquè han treballat.
0: Sí.
3: Els influencers estan cansadíssims. Perquè han hagut de posar subtítols a un reel d'Instagram.
0: Bueno, cadascú amb el seu, no?
3: I això és una feinada. Ui, sí, ui, ui.
0: Sí, sisplau.
3: Antes, la gent es llevava a les 5 del matí, es feia un cafè amb un xorret generós de whisky...
0: Bueno, no tothom.
3: I deies, a facturar.
0: Sí.
3: Quan Bad Bunny diu por la mañana café, por la tarde ron, demostra que el jovent d'ara sou tots de vidre.
0: Per què?
3: Perquè antes era por la mañana café i també ron.
0: No, clar, era un cigaló.
3: És així.
0: Deixi-ho córrer.
3: No, és que jo, Jep, vull fer-me ric treballant de creador de contingut.
0: Però on vol anar a parar?
3: A tu el que et fa falta és una bona hòstia amb la mà plana. Un consell per tots vosaltres. Espavileu. Antes deien, estudia o acabaràs fent d'escombriaire.
0: Sí.
3: I ara us dic, Espavileu, collons, o acabareu fent posques.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Nosaltres som la competència.
5: No, no, a les drogues.
6: Tremendo loco.
2: Aquest programa està basat en fets reals.
5: RAC 1.
2: Amb els Oscars.
7: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
10: Aquesta setmana sense Lidl Plus, tonyina clara en oli d'oliva t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
11: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
12: Multiòptica es presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
13: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
14: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
15: Un moment. Si no hi ha la espanyola, no hi ha aperitiu.
16: És la espanyola, una aceituna com ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
17: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
18: Jo no puc treure'm del cap això.
19: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
20: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
21: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
22: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
24: Molt bé.
23: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
24: Perfecte.
23: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
26: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
27: Les notes del nen, les obres a casa...
26: El manteniment del cotxe...
27: Ah, no, això no és cap càrrega.
0: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
1: Aquí, eh? I acabem amb un titular increïble.
3: Sí, rematem la competència d'avui. Atenció al titular, que sembla broma, però és real. Ferrocarrils de la Generalitat es disculpa perquè ahir un comboi va sortir 5 segons abans de l'horari.
1: Mare meva, els catalans no hi ha res que ens agraï més que demanar perdó, fins i tot quan fem les coses bé.
4: Oh, perdona, que he sortit abans.
3: Això estan passant la mà per la cara a Rodalies.
1: Bueno,
3: està molt mal fet.
1: Noelia, ho expliques més o menys.
5: Sí, el que va passar és que un usuari es va queixar a través d'X que havia perdut un tren que havia sortit abans d'hora de l'estació de Sant Cugat del Vallès, i el compte de Ferrocarrils, a través de la mateixa aplicació, li va contestar: efectivament, el tren ha sortit 5 segons abans del seu horari, disculpa les molèsties.
1: Buah, increïble,
3: que educats, eh? Molt bé,
1: sí,
3: eh?
1: Jo també arribo... Jo intento sempre arribar una mica abans de l'hora d'arribada quan tinc una cita.
3: Una mica abans? Quants minuts?
1: Quan tinc una cita? Sí. Pues arribo entre 3 o 4 o 5 hores abans.
3: Arribar 3 o 4 hores abans és ser impuntual, això,
1: bueno,
3: també.
1: Però és que a casa me poso molt nerviós i vaig al restaurant on hem quedat i dic, pues tinc una reserva i m'assec i m'espero i demano una mica de pa i després, pues, quan ella no es presenta, pues marxo, però ja aprofita per menjar una mica de pa gratis. No? I de vegades, pues, te posen unes olives i mantega.
3: Ja. Bueno. Bé, escolta'm, Jean-Paul, moltíssimes gràcies per aquesta anècdota tan personal. No sé si creure-m'ho, perquè tu cites no n'has tingut tanta vida.
1: Ja, però menjar pa em menjo un gos.
3: Això sí.
1: Sóc un panarra.
3: Bé, deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dia!

0: La competència.
1: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
2: Hola. I a veure.
0: Un programa basat en fets reals.
3: Mala farina.
0: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: RAC 1.
1: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
0: Els dissabtes i els diumenges...
2: Esquerra, dreta.
3: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals...
4: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
0: De 7 del matí a 2 del migdia...
5: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
0: Via lliure, amb Xavi Bundó.
6: S'ha torçat el peu,
7: avui.
6: Venint aquí.
8: És que l'edat no perdona.
6: L'edat castiga.
9: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
0: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
10: RAC 1. Yeah! Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidars de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
0: RAC 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
11: Marc!
12: Què?
11: Hem de repetir el programa.
12: I una merda.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
12: Home, i amb l'Ernest Ferrer, Joel Fortuny, que tal estàs?
13: Bon dia.
12: L'Ester Romagosa,
13: bon
12: l'Eder Benito, com
13: bon
12: estàs?
13: Dia. Bon dia.
12: Benito, que podem dir Benito ja, no? Com va, ni que bé. Escolta, la Laura Faia l'hem escoltat, ha arribat afortunadíssimament.
13: Ai,
12: amb tots
13: ben.
12: Vostès abans, però l'extraordinària Sílvia Soler.
14: Hola, bon dia. Bon dia, bon dia.
15: Anava a perdre, estava
14: no,
15: jo
14: però
15: ja
14: porta't
15: amb una angoixa.
14: Bé, Laura.
15: Val, eh?
14: Que avui, que
15: prometo,
14: és que és una història molt bonica la que porto avui i s'ha d'explicar una mica, heu de seguir una mica el
15: vale.
14: fil, diguéssim. Eh?
15: Val.
14: Mira, us explicaré. Aquesta novel·la es titula Els jardins de la Nora.
15: Vale.
14: Vale? Oh. L'ha publicada a Univers i l'ha escrita en Benet Salelles. Aleshores, en Benet Salelles el coneixem, exacte, per altres raons, exdiputat de la CUP, advocat, entre d'altres, de Jordi Cuixart, actualment de Santos Cerdán,
15: sí, senyora,
14: germà de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i ell havia publicat...
12: Quina família!
14: Sí, havia publicat diverses obres de contingut polític, vull dir, de no ficció, diguéssim. Però, ara he llegit en una entrevista que ell, abans de dret, va estudiar filosofia i que la literatura sempre l'ha interessat moltíssim i que quan va conèixer la història, que ara més o menys us explicaré, va pensar com a repte, no? Vull escriure una novel·la. Llavors, què va fer? Va escriure una novel·la i es va presentar al Premi Just Casero de novel·la breu. Ho va fer anònimament perquè diu, jo tenia el síndrome de l'impostor, no sabia segur si ho faria prou bé, i com que va quedar finalista, doncs va pensar que es podia publicar, i efectivament, absolutament publicable.
15: Era un premi dels de veritat, diguéssim, no? No com alguns que ja...
14: Home, sobretot si et presentes anònimament,
15: ja.
14: Per molt
15: hi ha alguns,
14: que estigui, sí,
15: segons el
14: sí,
15: hi ha alguns anònims que després no són
14: veure,
15: tan anònims.
14: En aquest cas, si ell ho explica expressament, jo vull creure que efectivament ningú sabia que hi havia en Benet Salelles
15: no
14: a darrere
15: d'aquesta
14: història.
15: No és com Juan del Val.
14: És una història, una novel·la breu, efectivament, senzilla. Jo crec que en Benet Salelles, si ens està escoltant, no s'enfadarà si jo dic que segurament és més bon advocat que escriptor, perquè és la primera novel·la que escriu, però es deixa llegir perfectíssimament, és una novel·la molt digna, i sobretot explica una història preciosa.
15: Ah,
14: que entenc perfectament que quan...
15: Que la història és preciosa, però no està tan ben escrita.
14: No, està ben escrita, però que el valor d'aquesta novel·la no és tant, potser... El
12: escolta,
14: valor...
12: Laura, que siguis simpatitzant d'Esquerra Republicana, no cal que ara et aixafis la guitarra.
15: No, jo ara... Jo sóc socialista, ja. Jo sóc de qui va manant, saps?
14: Sí. Paulatinament.
15: Sí.
14: En Benet Salelles duia els nens.
12: T'has apijat, t'has apijat.
15: Sí, es nota.
12: Així va
15: una
12: tot.
15: Cosa que tinc.
12: Així va tot. Bueno, a veure, escolta, Benet Salelles.
14: Escolta,
12: el atractiu, Benet Salelles. Fixa't, tu trobes atractiu, Benet Salelles?
14: Sí, sí.
12: És que ho sabia.
14: Sí.
12: És que és el típic tipus.
14: Per què ho sabies?
12: Perquè jo he pensat a la Sílvia, jo crec que li... Li ha... Heu tingut algun tejemaneje amb la Benet Salella?
14: No ens coneixem personalment.
15: Ah, no?
14: No, no, no. No.
12: Però t'encantaria.
14: No. M'encantaria, sí, per què no? Home, és més jove que jo, perdoneu, però bueno, això... No, però, no és Obice ni Cortapista, que deia aquell, no?
15: No us he trobat per llegir.
12: No és Obice ni...
15: És del 77, és més jove que jo
14: i tot. És del 70... Imagina't, imagina't.
12: Ai, és més jove que jo també, el Benet Salella. Sí. Oh, està pitjor que jo, ara que ho penso.
14: Per favor, és
12: millor
14: que tothom.
12: Per favor, és millor que tothom. Pensava que era un sugar daddy.
14: No, no, no.
12: Home, el Benet Salella, jo tinc 51. Quan en deu tenir el Benet Salella?
15: Jo 48, però
12: està pitjor
15: no...
12: Benet físicament que jo, perdó, no es pot parlar dels coses de les no, persones, perdona. Però del meu sí que puc parlar.
15: No, és
12: home,
15: veritat,
12: jo el trobo atractiu,
15: no
12: està més atrotirat el Benet Salella que jo. No,
15: no el Benet Salella també està molt bé per l'edat que té.
2: A mi els homes sí. Per... amb pinta de profe...
14: Voleu fer el favor?
2: No,
14: de veritat, home!
12: Com t'agraden a tu els homes?
15: No, m'agraden més punquis, més bruts... Més...
12: Però, si està, però si aquest senyor
15: no,
12: més punky no
15: està,
12: pot ser que està, està defensant a Santos Cerdán, més punky que això que
15: exacte.
12: Hi ha ara.
15: Sí, sí, però el look és de profe de d'universitat.
12: És home, el trobo atractiu està bé, perquè està a mi m'agraden peluts i m'agraden així. I després, de totes maneres, el trobo que està més atrotitat que jo, Esther, això m'ho reconeixeràs.
15: No, el que passa és que tu tens un pelazo.
12: Paro el programa aquí. Què?
15: Marc, tu tens un pelazo i això ho hem de reconèixer. Tens un pèl meravellós.
2: Ell, el poc que té,
15: tens
2: no
15: un cabell meravellós. No, i la majoria d'homes el que els hi passa és que... Però es manté
2: Joel,
15: bé.
2: No cutis. Porta la barba retallada, home. Clar, és tot una mica al
15: no,
2: pac.
15: No, es manté bé.
14: Perquè no estem Marc... parlant de la intel·ligència.
15: També és molt
14: llest.
15: Jo que vaig seguir tot el judici del procés. Em va encantar.
14: Com? A mi també.
15: Vaig seguir tot el judici del procés.
14: Sí.
12: I et va encantar el Bernès.
15: Ell, ell em va agradar molt com ho va fer, sí senyor.
2: M'encanta, que no, a mi també m'encanta.
12: La presó es va desgastar moltíssim. Bueno, escolta una cosa. Vale, Benet Salella el trobem un sex... un total, ens pensàvem que era sugar daddy, resulta que...
14: Escolta, no, que Marc, que no sé si t'ho vaig explicar, però em vaig trobar el dia de Sant Jordi el Roger Bastida, que és l'autor d'aquesta novel·la que es diu Passeig de Gràcia, que va triomfar moltíssim.
2: Sí, va venir.
14: I va venir com un...
12: com una fletxa.
14: Sí, a dir-me que li havia encantat que diguéssim que era molt guapo.
12: Veus, home, però és que
14: el que vaig dir de la novel·la no m'ho va, no m'ho va no, recordar, sí, però que vam dir que era molt guapo i se'n recordava.
12: Sí. No, sí. Home, aquest és que és molt guapo, sí, perdona, sí, amb el bigoti. Va, ara va. Hi ha molt home que s'ha deixat bigoti, que era una cosa com que abans era de fatxa, i ara no. I a mi m'agrada. A tu no t'agrada jugar amb el bigoti?
2: Molt, els bigotis. Fan pessigolles.
6: I si fumen pitjor perquè se'ls queda l'olor al bigoti.
14: Va, parlem dels Jardins de la Nora, que és un títol
12: tu,
14: molt bonic.
12: Tu, Joel, per perdona, folles de casualitat, perquè entre una cosa i una altra, o sigui, tu per seleccionar, perquè vas sucant, per acabar sucant, passes uns càstings que és flipant. Perdona, amb tots vostès, Sílvia
14: Soler. Gràcies, gràcies. Bravo. En Benet Salellas,
12: sí,
14: que no comentarem res més ja, portava els nens a una escola i es va fer amic del pare d'uns altres nens. I un dia, sopant o fent una cervesa o un cafè o el que sigui, aquest amic li va explicar la història de la seva mare. I en Benet Salellas va flipar, que és una història molt gironina, certa, i ell va flipar i va ser aquí quan va pensar... té, escriure una novel·la, i ha escrit carai. Aquesta novel·la, d'acord? Els Jardins home, de la Nora. Molt bé. És una novel·la que explica que l'any 49 van arribar a Girona un tren atrotinat ple de criatures que venien de Viena, que eren criatures que a casa seva o no els podien mantenir o tenien família, havien perdut el pare a la guerra, el que sigui, que tenien problemes. I els enviaven a Girona perquè famílies d'acollida, això que ara ens sembla tan modern, diguéssim, doncs agafessin aquestes criatures a casa seva. Això, com que era l'any 49, quines són les famílies que van dir jo vull una criatura i... es va dir que sí, doncs les famílies afectes al règim.
15: Franquistes,
14: correcte. Aleshores, aquesta nena, la Nora, va anar a parar a casa de la família Figueres-Xifra, el matrimoni Figueres-Xifra, que no tenien fills. I va deixar a Viena la seva mare, perquè el pare havia desaparegut, la mare i dos germans. Aquesta nena tenia 6 anys, va arribar a Girona i es va trobar amb aquest panorama.
2: I li van canviar el nom, no? No es diria Nora? I...
14: venia
2: de Viena amb aquest nom.
14: Es deia Nora Pickler i ara es diu Nora. Es
2: ai, és que em sonava... ah, no, clar, també Nora era Figueres, Nora.
15: Era jueva, era filla de jueus.
2: Ai, ara em sonava català, Nora. Em sonava com a Mariona, Laia...
15: les Nora feia...
2: Nora. I no, Nora és de Nora fora. No, Nora és de
14: clar,
2: fora.
14: Ah, vols dir que es diuen Nora, és veritat, tens
2: clar,
14: raó. Tens
2: la feia catalana clar. I no.
14: En fi, què va passar? Que ella va arribar amb la promesa, i la seva mare també la va deixar anar amb la promesa, que les famílies, la família mantindria el contacte amb aquesta nena, cosa que no es va complir, de manera que aquesta nena nena, no només va perdre el contacte amb la seva família, sinó que el que es va trobar a casa dels senyors Figueres Xifra, que eren gent molt ben pensant de Girona i molt això...
15: La va enfocar Ventafocs a treballar. Sabia. És que ho sabia total. Que venien per això.
12: Total. Total. Era una criatura robada. Nen, criatura sí, robada.
15: Una nena robada.
14: No vull
12: això,
14: donar més detalls, que n'hi ha més i tots són igual d'esgarrifosos, però clar, és una història que no se sabia i que realment és fantàstic que s'expliqui. Quina gràcia té que l'expliqui en Benet Salellas? A part que té el testimoni de primera mà, que és el fill de la Nora, en Benet Salellas coneix molt bé la ciutat de Girona i, per tant, ambienta molt bé la Girona franquista de la postguerra, que era una ciutat molt diferent de com és ara, molt grisa, molt trista, molt plena de capellans i de guàrdies civils i tot això que
15: no és la
14: que
15: Girona no, de les no flors, agrada. Eh?
14: Exacte. Per tant, està molt ben ambientada, la història és realment molt emocionant, la veritat és que, bueno, almenys a mi m'ha entristit molt, m'ha fet patir, però m'ha agradat molt de conèixer-la. I després, al fons hi ha una reivindicació perquè aquesta nena, l'única cosa que, diguem, la consolava de tot el que li passava és que aquests pares adoptius tenien un xalet amb uns jardins molt bonics i resulta que, no ho explico tot, però és igual, el que en Benet Salellas reivindica és que aquests jardins es diguin els jardins de la Nora, que és el títol de la novel·la. Nosaltres estem totalment a favor. Per descomptat.
12: Totalment a favor.
14: I el felicitem.
15: La Nora està morta?
14: Sí, va morir.
15: I va aconseguir contactar amb els seus pares, amb la

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Llesca és més jove que jo, però està més atrotinat que jo, eh? O sigui, deu ser més llest que jo, de totes maneres, perquè si els advocats sempre són més llestos.
2: És simpàtic, sabem, ho sabem.
3: Sí, home, clar!
2: Que entendrà, no?, que fem broma, perquè a vegades com que la gent estic...
3: Sí, bueno, jo crec que sí. Perdona, no estem fent broma de res. No estem fent broma de res. Que Valença ja està més atrotinat que jo, això és una cosa que és periodisme.
4: És la teva opinió.
3: Mira, Esther, a tu el que passa que t'agraden els homes així també una mica penjim-penjam, no facis parlar. Sí, que si li agrada un tipus de mascle d'aquests que fan men spreading, o sigui, de veritat t'ho dic, és així, peluts... Pens preding, que s'asseuen amb les cames obertes, que... Sí. Pues vaquers, a tu t'agrada el cowboy.
4: No. Home, amb això no, amb això no et dono la raó. Afines amb moltes coses, però amb això no. M'agraden així com rurals.
3: Ja et dic. Rurals.
4: Sí, com amb les camises, saps? Sí, molt rurals.
3: Sí, que van quedar rurals, però després nyaca-nyaca. Bueno, amb tots vostès, Laura fa.
2: Bravo.
5: Bravo.
0: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Avui...
3: M'encanta.
2: I ara no he pogut parlar amb l'Ernest perquè tinc un parell de coses que vull explicar, perquè avui sóc crítica de cinema i saps que cada setmana sóc una cosa diferent. Vaig anar a veure la pel·li Michael... del Michael Jackson.
3: Amb tot el teu papu.
2: Amb tot el meu papu. Vale. És evident que la peli acaba quan començaria tota la polèmica dels abusos i que es passen gairebé tota la pel·lícula intentant dibuixar un Michael Jackson que, com que no va tenir amics perquè el seu pare el maltractava des de molt petit,
3: de petit.
2: I els obligava a treballar, no va tenir mai amics i per això... Era com mig idiota i estava infantil. Yeah. No havia com madurat. Era infantil fins adult.
4: Llavors, el van explotar.
2: El van explotar. Ell, quan tenia 21 anys, havia fet 14 discos. Entre algun sol, l'altre amb el Jackson 5. Vull dir, era una explotació total. I com que no tenia amics, fa aquelles coses tan rares que jo no recordava. I a la pel·li surt que va agafar un ximpancer, que es deia Bubbles, i vivia amb ell, amb el ximpancer. I a casa tenia un ximpancer, una llama. Estava zumbadíssim.
3: Pobres
2: de
3: nosaltres,
2: estava
3: zumbadíssim.
2: El que passa que quan arribes al cinema, el que vaig experimentar, que per cert, em vaig trobar dissabte al cinema a Omar Montes i quasi em dona alguna cosa, saps? Perquè com que he fet...
3: Perquè no sé, el va saludar?
2: Va venir ell cap a mi perquè jo he fet 3 vídeos deixant-lo que no t'ho pots ni imaginar i jo porto superbé parlar a les esquenes. O sigui, jo a la cara està molt sobrevalorat.
4: Qui llavors, és? Qui és? Sí. Perdona, home.
2: És cantant de com reggaetonero.
3: Sí, canta-la.
2: Amb tota Rubia Magdalena.
6: Pulseres gruixudes.
2: És que no me'n recordo. Amb el look aquest. Amb el look aquest com de fa boxa, és amic de Pablo Motos, vull dir, ha sortit a Torrente, o sigui, imagina't, no?
3: I per què el vas criticar, pobre Omar Montes?
2: Aquest. Bueno... perquè va començar amb la seva dona d'ara que ja tenia entre 14 i 15, no paga la pensió a un altre fill que té, té una denúncia per maltractament d'una altra parella...
4: Va venir a saludar.
3: Va veure la pel·lícula de Michael Jackson.
2: I va venir cap a mi...
3: Tot, eh?
2: Em va venir cap a mi amb 4 senyors, aquí més gran... Hola! Yeah. I jo em vaig tirar enrere i vaig pensar, em peguen, us ho juro. Venen a pagar-me, us ho prometo. I jo dic, és que no me apetece hablar. No, és que quiero que veas que soy simpático. I dic, dic, és que soy cagada ahora.
4: Li vas dir, molt bé.
2: Estoy cagada, li vaig dir, estoy cagada porque no sé qué queréis.
3: Me das miedo.
2: I sois muchos.
4: Ben fet.
2: Sois muchos.
3: Ah, molt bé, Laura, molt bé.
6: I tu anaves sola.
2: Jo anava sola, clar. I a més, un agobio perquè portava la caçadora de pell i a sota portava la samarreta sense sostenidors, se'm transparentava, i jo deia, estic suant com una truja, però no em puc treure la samarreta perquè, o sigui, em veurà les tetes. O sigui, imagina't jo, amb aquella incomoditat, pensant, i em va venir, em va presentar el seu pare.
4: Això a les dones ens passa,
2: I em va dir, bueno, jo estava agobiadíssima.
4: Que sí, que sí.
2: Em presenta el pare. El pare em diu, mira, estàs soltero. Dic, bueno, jo no. Sí. Tot un surrealisme, Marc, vaig fer un vídeo, vaig trucar a Javi Hoyos i a la Lorena, els vaig dir, surto del cine a les 11:30,
3: perquè estiguessin atents, no?
2: Clar, perquè estava ja a Quinépolis, en aquell polígon de Pozuelo, per anar caminant sola. Vaig passar una tarda i ara m'escriu per Instagram, Omar Montes. Ja he pillat què vol fer.
4: Què vol?
2: Vol com ser simpàtic.
4: Blanquejar-se.
2: Perquè no, saps, ara que parlàvem de blanquejament, perquè no li vagi a saco. He pensat, bueno, de moment...
3: Parlant de
2: blanquejar.
3: No es pot parlar dels cossos de les persones, però realment has tingut un ull posant-te botox a les celles i quedant com Zapatero? Increïble, Laura, estàs de moda.

0: Total, no, però no, no estàs guapa, eh?
1: Però saps què passa? El Botox sempre se'n va molt ràpid.
0: Genial, eh?
1: Se'n va superràpid, menys aquesta vegada que crec. Home, però aquesta vegada m'està fent efecte rebot. Que dic, a veure un moment.
0: Però genial. Però a mi m'encanta que estiguis tapatera total, eh? Ja. Estàs de moda total.
2: Està de moda, realment.
1: M'anava a fer una cosa per les ojeres. Tu vaig dir, no, amb semen de salmó, perquè...
0: Ah, sí, ara semen estem a favor de tot aquest semen.
1: Et punxen semen de salmó a les ojeres per activar el col·làgen, però jo les tinc negres i enfonsades. I em va dir, no pots fer-t'ho perquè tens psoriasis. És que tot és tan llarg, el que em passa. Tens psoriasis i no es pot. Dic, bueno, dic, pues
0: que una cosa porta l'altra.
1: Estic trista, no? I em diu, et poso vitamines i res, et punxo una mica. I, vamos, no li agafo el telèfon ja a la tia. Sort que no vaig pagar.
0: Però una cosa, això el semen de salmó... O sigui, sí. Si ens entenem, tu entres a un lloc i et diu una senyora...
1: Bueno, és famós,
0: el semen de salmó.
1: És famós aquest tractament, el semen de salmó, sí.
0: Sí, vale. Però
1: super famós. Em va semblar que els salmons que van a contracorrent.
0: Però tot sembla una cosa com normal, o sigui, vull dir-te.
1: Vaig pensar, tenen energia, llavors el seu semen també, perquè van al revés.
0: Remunten el semen de fuerza.
1: Clar, vaig pensar, ells remunten, doncs tot el que tenen remunta, em remuntaran aquestes ojeres. Aquesta,
2: em vaig pensar. Et van remuntar les celles,
1: eh? Això és veritat. Sí, sí, estic per allà dalt. Demano perdó a persones que he fet xerrades de pressió estètica que vegin que sóc una víctima.
0: Has de tornar els diners.
1: Sóc una víctima del sistema. No, vull dir que
0: però
1: per
0: una
1: molt...
0: cosa és ser víctima del sistema, que jo sempre la ve, però... O sigui,
1: sóc una víctima.
0: Però jo crec que va una mica més enllà, perquè a tu t'entra una... Però a veure un moment, jo dic, a tu, vas un dia a una esteticient, o jo no sé on es va, no, sigui, i et ve, t'asseuen a una taula i et treuen un catàleg i et proposa la senyora o senyor: l'injectarem a les ulleres semen de salmó?
1: No, perquè jo el vaig demanar.
0: Aquesta conversa la seguiu tenint amb aquella persona?
1: No, perquè jo, jo havia vist articles de que es feia...
0: Jo he vist semen de salmó. Si no és a partir de les 3 de la matinada, no cal ni que me'n parleu.
1: És un error.
0: I amb una sauna, però és que a ple dia algú et vol injectar semen de salmó a les ulleres? I pues és increïble, Laura.
1: Vaig tenir una baixada.
0: Però tu què li vas dir? Ah, bueno, sí.
1: No, perquè jo he leído que hay esto para las ojeras. Me dice, va muy bien, vente. Dic, vale, pues estoy en Madrid, me quedo un día más. I voy. I quan vaig anar, va dir, no pots, perquè quan tens psoriasis et pots fer un rotllo.
0: Reacció.
1: I dic, bueno, pues, fes-me alguna cosa, estic deprimida.
0: Perquè, clar, i diu el Joel com es treuen el semen als salmons.
1: Ah, no sé, però escolta, tant de cosa que et vaig explicar com m'havia deprimit.
0: Joel, per favor, m'agafa algú en desmai.
1: Els apretaran, però tant de cosa que em vaig deprimir veient els ous fecundats.
0: Això és maltrato animal, claríssimament.
1: Ah, bueno, però te'n recordes, Marc, te'n recordes que et vaig explicar que vaig veure El Diablo Viste de Prada i que 20 anys després eren la mateixa persona i jo vaig dir, jo estava més atropellada que el Benet Salellas, dic, doncs jo alguna cosa haig de fer per arreglar-ho. Doncs bueno, malament, no ho feu, no ho feu. Ja està,
0: estàs
1: no
0: bé, Laura. Una cosa, i després una altra cosa. Després del semen de salmó, amb què us engatussaran?
1: Perquè espero que amb res, perquè ja no em faig res. Ja
0: hem tocat sostre, permetem, no? En el món de la tonteria.
2: Que sí,
1: que no em faré res. Aquesta és la definitiva. La Lorena, a més, ja li he dit, tia, no em deixis. I ella em pararà. Ja ho hem decidit. Ho tinc clar.
0: La Lorena no sé si és la millor per parar-te, eh?
1: No, ella no s'ha fet mai res de res, eh? Jo sóc molt més fràgil.
0: No em facis parlar, eh? No em facis parlar.
1: Sóc més fràgil. Escolta, la pel·li del Michael Jackson. Ah, mira, el que em passa a mi amb el Michael Jackson...
3: Com es treu el semen de salmó, eh?
0: Ah, el Joel està buscant... molt bé, veus? Això ho hagués fet la Marta Cailà, també, veus?
1: La cosa del Michael Jackson...
0: Mentre l'Ester està amb àvia...
4: No penso buscar-ho, és que no penso buscar aquesta dada.
0: Com ho troben? Espera que ens... Com el treuen, el semen de salmó?
3: Una cullera, apretant, té raó la Laura, com si fos un gra de pus.
1: Que ja ho he buscat, jo.
0: Ostres,
1: però
0: treuen el semen de salmó, eh?
3: Joder.
1: Molt.
3: Sembla
1: no diguis paraulota.
3: Sembla la Fontana di Trevi, això.
0: Busqueu com se sacar semen a un salmó.
1: No buscarem.
0: I surt semen, mare de Déu.
3: Les cares que els hi queden a les noies són horroroses, també us ho dic.
1: A veure, doncs haver-m'ho dit abans, eh?
2: En el salmó, no!
1: Vull dir dues... Pobre salmó. Vull dir dues
4: nois també s'ho posen, eh? Perdona, eh, Joel?
1: Sí, clar.
4: Vull dir, i aquí es fa depilació, eh?
3: En el salmó.
0: Sí, el de salmó, Joel. No estem fora del semen de salmó. Fixa't tu, hi ha molts tios heteros, tanta mania, amb el sexe anal, i de sobte els hi diuen semen de salmó a la cara i tots van embadurnats. A veure, per favor, Michael Jackson, anem a escoltar el trailer una mica, per favor. Vale, ja està, moltíssimes gràcies. Fins aquí el tràiler. Segueix, per favor, amb...
1: Sí, no la puc veure tranquil·lament.
0: Anem a redreçar això.
1: No puc veure aquesta pel·li tranquil·lament perquè hi havia seccions de ràdio que era què diu la cançó i què escoltes. I a mi hi ha dues cançons de Michael Jackson que, per exemple, hi ha una que és la de Billie Jean, que hi ha un tros que jo entenc...
0: Com la de...
1: Tu quieres una manzana.
0: A veure, com
1: veuràs,
0: és?
1: Eh? Oi?
0: Ah, sí, totalment.
1: Jo ja veig la pel·li, estic... I després hi ha una altra que diu salchicha.
0: Salsitxa,
1: va. I això...
0: Perdona, t'he de dir que em pensava que no acabaríem mai en aquest programa, que és un programa on hem comentat de vegades la última traducció del grec de l'Odissea, que acabéssim fent la puta secció de parauletes que sonen a...
2: Que ho feien Pablo Motos, no és per res.
1: Ja, és que és d'ell i a mi és
0: l'únic que m'ha quedat. Laura, ens has enterrat.
1: Però escolta, sóc conscient que mentre estava jo al cinema... anava pensant en Pablo Motos en tota l'estona en la salchicha, la manzana i totes. Bueno, coses importants de... coses que em vaig quedar flipant. Li arribaven al Michael Jackson a casa sacs de cartes de fans, que trobo que hem avançat en sostenibilitat perquè ja vaig pensar quin desperdici tots
3: ara aquells... Ho fan per Instagram, que no sé si és pitjor.
0: No, calla, cada vegada que puges un emoji, poses un emoji al mòbil... i et carregues un bosc a la
1: zona. No, però això s'ho han inventat, perquè...
0: Amb els fulls de cap que ho diuen.
1: Després no surt la Janet Jackson, vull dir, però no són ni el personatge de la germana, perquè com que ella i la Paris Jackson... la filla no estan d'acord, la Janet no surt. Només surt una germana, o sigui, s'ho han passat.
2: Aquella més gran, no?
1: Que sí, la Toya. Aquella sí que surt.
0: La Toya, que era fortíssima, eh? La Toya és la típica que de sobte a Mars Singer apareix la Toya Jackson, saps? Quítatela, i pum, que apareix la Toya Jackson.
1: Bueno, ara estan baixant una mica amb el quítatela, ja estem amb Vicky Martín Berrocal i coses així, eh? Però bueno...
0: És que després de la Toya Jackson jo crec que ja toca sostre. També és com el cement del salmó, hi ha coses que toques el sostre i després ja et tornes a la normalitat.
1: Dos coses que m'han flipat investigant una mica Bueno, el noi que fa d'actor és flipant perquè li van fent petit el nas a la pel·li, que no sé com ho fan, vull dir que està prou trobat. Yeah. És veritat que para un moment la pel·li abans que el nas desapareixi, vull dir que li van reduint una mica i encara poden. I una de les coses que m'ha sorprès és que Michael Jackson i la seva família es veu que eren testigos de Jehovà, però com que tenia aquest comportament tan estrany, fins i tot els testimonis de Jehovà els hi fa vergonya dir que... Sí.
4: Jo t'he de dir, puc dir una cosa contra programar aquesta pel·li? És que jo vaig veure el documental Living Neverland, que explica els abusos del cantant als infants, de nens superpetits al seu ranxo Neverland, que és esgarrifós, i recomano a tothom que el vagi a veure.
1: Hi ha molts documentals de Michael.
4: És increïble, es pot veure a Movistar Plus. Jo, després de veure aquest documental, només escolto el Michael Jackson si és petit, el Jackson 5. Tot el que és després de gran...
1: Però ja venia no tarat, era petit, vull dir que ja
4: ho sé,
1: estava...
4: Ja ho sé, ell és víctima, segurament és víctima, però el que li fa aquests nanos té perdó de Déu.
0: A la pel·lícula, de què va la pel·lícula?
1: La pel·lícula va de com ell es vol alliberar del Jackson 5 i com aconsegueix...
0: I es fa pederasta, perquè...
1: No arriba això.
4: Això arriba
1: més tard. Veus com està, com ell llegeix tot el dia Peter Pan, com ell té animals... Com fa donacions a nens a hospitals, o sigui, aquesta imatge de com estava tan sol, i la història és com el seu pare el maltractava, l'obligava a treballar, i com ell, amb un fax, aconsegueix que el seu representant que aconsegueix acomiadi el pare amb fax, per un fax. I és...
0: Perdona, no sé si hi ha l'Eder Benito aquí. Sí, Eder. Ah, estàs aquí, si no t'havia vist. Escolta'm una cosa, Eder. Tu saps el que és un fax?
5: Ai. Sí, clar.
0: Ah, vale. No.
1: Segur?
5: No sé si un fax. He vist moltes sèries i pel·lis, això sí.
0: Ah, vale. Clar, escriptura general, clar. Però n'has vist mai alguna? T'has vist en la tessitura d'enviar un fax?
5: No sabria.
0: No sabries, però jo tampoc.
2: Jo tampoc, no sabries.
3: Jo crec que ficaves el paper i s'enviava.
1: Jo havia treballat en busca.
0: Però tu ets llestíssim.
5: Però em sembla que és un retrocés. Com el telèfon, tot això és un retrocés respecte al fax. Perquè el fax podies enviar dibuixos i tot, no?
2: Sí.
5: Això em sembla una idea increïble.
2: Ah, molt bé.
1: Fixa't.
0: Però si ara pots enviar un dibuix amb el mòbil.
2: Ens ha deixat estupefacte.
5: No és el mateix.
2: Sí, però que ens envia amb el WhatsApp.
1: No, però no és el paper. És el tacte de que t'arribi un paper.
5: És que em sembla màgia.
1: Clar, jo quan haig de fer un tiquet...
5: I a tu t'apareix el mateix dibuix...
4: Però és imprimir, reps el mail, li dones a imprimir...
1: No és el mateix.
4: El fax imprimeix. O sigui, tu envies la... Però el que t'arriba a l'altra banda és un document imprès. No és l'original.
2: No és el paper que
4: No és el paper que viatja. Saps?
3: Home, fins que no
5: Cuida't. És veritat que has perdut la màgia, llavors.
4: Això sí, la màgia sí, però el document l'ha enviat igual, eh?
0: Ja t'entenc, ja t'entenc. Gràcies, Esther, eh?
3: Sí, no havíem pensat que el paper es quedava al mateix joc.
0: Moltíssima gràcies, Esther.
1: Ja explica dues coses de la peli, per exemple, que a l'MTV no sortien...
0: Ràpid, eh? Perquè avui hem de parlar de Menrose Place, eh? Seguint la perorata...
1: Volia oblidar la merda que he fet del Pablo Motos, a veure si donant dades ho puc compensar.
0: No, però tornem-hi. Torna'm a posar-ho del Pablo Motos. Anem a fer la merda de secció de ràdio de... Hay una canción que parece que digas otra cosa porque somos catetas y no saben parlar anglès. Venga, endavant. La primera és Manzanas... Salsitxa.
1: Està ple Instagram de vídeos així i surt un gos salsitxa.
0: Però salsitxa...
1: La gent que té un gos salsitxa, no? És com un tren, penja el gos salsitxa amb aquesta cançó.
0: És divertit. I després la...
4: Què deia? Qui deies?
1: Tu que eres una manzana, però
4: a
1: això,
4: veure,
1: aquesta sí. No us passa sempre que escolteu sí. Billie Jean?
0: Jo és que no escolto mai. No,
3: que eres una manzana.
1: Doncs és el continua sent el cantant que més discos ha venut a l'història.
0: Una cosa, si haguessis de posar com els crítics de, com abans que es posaven estrelletes a les pel·lícules, entre una i cinc estrelletes, quantes estrelles li posaries en aquesta
1: no
0: pel·lícula?
1: No està mal, un 3, eh? I a més quan arribes, com que la gent ja molt friki veient la peli, la gent està ballant. O sigui, no, perquè el Michael Jackson té com el fenomen fan aquell tan heavy que quan entres van vestits de Michael...
3: Home, però és una vergonya, no? Sí. Que només expliquen la part angelical.
4: La família va pagar diners.
3: No sé, a mi no m'interessa, doncs.
0: Què tal, Abadi? Escolta, els que sí que paguen són els nostres publicistes. Anem a posar una mica de publicitat que ens encanta, ens el capitalisme, i sobretot quan ens afavoreix a nosaltres. A tots vostès, la publicitat. I després, Menrose Place. Retornem als 90.
4: Bé.
0: Bravo.
4: Ai,
0: que bé.
6: Tenim i també peix.
7: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
7: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
7: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
7: T'esperem! Conyis, molt de barri, molt d'aquí.
1: Hola.
0: Unes pauses. Hola, escolta'm una cosa. A les 13:43, dos minuts per tres quarts de dues, jo porto una mica un globus perquè entra el dia... Però ja saps què és el globus que portes? És culpa teva, Joel? Perquè... bueno, primer si vocalitzessis, perquè tu ens has fotut una broca perquè estem fent ràdio i tu... És que és increïble.
3: A mi m'haig de palmera i tinc tot de paluegos a la boca.
0: Però filla, pues, traga, ai, Joel, bona. Traga. És que no traga, Joel, no tragues.
4: Però si tu tens... has menjat una palmera.
0: Una palmera,
4: però
0: sí.
3: Dues m'han menjat.
0: Que no, que sí, que els aliens poden menjar les palmeres aquestes que els hi porten de la NASA,
3: sí,
0: que estan superembolicades.
3: Que, a veure si baixem el preu, que m'ha costat 6 euros.
0: Bueno, l'altre dia sortia un article que les persones celíaques és una vergonya. Les pobres persones celíaques, que a més no només són celíaques, sinó que deveu tenir altres despeses, diguéssim.
3: Moltes.
0: Doncs els costa... No ho vas llegir, Joel? 1.000 pavos a l'any més. En qüestió de la... 1.000 pavos a l'any més, eh?
1: Bueno, i si vols menjar peix, si vols menjar peix, et gastes 3.000 més a l'any.
3: Bueno, ja, però és un bé... El menjar és un bé essencial.
1: Bueno, i el peix també, hauríem de poder menjar peix. Joel, em sap greu, vull dir que tu que no mengis hidrats, doncs mira, tens verdura, fruita...
3: Que es fotin els celíacs, Laura, al Twitter avui tot tenint la reina.
0: Mariscades a topper,
3: el gluten...
0: Mira com vocalitzar, mira com vocalitzar.
3: El pa i la farina, almenys, no hauria de valdre.
0: Home, si
3: un pack, un pack de farina no hauria de valdre 4 euros.
0: No diguis almenys que tu ets l'hereu de l'elèctrica d'arma. Tu no ets xava, com jo. Tu has de dir, si més no, joder.
1: Pel cap baix, pel cap baix.
0: Pel cap baix.
3: Pel cap baix. Ja, si un paquet de farina no pot valdre 4 o 5 euros.
0: El que vull dir jo, que nosaltres portem un globo total perquè el Joel Fortuny... Ara ho penjarem a l'ara. Però has de dir jo, perquè és per culpa teva. El Joel Fortuny va agafar totes les escumes... Tots els prepucis aquests de les...
3: M'està pujant.
0: Clar, que està pujant.
4: Els micros de RAC1.
0: Els micros, els va agafar tots, se'ls va endur a casa, els va rentar. Jo no sé amb què, a la rentadora.
3: Ja no costaria res que algú els rentés a la ràdio, també.
0: Bueno, ja ho has fet tu, però ara la gent estem drogades a la RAC1 perquè ens puja... No ho noteu?
3: Sí. No, els us vaig rentar només aquest.
1: Però és un detall, perquè a vegades ve olor a baba, eh?
3: Ai, doncs, jo ho he notat. Passaré una foto de la meva rentadora plena de...
0: Sí, no, puja-la.
3: De les babes de tota la gent.
0: Puja-la a Instagram del programa.
1: No sé per què no tant.
4: Melrose Place.
1: Ah, sí.
4: Melrose
0: Place. Ah, sí, perdona. Sí. Amb tots vostès, Eder Benito.
4: Bravo.
0: A veure, Eder Benito, què tal estàs?
5: Bé, tinc moltes ganes de parlar amb Melrose Place.
0: Veus?
5: Perquè és la que més m'ha agradat.
1: Ai, mira.
0: És la més agradat. La pitjor, dius que és Falcon Crest, no? 1981, Falcon Crest és una merda.
5: És que justament ahir ho estava pensant, perquè estava al llit pensant en la secció i tal, i vaig pensar, és que ara tinc la intriga de saber com avançava Falcon Crest.
1: Ah, veus? A mi m'encantava, Falcon Crest m'encantava a mi. Anava corrents amb l'autobús a casa a veure-ho, perquè abans, clar, no hi havia, no ho repetien, ni hi havia manera.
4: Sí, era l'hora que era.
5: Sí, m'està començant a enganxar.
1: Ai, mira la cintura.
0: O sigui, estàs enganxat de Falcon Crest, que fort, Eder, eh? Tens un bici? Bueno, de totes maneres, Falcon Crest, de, segons tu la pitjor, però la que més enganxa, però anem a parlar, per favor, de 1992, any olímpic, Menrose Play. A veure, per favor, deixem parlar l'Eder. Recordem que l'Eder Benito té 6 anys, no sé quants en tens, però no sabia res de Dinastia, Falcon Crest, Menrose Place, i això nosaltres no ens ho podem permetre perquè aquest és un programa de mariques. I no es pot estar en un espai segur de mariques si no saps què és Menrose Place. Eder, endavant, per favor.
5: Bé, jo crec que és la que més m'ha agradat perquè és això, és del 92. És bastant més recent que Falcon Crest i que Dinastia.
4: Pobre.
5: I es nota, perquè també no és això tan clàssic de Casa Gran, som com gent jove, però la vaig enganxar en un canal 24 hores que no podia jo escollir quin capítol veure i vaig enganxar unes trames molt estranyes i llavors jo crec que això és el que més m'ha agradat.
0: Ah, sí, per exemple, les trames...
5: Quan jo vaig posar aquest canal, que gràcies a Pluto TV Mèxic, perquè és on estava...
0: Però Pluto TV Mèxic existeix?
5: Sí.
0: I tu també ho coneixies?
4: Els mexicans.
0: I és una... Ernest, per favor, no em posis a cançons etnològiques segons tu, perquè que no l'encertem, no siguem colonialistes, joder. A veure, digues, carinyo, digues, per favor. Digues.
5: Quan la vaig posar, n'hi havia tres persones tancades en una sala de màquines.
0: I una és el capítol, eh?
5: Sí, el capítol, estava començat. I una d'elles deia... la Kimberly, ho feia en llatinoamericà, no ho faré, vale? La Kimberly em va tancar aquí, m'ha intentat drogar i fer una lobotomia i els altres dos van venir a ajudar-la. I un dels dos que havien vingut a ajudar-li diu, bueno, però tot i això és la meva dona, jo l'estimo. I els altres li deien, però ella ara ha canviat molt.
4: Fa lobotomia.
5: Espero que sí que hagi canviat, perquè si era així des del principi. Que la Kimberly és la...
1: És el Roig.
4: Sí, que es torna dolenta.
5: Ho he mirat, és la Marcia Cross.
4: Sí.
0: La Marcia Cross, que havia fet després Mujeres Desesperades.
4: Sí.
0: Per un moment,
2: té cara de dolenta.
0: El marit de la Kimberly, no, de les red flags en aquell moment no devia estar en circulació, el concepte red flags.
5: No, perquè ell deia que havia canviat, que jo suposo que sí. Espero, perquè... I llavors, però és que l'altra subtrama també era encara pitjor perquè una de les protagonistes, que era la Sydney, que es deia Sydney Andrews, i l'actriu era la Laura Layton, crec. No sé si ho he llegit bé. La Laura Layton estava sortint amb el que la resta deien que era el seu violador.
0: Oh! I la ficció.
5: Bueno, sí.
4: No me'n recordo.
0: I li deien amb ella?
5: Sí, li deien, com està sortint amb ell, que et va violar, i ella deia, bueno, però... però s'està comportant bé, no sé. Al final...
0: Com?
5: Sí, t'ho juro, eh? Sorpresa, el violador era dolent i la intenta matar, però ella, juntament amb la seva germana, per sort la seva germana desconfia del violador, pel que sigui, i li dona un cop i deixa el violador inconscient, l'enterra en viu, i el capítol acaba amb la mà del violador sortint de la tomba.
4: Sí. Ai. Aquí no vam arribar, perquè això era ja quan es va dir que era la Roseta del cabell curt. Era com la germana d'una d'elles, a més era la innocent.
0: La tal Carrie, l'avisen les amigues de que està sortint amb el seu violador. Com sabien que l'havia violada?
5: Les amigues, el seu ex també li diu, hòstia, m'has canviat per un violador, i no sé. És que aquesta part no la vaig veure. Jo vaig agafar ja quan ella estava sortint amb el violador.
0: Ja t'entenc, o sigui, clar, perquè a Pluto TV Mèxic està tot desordenat, no? Tu ho agafes, ho enganxes,
5: sí,
0: com... Que és un canal 24 hores.
5: Sí.
3: Com a ficció i aquestes...
5: No para.
1: Són
5: 24 hores de Melrose Place.
1: I no podem veure Melrose Place a cap plataforma?
5: No l'he trobat.
1: Ni pirata ni res,
0: perquè tu has piratejat molt per fer aquesta secció. Bueno, escolta una cosa, tot això li vas explicar, no s'ha de piratejar, etc, però bueno, si és Dinastia, que ja fotut tots els diners, eh?
5: Es pot veure una plataforma,
4: si no és necessari.
0: Ah, veus? Si no és necessari... I a més és la Dinastia, perdona, l'Aaron Spelling ha fotut tots els diners que havia de fer, ja no vindrà dels nostres.
3: Clar.
0: Escolta una cosa...
3: Però un moment, deixem-me fer un apunt, sisplau. No és només els actors, és els guionistes, els que han fet les cançons, segueixen cobrant uns drets d'autor per fer aquesta feina.
4: Sí?
0: Però els de Dinastia estan forrats i tots tenen ranxos.
3: Però la gent segueix cobrant el que ha fet la música...
0: Joel, seguirem piratejant Dinastia. T'hi posis com t'hi posis. No piratejarem l'elèctrica d'arma, ni sopa de cal i totes les costes nostres. La cosa nostra no la piratejarem, però dels altres, els nord-americans, que ens estan posant aquí les bases aèries i tot tota la cosa aquesta d'ara, doncs nosaltres piratejarem els nord-americans, però vamos, a saco Paco, a més a més.
4: Suposadament, digues, ja està.
0: Escolta, sí, sí, suposadament, suposadament, ho fa l'Eder, jo no, A veure, una cosa. Tu li vas explicar tot això, que estaves mirant Menrose Place, a la teva mare, no?
5: Sí, li vaig explicar i li vaig dir, aquesta és la trama, i la resposta em va sobtar perquè li vaig explicar i em va dir, ja... I és com que jo he parlat amb més gent que ho havia vist i ningú s'ha sorprès gaire per les trames. És com que tothom diu, ah, sí, pues, això passava. I també em van explicar altres coses, de que si després sortia una màfia, que si n'hi havia explosions a l'edifici moria gent, i em va sobtar molt, però bueno...
0: Tu trobes que la gent d'abans dels 90 i els 80 som més durs que vosaltres, les noves generacions? O sigui, donem per bones coses que possiblement no, vosaltres estaríeu...
5: Sí, però també n'hi ha com part de... No sé, n'hi ha molta gent d'aquestes edats... No, concretament en aquest programa no. Concretament en aquest programa no. Però n'hi ha molta gent que és una mica... El que ells diuen generació de cristal, que després això ho veuen sense cap problema, i després una persona que diu... Doncs, jo crec que els nens a Gaza no haurien de morir. I diuen, hòstia, com pot dir això? I llavors em
0: ja t'entenc, ja t'entenc. Va, escolta una cosa, ens hem quedat sense temps. Molt bé, Menrose Place. Encara t'encarreguem alguna altra sèrie de merda d'aquestes per comentar-les, Fa el Congrés, clar, millor...
5: Em queda una setmana aquí, o
4: sigui... Oh,
0: queda una setmana. Ja bueno, escolta una cosa, no una mica de publicitat, per favor, moltíssimes gràcies.
4: Setmana abans
0: com ho farem nosaltres? No farem el programa si no hi ha empleades becàries.
4: No sé com ho farem.
0: Hòstia, a veure si haurem de començar a treballar.
8: Vostè primer, Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
9: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
8: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
9: a Android Auto
8: i a Apple CarPlay.
9: Tots els podcasts de RAC1.
8: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
9: Noves funcionalitats Premium.
8: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
9: Fàcil, intuïtiva i renovada.
8: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Aquest programa el fem només...
4: Ai, calla.
0: Només calla. Per el moment aquest tan important que és que l'Ester Romagós ens digui això que ens ha de dir. Tot el demés era filfa, era teatre, era farsa. El pinyol de l'os, el pal de paller, és
4: bé,
0: això que diran l'Ester.
4: Molt bé, vinga, va. Voleu descobrir un nou concepte de
0: estava fent temps perquè
4: Barcelona?
0: No trobaves la mansió, guapa, perquè ara sobra fil la tia. O sigui, ara sobra... Que ara... Endavant voleu amb la mansió.
4: Voleu descobrir un nou concepte de cinema a Barcelona, Laura?
0: Sí!
4: Si no us trobaràs amb aquest. Movi Cinemes ha inaugurat Movi, Movi Gran Sarrià Club, el cinema més exclusiu per a tots els públics. Té 8 sales premium d'aforament reduït, això va molt bé, amb butaques reclinables, equipades amb el màxim confort, i amb el bar del cinema adaptat a la nova línia Premier Lounge, amb productes gourmet per a tots els gustos. Descobreix la cartellera a Movi Cinemes amb dos os. Movicinemes.com.
0: Movi Cinemes, fantàstic. Moltíssimes gràcies. Fins demà. Gràcies a totes. Que vagi molt bé.
4: Adéu!
0: Mira tu quina virgueria que hem de fer, que hem fet el programa exacte. La gent es pensa que està gravat i no està gravat. Aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula. Comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
8: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem la gran final de la Champions masculina de futbol, PSG-Arsenal, amb la conducció de Jaume Molló, la narració de Clara Rodergues i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Broc. A més, els play-off finals de les lligues de waterpolo, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, l'Ultrasports, el play-off de l'Hockey Lliga, i per rematar-ho, tu diràs, fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som un milió. RAC1. A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
10: Bon dia, són les dues.
8: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
11: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Marta Ramon, bon dia.
8: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som un milió.
11: Anem amb un dels impactes virals del dia, És una història surrealista que afecta a la nostra estimada actriu i imitadora, Judit Martín.
3: Què passa?
1: Doncs mira, tot plegat comença amb la intervenció de la Judit al programa La Ruïna, que recordem presenten els còmics Ignasi Taltavull i l'estimat Tomàs Fuentes.
11: Des d'aquí una abraçada fortíssima a tots.
1: Ai, dos. En aquest podcast... Oh,
10: gusta, eh? No t'agrada més el Tomàs que l'Ignasi?
3: Con Tomàs hemos tenido... Ah? Una amistat.
1: Una amistat, val. En aquest podcast recordem que els convidats, per qui no sàpiga què és La Ruïna, doncs sí, expliquen anècdotes desastroses, sí, que els hi han passat, i la Judit doncs n'ha relatat una doncs que ha donat molt de sí i que podríem qualificar de tragicòmica.
11: Sí, sí, totalment.
1: Relacionada amb una coneguda soprano
10: tragicòmica
1: catalana.
10: Tragicòmica i vergonyosa, diria jo.
1: Sí, sí, per això dit tragicòmica, perquè té la part còmica i la part
11: d'escàndol. No, és per reflexionar, és per reflexionar.
10: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: El podcast explica que va rebre un encàrrec molt especial i que va acabar de manera inesperada.
11: A veure, és una de les dones més buscades del dia. Ara mateix us ho explicarem en detall, perquè ja podem saludar a la Judit Martín. Judit, bona tarda.
12: Hola, què tal?
11: Com estàs?
12: Bé.
11: Com portes aquesta polèmica viral, podríem dir-ne? Que tu ja estàs acostumada a aquestes coses, però en aquest cas ha explotat d'una manera estranyíssima, no?
12: Sí, la veritat és que ara hi pensava, la veritat és que les meves, totes les polèmiques en les que he estat són com difícils d'explicar. O sigui, requereixen de temps. Sí. No és allò de, m'ha passat això, pip, pam. No, o sigui, sempre em foto uns merders. Ai, que després explicar-ho és... O sigui, són polèmiques rares o difícils d'explicar. Però bueno,
11: aquesta jo la definia com a tragicòmica, ara ho estàvem comentant amb la Míriam.
12: Sí.
11: Això passa en el context de La Ruïna, del programa de La Ruïna del Tomàs i de l'Ignasi. Sí. Els vips que hi aneu sempre entreu al principi del programa, després hi ha les anècdotes de les ruïnes del públic, però vosaltres sí, entenc que ja entreu amb una ruïna preparada. Aquesta la vas improvisar en aquell moment o la volies explicar per alguna raó?
12: No, aviam, jo és que he anat com 6 vegades a La Ruïna ja a explicar, llavors vull dir, se m'estan esgotant les ruïnes. Jo aquesta ruïna sí que és veritat que era feia temps. Clar, crec que és del 2010. Jo pensava que era anterior, fixa't, perquè ara els anys, sí, realment, vull dir que ja no atisbo, no calibro bien cuántos años hace, però això és del 2019, i sí que era una ruïna que jo la tenia ja com dient, uf, perquè sabia que si l'explicava podia generar polèmica i tal, sí, i jo realment no tinc ganes, sincerament.
11: Bueno,
12: no tinc
11: sí,
12: ganes, i em sembla però em sembla una cosa que sí que... que era divertida d'explicar, sí, i ja està. Més enllà d'això, per mi, tragicòmica és còmica més que tràgica, en el sentit... Sí que en el seu moment em vaig quedar molt glaçada i era com, uau, no? Impressionant el que ha passat.
11: Però ara ho explicarem. Jo deia vale, tràgic en el sentit de una miqueta com va el món cultural del país, eh? També per fer-nos una miqueta d'idea de les coses que passen. A veure, tot plegat sí, comença per un encàrrec, si ho he entès bé, del Latte, sí, no? És a dir, el principal culpable és ell, d'inici?
12: No, pobre, no ens fotem en aquest merder. No, entenc, o sigui, el Latre li va passar el meu contacte sí, al Lluís Pasqual.
11: Val.
12: Lluís Pasqual, no sé si em coneixia, si no em coneixia, això ja no ho recordo, però sí que li va preguntar al Latre, necessita algú que imiti la Montserrat Caballé, i el Latre li va dir, hosti, contacta amb la Judit Martín.
11: Val.
12: I
11: Lluís Pasqual, director, un dels fundadors del Lliure, figura de referència total.
12: Exacte, i ja està, i a partir d'aquí pues, comença tota aquesta història.
11: Quin és sí, l'encàrrec exactament?
12: L'encàrrec és que volia que fes de Montserrat Caballé, que la imités, i en un any concret havia de recrear...
11: Concret?
12: Pues em va dir havíem de recrear la Montserrat Caballé dels anys de finals dels 80. No recordo ara.
11: El versió has fet moltes coses, però mai t'hem dit...
12: Era fes
11: la Bane del 2011, no?
12: No, era molt concret. Clar, o sigui, home, tractant-se de qui es tractava, bueno, pues m'ho vaig... prendre en sèrio, va ser com... D'acord. I va dir, tal dia gravarem... a uns estudis d'aquí al Liceu. Vale, perfecte.
11: Entenc que només gravàveu la veu?
12: La veu, sí. Val. Llavors això, ell crec, perquè t'ho dic, estic parlant molt, crec que em va passar com vídeos de referència, jo també vaig fer recerca, diria, de com era la veu de la Montserrat Caballé en aquells anys. i ja està, i m'ho vaig preparar.
11: Bueno,
12: i vam quedar un dia X per gravar els estudis de Liceu.
11: Quan entres allà als estudis, qui hi ha? És a dir, tens un director de veu de Montserrat Llavors Caballé estava, del 85, bueno, qui hi havia allà?
12: Hi havia gent. Ara no et sabria dir qui hi havia exactament. Sí que hi havia algú que havia treballat, una dona que havia treballat com molt properament amb Montserrat, amb la Montserrat Caballé,
11: sí,
12: que estava allà com molt pendent de la veu, de si sortia, de si no, i tal. I després estava el Lluís, estava també, clar. Mm. He de dir que també, o sigui, durant tot el, o sigui, que se'm va tractar bé, eh?
11: Sí.
12: Se'm va tractar molt bé. L'únic que, clar, jo em vaig ficar en aquella peixera, no?, de tal, i que vaig repetir com moltes vegades la frase, fins que va arribar un punt que va ser com, ara!
11: Lo tenemos, lo tenemos.
12: Lo tenemos. Perquè a part era, ja em va dir també, diu, no és només la veu de la Montserrat Caballé, és la veu de la Montserrat Caballé després d'haver cantat.
11: Hosti, noi. És un encàrrec molt precís, molt.
12: Sí. I era com, uau. Jo no sé si m'ho estava dient en plan, no t'assembles, i te voy a decir esto para ver si afinamos un poco, no ho sé, però sí que em va dir, és una mica més angulada perquè acaba de cantar, no sé, bueno, pues l'angulé un poco más, tal. I, bueno,
11: Tu a tot això, tu això sabies on anava a parar i en quin context s'emetries? Tu tenies aquests detalls?
12: O sigui, sí, sé que era per un homenatge de la Montserrat Caballé i que havien de recrear una entrevista.
11: Val, perfecte. Bueno, perfecte.
12: Hasta aquí, perfecto.
11: Val.
12: Però
11: llavors tu fas aquesta gravació i tu d'aquest tema ja te n'oblides? És a dir, ningú et diu absolutament res d'aquesta feina?
12: Mm. Sí, a més un típic de, bueno, ja tranquil, em van fer un tour per Liceu, superxulo, molt guai, i després em van dir, bueno, ja producció es posarà en contacte amb tu. No ocurrió. Aquestes coses passen mucho en la professió, seguramente por despiste.
11: Mm. Segur. Por despiste. Hi ha moltes coses a fer.
12: Sí. I ja està, llavors jo vaig... No vaig tenir també coses d'aquestes que passen a la professió, jo no vaig tenir valor de dir-li, reclamar-li res, de dir, escolta,
11: hi ha una factura per cobrar.
12: No, a més és que no vam parlar de diners en cap moment, vull dir, en cap moment. Aquestes coses també que ara ja de tant en tant em continuen passant, però ja no tant.
11: Però veus com havíem de parlar d'això per explicar una miqueta la professió? Si s'ha de fer didàctica de tots els temes. Si està bé explicar això, està bé explicar com va.
12: Primer de tot és que quan et fan un encàrrec, primer de tot has de parlar de pasta.
13: I tant.
12: Això, i després ja l'altre... Clar, perquè si no després es fa com més feixuc.
11: Sí. Val? I ja està. Doncs tu això no ho cobres, sí que diguem-ne cobres com a nivell cultural, aquesta visita a Liceu, treballar amb el Lluís Pasqual, doncs, que sempre és un honor, i de cop i volta arriba el dia de l'homenatge.
12: Exacte.
11: I ara escoltarem què va passar el dia de l'homenatge. Ens hem d'imaginar el Teatre de Liceu, el Lluís Pasqual presidint aquest acte i fent com una introducció del que escoltarem ara mateix en una cerimònia, en fi, d'homenatge a Montserrat Caballé, de tothom molt tocat i posat, i de cop i volta passa això.
14: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
15: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vist a duo amb Lluís Pasqual.
16: Mort de vergonya.
15: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
16: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podrien tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
15: I vostè, senyora Caballé, què li demanaria al Lluís Pasqual?
17: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell...
16: Això és una trampa.
14: ho havia decidit ella.
11: Aquest final és clau, eh? Perquè Lluís Pasqual diu, ho entenen, ho havia decidit ella. Aquesta veu que sentim és la teva. O sigui, és, sí, és la teva imitació, la que vas gravar.
12: Sí, senyor. Sí, senyor.
11: Que clar, ara passa una cosa. O sigui, ara sabent-ho, jo ja sento Judit Martín. O sigui, jo ja... Jo
12: crec que es nota molt. Però la vaig colar, eh?
11: No, no, totalment.
12: A mi, de tot plegat, em fa més il·lusió de tot plegat. Em va fer molta il·lusió de dir, hòstia, ha colat.
11: No, no, totalment.
12: Ha colat. O sigui, com a imitadora, a més, no puc aspirar. he de dir, llavors, que és probable que igual aquesta entrevista es va fer, va ocórrer de veritat i es va perdre el document. És probable que fos així, però clar, vull dir, en cap moment, jo convido a que ho reviseu vosaltres o ho reviseu a casa, jo crec que en cap moment s'aclareix que aquesta persona que està parlant no és
11: en absolut
12: Montserrat Caballés i que sóc jo, ni tan sols juraria que no surto als crèdits perquè jo ho he mirat i no surto. Igual se m'ha escapat, eh?
11: El Lluís Pasqual comença aquesta intervenció dient, hi ha una gravació que es va perdre, però després diu, però se'n conserva una altra, que és la que hem escoltat, de Ràdio Reus. És a dir, en cap moment es dona a entendre que és una conya i és una recreació. Això no es diu, és a dir, està claríssim que es fa passar per bona. Vaja, jo ho entenc així, jo ho entenc així. I a més, com, la justificació seria que Montserrat Caballé, en aquesta gravació falsa, li va demanar a Lluís Pasqual que fes aquest homenatge. I això és el que la Judit Martín Caballé diu en aquesta gravació, no?
12: Exacte. Aquesta... Sí, però...
11: Tu això ho veus en directe o algú t'ho diu més tard? O en aquesta gravació, com hi arribes tu?
12: No, perquè jo me la vaig mirar. Me la vaig mirar a TV3, que la feien en directe a TV3.
11: Si tu estaves a casa amb els xetos,
12: a casa,
11: no? En pijama.
12: Exactament, com mi helado de chocolate, cappuccino. I que em vaig quedar, en ningú moment s'ha explicat que... Dic, jo juraria que en cap moment s'ha explicat que, que aquesta és una recreació, si és que va existir l'original.
11: En fi, ho deixarem com a un dels misteris de la cultura catalana. No sé si podrem aclarir alguna cosa més, ho intentarem, però en tot cas volíem que ens expliquessis aquest fragment, que a més ha estat fent molt viral durant el dia d'avui, i com ho vas viure, que a més m'hagués agradat tenir una càmera a casa teva per veure la cara que devies posar en aquell moment, perquè esclar, és que sóc jo al Liceu fet de cavaller justificant un acte, no? Vull dir, realment tot... Té moltes capes.
12: Sí. Això és el que em va passar.
11: Sí. No, com a ruïna realment també és un 10, eh? Com a imitadora un 10, ruïna un 10, i l'única cosa és que no vas negociar bé la part del contracte. És l'única cosa que va fallar. Per la resta tot és perfecte.
12: Sí. Això, aquestes coses que a base d'aquestes coses aprens.
11: Totalment.
12: En fi.
11: Judit, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
12: Vinga, gràcies.
11: Adéu-siau.
1: Adéu. Petó.
3: Adéu.
13: Però fixa't, la rialla... diries que és la cavaller, eh?
1: La primera rialla... Jo dubto,
11: ara l'Àlex ens agafarà el fragment final de...
1: Que sigui ella, eh? La primera rialla...
13: No, és ella.
1: Que fos la cavaller, la primera rialla.
11: No, perquè, vaja, o sigui, la tertúlia és la següent. Aquí hi ha dos lectures. La primera, la de conyes, és la de ruïna, perquè realment el que no li passa a Judit no li passarà a ningú.
3: Sí.
11: I després, l'altra, és que estem parlant d'un fet bastant greu.
1: Estem com molt parlant de suplantació d'una persona.
11: Es justifica, això és el que diu Lluís Pasqual, no m'ho invento, es justifica un homenatge, i que aquest homenatge el faci Lluís Pasqual, perquè segons una gravació que és falsa...
13: Que s'ha perdut,
11: perdut,
13: que potser hi va ser, però
11: pretesament falsa, li diu a Montserrat Caballé que ho ha de fer ell.
13: Sí.
11: Ara, insisteixo que deia abans amb la Judit, que el document diu una que es va perdre, però l'altre és de Ràdio Reus. Per tant, d'entrada hem volgut parlar amb el Lluís Pasqual, que és el principal afectat.
1: Sí, que de moment, doncs no l'hem pogut localitzar, a part d'aquesta suplantació, que és un treball que la Judit no ha cobrat. Ah, no?
11: Aquesta és l'altra.
1: Mira, jo va ser el 15 de novembre del 88. Jo treballava a Ràdio Reus. Li vaig demanar a un amic que, per favor, si podia anar a fer cua per comprar dues entrades pels meus pares. I es va estar hores i hores i hores, que mai li he agraït prou. Vull dir que això va passar i jo no reconec en absolut qui entrevista
10: presumptament...
11: És que no, no et sembla tot molt, molt teatral?
10: Jo no sé qui és, a aquesta persona que treballava allà en aquell moment.
11: Li demanat a l'Àlex la part final. Si pots tirar una mica més enrere, just al moment en què sentim l'entrevista, quan comença
13: el locutor.
11: Crec que és el principi del document.
10: Sí, el locutor, jo no...
16: Volien tenir sempre la seva veu.
15: I vostè, senyora Cavaller?
11: Aquest locutor?
10: No sé qui és.
3: El Buenafuente.
11: Aquest és la Judit, eh?
17: Exacte.
11: Que ho fa molt bé. Ara, quan saps si és la Judit, ja veuràs, escolteu.
17: Però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
11: Ho dirigeixi ell, eh?
16: Això és una trampa.
11: I fixeu-vos al final. Que és com un disco ratllat.
3: Un eco, un eco.
10: Un punt de Ferrussola, eh? També.
11: Sí, també. I de Nunu, també podia ser una mica la Nunu. És una barreja. Ara...
13: El locutor, que no fos d'Enric Tricàs.
10: No, senyor Marcelí.
3: El Buenafuente.
11: D'entrada...
10: No sona gens aquesta veu. Això ho devien fer el mateix dia, és a dir, van quedar al Liceu i van gravar.
13: Sí.
10: Ja està, i ho van passejar tot.
11: Supervisat pel mateix Lluís Pasqual, que és el que ha explicat la Judit.
10: De Reus, també.
11: Que això no s'havia explicat a la Ruïna, sinó que ho hem pogut sentir ara de la seva veu.
18: Per tant, de coses noves, és supervisat per Lluís Pasqual. Pasqual, gravat als estudis del Liceu.
11: Sí.
18: Per tant, amb el Liceu també implicat, ens hem posat de contactes amb el Liceu.
11: Jo crec que ells estan pitjor que nosaltres.
18: Ells
11: estan en xoc, crec, que el Liceu.
18: Fons del Gran Teatre han explicat a la versió que s'ha obert una investigació.
11: Bueno, i Ràdio Reus també s'hi podia fer una trucada per saber, a veure... si tenen aquests documents o qui és aquest senyor.
18: Si guarden aquesta entrevista.
11: Exacte.
18: No?
11: Exacte.
18: Sí. Doncs això, Fons del Liceu ens han explicat que estan intentant esbrinar què va passar, ja que tot això va ser amb una altra direcció al capdavant del Liceu, i també que volen recollir tota la informació possible contactant amb un dels implicats, que és Lluís Pasqual, l'altra persona més buscada del dia.
11: Exacte. Com a Lluís Pasqual pots fer una broma i pots dir, vaja, i amb sembla que s'ha trobat una gravació perduda, jo què sé, aquí.
13: Sí, jugues.
11: Amb aquest misteri jugues tu jugues, mica, fums de Judit Martín i no queda clar tampoc.
3: O va anar més o menys així.
11: Sí, clar, exacte.
10: No pots dir que es conserva aquesta gravació.
11: El document des del principi. Comença a parlar Lluís Pasqual i veureu que ell diu que hi ha una gravació que s'ha perdut, però que n'hi ha una altra que sí que és verdadera.
18: L'enregistrament del concert,
11: sí,
18: diguéssim, que van oferir tots dos. Escoltem.
14: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Cavaller. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat
11: el concert,
14: l'enregistrament d'aquella nit.
11: No hi és.
14: Però, en canvi,
11: però...
14: sí, home, que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
11: És a dir...
13: La dona per bona.
11: Clar, aquí no hi ha dubte. És a dir, es conserva una entrevista de Ràdio Reus i jo vull que l'escoltin. Aquí no hi ha conya. Ni tampoc l'acte, que us ho he explicat abans, no és un acte, perquè hem vist les imatges, això s'han registrat per TV3, no és un acte, diguem-ne, d'estar per casa, és un acte de Liceu, d'homenatge a Montserrat Cavaller.
18: Hem de dir que és un acte on hi havia la família de Montserrat Cavaller en ple, perquè es va aprofitar aquell acte per donar-li la medalla de la ciutat de Barcelona, títol pòstum, en aquell moment, a mans de l'alcaldessa Ada Colau, que també va ser present a l'acte amb tot el consistori.
11: Doncs el missatge per la família és que la veu que van sentir no era de la Montserrat.
10: L'havien reconèixer.
11: No era del seu familiar.
10: Jo, no, la teva aquest mare la reconeixes.
11: No ho sé.
3: Aquí la Ruïna, que això lo va destapar la Ruïna, sí. La Ruïna és per los imitadors. Porque yo como niñeta seguro que esta chica, la Judy Martín y todos los imitadores estos que tenéis por aquí, por estos programas, ya se pueden andar a buscar la vida con otros oficios.
11: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
3: Hombre, porque ni les cridarán, ni les pagarán, ni en Polonia, ni en el último show de Mar Girón, ni en la Resistencia Revuelta, ni nada de todo eso. Todos los imitadores están morros. Porque con la AI, la inteligencia artificial, las imitaciones son clónicas. Tú las haces con inteligencia artificial y son clónicas. Aquí en el programa, cuando el señor Marcelín va a estar malal, yo lo voy a sustituir con inteligencia artificial.
10: Y no se va a notar.
3: Se va a notar. Y la gente ya, hostia, Marcelino, queremos más. ¿Ah? Queremos más, porque era vol escoltar-se vostè mateix.
11: A ver, li agradarà molt, ella li dic ara que és impressionant.
3: És com dos gotes de mercurio, escórtese.
13: Fixa't. Hola.
19: Buenas tardes, Tony Clapés. Soy el abuelo señor Marcelín. Fixa't, Marcelín, Tony Clapés. Vamos con el santoral. Hoy es San Ciril. Fixa't, San Ciril.
13: Igual,
19: Sí, és igual.
13: No es veu gens,
19: d'aquest dia. I també és Sant Salvador de Horta. Sí, Sant Salvador de Horta. Clapés, fixa't, això és Almas de Metal.
13: Bueno, jo crec que ens fem una idea,
19: Però, escolta'm... Bones tardes, Toni.
10: Ai, ara no sabia qui era.
13: Soc jo,
11: Sí, vostè. Sí,
2: hombre.
13: Escolta, però quina traça que té, vostè.
2: Ah, con inteligencia artificial,
10: La mantén, està contenta.
11: Sí, també podíem clonar... Podíem clonar la seva veu i que no vingués més, també. Això es podia fer.
2: No, això no.

0: ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Bona nit, 11:15, benvinguts un dia més al Tu diràs. És dijous, 28 de maig del 2026, el primer dia d'Anthony Gordon a Barcelona. Ha passat revisió mèdica, ja, el futbolista anglès, i demà s'espera la signatura i l'anunci oficial del seu fitxatge pel Barça. I un cop fet Gordon, el pròxim objectiu és Julián Álvarez. Deco vol anar per feina abans que arrenqui el Mundial d'aquí a 15 dies i ja prepara una primera oferta per l'Atlètic de Madrid que no superarà els 100 milions d'euros. Evidentment, el club matalasser vol més calés i la negociació no serà fàcil, però el Barça confia en que la voluntat del jugador de vestir de blaugrana ajudi en aquest estira i arronsa que hi haurà a partir d'ara en els pròxims dies. De seguida, la Marta Ramon ens explica de quina manera vol encara Deco l'operació per mirar de fitxar el davanter argentí i completar una gran davantera per la temporada vinent per Hansi Flick. També donarem detalls del futur de Rashford després de l'arribada de Gordon. Com queda la situació de l'altre futbolista anglès que ha fet una molt bona temporada, però que ara mateix està fora del Barça amb l'arribada de Gordon. I a tot això, com dèiem ahir, atents a Bernardo Silva, que és una opció interessant, una molt bona opció de mercat ara mateix, que el club contempla, depenent de com vagi evolucionant l'estiu i els fitxatges que es puguin fer. Ara en parlarem, a la tertúlia avui, amb els habituals del dijous, Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Al Barça femení, avui, després de l'adeu d'Alexia Putellas, s'han fet oficials les sortides també de Mapi León i Ona Batlle. Ahir ja ho vèiem, es van acomiadar les dues de l'estadi Johan Cruyff quan les van substituir. Avui hi ha hagut la comunicació oficial que tampoc seguiran al Barça la temporada vinent Mapi i Ona. Ara queden pendents els casos de Marta Torrejón, Salma Parayuelo i també el tècnic Pere Romeu, que acaba en contracte aquest mes de juny. I avui també, al Barça, hem sentit Xavi Pascual explicant els motius pels quals deixarà d'entrenar l'equip de bàsquet a final d'aquesta temporada, com ja us hem anat explicant amb el Dani Aguilar en les últimes setmanes. Hola, Aguilar, eh?
2: Hola, Aleix, bona nit.
1: Què tal? Sí, bona nit. Compareixença molt sentida avui, molt, eh?
2: Amb tota la plana major, amb el president Juste, el directiu Cisco Pujol, Enric Massip, també la direcció esportiva, i el missatge és clar, no vol per res del món enemistar-se amb el club, no vol que hi hagi bàndols en el procés de la seva marxa, i com dius, ha expressat el seu sentiment.
3: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Euroliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i això és el que m'ha destrossat.
2: Això sí, ha dit que el seu laportisme i el seu barcelonisme, o si vol, el seu barcelonisme i el seu laportisme estan intactes, però també ha reconegut que ara mateix la seva manera de treballar i la del club van en direccions molt diferents. De fet, ara ho començàvem a sentir al final del document, ha dit que si seguís per aquest camí acabaria cabrejat amb pràcticament tothom. Xavi Pascual, que amb aquesta roda de premsa ha posat la primera pedra de l'adéu, però també, d'alguna manera, ha encigalat tothom, si em permets la paraula, per aquest tram final de Lliga, amb el qual veu, amb tots els respectes per als rivals, esperança.
1: Avui tenim última possessió,
2: sí,
1: com cada dijous, al tram final del programa. Allà analitzarem tot el que ha dit Xavi Pascual aquest migdia i tot el que està passant al voltant de la secció de bàsquet amb l'Aguilar i amb l'Àlex Gozalvo. Així que t'espero d'aquí una estona, Aguilar.
2: Fins ara.
1: Vinga, fins ara. Déu-n'hi-do amb els comiats a Camp Barça dels últims dies a l'equip femení i ara a la secció de bàsquet. Avui, parlant de comiats, també hem sabut que Mitchell no serà l'entrenador del Girona la pròxima temporada a segona divisió. Era un secret a veus i tot i el descens no hi ha hagut canvi d'opinió. Era el que s'esperava, que Mitchell deixés la banqueta després de 5 temporades i el club ho ha confirmat avui en un comunicat. 5 temporades en què Mitchell ha portat l'equip a tocar el cel, primer amb un ascens a primera en el seu primer any, la temporada 2021-2022, després a jugar a la Champions, ara fa dues temporades, però malauradament també en aquest cicle ha tocat baixar a l'infern amb el descens de fa només uns dies. Mitchell apunta a l'Ajax d'Amsterdam, no és oficial, però li va al darrere a l'Ajax, a veure què decideix fer l'extècnic ja del Girona, i tal com us hem explicat aquest migdia a RAC1, de moment no es descarten més canvis al Girona. La direcció esportiva ha de seguir en principi en mans de Quique Cárcel i també la propietat en mans de Pere Guardiola. Està previst que la setmana vinent hi hagi una roda de premsa a Girona de les màximes autoritats del club per explicar una mica com queda l'organigrama, qui serà el nou entrenador que haurà d'intentar l'any que ve tornar a primera divisió en aquest any que haurà de passar el Girona a segona. Més tard farem passar el Xavi Puig i també trucarem el Miquel Agut, el narrador del Girona juga a RAC1. Un dia més hem de repassar la jornada a les eleccions del Madrid amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Cada dia que passa puja la tensió entre els dos candidats i posen més llenya al foc. I més enllà de l'actualitat futbolística, abans d'arrencar amb tota la teca, una de les imatges del dia és l'eliminació de Jannik Sinner, el número 1 del món, de Roland Garros. Tenia el partit pràcticament guanyat contra l'argentí Juan Manuel Cerúndolo i per culpa d'un cop de calor ha acabat perdent. Guanyava 2-16-0 i ha tingut oportunitat de tancar el partit en el tercer set i de cop i volta s'ha enfonsat i ha acabat perdent els 3 sets següents i eliminat del torneig contra el número 56 del món, Juan Manuel Cerúndolo. Sinner, que durant aquest tram final del partit ha mostrat símptomes evidents a la pista de mareig i de malestar. Ell mateix ho ha explicat així en roda de premsa.
4: Starting to feel very dizzy.
5: M'he començat a trobar malament, amb marejos, amb molt poca energia. He mirat de servir bé, però tenia molt poca energia i he deixat que passés el quart set i mirar de recuperar-me de cara al cinquè. Ha estat un joc molt important el primer, però no he pogut aguantar i després tot ha anat a pitjor. Aquest matí m'he llevat amb cert malestar, per això he mirat de fer punts curts al principi del partit. I m'ha sortit bé, perquè em trobava prou bé. Però després m'he anat trobant malament amb aquest mur i tot s'ha acabat.
4: Kind of hit the wall and that's it.
1: Estava batut Jannik Sinner, que sense Carlos Alcaraz a Roland Garros era el màxim favorit, i ara, en canvi, Djokovic té una opció única per aconseguir el seu 25è Grand Slam amb 39 anys. És el màxim favorit, ara mateix el serbi, que continua viu al torneig, sense Alcaraz ni Sinner. A veure què fan també tenistes com Alexander Zverev, que també és un altre dels favorits, l'alemany, o Rafa Hodar, un nano que ha irromput amb moltíssima força al circuit, sobretot en terra batuda en les últimes setmanes, i que de moment és a tercera ronda i amb opcions d'accedir als vuitens de final i de seguir endavant en aquest Roland Garros. Així ha anat el dia d'avui, farem una petita pausa i de seguida pujarem primer al mirador del Tudiràs amb en Joan Maria Pou per analitzar tota l'actualitat a Can Barça i després obrirem tertúlia amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí per parlar d'aquest dia intens, un altre cop informativament parlant en clau esportiva.

0: El mirador del Tu diràs.
1: Deu i 41 minuts, hem aprofitat la pausa per agafar l'ascensor i pujar cap al mirador del Tu diràs, com fem habitualment els dijous, i saludar el narrador del Barça Jugarracú, en Joan Maria Pou, que ja ens espera aquí dalt. Hola, Joan Maria.
2: Hola, Aleix, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Com estàs?
2: Fa, fa caloreta avui aquí dalt, eh?
1: Ui, sí, fa caloreta. Déu-n'hi-do, si fa caloreta, sí. Hauríem de posar algun ventilador o alguna cosa haurem de posar-hi, de cara al futur.
2: El mirador tòrrid.
1: El mirador tòrrid del Túria, sí. Com està sense futbol? Descomprimint una mica la temporada llarga del Barça?
2: Sí, la veritat és que sí, molt, molt tranquil i molt expectant, no?, a veure quin tipus de plantilla construeix el club perquè Hansi Flick torni a tenir les eines necessàries per competir per tot la temporada que ve, però ara sí, ara és un moment de tranquil·litat.
1: Dilluns 4 de maig, ahir ho recordàvem, el primer mitjà de comunicació que deixen el nom d'Anthony Gordon és RAC1, el Tu diràs, amb l'Àlex Pintanel. I 23 dies després s'ha tancat aquest fitxatge que al principi a tots ens va sonar estrany, però per la informació que teníem amb el Pintanel doncs era bona i s'ha acabat confirmant que sí. Llavors, què et sembla? Perquè és veritat que no és potser un jugador amb el qual t'hi veiessis, no?, al Barça, però ha arribat, ha passat revisió mèdica i l'any que ve jugarà aquí. Bé, 5 anys jugarà aquí.
2: Sí, primer de tot, manifestar, crec que ja ho heu comentat també, o ho hem comentat en diferents mitjans aquestes últimes hores, la sorpresa per la rapidesa. Jo estic, crec que

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Les indiscutibles del futbol europeu. Per tant, si l'entrenador, que és així, s'ha donat el vistiplau i li agrada aquest jugador i creu que té un perfil que pot ajudar molt a l'equip, i la direcció esportiva ha dit, doncs si tens, nosaltres també ho veiem així, a mi em sembla que és un molt bon fitxatge. L'únic que ara mateix jo crec que no podem saber si el preu que es paga és o no és proporcionat. Perquè d'entrada 70 quilos fixos més els variables per un futbolista que no és un primer espàs, això que estàvem dient, pot cridar l'atenció. Però jo sempre recordo el mateix exemple, Aleix, que és Dani Alves. Mm. En el seu moment el Barça li paga, crec que són uns 36 o una cosa així, 36 sí. milions, una animalada així, per Dani Alves. No? I en aquell moment es diu, hòstia, per un lateral dret, com pot ser? Això és una fortuna, és caríssim. Vista en perspectiva, la relació preu-rendiment, creus que va ser dolenta?
2: No.
1: No, va ser boníssim. Ara, el Gordon aquest ha de saber que a Can Barça 70 quilos per la gent són molts quilos i que, per tant, se'l analitzarà, se'l valorarà com un jugador de 70 quilos.
2: Sí. Jo,
1: Ferran Torres, els primers mesos, a l'eix.
2: Bueno, sí.
1: Ah, és que no ha valgut 50, no sé què, no 50, si encara ho arrossega.
2: Rafinha, la primera temporada.
1: Exacte, sí senyor, molt bon exemple. Rafinha. Vull dir que a veure què passa amb el pes de la samarreta i a veure què passa amb el pes de l'operació. Però diguéssim, un jugador ràpid, un jugador profund, un jugador intens, un jugador que pressiona i un jugador que sembla que té gol en un equip que no és cap meravella, ha fet una quantitat de gols molt correcta, amb els passadors que hi haurà al seu voltant i amb la qualitat que és molt superior a la del Newcastle. Jo insisteixo, jo ara estic en una fase, Aleix, no sé si a tu et passa, que si Flick diu aquest jugador m'interessa, doncs a mi també m'interessa.
2: Ja anem i ens la creiem. Sí, jo crec que s'ha de separar, una cosa és el preu, que tot això ho marcarà el temps, tot i que és cert que amb 5 temporades podem repartir el fitxatge, l'amortització, el sou, a nivell de fair play és una bona operació pel Barça. I a més, avui llegia que el Newcastle amb aquests calés vol fitxar Abde del Betis, i això al Barça li reportaria un 20% d'aquesta venda, i que el Betis llavors vol fitxar Jan Virgili per substituir Abde, que això al Barça li reportaria un 40% de la venda. És a dir que encara el Barça farà negoci. No, no, vull dir que...
1: No, és una bona combinació perquè estàs ingressant per tot arreu.
2: Clar, clar, clar. Llavors, i tu has tirat la primera peça del dòmino amb el Newcastle, i pot ser que el Newcastle et compri Abde, que tot això et provoqui que recuperis alguna cosa de calés, que no està malament.
1: Però jo el que volia transmetre és que el pes per mi del 70 quilos a l'eix no és tant respecte al fair play, etcètera, que això els que hi entenen ja, sinó respecte a aquell, el jugador que arriba al Barça després que el club hagi pagat una quantitat com cridanera de diner, ha de saber que això ja és una versió diferent, simplement.
2: Sí, i després a nivell futbolístic, jo me l'imagino, Flick ha donat l'okay, perquè jo crec que aquesta temporada amb la lesió de Rafinha ha trobat a faltar una mica de mossegada al davant, que és on arrenca tot, no? O sigui, Flick sap que no patiran defensivament si el Barça, quan perd la pilota, li mosseguen al davant. I per això busca aquests perfils de Gordon, que és un tio que et treballarà, de Julián, que és un tio que també et mossegarà com pot fer Ferran Torres. Vull dir que jo crec que va una mica per aquí i en això sí que pot tenir un bon rendiment, no? Després el Barça generarà ocasions i doncs, Gordon en farà uns quants, també, no?
1: Totalment. I aquí la pregunta és, els que l'han vist sovint i entenen molt, et diuen que clarament és un jugador que juga a la banda esquerra, però que de tant en tant ha jugat de davant i centre, tot i que s'ha sigut més còmode a la banda, per tant tens aquesta petita versatilitat d'aquest jugador. El tema és si ell clarament és un jugador per la banda esquerra i és on el veu Hansi Flick, bé, clar, aquí tens el teu titular indiscutible i ara tens un tio que, clar, jo no sé si es pot considerar reserva indiscutible, un tio pel qual has pagat 70 quilos.
2: No, i també et pots jugar de nou, si algun dia no hi ha Ferran o Julián.

0: no hi és, vull dir, també et pot mossegar allà dalt, no? Vull dir, com a nou.
1: Però que aquí també ara veurem com ho regula això també l'entrenador, no? Perquè un tio de 70 quilos, en principi, no és un tio que vingui a ser suplent cada 4... Vull dir, ja sabem que tothom haurà de descansar, que és molt important tenir plantilles llargues. Com tu bé dius, vés a saber si amb un Gordon al darrere l'absència de Rafinha en els moments claus contra la Real Madrid es hagués notat menys. No, vull dir, és evident que el Barça ha de tenir aquest tipus de problemes, i que l'entrenador hagi de dir, hòstia, ara vull qui juga. Però, clar, ara tens aquesta banda esquerra amb dos tios molt potents.
0: Sí, i després hi ha una altra derivada, avui ara en parlarem amb la Marta. L'arribada de Gordon fa que Rashford ara mateix no entri en els plans del Barça. Llavors, aquí també se'l valorarà per això, no? És a dir, no perquè sigui l'anglès i anglès, que és curiositat, és una casualitat, sinó perquè Rashford potser no t'ha rendit defensivament, no t'ha mossegat com voldria Hansi Flick, però hòstia, ha fotut uns números molt bons, no? I suposo sí. Que això també se'l mirarà a Gordon, de dir, a veure si iguales el que ha fet el teu compatriota, no?
1: Clar. A veure si iguales això, no? És un punt de vista dels números, les estadístiques, sobretot els gols i les assistències, però jo el que crec que sí que crec que Flick veu clarament en Gordon és aquesta part que tu deies d'intensitat, de defensa, de pressió, que jo crec que l'entrenador té molt clar que és el que li falta a l'equip per fer el salt a Europa, no? Que és poder jugar d'aquesta manera que li agrada jugar amb ell contra equips amb primeres espases, i que aleshores tu necessites que la teva primera línia de pressió sigui molt intensa i tàcticament molt, molt acurada, no? I jo crec que en aquest sentit ell creu que aquí hi ha una millora, no?
0: De prestacions. Per això ha vingut, perquè no caigués l'invent si en algun moment Rafinha no pot jugar, no? És claríssim.
1: Però a mi d'entrada, insisteixo, amb el matís del preu, que ja ho veurem els propers anys, em sembla molt interessant que no es vagin a buscar els cromos de la primera pàgina de l'àlbum, aquests de tot. Vull dir, si pot, sí, eh? És a dir, si el Barça fitxa Julián Álvarez, que seria un fitxatge, des del meu punt de vista, estratosfèric, però és com, bé, no, des d'un punt de vista del mèrit, diguem-ho així, és relatiu, no?
0: Sí, hauràs de fotre una quantitat. El vol tothom, clar, sí, sí, és el nom.
1: És el nom, no?, dels que sembla que poden sortir del seu club, ara mateix és el nom, no? Tu dius, hòstia, volen fitxar Julián Álvarez? Ah, molt bé. Volen fitxar Kane? Ah, molt bé. Volen fitxar Haaland? Ah, molt bé. Volen fitxar Mbappé? Ah, molt bé. Volen fitxar, jo què sé, ara mateix Dembélé o Cabrasquelia? Sí, clar, gràcies, no? I en canvi, aquest fitxatge de Gordon, hòstia, a veure, no? Clar, sempre hi ha el risc que després això no funcioni. I aquí és on potser el debat és, hòstia, te l'està jugant per 70 quilos, perquè una cosa és jugar-te-la amb Touré en el seu moment per 20 i pocs. Però ara te l'estàs... 70 quilos, hòstia, ja vol dir que estàs fitxant una realitat, no?
0: Bueno,
1: no,
0: t'estàs gastant una part del pressupost interessant que té el Barça per aquest estiu, com ja hem dit, perquè tenia més marge per poder operar amb normalitat. A veure com surt, i jo crec que el Mundial serà molt interessant per veure com rendeix
1: sí.
0: El nano, no? Amb Anglaterra.
1: Ara, de cop i volta, encara ens interessa més Anglaterra, no?
0: Sí. Bé, el següent serà Julián, ara ho dèiem, i ara en donarem més detalls. El Barça vol fer una primera oferta per sota o al voltant dels 100 milions, l'Atlètic on demanarà més, i aquí començarà la partida de pòquer, a veure si el jugador també apreta, perquè la seva voluntat és venir cap aquí, pel que m'ha anat explicant. I després, ahir dèiem, compta amb l'opció de Bernardo Silva. A tu t'agradaria aquest jugador? Tot i que és cert que Hansi Flick diu, no, jo ja tinc migcampistes d'aquest perfil de sobres, no? Anem a reforçar la davantera i si podem, i hi ha alguna sortida, fem algun retoc també en defensa. Però migcampistes ja en tinc. Ara, el Barça diu, escolta, Hansi, que és que aquest tio, lideratge, experiència, pot venir a sumar, és una operació de mercat interessant, és una oportunitat única. A tu t'agradaria que vingués? El veus?
1: L'única raó per la qual puc entendre que Hansi Flick digui hòstia, no ho acabo de veure clar, és això que tu dius, que ell, en aquesta zona on habitualment juga Bernardo Silva, ja hi té molts jugadors i de molt nivell, i que ell vol que li reforcin les dues parts del camp que clarament s'han de reforçar, sobretot la davantera. Però és l'única raó. O sigui, per mi, que Bernardo Silva, amb 31 anys, com jo l'he vist rendir aquesta última temporada amb el Manchester City, el que li hem vist els últims anys, o sigui, a mi m'encantaria que fitxés pel Barça, perquè a mi em sembla que és un jugador que et puja el nivell de la plantilla. Tu has dit una paraula molt important, el lideratge. Aquesta combinació que diem de joves i veterans, hòstia, també un tio, hòstia, que porta moltes hores de vol, a sobre, i hi ha un nivell altíssim. És un tio que pressiona, que treballa, que juga amb 47 posicions diferents. Mm. Fins i tot diria que un dia el City necessitava un lateral a l'esquerra
0: i el va posar.
1: I crec que el va fer jugar de lateral a l'esquerra.
0: Sí, però és que jo el veig substituint a Lamine en un dia puntual a la dreta. Pot jugar a la mitja punta, pot jugar a la base de la jugada. Vull dir, és que...
1: Jo entenc que Hansi Flick diu, ei, tios, Bernal, Pedri, De Jong, Fermín, Gavi. Hòstia, on el col·loco? No, Olmo, on el col·loco, aquest tio? Perquè, a més, aquest tio, potser el cinquè entrenament, resulta que dius, és que aquest tio ha de ser titular. Ara, jo... tenint en compte que ve lliure, si no se li envà la pilota amb el que demana de fitxa, tu no trobes que és una oportunitat de mercat acollonant?
0: Sí.
1: Perquè bé...
0: M'agrada més que Gundogan, imagina't el que et dic d'aquesta línia.
1: I Gundogan, déu-n'hi-do, el primer any que va fer, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, però ara és veritat que ara el nivell de la plantilla és molt superior, des del meu punt de vista. Però, si no m'equivoco, em sembla que no m'equivoco, aquest tio que crec que té 31 anys.
0: Sí, 31 o 32, estem de fer-ne, sí.
1: Potser aquest any en fa 32. No? Potser que aquest estiu, potser aquest estiu fa
0: sí,
1: 32
0: anys. A l'agost, tens raó, 10 d'agost fa 32.
1: A l'agost fa 32 anys. Jo crec que encara té 2 o 3 anys de futbol de molt nivell. Ara, insisteixo, jo entenc que l'entrenador digui, ei, primer doneu-me què realment necessita l'equip i després parlem de cireretes, diguéssim.
0: A veure què passa, el mercat està molt calent, ho volen accelerar tot abans del Mundial, perquè allà poden pujar preus de molts jugadors, no?, en un aparador com aquest, i a veure què passa les pròximes setmanes, en els pròxims 15 dies, abans que arrenqui la cita mundialista. De la resta de la jornada, clar, m'agradaria saber la teva opinió sobre aquest comiat d'Alexia Putellas i el que hem sentit avui de Xavi Pasqual, que sé que t'agrada molt el bàsquet, no? Perquè, clar, coincidit en el temps, comiats de personatges il·lustres, no? D'Alexia, què em vols dir?
1: El d'Alexia, vaja, és un cas com bastant de pel·lícula, no? Jo crec que és difícil acabar-ho millor, no? Cada episodi del comiat ha estat elegant, ha estat emocionant, ha estat sincer, i jo crec que una llegenda del club que marxa, per fi, doncs per la porta gran, i vaja, jo crec que ha estat exquisit. No? Des de tots els punts de vista crec que ha estat exquisit. Una altra cosa és dir, hòstia, com és que... Però clar, jo quan ja se sabia que marxava, jo pensava, hòstia, però per què aquestes llegendes no acaben la seva carrera aquí i ja està? Però clar, ella ho ha explicat molt bé. Diu, hòstia, que ja no pot més, que la pressió, que el tal, que ja ha fet tot el que havia de fer aquí, que la seva sensació és que el relleu està garantit i que estava, diguéssim, que ja... buidada i que se n'ha d'anar segurament a liderar un altre projecte on segurament l'exigència sigui diferent. Clar, tu li sents dir això i dius, doncs res a dir, vull dir, si és el sentiment que té, doncs se l'ha d'entendre i que marxi com ha marxat, no?, per la porta gran i sabent que tornarà de seguida que vulgui i que pengi les botes, no? En el cas de Xavi Pasqual, d'Aleix, no sé com ho has vist tu.
0: Home, molt sincer, molt sincer l'he vist.
1: Sí, però m'ha cridat molt l'atenció que l'argument principal, si tu has entès el mateix que jo, és aquest component de patiment relacionat amb el club de la seva vida, el club del que ell és, no? Ell és del Barça i, per tant, perdre com a entrenador del Barça li genera un patiment, un neguit, una ansietat que no és capaç d'assumir i que això no li passa quan és entrenador del Zenit, del Panathinaikos, del Dubai o de... No? Hòstia, a mi m'ha sorprès molt, perquè és un argument com molt, molt personal, no? No, no és un argument com que tingui a veure amb el que nosaltres ens pensàvem, potser abans de la roda de premsa, amb el projecte que li ofereixen, amb les promeses incomplertes, amb la sensació que per molt que el projecte de l'any que ve pugui ser engrescador, no serà un projecte que pugui competir contra Dubai, Fenerbahçe, Olympiacos, Panathinaikos, aquests equips, no?, que tenen molts més calés, el Madrid, el València, no? No ha fet servir aquests arguments, no? Ha parlat sobretot d'aquest patiment, no?
0: Sí, però en el fons d'aquesta declaració el que havia de dir és... A més, ho ha explicat molt bé ell, de dir, jo he sortit del Barça, he estat al Zenit, he estat al Panathinaikos, que són clubs independents, i allà tot es viu pel bàsquet. I aquí, doncs, quan he tornat, he vist que això és el Futbol Club Barcelona. I aquí el que més interessa és el futbol masculí, i que, per tant, el bàsquet sí, però no, i, per tant, jo vull un projecte guanyador, i aquí em costa perdre, no? Ha vingut a denotar que, sí, que aquí costarà, no?
1: Sí. És veritat que per la via del patiment aquest, de, jo pateixo molt quan el Barça perd, en certa manera t'estava dient, i tinc la sensació que l'any que ve el Barça perdrà molt més del que jo podré assumir.
0: Això,
1: no?
0: Sí, això.
1: I en canvi en altres llocs, primer, pel que ens explica, no li costa tant pair les derrotes, i segon, segurament, doncs té la sensació que perdrà menys i que tindrà un equip més, més competitiu. També et diré que això de, hòstia, és que aquí el bàsquet no és un club independent, és una secció, bueno, el Xavi, que és més culer que l'escut, això ja ho sap perfectament, sí. I quan va quedar campió d'Europa el 2010 també era una secció, eh? Vull dir que...
0: Sí, sí, ja, no és renou, ja t'entenc.
1: No, vull dir que, però que en canvi fa servir aquests arguments sí que segurament per dir, bueno, no acabo de tenir la percepció que l'any que ve tindré totes les eines que jo voldria tenir per no perdre els tants partits, no? Però m'ha sorprès que el component aquest del el patiment que li generen les derrotes hagi estat tan central en la roda de premsa, no?
0: A veure què fa el Barça amb la direcció esportiva, perquè ahir vam dir que Xavi Pujol podia ser el gran pal de paller de la nova direcció esportiva, un tio que ha fet una feina brutal a Manresa i ara a Baskonia, i després a veure quin entrenador arriba l'any que ve, també.
1: Sí, primer a veure quina plantilla acabes tenint.
0: Home, Mike James aquest, a mi m'interessa, tot i que tingui 36 anys, el del Mònaco, vull dir que és un bon fitxatge.
1: Sí. Sí, el que passa que has de mirar aleshores, no? Vull dir, en funció de qui es quedi, els Panthers, Clyburn, etc., hauràs de jugar amb tres pilotes per... Sí. No? Vull dir, no, és els jugadors que depèn de qui els entreni, s'ha d'anar en compte, no? De si se la passaran o no. I per tant, aquí és molt important, evidentment, trobar un nou líder. A veure, tot i que avui jo crec que Xavi Pasqual fa una roda de premsa molt elegant i molt constructiva, malgrat que el missatge és molt dolent per la institució, o sigui, és una patacada, eh? Vull dir, quan se'l fa tornar, no se'l fa tornar per com un pagat, se'l fa tornar per ser el líder del nou projecte guanyador del Barça. I al cap d'uns mesos et diu, no, és que jo no el veig prou guanyador com per quedar-me. Val, doncs ara has d'encertar amb qui vingui al darrere per generar il·lusió.
0: És una decepció, però a veure què passa. Primer amb el playoff de la Lliga, perquè això ha generat, pel que sabem, certa unió dins del vestidor del Barça per intentar lluitar per aquesta Lliga, i després a veure què passa l'any que ve, que això dona moltes voltes, ja ho sabem. Ja veus que estem distrets, tot i que s'hagi acabat la temporada pel Barça.
1: Sí, I espera't.
0: I ara queda aquest dissabte la final de la Champions, ara sent el PSG, i després el Mundial. De la final, en tens ganes de veure la final de la Champions o has desconnectat del tot?
1: No, la veuré. Sí, eh? Molt present i tinc moltes ganes de veure-la.
0: Vas amb algú o no? O t'és igual?
1: Amb l'Arsenal, sí. M'agradaria molt que la guanyés l'Arsenal. Sí, sí, tant de bo. Però, clar...
0: Seria la primera de la història, seria, recordo.
1: Sí. De fet, és que només han jugat una final, no? La que van perdre a París, no?
0: Tens raó, el 2006 contra el Barça.
1: Vull dir que no van sobrats en aquest sentit. I a mi m'agradaria molt que la guanyés l'Arsenal, tot i que jo crec que té més arguments futbolístics al Paris Saint-Germain, però vaja, ja veurem què és el que passa, però sí, la veuré.
0: Val, recordo que és a les 6, compte, eh? Recordo que és dissabte a les 6 de la tarda a Budapest i que la fem en directe a RAC1 amb el Molló i companyia. I després, tens ganes del Mundial? Aquest Mundial el més llarg de la història, amb 48 seleccions? T'has començat a mirar o encara no?
1: A veure, a mi hi ha molts partits que em fan una mà. Vull dir, no estic en el nivell de malaltia de que em motivi veure segons quins partits d'aquesta primera fase. Jo crec que són massa seleccions, massa partits, i que en aquest sentit s'han equivocat. I després, clar, venim d'un Mundial on estàvem molt mal acostumats amb els horaris, Aleix. Saps? I aleshores, clar, en aquest cas s'hauran de fer esforços, no?
0: Sí, hi ha partits a les 3, a les 4 de la matinada. És a dir, no matinaràs pel 4 de la matinada a Corea del Sud, Txèquia, no matinaràs, no? O...
1: Aquest concretament no el veig.
0: Haití a Escòcia tampoc, a les 3 del matí no el veus.
1: No,
0: Escòcia, va.
1: Si alguna d'aquesta nit se'm complica, doncs arribant a casa potser, no? Pots allò veure alguna cosa.
0: És cert, però... que hi ha un tram que és el de les 6, 7 de la tarda, llavors n'hi ha un altre que és el de les 9, 10 de la nit, que aquí hi haurà partits gairebé cada dia, entre les 6, les 7, de les 9 i les 10 de la nit, horari aquí a Catalunya, que, mira, aquí encara alguna cosa aquest, podràs rascar.
1: Aquest sí. I, evidentment, quan la cosa es comenci a posar seriosa, doncs sigui a l'hora que sigui, doncs, evidentment, tocarà veure'ls, perquè també forma part una miqueta de la nostra professió, està pendent, evidentment, de què fan els jugadors del Barça en aquest Mundial, no? Perquè, d'entrada, per exemple, haurem d'estar molt pendents de fins on arriben les seleccions on juguin jugadors del Barça per saber, per exemple, quan començarà la Lliga l'equip.
0: Sí. Pot ser que l'arrenqui el 16 d'agost si no hi ha cap jugador del Barça que arribi lluny al Mundial, i si no hi ha, el Barça arrencarà la Lliga el 22 d'agost, no? I tindrà una mica més de marxa, sí.
1: Ah, però tenint en compte que en tindràs a Espanya, en tindràs a Anglaterra, en tindràs al Brasil, en tindràs a França, tindràs als Països Baixos.
0: A Portugal, amb Cancelo, també, en principi, sí.
1: Una d'aquestes arribarà a quarts i, per tant, ja, en principi, començarà a estar la Lliga.
0: Àustria-Jordània, a les 6 del matí, aquest, bé, potser si et lleves, no?
1: Aquest sí, aquest, no, aquest segur, aquest segur. Segur,
0: perquè ja matinaràs.
1: Aquest segur, aquest em posaré el despertador... Sí. Àustria-Jordània, eh?
0: Sí. Hi ha un Uzbekistan-Colòmbia a les 4 de la matinada, la primera fase...
1: M'estàs motivant molt, eh?
0: Sí. No, però hi ha coses xules. Jo ja us ho explicarem, però aquí RAC1, com hem fet sempre, alguna cosa farem en directe, home, tant a RAC+1 com a RAC1, alguna cosa farem en horaris normals, no after hours, en horaris normals, alguna cosa farem durant aquest Mundial amb l'estil de RAC1.
1: Vull dir jo vaig demanar de narrar l'Àustria-Jordània, però em van dir que arribava tard, que ja hi havia hagut 7 companys de la redacció que l'havien demanat.
0: Sí, estàs... Que... Vas estar a la llista.
1: Tardíssim.
0: Escolta, vaig baixant, que ara obrirem tertúlia. Un plaer haver compartit aquesta temporada. Ha passat volant, per mi, volant. Sí, molt ràpida. Aquesta temporada. Llàstima...
1: Per tu tampoc ha estat una temporada normal.
0: No ho ha estat. Però ha estat divertida, i llàstima que el Barça es va quedar a quarts, perquè també tenia bona pinta aquesta temporada pel que fa al Barça de Flick. Però bé, hem viscut moltes coses, una lliga maquíssima, la Lliga del Clàssic, la Champions femenina ara i el que queda, perquè encara hi ha la Champions d'handbol, la Final Four a mitjans de juny, i a veure què passa amb el playoff de bàsquet, vull dir que encara queden moltes coses.
1: Jo he estat molt, molt a gust, com sempre, a l'Eix, amb aquestes converses així tranquil·les i pausades. Ara ja posaré tots els coixinets i tota la paradeta, els guardaré fins que tu creguis convenient, perquè les facin malbé, i tanquem la paradeta fins que toqui.
0: Ara posarem aquí un tancat per obres i ens veiem a l'agost o al setembre. Una abraçada molt forta, que tinguis un bon estiu i que gaudeixis del que hi ha de futbol aquest estiu.
1: Igualment.
0: Gràcies, Joan Maria. Adéu. Una abraçada al Joan Maria Pou. Vaig baixant ràpid, ja ens esperen el Poqui, la Maria i l'Anaïs. De seguida, la tertúlia.
2: RAC 1. A la primera pedra som culturalment actius.
3: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
2: Econòmicament estables.
4: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
2: Psicològicament tranquils.
5: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció, i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
2: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
6: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
2: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
7: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra. Amb Noemí Polls.
8: RAC 1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ja tornem a ser a l'estudi de RAC1 a la planta 3, aquí a les instal·lacions de la nova ràdio, dels nous estudis per obrir tertúlia. Abans us recordo que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis, cap al taller més proper de Sarsa Volkswagen. Els trobaràs a Sant Cugat, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà i a Vic. Ja tenim per aquí la Marta Ramon amb tota la informació del Barça. Hola, Marta.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Ara em fèiem un tastet amb el Pou, però ara li posarem ordre, eh? Aquesta capsa que portes a carpetes del Mercato, molt interessant, molt bonica.
1: Una carpeta plena de coses.
0: De coses, sí.
1: I molt aviat, eh, tot.
0: Sí. I el que queda.
1: I el que queda.
0: Maria Fernández Vidal, hola.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
2: Veig que la Marta és una persona molt important perquè va amb dos mòbils, eh?
0: Sí, sí.
2: Tota la gent important va amb dos telèfons.
0: I una capsa de carpetes de Mercato. Imagina tot el que porta a sobre. Anaïs Martí, hola, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Molt bona nit.
0: Bona nit. Ara puja el Joan Poquí. M'ha escrit un missatge que m'ha dit: vaig tard, tinc molta feina. Però
2: recorda-li que ha de pujar el 3, que no
1: sí. La capsa de les carpetes.
0: Sí, sí, també està embogit a la redacció del Mundo Deportivo, però de seguida vindrà Joan Poquí per explicar-nos també, o per valorar també tot el que està passant en aquestes últimes hores, que són moltíssimes coses.
2: Anava a dir que no és poca cosa.
0: No és poca cosa, no, no. A veure, abans de la informació, només amb un titular, si voleu, amb una petita frase. Us agrada Anthony Gordon, Maria?
2: M'agrada que sigui un tapat. M'agrada. M'agrada que ens hagi sorprès.
0: Va.
2: Perquè d'aquí veurem.
0: Anthony Tapado. T'agrada Anaïs Martí, a tu?
3: A mi m'agrada tot el que li agradi a Hansi Flick.
0: Perfecte.
3: I si Flick vol aquest futbolista, a mi ja em sembla més que perfecte.
0: En la línia de Joan Maria Pou, que ha dit entre els decàlegs del fliquisme, no? Doncs el que digui ell dels futbolistes. A veure, anem amb la informació. Anthony Gordon ja ha passat revisió mèdica i demà serà oficialment jugador del Barça, Marta.
1: Sí, ha aterrat al voltant de les 4 de la tarda a l'aeroport del Prat, ha dit que està molt feliç pel seu fitxatge pel Barça, després ha passat la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona i la previsió és que signi el contracte i es faci oficial la seva incorporació demà a partir de la 1 del migdia amb atenció posterior als mitjans de comunicació, tot això a les oficines del club. Per tant, demà dia Gordon a partir de les... No volia fer broma, però mentre ho estava dient...
0: Dia Gordon demà.
1: Sí. No volia ser un acudit, només era informació. A partir de les 12 del migdia se l'espera ja a les instal·lacions del Camp Nou i a partir de la 1, doncs, aquest acte solemne amb el president Rafa Juste per signar, per fer-se les fotografies i després hi haurà aquesta atenció als mitjans. Recordem que arriba a canvi de 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables en funció dels títols que guanyi, disputant un mínim del 60% dels partits.
0: L'arribada de Gordon, que ara valorarem, descarta Rashford, pel que sabem.
1: Sí, Gordon ve a ocupar el lloc de Marcus Rashford, però millorant les seves condicions futbolístiques i econòmiques. En el capítol futbolístic el veuen més intens defensivament i en la pressió i molt semblant al que aporta Rafinha en còmput global, millor que Rashford. I en el capítol econòmic ocupa menys espai de fair play per com quedarà repartida l'amortització i perquè tindrà un sou més baix. Rashford ara mateix, per tant, està fora dels plans del club i només es contemplaria la seva continuïtat en cas que no arribés el davanter cada venir per ocupar el lloc que deixa Lewandowski. Ara mateix, insistim, això es veu com una possibilitat molt remota perquè Gordon ve a ocupar el lloc que ocupava fins ara ell. Des del cos tècnic s'ha vist aquesta temporada que sense Rafinha l'equip ha patit molt, sense anar més lluny que hi han eliminat a mans de l'Atlètic de Madrid tant a la Copa com a la Champions i s'ha buscat una solució en aquesta direcció, una alternativa de més garanties que no per Rashford. A més, tenint en compte que també pot jugar de davanter centre. Des del cos tècnic i des de la cúpula esportiva del club creuen que és determinant tenir moltes alternatives de màxim nivell diferencial a l'atac, com passa en equips com, per exemple, el Paris Saint-Germain. Elevar, per tant, el llistó de la qualitat i la competència per aspirar a guanyar la Champions, que és el gran objectiu que s'ha marcat Hansi Flick de cara a la seva tercera temporada al capdavant del projecte.
0: Per tant, si res no canvia, hem canviat l'anglès Gordon per Rashford. Aquesta és la situació a dia d'avui, com explica la Marta. I ara tots els esforços se centren ja en Julián Álvarez. Un cop obtingut el sí del davanter, ja us hem anat dient des de fa dies que Julián Álvarez vol vestir de blaugrana, vol jugar al Barça ara ja ha de negociar amb l'Atlético. I s'ha marcat un topall de moment per començar a negociar amb el conjunt matalasser.
1: Sí, és un topall de 100 milions d'euros. Aquest és el màxim que el Barça s'autoimposa per negociar amb l'Atlètic de Madrid. Ara per ara no estan disposats a escalar més enllà d'aquests 100 milions, encara que l'Atlètic de Madrid en demani de sortida 150. Pels inputs que tenim a RAC1, aquesta oferta, aquesta proposta formal que prepara el club amb aquest topall de 100 milions, encara no s'ha produït, però és a punt de sortir del forn. Per tant, en els propers dies això ha de passar. Si l'operació s'acaba concretant per 100 en termes de fair play, ocuparà els 40 de forat que deixa Lewandowski. Saben, però, al club que aquest fitxatge serà molt més difícil que no pas el d'Anthony Gordon, perquè serà complicat treure'l d'allà, i per això treballen en alternatives. A Joao Pedro del Chelsea també el veuen difícil, i a Harry Kane encara més, perquè no vol sortir del Bayern. Convé remarcar, per afegir més ingredients al context, a l'escenari en el que es mou el Barça, cap als números que té el club blaugrana ara mateix, en termes de fair play podria arribar als 120 milions per Julián sense problemes, però una altra cosa és que, insistim, s'hagin marcat aquesta línia vermella del 100. Val. Per poder, es podria, però el topall que es marquen són els 100 milions.
0: Val. Així estan les coses per Julián. I a tot això, ho rematarem per explicar quina és la situació a dia d'avui en el mercat del Barça, el club ja sap, a més, per part de la Lliga també, és a dir, que és una comunicació oficial i una informació oficial, el club ja sap per part de la Lliga que podrà fer aquests dos fitxatges en via lliure per inscriure'ls.
1: Sí, perquè el Barça ja és dins la regla del 1-1, la Lliga ja els hi ha comunicat, i amb l'espai que ja tenen hi caben tots dos sense problemes, Gordon i Julián, per les xifres que hem anat dient. Gordon per Rashford i Julián per Lewandowski. Ara falta saber quin marge salarial extra tindran, però la idea és no fer-lo servir per anar al mercat, a no ser que surtin jugadors de pes. Per exemple, si surt Araujo, aleshores sí que es fitxaria un central. Si no, no, es quedarien com estan. D'aquest marge salarial no en depèn, això també està bé subratllar-ho, la continuïtat de Cancelo, que ja es dona per descomptada. Per què és possible tot això? Sobretot per l'augment de més de 100 milions d'ingressos que suposarà l'obertura de la tercera graderia de l'estadi. BLM també està funcionant molt bé, i abans del 30 de juny hi haurà traspassos. També podem explicar que el Barça sobrepassarà els 1.100 milions d'ingressos en el pressupost de la temporada 26-27.
0: És a dir, com que la Lliga veu que el Barça durant la temporada vinent obrirà la tercera graderia i generarà més ingressos, li diu, val, tens marge salarial. I, per tant, Gordon, i si arriba Julián, es poden inscriure sense problemes. No hi haurà aquelles últimes hores que hem viscut els últims estius, eh?
1: No, clar, però evidentment sense tirar la casa per la finestra. Sí. Però sí, sí, es poden afrontar aquests dos grans fitxatges, aquests dos fitxatges top, sense estar patint ni suant fins a l'últim moment.
2: Trobo que no s'ha fet prou festa major, no?, per estar a la regla de l'1. És a dir, quant de temps portàvem? Sí, sembla que sí, però
0: el mandat
2: no,
0: a la porta no s'havia aconseguit.
2: Estan a punt, però finalment no. Trobo que...
1: L'estiu de les palanques va haver-hi una estoneta que sí.
0: Una estoneta, sí. Però...
1: Després de tot el merder amb Dani Olmo va haver-hi una estoneta que sí, però han estat moments anecdòtics,
3: sí,
1: amb moltes
3: no?
1: dificultats. Sí, sí,
0: sí,
1: és finestra, així.
0: Sí, Déu-n'hi-do. Per últim, Marta, clar, per què el Barça està fitxant, gastant-se tants diners? Per què no està fent aquestes inversions? Doncs perquè el club és previsor, perquè sap que l'estiu del 27 tindrà molt difícil fitxar.
1: Exacte, saben que molt probablement l'estiu que ve estaran un altre cop fora de la regla del 1-1. Em sap greu informar-vos d'això, però saben que serà molt difícil fitxar amb normalitat l'estiu vinent, perquè tornaran a patir una davallada d'ingressos per haver d'anar a Montjuïc per la instal·lació de la coberta del Camp Nou. Per tant, s'està fitxant per dos estius ara mateix. El gran mercat, les grans apostes s'han de fer ara, per això és un mercat clau, és un mercat estratègic.
0: Per això el Barça s'està reforçant amb Gordon, si pot amb Julián, i a veure què pot fer a partir d'aquí. Bernardo Silva, que ja us hem dit, és una opció. Per això el Barça està fent tants fitxatges i sembla que tindrà tants jugadors a la plantilla de certa qualitat o que pujaran al nivell, perquè, com diu la Marta, s'està fitxant pensant en dos anys, perquè l'estiu del 27, quan el Barça hagi d'abandonar el Camp Nou per pujar la coberta, potser si està 4, 5, 6, 7 mesos jugant a Montjuïc per la coberta, i això farà una davallada d'ingressos, i això provocarà que el Barça pugui tornar a sortir de la regla 1, segurament, com diu la Marta, i que no pugui operar amb normalitat. I estan aprofitant aquesta finestra que tenen ara per intentar fitxar al màxim i així tenir una bona plantilla per dues temporades. Aquesta és una mica la situació, el marc en què s'està treballant dins del Mercato a Can Barça. Aquesta és la informació per part del Barça, per part de la Lliga, que tenim aquí a RAC1. He volgut trucar un moment al company de Mundo Deportivo, Javier Gomara, que cobreix la informació de l'Atlético, perquè, evidentment, amb totes aquestes informacions que hem anat explicant sobre el futur de Julián, a Madrid s'han posat nerviosos. I Javier Gomara signa una notícia a mundodeportivo.com que diu: el Atlético se harta. Julián no está en venta. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Nada, es una llamada de urgencia porque he visto tu crónica. Entiendo que has hablado con interlocutores del Atlético y que están un poco hasta las narices de Julián y del Barça, ¿no?
4: Sí, tal cual lo dices. Dice que son muchos meses con el mareo que está produciendo el Barça o el entorno sobre Julián, que Julián no ha dicho una palabra. Si tienen que culpar a alguien, culpan a los agentes de todo este revuelo que está habiendo. Y yo creo que aquí cada uno juega sus cartas. El Atlético, creo que su afición le demandaba un mensaje firme, que Julián no está en venta o que no lo van a regalar, por lo menos. Y lo que el Atlético viene manteniendo desde hace unos meses, desde que surgió el interés del Barça, es que no quieren que vaya al Barcelona. O sea, si hubiese otras ofertas al mismo nivel o incluso un poco más baja, el Atlético prefiere venderlo a Francia, a Inglaterra, donde sea, pero al Barcelona no.
0: No, vale. ¿Ellos mantienen que no está en venta, Julián?
4: Sí, la postura oficial es que no está en venta. Otra cosa, que ya sabes cómo funciona esto del mercado, que cada uno, como te decía antes, juega sus cartas. Entonces, claro, el Atlético no puede decir ahora que sí está en venta, porque eso lo que hace es bajar el precio del futbolista. El Atlético cuenta con Julián. Otra cosa es que el futbolista no quiera, que diga públicamente que quiere salir. En privado ya ha dejado entrever que no está muy contento del todo en el Atlético y que sí podría cambiar de aires. Pero claro, el Atlético es verdad que tiene la posición de fuerza. Tiene contrato Julián hasta 2030, tiene 500 millones de cláusulas de rescisión, y si hace las cosas mal, pues obvio que no le van a facilitar la salida. Pero como te digo, el Barça sería la última opción que contemplan en el Metropolitano.
0: Va. Cuentas también en esta noticia que firmas en Mundo Deportivo que el club rojiblanco no ha recibido aún la oferta. Por lo que sabemos, el Barça la está preparando, va a ofrecer unos 100 millones, sin llegar a 100 millones de momento de entrada. Claro, esto cuando llegue va a ser insuficiente, entiendo, ¿no?
4: Sí. Lo que se ha filtrado de parte del Atlético es que en el caso de que tuviese que salir Julián, nunca sería por esa cantidad. O sea, estamos hablando de 140, 150 millones. Ten en cuenta que el Atlético pagó 70 fijos, más luego variables por Julián, que es un futbolista top y estaba llamado a liderar el proyecto del Atlético, no estos dos años gastados, sino 5 o 6. Entonces, yo no descarto que salga, pero por 100 millones creo que el Atlético, y más ahora con la llegada de Apolo, no puede dar un mensaje, ni lo va a dar, de vender a su estrella por una cantidad que consideran inferior a su valor de mercado.
0: Vale, y te iba a preguntar eso. ¿Tú crees que va a acabar saliendo y tal? Pues ya me dices que sí, que no descartas que pueda salir, ¿no? Veremos si el Barça convence al Atlético. Aquí será clave el jugador, que de momento no ha dicho nada oficialmente. Bueno, no se ha mojado con su continuidad, pero no ha dicho nada de su futuro, ¿no?
4: Sí. Ese es uno de los problemas que achaca la afición a Julián, que es verdad que nunca ha sido firme a la hora de decir que se quería quedar aquí, pero tampoco ha dicho lo contrario. Entonces, hizo lo mismo cuando le fichó el Atlético del Manchester City. Él no se pronunció, no dijo nada, solo evasivas, y ahora está haciendo lo mismo. Lo que sí que dejan claro en el Atlético es que a todo jugador que quiera salir se le va a escuchar, pero con sus condiciones. O sea, ningún futbolista va a imponer sus condiciones al Atlético, y menos tratándose de Julián, y ya te digo, un año en el que llega Apolo, la nueva directiva, con su nuevo proyecto, con esa inversión que quiere hacer en el Atlético.
0: O sea, el Javier Gomara, company de Mundo Deportivo, i mira, també tenim per aquí ja a l'estudi de RAC1 el Joan Poquí.
5: Hola, bon vespre.
0: Ja va posar a la redacció. Què, Poquí?
5: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, estem distrets, eh?
5: Sí, perdoneu per l'endarreriment, he estat pendent del Gordon, que estava sopant amb Deco i hem trincat a la sortida i per això de la nit.
0: Per aquí a la zona alta de Barcelona?
5: En un restaurant de Barcelona.
0: De Barcelona, va. No explicades.
5: No, ja ha acabat. És un restaurant que està a Gran de Gràcia.
0: A Gran de Gràcia?
5: El que puja és Gran de Gràcia, sí, Gran de Gràcia. Pujant a l'esquerra.
0: No em ve el cap. Es menja bé?
5: Si es menja crosta. Closca.
1: És un restaurant bastant popular.
0: Val. Ah, sí, el Botafumeiro, no? Val, ja està.
1: Amb aquestes pistes.
0: Des d'aquí una salutació a la gent de Botafumeiro. No he anat mai, per cert. No,
5: jo un parell de vegades.
0: I què, bé?
5: Recomanable.
0: Es menja closca.
1: Jo he fet guàrdies a la porta i prou. No he entrat mai a dins.
5: Les meves... els dos cops, crec que són dos cops que he anat, dic crec perquè ballen les xifres, però...
1: Hi ha una forquilla entre
5: hi ha una forquilla, ja. I la sortida del local en qüestió sempre, en el meu record, està com dispers, saps?
0: Massa acaba.
5: Massa acaba. L'entrada és correcta, la sortida...
2: Després es van difuminant les imatges.
0: Bé, tenim tres noms sobre la taula. Un és Gordon... Bé, són quatre, eh? Gordon Rashford, l'altre és Julián, i després ja, com ahir apuntàvem amb la Marta, Bernardo Silva, aquesta oportunitat de mercat. Comencem per Gordon i Rashford, i després anem a la resta. Elles, la Maria i l'Anaïs, han dit que sí. L'Anaïs ha dit que si Flick diu que sí, ella va a mort amb Flick. A tu t'agrada l'arribada de Gordon?
5: Sí, m'agrada. Sí. És un futbolista que... A veure, jo no us enganyaré. Jo no sóc d'aquestes persones que... És a dir, si el dia té 24 hores, me'n passo 8 fent informació de Barcelona, al Mundo Deportivo, unes quantes fent col·laboracions a llocs com RAC1, haig de dormir 6-7 hores cada dia, les hores que queden, que poden ser 3 o 4, no les passo
0: mirant
5: enganxant a una parabòlica mirant el Newcastle, el PSG, l'Arsenal, el Tombuctú o el Transport. No, jo no,

0: d'aquests. Per tant, el meu coneixement de Gordon és escàs, més enllà del que pots parlar amb fonts d'informació, t'expliquen com és, evidentment els dos partits, tres partits que ha jugat aquesta temporada contra el Barcelona, i algun i highlights que he vist per allà. I em sembla un futbolista interessant pel sistema de Flick, per una qualitat, sobretot, per la seva capacitat de treball, que és el que Flick més troba, troba a faltar en Rashford, per exemple. Aleshores, Gordon és un jugador que a mi no em sembla especialment tècnic, però sí que em sembla un futbolista ràpid per anar a les transicions, que també és una manera de jugar que a Flick li agrada, i sobretot que fa la pressió de manera brutal en atac, i això és una circumstància que el Barcelona en alguns moments pot haver fallat. Dos, el segon comentari que puc fer és, després d'haver investigat per què el Barcelona vol a Gordon, el Barcelona es troba després de la... quan Rafinha es lesiona, el Barcelona troba que té un dèficit considerable, sobretot pel que fa a aquest aspecte del joc, que és la pressió, i no vol que en properes temporades torni a produir. Per tant, em sembla un reforç, per mi, interessant. Car, no em sembla car, no em sembla car, em sembla que 70 més variables, uns variables que més, pel que hem sabut de les negociacions, que són variables prou raonables, és a dir, són variables per títols i condicionats a que el futbolista jugui un 60% dels partits, per tant, em sembla raonable. Em sembla un preu molt raonable, atès els preus que s'estan pagant per jugadors de la Premier. És un jugador...
1: I que hi havia altres clubs que també el volien.
0: Correcte.
2: Hi ha Liverpool i Bayern, no?
0: Oferta i demanda, i dos, que a diferència de Joan Pedro, Gordon jugarà al Mundial. Cosa que Joan Pedro, per exemple, el Chelsea pot demanar el que vulgui, però és un futbolista que no jugarà al Mundial, per tant, això també ha d'influir en el preu de mercat, i dos, està en un club que ni tan sols ha classificat per la Champions, el Newcastle tampoc, però és un Gordon, insisteix, un futbolista que està al Mundial. Per tant, 70 més variables no em sembla un preu ni molt menys desorbitat.
2: Jo això del preu, és que ha arribat un punt...
1: Bueno, que... és que és molt relatiu. També en funció del rendiment és una cosa que és...
0: No, i estàs al mercat que
1: valorar
0: estàs.
1: Posterior.
0: Estàs al moment que estàs. Quan Ronaldo va fitxar... quan l'Inter li va prendre Ronaldo al Barcelona, li va prendre per 4.000 milions de pessetes. Són 24 milions d'euros. En aquell moment...
2: Era top,
0: em va
2: allò.
0: Semblar una autèntica fortuna, una barbaritat. És veritat que han passat 30 anys, però 24 milions d'euros, per l'amor de Déu, és que 70 milions d'euros d'ara, és que és el mercat. És el mercat.
2: Sobretot a Anglaterra, sobretot.
0: Mm. Bueno, anem al Transfer Market i mirem cada jugador de talla quan ha costat cada traspàs. Anem a mirar traspassos de la Premier i veurem que 70 milions no és ni molt menys...
2: Però si el penúltim de la Premier cobra amb drets televisius el mateix que el Barça, que és campió de la Lliga Espanya. Sí, és una borrada el que cobren allà.
1: Bé. Jo només per afegir a tot el que ha dit el Joan, que estic bastant d'acord, i jo crec que una altra cosa positiva que té Gordon és l'edat que té, i que està encara en un moment, com a banda de tots els atributs que li poden encaixar a Flick en la seva manera d'entendre el joc i que troba a faltar en Rashford, també està en una edat molt permeable per arribar aquí i adaptar-se al sistema de Flick i créixer com a futbolista. Potser el moment, o sigui, l'oportunitat no és tant el preu que té ara, sinó que encara està per explotar. I que, si les coses van bé, doncs aquesta explosió la farà Barcelona.
2: Mm. Ha vingut l'Oriol Jové un moment. Hola, Jové.
3: Hola, bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Anem a activar la seva base de dades, ja veureu per què, que serà divertit.
4: Dada Jové.
2: Ara seguim valorant el que Rashford no continuï, l'opció de Julián, Bernardo Silva com a oportunitat de mercat, però el Jové m'ha proposat avui fer dades de Gordon, anglesos al Barça, alguna cosa diferent, no?
3: Sí, mira, començo explicant que no hi ha hagut mai cap Anthony en tota la història del Barça. No hi ha hagut cap futbolista que es digui
5: cap Anthony.
2: Antoni.
3: Aquí vaig. Anthony, sí. Si tu agafes el nom Antoni en qualsevol variant, sí que n'hi ha hagut uns quants. Algú s'atreveix a dir quants Antonis,
0: Antoni Ramallet.
1: Ramallet, sí.
3: Quants, en tota la història? Quants Antonis, Pogui, diries que han jugat amb el Barça al llarg dels 126 anys d'història?
0: Antoni Ramallet, un.
3: Molt bé, un, sí.
0: Ah, sí?
3: És més d'un.
1: 8.
0: Antoni.
3: Més, puja.
2: 22.
3: Més.
2: 50 Antonis han jugat al Barça?
3: Menys.
2: Entre 28 menys. I 50, ja estem. 36.
4: 40.
3: 41.
2: Ui, molt bé, Anaïs.
3: Gordon Sarà.
0: Toni Torres. Toni Pinilla.
1: Toni Fernández.
3: Sí, molt bé. Gordon serà l'Antoni 42 de la història del Barça. El que ha jugat més partits, l'Antoni amb més partits de la història del Barça és Andoni Zubizarreta.
0: No és Antoni.
3: Va, Andoni és la variant basca del nom Antoni.
4: Ell compta totes les variants.
3: Clar, jo he avisat
1: si comptes Anthony...
3: Deia tots els Antonis amb qualsevol variant, amb qualsevol idioma, el nom Antoni. Per tant, Andoni Zubizarreta seria el jugador amb l'Antoni amb més partits, seguit d'Antoni Ramallets, en segona posició, i de Toni Torres, en tercera posició.
0: Sobre de Guillermo Amor. Era el sogre,
3: ah, sí senyor,
0: Torres,
3: correcte.
0: Era el sogre de Guillermo Amor.
3: Nascut a Balaguer, sí senyor. L'Antoni més golejador, sabeu qui és?
0: Bases.
3: De la història del Barça?
0: No,
3: és difícil. Aquesta és difícil. José Antonio Zaldúa, 105 gols.
0: No és tan difícil.
3: El segon, Antoine Griezmann. El segon Antoni més golejador de la història del Barça.
2: Quants en va fer?
3: 35.
2: Bé, això Gordon ho superarà ràpid.
0: I fàcil, en un any.
3: I el tercer és Antoni Gràcia, que aquest és bastant vintage, que en va fer 20. El primer gol d'un Antoni va ser el 1912, el va fer un tal Antonio Morales, i l'últim va ser d'Antoine Griezmann.
0: President de la Gravaret.
3: El 2021 vam tenir l'últim gol d'un Antoni amb la samarreta del Barça. Hi ha hagut 9 jugadors que tinguin les inicials AG, com Anthony Gordon.
1: Antoine Griezmann
3: és un d'ells.
2: Bona.
3: Que a més acaba amb N, també, com Gordon.
2: Que això ja és per nota.
3: Però n'hi ha hagut d'altres, com per exemple Alejandro Grimaldo.
2: AG.
3: Aleix Garrido, que va ser l'últim. Abraham González. Vaja, n'hi ha 10 en total. Els noms més coneguts serien aquests.
1: Però aquí no passa res, perquè no fan com al Madrid, que els hi posen les inicials al xandall d'entrenament.
3: Correcte.
1: No?
3: Més enllà del nom...
0: Uns nens que porten la bata.
1: Porten el nom. Jo ho faig, això, amb els meus fills.
0: Jo encara tenia, a d'estar a casa de ma mare, de Juan Poqui.
3: Sense accent, clar.
0: I amuda Juan, que encara el tinc, el DNI. Sí. Juan.
2: A mi ha vingut al cap l'Álvaro Albeloa, no? Sí. Que em portava la doble. Ara serà JM si guanya l'ésser superior a les eleccions, diumenge dia 7. Bé, digues.
3: No, més coses de Gordon. Quants jugadors diríeu que hi ha hagut al Barça nascuts al Regne Unit?
0: Lineker,
3: al llarg de la història.
2: Rashford.
0: Marcus Rashford. I, clar, dels... De primers de segle en devia haver més d'un. Hi havia aquell el Patulo...
3: Archibald?
0: Steve Archibald,
3: molt bé. 27. Collons, 27 britànics. Gordon serà el 28.
2: Han jugat al Barça, 27.
3: És veritat
2: britànics.
3: Que n'hi ha molts, com diu el Poquí, que són de fa més de 100 anys.
4: De l'any de la Maria Castanya, directament.
3: Sí, de fet...
0: Els Germans Wild.
3: Sí, senyor. Els Witty, també.
0: Els Witty... Sí,
3: molts britànics, anglesos de la terra.
2: Però un dubte que tinc, o sigui, abans de Rashford i Gordon era Lineker, l'últim anglès,
3: amb l'asterisc de Marcus McGuain, que era un jugador del filial, que va jugar un partit.
0: Recordo.
3: Però l'anterior és Gary Lineker. L'últim jugador abans de Rashford, britànic, pròpiament del primer equip, era Gary Lineker.
1: Que fort.
3: Sí, per tant hem d'anar ja molt enrere i per trobar els primers 25 pràcticament,
0: Wallace,
3: doncs
0: Wallace,
3: encara
0: no
3: més.
0: Wallace, hi havia uns Wallace. També.
3: Charles Wallace i Percival Wallace, sí senyor.
4: Oh my god.
3: Els anys 10 del segle XX. El britànic amb més partits és Ramon de Zavallo, que és un basc que va néixer accidentalment al Regne Unit, 182 partits, seguit de Lineker i d'Archibald, que completa el podi.
4: Va néixer accidentalment al Regne Unit.
3: Sí.
2: En aquella època.
3: Això que neixes...
2: Que hi havia accidents.
3: Per feina dels pares pel que sigui.
4: No, ja veig.
3: Hem quedat 27 jugadors del Regne Unit, 18 anglesos. Va. Gordon serà el 19è. Però serà el primer de Liverpool. No hi ha hagut cap jugador de la història del Barça nascut a Liverpool o al comtat de Merseyside.
2: Per tant, serà el cinquè Beatle, no? Ja el podem batallar així.
3: Sí, senyor. Dels 27 britànics que han jugat al Barça, Gordon, però, serà el primer britànic nascut en dissabte que vestirà la samarreta del Barça. És curiós perquè dels 27 s'han repartit el seu naixement en els tots els dies de la setmana. N'hi ha 4 en dilluns,
4: i nascut en dissabte,
3: 2 en dimarts, 4 en dimecres, 4 en dijous, 3 en divendres i 4 en diumenge, però no n'hi havia cap nascut en dissabte, i Gordon serà el primer britànic nascut en dissabte que jugarà amb la samarreta del Barça.
2: És una dada que no ens aporta res, però vull dir que és curiosa i que l'hagi trobat, perquè 27 ja és una xifra com per haver nascut algú en dissabte. M'agrada, sí.
3: No subestimem els jugadors nascuts en dissabte, eh?
2: A veure.
4: Saturday.
3: Romario, Riquelme, Hansi Krankel, Sotil, Neskens, Aleksanko, Rafinha, Luis Suárez, Ibrahimovic o Sergio Busquets van néixer en dissabte.
1: N'hi han estava neït pel dissabte.
4: N'hi han força top, eh?
3: Per tant, poca broma amb el dissabte.
4: Poca broma
3: amb les persones nascutes en dissabte.
4: Ara, bastant definitiva. Potser m'estic il·lusionant una mica.
1: Home,
4: més, eh?
1: És que si no
2: néixer,
1: ho fas...
2: Va néixer al febrer. De principis d'any era bo, no?
3: Els mesos que han donat... és a dir, els mesos de l'any en què han nascut més jugadors del Barça són gener, febrer i març, reforçant aquella teoria que les persones nascudes a principis d'any doncs tenen més probabilitats d'acabar sent esportistes d'elit.
2: Sí, només hi ha una excepció, que és Leo Messi nascut al juny.
0: Sí, sí. Iniesta nascut al maig.
2: Sí, entre d'altres. Molt bé. I et queda alguna cosa interessant?
3: Mira, ara que parlaves de la data de naixement, Gordon va néixer un 24 de febrer.
2: Del 2001, sí.
3: Que és el mateix dia i mes que Hansi Flick. Hansi Flick també va néixer el 24 de febrer. Mateix dia que Gordon.
0: Per això l'ha demanat el fitxatge.
3: I això m'ha portat a la pregunta...
4: Per poder compartir el pastís, les espelmes...
2: Ja no oblidarem, no?, que Gordon va néixer el mateix dia que Flick. Sí, sí, és així. 24 de febrer.
3: I això m'ha portat a la pregunta de si han coincidit mai en un mateix partit del Barça un jugador i un entrenador nascuts el mateix dia i mes. I ha passat 5 vegades, només, en tota la història del Barça.
4: Semblen prou vegades.
3: 5 entrenadors, jugadors.
2: Ja em sembla bastant, sí.
3: El més recent, Xavi Hernández amb Adama. Nascuts el mateix dia i més. Ronald Koeman amb Griezmann. Ronald Koeman amb Jordi Alba. 21 de març. Nascuts tots dos.
2: Alba i Griezmann van néixer el mateix dia?
3: Sí.
4: Quanta gent.
3: 21 de març. I tots dos la mateixa data que Ronald Koeman, que va ser el seu entrenador. Guardiola amb Rubén Minyo. També nascuts mateix dia i més. I molt enrere, Sami Thiè com a entrenador amb Cristòfol Martí. Flick i Gordon seran el sisè... la sisena parella entrenador-jugador nascut el mateix dia i mes que coincidiran en un partit del Barça. I dins dels 27 britànics hi ha una altra cosa que fa especial Gordon, que és l'únic jugador d'aquests 27 britànics, 28 comptant-lo ell, que té dins el seu nom totes les lletres de la paraula Catalònia, que és evidentment Catalunya en anglès. Doncs l'únic anglès dels 28 que haurà vestit la samarreta del Barça, que té totes les lletres de Catalunya dins el seu nom, és Anthony Michael Gordon.
2: Ah, perquè Michael. Hi ha Michael, anava a dir la feina.
3: Nom complet. Val. Anthony Michael Gordon. Té totes les lletres de la paraula catalana.
4: Amb aquesta dada ja és
2: Bravo. Tot això... T'ha agradat, Anaïs, aquesta?
5: M'ha agradat molt. Estava pensant què és el que passa quan neixes al març, a finals, i no sé, i del 88, ja m'ho diràs. Busca a veure aquí a la teva base de dades on ens situem els que estem allà en el tercer mes de l'any.
3: Gordon serà el 40è jugador nascut al segle XXI en vestir la samarreta del Barça, el número 40, i el 60è que debutarà amb 25 anys. I
2: tot això a la base de dades.
3: T'ho remato dient-te que serà el tercer jugador de la història que hauran compartit Barça i Newcastle. És a dir, hi ha dos jugadors, Gordon és el tercer, que ha jugat tant a Barça com a Newcastle. Aviam si em sabeu dir els altres dos, va.
2: Que hagin jugat a Barça.
3: Barça i Newcastle.
2: Anava a dir una borrada, però no crec que sigui.
3: De fet, n'hi ha un que va anar del Barça al Newcastle. Un d'aquests dos.
2: Però és recent?
3: Dels últims 20 anys.
4: Sí, sí, és que... Uf, merda. Ai, perdó. És que no em surt.
2: No
4: recordo, però és que
2: un era davanter?
3: Sí.
1: Oh. És, ai,
3: els dos eren davanters.
1: Vaig a comprovar-ho abans de liar-la.
4: És que...
3: Ui.
0: No ho recordo.
4: Jo tampoc, però ara el diràs i...
2: Patrick?
3: Sí, senyor! Ah. Patrick Kluivert!
2: És que m'ha vingut el flash, però dic...
3: Patrick Kluivert.
2: Potser estic una rebalsada. Sí, sí, sí.
3: Patrick Kluivert va anar al Newcastle, del Barça al Newcastle, l'estiu del 2004, i l'altre també és davanter i és més recent. És més recent, i en aquest cas va fer el camí invers. Va jugar primer al Newcastle, després va anar a uns altres equips i va acabar al Barça com a cedit mitja temporada.
2: Aubameyang?
3: No.
2: Luke de Jong?
3: Sí, senyor.
4: Molt bé. Bravo. No, a mi el que em va venir, el que m'estava venint era Chloe Bert, però no m'ha vingut del tot, saps?
3: El tenies allà a la punta de la llengua.
4: El tenia per allà alguna base de dades una mica... oblidada.
3: Desbloqueix amb molta pols.
2: Desbloqueix amb records.
4: Però Luc de Jong no l'hauria dit ni amb tres
3: colliràs. Jo tampoc ho tenia present, Luc de Jong.
2: Quina meravella vas fer durant la pandèmia aquesta base de dades del Barça.
3: No ha servit de gran cosa en la nit d'avui, però mira.
2: Alguna cosa més ens en portem.
3: Una mica, amb els Antonis.
2: T'espero després amb les eleccions al Madrid, amb Succession.
3: I això també està divertit.
2: Vinga, gràcies, Jovem. Fins ara. 11:40, ara seguim parlant del Mercato del Barça. Aquí el Tu diràs.
6: Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
2: Yeah. 11:42 minuts de la nit. Aquí seguim amb l'Anaïs Martí, la Maria Fernández Vidal, el Joan Poquí i la Marta Ramon. A veure, pentinat Gordon. Mai més ben dit, perquè té una bona cavallera despentinada. Sí. És habitual en ell. Rashford no seguirà? L'hem canviat, hem canviat d'anglès.
0: No, encara no és oficial, no?
2: Sí, però pel que sabem, a no ser que hi hagi un gir de guió...
0: Jo crec que no seguirà, però... Va.
2: I ara, Anaïs Julián, què? Creus que el Barça s'ha de plantar, que hi ha d'anar per tot? Què et sembla l'operació que està muntant Deco que explicava la Marta, Anaïs?
5: No, jo penso que el Barça aquest any sí que ha de fer un esforç per portar... És a dir, a mi, Gordon, sóc com el Poquí, no estic mirant tot el dia futbol internacional quan tinc temps lliure, però veus que és un futbolista que potser no és un cromo, no?, d'aquests, de dir, una superestrella mega coneguda, però que farà equip i que amb tot el que ho ha explicat segur que suma amb el projecte. Per mi, Julián, aquest estiu representa la carta de la il·lusió, no?, que també crec que és necessari. I sobretot crec que és un perfil força necessari per acompanyar millor a Lamine Yamal, que és el que veig, interpreto que és l'objectiu principal en aquest mercat d'estiu. Llavors, clar, els preus tots són una barbaritat, però veuràs després, en funció del que et donin, sabrem si és encertat o no. A mi ara mateix, doncs, 100, 120 milions d'euros és que són els preus de mercat que es mouen ara, i crec que el Barça fa bé de fer-se fort i de donar un missatge de recuperació econòmica, que crec que és molt important, malgrat l'estiu que ve estiguis amb números, no vull dir vermells, però sí fora de la norma de l'1-1, i crec que al final això és un joc, és una partida que serà molt més lenta que no pas la de Gordon, i que ara són 100 i veurem fins on arriba, però tampoc crec que el Barça sí que s'ha d'estirar amb aquest tipus d'operacions per la il·lusió i pel que suposa pel projecte de Flick un futbolista amb aquest perfil.
1: A mi em fa molta por el paper que tindrà aquí l'Atlètic de Madrid, perquè en qualsevol escenari un fitxatge com el de Julián Álvarez, que és un davanter de referència a Europa, doncs ja seria complicat pels diners que costa, per l'espai que li has de fer i tot plegat, però en el cas de l'Atlètic de Madrid crec que és un molt mal negociador pel Barça. És a dir, no diré que li té ganes al Barça, però no ha contribuït mai a unes relacions fluïdes i ha tret molta pasta del Barça. I jo crec que en aquest sentit, no sé fins a quin punt, entenc que el Barça això ja ho haurà estudiat, però fins a quin punt ha de deixar gairebé extorsionar-se per l'Atlètic de Madrid, saps? Jo entenc la il·lusió que genera Julián Álvarez. Jo, francament, pensava que no estaríem tant d'hora parlant en termes tan de veritat d'una oferta en ferm, de la voluntat del jugador de venir, però sí que desconfio molt de l'Atlètic de Madrid, dels negociadors de l'Atlètic de Madrid, i crec que el Barça en aquest sentit ha d'anar amb peus de plom.
2: I tu, Joan?
0: A mi m'agrada molt Julián Álvarez. Si el Barcelona hagués tingut més capacitat econòmica quan va fitxar pel Manchester City, que estava al River Plate, l'hauria intentat fitxar. En aquell moment se'n va anar al City. Penso que la seva forma de jugar és idònia per tal com juga el Barcelona, perquè és un davanter que molta gent diu que no és un nou. Jo crec que sí que és un nou. Jo crec que és un nou modern, és un nou diferent, no és Romario, que jugava dintre l'àrea, no és Lewandowski, evidentment. però és un futbolista, és un davanter molt combinatiu, i el comparo molt amb David Villa. Veus, Julián Álvarez sí que l'he vist més que Gordon, perquè evidentment juga a l'Atlètic de Madrid i cada cap de setmana sí, treballant, ja veus partits de l'Atlètic de Madrid.
2: I unes quantes vegades ja hem jugat aquest any.
0: Penso que la, si ensenyim els partits

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: L'únic allò que per posar-li una pega és que a Flick sempre li agrada jugar amb un davanter diferent, li agrada jugar amb Lewandowski. Flick sempre ha jugat amb Lewandowski al Bayern i al Barcelona. Per tant,
2: aquest any s'ha adaptat més, no?
1: S'ha adaptat,
2: amb Ferran,
1: però
2: liant, sí, amb Olmo, a vegades.
1: Molts dies ha jugat Ferran, per exemple. Per tant, entenc que, no, que això no ha de ser un obstacle pel fitxatge. I és més.
3: I a qualsevol preu.
1: Estic convençut, home, a qualsevol preu no, el Barcelona negociarà, per això es va fer ahir una reunió, no abans d'ahir, una reunió amb, no només amb el representant del jugador, que és el protagonista important, el fet que estés Fernando Hidalgo a la reunió d'abans d'ahir...
3: Ahir,
1: collons, és veritat.
2: Sí. No sé si per la gent que no sàpiga qui és aquesta persona,
1: és
3: el representant de Julián
1: Álvarez. I a que més no sé ni quin dia ha vist. Que ho he escrit aquest matí i ho he escrit ara, o sigui... I també estava, i en aquesta reunió també estan Andivara i el Super López, el Juanma López, que el que fan és...
3: De possibilitar
1: les emocions de l'Atlètic de Madrid per les seves bones relacions amb l'Atlètic. El fet que celebri aquesta reunió en presència del representant, a mi em dona la sensació de que l'operació està calenta, que el Barcelona la farà. Evidentment, no serà a qualsevol preu, ni serà amb el 100 que comença
2: que vol
1: ofertar a la persona. Ara, el que sí tinc clar és que el Barcelona vol liquidar-ho abans del Mundial.
2: Sí, això
1: a l'Atlètic de Madrid també li interessa liquidar-ho abans del Mundial perquè no hi hagi un col·laborat. Per tant, estic convençut que no serà una cosa de 24 hores com Flash Gordon, però sí.
2: Però abans de 15 dies tu creus que es pot tancar això?
1: Jo penso que sí. Jo penso que sí.
2: Tant de bo. Però serem més tranquils, tu.
1: A la velocitat que estan anant les coses, i cada dia és de bojos.
2: Sí.
1: Estic desitjant que comenci el Mundial. És increïble.
2: Perquè freni.
1: És increïble.
2: Perquè freni tot això.
3: Com t'has de veure?
1: És frenètic.
2: Ara has parlat de...
1: Per tant, estic convençut que abans el dia no sé,
2: 11,
1: dia
2: 11,
1: 11
2: no sé.
1: O abans, perquè Julián s'haurà d'anar a la concentració amb Argentina tranquil, amb
3: jo soc més pessimista.
2: Bé,
3: I una cosa amb tot això també, que el fet de... Potser Julián no s'ha mostrat públicament, no ha dit me'n vull anar al Barça, però aquesta reunió ja t'explica moltes coses.
4: I tant.
3: No? Vull dir, una visita d'un agent a aquestes alçades abans que comenci el Mundial i és un missatge molt clar. No sé fins a quin punt a l'Atlètic de Madrid li interessa comptar amb un futbolista que ja està deixant clar que no vol formar part d'aquest projecte, perquè ni s'ha mullat públicament pel projecte de l'Atlètic de Madrid, que recordem va invertir uns 400 milions d'euros i no ha guanyat absolutament res, i tenen el millor entrenador, el més ben pagat, l'entrenador més ben pagat, i no han guanyat absolutament res. No sé fins a quin punt t'interessa mantenir també una figura que no vol, que ja t'ha demostrat que no vol continuar.
4: Bueno, o fer-li un pols al jugador, forçant les negociacions i que t'acabi sortint Julián finalment a fer un pas endavant i pronunciar-se.
2: Clar, això seria definitiu. Mira, clar, tenim declaracions d'última hora de Coque, capità de l'Atlético, en un acte de la Lliga aquesta nit a Madrid. Li pregunten primer si sap alguna cosa del futur de Julián Álvarez.
5: Estaba en Menorca, estaba con el móvil apagado, estaba con mi mujer, que ha sido un año muy intenso, con muchos partidos, con muchas historias, y he dejado de caer el teléfono, no sé de ninguna reunión. Lo único que sé es que Julián ahora mismo es jugador de Atlético Madrid, que tiene contrato hasta el 2030, que tiene una cláusula, me parece, de muchos millones, y lo único que se puede aquí.
2: Té una cláusula de 500 milions, però evidentment aquí cap equip hi arribarà. També li han preguntat si com a capità de l'Atlético el de sabria si acaba marxant al Barça, que és un rival directe a la Lliga Espanyola.
5: Que si me decepciona no Julián te había dicho antes, es jugador de Atlético Madrid, y hasta que sea, es un chico que está dando todo, lleva 2 años en el club, todo el mundo desde que llegó le estáis pidiendo ya al Barcelona al otro lado, darle, ahora mismo es jugador de Atlético Madrid, hasta que no salga él diciendo lo contrario, o sea, no te
2: lo doncs això. Pilotes fora i no vol entrar en el tema.
1: Vale.
2: A veure què acaba passant, però estarem pendents, perquè, clar, Gordon s'ha tancat en un pim-pam-pum i el Barça vol anar per feina i ja presentar una primera oferta, a veure com van aquestes negociacions i si l'Atlético sabe a negociar o no, i si Julián es mulla o no, que això podria accelerar també l'operació.
1: Però és que, com deia l'Anaïs, i com he comentat jo abans, si el representant està a la reunió...
2: Clar, ja vol dir que estan oberts.
1: Està dient que...
2: Sí.
1: Bueno, és que... No és que estiguin oberts, és que estan planificant com

0: entrar-li a l'Atlético.
1: Com entrar-li a l'Atlético.
0: Ja, ja, ja. Però sí, una altra sí, cosa és que es tanquin en banda,
2: la,
0: ells.
2: La reunió d'ahir escenifica tot el... O sigui, com d'estretes són les relacions ara mateix amb els representants de Julián Álvarez i com s'està teixint al costat de Julián Álvarez l'estratègia per aconseguir treure'l d'allà i que fitxi pel Barça. O sigui, ni més ni menys.
0: Tal qual. A veure, per això, si s'hi posa de cara o de cul l'Atlètic de Madrid, que és la part important de tota aquesta operació. No, ha dit el Poquí que al Barça li falta, que hi ha d'anar per totes, perquè li falta lideratge, no?
3: No dic lideratge.
4: Una patum.
0: No,
3: o sigui, un jugador mediàtic, home, evidentment, tens a la Minya Mal, això és indiscutible, serà el gran emblema. Però Lewandowski feia una mica d'això, un jugador que ve al Barcelona l'any 2022 en un moment de drama absolut, amb l'estat d'ànim per terra, i Lewandowski el que fa és, ostres, un jugador primera espasa mundial, vol venir al Barcelona.
4: Dona prestigi.
3: Julián Álvarez és un cas similar. No igual, perquè el Barça està revifat ja, no és el de 2022. Però aconseguir fitxar Julián Álvarez, t'estàs dient al món la frase aquella, hem tornat, el Barcelona ja pot anar al mercat a fitxar, per tant, i fitxa Julián Álvarez. A mi em sembla que això és bastant important.
0: T'he entès, però t'ho volia lligar amb Bernardo Silva, que ahir dèiem que era una oportunitat de mercat. A tu t'agradaria o no?
3: No
0: t'agradaria.
3: No, és més, em sembla... A veure, per què no m'agradaria? Primera, perquè sé, ens consta a tots, que porten 3 anys marejant, Bernardo Silva porta 3 anys marejant el partit per venir al Barcelona, que va tenir una oportunitat, el Barcelona li va obrir les portes, sent Xavi entrenador, li va dir que arreglés les coses amb el City, hi havia informacions que deien que el City Guardiola facilitaria, el deixaria, contribuiria a la seva sortida, allò no es va produir, això va passar 2 estius, i el Barcelona em consta que va dir, bueno, pues s'ha acabat, el tren passa una vegada, i no va passar. Què passa? Que ara el senyor acaba contracte amb el City i el seu desig és venir al Barcelona. Es porten marejant la perdiu amb el Bernardo Silva diverses setmanes. I al Barcelona, què passa? Que a la demarcació de Bernardo Silva té jugadors com Fermín i Olmo. Vol dir que si fitxen aquest individu, que vull recordar que va facilitar que el Madrid guanyés la seva de Champions amb un penal lamentable,
0: només
3: per tirar aquell canal putrefacte, aquest tio se li hauria de prohibir l'entrada a les instal·lacions del Barcelona, ja no com a futbolista sinó com a espectador. Vostè aquí no entra, vostè fora d'aquí. I porten pressionant el Barcelona quan no estaven els plans de Deco, no estan els plans de Deco, Flick no estan els seus plans perquè Flick creu en Fermín i Olmo, i si aquest home ve, els grans damnificats de l'arribada d'aquest individu són precisament Fermín i Olmo. I per tant, jo...
4: Però és Méndez, no?
2: Sí, és Jorge Méndez.
3: Aquí està la clau. A mi, particularment, jo em desagrada i m'incomoda. Ara, si Flick acaba donant el vistiplau, perquè tot depèn de que Flick digui que sí, doncs mira tu, pues endavant, tu, Bernardo. A mi em sembla un altre pecho frío, ja tens el senyor Tifó del Nord, només et falta el pecho frío aquest per completar, per fer la tripleta, quan tens jugadors a la seva demarcació que ho donen absolutament tot pel Barcelona, i no tens cap, és que no tens cap ni una necessitat de fitxar-lo. Ara, per contentar Méndez, pues, bueno, jo entenc els equilibris que ha de fer una directiva quan tens davant en la taula de negociacions un representant com Méndez. Això ho entenc.
0: Sí,
3: acabaria assumint el fitxatge, però així entrada, em pregunta, em sembla bé? No. Em sembla fatal. Val. Em sembla lamentable.
0: Anaï, què en penses? I després la Maria.
3: A part, no sé, els boomers, recordareu Leoncio, León i Tristón. Doncs el Barcelona ha fitxat el León, que és Gordon, i ara pues, només falta el Tristón, perquè és Tristón, té la cara de Tristón. Sembla que estic permanent cantant un fado. No, o sigui... M'il·lusiona zero.
2: Ha quedat molt clar la postura de Joan Poquí.
0: Crec que
2: poques
0: tots ens hem fet una imatge del que li suposaria aquest fitxatge.
5: Quin tratge li ha fet a Bernardo Silva, un minut i mig, mare de Déu. No, a veure, jo no seré tan dràstica com el Joan. A mi Bernardo Silva és un jugador que m'ha agradat, és a dir, un futbolista molt polivalent, que pot jugar a la mitja punta, pot jugar a la base del quadrat, és un futbolista...
2: A la banda dreta, també.
5: A la banda dreta, vull dir, crec que és un futbolista que a mi la seva polivalència m'agrada. És internacional, 31 anys, que crec que és una edat en el que potser en aquest Barça... li aniria bé per lideratge, per l'experiència, per la veterania, però sí que és veritat que tota aquesta part de tapar jugadors com Fermín o com Dani Olmo o altres mitcentres que ara mateix té el Barça, doncs no m'il·lusiona tant, no? És a dir, que arriba al Barça perquè resulta que ja has complert amb totes les teves expectatives de mercat i creus que és un tio que et pot sumar, que pot liderar i que li pot donar a l'equip aquest punt d'experiència i no suposa una gran despesa i dius, ostres, oportunitat de mercat, arriba lliure. Doncs escolta, potser sí, però no el prioritzaria i per damunt de la resta i sí que m'agradaria que el Barça seguís sent un equip que la seva essència segueixi sent de la Masia, sobretot en aquest mig del camp, però no em sembla un jugador, vaja, aquest tratge que li ha fet el Poquí, però sí que és veritat que aquesta part de tapar els jugadors d'aquí, que tens un projecte que t'il·lusiona i que està funcionant, potser sí que aquí em trontollaria una mica.
4: Jo crec que si acaba venint ha de quedar molt clar en quin és el seu rol. És a dir, a mi em sembla interessant aquesta idea d'un futbolista amb 31 anys relativament veterà, amb experiència a Europa, amb experiència per una mica per donar aquest punt de tocar de peus a terra que tenia més Lewandowski, que ara el vestidor el perd. Jo crec que és una figura interessant, però és cert que si la seva irrupció al vestidor ha de... És que jo crec que no hi ha ningú que estigui pensant en portar Bernardo Silva per seure ni a Dani Olmo, ni a Fermín, ni a ningú. No. El tema és que ell sigui conscient que ve a fer això, que ve a fer aquest rol secundari. No sé si està en aquest punt de la seva carrera. Em sembla una mica d'hora. Però si té tantes ganes de venir i queda clar que la seva participació serà doncs més aviat anecdòtica i que té més responsabilitat,
0: no?
4: Exacte, és veritat que hi ha moltes competicions i que hi ha un tram de temporada on el Barça juga moltíssims partits i que et pot anar bé, però ha de tenir molt clar que no ve a ser titular i molt menys, és que jo no crec que ningú pensi en ell com per frenar la trajectòria de cap dels que estan ara mateix.
1: Bueno, ell ho pensa, perquè mira, jo, les oportunitats de mercat, tal com jo les veig, la meva opinió, són interessants si et resolen un problema. Per exemple, Rashford la temporada passada va ser una oportunitat de mercat. Tu tenies un problema, tenies una necessitat, perquè vas intentar fitxar Nico Williams, et vas deixar enredar, vas caure en la trampa durant per segon any estiu consecutiu i vas intentar fitxar Nico Williams. No et va sortir i Rashford estava allà i el vas aprofitar. Tenies un problema i te l'ha resolt.
2: Joan García és una oportunitat.
1: Bueno,
4: però
1: Bernardo Silva, quin problema en resol? Quin problema en resol? Si no tens... No tens cap problema. Al contrari. Generes un problema. Sí. Generes un problema.
4: Podria generar-lo si no ho gestiones bé.
1: Bueno, doncs, però,
4: és a dir,
1: però...
4: per mi una oportunitat de mercat et resol un problema, potser no de la manera més ideal que tu voldries, però te l'acaba resolent. Per mi Joan García és una altra història perquè és la loteria, diguem-ne.
2: Sí, sí, és un gran encert.
4: No és cas ni... El cas de Rashford sí que t'acaba tapant un forat que tens, però tampoc és exactament el que tu volies.
1: Però et resol un problema. Abans has dit el nom Luke de Jong. Luke de Jong et resol un problema en una situació de catàstrofe econòmica del club, i recordo perfectament la nit que Mateo Alemany aconsegueix el fitxatge de Luke de Jong a última hora,
0: marxa Griezmann,
1: i et resol un problema que tens, i te'l resol, i està un any cedit, collonut. Rashford et resol un problema. Aquest tio no et resol res, al contrari, et genera un problema.
4: No, però sí que dins el vestidor, amb la sortida de Lewandowski, doncs falta una miqueta més de...
1: Però ja
4: de veterania...
1: Ja t'ho dona Julián Álvarez. Vull dir, no t'ho d'anar, Leoncio Leno y Tristón, aquest apàtic.
0: La mitjanit, segur que en seguirem parlant. Marta, gràcies, guarda les carpetes i ja les tornarem a obrir.
2: No les tancaré gaire, perquè...
0: Perquè això pot anar ràpid.
4: I agafa els dos telèfons, la persona important. Sí.
2: important. No, no em deixaré el segon
0: per telèfon. Per si truca algú. Gràcies,
2: bona
0: Marta. Vinga, fins aviat. La mitjanit. Dijous que ve obrim portes pel públic, el tu diràs. Dijous 4 de juny. Si voleu venir de públic, ja teniu penjat el link al compte de Twitter, de X o a les xarxes a RAC1.cat també, a l'apartat del tu diràs. Heu d'omplir només un formulari en un link que trobareu a RAC1.cat al tu diràs, o si no, en el tuit que tenim fixat a @esportrac1 a Twitter. Dijous que ve, públic, portes obertes aquí al tu diràs. Ha estat una setmana de comiats, moltíssims comiats, el d'Alexia Putellas, per exemple, el més sonat, però hola, Quim Salvador,
6: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Avui al Barça femení s'han fet oficials també les sortides de dues jugadores, Mapi León i Ona Batlle, que hi van jugar el seu últim partit al Johan Cruyff.
6: Sí, de fet, ja se sabia que era el seu últim partit, es va escenificar en el moment que les van substituir, però avui s'ha fet oficial, totes dues ho han comunicat publicant vídeos a les xarxes socials. Comencem per Mapi, que ha estat la primera a denunciar-ho, i de les dues la que ha tingut una major trajectòria al Barça, 9 temporades.
7: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
6: La central aragonesa va arribar a Can Barça l'estiu del 2017, provinent de l'Atlètic de Madrid, i ha guanyat 27 títols amb la samarreta blau i grana, entre d'altres 4 Champions, 8 Lligues i 7 Copes de la Reina.
7: Hoy me toca cerrar la mejor etapa de mi vida. Y aunque es difícil, me voy con el corazón lleno. Orgullosa de todo lo que hemos vivido juntas y agradecida por haber formado parte de esta gran familia. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
6: Tot i ser defensa, Mapi León ha marcat 22 gols amb el Barça, xifra important jugant de defensa central, l'última més, i ja quedarà pel record, espectacular, un gol olímpic de corna directa el 6 d'abril contra el Badalona, un dels gols més bonics de la temporada del femení blaugrana, i que precisament ha estat l'últim de Mapi León amb l'equip.
0: I Ona Batlle només ha estat 3 temporades al primer equip del Barça, però també un palmarès i una història espectacular.
6: Sí, la maresmenca de fet va créixer futbolísticament a la Masia, però es va estrenar al futbol professional amb el Madrid Club de Futbol i també va passar pel Llevant Valencià i el Manchester United abans de tornar a Can Barça l'estiu del 2023.
8: Hi ha comiats que costen d'escriure perquè signifiquen tancar una part de la teva vida. I avui em toca acomiadar-me del club que ha estat casa meva des de que era una nena. Amb 11 anys vaig arribar al Barça, sense imaginar-me tot el que aquest escut m'arribaria a regalar.
6: 3 anys en què ha estat titular indiscutible a la banda dreta de la defensa i ha guanyat 12 títols, 2 Champions, 3 Lligues, 3 Copes de la Reina, 3 Supercopes i una Copa Catalunya, formant part a més en 3 temporades al club dels dos històrics pòquers de títols, el de Jonathan Giraldez, la 23-24, i el de Pere Romeu enguany.
8: 3 anys en què ho hem guanyat pràcticament tot. És tot un orgull i em sento una privilegiada de poder dir que he format part d'aquest equipàs, d'aquest grup de persones meravelloses, no només dins del camp, sinó també fora del camp. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida, el de la meva família. El somni de poder jugar al millor club del món i al millor equip del món. Gràcies per tot. Des de sempre i per sempre, visca el Barça.
6: Amb els adeus d'Alexia, Mapi i Ona marxen 3 titulars, diria que indiscutibles. És veritat que el Barça té fons d'armari i ja tindrem dies per parlar de futur i de qui ha de fer un pas endavant per mantenir el nivell de l'equip. De nivell n'hi ha. I falta encara saber si continuaran Marta Torrejón, Salma Parayuelo, que també acaba en contracte, i el tècnic Pere Romeu, que això ja ens va dir diumenge al Via Lliure, just després de guanyar la Champions, que hi ha bona sintonia amb el Barça en el cas de Romeu per continuar.
0: Jo tinc la sensació que Pere Romeu i Parayuelo continuaran i que Marta Torrejón no, que tancarà la seva etapa al Barça.
4: Sembla que sí.
0: També?
4: Sembla que avui hi ha hagut una mica de gir de guió
0: mira,
4: sembla que Marta Torrejón seguirà.
0: Podria seguir un any més? Que bé, me n'alegro, perquè és una figura també molt important en la història.
4: I que el club està disposat a fer també una mica d'esforç per retenir a Salma.
0: Salma, sí, jo aquesta sí que...
6: Precisament Marta pot jugar de lateral dret i de central, havent marxat. Avui s'ha confirmat Ona i Mapi León, doncs, a posició on...
0: Com a mínim, tens
6: Torrejón és una garantia.
0: Clar, i tens aquí una bona jugadora que coneix molt bé la casa. Tu que vas ser a Oslo també, com nosaltres, també. Maria, no sé, un comentari del que s'ha viscut aquests últims dies amb l'adeu d'Alexia, sobretot.
4: És que ha sigut tot molt intens, però un guió, jo tinc la sensació que si Alexia mateix hagués pogut dibuixar com seria el seu final al Barça, jo crec que hagués volgut això que ha passat, perquè ha estat perfecte tancar-ho amb la Champions, poder acomiadar-se del club, de l'afició, tinc la sensació que és com un... És cert que el Barça, això d'acomiadar estrelles, es fa... Molta gent deia, és que és com quan va marxar Messi, molt diferent per mi, perquè Messi no volia marxar, se'n va anar plorant, Alexia se'n va plorant, però amb la pau d'haver pres la decisió que ella considerava i havent-ho fet amb els terminis que han anat bé a tothom, al club, a ella, a l'afició... Jo crec que ha estat tot com un final molt bonic.
0: Poqui, Anaïs, voleu afegir alguna cosa del Barça femení, del que hem viscut en aquestes últimes hores? Què?
1: Que a mi m'hauria que Alexis hagués un any, un parell d'anys, i el Barcelona només li va oferir un any més un opcional. Potser si el Barcelona hagués ofert 2 anys hauria seguit. A mi em sembla que l'oferta del Barça és correcta. I a mi no
0: m'ho... Tu creus que és correcte?
1: L'oferta del Barcelona, sí, crec que és correcta.
0: Sí, un any, si te'l guanyes, sí, un mes.
1: Sembla bé. I la jugadora, doncs, bueno, jo crec que no sé, a mi m'hauria agradat que seguís una temporada més.
0: No. Tu, Anaïs?
5: Sí, home, òbviament, si em dones a triar, clar que m'hauria agradat. Però també penso en la manera d'acabar les històries i no milloraràs aquest últim any d'Alexia perquè ha estat perfecte. Ho ha guanyat tot, clara candidata a aixecar la seva tercera pilota d'or, que serà també gràcies a un projecte com el Barça. I en termes econòmics també puc arribar a entendre que les futbolistes com ella, que han crescut amb el creixement del futbol femení, que elles han format part del canvi, elles són directament al canvi, doncs si ha marxat perquè li ofereixen una oferta econòmica millor, amb 32 anys també tens el dret a assegurar-te millor el teu futur econòmic, perquè la gent ha de saber que quan tot això va començar fa 14 temporades no hi havia els salaris d'ara, ni les oportunitats d'ara, ni la manera de créixer d'ara, no? I que és gràcies a jugadores com Alexia que ara mateix el Barça i el futbol femení ha crescut i té la volada que té, i per això estem parlant aquesta nit d'elles i portem tota la setmana parlant d'elles. I crec que si hi ha un punt o un motiu econòmic en aquesta història, més enllà d'haver tancat un cercle perfecte i de sentir que ja ho havia donat absolutament tot, doncs jo li compro i l'aplaudeixo i ho accepto i se li dona les gràcies. Però és un estiu complicat, amb l'equip femení, perquè ja és veritat que l'estiu passat van haver-hi moltes baixes, però a veure ara, perquè estem parlant de 3 jugadores titularíssimes en una final de Champions, i l'any passat és veritat que van marxar molta gent, però eren... doncs Engen, Bruna Vilamala, no? Jana Fernández, perfils més joves que no eren titulars, i aquest any doncs tens 3 peces importants que marxen. A veure com es reajusta tot això. És evident que la Masia ha de posar la base, però crec que és un no sé, crec que aquest estiu és una mica un final de cicle, no? Amb la sortida d'aquestes 3 futbolistes, i òbviament és un vestidor que haurà de generar nous lideratges. Doncs Patri, Paredes, Aitana hauran de liderar d'una manera diferent a aquest projecte.
0: Sí, sí.
1: Bueno, jo vull recordar que Irene Paredes ha estat molt de temps lesionada aquesta temporada, Mapi León també ha estat lesionada una estona aquesta temporada,
0: Aitana,
1: tota la segona part de la temporada. Per tant, que les baixes, de les 3 baixes aquestes importants, la que més em preocupa és la d'Ona Valle.
5: Sí, perquè esportivament...
1: Perquè penso que, com he dit, Mapi León ha estat de baixa bastant temps aquesta temporada, el Barça se n'ha sortit. Bela i Alexandri, que ha estat lesionada, i la temporada que ve, suposo que cap al mes d'octubre, novembre, ja podrà estar a disposició de Pere Romeu. Hi ha centrals joves al Barça Atlètic, com per exemple Adriana, que puja. No sé si el Barcelona la voldrà cedir o se la voldrà quedar, però em sembla una jugadora perfil absolutament Barça.
0: S'ha fitxat una jugadora, no? Del Sevilla no s'ha fitxat una jugadora, una defensa? Ara jo vaig...
1: No ho tinc present, però per exemple, l'altra baixa és Alexia. El Barcelona ha fabricat Clara Serra Jordi, per tant tu pots pensar en un mig del camp amb Patrick Guijarro, Aitana i Serra Jordi, que va ser titular...
4: Que aquesta temporada ja t'ha demostrat que està a punt.
1: Titular a la final de Champions. Sí, per tant, sí, a mi esportivament, també, sí, esportivament sí. No em sembla que no hi hagi solució al problema aquest.
0: Júlia Torres, central esquerrana del Sevilla, gran perla del futbol espanyol, jugarà al Barça femení la pròxima temporada.
1: doncs ràpidament un resol.
0: Vull dir, no, ja fa dies que està fet aquest fitxatge pensant en la temporada vinent, perquè suposo que sabien o intuïen que hi hauria alguna sortida en aquesta posició de central. Bé, a veure com es refà el Barça femení, a veure si es tanca les renovacions de Salma, de Torrejón i de Pere Romeu. La Pere Romeu sembla més encarrilada, les altres, pel que dieu, sembla que també tenen bona pinta. N'hem parlat molt de tot això, i avui hi ha molta més teca i molts més comiats. Per exemple, el de Mitchell, amb el Girona, després de 5 temporades.
9: Como diu la famosa sardana, Girona enamora. Girona i els gironins, seu especial. Os estimo molt. El nostre somni era pujar a primera. Ja són de primera!
0: Mitchell Català, que és un càntic que ha fet afició a Montilivi, i després aquest document de la seva primera temporada. Hola, Xavi Puig, què tal? Bona nit. Aquell any no arriba Mitchell a segona i puja l'equip, la primera temporada de primera.
10: Sí, agafa l'equip a segona divisió i en una data per la història, que és el 19 de juny del 2022, per Girona, perquè coincideixen aquell mateix dia que pugen el Girona a primera divisió i el Bàsquet Girona a la Lliga CB.
0: Jo hi era aquell dia a la plaça del Vi. Sí, recordo perfectament que hi era aquell dia. Vam fer un tu diràs des d'allà aquella nit.
10: A l'endemà,
0: O aquella nit, no recordo. Però sí, recordo la imatge de que van arribar amb Gasol, no, Marc Gasol?
10: Sí, l'endemà.
0: Ah, va ser l'endemà, val.
10: L'endemà, que hi ha una gran fotografia de Marc Gasol amb Cristian Stuani.
0: Sí, senyor.
10: Del balcó de la plaça del Vi, en una data que està marcada en la història de l'esport gironí, aquest 19 de juny del 2022. Mitchell, la primera d'elles a segona divisió, les altres quatre la primera a segona, les altres quatre a primera, i deixant l'equip ara, això sí, una altra vegada a segona. De fet, mira, l'ha hagut a Tenerife, ara fa ja 4 anys, com explicava aquell ascens.
11: Però hem estat tossuts i ho hem aconseguit. I aquí ens teniu, la ciutat ja era de primera, però és que ara, a més, la O de Girona, aquesta O esfèrica, tindrà una part de superfície rugosa de la pilota de bàsquet i una part de tacte llis de la pilota de futbol. La ciutat de primera, el seu esport de primera... Ho hem explicat a l'Heliodoro.
0: Poesia,
10: És el nostre poeta.
0: Sí.
10: És el nostre poeta del Maresme.
0: Me'l deixa saludar un moment.
10: Sí.
0: Hola, Gut. Què tal, poeta?
12: Molt bé. Molt bé, no m'havien presentat mai així.
0: No te'n recordaves, no, d'aquesta narració, d'aquella ascens a Tenerife del Girona?
12: Sí que me'n recordo, perquè per mi, personalment, i això és una qüestió personal, de dedicatòria, familiar, el meu pare que no ho va veure, per mi aquella narració la portaré sempre a sobre, i llavors aquella era especial. Recordo més a més clar la il·lusió que feia, perquè era la tercera temporada que estaves a segona divisió i semblava impossible que tornessis, perquè quan baixes de primera et donen uns diners de compensació, però això, si no puges, ja desapareix, perquè et donen ja com a club de segona divisió, i a partir d'aquí ets tu que amb els teus propis recursos has d'anar generant plantilles que puguin respondre a les necessitats esportives i aconseguir èxits com aquell ascens. I a més, ho recordareu, en un any i mig, el Girona, abans d'aquell ascens, havia baixat de segona divisió i havia perdut dues promocions. Havia perdut la promoció contra l'Elx.
0: Osasuna era?
12: No, Osasuna, la del 16. Ah. Aquella també hi eres. Però aquella no. És la del 16. Però
10: el Rayo.
0: I Rayo, clar. Sí,
12: amb el Rayo i amb l'Elx. Sí. Vaja, per ordre, amb l'Elx i el Rayo. L'expulsió d'Estuani, etcètera. Vull dir, i això, doncs, amb un descens i en plena pandèmia. En un any i mig va passar tot això. Clar, llavors, des del moment que aconsegueixes tornar a primera divisió... guanyant la tornada, guanyant una promoció com no ho havies fet mai, a més, aquella temporada jugant com jugues, doncs clar, si hi afegeixes a més matisos personals en el meu cas, doncs és una tarda, i ara tant la narració en si, però la tarda i certs trams de la tarda que no s'obliden.
0: De les xifres de Mitchell, que destaques?
10: Són 4 temporades a primera, amb aquest balanç de 58 victòries, 38 empats i 56 derrotes, i amb una temporada que passarà a la història. La 23-24, el Girona acaba tercer, 81 punts, a Montilivi, en un 4-2 contra el Barça, certifica la seva classificació per la Champions. Aquell Girona juga de meravella, jo crec que això s'ho emportaran els gironistes sempre a casa aquella temporada 23-24. Només per això Mitchell ja passa a la història del club.
11: Xiula l'àrbitre, final del partit. amb Gazzaniga plorant a l'àrea, amb els jugadors amb les mans al cap, em porto ajupit a la gatzoneta i amb el públic eufòric xalant amb les notes de l'himne de fons, es festeja a casa que el Girona ha guanyat el Barça per primera vegada a Montilivi, que de moment és segon i que la temporada que ve jugarà la Champions. Avui el Madrid és el
10: champion. Una victòria a la Lliga de Campions que aconseguiria el Girona en aquella lligueta, patiments per salvar la categoria, per finalment baixar dissabte passat amb l'empat contra l'Elx, amb un tram de 8 partits sense victòries per consumar aquest drama.
11: S'acaba el partit a Montilivi i a RAC1. L'Elx ha tornat a ser el botxí del Girona. L'Elx guanya la lluita per la permanència i envia el Girona a segona divisió.
10: No, aquesta trajectòria cap i cua de Mitchell, agafant l'equip a segona i deixant-lo també a segona, i se'n va amb un rècord, el primer entrenador en tota la història del Girona, que serà centenari aviat, el 2030, que ha estat 5 temporades consecutives a la banqueta gironina. Ningú en cap categoria no ho havia fet.
0: 5 anys seguits dirigint el Girona? No, pot ser que hagin dirigit 5 anys al Girona en dues etapes, però 5 seguits no. Molt bé. 221 partits ha dirigit amb la samarreta de... Bé, des de la banqueta del Girona. Re, hem fet una trucada d'urgència, Agut, que avui no treballaves, per saber això, què en penses. Jo crec que ja ho intuïem des de feia setmanes, però com t'has quedat i com... què creus que ha de fer el Girona a partir d'ara, no?, en l'any a segona.
12: Bé, a veure, per començar, el que he sabut avui és que no hi haurà roda de premsa de comiat de Mitchell, perquè temien que fos un bany de llàgrimes, perquè per molt que la temporada no hagi acabat bé, el sentiment d'estima és mutu, i la setmana que ve es convocarà una roda de premsa, no se sap encara quin dia, per donar una versió de club dels fets, i suposo que per orientar l'afició, perquè ara mateix tothom està desorientat de cara a la temporada que ve, perquè no tindràs l'entrenador, molt probablement el gruix de la plantilla tampoc no el tindràs, perquè molts jugadors importants o tindran ofertes o no voldran continuar a segona i faran el possible i l'impossible per tocar el 2, i per tant caldrà que algú doni respostes. I en el cas de la marxa de Mitchell, doncs d'alguna manera jo crec que a ell li fa mal el descens, també perquè ell comptava salvar la categoria i amb més glòria que pena, perquè salves el club cada temporada que has estat a primera al càrrec d'entrenador, llavors te'n pots anar, diguem-ne, que havent complert amb tots els objectius, no? Jo crec que la gent és comprensiva, que entén que Mitchell amb el descens i havent acabat contracte és molt lliure, havent donat el que ha donat de negociar pel seu compte el seu futur, sigui la temporada que ve o d'aquí dues agafant-se un temps sabàtic o entrenant ja a partir del juliol que ve, però en tot cas sí que hi ha un punt de tristesa perquè el millor entrenador de la història del Girona acaba allà on va començar, és a dir, a segona divisió, i no ha pogut coronar una obra magnífica, ja no només pels resultats, sinó també per la forma i pel futbol de la temporada prèvia a la Champions, però també les anteriors, perquè a segona juga molt bé futbol, en la primera de la tornada primera també juga molt bé futbol, la passada i aquesta ja han estat figues d'un altre paner amb un rendiment molt més irregular. En tot cas, jo crec que és història, que deixa un buit per tothom, i a veure ara com actua el club, si busca un entrenador, diguem-ne, que consolidat, o si mira el planter, per exemple. Càrcel està molt content amb la feina de Quique Álvarez, el filial. No sé fins a quin punt està prou content com per posar-lo al volant de l'equip a segona divisió. Però, vaja, veurem si hi ha una aposta per algú de la casa. Jo, vull dir, ara estic opinant, no estic donant informació. Vull dir, però si hi ha una aposta per algú de la casa, o si el que es fa és anar a buscar un entrenador, diguem-ne, que més contrastat, que, entre cometes, pugui garantir, si és que això és possible, millors resultats i més immediats.
0: Ho veurem, setmana que ve, amb aquesta roda de premsa, que serà molt interessant. Molt bé, Agut, gràcies, gaudeix. Allà on siguis, gaudeix, com sempre fas en els teus viatges.
12: Això és correcte, perquè la vida és gaudir, ja ho saps.
0: Una abraçada.
12: Una abraçada, poeta.
0: Adéu, poeta, sí.
10: No li caurà el sostre a sobre, que deia la meva mare,
0: no li caurà. No. El millor regal que li pots fer és una maleta de viatge, si pot ser. Tu vols dir alguna cosa de Girona, que també l'has seguit i has fet totes les transmissions aquest any?
10: Sí, a mi em comença ja a faltar alguna explicació de la propietat.
0: Que setmana que ve,
10: del Figeli com a president, però que diem que té veu, però que no té vot, diríem, en aquest club. I per mi, que ja fa ara gairebé una setmana que l'equip va baixar a segona, a mi alguna veu ja de qui mana allà dins explicant-li al soci, explicant-li a l'aficionat del Girona què ha passat i què pensen fer, sobretot, i cap on s'encamina el futur, jo crec que aquesta setmana s'hauria agraït. Que ja sé que la setmana que ve, que deuen haver esperat a veure resoldre el futur de Mitchell, si continua o no continua, però jo crec que l'afició del Girona ho hauria agraït.
4: Home, perquè fins ara tot ha sigut molt desil·lusionant, és a dir, el descens és molt desil·lusionant, la sortida de Mitchell és molt dolorosa per l'afició, perquè no ha sigut un entrenador, no ha estat un entrenador qualsevol, ha estat un entrenador que ha estat un mes a Girona, que ha parlat català, que s'ha integrat perfectament, que s'estima la ciutat, que s'estima el club, i per tant també per tot i que era una possibilitat, ha estat una notícia dolorosa, i per tant jo entenc el que diu el Xavi, falta aquesta part de que no és consol, però una part d'autocrítica i de tenim un pla.
0: O de generar il·lusió, correcte. O com a mínim de tenim un pla.
10: I per mi de comiat, explicava l'Agut això, que no hi haurà roda de premsa de comiat, a mi, encara que sigui un bany de llàgrimes o que sigui el que sigui, jo crec és que, com diu la Maria, vull dir, no se'n va un entrenador que ha passat per Girona, se'n va un entrenador que ha viscut Girona, que ha volgut viure a Girona, que ha volgut ser gironí.
0: Que ha fet història.
10: Que s'ha volgut implicar amb la societat catalana. Que ha volgut,
4: jo crec que potser avui no, Mitchell mateix no ho veu clar, però potser la setmana que ve es pot fer alguna cosa.
10: Aquest entrenador ha de sortir i explicar-se i mostrar una altra vegada l'orgull gironí que ha mostrat durant aquestes 5 temporades.
0: És que ell, jo crec que a ell li anirà bé, i al seguidor del Girona li anirà bé, encara que hi hagi llàgrimes pel mig, és que és normal, no sé, jo crec que és una bona teràpia també, fins
4: sí,
0: i tot,
4: teràpia col·lectiva.
0: Per tancar el comiat, no? per tancar una mica la ferida aquesta que es fa quan marxa una persona que ha estat tan important, tot i la decepció del descens. Bé, setmana que ve estarem pendents d'aquesta roda de premsa. Gràcies, Puig.
10: Ara.
0: Ja tenim per aquí l'Edu Mutant, amb el Turri Uràs per tancar tertúlia, però abans, sí, Mitchell no sé si passarà avui pel no pot parlar, clar, que si no serà un bany de llàgrimes també. No, abans d'això, sé que us ve de gust, hem de parlar de les eleccions al Madrid amb Succession, que valen molt. Oriol Jové, què ha passat avui en aquesta cursa electoral cap al 7 de juny?
13: Doncs mira, fa una estona hem pogut sentir Florentino Pérez en la primera entrevista que ha fet en la seva campanya, l'ha fet a Televisió Espanyola, i ha continuat amb el to de tensió cap a l'altre candidat, l'empresari alacantí Enrique Riquelme. Florentino, per si hi havia algun dubte, ja ha deixat clar que no tindrà cap debat electoral amb ell.
14: No, que hable el toro que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
13: Que hable lo que quiera, yo no voy a debatir, diu Florentino.
0: Ja se lo explico jo a vostè, sí.
13: Deixa'm recordar que la tensió entre
0: és
13: Florentino...
0: És que sembla limitador, sí. És que no em crec que sigui el real, sembla limitador. No, digues, perdona.
13: No, anava a dir que la tensió entre els dos candidats s'ha disparat en les últimes hores, perquè ahir Florentino bàsicament va deixar-lo com un drap brut a Riquelme, primer per ser hereu, diu, de Ramon Calderón i dels que van cometre aquell frau electoral amb ell l'any 2006, però també per haver-lo acusat de no ser solvent econòmicament i d'haver tingut uns avals poc adequats. Riquelme ha fet avui un comunicat dient que tot plegat és fals i que és inacceptable. Tot això a Florentino ho basava en una informació de Bloomberg. Riquelme diu que Bloomberg ha rectificat aquesta informació que va publicar sobre els interessos dels seus avals perquè havien rebut, diu, informació falsa i interessada. En realitat, diu, l'operació a què fa referència es va finançar amb una emissió de bons corporatius al mercat nord-americà de 2.000 milions de dòlars al 7,25%. I diu Riquelme que l'únic membre de la candidatura que va formar part de la junta de Ramon Calderón és una persona, que és Antonio Medina. Per cert, que en les últimes hores Ramon Calderón també ha parlat a les xarxes socials. Bàsicament ha vingut a dir que Florentino està senil... que és un president senil i que és un personatge tan pobre que només té diners.
0: Déu-n'hi-do, eh? Faltava un...
13: Per al·lusions, Ramon Calderón.
0: Faltava un guest star en tota aquesta picabaralla que hi ha entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. De l'entrevista a Televisió Espanyola, alguna cosa més?
13: Doncs mira, que ha mantingut Florentino el misteri sobre si Mourinho serà o no l'entrenador del Madrid la propera temporada. Ha dit que encara li dona voltes a aquesta qüestió de la banqueta.
14: Estoy pensándolo, sí.
15: Tiene un nombre seguro.
14: Y dos.
15: Sale mucho el nombre de José Mourinho.
14: Bueno, es que es un buen entrenador, claramente.
15: Pero todavía no va a anunciar.
14: No, no voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho.
0: Y riu.
13: Sí, sí, se li escapa. Ha parlat també de Vinícius, que encara no ha renovat, i tampoc no ha pogut o no ha volgut Florentino aclarir gran cosa sobre això.
14: Pues no lo sé, porque ahora vencerá, pero vamos, si me pregunta mi opinión, yo deseo que siga en el Real Madrid, porque es uno de los mejores jugadores del mundo.
13: I un dia més, Florentino ha sopat Negreira. Segueix encaparrat en que la UEFA intervingui en contra del Barça.
14: Precisamente voy a ir este fin de semana a la final de la Champions. Me ha invitado el presidente de la UEFA y le voy a comunicar que en cuanto termine esta campaña electoral le voy a dar un dossier que hemos elaborado durante 3 años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
0: Aquest dossier...
4: Compte,
0: Madrid tiene
4: la suerte de que estoy
0: yo. Sí. I quin dossier, tu, donarà moltes voltes aquest dossier, eh?
13: Sí, sí, dissabte.
4: Dissabte el portes, presentarà allà amb la carpeta sota el braç.
0: Increïble que Ceferín el convidi amb tot el que ha passat amb la Superliga, eh? Com han canviat, com ha girat la truita. Bé, de Riquelme, avui, Enrique Riquelme, alguna cosa?
13: Doncs l'hem sentit a ESPN en una entrevista en què li han preguntat novament per les famoses dues estrelles internacionals que va dir que tenia fitxades i que portaria el Madrid en cas de guanyar les eleccions. A la Copa va dir que un jugava al Mundial amb Espanya. Això va fer que tothom apuntés cap a Rodri, migcampista del Manchester City, pilota d'or. I a ESPN li han preguntat justament això, si aquest jugador que té fitxat, un d'aquests dos, efectivament és Rodri. L'únic que ha dit el candidat a desbancar Florentino Pérez és que Rodri és un futbolista que li encanta.
16: És un grandíssim jugador i és el perfil de los que debería de tener y jugar en el Real Madrid. Pero obviamente... está en otro club, hay que respetar esa parte, pero son los perfiles de jugadores que deberían de jugar en el Real Madrid. Pero bueno, hablaremos de eso a partir de sábado.
0: Jo, si fos soci del Real Madrid, votaria Enrique Riquelme. No el conec de res, però no sé, em transmet com que ho té tot més treballat, que és més actual i no sé, a partir d'aquí...
5: Com més actual...
0: No, ja ho sé.
5: Clarament.
0: No, algun... No, val.
5: Que l'altre...
4: Sí, l'alternativa és bastant vintage.
0: Val. No, dic, ha fet algun comentari que és també criticable i d'altres èpoques, com que quan hi ha senyores en la mesa se paguen los hombres. Però més enllà d'això, el que vull dir és que, no sé, és... Té pinta de, evidentment, tenir calés per avorrir, però com a mínim de tenir això, una idea del que és el futbol o el que ha de ser una empresa molt més actual. Ara, pel Barça, potser aniria bé que continués Florentino Pérez, no?, amb la seva manera de dirigir el club i amb que no tingui director esportiu i que ho faci tot pues, com ell es lleva i diu, ara vull això. Potser en clau Barça aniria millor que guanyés Florentino Pérez. Però jo, si fos soci del Real Madrid, voldria un canvi. És que tu sents a Florentino. No fa res, no diu res. Només, vinga.
4: No, diu que el Madrid té molta sort de tenir-ho.
0: Sí, el dir ratllat. Estic aquí, el Casa Negre...
3: Bueno, ell, aviam, aquest senyor porta 26... anys, menys els 3 que va passar des d'aquell plega i entre aquell home...
0: Sí, del 6 al 9,
3: Fernando,
0: no?
3: Fernando Martín, després Vicente Boluda i després perd, i després guanya Ramon Calderón, això són 3 anys, em sembla.
0: Sí, del 6 al 9, diria.
3: És a dir, porta 23 anys de president, en aquests 23 anys el Florentino Pérez ha guanyat 7 Champions. Sí. I el soci del Madrid és el que valorarà a l'hora de votar. Per tant, jo no tinc tan clar que el tal Riquelme sigui la millor opció pel Madrid.
0: No té opció, jo crec que no té opció Riquelme.
3: No dic que
5: guanyarà Florentino de carrer.
3: Sí. Dic que no tinc clar si jo fos, que gràcies a Déu no és el cas,
0: soci del Madrid.
3: Fins ara per culpa teva no m'ho havia ni plantejat que faria, però jo no tinc tan clar que si fos soci del Madrid votés aquest tal Riquelme. Jo no ho tinc tan clar.
0: Ara, a Valdebebas, el diumenge aquell que estarà tota la ciutat de Madrid tallada per la visita del Papa i vinga, si, has de, si vols votar, a Valdebebas tu. A veure com tu fas. Bé, evidentment el 7 de juny estarem molt pendents d'aquestes eleccions al, al Reial Madrid i a veure què acaba passant perquè té suc i els pròxims dies tindrà suc, tot això. Dos quarts d'una, de seguida tu riuràs. No, de seguida no, ara mateix. Vinga, va.
17: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
0: Ha estat una setmana molt moguda i el que ens espera, quan arribi el Mundial de Futbol...
18: No parlareu de l'estafa de l'Atlètic Lleida que vull denunciar amenaces a xarxes.
0: Sí, Oriol.
18: Dir que menjarà...
0: No, t'enfadis, No, ja està, va, gràcies. No, deixa el Lleida, ja sé que estàs trist, emprenyat, però ja està, ja en parlarem més endavant de tot això. Anem amb la llista de la selecció espanyola, ja fa dies que en parlem, don Luis de la Gente, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
19: Bueno, saludar a los compañeros de la prensa, Anaís, buenas noches.
20: Buenas noches.
19: Oye, ¿qué me recomiendas de Tenerife? Que igual voy después del Mundial a desconectar.
20: Lanzarote.
19: Bueno, sí. María, a saludar, que...
21: Hola.
19: Que lleva semanas sin venir, vaya viajecitos.
21: No paro, no.
19: ¿Tus hijos se acordaban de ti?
21: Poc.
19: Juan, oye, claro, queremos que estés en el staff de la selección, sí, en el Mundial de tercer entrenador.
1: ¿Cómo es que no me gusta?
19: Porque conoces Estados Unidos y sabes que coger taxis para ir a ver cosas sale más barato que el tren.
1: Yo agafo Uber, siempre.
0: Amb les gires, clar, tu coneixes, té raó. Sí,
1: no, mira, no me importaría...
19: $200 por ir a ver Chicago.
1: El fet d'anar a Estats Units un temps...
0: Te l'agradaria,
19: sí. Claro. Bueno, quiero decir que, con respecto a la lista, pues yo no miro la procedencia ni el origen de los jugadores. Lo importante es que sean jugadores españoles, orgullosos de representar a la selección española, a España, a la Guardia Civil, a su majestad el rey Felipe VI, a la bandera, al 12 de octubre, a la legión... Y, por supuesto, el carajillo con coñac de Osborne, coño.
0: Ah, sí, ha quedat clar, Segons s'està escalfant ja i encara queden uns dies perquè arrenqui el Mundial. Canviem de tema, vinga. Hem tingut la presentació de la candidatura a les eleccions del Madrid. Ara en parlàvem de Florentino Pérez, presidente. Què tal?
22: Bueno,
0: confiado, ¿no?, que va a ganar.
22: ¿Qué elecciones? ¿Qué elecciones? Ah, el paripé este que vamos a hacer. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Este señor con acento de Guatemala, no, o Chile, no, o de por ahí. Que va llamando a las eléctricas y a las electrónicas. Pues que se presente. Estamos preparados. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿La niña?
0: No.
22: ¿La niña de la trenza?
0: No,
22: ustedes son más feos que las manos de un mecánico.
0: No, va, ya está. Le volem preguntar también a la otra candidata, Enrique Riquelme, para la seva candidatura. ¿Qué tal? No, putem, va.
22: Bueno, Aleix, pues déjame que lo expliquemos otro día, que hoy, pues... Crec que no toca.
0: Doni'ns alguna pista, senyor Riquelme, menys els fitxatges, l'entrenador, el director tècnic.
22: Bueno, os diré que...
23: Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado el tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
0: Bé, no acabo d'entendre que es faci tantes entrevistes i que no acabi d'explicar mai res. Vull dir, sempre...
22: Bueno, le diré que queremos hacer una piscina en Valdebebas con toboganes para todos los socios. Los jueves queremos que vuelva la paella al bar del campo, que es algo que se ha perdido con el actual presidente. Y Aleix, déjame que el resto de cosas pues las explique más adelante.
0: Clar, vols guardar una mica d'informació per anar-la explicant a poc a poc, a compte gotes. Molt bé, que vagi bé. Gràcies, senyor Riquelme.
18: No parlem, Oriol,
0: ja està. Vinga, anem amb Monchi, director esportiu de l'Espanyol. Monchi, què tal? Benvingut aquí al Tu Diràs.
24: Bueno, la verdad que muy contento de estar en Barcelona. Vamos a intentar crear una candidatura de club con Manolo a la cabeza, que la cree muy grande, y a partir de ahí intentar colocar al Español en el top 6 con jugadores que estamos rastreando en subasta de lo bestia, en Wallapop o en Adopta un Tío, que ahora se llama Adopte, y veremos en unos días.
0: Sí, a sort amb els fitxatges i amb una bona plantilla.
24: Que
0: per
24: lo que passa.
0: Sort, Monchi. Acabarem, abans de l'1x1. Avui especial equips de la Lliga, ara que s'han tancat la temporada. Tenim una trucada amb Enrique Cerezo, president de l'Atlético. Li volem preguntar per Julián la seva situació. Què tal, presidente?
25: Buenas noches. Oye, saludar primero las mozas del programa, que dan alegría y frescura.
0: Va.
25: Anaís, conmigo hubiese sido la nueva Marisol.
0: Va, tira.
20: tirantes, tirantes, no más.
25: Bueno, quiero decir que nadie nos ha llamado, ni el plomo de Juste, que es el Julio Iglesias de Hacendado, ni en la porta presidente erecto.
0: No, electo, electo.
25: Ni nadie, pero lo que siempre digo, los jugadores juegan donde quieren y Julián vale 150 kilos, pero si enviáis a María Vidal a negociar, os hacemos una rebaja.
0: Va, va, va. Maduri. Maduri y actualitzis.
25: Si tiene cara de ángel.
0: Venga, sí, eso sí que ho és. És un àngel. I vostè és un dimoni a vegades. Vinga, anem amb l'U per U, especial classificació dels equips de la Lliga.
2: L'U per U de RAC 1.
0: U per U amb el mític José María García.
25: Saludos cordiales a oyentes y oyentas de este programa y sobre todo a los que nos escuchan y nos lo hacen saber a través de las redes a las 5:30 de la mañana desde el coche para entrar a trabajar.
0: Des del podcast també, quan vulgueu teniu allà el programa a l'APP de RAC1, al podcast del Tuiras.
25: No parlarem
0: no,
25: de
0: Oriol, no parlarem de ja de l'estafa. Ja ha quedat clar, ja ho has explicat tu. Vinga, Oriol, després. Anem amb l'U per U. Atenció, comencem.
25: Vamos allá.
0: Vamos allá, José María. Comencem pel final. El Oviedo.
25: Un feo acercándose a un espejo. Se veía venir.
0: Al Girona.
25: Juan Poquín, la isla de las tentaciones.
0: Buenas
25: complicado.
0: Tardes. El Mallorca.
25: Ensaimada rellena de garbanzos tostados. Imposible no atragantarse.
0: Osasuna.
25: Turquía se salvó por los pelos.
0: Llamán.
25: El padre Lamine Yamal leyéndose un libro de Oriol Juvé. Los milagros a veces pasan.
0: Está bien trobat aquest. L'Elx.
25: Jesús Gil en el jacuzzi con las mamachicho. Era el que mejor lo tenía.
0: Va, por favor. L'Alavés.
25: Las ollas y sartenes del Bonpreu. A veces te va de un punto.
0: Sí, tal cual. El Sevilla.
25: Campo de Oliver y Benji. Se hizo largo.
0: Sí que era llarg, sí. L'Atlètic Club.
25: Aleix Parisé desnudo. Ni frío ni calor.
0: Sí, tens raó, tens raó. L'Espanyol.
25: Dragon Khan sube, baja, va dando vueltas para volver a bajar y al final acabas con angustia.
0: I marejat a vegades. Reial Societat, què seria?
25: Control de alcoholemia cuando no has bebido. Te salvas por una copa.
0: Per una copa, la del rei, precisament, sí. El València.
25: Una paella con arroz brillante, sí, pero no.
0: El Rayo Vallecano.
25: Un ventilador en verano. No llega para todos los días, pero hace el apaño.
0: El Getafe.
25: Un futbolista casado con una modelo. No se lo cree ni él.
0: El Celta de Vigo.
25: La audiencia de este programa, las cosas bien hechas, dan su fruto.
0: Bravo, oh. Aquest m'ha agradat, sí senyor. El Betis.
25: Jugarà la Champions como España en Eurovisión. Irán a participar.
0: Home, no potser ho fan bé. L'Atleti de Madrid, que acaba
25: el
0: quart.
25: El coche de Fernando Alonso. No dan para más.
0: El Villarreal, tercer.
25: El Tour de Francia. El amarillo es el mejor.
0: Sí, quina gran temporada han fet, eh? El Madrid.
25: Zapatero, vaya mes se lleva.
0: Ben trobat. I el Barça?
25: Nacho Vidal, un autèntico campeón.
0: Va! Ha estat bé. Un aplaudiment, sí, ha estat bé. Aquest resum de la Lliga. Bravo, José María. Vinga, acabarem, com sempre, amb una trucada amb el nostre amic i conseller Sergio Ramos.
6: Hay cosas que no te di, que todavía me duele.
0: Què tal, Sergio?
7: Bueno, buenas noches.
0: Buenas noches. Escolta'm, he llegit a les últimes hores que s'han trencat les negociacions entre el Sevilla i tu, no?, per comprar el club, perquè has baixat molt l'oferta, no? De fet, fons del Sevilla han dit que era inacceptable com heu anat rebaixant aquesta oferta, no?
7: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que no vas a empezar ofreciendo mucho, con lo cual hemos decidido empezar por abajo. Y así que ellos hagan una contraoferta de menos dinero para luego hacer una oferta pues más baja todavía y que ellos la vuelvan a bajar para nosotros pues seguir bajando, ¿no?
0: Aquesta és la idea que tens de negociació, eh? Entenc, vull dir, tu comences per baix i llavors ells la pugen i tu la baixes un altre cop, no?
7: Bueno, a mí eso me funciona con la Pili, ¿no? Cuando el otro día me dijo, Sergio, empieza por arriba.
0: Va.
7: Y yo empecé por abajo.
0: No.
7: Hasta que rompimos las negociaciones porque le dije a la Pili, si no eres el Ebro, ¿por qué te has desbordado?
0: Va, no vull saber.
7: Y ella me contestó, si no. Tú no eres fontanero, ¿por qué tienes esa llave inglesa?
0: No. La mano, por favor. Va.
7: Y que cabe duda, ¿no?
0: Sí. Bé, el Sevilla encara està pendent que algú el compri.
25: Si no, li regalem el Lleida. Acabem amb
0: Lleida. Mira, una altra opció per Sergio Ramos, eh?
7: Bueno, també me gusta Lleida, ¿no?
0: Sí, clar.
7: Con las peras.
0: Votante, gràcies, com sempre. Ets molt bo. Vinga, tens algun bolo aquest cap de setmana o no?
8: Pues mira, dissabte a les 6 de la tarda al Cinema Esquinèpolis de l'Esplau. Està el link de les entrades, si algú volgués venir, al meu perfil d'Instagram, @edumutante, allà a la biografia, està allà l'enllaç pel Kinépolis de l'Esplau. Dissabte per la tarda.
0: Ets molt bo. Dijous que ve en públic, eh? Aviam si fem una bona actuació,
8: sí,
0: també.
8: Sí, la setmana que ve tindrem de tot.
0: Gràcies. Anaïs, una abraçada.
20: Bona nit.
0: Gràcies, bona nit. Adéu, Maria. Bona nit.
20: Bona nit.
0: A descansar. Gràcies, sí. Poquí.
25: Bona nit.
0: Adéu, macos. Espero que heu passat una bona estona a la ràdio com nosaltres. I gràcies també, Mutante. Adéu, eh?
25: Adéu.
0: Descansa. Una pausa molt ràpida i de seguida fem la prèvia del Madrid-Castilla-Sabadell. Demà comença el play-off dels equips catalans per intentar pujar a segona. Demà, eh? Divendres juga el Sabadell a les 9 a Valdebebas. Diumenge jugarà l'Europa contra el Celta Fortuna, contra el filial del Celta. I després ens visita Sergio Lozano, mite del Barça de futbol sala, a qui demà li retiraran per sempre al sostre del Palau Laurana la seva samarreta.

0: Arrenquem?
1: Vinga, va, som-hi,
0: vinga,
1: va,
0: tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
2: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
3: No correu.
0: Estem baixant per l'escala d'incendis.
1: Som força gent,
0: Ole! Alegria, alegria.
4: Baila, baila.
0: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
2: Vinga, la planta 11.
0: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, Va bé, vostè, senyor
4: Virgili? No, no em trobo gaire bé.
0: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
1: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
0: Planta 4, la propera...
5: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: Planta...
2: 3! Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
5: RAC 1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: Pràcticament les quarts d'una de la matinada. Encara ens queda la visita de Sergio Lozano i l'última possessió, avui especial per analitzar tot el que ha passat en els últims dies al Barça de bàsquet amb l'Aguilar i el Gozalvo. Atenció, en el món del futbol, tenim llista de l'Albiceleste i, tal com s'esperava, Messi jugarà el seu 6è Mundial, Quim.
7: Sí, sí, sí, ha sortit fa poca estona ja oficial la convocatòria de Lionel Scaloni de la selecció argentina, que defensa títol en el Mundial d'aquest estiu, i serà Lionel Messi, que efectivament jugarà el seu 6è Mundial i es convertirà en el futbolista, anava dient l'únic,
6: no,
7: en el primer en jugar 6 Mundials, perquè Cristiano també l'igualarà amb aquests 6 Mundials. Un dels punts d'interès de la convocatòria era veure si seria o no Franco Mastantuono, el jugador del Real Madrid, que finalment queda fora de la llista definitiva de Lionel Scaloni. D'aquesta manera, cap dels 4 fitxatges del Madrid l'estiu passat, Carreras, Huijsen, Trent Alexander-Arnold ni Mastantuono, jugarà al Mundial aquest estiu. Sí que és veritat que és en aquesta llista argentina Nico Paz, que ara no és del Real Madrid, però que ho serà, perquè fa efectiva l'opció de recompra al Como, i que tornarà. I també hi són Julián Álvarez, Juliano Simeone, Thiago Almada, Nico González, Nahuel Molina i Juan Musso de l'Atlético de Madrid, que porta un bon patac de selecció, i també de la Lliga Espanyola, Giovanni Lo Celso del Betis.
6: Doncs aquesta és l'última hora, la llista de l'Argentina, sense Mastantuono i amb Messi, i evidentment la resta d'argentins. I com dèiem, el Centre d'Esport Sabadell juga aquest divendres l'anada de la primera eliminatòria per intentar pujar a segona divisió. Ho fa al camp de... Mira, ara que dèiem això del Madrid, al camp del Castilla, del filial madridista.
7: Sí, el partit és a les 9 de l'estadi Di Stéfano de Valdebebas. El Sabadell, segon classificat del grup B de la primera federació, s'ha guanyat jugar la tornada a casa, que serà divendres dia 5 a la Nova Creu Alta, també a les 9, contra el Castilla, que ha estat el cinquè del grup A. Això és un play-off de semifinals i final. Per tant, primera eliminatòria vol dir semifinal. Si el Sabadell supera el Castilla, llavors passaria ja l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha volgut deixar ben clar que no planteja el partit de demà pensant en poder resoldre l'eliminatòria a la tornada.
8: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Si no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o, no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival.
7: Costa té tota la plantilla a disposició. El Castilla, en canvi, no pot comptar amb Manuel Ángel, però es reforçarà amb Thiago Pitarch, que ha estat amb el primer equip madridista des que Álvaro Arbeloa va rellevar el mes de gener Xavi Alonso. 250 aficionats arlequinats acompanyaran demà l'equip Vallèsà Valdebebas.
6: Que té mèrit, sent en divendres com han posat aquest play-off, que és una cagada descomunal. Però bé, a veure com li va demà al Sabadell. Insisteixo, diumenge a l'Europa contra el Celta Fortuna, el filial del Celta. No marxis molt lluny, Quim, que ara farem la prèvia del Gran Premi d'Itàlia de motociclisme, però abans tenim avui, el tu diràs, un mite. El Barça de Futbol Sala arrenca demà els play-offs pel títol de Lliga amb el primer partit al Palau Laurana contra el Valdepeñas. Però en la jornada de demà el gran protagonista serà l'excapità Sergio Lozano, un mite de la secció, que veurà com, després del partit, un cop s'acabi aquest Barça-Valdepeñas, el club li retirarà la seva samarreta amb el dorsal número 9 al sostre del Palau. Hola, Sergio, què tal? Bona nit.
9: Hola, bona nit.
6: Estàs nerviós?
9: Un poco, no sí. Te voy a decir que no.
6: Sí, ¿eh?
9: Bueno, con muchas ganas. Al final llevas mucho tiempo esperando este momento y claro, ahora ya está aquí mismo.
6: ¿Tú esperabas o no?
9: Bueno, cuando desde hace un año, cuando Jan ya me lo dijo una vez que me iba a retirar, sí, pero es verdad que antes, según los últimos años, la gente decía, no, que te retiraré la camiseta, la gente, ¿no? Decía, bueno, eso ya veremos, ¿no? Eso es como, eso no se sabe, ¿no? Y la verdad es que muy orgulloso.
6: Et fa il·lusió, no entenc.
9: Mucha.
6: Sí, eh?
9: Mucha,
6: mucha. Qui t'ho notifica, això? Qui t'ho diu?
9: Bueno, la persona que me la hace oficial es en la reunión que se traslada ya para juntarnos con la directiva, Aureli, con Jan, con Enric Masí.

0: otra dinámica de títulos, tal, estoy convencido que seguramente por lo menos uno hubiesen ganado. Pero cuando sabes que tienes esa presión de que tú tienes la obligación, que eres el Barça, tienes que estar ganando, y encima empiezas la tanda fallando, se complicó todo.
1: ¿Y la Liga la veus bé, amb opcions?
0: No, opciones, yo creo que van a ganar. O sea, si tuviese que apostar, apostaría que el Barça gana la Liga. Creo que se lo merecen, y creo que el haber perdido el otro día a penaltis tiene que ser como un chute de energía, es decir, vamos a por todas, aquí no, aquí no, aquí ya no hay medias tintas, ¿es esto o nada?
1: Que m'he quedat amb una pregunta per fer-te abans. Què fas en el teu dia a dia? O sigui, trobes a faltar jugar a futbol sala o no? O com t'estàs cuidant?
0: Sí, no he cambiado mucho mi día a día. Intento seguir un poco más o menos esa rutina. Yo siempre he intentado dejar a mi hija en el cole, eso lo sigo haciendo. La levanto, bueno, todas las rutinas que tienes que hacer con un niño. Y luego, antes iba a entrenar, pues ahora normalmente, dependiendo, pues o tomo un café o lo que sea y entreno. Lo que pasa es que voy al gimnasio, juego al pádel, pues por las mañanas sí que estoy un poco más liberado, tuviera que tenía que hacer análisis de vídeo, ahora sí que estoy casi de vacaciones, pero podía organizarme, y entonces luego ya por las tardes, que es cuando entran los chicos, normalmente a las 2:30 yo ya estoy allí, entramos a las 4 hasta por la tarde, lo que dé, porque después hay reuniones, pero bueno, tengo un poquito de tiempo para mí por las mañanas y puedo disfrutarlo también.
1: ¿Trobes a faltar el futbol sala d'elite, de primer nivel o no?
0: Sí, no te voy a decir que no. Ha habido momentos como todo, pero no solo a ver, por ejemplo, las primeras veces me costaba ver al Barça, las primeras veces en la Copa de España, y luego ya te vas haciendo y vas asumiéndolo, ¿no? Pero lo que también echo de menos es la rutina y la dinámica del grupo. Creo que yo siempre he sido una persona muy alegre, que le gustaba ir, la broma, desayunar, tomamos un café. Eso, el no tenerlo, es más complicado, pero bueno, al final el que es jugador siempre se siente jugador y cree que todavía podría estar jugando.
1: Sí, encara t'hi veuries allà, no? I els mitjans de comunicació, que et criden l'atenció, fer de comentarista, alguna cosa així o no?
0: Pues es verdad que siempre se me ha dado bien así estar charlando, comentar.
1: Sí, l'àvia tienes un rato, ¿no?
0: No, o sea,
1: pero... Y de futbol sala sabes, claro que
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, algo de futbol sala. Se va mejor que seguramente tenga más conocimiento de futbol sala que de charlar, pero, pero es verdad que bueno, no me disgustaría. Creo que podría hacerlo y creo que me lo pasaría bien.
1: M'ho apunto, eh? M'ho apunto si algun dia fem futbol sala amb l'Albert Ferran, que pugui venir Sergio Lozano de comentarista.
0: Tienes mi teléfono.
1: Clar que sí. Escolta, moltes felicitats també, perquè t'ho mereixes, després de dedicar pràcticament tota la teva vida aquí al Barça amb el futbol sala i amb tot el que has aconseguit, que ara repassàvem. Així que demà gaudeixis d'aquest acte merescudíssim, d'aquesta retirada de la samarreta, i que la puguem veure durant molts anys aquí al Palau, o al Nou Palau, quan el construeixin, clar.
0: Muchas gracias, ojalá que lo disfrutemos al máximo y todo un placer.
1: Gracias, Sergio.
0: A ti.
2: GT RAC 1.
1: Gran Sergio Lozano, demà li retiren la samarreta en aquest Barça Valdepeñas. I mira, tenim 3 entrades dobles. Per tant, els 3 primers oients que ens escriguin un correu a tudiras@rac1.net se'n van per la patilla demà al Palau Blaugrana. 3 primers correus que entrin ara mateix a tudiras@rac1.net s'emporten una entrada doble a cadascun. Sintonia de GP RAC1 perquè demà arrenca el Gran Premi d'Itàlia amb el retorn de Marc Márquez a l'acció després de l'accident que va tenir a Le Mans i de l'operació posterior, Quim.
3: Sí, operació en què recordem, a més d'intervenir-li el dit petit del peu dret que es va fracturar a l'esprint de Le Mans, li van retirar també un cargol de l'espatlla dreta que li estava afectant un nervi i això li impedia pilotar al màxim nivell des de l'inici de temporada. Avui Marc Márquez ha obtingut el primer vistiplau de l'equip mèdic de MotoGP per sortir a la pista demà al primer entrenament lliure a 3:15 del matí i han acabat el tornaran a examinar per decidir si pot continuar disputant el Gran Premi d'Itàlia o no. Sentim Marc Márquez avui al paddock de Mugello.
4: Bàsicament valorarem també després del primer entrenament i segon, sobretot a veure quines són les nostres condicions, com reacciona l'ombro, si s'inflama, si no, i intentar seguir, ja et dic, amb mentalitat positiva.
3: L'operació li van fer el 10 de maig, per tant demà farà exactament 19 dies. Marc Márquez també ha explicat que ha anat a Itàlia disposat a pilotar, però sense cap expectativa a nivell de resultat.
4: Evidentment, si viatgem a Mugello és perquè em veig amb capacitat d'estar damunt la moto. No vol dir això de rendir al màxim, no vol dir això de lluitar per podi ni victòria, simplement continuar amb els passos de l'evolució, ho hem valorat amb els doctors i bueno, creiem que és la millor manera de seguir amb la meva recuperació, que pot ser més llarga o més curta, depèn de com reaccioni el nervi i els músculs, que és el que ara mateix ens preocupa o és el que hem de treballar més aquestes pròximes curses.
3: El més important per Marc Márquez és comprovar si, un cop trobat el problema, aquest cargol desplaçat que li estava fent la guitza perquè li afectava un nervi i retirat el cargol vell, ja pot recuperar el nivell de pilotatge amb què va guanyar el Mundial de MotoGP l'any passat. Això, evidentment, és vital, no només per aquesta temporada, sinó pel futur esportiu de Marc Márquez. Però també, i això no ho diu ell, però s'ha de tenir en compte, també es tracta de, si és possible, esgarrapar tants punts com pugui, perquè ara mateix és a 85 de liderat de Marco Bezzecchi, i poder defensar la corona també passa, evidentment, per evitar que aquesta diferència s'eixampli gaire més. Per cert, d'Aleix Marc Márquez, a qui no sentíem des del cap de setmana d'Alemans, no va competir el Gran Premi de Catalunya perquè estava lesionat, també ha explicat, en aquest cas a la zona, com va viure des de casa el terrible accident del seu germà Àlex i també de Joan Zarco el diumenge del Gran Premi de Catalunya.
4: Bueno, imagínate, desde casa se me entrecortó todo. Estaba comiendo y, bueno, comiendo ya había acabado porque, digo, antes de empezar la carrera quiero comer y lógicamente cuando ves una caída de ese tipo, sea quien sea el piloto, pero más si es tu hermano, pues me quedé parado delante el televisor, lo pasé mal, pero bueno, son cosas que pasan en el motociclismo, riesgos que aceptamos todos los pilotos, que por mucho que se mejore la comisión de seguridad, siempre habrá este riesgo, por eso, por suerte, él está bien y me alegro muchísimo, y el motociclismo tuvo mucha suerte, no solo por él, sino también por la caída de Zarco, y por suerte se quedó en dos sustos.
3: A l'Àlex Márquez el substitueix aquest cap de setmana a Itàlia i el vinent a Hongria el pilot de proves de Ducati, Michele Pirro, que pilotarà per Gresini, i el substitut de Joan Zarco és, sorpresa, ho hem sabut avui, Cal Crutchlow, un anglès de 40 anys, que va ser pilot titular de MotoGP entre 2011 i 2020 i que havia fet la seva última aparició en Gran Premi ja fa 3 anys. Crutchlow, que torna a l'equip LCR per pilotar la Honda de Zarco.
1: Doncs que tinguin sort i que Marc Márquez pugui competir, que és el que més volem i ens agradaria de cara a aquest cap de setmana. L'esprint és dissabte a les 3,
3: sí, no?
1: I la cursa diumenge a les 2, com és habitual als Grans Premis Europeus, i el seguirem amb el Quim Salvador, com sempre. Gràcies, Quim.
3: Bona nit.
2: L'última possessió.
1: Tancarem el dijous, com és habitual, amb l'última possessió, amb la secció de bàsquet, amb el Dani Aguilar, qui sentíem a l'inici del programa fent-nos un tastet de la roda de premsa que avui ha fet Xavi Pasqual explicant per què marxa. I també avui ens la jugarem amb l'Àlex Gozalvo, company del diari Ara. Hola, Gozalvo.
5: Hola, bona nit.
1: Quina setmaneta, eh?
5: Bueno,
1: quines setmanetes portem.
5: Portem uns dies distrets.
1: Sí. Bé, doncs això, Xavi Pasqual avui ha significat el seu adeu i ha posat paraules, no?, als motius pels quals marxa.
6: Sí, de fet, el portem escoltant tot el dia, un parell de tastets. El primer, el motiu emocional.
7: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i això és el que m'ha destrossat.
6: I ja ha donat voltes, ha aprofundit en aquests sentiments, però també a la part racional, la part de model, la part que ha dut a no anar en la mateixa direcció que el club.
7: Tengo una manera de pensar que me ha hecho desgastarme muchísimo durante este proceso de esta temporada, que ha llegado a un punto donde me siento no la persona más adecuada para liderar lo que nos viene, que es muy bonito... Porque nos haríamos daño. Nos haríamos daño. Porque yo soy como soy y al final me acabaría cabreando con todo el mundo porque soy como soy.
6: Fins a aquest extrem, que s'acabaria enfadant en tothom, posant paraules a tot el que ja hem explicat a les últimes hores, amb un to emocionat. I amb l'altre gran titular, Adeix, diu que el seu barcelonisme i el seu laportisme queden intactes.
1: Ens farem mal, va dir Pep Guardiola, també.
6: Sí, senyor.
1: Per això marxava Pep Guardiola el 2012 i avui ha fet servir aquesta expressió també Xavi Pasqual. Amb què et quedes de la roda de premsa, Gozalvo?
5: Doncs amb aquest missatge que explicava que es veu doncs, destrossat, desgastat i superat per aquesta situació, intentar lluitar contra totes les adversitats que aquesta temporada està vivint el Barça i no doncs, veure que no era capaç d'assolir el nivell competitiu que hi volia. Ha sonat un Xavi Pasqual segurament el més sincer que jo recordo a una sala de premsa. Hem vist un entrenador dolgut on realment doncs, crec que ha deixat molt clars els motius pels quals no vol seguir amb aquest projecte.
1: Entens o comparteixes els motius de que ara sentíem així com a resum?
5: Sí, al final cadascú viu les situacions d'una manera determinada i no és el mateix Xavi Pasqual pel que significa, per com va arribar al primer equip, per la trajectòria que ha tingut, per la relació que té amb el Palau Blaugrana, perquè és algú d'aquí, que com ho viuria un entrenador de fora, on segurament tots aquests sentiments passarien a un segon terme i només estaria parlant de la part esportiva, de la part estructural. Aleshores, entenc perfectament el que explica i també els entrebancs que s'ha trobat a l'hora d'intentar fer un Barça competitiu. Jo resumia explicant les experiències anteriors, és a dir, jo vinc, estic acostumat a treballar a clubs de bàsquet on quan has de prendre una decisió, doncs als dos segons ja s'ha executat, i aquí tot va molt més lent perquè cada vegada que doncs s'ha de prendre una decisió important has de preguntar al futbol si es pot fer, si no es pot fer, i aquestes coses doncs acaben amb la paciència d'un entrenador com ell.
6: Clar, és com... O sigui, creus que, per així dir-ho, s'ha deixat... Ell ha deixat de dir alguna cosa en pro de no fer més llenya de l'arbre caigut, per així dir-ho, de no fer més incendi?
5: Tant, ella ha sigut molt correcte amb el club, amb les persones que s'estima, passant pel president, per Navarro, per intentar doncs que no sortissin perjudicats d'aquesta roda de premsa. Ha intentat, sense mentir, dir les coses de la manera més amable perquè ningú es pogués sentir ofès, però al mateix temps crec que ha quedat tot...
6: Se li ha entès tot.
5: Sí.
6: De fet, ha dit que recupera tots els jugadors, t'ho explicava ahir a l'Eix, ja els té tots disponibles, i ha posat bastanta èmfasi, ha incidit bastant en aquesta mena de last dance que volen fer per intentar guanyar el títol de Lliga, que no sé si s'arriba a temps, tenint en compte com està el Madrid, etc. Però jo els veig molt que se mantinguin molt engorilats, Gozalbo, amb aquest objectiu.
5: Sí. Després de tocar fons amb l'eliminació europea, l'equip ha anat millorant. El fet de no haver de jugar doncs, amb tanta continuïtat a un equip de les condicions del Barça, doncs, mira, evidentment, li millora les seves prestacions i arriba als play-offs en un bon moment, molt millor que fa unes setmanes, quan s'estava jugant les garrofes a Europa. Haurem de veure si ara, quan començaran els play-offs, partit dia sí, dia no, doncs si és capaç de seguir un ritme de nou tan exigent. Però la sensació és que sí, que l'equip està millor que fa unes setmanes. Ara tornarà a competir demà i porta pràcticament dues setmanes sense jugar. I, per tant, ha pogut treballar tàcticament, ha pogut recarregar energia i recuperar jugadors lesionats.
1: Sí, demà i diumenge juga el Barça en 48 hores els dos últims partits de la Lliga regular i la setmana que ve ja, sense descans, arrenquen els play-offs. Veurem si hi ha un Barça-Penya o no a quarts de final, el millor de tres partits. A veure què acaba passant i si té opcions o no el Barça de lluitar per aquesta Lliga abans que marxi Xavi Pasqual. Tindrem temps de parlar del futur, perquè ara ens haurem de centrar en la part esportiva, un cop sentit Xavi Pasqual i sabent que plega quan acabi la temporada, però és cert que, com vam explicar també aquí a RAC1, i molts mitjans hi han anat també, perquè tenien també aquesta informació, Xavi Pujol sona amb força per agafar la direcció esportiva.
6: És l'opció que es vol per començar a dissenyar el projecte del futur, deixant ja a banda Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández. Veurem el que costa, això sí, treure'l de Baskonia. T'ho explicava ahir, 2 anys més de contracte, però per molt que Baskonia no el vulgui ara mateix, segur que s'hi posarà un pèl dur, però en tot cas és la primera opció del Barça.
1: Abans de preguntar-te per Xavi Pujol, quina creus que és la responsabilitat de tots dos en el moment actual del Barça, de Navarro i de Mario Bruno?
5: Doncs, evidentment, tenen responsabilitat amb les decisions no només d'aquesta temporada, sinó dels últims anys, on han intentat reconstruir un Barça sense la continuïtat necessària per ser fiable en el temps. Segurament en els últims temps hem vist massa discussions de poder a dins de la secció de bàsquet del Barça. Hi havia Cubells, hi havia Navarro, hi havia l'entrenador de torn, i el que ha faltat una mica és doncs anar tots en la mateixa direcció i tenir tots la mateixa idea de què ha de ser aquest Barça. Les últimes temporades, des que va marxar Jasikevicius, s'havia de reconstruir l'equip cada temporada. Ara dona la sensació que el que s'ha de reconstruir és la secció, d'intentar un model nou que pugui tornar a construir doncs un equip ambiciós.
1: És un bon resum, eh?
6: Sí.
1: No l'equip, sinó la secció, ja,
6: sí,
1: com
6: sí,
1: diu
6: sí,
1: el Gozalbo. I Xavi Pujol, què et sembla?
5: Doncs a mi m'agrada molt, és l'arquitecte del millor Manresa dels últims anys, és una persona que coneix el mercat perfectament, que totes les seves apostes doncs, han tingut èxit. A mi és una persona que evidentment té una vàlua absolutament contrastada dins del món del bàsquet, coneix la lliga, coneix l'entorn, i per tant em sembla una opció encertadíssima. Sempre en aquests casos et queda el dubte de què passarà, no? quan has fet molt bé les coses a un equip amb pressupost més baix, com era el cas de Manresa, a com ho faràs quan vas a un gran, no? Hem vist com a Baskonia doncs, ha tingut una temporada irregular, han guanyat la Copa del Rei, a l'Eurolliga no ho han fet bé, però també amb aquesta lluita interna de despatx, segurament no ha pogut doncs, fer les coses com a ell li hagués agradat al 100%.
6: Aquí és on jo crec que rau tot plegat, és a dir, amb Baskonia, és que jo crec que ha començat una pàtina des de l'inici, que la temporada no era bona, a l'Eurolliga no ha estat bona la temporada, perquè aquesta gent han guanyat la Copa i estan ara mateix segons a l'ACB a falta d'una jornada. Vull dir, que segurament el mal inici a l'Eurolliga els va penalitzar molt, però que jo crec que el projecte Pujol-Galbiati tampoc ha estat tan dolent per al Baskonia.
5: Sí, sí, al final és una dupla doncs, estranya, no?, quan va arribar Galbiati. Quan arriba un nom diferent a les banquetes de la Lliga Endesa, doncs sempre sorprèn. A més, és un entrenador doncs, una mica amb un caràcter diferent a la majoria, amb una manera de fer, de gestionar els egos dels jugadors a la qual no estem acostumats, però ha demostrat que funciona perfectament. Jo em crec perfectament tot el que s'imagina Xavi Pujol, perquè les últimes temporades doncs, n'han encertat moltes i de molt grosses. Per tant, si el Barça doncs, acaba depositant-li ahir la confiança, estarà en bones mans.
1: I de l'entrenador? Vosaltres que reboneu informació, Gonzalo, Dani, què? Hi ha alguna cosa, algun nom, més enllà d'Ivon Navarro, que va sortir i es va desmentir, no?
6: Espanulis.
1: El club va desmentir-lo.
6: S'ha explicat avui que ja ho avança l'Òscar Herreros, està molt a prop de l'Aris de Salònica, per tant, podríem descartar aquesta opció. I el Ballesteros l'altre dia, Gonzalo, va treure el nom d'Obradovic.
5: Sí, és el Obradovic, ha sondejat l'entorn de Selco per a veure si estaria disposat a acceptar un encàrrec així, i la sensació de que ara Laporta buscarà un nom gros, és a dir, després de provar-ho amb Grimau, amb Peñarroya, doncs que ara necessita un entrenador que, a banda de ser bon entrenador, doncs tingui un pes mediàtic important. Imaginar-nos a Selco al Barça, doncs pot ser una mica com quan ara va tornar Pesic, un entrenador ja molt veterà, amb experiència contrastada, que et pot servir per a un projecte curt, per posar ordre a l'equip, a la secció, per fer bé les coses, i a partir d'aquí, doncs...
6: No seria l'entrenador dels propers 10 anys, per Isidro. Bueno, evidentment,
5: no m'imagino. No m'imagino una vinculació tan llarga. A veure per quin model d'entrenador acaben apostant, però la sensació és que buscaran un nom consolidat, perquè són tres temporades complicades i necessiten doncs, això, recuperar una mica aquesta ascendència amb l'entorn, amb l'afició, amb els jugadors.
1: No m'imagino Obradovic al Barça. M'encantaria, però no me l'imagino ara mateix. Però no sé, veurem. Això pot donar moltes voltes. A veure si es confirma Xavi Pujol, i si és Xavi Pujol qui decideix quin entrenador ha de venir. Que això és el que hauria de ser el més lògic, no?
6: Exacte,
1: que vagin tots de la mà, com deia Gonzalo, també. Des de la direcció fins a baix.
5: Molt tard amb totes aquestes decisions.
6: Clar,
5: quan encara no tens, diguem, el director esportiu, quan encara no tens l'entrenador, quan has començat a fitxar jugadors, que no sabem si...
6: Que venien doncs, per jugar amb Pasqual, l'Àlex.
5: Sí, d'una manera determinada, d'un estil determinat, i ara la sensació és que estem en un moment en què el mercat ja està molt avançat i tu hauries de tenir els deures fets.
1: Bé, a veure com evoluciona tot això. Ara centrem-nos en la part esportiva, perquè demà divendres, hi ha l'última jornada unificada. Quedarà per diumenge el Barça-València pendent, que això serà l'últim partit de Lliga regular, però demà es poden decidir moltes coses, Dani.
6: Màxim Manresa a les 6, a 8:45 Girona-Joventut, Andorra-Barça i Múrcia-Lleida, això els catalans. Per fer-ho fàcil, a la part de dalt, el Madrid és líder, Baskonia, Múrcia, València i Barça es juguen de demà a diumenge de la segona a la cinquena plaça, tot i que el Barça també podria caure a la sisena plaça, posició que ocupa ara el Joventut. Dit això, insisteixo, fins al diumenge no sortirem del tot de dubtes. I una altra cosa en joc, i ara li preguntes al Gozalvo que et faci porra, el descens. S'ha jugant entre Gran Canària, Andorra i Saragossa. Els partits de demà, València-Granca, Andorra-Barça, Breogán-Saragossa. Demà sabrem quin dels tres equips baixa.
1: No, home, València hauria de guanyar Gran Canària, Barça hauria de guanyar la pista de l'Andorra, i aquest Breogán-Saragossa no sé com anirà. Què creus que passarà? Com creus que acabarà, Gozalvo? És molt difícil de dir.
5: És difícil, evidentment, però la sensació que Gran Canària visitant València ho té molt, molt complicat. Jo crec que Morabanc Andorra doncs té un bon escenari, primera perquè guanyant no depèn d'altres resultats, i segona perquè si perd només amb una derrota o de Saragossa o de Gran Canària ja les serviria per mantenir la categoria. Per tant, jo crec que veurem els del Principat un any més a la Lliga Endesa, però evidentment tot pot passar quan depens de partits tan equilibrats com aquests últims.
6: Breogán ha fet un final de temporada espectacular, també. Per tant,
1: però no sé jugar res, no?
6: A veure Saragossa, com també amb les plantilles que tenen Gran Canària i Saragossa, que estiguin en aquestes latituds de temporada, també té nassos la cosa.
1: Jo m'agradaria que salvés el Morabanc Andorra. I després, a veure si el Barça pot aspirar a ser segon.
6: Si acaba
1: tercer, té molts números que li toqui al sisè, que és el Joventut. No?
6: I llavors, caure de ser cap de sèrie.
1: Clar.
6: Seria nefast.
1: Si queda cinquè, no seria cap
6: exacte,
1: de sèrie. No?
6: Exacte, exacte. Sí. I el que ja sabem segur és que tindrem la setmana que ve, informació de servei, uns quarts catalans, veurem si un o dos equips, dimecres i divendres, perquè ja sabem que el sisè classificat serà català, o bé serà el Joventut o bé serà el Barça.
1: I per jugarà tant, dimecres o divendres.
6: Correcte.
1: Val, molt bé.
6: Evidentment
1: estarem molt pendents de tot això i del que passa demà i diumenge en aquest Barça-València al Palau. Vinga, jugues les últimes, Gozalvo, i tanquem.
5: Som-hi.
1: Foli.
5: Doncs el Joventut afronta aquesta última jornada, però no ha pogut entrenar al Palau Olímpic. Demà hi ha un esdeveniment de lluita lliure i avui ha hagut de fer la seva sessió de preparació al pavelló de la Plana, un entorn mític a Badalona, però que no és el pavelló habitual. I l'altra, per a l'analítica avançada, cada vegada es parla més de com influeix en els partits a l'hora de confeccionar els equips, allò del Moneyball dels americans. Ho hem vist en el Castelló, a la Lliga de Futbol, i ara veurem també el bàsquet, el Palmer Bàsquet de Mallorca, que s'ha arribat a un acord amb una empresa nord-americana amb gent amb experiència NBA per intentar fitxar en base a estadística avançada. A veure com li surt.
6: Això ho va fer Houston, si no m'equivoco, Àlex, no?
5: Sí, a la NBA, diguem que ja fa temps que s'aplica. Aquí ho comencem a veure doncs, de manera més aïllada.
1: Una mica Moneyball.
6: Quin pel·liculot, sí, tu, un autèntic pel·liculot.
1: Sí, m'encanta.
5: Equips ho utilitzen molt als partits per veure doncs, quins jugadors tenen millor rendiment quan estan junts a la pista, però encara ho hem vist poc a l'hora de construir equips, de fer fitxatges, i aquesta és una mica la novetat que intentaran a Mallorca.
1: Molt bé, a veure com els hi surt. Aquesta matinada, d'aquí una estona, Sant Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder.
6: Sí, correcte.
1: 3-2. Pel Thunder, no?
6: Tens tota la roda de recordar-ho. Podem tenir ja la final definida de la NBA. Si guanya Oklahoma, tindrem un Oklahoma-New York Knicks.
1: Si no, hi haurà setè partit a Oklahoma.
6: Bo. Xulo.
1: Mare meva. Sí. Vaja, amb els Knicks. Jo sempre he estat dels Knicks.
6: Sí.
1: No, ja t'ho he dit.
6: Tenies
1: sempre,
6: la carpeta, no?
1: No, un estoig.
6: Un estoig.
1: Era un estoig d'aquests de metall, d'aquests xulos i de metall que posava Knicks i una pilota de bàsquet. Sempre ho recordaré.
6: Bé.
1: Molt bé, Gozalvo.
5: Bona nit.
1: Adéu, una abraçada. Adéu, Aguilar.
6: Bona nit.
1: Vinga, descansa. Va, que anirem tancant la paradeta amb l'últim minut, amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
8: Hola, bona nit.
1: Bona nit. Què més tenim aquesta matinada, si no tenim son? A veure.
8: Doncs mira, a 2:45, partit decisiu de la Libertadores entre Boca Juniors i Universitat Catòlica, el Xeneize, que necessiten guanyar per continuar vius i superar la fase de la lligueta de la Libertadores. En tenis, a banda de l'eliminació de Sinner a la tercera ronda, el madrileny l'Àndalus s'ha imposat per 3-16-2 al txec Copriva i l'italià Arnaldi ha superat el grec Tsitsipas per 3-16-1 aquest divendres. El serbi Novak Djokovic s'enfrontarà al brasiler Fonseca, el madrileny Rafa Joder es creuarà amb l'estatunidenc Mikkelsen, l'asturià Pablo Carreño jugarà contra l'argentí Tirante i l'alemany Alexander Zverev s'enfrontarà al francès Halis, entre altres partits destacats de tercera ronda.
1: A Roland Garros, si guanyen Joder i Carreño, es troben a quarta ronda, que ja són vuitens de final, es trobaria, hi hauria un duel espanyol entre Rafa Joder i Pablo Carreño per una plaça als quarts de final, per tant, a veure si superen aquestes eliminatòries.
8: I acabem amb ciclisme perquè Pol Magnier s'ha emportat la 18a etapa del Giro d'Itàlia Itàlia, i aquest divendres a Tapa Reina amb Jonas Vingegaard, que encara manté la màglia rosa.
1: Sí, sí, i ho té tot de cara per guanyar el Giro i completar el triplet. Haver guanyat el Tour, haver guanyat la Vuelta i ara pot guanyar el Giro d'Itàlia. Gràcies, Pau.
8: A tu.
1: Adéu. Aquí ho deixarem, que és tard. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, el Tu diràs, amb molta més ràdio esportiva, amb l'Oriol Jové al capdavant del programa, pendent de les moltíssimes coses que hi haurà demà en directe o que hauran passat durant el dia. Per exemple, l'oficialitat d'Anthony Gordon, entre d'altres. Així que no us perdeu el programa de demà aquí amb l'Oriol Jové. Descanseu, bona nit i bon cap de setmana.
9: Tu diràs.
10: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
10: Escolta'ns al cotxe.
9: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
10: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
9: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, a peu terra, que és divendres. Per fi és divendres 29 de maig del 2026. Comencem el dia en temperatures altes, després d'una nit tropical amb punts de la costa i del prelitoral, i fins i tot, atenció, en alguns casos, nit tòrrida. Al migdia tornarà a fer calor a tot arreu i les màximes poden superar els 37 graus a Ponent. Tot plegat amb sol al matí, ruixats de terra al Pirineu. Demà baixen les temperatures i diumenge tornaré a pujar una miqueta, però en fi, baixen les temperatures demà. Avui ens llevem amb una tancada dels sindicats d'educació a la conselleria i hem passat la nit i la matinada després que la reunió d'ahir acabés sense acord. Les dues parts es tornen a reunir a les 10 d'aquest matí, però mentrestant es mantenen les vagues territorials d'avui que afecten el Penedès i el Baix Llobregat. Avui també estem molt pendents de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, que manté confinada tota la població. Les flames han afectat una zona de vegetació i una empresa de parafina, i per això s'ha demanat que a tota la gent del poble es tanqui aquests 600 habitants que té el municipi d'Òrrius, al Maresme. De la crònica política, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia de Sant Joan per donar explicacions dels casos judicials que esquitxen al PSOE. El PNB dona per acabada la legislatura i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra el PSOE. Una de les causes que plana sobre el PSOE és la del germà del president espanyol. La defensa de David Sánchez demana que s'anul·li el judici per prevaricació i tràfic d'influències. I qui també ha passat pels tribunals és l'exministre Jorge Fernández Díaz pel cas Kitchen. Se l'acusa d'haver muntat una operació per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació sobre la caixa B del partit. Fernández Díaz ha negat tenir res a veure amb aquesta trama. Avui la tertúlia interessant, com sempre, els divendres. Jordi Bosch, Glòria Serra, Cris Puig, Ernest Folk i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Amb ells també comentarem les novetats del cas Andic. La defensa ha presentat un recurs per explicar les visites a Montserrat i per afegir que un problema als genolls va provocar la caiguda del fundador de Mango. Fins i tot avui a La Vanguardia veureu una fotografia d'una caiguda anterior del propietari de Mango. De tot plegat, avui en parlarem amb el detectiu privat Paco Marco, que l'ha contractat la defensa de Jonathan Andic per seguir també aquest cas. Avui Paco Marco, a partir de 9:15, serà aquí al món a RAC1. I quan semblava que les relacions entre els Estats Units i l'Iran anaven pel pedregar del tot, resulta que avui hem sabut que hi ha un preacord per reobrir l'estret d'Hormuz, segons informa el portal Axios. A tot això, a Santa Susanna, al Maresme, acull avui una trobada neonazi disfressada de concert amb grups d'arreu del món. Té un accés molt restringit en una ubicació gairebé secreta. Els esports. Les eleccions del Real Madrid no tindran debat electoral perquè Florentino Pérez ignora la proposta del seu rival, Enrique Riquelme, i no pensa seure amb ell per confrontar projectes. Molt democràtic. I a Can Barça, preparant el fitxatge de Julián Álvarez, com ja ha anat informant RAC1, el club blaugrana farà una oferta que no superarà els 100 milions, però de moment l'Atlètic de Madrid per aquest preu no en vol sentir ni a parlar. Cap a 9:45 avui conversarem amb Eric García, el central del Barça, avui sí, convocat pel Mundial de Futbol, que demà queda concentrat amb la selecció espanyola. I Mitchell no continuarà al Girona. El club presentés el trenc 5 dies després del descens de l'equip a segona divisió. I a les 11, la centrifugadora amb el gran Edu de Batlle i el boi millor del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1, per rematar-ho com sempre, la meta tertúlia amb el Sergi Embudio, els cafres habituals, Mònica Usart, David Broc, Marc Puga, Santi Jiménez i amb el Joan Ferrer, el diàleg com sempre, al migdia i ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Víctor?
2: Sí, que els professors continuen tancats a aquesta hora a la seu del Departament d'Educació i han passat la nit, després que la reunió d'ahir amb la conselleria anés pel pedregar, amb el que tot apunta que serà l'última proposta del govern cap als docents. Els sindicats van exigir veure la consellera, que els va rebre pràcticament a 9:45 de la nit, i malgrat que finalment van acordar tornar-se a veure avui, a partir de les 10 del matí, nova reunió, els mestres han decidit, el que dèiem, passar la nit a la seu del Departament.
0: Anem cap a la seu de la Conselleria d'Educació, que està a la Via Augusta de Barcelona. Allà hi tenim passat la nit en Josep Moragues. Hola, Josep, bon dia.
5: Bon dia. Sí, continuant fent nit els 16 representants sindicals que s'han tancat al departament, que ja s'han despertat i que s'han quedat exactament a la mateixa sala en què ahir van estar negociant durant 6 hores explicant que han passat mala nit, que a més no es deixaran sortir fins a les 7 del matí, i també esperen que a les 10 arribi la consellera Esther Niubó per continuar les negociacions d'ahir. Una tancada que van decidir a les 10 de la nit, després d'una negociació llarguíssima. Ells consideren que la consellera els va deixar plantats perquè quan va arribar s'hi va estar 6 minuts i es va emplaçar a l'endemà. I també no saben del cert si avui aquest marge és més ample. No saben si podran seguir negociant o, com va dir ahir la consellera, és l'última oferta que fan per tal d'arribar a un acord. Ahir, en el moment més àlgid d'aquí a la Via Augusta, va haver-hi un centenar de persones que van tallar aquesta via i que van dur-los menjar i sacs de dormir als sindicals que estan aquí tancats. I ara el que expliquen és això, que esperen a les 10 del matí, tal com van acordar, i asseguren que volen seguir continuant negociant una proposta per arribar a un acord amb la conselleria.
0: Gràcies, Josep. Tornem més tard cap a aquesta Conselleria d'Educació a la Via Augusta de Barcelona. El més greu d'aquestes negociacions és que, ara que ho comentava el Josep, ni tan sols es posen d'acord a les xifres de la proposta del departament.
2: La conselleria diu que ofereix gairebé 400 euros mensuals més en 4 anys, però els sindicats diuen que això no és veritat i que en realitat en són 320. En parlen el secretari de Millora Educativa del departament, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
3: Els mateixos sindicats havien situat els 400 euros com un dels límits en els quals s'havia de poder assolir per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions. A nosaltres ens sorprèn, ara demanin més.
4: No són 400 euros, això són números que fa el Departament d'Educació, inflats. Són 120 euros en 4 anys, que se sumarien als 200 euros que estan recollits en l'acord.
2: Tot això vol dir, per tant, que les vagues avui continuen. Aquest matí aturada territorial a les comarques del Baix Llobregat i el Penedès, tot i que l'acció principal del dia es preveu que sigui a la zona de Montserrat.
0: Mm-hmm. Jo una cosa no entenc, eh? Diu, si són... Pots tornar a tirar el tall, Dani, sisplau? Perquè si són 200, que hi ha un acord, més 120...
2: 320.
0: No?
2: Hauríem de ser, sí.
0: Aviam, torni.
3: Els mateixos sindicats havien situat els 400 euros com un dels límits en els quals s'havia de poder assolir per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions. A nosaltres ens sorprèn, ara demanin més.
4: No són 400 euros. Això són números que fa el Departament d'Educació, inflats. Són 120 euros en 4 anys, que se sumarien als 200 euros que estan recollits en l'acord.
0: O sigui...
2: Són 200 euros més 120...
0: 320, no?
2: Exacte.
0: O sigui, interpreto que la conselleria n'ofereix 400... Perdó, sí. La conselleria n'ofereix 320, 200 més 120...
2: La conselleria diu que n'ofereix gairebé 400.
0: Sí, 200 més 120, no? Interpreto.
2: Els sindicats entenen que aquests quasi 400 del que diu la conselleria són números falsos i que estan inflats. Segons el sindicat, segons l'USTEC, diuen que són aquests 320 que diu la Iolanda Segura, però en canvi l'Ignasi Jiménez, el secretari de Millora Educativa del departament, diu que són pràcticament 400, no 320, que són més de 320. O sigui, no es posen d'acord ni tan sols en els diners que ofereix el departament.
0: En fi, mentrestant, els qui també estan en peu de guerra ara són els metges, que han anunciat que a partir de dilluns deixaran de fer hores extra.
2: Una quarantena de serveis d'una vintena d'hospitals diferents han decidit fer aquesta mesura de pressió per negociar, en aquest cas, amb el Departament de Salut. Se sumen a la protesta els serveis d'anestesiologia o cirurgia general d'hospitals com la Vall d'Hebron, Vallvitge o el Parc Taulí de Sabadell, i el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, avisa que dilluns la falta de sanitaris es notarà molt.
6: Aquestes activitats representen pràcticament un 30% de l'activitat assistencial. Aturar aquest 30% d'activitat assistencial pot representar un greu problema pel departament.
2: I el sindicat també alerta que hi ha mesos de diferència en les llistes d'espera per una especialitat segons on visqui el pacient. Mm.
0: Més enllà del conflicte de metges i professors, aquesta hora també estem molt pendents del poble d'Òrrius, al Maresme, que està confinat per un incendi.
2: Els 600 veïns no poden sortir de casa per un foc que des d'ahir al matí afecta una fàbrica del municipi, que es dedica a fer parafina, que és un material molt inflamable. L'incendi forestal va quedar estabilitzat ahir a la tarda, va calcinar quasi una hectàrea, però les flames a la fàbrica encara cremen a aquesta hora. Els bombers no hi poden tirar aigua per evitar contaminar la riera que hi ha al costat i durant tota la nit han estat fent tasques de vigilància.
0: Aquest incendi ha posat els bombers en alerta perquè la calor ha disparat el risc d'incendis arreu del país, Mònica, no?
7: Sí, s'incrementa avui el risc d'incendi. S'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt a diversos municipis de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i també a la resta risc entre alt i moderat, excepte al Pirineu o punts de la Costa Brava, on el risc és més baix. Per tant, una crida a extremar les precaucions, tant avui com al cap de setmana, amb aquestes temperatures tan elevades.
0: Avui baixem una mica o mantenim
7: el perill? A veure, avui baixa una mica la temperatura. Les comarques de Girona i també punts de la costa i prelitoral de Barcelona i la resta, en canvi, es mantenen com les d'ahir, per tant, molt elevades, entre els 29 i els 35 graus de màxima, i a Ponent i a l'interior de l'Ebre encara valors de 38-39 graus. De fet, ahir es van batre alguns rècords. A Tortosa, per exemple, 37,3 és el rècord Mora històric des del 1920. En el cas de Vinebre, 38,5. Ells van arribar als 38,5, que igual el rècord històric de calor a Catalunya el mes de maig, que va ser l'any 2022, a Castellbisbal i també a Anglès. A Ascó, els 37 graus van arribar, 37,8 també a Torroja del Priorat, o 37 a Girona, que és rècord històric també del mes de maig. Sí, això va ser ahir i avui es pot repetir. Sobretot Ponent, Sud...
0: Veus alguna cosa? És a dir, que demà baixi una mica...
7: A veure, demà baixa, ho fa de manera més acusada a les comarques del sud, poden baixar les temperatures 4-5 graus, per tant, demà temperatures màximes d'entre 28 i 34 graus, no tindrien aquests 38-39 d'avui. Diumenge torna a pujar una mica la temperatura, sobretot a les comarques del sud, es podrien tornar a sobrepassar els 35 graus, tot plat amb sol al matí i tempestes de tarda, sobretot a les comarques del nord, i després la setmana que ve pinta que baixarien de manera més clara, per exemple, dimarts, tindrien valors més aviat entre els 26 i els 32 graus. I pel que fa a les nits, avui et diria que és la nit més càlida. Hem tingut nit tòrrida, vol dir que no ha baixat dels 25 graus, en punts com l'Observatori Fabra de Barcelona, Portbou, Mataró, hem tingut una nit que no han baixat les temperatures dels 25 graus. I tropical en molts punts de la costa i prelitoral, sobretot de Barcelona. Tenim 22 graus a Terrassa, 25 a Badalona, entre 23 i 27 a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida i 16 a Girona.
0: Increïble. No veus res allò que diguis, tornem a una normalitat de
7: sí,
0: temps?
7: Sí, la setmana que ve sí. A mitjans de la setmana que ve sí que tocaríem la normalitat. Bueno, dimarts, dimecres.
0: Que això significaria baixar quants graus, més o menys?
7: Clar, en alguns casos...
0: 7-8
7: graus. Ah. Sí. Tot i això, després es veu que es manté força en la línia al que tocaria una mica per sobre. Per tant, no veiem una baixada molt marcada. És a dir, paciència, hi ha la calorada més extrema, sí. Sobretot avui, també de cara a diumenge.
0: Sí, però vull dir, tornem a una normalitat d'una calor...
7: Més normal per principis de juny.
0: Diguem, sí. Sí. Val. Molt bé, més coses. Com es nota que Espanya capital Madrid, eh? Com es nota que Espanya capital Madrid, sigui qui sigui? El PP, el PSOE i el Sursum Corda, tu. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia de Sant Joan. I em diràs, coi, el dia de Sant Joan? Per què el dia de Sant Joan? Perquè a Madrid no és festa. I llavors donarà explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE.
2: Sánchez diu que no és urgent, però fins que no declari l'estratègia del PSOE diu que ja ha quedat definida. Fons socialistes apunten que hi ha una gran diferència de tracte dels tribunals cap al PP o cap al PSOE. Ahí posava veu el ministre Òscar Puente.
8: Yo tengo muy claro, y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. Y eso yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
2: Salvador Illa també hi veu una clara intencionalitat política per part del PP, mentre que Alberto Núñez Feijóo li ha dit a Pedro Sánchez que si aguanta la poltrona és només per robar més.
0: Mentrestant, Jorge Fernández Díaz nega rotundament la Kitchen i assegura que se'n va assabentar per la premsa.
2: Ho va dir durant la seva declaració com a màxim acusat de l'operació parapolicial que hauria impulsat el PP quan era el govern espanyol. Tant l'exministre com la seva mà dreta durant la Kitchen, Francisco Martínez, van negar que en sabessin res.
9: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Y un servidor sería más tonto de lo que soy si no supiera quién era el señor Bárcenas.
10: ¿Usted ordenó algún tipo de operación policial sobre el señor Bárcenas?
11: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Yo jamás autoricé el pago a nada.
2: I en la declaració d'ahir, per cert, per primera vegada tots dos es van protegir l'un a l'altre.
0: Sobre el cas, en Dic, el fill del fundador de Mango, assegura que no només va anar dos cops a Montserrat abans de la mort del seu pare, que només va anar, i no pas tres com apunten els Mossos.
2: Sí, és més, Jonathan Andic contradiu la policia, puntualitza que la mateixa ruta on va caure el seu pare només la va fer un cop, perquè en una de les dues ocasions que va anar fins a Collbató va haver de fer mitja volta perquè plovia. Aquest detall forma part del recurs que la defensa ha presentat contra la decisió de la jutgessa, que va decretar la presó provisional en fiança per Jonathan Andic. Una altra qüestió que afegeixen és que ell va trucar plorant al telèfon 112 després que el seu pare caigués i que va parlar amb tres operadors del número d'emergències. A banda, avui La Vanguardia també explica que els advocats de la defensa van recrear la caiguda d'Isaac Andic amb un maniquí, amb drons i amb càmeres d'alta definició, fent que el ninot caigués tal com ho va fer el fundador de Mango quan van sopegar, us ho explicàvem l'altre dia, a la Mútua Universal de Barcelona mesos abans.
0: I I a tot això, en Crònica Internacional, ningú no s'ho explica, però tot apunta que els Estats Units i l'Iran tenen un acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
2: Preacord de pau, tal com ha avançat el portal Axios, que es podria signar en les properes hores, aquesta entesa serviria per reobrir el pas marítim sense restriccions, donaria 60 dies més als dos bàndols per posar-se d'acord en aquells temes que encara no s'han entès, com el programa nuclear de l'Iran. També mantindria l'alto al foc durant aquests dos mesos, tot i que en aquest cas, en els últims dies ja hem vist que la treva no és garantia de res.
0: I a tot això, en paral·lel al conflicte a l'Orient Mitjà, aquesta matinada la Casa Blanca ha estrenat un web que compara els extraterrestres amb els migrants.
2: Sí, el govern nord-americà juga amb el doble sentit de la paraula alien, que tant pot voler dir alienígena com estranger. A la web, que es diu aliens.gov, hi apareixen unes lletres molt semblants a les que surten a l'inici de les pel·lícules de la Guerra de les Galàxies, amb el text: els extraterrestres han estat caminant entre nosaltres i interactuant amb nosaltres en la nostra vida quotidiana. Han comprat a les mateixes botigues i han portat una vida humana aparentment normal. Però la Casa Blanca refereix als estrangers i al capdavall de la web hi apareix un mapa dels Estats Units amb tot de puntets vermells, que són tots els migrants que han detingut des del setembre del 2024. En menys de dos anys ja n'hi ha més de 3 milions i el comptador puja pràcticament a cada segon.
0: Mare de Déu. Hosti, tu. Ens ho mirem des de lluny, però des d'allà deu ser bèstia que el teu govern et foti una pàgina web que compta els migrants detinguts. Hosti. I a Santa Susana, al Maresme, avui comença un festival de música d'ideologia nazi.
2: Es diu Chaos in the Sun i tocaran grups de música que es declaren obertament neonazis, com Lesbi Lanes o German Skinhead Legend. Ja és la quarta edició d'aquesta trobada. L'any passat va agrupar unes 150 persones d'arreu d'Europa. La previsió és que aquest any n'arribin encara més. L'Ajuntament sempre ha tirat pilotes fora, perquè apunta que és un acte privat, però partits com la CUP insisteixen que el festival només es pot fer si té els permisos en regla. És per això que han denunciat l'Ajuntament per no haver frenat aquesta iniciativa.
0: Sobre la visita del Papa a Barcelona, ja s'ha confirmat que Lleó 14 hi donarà una volta amb el papamòbil.
2: Sí, serà quan es dirigeixi a l'acte central de la Sagrada Família, a la tarda del dimecres 10 de juny. El papamòbil passarà pel carrer Rosselló, des de la Diagonal, i girarà per Sardenya per arribar a la Sagrada Família.
0: Per Rosselló,
2: sí.
0: Diagonal, girarà per Sardenya. És que, clar, com que aquells carrers estan tallats per obres, també a vegades tens aquella cosa, dius, bueno, aviam, si el Papa es quedarà encallat amb alguna de les obres. Passarà pel carrer Rosselló, des de la Diagonal,
2: sí.
0: Sardenya, Sagrada Família, que és un quilòmetre, això.
2: Són només dos carrers, sí. És només el carrer Rosselló i baixar per Sardenya. Sí. Rosselló des de la Diagonal. Sí. Només un quilòmetre, el que deies, si estarà entre 10 minuts i un quart d'hora. Aquella estona serà l'únic moment en què qualsevol persona es podrà acostar al pontífex, sempre que pugui. En total, més de 6.000 agents de policia custodiaran la zona, en un dels operatius més grans que han fet mai els Mossos i la Guàrdia Urbana de forma conjunta. Els agents també faran controls d'accés durant més de 12 hores als veïns dels entorns de la Sagrada Família amb comprovacions que començaran a les 7 del matí.
0: Als cinemes, avui s'estrena la comèdia romàntica El Drama.
12: Ready, enter.
0: Amb Robert Pattinson i Zendaya. I Apple TV, Ven a volar conmigo, la pel·lícula que es va presentar a Cannes, dirigida i protagonitzada per John Travolta.
13: Surprise, we are going on a jet.
0: Aquesta pel·lícula que se situa en l'època daurada de l'aviació. I atenció, perquè avui s'estrena el nou disc del gran Paul McCartney. She loves.

0: Una meravella. 18 àlbum solitari d'Àlex dels Beatles, que es diu The Boys of Dungeon Lane. 14 cançons com aquesta que sentien, que es diu Mama Gets By, o aquesta altra. Es diu Mountain Top. Buah. I a les 8 repassem les altres estrenes del dia. I als esports, les eleccions del Real Madrid no tindran un debat electoral perquè Florentino Pérez ha dit que turrut.
1: Sí, Enrique Riquelme va demanar-li asseure's per confrontar projectes, sobretot després de veure l'esperpent de Florentino en l'última roda de premsa. Volia tornar a fer perdre-li els papers, però es quedarà amb les ganes perquè en una entrevista a Televisió Espanyola Florentino diu que pot esperar assegut.
2: ¿Va a debatir?
3: No, no, no. Que hable el todo lo que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
1: El màxim favorit a la reelecció va demostrar que continua encallat en el cas Negreira, però ahir va anar un pas més enllà. Va explicar que demà anirà a la final de la Champions i en parlarà personalment amb el president de la UEFA, Alexander Seferin.
3: M'ha invitat el president de la UEFA i li vull comunicar que, en cuanto termine esta campanya electoral, le voy a dar un dossier que hemos elaborado durante 3 años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo. No tenga ninguna duda.
0: Ojo, ¿eh? El Madrid, jo crec, de debò, ¿eh? De debò. La patata i el quilo. De debò, si ho penso realment. El Madrid tiene suerte de que estoy yo. Tio.
1: Sí, se ho ha dit.
0: Sí, sí, ho ha dit, efectivament. Què més?
1: Que Florentino assegura que encara no ha parlat amb José Mourinho, el del portuguès és un dels noms propis de la campanya, l'altre és el migcampista del City, Rodri, que vol Enrique Riquelme. Mentrestant, el Barça prepara una oferta d'uns 100 milions pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, un cop firmat Anthony Gordon per 70 milions més variables. Ara el director de futbol d'Eco centra tots els esforços en Julián, pel que sabem a RAC1. El Barça no passarà dels 100 milions, tot i que des de Madrid asseguren que per aquesta xifra l'Atlètic de Madrid no s'asseurà ni a parlar-ne.
0: Una mica més, potser.
1: Sí. I l'altre gran nom propi del dia és Mitchell, que des d'ahir ha deixat de ser l'entrenador del Girona. D'aquesta manera posa el punt final a 5 temporades amb moltíssimes més llums que no pas ombres. I el món del tennis continua...
0: Perdona.
1: Sí.
0: Va pujar... Fotem, és clar, és que a vegades tenim la memòria molt selectiva. Aquest equip... El tercer és la Lliga.
1: Sí.
0: Champions. És a dir, sí, és veritat. L'equip ha anat a segona. Sí. S'han fet les coses malament aquesta temporada. Sí. Però, hòstia, amunt, està, val, perfecte, corregir les errades i que surti com el que ha estat un gran, grandiós, grandiós entrenador, que, a més, no oblidem, va posar en valor una llengua en un lloc com Girona i d'una persona de Madrid.
1: Més coses. Després de confirmar-se l'adeu d'Alexia Putellas, ahir el Barça va fer oficials els comiats de Mapi León i Ona Batlle, i el món del tennis continua en estat de xoc per la derrota del número 1 del món, Yannick Sinner, a la segona ronda de Roland Garros. La sorpresa no es troba tant en el resultat, sinó en com es va produir. L'italià guanyava per 2-16-0 el seu rival Cerúndolo i servia per guanyar el partit, però de cop i volta va col·lapsar i va acabar perdent. A Sinner se'l va veure molt afectat pels 33 graus i pel sol de justícia que queia sobre París. De fet, ell mateix va assegurar que va marejar-se, que no tenia forces i que per això va perdre.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: El diàling. Hola, Joan Ferrer, bon dia tingui.
5: Bon dia.
0: Què?
5: Sé que és divendres, sí, que no volem drames, però hem de parlar d'un divorci. Sí, amics, una relació que havia durat 20 anys, que es diu aviat, i que es va trencar en directe per una pel·lícula. De fet, per un musical, que encara és pitjor. Sky
6: with no ceiling. Emma Stone a La La Land. Què?
7: Per mi és un... És igual, ara molta gent em matarà.
6: No?
7: Sí, és una farsa.
6: No, no, per favor! No m'ho esperava gens! Gens! No, és el primer cop que em passa amb tu, Jordi.
7: Em va semblar meravellós al començament.
6: Però què vols dir? Hòstia, m'acabes de matar? Estàs mintiendo,
7: ya lo sé. És horrible.
6: No em puc! No! No! M'estàs fent una broma.
7: No!
6: Sí. Olvídate. He tingut durant 20 anys com el meu germà bessó musicalment parlant. No érem de la mateixa...
8: Era una bossa diferent.
7: És horrible.
6: No, no, per favor!
0: Ahir amb un sopar? Vols fer algun comentari final?
5: No, és que d'això va La La Land. perquè és igual de lícit renunciar als somnis per algú que estimes que renunciar a algú que estimes perquè no tens criteri cinematogràfic. Ja.
0: Mata'l, mata'l. Ahir vam estar en un dinar, vam estar parlant d'aquesta pel·lícula. I he de dir que amb alguns vaig perdre. Amb els que m'esperava perdre. I amb uns altres que m'esperava va guanyar. Per cert, que en aquest, gràcies al Dani, que és qui va organitzar aquest grandiós dinar amb la gent dels pescadors de Llançà, amb els de Peralada, vull dir, una cosa meravellosa, fantàstica. I hi havia entre els que hi havia allà, gent absolutament menyspreable i en general, i hi havia una que no ho és, que és el David Torres, que va parlar, va posar aquesta cançó i va dir que aquesta cançó me la vas ensenyar a Santander amb un partit entre el Racing de Santander i no sé si em va dir el Sabadell. Estic parlant de fa... no sé quants anys, i vaig dir... sí, i em vaig fer fan d'aquesta banda. Bueno, són dels top. Són els Blue Monkeys. Hòstia, però és que són tan bons que no poden ser més bons, aquesta gent. I, bueno, és que entenen... per mi en tenen una que gairebé és millor que aquesta, que es diu Digger Yosin, però, en fi, és que aquesta té 40 anys, aquesta cançó, i és una passada.

0: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Mmm, això és boníssim. D'on és?
2: És de Dia.
1: De debò?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Avui, a Dia, la patata per només 3,50 la malla de 4 quilos. De debò. Molt bé. Dia.
3: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
4: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
3: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
4: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
5: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
6: I tu, què vas disfressat?
7: Aquest pista boníssim.
8: Navius? Cirera?
9: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
6: No t'ho pon estrany, al final?
5: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
10: No us he drogat. Us he enverinat.
11: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
12: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
13: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
14: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
14: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Bé, que els 600 veïns d'Òrrius, al Maresme, continuen confinats per un incendi en una fàbrica.
2: Els bombers han deixat cremar el foc tota la nit per no contaminar l'entorn. Hi ha 500 tones de parafina. El confinament s'aixecarà quan s'esvaeixi el fum tòxic.
1: Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés dels Diputats sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE.
2: El president, però, creu que no és urgent i compareixerà el dia de Sant Joan, 24 de juny. A banda, fons del PSOE acusen la justícia de fer tot el possible per tapar els judicis contra el PP.
1: Jorge Fernández Díaz nega la trama Kitchen i diu que mai van espiar Luis Bárcenas.
2: L'exministre d'Interior ho ha dit com a principal acusat del cas. La seva mà dreta, Francisco Martínez, també ho nega a tot. Els demanen 15 anys de presó.
1: Nou gir de guió a l'Orient Mitjà. Els Estats Units i l'Iran han tancat un preacord per reobrir l'estret d'Hormuz.
2: Només falta el vistiplau de Donald Trump. Inclou una treva de 2 mesos per negociar el programa nuclear iranià i l'acord de pau definitiu.
1: I Jonathan Andic ha presentat un recurs desmentint els indicis que els Mossos tenen contra ell.
2: Assegura que abans de la caiguda del seu pare només va anar 2 cops a Montserrat i no 3, com diu la policia. A banda, La Vanguardia publica imatges de la caiguda d'Isaac Andic mesos abans de la seva mort.
1: Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
2: Als cinemes avui s'estrena El drama amb Zendaya i Robert Pattinson, també corredora de la catalana Laura García Alonso. A Apple TV arriba Ven a volar conmigo amb John Travolta i a Disney Plus Abandonados de Carles Porta. I en música, avui novetats de Paul McCartney, Els Amics de les Arts, Blood Orange i Muixca.
1: Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
1: Als esports, Florentino Pérez tanca la porta a fer un debat amb el seu rival a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme.
3: L'aspirant a destronar-lo volia enfrontar-hi projectes, però Florentino li ha contestat a la televisió espanyola que pot esperar assegut. També ha assegurat que no ha parlat amb José Mourinho i que portarà el cas Negreira al president de la UEFA.
1: A Can Barça, el club mou peça per intentar el fitxatge de Julián Álvarez.
3: Sí, el Barça farà una oferta que, això sí, no superarà els 100 milions d'euros. El Barça vol Julián i l'argentí vol al Barça, però de moment l'Atlètic de Madrid no en vol ni sentir a parlar.
1: I Michel no es continuarà a la banqueta del Girona després de 5 anys.
3: L'entrenador deixa un llegat històric, l'ascens contra el Tenerife, un tercer lloc i una classificació per la Champions. Ha marcat un abans i un després al Girona, també pel seu vincle i compromís amb el català.
1: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui comencem el dia amb temperatures especialment altes després d'una nit que fins i tot ha estat tòrrida en alguns punts del país.
4: Sí, en alguns sectors propers al mar la temperatura no ha baixat dels 25 graus, on punts de la costa i del prelitoral central no han baixat dels 20 graus, i a més al migdia tornarà a fer calor. Tot i això, les temperatures reculen una mica respecte a les d'ahir a les comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona, però en canvi la resta es mantenen sense canvis, amb valors que poden arribar encara als 38-39 graus cap a les comarques de Ponent i l'interior de l'Ebre. Tot plat amb un matí de sol i després a la tarda alguns ruixats al Pirineu.
1: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 23 i 27 graus a la ciutat de Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida, 16 graus a Girona, 25 a Roses i 22 a Montserrat.
1: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passen 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 29 de maig del 2026.

0: El món a RAC1.
1: Ara són 6:45, trencadissa total entre educació i els docents que han passat la nit tancats a la seu del departament.

0: La reunió d'ahir entre els mestres i el govern va acabar com el rosari de l'aurora. Van ser més de 6 hores de negociacions fallides perquè van tornar a acabar sense acord, amb la conselleria traslladant als sindicats que ja no es mouren més. En altres paraules, el Departament d'Educació ja ha fet la seva última oferta als professors i en aquest punt la decisió dels docents va ser tancar-se a les oficines de la Conselleria d'Educació, a la Via Augusta de Barcelona, en senyal de protesta. Els sindicats van exigir veure la consellera, que els va rebre pràcticament a 3:15 de la nit, i malgrat que finalment van acordar tornar-se a veure avui a partir de les 10 del matí, els docents, com dèiem, han decidit passar la nit al departament. Anem en directe a la seu de la Conselleria d'Educació. Josep Moragues, bon dia.
1: Bon dia, sí, continuen aquests 16 representants sindicals tancats en aquesta sala de negociacions, tot esperant a que arribi a les 10 del matí la consellera Esther Niubó. Una tancada que van decidir ahir a les 10 de la nit, després d'una negociació llarga, llarguíssima, i en aquesta negociació van demanar que vingués la consellera. Quan va arribar, s'hi va estar 6 minuts, i els va insistir que la proposta era definitiva i que no anirien més enllà i van plaçar-los a l'endemà, és a dir, avui a les 10 del matí. Ahir, en el moment més àlgid de la protesta, va haver-hi un centenar de persones que els van dur menjar, també sacs de dormir, i ara mateix el que ens expliquen és que esperen que hi hagi marge per la negociació, que quan arribi la consellera puguin veure si aquest marge de negociació continua o si realment el que van dir ahir des de la conselleria és que no hi ha més marge, que no es pot seguir negociant i que és l'última proposta. En tot cas, continuen pendents per veure quina és la posició avui del Departament d'Educació.
0: Doncs en espera de la nova reunió d'avui a les 10, el cas és que els sindicats i el departament no es posen d'acord, tot i que en els últims dies havien fet avenços. Ara mateix, però, les dues parts ni tan sols estan d'acord en les xifres de l'última proposta, mentre que la conselleria diu que ofereix gairebé 400 euros mensuals més en 4 anys, els sindicats diuen que això no és veritat i que en realitat en són 320. Repassem la lletra petita del desacord amb l'Eudald Martínez.
2: El Departament d'Educació assegura que l'última proposta faria que el sou dels docents pugés gairebé 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, diuen que en realitat l'únic que els ofereix la consellera és un complement nou que en els primers 3 anys no arribaria ni als 50 euros i el quart pujaria a 121. En parlaven ahir el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
3: Els mateixos sindicats havien situat els 400 euros com un dels límits en els quals s'havia de poder assolir per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions. A nosaltres ens sorprèn, ara demanin més.
4: No són 400 euros, això són números que fa el Departament d'Educació, inflats. Són 120 euros en 4 anys, que se sumarien als 200 euros que estan recollits en l'acord.
2: L'última proposta del departament també preveu contractar uns 7.000 professionals més en els propers 4 anys i retornar els deutes pendents de les retallades en un termini màxim de 5 anys, punts que en aquest cas sí que generen més consens entre les dues parts.
0: Avui, per tant, les vagues continuen, ho faran amb una aturada territorial a les comarques del Baix Llobregat i el Penedès, tot i que l'acció principal del dia es preveu que sigui a la zona de Montserrat, i els qui també s'han alçat en peu de guerra són els metges, que han anunciat que a partir de dilluns deixaran de fer hores extra. Una quarantena de serveis d'una vintena d'hospitals diferents faran aquesta mesura de pressió per negociar, en aquest cas, evidentment, amb el Departament de Salut. S'han sumat a la protesta els serveis d'anestesiologia o també els de cirurgia general d'hospitals com la Vall d'Hebron, Vallvitge o el Parc Taulí de Sabadell. Ara són les 6:41 minuts. A aquesta hora també tenim un ull posat a Òrrius, al Maresme, perquè els 600 veïns del poble continuen confinats per l'incendi de la factoria que crema des d'ahir al matí. Afecta una fàbrica del municipi, l'Aproquinat, que es dedica a fer parafina, que és un derivat del petroli molt inflamable. Fa pocs minuts, fa ben bé menys de 20 minuts, que els bombers han donat per controlat l'incendi forestal que cremava fora de la nau i que va calcint almenys mitja hectàrea de terreny. Han estat tota la nit vigilant el foc que encara crema dins la fàbrica, que des de fa poca estona també està controlat. El confinament es podria aixecar aquest matí, a les 8, ben bé. Les autoritats fan una nova trobada per decidir si els nens poden anar a l'escola i si s'aixeca el confinament, però abans els bombers han d'esperar que es dissipi la columna de fum tòxic.
5: A dins la nau hi ha unes 500 tones de parafina i aquesta hora els bombers continuen fent tasques de vigilància d'aquesta columna de fum i no hi tiren aigua per evitar contaminar la riera que hi ha just al costat. Ho ha explicat el cap d'intervenció dels bombers, el sotsinspector Josep Manel Escudero.
6: I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi a les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
5: A més dels 600 veïns confinats, també hi ha una dotzena de famílies desallotjades que vivien a tocar d'aquesta fàbrica. En aquest cas, no podran tornar a casa seva com a mínim fins demà.
0: Aquest foc ha posat els bombers en guàrdia perquè l'episodi de calor dels últims dies ha disparat el risc d'incendi arreu del país. Segons el mapa del Pla Alfa dels agents rurals, avui hi ha un risc molt alt d'incendi a una vintena de municipis de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A la resta del país el risc és entre alt i moderat i només hi ha risc baix al Pirineu, a la Costa Brava i en alguns punts del litoral central i també la costa de Tarragona. Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés dels Diputats sobre els casos de corrupció i també dels escàndols que esquitxen al PSOE. Ara bé, el president espanyol no té gens de pressa per fer-ho. Compareixerà el 24 de juny, el dia de Sant Joan. Argumenta que no és urgent la seva compareixença, aprofita el calendari i també la seva agenda per dilatar els terminis. L'anunci de la convocatòria ha coincidit, evidentment, amb la pressió de tots els socis i també dels partits de dretes, que ja era impossible d'esquivar. Sánchez s'ho pren amb calma, però el partit té clara l'estratègia. Ara el PSOE passa l'atac, denuncia que el PP mou els fils d'una operació per fer caure el president d'Espanya i qui ho deia era el ministre de Transports, Òscar Puente, que era el més contundent.
7: Yo tengo muy claro, y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. En fin, y eso yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
0: Fons del PSOE assenyalen que la justícia està fent tot el possible per silenciar alguns judicis que afecten al PP i que els populars ja van a totes i a cara descoberta fent servir la política del tot s'hi val. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
8: Sí, Puente va molt més enllà dient-li als tribunals que se'ls veu el llautó. Ell és advocat.
9: Jo, en mi època de ejercicio profesional, siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos. Aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez.
8: Fons del PSOE diuen textualment que hi ha una diferència de tracte evident dels tribunals cap al PP o cap al PSOE i que l'electorat progressista està començant a desconfiar de la justícia espanyola. Que l'estratègia dels tribunals és massa sospitosa. Ferrat, de fet, parla d'un escac i mat dels jutges a Pedro Sánchez. Del cas Leire, reiteren que el president espanyol no en sabia absolutament res i que ja es va fer net fa un any quan es va fer fora Santos Cerdán.
0: I mentrestant, Jorge Fernández Díaz nega rotundament la Kitchen i assegura que se'n va assabentar per la premsa. Ho va dir durant la seva declaració com a màxim acusat de l'operació parapolicial que hauria impulsat el PP quan era el govern espanyol. Tant l'exministre com la seva mà dreta durant la Kitchen, Francisco Martínez, van negar que en sabessin res.
10: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Y un servidor sería más tonto de lo que soy si no supiera quién era el señor Bárcenas.
11: ¿Usted ordenó algún tipo de operación policial sobre el señor Bárcenas?
12: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Yo jamás autoricé el pago a nada.
0: En la declaració d'ahir, tots dos, tant Francisco Martínez com Jorge Fernández Díaz, per primer cop es van protegir l'un a l'altre. Ara passa un minut de 6:45 del matí. Jonathan Andic assegura que només va anar dos cops a Montserrat abans de la mort del seu pare i no pas tres, com apunten els Mossos d'Esquadra. És més, el fill del fundador de Mango puntualitza que la mateixa ruta on va caure el seu pare només la va fer un cop perquè en una de les dues ocasions que va anar fins a Collbató va haver de fer mitja volta perquè plovia. Aquest és un dels arguments que ha fet servir l'equip de defensa de Jonathan Andic per replicar els indicis de la jutgessa. I un altre detall que aporta el recurs contra la magistrada és que ell, Jonathan Andic, va trucar plorant al telèfon 112 després que el seu pare caigués i que va parlar amb tres operadors del número d'emergències. A tots ells els va dir, entre sanglots, que necessitava ajuda urgentment perquè el seu pare s'havia precipitat d'alta baix d'un precipici. Recordem que, però, segons els Mossos, Andic va trucar al telèfon d'emergències 6 minuts després de la caiguda i que va ser la segona trucada que va fer després d'avisar primer la parella del seu pare, Benet Iñigo.
13: Isaac Andic va morir el 14 de desembre. Els Mossos situen Jonathan Andic a Montserrat els dies 7, 8 i 10, però la defensa només reconeix que va fer aquella mateixa excursió el dia 7. L'escrit que ha presentat l'advocat de Jonathan, Cristóbal Martell, també nega les suposades contradiccions que, segons la jutgessa, són sospitoses i subratlla que sempre ha dit que caminava per davant i, per tant, no va veure el moment de la caiguda mortal. En aquest sentit, el recurs ja avança una hipòtesi alternativa que expliqui l'accident sense cap intervenció de Jonathan. Recorda que Isaac Andic tenia problemes als genolls i posa com a exemple que 3 mesos abans ja havia caigut durant la visita a una clínica. En definitiva, segons la defensa, els indicis per dictar presó provisional i fiança són dèbils i, encara més, la detenció va ser innecessària i les filtracions i les imatges de Jonathan emmanillat són una condemna social intolerable que vulnera els seus drets. Un escrit que és el primer contraatac de la defensa i en vindran més, perquè el recurs també deixa entreveure que a la causa hi ha indicis que encara no s'han publicat.
0: I de la crònica internacional, quan semblava que les relacions entre els Estats Units i l'Iran havien anat pel pedregar, definitivament, el gir de guió d'ara sembla, veurem, definitiu. Ningú no s'ho pensava, però els dos bàndols han tancat un preacord per reobrir l'estret d'Hormuz i ara ja es veu llum al final del túnel. Aquest serial mai se sap i per això encara cal anar amb peus de plom, però el portal Axios ha avançat que hi ha una entesa entre les delegacions nord-americana i iraniana que es podria signar en qüestió d'hores. Ara són les 6:48.
14: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Els esports, les primeres eleccions del Real Madrid en 20 anys no tindran debat electoral. Florentino Pérez no ha recollit el guant d'Enrique Riquelme, que va demanar-li asseure's per confrontar els projectes, Pedrol.
15: Sí, Riquelme té clar que una bona manera d'incrementar les seves opcions de guanyar era asseure's amb Florentino i intentar fer-li perdre els papers, com en l'última roda de premsa, però es quedarà amb les ganes. I és que en una entrevista a Televisió Espanyola, Florentino ha deixat clar que no hi haurà cap cara a cara.
16: ¿Va a debatir? No, no, no. Que hable el toro que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
15: El màxim favorit a la reelecció va demostrar que continua encallat en el cas Negreira en aquesta entrevista a Televisió Espanyola, però ahir va anar un pas més enllà. Diu que demà anirà a la final de la Champions i en parlarà personalment amb el president de la UEFA, Alexander Seferin. Per aquest motiu es vanta de ser el millor president que pot tenir el club blanc.
16: Me ha invitado el presidente de la UEFA y le voy a comunicar que en cuanto termine esta campaña electoral le voy a dar un dossier que hemos elaborado durante 3 años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
15: En el vessant esportiu, Florentino assegura que encara no ha parlat amb José Mourinho, almenys això diu ell. El del portuguès és un dels noms propis de la campanya, l'altre és el migcampista del Manchester City, Rodri, i en aquest cas Enrique Riquelme ha confirmat implícitament que el té lligat en cas de guanyar les eleccions.
17: Es un grandísimo jugador y es el perfil de los que debería de tener y jugar en el Real Madrid, pero obviamente está en otro club, hay que respetar esa parte, pero son los perfiles de jugadores que deberían de jugar en el Real Madrid.
15: I mentrestant, l'expresident del Real Madrid, Ramon Calderón, també ha irromput ara la campanya electoral després que Florentino Pérez l'acusés d'estar al darrere del projecte del seu rival. En una publicació a Twitter, l'exdirigent ha assegurat que Florentino està senil i que només l'aguanten els seus diners.
0: Encara en futbol, el Barça prepara una oferta d'uns 100 milions pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
15: Un cop firmat Anthony Gordon per 70 milions més variables, el director de futbol d'Eco centra tots els esforços ara en Julián. Pel que sabem, a RAC1 el Barça no passarà dels 100 milions, tot i que des de Madrid asseguren que per aquesta xifra l'Atlètic de Madrid no s'asseurà ni a parlar-ne. Per la seva banda, Marcus Rashford té gairebé els dos peus fora del Barça. El club considera que és prescindible amb l'arribada de Gordon, llevat que Julián Álvarez s'acabi quedant a l'Atlètic de Madrid.
0: L'altre gran nom propi del dia és Mitchell, que des d'ahir ha deixat de ser l'entrenador del Girona.
15: El club no li ha renovat el contracte després de baixar a segona i això suposa el punt final a 5 temporades en què Mitchell ha fet història a Montilivi. El seu llegat és excepcional. Un ascens a primera contra el Tenerife, un tercer lloc a la màxima categoria del futbol espanyol i una classificació per la Champions. Mitchell ha marcat un abans i un després a Montilivi, també pel seu vincle i compromís amb la llengua catalana.
0: I alguna cosa més?
15: Sí que després de confirmar-se l'adeu d'Alexia Putellas, el Barça femení ha confirmat que Mapi León i Ona Batlle tampoc continuaran la temporada vinent. Que en bàsquet aquesta matinada el San Antonio Spurs han guanyat de 27 als Oklahoma City Thunder i han forçat el 7è i definitiu partit de les finals de la conferència oest de l'NBA. I mentrestant el món del tenis continua en estat de xoc per la derrota del número 1 del món Yannick Sinner a la segona ronda de Roland Garros. La sorpresa no es troba tant en el resultat sinó en com es va produir. L'italià guanyava per 2-16-0 al seu rival, Cerúndolo, i servia, de fet, per guanyar el partit, però de cop i volta va col·lapsar i va acabar perdent. A Sinner se'l va veure molt afectat pels 33 graus i per l'onada de calor que es viu a França aquests dies. Ell mateix va assegurar que va marejar-se, que es va quedar sense forces i que per aquest motiu va perdre contra tot pronòstic.
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: 7 minuts i les 7.
19: RAC 1.
20: Això és boníssim. D'on és?
19: És de Dia.
20: De debò?
19: Sí.
20: Molt bé.
19: Avui a Dia, els cons de gelat amb gust de nata i xocolata de la marca Dia per només 1,42. De debò. Molt bé. Dia.
21: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
22: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
23: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
24: Ja estan tots quatre pneumàtics. Amb targeta?
25: Sí.
24: Posi el PIN.
25: No, posi'l vostè, 4504.
26: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
27: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peixos... i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
28: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna el Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind and Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
29: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
30: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
19: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i mig i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
31: T'han enviat un àudio de WhatsApp i voldries escoltar-lo, però en aquell moment doncs no t'interessa que la persona sàpiga que has escoltat aquell àudio, perquè igual aquella persona esperarà una resposta immediata, tu ara mateix no estàs com per respondre-li o no saps què dir-li, però t'agradaria escoltar aquell àudio. I com pots escoltar un àudio de WhatsApp d'una manera molt fàcil, sense haver d'entrar a carpetes rares ni res? No, és molt fàcil. Tu pots escoltar un àudio sense que l'altra persona ho sàpiga, reenvia-te'l a tu mateix. I un cop te l'hagis reenviat a tu mateix, veuràs que pots escoltar-lo sense que l'altra persona li aparegui que tu l'has escoltat. I després ja tocaràs a reproduir l'àudio de l'altra persona en el seu chat i ja li respondràs i el que sigui. Però de moment, si vols saber què diu sense que l'altre ho sàpiga, te'l reenvies a tu mateix i ja ho tindries. Que potser no ho hauràs de fer servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
0: I a 2:30 per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
1: La pel·lícula d'animació Robot Salvaje és una opció maravillosa per a ver en família este fin de semana. Funciona a todos los niveles, tanto para las criaturas como para los adultos, y reúne aventura, acción, sentido del humor, ternura y emoción. Con la historia de un robot que naufraga en una isla donde tiene que aprender a comunicarse con todas las especies, la película habla de cuidados, de inclusión, de aceptar las diferencias, de empatía, de comunidad, y lo hace de forma divertida, con una animación fantástica, llena de imaginación, color y paisajes, y con un claro trasfondo ecológico y una advertencia sobre la inteligencia artificial. Robot Salvaje tiene múltiples lecturas, todas interesantes, y la puedes encontrar en Movistar Plus.
0: I el diàleg. Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. La Mònica Hernández sap que no cal sortir a córrer per fer-se mal.
3: Un estudi britànic ho constata ara i alerta que aquests joves corredors, els runners, cada cop es lesionen més, sobretot tenen problemes als genolls amb diferents tendinitis. És que està mal escrit. Llavors,
4: sí, que escriu,
3: detecto que... No, si sóc jo mateixa la que ho ha escrit.
4: Per això tendinitis, no?
3: No, però era un altre concepte d'un genoll, d'un tendó concret del genoll. Tendinunit.
2: Sort que el Basté posa ordre.
4: Castelló de la Plana, ara també es podrà dir Castellón de la Plana.
0: El Tribunal Superior de Justícia del País
4: Com
0: Valencià...
4: Com tiene que ser, de coño.
5: De la llana hauria de ser.
4: De la llana, exacte.
0: Ara ha confirmat la justícia aquesta castellanització del nom del municipi, tot i que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua...
4: De la Plana, hombre, Castellón, hombre, siga.
6: ¡Que viva la Guardia Civil!

0: X30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres. I no, Víctor Cullell, no, no és pràcticament dilluns. És 29 de maig del 2026, dia de calor intensa, després d'una nit tropical, o atenció perquè fins i tot tòrrida, en punts de la costa i del prelitoral. Al migdia baixa una mica la temperatura a les comarques de Girona i a la costa i al prelitoral de Barcelona. Sol al matí, ruixats de tarda al Pirineu, demà baixa la temperatura, sobretot al sud, però diumenge tornaria a pujar. La calorada precisament ha disparat el risc d'incendi. Ahir va començar a cremar una o rius al Maresme, que encara no està extingit. Les flames han afectat mitja hectàrea de vegetació, però també una empresa de parafina, el material per fer espelmes, que és molt tòxic i ha obligat a confinar la població maresmenca. Aquest matí també estem molt pendents de la tancada dels sindicats de docents al Departament d'Educació després que la reunió d'ahir acabés sense acord. Reprendran les negociacions aquest matí a les 10, però les vagues territorials d'avui, al Baix Llobregat i al Penedès, es mantenen. A Madrid continua el terratrèmol polític pels casos de Zapatero i Leire Díez. Finalment, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés el dia 24 de juny. Dia que és festiu, és allò d'Espanya capital Madrid. És diada de Sant Joan als Països Catalans i també Galícia. Ahir el PP també va viure el seu turment judicial particular amb la declaració com a acusats de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i la seva antiga mà dreta Francisco Martínez pel cas Kitchen. La fiscalia creu que van ser ells qui van organitzar una operació parapolicial il·legal per destruir els documents claus del gerent Luis Bárcenas que acreditaven el finançament irregular del PP. Ells ho neguen tot. Ho comentarem a la tertúlia dels divendres amb Jordi Bosch, Cris Puig, Glòria Serra, Ernest Folk i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Avui que tornem a tenir novetats del cas d'Isaac Andic, els advocats del sospitós, el seu fill, Jonathan, han presentat un recurs que minimitza les visites prèvies a Montserrat i revela un problema físic que hauria provocat la caiguda del fundador de Mango. De fet, avui esperem cap a quarts de 10 a Paco Marco, el detectiu privat que ha contractat la defensa de Jonathan Andic per desmuntar les acusacions fetes pels Mossos d'Esquadra. En plan internacional, a l'Orient Mitjà, quan semblava que les relacions entre els Estats Units i l'Iran anaven pel pedregar, resulta que el portal Axios informa ara que han tancat un preacord per reobrir l'estret d'Hormuz. Home, una bona notícia. I als esports, Florentino Pérez ha rebutjat fer un cara a cara amb Enrique Riquelme, el candidat a la reelecció, ho ha anunciat avui en una entrevista a Televisió Espanyola. El Barça continua l'activitat frenètica als despatxos amb Deco de protagonista. El club blaugrana farà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez, però a Madrid creuen que es queden curts. Avui, que a quarts d'11, parlarem amb un dels artífecs de la gran temporada del Barça, el central Eric García, convocat pel Mundial i on demà ja quedarà concentrat. A Girona, malauradament, ja és oficial que el club prescindeix de Mitchell arran del descens a segona divisió. A les 11, la centrifugadora amb el gran Edu de Batlle i el boi millor del que ha donat de sí aquesta setmana, això del món RAC1, i per rematar-ho, com sempre, la meta tertúlia amb el Sergi Ambudio i els cafres habituals David Broc, Santi Jiménez, Mònica Usar, Marc Puga i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia i ole, ole, ole al cap de setmana. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Hernández?
3: Sí, que aquesta hora continua la tancada dels professors al Departament d'Educació i han passat la nit després del fracàs de la reunió d'ahir a la tarda. Les dues parts es tornaran a trobar a les 10 d'aquest matí, però els mestres mantenen el pols amb el govern i no desconvoquen les protestes previstes per avui al Baix Llobregat i al Penedès. També han fet una crida a concentrar-se a les portes de la conselleria.
0: Doncs anem fins a aquest punt, a la Via Augusta de Barcelona, anem cap a la Conselleria d'Ensenyament del Govern català. Allà hi tenim en Josep Moragues. Bon dia, Josep.
4: Bon dia. Sí, ja fa 9 hores que els representants sindicals estan tancats a la sala de negociacions. Aquesta hora el que podem explicar és que des dels sindicats l'última proposta que va fer i la conselleria serà rebutjada tan bon punt la consellera posi els peus al departament, que està previst que sigui a les 10 del matí. El que ens expliquen els representants sindicals que han passat la nit aquí és que el principal escull continua sent el salari. Els sindicats esperen que el departament baixi del burro i que, malgrat que ahir van dir que era l'última proposta que feien, avui s'ho repensin. Ara mateix també el que ens expliquen és que evidentment no han dormit gaire bé, que no poden sortir de l'edifici perquè si no, no els deixarien entrar i han decidit quedar-se aquí pel plantats fins que arribi la consellera. I també dels 16 representants sindicals n'hi ha dos que han sortit per motius familiars, però la resta es mantenen aquí dins de la sala de negociacions en què ahir va haver-hi el desacord.
0: Gràcies, Josep. Tornem més tard cap al Departament d'Educació. Ara mateix el principal escull sembla que sigui ja directament l'increment salarial.
3: Sí, ho explicava en Josep. Les posicions estan tan allunyades que ni tan sols es posen d'acord en les xifres. El Departament assegura que ha ofert un increment salarial de 400 euros mensuals en 4 anys. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
2: Els mateixos sindicats havien situat els 400 euros com un dels límits en els quals s'havia de poder assolir per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions. A nosaltres ens sorprèn en aquest sentit que, havent arribat en el límit que ells mateixos havien fixat per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions, ara demanin més. En aquests moments estan demanant més de 100 euros. Jo crec que això és... Jo crec que té un límit.
3: I l'Austec diu que la xifra està inflada. El sindicat assegura que la proposta real del govern implica 120 euros en 4 anys, als quals se sumarien els prop de 200 euros ja inclosos en l'acord vigent que van signar Comissions Obreres i la UGT. I acusen la conselleria de no moure's ni un mil·límetre malgrat les jornades de vaga dels docents. Yolanda Segura n'és la portaveu.
5: No són 400 euros. Això són números que fa el Departament d'Educació, inflats, però la proposta real són 120 euros en 4 anys, que se sumarien als 200 euros que estan recollits en l'acord. Per tant, aquests 400 euros no existeixen.
3: Avui, per tant, les vagues, com dèiem, continuen. Aturada territorial al Baix Llobregat i al Penedès, tot i que l'acció principal del dia es preveu que sigui a la zona de Montserrat.
0: I atenció, perquè un altre sector que també està en peu de guerra són els metges. A partir de dilluns deixaran de fer hores extres.
3: Que afectarà una quarantena de serveis de 20 hospitals públics i concertats. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia manca de personal i excés de pressió sobre els facultatius. Fa temps, de fet, que el sindicat diu que el sistema s'aguanta pel sobreesforç que fan els professionals. Entre els centres que se sumaran a la protesta i alguns serveis de Bellvitge, Vall d'Hebron, Sant Pau, Hospital del Mar, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol i Josep Trueta.
0: I avui també estem pendents de l'incendi que es va declarar ahir a Òrrius, al Maresme, i que ja sortosament està controlat.
3: Sí, de fet, les flames van afectar mitja hectàrea de vegetació, però el problema és que es van escampar a una indústria propera que fabrica parafina. És una substància molt tòxica que va generar una gran columna de fum i de retruc va obligar a confinar la població. De moment, els bombers encara recomanen que tothom es quedi a casa perquè, com dèiem, encara hi ha fum en aquella zona.
0: Per cert, que la campanya d'incendis d'aquest any estarà marcada per la forta calor i per la vegetació acumulada als boscos després d'un hivern i una primavera molta pluja.
3: I això obligarà a extremar la vigilància i la prudència. Una vegetació que ha reconegut que la consellera Núria Parlon que preocupa més del compte perquè està molt seca i perquè els boscos estan realment abandonats.
6: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: És que la calor és històrica, eh?
7: Sí, tenim temperatures molt altes. De fet, podem fer un repàs dels rècords que es van batre ahir. A la ciutat de Girona van arribar els 37 graus, rècord històric del mes de maig. En el cas de Tortosa, a l'Observatori de l'Ebre, 37,3, rècord històric des del 1920. O en el cas de Vinebre, 38 graus i mig, que iguala el rècord històric de calor a Catalunya en un mes de maig, que va ser l'any 2022, quan es va arribar aquesta temperatura a Castellbisbal i també a Anglès. O al barri del Raval de Barcelona, i es van arribar els 33,6 graus, la temperatura més alta mai registrada els últims 20 anys en aquesta estació en un mes de maig. Per tant, estem batent rècords per totes bandes i fins i tot rècords també nocturns. En el cas de l'Observatori Fabra, aquesta nit la temperatura no ha baixat dels 25,8 graus.
0: Per tant, és nit tòrrida, no?
7: Nit tòrrida, i de moment és la temperatura més alta en un mes de maig des de 1914 durant la nit. És veritat que aquest vespre pot ser que baixi més la temperatura, que no pas aquests 25,8, i la mínima del dia no acabi quedant aquests 25,8, però sí que com a nit ha sigut una nit especialment càlida. En el barri del Raval de Barcelona no han baixat dels 24 graus. Ara mateix també tenim 24 graus a Mataró, 20 a Banyoles, 15 a Girona, 17 a Lleida, 19 a Tarragona i entre 22 i 27 graus a Barcelona. Per tant, tancarem un mes de maig que serà històric pel que fa a la calor, no només aquí a Catalunya, sinó a la península, a França, a Gran Bretanya. Vull dir que, en general, hem tingut un maig molt càlid i avui continuen les temperatures altes, tot i que reculen una mica les comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona, però encara podem tenir valors de 38-39 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Matí de sol i tarda amb algun ruixat al Pirineu, i al cap de setmana sí que les tardes aquests xàfecs doncs seran més freqüents, sobretot Pirineu i Prepirineu. I demà baixa la temperatura al sud, però torna a pujar de cara a diumenge, i la setmana que ve sí que pinta que es normalitzarà una mica més aquest termòmetre.
6: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: I més coses. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia de Sant Joan, és a dir, el 24 de juny, per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Només un comentari. Espanya, capital, Madrid. No falla. 24 de juny és festa. A Catalunya, al País Valencià, a Galícia, i sé que Badajoz, no sé, més Albacete.
8: Albacete i Badajoz.
0: Com?
8: Albacete i Badajoz.
0: Val, llavors, aquí, és a dir, és allò de dir, doncs com a Madrid fa és dia normal, no és festiu, doncs us feu fotre. I és veritat que sortim de la compareixença de Zapatero, i des, potser és el dia que hi ha més... No, potser és el dia que hi ha més a prop de la compareixença de Zapatero. Però, en fi, també fer un dimecres 24 de juny...
8: El que diu la Moncloa és que Pedro Sánchez volia compareixer després de la reunió del Consell Europeu, és el 19 de juny, per tant, el següent dimecres, per fer aquest tipus de compareixences que coincideixin amb una sessió de control del govern, el Congrés seria el 24 de juny.
0: Ja. En bueno, fi... Tot plegat mentre el PNB dona per acabada la legislatura i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra el PSOE.
8: Per exemple, ho deia el ministre Óscar Puente.
9: Yo tengo muy claro, y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. Y eso yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
8: Salvador Illa també hi veu una clara intencionalitat política darrere de tot plegat, mentre Alberto Núñez Feijóo li ha dit a Pedro Sánchez que si aguanta la poltrona només és per robar encara més.
0: Per cert, una notícia d'última hora, bones notícies. Protecció Civil enviarà en breu una S-alert avisant de l'aixecament del confinament a Òrrius. Ho dic per tota aquella gent que sigui la ciutadania d'aquesta localitat del Maresme, d'aquest municipi del Maresme, que, en fi, que ja en breu, encara no, rebran una S-alert avisant d'aquest confinament, aixecant aquest confinament a Òrrius. A tot això, l'exministre Jorge Fernández Díaz nega rotundament que tingui res a veure amb el cas Kitchen.
8: I assegura que va conèixer tota la trama per la premsa. Ho va dir durant la seva declaració com a màxim acusat de l'operació parapolicial que hauria impulsat el Partit Popular quan era el govern espanyol. Tant l'exministre com la seva mà dreta durant la Kitchen, Francisco Martínez, van negar en rodó que en sabessin res.
10: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Y un servidor sería más tonto de lo que soy si no supiera quién era el señor Bárcenas.
11: ¿Usted ordenó algún tipo de operación policial sobre el señor Bárcenas?
12: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Yo jamás autoricé el pago a nada.
8: De fet, en la declaració d'ahir, tots dos es van protegir l'un a l'altre.
0: I... A tot això, avui també tenim novetats sobre el cas Andic. La defensa del fill del fundador de Mango diu que només va anar dos cops a Montserrat abans de la mort de son pare, i no pas tres, com apunten els Mossos.
8: De fet, els advocats de Jonathan Andic han presentat un recurs on posen en dubte algunes de les actuacions de la policia catalana i puntualitzen que la ruta concreta que va acabar amb la fatídica caiguda només l'havia fet una vegada. En un altre intent, havia fet marxa enrere per pluja. Com dèiem, aquest detall forma part del recurs que la defensa ha presentat contra la decisió de la jutgessa que va decretar presó provisional amb fiança. Una altra qüestió que afegeixen és que ell va trucar plorant al telèfon 112 després que el seu pare caigués i que va parlar amb tres operadors del número d'emergències. A banda, també La Vanguardia explica avui que els advocats de la defensa van recrear la caiguda d'Isaac Andic amb un maniquí, drons i càmeres d'alta definició, fent que el ninot caigués tal com ho va fer el fundador de Mango quan van sopegar a la Mutua Universal Barcelona mesos abans. I el que diuen és que tenia un problema als genolls i que això hauria provocat la caiguda.
0: La defensa que està fent el Cristóbal Martell ha contractat també els detectius de Método 3 i avui Paco Marco que és qui està treballant en aquesta, en totes aquestes imatges que ara explicava també la Mònica Hernández, que avui publica La Vanguardia. En parlarem avui amb ella. A partir de 2:15 serà en aquest estudi aquí al Món a RAC1. En crònica internacional, tot i que calen en peus de plom, sembla que hi ha acord entre els Estats Units i l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz.
3: I quan semblava que les negociacions ja anaven pel pedregar, ara el portal Axios informa del preacord de pau que es podria signar en les properes hores. Aquesta entesa serviria per reobrir, com deies, el pas marítim sense restriccions i donaria 60 dies més als dos bàndols per posar-se d'acord en aquells temes en què encara no s'han entès, com ara el programa nuclear de l'Iran. També mantindria l'alto el foc durant aquests 2 mesos, tot i que en els últims dies ja hem vist que la treva no és garantia de res.
0: Acabo d'entrar a la web aquesta de la Casa Blanca, que és per llogar-hi cadires, de debò. És que tu imagina que això es fa aquí.
3: És increïble. Hòstia,
0: és que... és a dir... la Casa Blanca ha estrenat un web que compara els la Casa Blanca, eh? Com si ara imaginem que la Moncloa diu anem a fer una web que compara els extraterrestres amb els migrants. Hòstia.
3: El govern nord-americà juga amb aquest doble sentit de la paraula alien, que tant pot voler dir un alienígena com un estranger, i a la web que es diu Aliens.gov hi apareixen unes lletres molt semblants a les que surten a l'inici de les pel·lícules de la Guerra de les Galàxies amb el text. Els extraterrestres han estat caminant entre nosaltres, interactuant amb nosaltres en la nostra vida quotidiana. Han comprat a les mateixes botigues i han portat una vida humana aparentment normal. Però la Casa Blanca es refereix als estrangers i al capdavall de la web hi apareix un mapa dels Estats Units amb tot de puntets vermells que són tots els migrants que han detingut des del setembre del 2024. Ja n'hi ha, no sé ara a aquesta hora quants n'hi ha, Basté. Quan ho hem mirat n'hi havia més de 3 milions. Ho dic perquè aquest comptador va molt ràpid i cada vegada, cada segon, puja un migrant més.
0: I si no... Ara n'hi ha 3.129.618. Clar, això és una conya marinera, perquè com els trobes comptin així... No. I mentrestant, a Santa Susana, al Maresme, avui comença un festival de música d'ideologia nazi.
3: Es diu Chaos in the Sun i tocaran grups de música que es declaren obertament neonazis, com Los Vilains o German Skinhead Legend. Ja és la quarta edició, de fet, d'aquesta trobada. L'any passat va agrupar unes 150 persones d'arreu d'Europa i la previsió és que aquest any n'arribin encara més. L'Ajuntament sempre ha tirat pilotes fora perquè apunta que és un acte privat, però partits com ara la CUP insisteixen que el festival només es pot fer si té els permisos en regla. És per això que han denunciat l'Ajuntament per no haver frenat aquesta iniciativa.
0: Sobre la visita del Papa a Barcelona, ja s'ha confirmat que allò 14 hi donarà una volta amb el Papa mòbil.
3: Serà quan es dirigeixi a l'acte central de la Sagrada Família la tarda del dimecres 10 de juny. El Papa mòbil passarà pel carrer Rosselló des de la Diagonal i girarà per Sardenya per arribar a la Sagrada Família. És tot just 1 quilòmetre, però s'hi estarà entre 10 minuts i un quart d'hora. Aquella estona serà l'únic moment en què qualsevol persona es podrà acostar al pontífex, sempre que pugui fer-se un lloc, esclar, entre la multitud. En total, més de 6.000 agents de policia custodiaran la zona en un dels operatius més grans que han fet mai els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona de forma coordinada. Els agents faran controls d'accés durant més de 12 hores a veïns dels entorns de la Sagrada Família amb comprovacions que començaran a les 7 del matí.
0: Anem als cinemes o què?
3: Som-hi.
0: Què?
3: Doncs avui, vaja, avui s'estrena la comèdia romàntica El Drama.
0: En Robin Pattinson i Zendaya. Per ser amb música, deixa't dir que avui s'estrena i, escolta'm, sona molt bé el nou disc de Paul McCartney. She loves him. She loves him with all her heart and soul. Passarem aquest disc amb el Bianchotto a partir de les 8 del matí i que també repassarem les altres estrenes musicals d'aquest divendres i els esports. Florentino Pérez es nega a participar en un debat electoral i tanca la porta Enrique Riquelme, que va demanar fer un cara a cara amb ell.
13: Sí, Riquelme té clar que una bona manera d'incrementar les seves opcions de guanyar era seure's amb Florentino i intentar fer-li perdre els papers, com en l'última roda de premsa, però es quedarà amb les ganes. En una entrevista a Televisió Espanyola, Florentino ha deixat clar que de debat, res de res.
14: ¿Va a debatir? No. Que hable el todo lo que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
13: El màxim favorit a la reelecció va demostrar que continua encallat en el cas Negreira, però ahir va anar un pas més enllà. Demà anirà a la final de la Champions i en parlarà personalment amb el president de la UEFA, Alexander Seferin. Per aquest motiu, Florentino es vanta de ser el millor president que pot tenir el Real Madrid.
14: M'ha invitat el president de la UEFA i li vull comunicar que, en cuanto termine esta campanya electoral, le voy a dar un dossier que hemos elaborado durante 3 años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, Es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
13: En el vessant esportiu, Florentino assegura que encara no ha parlat amb José Mourinho, això com a mínim diu ell. En canvi, el seu rival, Enrique Riquelme, sí que ha confirmat, això sí, implícitament, que té lligat el migcampista del City, Rodri, en cas de guanyar les eleccions.
0: Per la seva banda, el Barça prepara una oferta d'uns 100 milions pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
13: Un cop firmat Anthony Gordon, el director de futbol d'Eco ha mogut peça per Julián. Pel que sabem, a RAC1 el Barça no passarà dels 100 milions, tot i que des de Madrid asseguren que per aquesta xifra l'Atlètic de Madrid no s'assegurà ni a parlar-ne. Per la seva banda, Marcus Rashford té gairebé els dos peus fora del Barça i, segons llegim avui al The Times, Bernardo Silva s'ha ofert per anar al Barça a canvi de 90.000 euros setmanals. Segons aquesta informació, vol ajudar el Barça mentre es reforça per tenir opcions de guanyar la Champions.
0: Però que no em fas cas.
13: Sí, sí.
0: O no?
13: No, aquesta informació segueix el que tu ja dius des de fa dies. No?
0: I Mitchell?
13: Doncs mira, Mitchell, que és l'altre gran nom propi del dia, des d'ahir ha deixat de ser entrenador del Girona, el club no li ha renovat el contracte després de baixar a segona, i això suposa el punt final a 5 temporades en què Mitchell ha fet història a Montilivi. El seu llegat és excepcional, l'ascens a primera contra el Tenerife, un tercer lloc i una classificació per la Champions. Mitchell ha marcat un abans i un després, també pel seu vincle i compromís amb la llengua catalana.
0: Vinga, volant, alguna cosa més?
13: Sí, que el migcampista del Madrid, Mastantuono, no s'ha quedat fora del Mundial. El seleccionador argentí Scaloni l'ha deixat fora de la llista, en canvi sí que hi és Messi i Neymar, que té una lesió muscular, però no provocarà que es perdi el Mundial. Com a molt, sembla que podria perdre's els dos primers partits. I després de l'adeu d'Alexia Putellas, el Barça de Femení ha confirmat el comiat de Mapi León i Dona Batlle.
0: Acabem de veure com s'ha quedat penjat un grup de gent amb una muntanya russa.
15: Sí, sí.
0: Però penjats per una cosa terrible.
15: Sí, a gran alçada, diu,
7: a
15: durant
7: Texas,
15: un recorregut.
7: Crec. A Houston.
0: A on?
7: Em sembla.
0: A Houston?
7: Sí, bueno, ho he buscat ràpid, no sé si coincideix amb el mateix.
0: Allà és habitual, allà és habitual que la gent surti volant. Són les 7:21.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I anem cap a contracotxes.
16: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a contracotxes des del RAC, efectivament. Allà ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
17: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb tres avaries actives arreu de la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona, l'altra al Bruc, en direcció Lleida, i també cap a Barcelona, una a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, on està allà un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, també ja parlem de retencions habituals cap al Nus de la Trinitat, amb afectacions, com sempre, als primers trams de les dues rondes. També tenim retencions cap al Vallès, a la C58, en direcció Barcelona, al punt de Sabadell i Ripollet. També tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, entrada lenta també per la B23 des de Molins de Rei o per la C32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
18: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
19: Kia. Movement that inspires.
0: 7:23.

0: El món a RAC1, amb Jordi Basté. 7 i 28. Cada dia, una idea.
1: La del Xavi Puig.
2: No hi ha prou miops per tants oftalmòlegs a l'Aper Diagonal.
3: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: La proposta del Prieto.
4: L'univers de Spider-Man ha donat per a molt i Spider-Noir ha estat sempre una de les seves variants més inspirades. La sèrie no està al mateix nivell que el còmic, però igualment funciona molt bé. El protagonista és un detectiu en hores baixes que en el seu dia va ser l'únic superheroi de la Nova York dels anys 30. Quan un cas reobre velles ferides, haurà de treure la pols a l'uniforme per impartir justícia. Un dels grans atractius de la sèrie és la seva recreació estètica del cinema negre clàssic. La pots veure en color o en blanc i negre, però aquesta última opció millora l'experiència. Escollis el que escollis, el que no canvia és la interpretació d'un Nicolas Cage espectacular. Trobareu els 8 episodis de Spider-Noir a Amazon.
5: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
0: L'aplicació de RAC1 ara...
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe...
7: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
0: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que els professors continuen tancats al Departament d'Educació i han passat la nit per...

0: assegura que dies abans de la caiguda del seu pare només va anar dos cops a Montserrat i no tres, com diu la policia.
1: I els Estats Units i l'Iran han tancat un preacord per reobrir l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el text inclou una treva de dos mesos per negociar el programa nuclear iranià i l'acord de pau definitiu.
2: Als esports, Florentino Pérez no farà cap debat amb Enrique Riquelme, el seu rival a les eleccions del Real Madrid. En una entrevista a Televisió Espanyola, el dirigent també ha assegurat que no ha parlat amb José Mourinho i ha afirmat que el Madrid té sort de tenir-lo de president. El Barça farà una oferta a Julián Álvarez d'uns 100 milions d'euros. El club vol Julián i l'argentí vol el Barça, però de moment l'Atlètic de Madrid no en vol ni sentir a parlar. I Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona després de 5 anys. L'entrenador deixa un llegat històric, un ascens, un tercer lloc i una classificació per la Champions, a més d'un vincle molt especial amb la llengua catalana.
3: I el temps?
4: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot... et porta el temps.
5: Mònica Usart, bon dia.
6: Bon dia. Avui comencem la jornada amb temperatures elevades després d'una nit tòrrida en alguns punts del país, com el cas de l'Observatori Fabra de Barcelona o Portbou, on la temperatura no ha baixat dels 25 graus, i nit tropical també en zones de la costa i del prelitoral especialment. Ara mateix entre 22 i 27 graus a la ciutat de Barcelona, 20 a Banyoles, 27 a Roses, 24 a Badalona, 19 a Tarragona, 17 a Lleida i 15 a Girona. Al migdia la temperatura recula respecte a la d'ahir a les comarques gironines i també costa i prelitoral de Barcelona, i en canvi a la resta es manté sense canvis, fins i tot amb valors encara de 38-39 graus cap a les comarques de Ponent i l'interior de l'Ebre. Per tant, dia de calor intensa i sufocant. Ara al matí amb més sol i a la tarda amb algun ruixat al Pirineu.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Per cert, que ja s'ha enviat l'Eix Alert pel fi de confinament al municipi d'Òrrius. Per tant, ja ha aixecat ja el confinament a Òrrius, al Maresme. I amb Nàtors, i com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs estancament de l'aire, manté semàfors de tots colors, en alguns casos amb qualitat desfavorable, com és el cas de Montcada i Reixac, i també de Tona.
8: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
9: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
10: I tant, per estalviar.
8: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
10: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
9: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
8: Oh! Torna l'equip estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
5: El trànsit.
12: Seat us ofereix aquest espai.
5: A comptar cotxes des del RAC, on cada matí. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
13: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres amb tres avaries actives arreu de la xarxa viària. Han estat a la A2, una a l'altura del Bruc en direcció Lleida i l'altra a l'altura d'Abrera en direcció Barcelona. Tenim una tercera avaria, en aquest cas a la B20, a l'altura del Prat de Llobregat, on es talla un carril de circulació en sentit sud, provocant un quilòmetre i mig de retencions. Per altra banda, tenim ja algunes retencions habituals, on punts habituals com el Nus de la Trinitat, amb afectacions als primers trams de les rondes de Barcelona en sentit sud, també des del Vallès, cues a la C58 al punt de Sabadell i Cerdanyola cap a la Trinitat, i a la AP7 encara cues també en els dos sentits de la marxa Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
5: Són les 7:35. A aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Martí Esteban, bon dia.
17: Bon dia.
5: Marina Arbós, bon dia.
18: Bon dia.
5: Sergi Ambudia, bon dia.
19: Bon dia.
5: Avui tots els diaris de Catalunya es miren amb preocupació a l'atzucac en què es troben les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats. La majoria demanen a les dues parts que rebaixin la tensió i que, sisplau, arribin a un acord aviat.
20: La Vanguardia posa el focus en els mestres i titula «Els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris». Lamenten que després de 6 hores i de 300 milions més sobre la taula no es pogués arribar a un acord i creuen que el departament ha obert la majoria de reivindicacions que els sindicats havien demanat.
18: A l'editorial de l'Ara creuen que la reivindicació dels sindicats és absolutament legítima, però alhora apunten que amb aquesta nova oferta del departament l'acord hauria d'estar a tocar i de demanen a les dues parts que s'arremangui. Diuen fora bo que en les pròximes hores hi hagi prou cintura i responsabilitat perquè el diàleg no naufragi. És imprescindible que es deixin de buscar culpables i que es comencin a buscar solucions.
5: I al punt avui...

0: escriuen en portada, continuem allà on érem. I Francesc Espiga es pregunta, i com coi acabarà tot això? Creu que el desacord continua més viu que mai i que la pugna entre les dues parts només fa que sumar nous capítols en forma d'ultimàtums i de noves protestes.
1: Mentrestant, els diaris conservadors de Madrid continuen carregant molt durament contra el PSOE i concretament contra el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez.
2: Sí, l'editorial de l'Espanyol parla d'un PSOE en fora de joc que per primera vegada s'ha quedat sense coartada. És a dir, que per primera vegada, diu, ni la Moncloa ni Ferraz han estat capaços de portar una resposta mínimament articulada davant d'un escàndol de corrupció.
3: El confidencial Ignacio Varela lamenta que les pràctiques d'un robatori a gran escala pesin més que l'agonia d'un sanchisme que considera que és més corrupte per les polítiques que fa el seu govern.
0: L'ABC titula l'editorial amb un el PSOE contra la democràcia. Carlos Herrera parla de solidaritat entre mafiosos per la connivència entre Sumar i els socialistes. I en la mateixa línia, Ignacio Camacho afirma que el sanchisme és una arma de corrupció massiva.
2: I Francisco Maruenda escriu a La Razón en nom de Sánchez i afegeix que no és casualitat que s'hagi envoltat de mercenaris i mediocres que necessitaven els sous que els garantia la seva lleialtat.
1: I a Catalunya els diaris demanen explicacions encara i ulls i veuen a Pedro Sánchez cada cop més a la corda fluixa. A més, la majoria lamenten com de desgastada està quedant la imatge de la política espanyola.
3: Sí, a La Vanguardia Jordi Juan escriu no ens mereixem tot això, creu que els ciutadans no haurien de viure tot aquest circ, perquè, diu, deteriora greument la imatge de la democràcia i la confiança en les institucions. I al mateix diari, Carles Mundó assegura que Pedro Sánchez està sentenciat, ara bé, tampoc confia en cap alternativa. Diu, Feijó i Abascal prometen salvar-nos del naufragi mentre treballen per forar del vaixell.
0: I el periòdico Joan Canyet escriu de l'èpica a la inèrcia, perquè considera que el problema de Sánchez no és únicament judicial, parlamentari o electoral, sinó polític, perquè assegura que, més enllà de la por de Vox, no té una alternativa real per evitar l'ascens del bloc de la dreta.
1: 22 minuts i les 8 del matí.
4: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
5: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
6: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
5: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
6: Si busques el millor, recorda.
5: Només Daikin és Daikin.
7: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
11: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
12: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
13: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Vés d'entendre amb mi, Di.
18: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
17: Crec que m'he enamorat.
18: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
18: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
20: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
21: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
20: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
21: Que bé!
20: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
22: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
28: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
2: Aquest matí a Pedro Sánchez s'hi llegeix la columna de Najat al-Hajmi al País. Critica que el president espanyol es desfaci en elogis cap al papa Lleó XIV, qui, segons ella, és el cap d'un estat basat en l'existència d'éssers fantàstics i que personifica l'antítesi del que és una democràcia. I afegeix, no hi ha cap esperança per als laics, que esperem que Déu es quedi a casa seva i no ho regi a la de tots.
1: Jesús. La cara de Donald Trump apareixerà en, com? En un nou bitllet de $250.
29: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
3: El Tresor dels Estats Units ja hi està treballant, però per treure-la en circulació caldrà canviar la llei, perquè fins ara només podien aparèixer en bitllets persones mortes. L'anunci arriba pocs mesos després que el mateix Trump difongués els dissenys d'una moneda d'or commemorativa dels 250 anys dels Estats Units, també amb la seva imatge, i després que es confirmés que els bitllets de dòlar portaran també la seva firma. Ho llegim al New York Times i al Washington Post.
30: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, Fox Box i després directe al restaurant.
31: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
1: Mònica Usar, bon dia.
32: Bon dia.
1: Com que diumenge hi ha lluna blava?
32: Sí, no és que estanyeixi de color blau, sinó que és el nom que rep, el nom popular, que rep la segona lluna plena dins d'un mateix mes. L'expressió lluna blava prové d'una antiga frase anglesa que feia referència a fets poc habituals. El cicle lunar és de 29 dies i mig, i això fa que en tinguem un aproximadament cada 2 o 3 anys. La propera ocasió per observar la lluna blava la tindrem el desembre del 2028.
1: Lluna Belani, bon dia.
33: Bon dia.
1: Qui ha viscut una història de pel·lícula?
33: Antí Karadima, una dona atacada per un llop mentre pasturava el seu ramat d'ovelles a Grècia. Per sort, ha sobreviscut després de lluitar 10 minuts contra l'animal, colpejant-lo amb un bastó fins que el llop ha marxat. Ho llegim al 20 minutos.
1: Potser podem derrotar un llop, però contra qui estem perdent clarament la batalla?
0: Contra els mosquits.
1: Ja t'ho dic jo.
0: Sí, un equip d'investigadors francesos, espera't, han descobert que alguns mosquits han començat a associar l'olor i les propietats del repel·lent amb aliment. Per tant, són encara més propensos a atacar aquelles persones que intenten protegir-se d'elles posant-se repel·lent. Ho explicaré explicant.
1: Què han descobert ara a Itàlia?
33: El tresor ocult de l'últim gran capo de la màfia siciliana, Matteo Messina Denaro, que va morir el 2023 a la presó, però el seu tresor continuava sent un enigma. Tampoc ningú s'imaginava que una gran part fos a Espanya. Doncs bé, la policia ara ha trobat 200 milions d'euros de la fortuna de Messina en 22 immobles a la Costa del Sol. Ho llegim al periòdico.
1: Què ha deixat de ser legal a França?
3: Tenir persones en propietat. La llei estava vigent des del 1685, en temps de Lluís XIV, i permetia esclavitzar humans i vendre'ls, colpejar-los o assassinar-los. L'Assemblea Nacional va votar ahir la derogació de la norma i ho va fer per unanimitat. Ho llegim a Le Figaro.
1: Per cert, que multen Temu per vendre productes addictius i joguines perilloses.
29: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
33: La Comissió Europea ha sancionat amb 200 milions d'euros aquesta popular plataforma xinesa de vendes perquè se salta sistemàticament la llei de serveis digitals i perquè hi ha detectat, entre altres coses, productes per a nadons amb substàncies químiques que superen els límits de toxicitat permesos.
4: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
5: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
6: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I fem un cop d'ull a les xarxes.
7: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
1: A tres quarts clavats, tres quarts i un minut de vuit. Guillem Terrés, bon dia.
8: Bon dia. El que podríem dir que és el nou Tiny Desk a la catalana ja existeix i es diu Club Social Karma. Es tracta d'una plataforma que enregistra concerts d'artistes catalans en format íntim al Bar Bocata, un bar de Barcelona, i els publica a YouTube i a xarxes socials. L'eslògan ho resumeix força bé. Seran només quatre cançons, i així ho fan. Fins ara hi han passat Al·lèrgiques al Polen, Gavina MP3, la Ludwig Van i Maria Jaume. Però més enllà dels noms, el que m'ha cridat l'atenció és que el projecte no impulsa només el talent musical català, sinó també l'audiovisual. El format està molt ben treballat a nivell sonor, visual i estètic, i es nota que hi ha un equip jove i amb criteri darrere de cada sessió. Les quatre actuacions que fins ara hi ha publicades emocionen, i els números a YouTube acompanyen. Si no els coneixeu encara, busqueu Club Social Karma. Val la pena.
7: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
1: Anem als esports, Albert Pedrol, bon dia.
9: Bon dia.
10: Assistència sanitària, la dels metges, patrocina aquesta secció.
1: Avui llegireu elogis generalitzats per Mitchell després de confirmar-se que no continuarà al Girona la temporada vinent.
11: Sí, comencem pel Diari de Girona, on Marc Brugués escriu que el llegat que deixa Mitchell és etern, inesborrable, encapçalat per un ascens, una tercera posició a primera i una classificació per la Champions. I al Periódico, el mateix Brugués conclou que Mitchell és el millor entrenador de la història del Girona. A l'Esportiu llegim a tota portada: Mitchell és un exemple de compromís i integració, i afegeix al diari que el madrileny ha liderat l'etapa més brillant de la història del Girona. I al Diari Ara li posa un semàfor verd i diu: passarà la història del Girona com el tècnic que, estant a punt de ser destituït, va acabar pujant l'equip a primera. I conclou: i sí, el Girona ha baixat, però Mitchell se'n va amb un balanç esportiu i sentimental excel·lent.
1: I qui ha guanyat el Mundial abans de jugar-lo?
11: Tim Payne, un jugador de Nova Zelanda que ha passat de tenir 4.000 seguidors a les xarxes socials a gairebé 1.500.000. Carai. Després de repassar el seu perfil a Instagram, un influenciador argentí va considerar que era el futbolista menys conegut del Mundial. Per aquest motiu, va demanar a la gent que el seguís i li comentés les seves publicacions. La crida va fer-se viral i Payne va multiplicar els seus seguidors en només 24 hores. Ara en té més que el primer ministre del seu país.
12: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera: escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
1: La notícia freak.
13: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Jordi Somell, bon dia.
14: Bon dia. Des de fa uns anys està estenent la moda de grups fent ioga envoltats d'animals, gossos, gats, lèmurs, porcs. I en una granja de Gales ara estan introduint el ioga amb alpaques. La instructora diu que les alpaques són criatures suaus, amb una energia calmant, que ajuda a potenciar l'efecte d'aquest exercici.
1: I on hi ha salmó aquest matí?
14: A mitjans de tot el món, on llegim que la justícia austríaca ha condemnat a 15 anys el jihadista de 21 anys que va planejar cometre un atemptat en un concert de Taylor Swift a Viena l'any 2024. El tribunal considera que s'ha provat que el jove austríac d'arrels macedònies tenia la intenció d'atacar els fans de la cantant davant de l'estadi on s'havia de fer el concert. L'acusat va aprofitar el seu torn de paraula per dir que sentia el que havia fet.
1: I avui, que Sant Just és l'aniversari de...
14: El guitarrista i cantant d'Oasis, Noel Gallagher, You and I Are Gonna Live Forever, que fa 59 anys, l'actriu Annette Bening, American Beauty, Els Estafadors, 68 anys, la cantant Latoya Jackson, Guys on the Floor, Rubbing My Big Pack Door, 70 anys...
1: 70?
14: I... sí.
1: Latoya.
14: I el compositor Danny Elfman, Malson abans de Nadal, La núvia cadàver, i el 4 de juliol, El l'Auditori del Fòrum de Barcelona fa 73 anys.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
15: Molt bé.
9: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
15: Perfecte.
9: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: En quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui divendres, Lluna?
33: La del Punt Avui, que explica com la Generalitat ha hagut de pagar més de 45.000 euros a un vigilant de seguretat de l'estació de Girona. L'home va quedar greument ferit per l'agressió d'una menor tutelada per la DGAIA i dues noies més. La responsabilitat civil, doncs, és dels representants legals, és a dir, el govern, que s'ha vist obligat a indemnitzar el vigilant per les seves seqüeles cròniques. La menor, que tenia 16 anys, va ser condemnada, però va reincidir. Ara està internada en règim tancat als Tilers.
17: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
18: Gratis!
17: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
18: Ho veieu?
17: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: 8 i les 8.
19: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
20: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
21: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
20: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
21: Si busques el millor, recorda.
20: Només Daikin és Daikin.
22: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
23: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
24: És tan tendre amb mi, Di.
25: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
24: Crec que m'he enamorat.
25: Normal, amb aquests preus.
26: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
25: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
27: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
34: Jo tinc al cap tota l'estona això.
35: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
36: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
37: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
38: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
39: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
40: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
41: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
42: RAC 1. Yeah!
43: Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidàs de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
0: RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 4 minuts i les 8 del matí. I a aquesta hora la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, la fidelitat de l'assessor.
2: He vist unes imatges on un alcalde del Perú en un acte amb els mitjans de comunicació fa servir una pistola elèctrica i dispara contra un assessor que cau immediatament a terra. D'entrada sorgeixen moltes preguntes. Què feia un alcalde amb una pistola elèctrica? Entenc que volia fer una demostració, però per què apunta un assessor? Entenc que s'ha presentat voluntari i, sobretot, qui carai es presenta voluntari a un acte on t'acabaran disparant? I aleshores, obviant la relació de poder i el maltracte evident, he envejat la lleialtat d'aquest bon home. Vull pensar que la seva valentia és un acte d'amor. Vull pensar que ell li ha dit: senyor alcalde, faci amb mi el que vostè desitgi. Potser esperava una altra cosa, però entenent allò com un acte d'amor, ha rebut una descàrrega immensa d'electricitat. Que fet i fet, ja ho sabem tots, que l'amor fa mal.
1: Hi ha 3 minuts per les 8.
3: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
1: Amb la Isabel Vinaixa.
4: Daurada, brava, tropical, rocosa, infinita, exòtica i alhora sufocant, però necessària. Acabem el mes de maig recordant el moviment suau de les ones sobre la sorra dels 40 anys de la cançó On the Beach, de Chris Ria, inspirada en Formentera. Maleta a punt?

0: Arriba el moment de parlar del nou gaspatxo gastronòmic d'en Ametller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'en Ametller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
1: El titular és que aquest nou gaspatxo agradarà tant als amants del gaspatxo com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
2: RAC 1. Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: De seguida anem cap al Departament d'Educació amb les negociacions enquistades entre els mestres i el govern català, però abans una reflexió de la qual avui en parlarem aquí al món RQ. Hi ha un punt molt incòmode, però necessari en tot aquest cas, és el cas d'Isaac Andic i la seva mort, i la pregunta és, i si el seu fill no va matar el seu pare? I si entre tots, els mitjans, l'opinió pública, les xarxes i fins i tot una part del sistema judicial hem construït un relat que ens semblava gairebé inevitable perquè encaixava molt bé amb la narrativa de les grans tragèdies del món de la moda. El món del luxe i la moda està ple de morts convertides en mite, que si Gianni Versace, assassinat a trets l'any 97 per Andrew Cunanan, Maurizio Gucci, mort per encàrrec de la seva exdona, o els suïcidis devastadors d'Alexander McQueen i de Kate Spade. Històries amb diners, amb poder, amb famílies trencades, amb finals foscos... I quan apareix una mort com la d'Isaac Andic, fundador de Mango, és gairebé automàtic que el relat públic busqui patrons coneguts. Però el dret penal no funciona amb intuïcions narratives, funciona amb proves. Les trucades al 112 que ara apareixen, el recurs que ha presentat la defensa, introdueixen un element que incomoda el relat que hem construït fins ara. El fill plora, demana ajuda, parla d'una caiguda, no sembla el comportament concloent d'algú que acaba de cometre un homicidi. Potser sí, potser no, però el problema és precisament aquest, que no ho sabem. I aquí és on convé posar el fre de mà perquè en una societat hiperconnectada l'acusació pública acostuma a anar molt més ràpid que la judicial. La filtració constant de dades, els titulars, les especulacions i les reconstruccions emocionals poden acabar generant una condemna social anticipada molt abans que existeixi una condemna penal. I això és profundament perillós. La jutgessa té clars indicis. Els Mossos tenen una hipòtesi, però la defensa en té una altra. I això és exactament el que passa en qualsevol investigació criminal. Però els indicis, per molts clars que semblin, no són cap sentència. I una sospita, encara menys una veritat. La presumpció d'innocència no és una formalitat tècnica ni un obstacle molest pel relat mediàtic. És el mur que separa la justícia de la necessitat humana de trobar culpables ràpidament. I amb el temps que anem, cada cop més ràpid. Potser Jonathan Andic acabarà condemnat, però potser també acabarà absolt. Però el debat important avui no és només què va passar a la muntanya de Montserrat. El debat és si som capaços, com a societat, d'acceptar que no sempre sabem què ha passat quan encara tenim massa ganes d'explicar-nos una història. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, feu a terra, que és divendres, per fi és divendres, 29 de maig del 2026.
2: I avui tornarà a ser un dia de calor intensa, després d'una nit tropical o fins i tot tòrrida en alguns punts del país. Ara al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, a hores d'ara tenim 3 avaries actives a la xarxa viària catalana. A l'A2 tenim una avaria a l'altura del Bruc, en direcció Lleida, i una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona, que tots dos punts deixen un quilòmetre de lentitud. Una tercera avaria, en aquest cas, a l'altura del Prat de Llobregat, a la B20, talla un carril de circulació, provocant també un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. De seguida anem cap a Madrid perquè l'esvoranc que han provocat els casos que enfanguen José Luis Rodríguez Zapatero i Leire Díez continua acorralant Pedro Sánchez, tot i que finalment la pressió dels socis parlamentaris l'ha obligat a comparèixer al Congrés. Us quedareu de pasta de moniato quan sapigueu la data. Ara us donem els detalls, però abans, l'estira i arronsa entre el govern català i el sector educatiu ha acabat com el rosari de l'aurora. La reunió d'ahir havia de ser clau, sobretot després que el Departament d'Educació advertís que hi presentaria la que seria la seva última oferta. Però l'ultimàtum no només no va estovar al sindicat, sinó que els va revoltar. Aquesta setmana, els uns i els altres havien acostat posicions, però a les últimes 24 hores les negociacions han anat pel pedregar. La tensió latent ha desembocat en una trencadissa que els representants de l'USTEC, la Intersindical, la CGT i el Sindicat de Professors de Secundària han escenificat aquesta matinada amb una tancada a la conselleria. Ahir al vespre, quan van assumir que el departament no cediria a les seves exigències, després de 6 hores de reunions, van decidir plantar-se i quedar-se a dormir allà mateix, al vestíbul del gran edifici d'oficines que Educació té a la Via Augusta de Barcelona. La tancada és l'última maniobra de pressió dels sindicats que avui també mantenen les vagues territorials al Baix Llobregat i al Penedès. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'hi va reunir ahir a última hora, cap a 3:15 de la nit, però no va aconseguir convèncer-los que se n'anessin cap a casa. De fet, tot i que els uns i els altres sí que van acordar reprendre les converses aquest matí d'aquí un parell d'hores, a les 10, les posicions semblaven, o semblen, més allunyades que mai. Ahir el departament ja va deixar molt clar que l'oferta que havia posat sobre la taula era la definitiva, però els sindicats l'avisen que s'ha de moure, si no vol que el cicle de mobilitzacions escali encara més amb l'espantall d'una vaga general indefinida a l'horitzó. Anem en directe a la seu de la Conselleria d'Educació. Allà hi tenim el Josep Moraga. Josep.
4: Els representants sindicals fa pràcticament 10 hores que estan tancats aquí a la Via Augusta, concretament al lloc on es va fer la negociació. Han dormit amb sacs i ahir un centenar de persones els van dur menjar i els van donar suport. Ens expliquen que l'última proposta del departament no és suficient, que es donarien per satisfets amb un augment net de 122 euros més en 4 anys, sumats als 400 que es calcula que seria aquest últim augment. Si el departament no mou fitxa, la situació continuarà enquistada. El calendari de vagues continua i hi ha crides també a tallar la Via Augusta, el tram que dona a la conselleria. El que també podem confirmar és que la consellera Esther Niubó ja ha arribat fa poca estona aquí al departament, ja està reunida valorant aquesta situació i veient si mouen fitxa o si es continuen palplantats amb la mateixa posició que tenien ahir. De fet, la consellera va arribar a la mesa de negociació, va estar només 6 minuts i es va emplaçar a seguir negociant. Aquest gest, aquests 6 minuts que va estar asseguda, és el que va encendre els ànims dels professors, també aquest marge de negociació que creuen que encara hi pot haver, i amb tot plegat continuen aquí tancats, pendents que a les 10 del matí la consellera Esther Niubó es reuneixi amb ells.
0: Tornem més tard cap a la seu del Departament d'Educació. El que ha fet embarrancar les negociacions és la patata calenta que les dues parts arrosseguen des del primer dia, que és l'augment de sou que reclamen els sindicats. La conselleria assegura que els ha ofert un extra de gairebé 400 euros al mes, però els representants dels docents fan els seus propis números i rebaixen la xifra fins als 320 euros. Repassem la lletra petita del desacord, que la té l'Eudald Martínez.
5: El Departament d'Educació assegura que l'última proposta faria que el sou dels docents pugés gairebé 400 euros en 4 anys. Això és gairebé el doble del que recollia el pacte del març amb Comissions Obreres i la UGT. Els sindicats, però, diuen que en realitat l'únic que els ofereix la consellera és un complement nou que en els primers 3 anys no arribaria ni als 50 euros i el quart pujaria a 121. Acusen el departament d'incloure a la xifra total increments que ja recollia el pacte estatal de millora de salaris per tots els funcionaris de l'Estat. En parlaven ahir el secretari de Millora Educativa del departament, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
6: Els mateixos sindicats havien situat els 400 euros com un dels límits en els quals s'havia de poder assolir per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions. A nosaltres ens sorprèn, ara demanin més.
7: No són 400 euros. Això són números que fa el Departament d'Educació, inflats. Són 120 euros en 4 anys, que se sumarien als 200 euros que estan recollits en l'acord.
5: L'última proposta del departament també preveu contractar uns 7.000 professionals més en els propers 4 anys i retornar els deutes pendents de les retallades en un termini màxim de 5 anys, punts que en aquest cas sí que generen més consens entre les dues parts.
0: En espera que el departament i els sindicats tornin a reunir-se avui a les 10, els docents del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a sumar-se a una altra vaga territorial. Però el conflicte al sector educatiu no és l'únic mal de cap del govern català. Els metges també fa mesos que reclamen millores. Des del gener organitzen aturades mensuals, però fins ara el Departament de Salut els ha ignorat. Ahir van decidir que ja n'hi havia prou i el sindicat més nombrós, Metges de Catalunya, va anunciar que a partir de dilluns que ve deixaran d'allargar la seva jornada laboral amb hores extra. La protesta s'estendrà a una quarantena de serveis de 20 hospitals d'arreu de Catalunya, entre els quals hi ha anestesiòlegs i cirurgians de la Vall d'Hebron, de Bellvitge o del Parc Taulí de Sabadell, entre molts d'altres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, alerta que les hores extra s'han convertit en una crossa bàsica del sistema sanitari per garantir que es pot atendre tots els pacients.
8: Aquestes activitats extraordinàries o peonades o com li vulguis dir, representen pràcticament un 30% de l'activitat assistencial. Per això dic que aturar aquest 30% estimat d'activitat assistencial pot representar un greu problema pel departament.
0: Metges de Catalunya denuncia que el sistema s'aguanta pel sobreesforç que fan els professionals, però confia que aquesta protesta forci el Departament de Salut a seure's a negociar. 8 i 10, l'altra gran notícia de les últimes hores a Catalunya és la calorada. Sens dubte, en alguns punts del país aquesta ha sigut la nit més càlida del que portem d'any. Fins i tot amb nits tòrrides, això vol dir amb valors per sobre dels 25 graus, repetim, de matinada. Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
9: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Perquè els termòmetres continuen batent rècords, eh?
2: Sí, de moment ahir, per exemple, es van arribar als 37 graus de màxima a la ciutat de Girona, és un rècord històric en un mes de maig, a Tortosa, l'Observatori de l'Ebre, 37,3, rècord històric també des de l'any 1920. En el cas de Lleida, també 37,3, amb 85 anys de dades, mai s'havia arribat a una temperatura tan elevada en un mes de maig, o a Vinebre es van arribar als 38 graus i mig, i això igual al rècord històric de calor a Catalunya al mes de maig, que va ser l'any 2022, i es va batre a Castellbisbal i també a Anglès. I durant la nit d'avui també la temperatura ha sigut molt elevada, per exemple a l'Observatori Fabra tenim el rècord de temperatura nocturna amb 25,2 graus, que és la més alta en un mes de maig des de 1914, el que passa és que en aquesta estació probablement el vespre baixarà per sota d'aquests 25 graus la temperatura i, per tant, no serà la mínima rècord del dia, però sí que d'aquesta nit doncs, és la temperatura més alta, almenys d'aquest any i també del mes de maig.
0: Home, clar, això és, si mirem el que ha passat aquesta nit, hem de mirar sí. El que passa aquests pròxims dies, aquest sí. Cap de setmana i una mica també la setmana que ve. Baixen les temperatures?
2: Sí, baixen les temperatures. De moment avui es mantenen altes. Tot i això, baixen una mica les comarques de Girona, costa i prelitoral de Barcelona. La resta, si fa o no fa com ahir, encara amb valors de 37, 38, 39 graus cap a punts de ponent o l'interior de l'Ebre. La resta entre els 29 i els 35 graus. Matí de sol i tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Demà baixa la temperatura i ho farà de manera més acusada a les comarques del sud, amb un descens de 4 o 5 graus. Temperatures màximes en general d'entre 28 i 34 graus i a la tarda també amb xàfecs al Pirineu i Prepirineu. I diumenge més sol al matí i a la tarda de nou alguns ruixats en punts de muntanya del nord del país. I torna a pujar diumenge la temperatura, especialment a les comarques del sud, on podríem tenir valors per sobre dels 35 graus una altra vegada. I després dilluns, dimarts, sobretot dimecres de la setmana que ve, sí que aquests termòmetres aniran baixant, la calor anirà fluixant, tot i això es mantindrà una mica per sobre de la mitjana per l'època, però per exemple dimarts les màximes es mouran entre els 26 i els 32 graus, per tant una calor més suportable.
0: Deixa'm dir que a hores d'ara, per molta calor que faci, que veiem que no plou, l'estat dels embassaments és òptim. Estem al 95% dels embassaments. Al 95% els embassaments a Catalunya. La calor, però, el que fa és disparar també el risc d'incendi. Tot i que encara som al maig, el mapa del Pla Alfa dels agents rurals ja es comença a tenyir de vermell a l'est del país, a les comarques del Pla de Lleida o de l'interior de Tarragona. El perill és molt alt a una vintena de municipis de la Noguera, del Segrià, de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre. A la resta de Catalunya el risc és entre alt i moderat, amb només algunes excepcions comptades. Al Pirineu, la Costa Brava i punts del litoral central i del litoral de Tarragona. De fet, a les últimes hores, aquest incendi que hem anat comentant també des d'ahir a Òrrius, al Maresme, ha fet anar de corcoll tant els bombers com el pobre 600 veïns del poble. El foc ha cremat tot just una hectàrea de vegetació forestal, però és que també ha devorat una fàbrica de parafina, que és un material, el material de les espelmes, que és molt tòxic. Com que la columna de fum suposava un perill per la salut, Protecció Civil va obligar tots els veïns, els 600 d'Òrrius, a confinar-se ahir a la tarda i fins i tot en va desallotjar una dotzena que han hagut de passar la nit fora de casa. Per sort, aquest matí, la feina ingent dels bombers ha permès estabilitzar el foc i aixecar definitivament, des de fa 3/4 d'hora, el confinament.
10: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
11: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
10: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
11: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Ho dèiem a l'inici, a Madrid totes les mirades se centren un matí més en Pedro Sánchez. Bona part dels diaris, de les ràdios i de les televisions de la capital d'Espanya reclamen al president del govern espanyol que llenci la tovallola i convoqui eleccions d'una vegada. Ell resisteix, i de quina manera, però les veus crítiques dels seus socis parlamentaris, amb el PNB i Junts al capdavant, l'han obligat a moure peça. Ahir al vespre, finalment, Pedro Sánchez va acceptar comparèixer al Congrés per explicar el seu paper en els escàndols de corrupció que enfanguen de dalt a baix tot el seu entorn. Ara bé, ningú pot negar que s'ho pren amb molta calma. El president espanyol ha agendat la cita al Congrés, atenció, pel 24 de juny, és a dir, el dia de Sant Joan a tots els... que és, recordem, que és festiu a tots els països catalans i a Galícia. És a dir, escolta'm, si hi ha algun dubte, Espanya capital Madrid. És a dir, passen de que Catalunya, de que el País Valencià, de que Galícia i altres localitats sigui festiu. El dia 24 de juny, dia de Sant Joan, compareixença al Congrés de Pedro Sánchez. A la Moncloa, però ens hem d'esperar pràcticament un mes, a la Moncloa argumenten que no és urgent i aprofiten el calendari per dilatar els terminis i endarrerir la compareixença del president del govern d'Espanya. Des de Madrid té totes les dades, com sempre, en Jordi Armenteres.
12: Sí, Sánchez s'agafa el calendari com a excusa. La setmana vinent no hi ha ple al Congrés, la següent hi ha la visita del Papa, el 18-19 de juny, Consell Europeu, i és preceptiu per llei que comparegui per exposar-ne les conclusions. D'aquesta manera aprofitarà el ple del 24, Sant Joan, que Madrid no és festa, per sumar-ho tot. Les seves explicacions de corrupció, Zapatero, Plus Ultra, Leire, Santos i el debat europeu. A més, la compareixença quedarà encaixada en dues dates clau del calendari. 17 de juny, que és quan Zapatero ha de declarar davant el jutge José Luis Calama de l'Audiència Nacional, i el 27 de juny, dissabte, que ha convocat un comitè federal del PSOE que ha de servir per reorientar el partit esquitxat pels escàndols. Ahir el principal soci, Sumar, augmentava la pressió, Yolanda Díaz...
13: Por favor... Ya está bien. Es una vergüenza.
12: Y Esquerra también, Gabriel Rufián.
14: Deben dar explicaciones. O sea, lo del silencio le servía a Rajoy, ergo le servía a la derecha.
12: Amb tots demanant explicacions, Sánchez va acabar demanant la compareixença per compte propi, però fins al 24, res de res, un mes després de l'esclat dels escàndols d'aquesta setmana.
0: Una de les raons que expliquen que Pedro Sánchez estigui fent el ronso és que abans de comparèixer al Congrés vol que José Luis Rodríguez Zapatero ja s'hagi explicat davant del jutge que investiga el cas Plus Ultra. Com ara explicava l'Armen, l'expresident del govern d'Espanya està citat a declarar a l'Audiència Nacional de Madrid els dies 17 i 18 de juny, que és una setmana abans que Pedro Sánchez comparegui al Congrés. De moment, els que parlen són els seus ministres, que passen clarament a l'atac. I ahir, un dels que té la llengua històricament més llarga, Òscar Puente, va denunciar una operació de la dreta per fer caure, per enderrocar el govern d'Espanya.
15: Yo tengo muy claro, y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. En fin, y eso yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
0: Òscar Puente ha estat el més contundent, però a la direcció del PSOE també tenen coll avall que la justícia espanyola està fent tot el possible per aplanar el terreny pel Partit Popular. Armen.
12: Sí, Puente va molt més enllà dient-li als tribunals que se'ls veu el llautó. Ell és advocat.
16: Jo, en mi època de ejercicio profesional, siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos. Aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez.
12: Fons del PSOE diuen textualment que hi ha una diferència de tracte evident dels tribunals cap al PP o cap al PSOE i que l'electorat progressista està començant a desconfiar de la justícia espanyola. Que l'estratègia dels tribunals és massa sospitosa. Ferrat, de fet, parla d'un escac i mat dels jutges a Pedro Sánchez. Del cas Leire, reiteren que el president espanyol no en sabia absolutament res i que ja es va fer net fa un any quan es va fer fora Santos Cerdán.
0: Des de Catalunya, el president Salvador Illa també s'assuma a la contraofensiva socialista. El president creu que hi ha gat amagat en l'última operació de l'Audiència Nacional contra el PSOE.
17: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Però el PP fa com si sentís ploure i es manté fidel al guió, reclamar als socis d'investidura que deixin caure el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo torna a pujar el to i alerta que Pedro Sánchez aprofitarà cada minut que passi a la Moncloa per, atenció, robar més.
18: Esta resistencia desesperada solo se puede explicar o por la avaricia de ampliar el botín o por el miedo a ser capaz de no esconderlo.
0: Déu-n'hi-do. La pressió del PP i la falta d'explicacions del PSOE comença a passar factura als socis parlamentaris de la Moncloa, que ja en comencen a estar farts. Ahir el líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, va tornar a donar la legislatura per liquidada, però també va deixar molt clar que de moment no preveu sumar-se a cap moció de censura.
19: A él le corresponde realizarlo. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, que no lo contemplamos, una moción de censura. Creemos que lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todo y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional a nivel del Estado, que es el presidente del gobierno español.
0: Y... tot i que el PSOE fa pinya per intentar capejar aquest temporal, les poques veus crítiques es continuen fent notar. Un dels discursos habituals, que surt a tot arreu i a totes hores, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, va advertir Pedro Sánchez que pot acabar a la presó.
20: Quien cree que se puede meter en un búnker y más aún meter a todo un partido y peor aún intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques, el que crea eso termina dentro de una prisión, en terminología actual, en una sauna, si quiere usted.
0: I de l'incendi que crema sense aturador a la capital d'Espanya, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Toni García Ramon.
21: Segur que els oients recorden aquella pel·lícula que es deia Los Inmortales, i on bàsicament una sèrie de persones que no podien morir es barallaven entre elles fins que només en quedava una. El premi, el finalista, era paradoxalment convertir-se en un simple mortal. Pedro Sánchez està fent el remei que al revés. Aspira a ser l'últim en peu i assolir la immortalitat política. O quelcom semblant. El terratrèmol ja és innegable. Tots els que s'han acostat a ell, tots els seus conselleres o homes de confiança, han acabat els titulars dels diaris. Però ell no. Gent que comptava enciams i gistorres, gent que es passava el dia a cases de barrets, gent que pagava 70.000 euros per maquetar un informe, gent que traficava amb mascaretes, combustible o favors, gent que tenia feixos de bitllets amagats al quarto de bany, gent que ha acabat asseguda davant d'un jutge. Però ell no. Ara, el president del govern ha demanat compareixer al Congrés per defensar-se, diu. Sense pressa. Potser el 24 de juny. Ja veurem. Personalment, espero que surti i digui, com a les immortales, senyories, solo puede quedar uno.
0: A les últimes hores, mentrestant, l'esperit de resistència de Pedro Sánchez s'ha hagut de sotmetre a una altra prova de foc. El president espanyol ha vist com son germà, David Sánchez, s'asseia al banc dels acusats de l'audiència de Badajoz. Ahir, en la primera sessió del judici, la defensa va demanar que s'anul·li el procediment perquè al darrere hi veu motivacions polítiques. De fet, només cal veure qui mou els fils de les acusacions populars per adonar-se'n. Estan liderades per Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos... i afegim aquí Vox i el PP. La Fiscalia demana absoldre David Sánchez, però tot aquest reguitzell d'organitzacions, partits i entitats de dreta i d'extrema dreta han aconseguit que se'l jutgi per, suposadament, haver accedit a dit a una plaça pública a la Diputació de Badajoz. Ara el volen enviar 3 anys a la presó. Des de Badajoz, l'enviat especial de RAC1, Roger Perciba.
22: L'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, critica tot el procés de principi a fi, des de la denúncia inicial presentada per Manos Limpias fins a la instrucció.
23: La raïs està podrida.
22: Crítiques de la defensa de Sánchez també a la politització de la causa, molt vehement quan es refereix a publicacions que volien vincular Víctor Daldama amb el seu defensat.
23: Esto es una pura invención. Esto es mentira. Esto es el rito de decir que ahora, cuando se ha celebrado el juicio de Daldama, esto es una falacia.
24: Señor letrado, no levante el tono de voz.
22: La idea era acabar el judici dijous que ve amb la declaració de David Sánchez, però les parts coincideixen que serà més llarg del que esperaven perquè encara no han acabat ni les qüestions prèvies. S'allargarà durant les dues primeres setmanes de juny.
0: El cas de David Sánchez va eclipsar-ne un altre que esquitxa el PP de Mariano Rajoy, l'anomenada trama Kitchen. L'Audiència Nacional la jutja des de ja fa gairebé 2 mesos. Els magistrats han de determinar si el Partit Popular va fer servir la policia per robar i trinxar els documents de Luis Bárcenas que acreditaven el finançament il·legal del PP. Ahir arribava una cita clau. Declaraven els dos principals acusats, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i la seva antiga mà dreta, Francisco Martínez. Tots dos es van protegir i ho van negar absolutament tot. Va seguir a l'Audiència Nacional a Cas Kitchen l'Arnau Mañé.
1: Bon dia. Els dos acusats principals de la Kitchen escenifiquen el pacte de no agressió a l'Audiència Nacional. Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez desplegaven l'estratègia davant del tribunal pràcticament idèntica i amb un objectiu clar: negar la Kitchen, negar l'espionatge a Bárcenas i negar que en sabessin res.
3: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación. Sería más tonto de lo que soy si no supiera quién era el señor Bárcenas.
4: ¿Usted ordenó algún tipo de operación policial sobre el señor Bárcenas?
6: No, jamás. Yo jamás autoricé el pago a nada.
1: Tot i això, algunes contradiccions. L'exministre deia que fins al 2015 no va saber res de l'operatiu, però la seva mà dreta deia que dos anys abans ja n'havien parlat. I sobre els missatges entre els acusats, una de les claus del cas, la defensa de Fernández Díaz optava per desacreditar-los.
7: Escribe o escribía mensajes con la letra K.
3: No, jamás, ni entonces, ni ahora he utilizado la K, cosa que sé que forma parte, pues no sé si de lo woke, de lo moderno, no lo sé sinceramente, pero un servidor no l'ha utilitzat nunca.
1: El judici de la Kitchen continuarà a partir de dilluns amb la declaració d'Eugenio Pino, l'exdirector adjunt de la policia espanyola.
0: Per cert, que avui Jorge Fernández Díaz, en el seu article diari a La Razón, parla d'intel·ligència artificial. Els escàndols de presumpta corrupció també sacsegen Catalunya, però a una altra escala. Recordeu que ahir us parlaven del cas que afecta l'Ajuntament d'Altafulla, el tarragonès. L'actual alcalde, Jordi Molinera, acusa el seu antecessor, Fèlix Alonso, dels Comuns, d'haver adjudicat a dit desenes de contractes a l'empresa Sinergia Energia, que lideraven l'exconseller i ara diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'excoordinador d'Iniciativa, Joana Herrera, tots dos imputats. Doncs bé, a les últimes hores, RAC1 ha pogut parlar amb l'alcalde, que els hauria adjudicat els contractes, Fèlix Alonso, que ara és diputat al Congrés per Sumar. Nega dada del baix que es tracti de cap cas de corrupció i justifica el procediment que va fer servir per encarregar feines a Sinergia Energia, perquè durant el seu mandat l'Ajuntament d'Altafulla no tenia cap alternativa.
25: Els informes que es feien, hi havia algunes coses que nosaltres ens patinaven, de ostres, un informe era, doncs, com s'aprova un pressupost municipal mitjançant una moció de confiança. El secretari municipal que teníem aleshores a Altafulla era una habilitat estatal, feia 20 anys gairebé que era secretari, i jo crec que això és una cosa que ell sabia tranquil·lament com es feia.
0: Fèlix Alonso també acusa l'alcalde actual Jordi Molinera de posar en dubte la seva honorabilitat per motius partidistes i assegura que ell mateix també va participar en l'adjudicació d'aquells contractes. Per cert, una notícia d'última hora que podem donar en aquests moments. Si abans d'ahir anunciàvem que Pilar Calvo es presentava com a candidat a les eleccions primàries de Junts per Catalunya per competir amb Jordi Martí, s'hi afegeix un tercer nom. Glòria Freixa anuncia la seva candidatura a les primàries de Junts per Catalunya per optar a l'alcaldia de Barcelona, segons acaba de saber RAC1. Glòria Freixa també, es posen emocionants, les primàries de Barcelona de Junts per Catalunya, es presentarà en aquestes primàries de Junts per Catalunya. 3 minuts i 2 quarts de 9, ho dèiem al davantal. Avui tenim novetats del cas Andic. El fill del fundador de Mango continua posant les seves cartes sobre la taula per defensar-se de l'acusació formal d'haver matat son pare. Després d'haver emès un comunicat defensant la seva innocència, ara fa un pas més, i els seus advocats han presentat un recurs en què intenten desmuntar els arguments de la jutgessa i dels investigadors dels Mossos d'Esquadra. Anem a pams. En l'escrit, la defensa de Jonathan Andic nega que el seu client hagués visitat 3 cops la zona on pocs dies després va morir son pare. De fet, diu que només hi va anar 2 vegades. És més, el fill del fundador de Mango puntualitza que la mateixa ruta on va caure el seu pare només la va fer una vegada, perquè en una de les 2 ocasions que va anar fins a Collbató va haver de girar cua perquè plovia. També argumenten que no és estrany que Jonathan Andic repeteixi ruta quan surt a caminar. Aquest era un dels punts més cridaners de l'interlocutori de la jutgessa, que sosté que per la localització del seu telèfon mòbil i per les càmeres de trànsit de Barcelona i Collbató s'ha confirmat que l'acusat va anar fins al lloc dels fets el 7, el 8 i el 10 de desembre, 4 dies abans de la caiguda. Però la defensa de Jonathan Andic ho posa en dubte i fins i tot creu directament que la policia no diu la veritat en moltes de les proves recopilades. Un altre detall que aporta el recurs és que Jonathan Andic va trucar plorant el 112 després que son pare caigués i que va parlar amb 3 operadors al número d'emergències. A tots ells els va dir, sanglotant, que necessitava ajuda urgent perquè el seu pare s'havia precipitat dalt a baix d'un precipici. Recordem que, segons els Mossos d'Esquadra, en Dick va trucar al telèfon d'emergències 6 minuts després de la caiguda i que va ser la segona trucada que va fer després de besar primer la parella del seu pare. Té més dades Benet Iñigo.
2: Isaac en Dick va morir el 14 de desembre. Els Mossos situen Jonathan en Dick a Montserrat els dies 7, 8 i 10, però la defensa només reconeix que va fer aquella mateixa excursió el dia 7. El 8 diuen que no hi va anar i el 10 que no va arribar a fer l'excursió perquè plovia. L'escrit que ha presentat l'advocat de Jonathan, Cristóbal Martell, també nega les suposades contradiccions que, segons la jutgessa, són sospitoses i subratlla que sempre ha dit que caminava per davant i, per tant, no va veure el moment de la caiguda mortal. En aquest sentit, el recurs ja avança una hipòtesi alternativa que expliqui l'accident sense cap intervenció de Jonathan. Recorda que Isaac Andic tenia problemes als genolls i posa com a exemple que 3 mesos abans ja havia caigut durant la visita a una clínica. Un escrit que deixa clar el recel respecte a l'actuació de la jutgessa i els Mossos. Critica, per exemple, la magistrada per dir que el robatori del telèfon de Jonathan Aquito a l'Equador va tenir lloc en estranyes circumstàncies. Segons la defensa, no hi ha res d'estrany si es miren les estadístiques de robatoris a Quito. En definitiva, segons la defensa, els indicis per dictar presó provisional i fiança són dèbils. I encara més, la detenció va ser innecessària i les filtracions i les imatges de Jonathan emmanillat són una condemna social intolerable que vulnera els seus drets. Un escrit que és el primer contraatac de la defensa i en vindran més, perquè el recurs també deixa entreveure que a la causa hi ha indicis que encara no s'han publicat.
0: De fet, avui la Maica Navarro també aporta novetats del cas a La Vanguardia. El diari publica 4 imatges amb una caiguda que va tenir Isaac Andic a la seu de la Mútua Universal de Barcelona mesos abans de la seva mort. La periodista dona detalls d'una reconstrucció que ha fet la defensa de Jonathan al camí de les Feixades de Montserrat, al punt on va caure el fundador de Mango. Fins a 5 pèrits dirigits per Francisco.

0: l'Audiència de Barcelona que es miri si les decisions preses fins ara són proporcionades. Bàsicament que en Dic hagi pagat 1 milió d'euros per no entrar a presó, que no pugui sortir d'Espanya i que hagi de signar cada setmana un jutjat. El risc evident és que l'audiència doni la raó a la jutgessa instructora i reafirmi la investigació dels Mossos. La segona és exhibir part de la seva estratègia de defensa intentant desmuntar cadascun dels indicis que correran Jonathan en Dic. Anuncien a més que tenen un arsenal llest per disparar en defensa de la seva innocència. Estan ensenyant les seves cartes als Mossos, però també als ciutadans. Passa cada dia que no s'accepta el recurs d'un sospitós o que els policies i els investigats llegeixen de manera oposada una mateixa petjada. Però aquest cas és diferent. La defensa tècnica conviu amb el judici popular i cada detall és interpretat i reinterpretat per una opinió pública sedegada. La investigació per la mort d'Isaac en Dic s'ha convertit en una mena de Cluedo, un divertimento darrere de la tristíssima història d'un pare mort i un fill investigat.
1: 8:32 en pàgina internacional. Atenció, tachin tachan, que ens arriben per fi bones notícies des de l'Orient Mitjà. Just quan, almenys ara, just quan semblava que les relacions entre els Estats Units i l'Iran havien anat pel pedregar definitivament amb l'intercanvi de bombardejos de les últimes hores, un altre cop de volant ho ha capgirat tot. Els negociadors de la Casa Blanca i els del règim dels ayatolàs haurien tancat un acord per reobrir l'estret d'Hormuz i prolongar l'alto al foc 2 mesos més. Anem amb peus de plom i parlem en condicional perquè encara no tenim la confirmació oficial que el pacte sigui cap realitat, però el portal que l'ha avançat, el digital nord-americà Axios, acostuma a estar molt ben informat dels plans del Pentàgon i de la Casa Blanca. L'acord inclouria l'aixecament del setge que impedeix el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz, que és un coll d'ampolla que ha disparat el preu del petroli i el gas els últims 3 mesos. Ara bé, encara que el president Trump vengui el pacte com un gran èxit, en realitat només torna el conflicte al punt de partida. Abans del 28 de febrer, quan els Estats Units van atacar l'Iran, Hormuz ja era obert de bat a bat. Dit d'una altra manera, ras i curt, 3 mesos de guerra només haurien servit per fer un gir de 360 graus i quedar-nos exactament allà on érem. De portes endins, als Estats Units, Trump intensifica la seva creuada contra els immigrants. A les últimes hores, la Casa Blanca ha posat en marxa una pàgina web, aneu-hi perquè és que és de l'Iran, que s'anomena aliens.gov. Aliens.gov, i el subtítol, amb la tipografia típica de la saga de la Guerra de les Galàxies, que exclama, són entre nosaltres. El govern Trump juga amb la paraula alien, que en anglès tant pot referir-se a un migrant irregular com un extraterrestre. De fet, si navegueu pel web, els textos són encara més delirants. El de capçalera, a dalt de tota la pàgina, diu així, caminen entre nosaltres. Durant 60 anys, el govern dels Estats Units ha guardat un gran secret. Els aliens han estat caminant entre nosaltres, vivint als nostres barris, interactuant amb nosaltres en la nostra vida quotidiana. Han comprat a les mateixes botigues, han assistit a les mateixes classes que els nostres fills i han portat una vida humana aparentment normal. Amb aquesta broma de mal gust, la Casa Blanca deshumanitza els migrants. El text va acompanyat d'un mapa i, atenció, un comptador que ubica i registra, presumptament, totes les persones nouvingudes que el govern dels Estats Units ha detingut durant el segon mandat de Donald Trump. Les xifres, inventades, pugen segon a segon i eleven fins als 3 milions els migrants capturats l'últim any i mig. És de l'Iran, perquè és una web de la Casa Blanca. I un últim punt de la crònica internacional, un dron de Rússia que formava part d'un atac nocturn contra Ucraïna s'ha desviat i ha impactat contra la teulada d'un edifici d'apartaments de l'est de Romania. L'impacte ha provocat un incendi i ferides a 2 veïns. De fet, que un dron es desviï no és nou, però mai fins ara havia impactat contra un bloc de pisos, posant en risc la vida de la gent. Per això el Ministeri d'Afers Estrangers de Romania ha qualificat l'incident com una escalada greu i irresponsable per part de Rússia i ha avançat que prendrà mesures diplomàtiques per la greu violació del seu espai aeri. De la crònica de successos, la policia espanyola ha detingut una desena de persones, algunes d'elles a Barcelona, durant una operació contra el terrorisme jihadista. Els acusen d'intentar enviar armes fora de l'Estat a zones de conflicte. Mentrestant, la policia ha desplegat un macrooperatiu a diverses localitats, com ara Alacant, Madrid, Màlaga, Múrcia i, com deien, també Barcelona. Està previst que els arrestats passin avui a mans del jutge. I ja ha quedat vist per sentència el judici contra els futbolistes Rafa Amir i Pablo Jara. La fiscalia els acusa d'agredir física i sexualment dues noies que van conèixer en una disco de València. Una d'elles denuncia que Rafa Amir la va violar 2 cops i l'altra acusa Jara d'haver-li fet tocaments i d'haver-li donat un cop de puny. Amir li demana la pena més alta, 10 anys i mig de presó, i a Jara, 4. Tots dos neguen totes les acusacions. A Santa Susana, al Maresme, avui comença un festival de música d'ideologia nazi que crispa la població del municipi. La trobada, disfressada de concerts de grups d'arreu del món,

0: reuneix grupuscles nazis com l'alemany German Skinhead Legend o la banda Les Vilains. Però això no és tot. Ja és la quarta edició d'aquesta cita que treu de polleguera el veïnatge. I us preguntareu com es pot celebrar una trobada així. Qui dona els permisos? Doncs l'Ajuntament, que alega que la trobada es fa en una finca privada situada a les afores del poble i no pot fer massa cosa. Assegura que té les mans lligades de mans i peus, i que està lligat de mans i peus perquè és un acte privat. Des de la CUP, però, insisteixen que només es pot fer si té els permisos en regla i denuncien que l'Ajuntament no fa res per aturar aquesta iniciativa. Sigui com sigui, l'any passat l'esdeveniment ja va agrupar unes 150 persones de tota Europa i la previsió és que aquest any n'hi arribin encara més. Alba Carnicer.
1: A Santa Susana ja fa dies que ronden persones amb tatuatges nazis com l'esvàstica. Fins i tot alguns veïns expliquen que tenen por de sortir al carrer. Les plataformes antifeixistes es posen les mans al cap davant la inacció de l'Ajuntament, que no ha fet res per aturar-ho. La CUP avisa que si l'Ajuntament no mou un dit, reclamarà a la Generalitat que actuï. El partit també demana que s'investigui el consistori per presumpta prevaricació. Mentrestant, la plataforma antifeixista al Maresme anima els ciutadans a identificar els assistents al festival. En parla el Julián, portaveu de la plataforma RAC1.
2: És que totes aquelles persones que estiguin per la zona, primer que vagin amb molt de compte i que si poden fer fotos dels personatges que es troben pel carrer, dels tatuatges i de vestimenta, doncs que les facin i que ens les passin a l'Instagram de la plataforma antifeixista del Maresme, que nosaltres ho collirem i ho farem públic.
1: El festival durarà fins dissabte i els Mossos desplegaran un dispositiu per controlar la zona.
0: A Barcelona ja tenim detalls, els que ens faltaven per aclarir com serà exactament la visita del Papa. Ahir es va confirmar que Lleó XIV es passejarà amb el famosíssim Papa Mòbil pel centre de la ciutat. Serà quan es dirigeixi a l'acte central de la Sagrada Família, la tarda del dimecres 10 de juny. En total, més de 6.000 agents de policia custodiaran la zona en un dels operatius més bèsties que han organitzat mai els Mossos i la Guàrdia Urbana. Dels dos dies que el pontífex passarà a Catalunya, el seu tomb amb el Papa Mòbil serà l'únic en què qualsevol persona s'hi podrà acostar, perquè la resta d'actes previstos o bé són privats o bé ja tenen totes les places reservades, Benet.
3: El recorregut del Papa passarà pel carrer Rosselló des de la Diagonal fins a girar per Sardenya i arribar a la Sagrada Família, on ha de beneir la Torre de Jesucrist. És tot just un quilòmetre, però s'hi estarà entre 10 minuts i un quart d'hora per saludar els fidels al llarg d'una desena d'illes de l'Eixample. Per accedir-hi, això sí, s'haurà d'entrar a la zona acordonada a través de filtres de seguretat que els Mossos ja tenen pensat on instal·laran. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reconeix que serà un dels reptes del dispositiu per la visita del Papa.
4: Un dels escenaris de l'operativa que tindrà major complexitat i on es desplegarà tot l'itinerari del recorregut del Papa amb el Papa Mòbil, que requerirà un esforç afegit de tot el dispositiu.
3: El dispositiu l'han batejat com a Pla Albus. És dels més importants que ha fet mai la policia catalana, amb 5.600 agents i 500 guàrdies urbans més. Avisen que els espais on hi ha actes previstos es tallarà la circulació i s'hi prohibirà aparcar pràcticament 3 dies. Això inclou Montjuïc, la catedral, la parròquia de Sant Agustí o 9 illes al voltant de la Sagrada Família. I en algun moment l'accés en aquests espais només serà per persones acreditades o veïns. Això també implica afectacions en la mobilitat. L'Ajuntament reforçarà el servei de metro, tot i que l'estació de Sagrada Família estarà unes hores tancada, i recomana planificar els desplaçaments, especialment si es fan en bus.
0: Ara, ho deia el Benet, el dispositiu de la policia pràcticament no té precedents. Els agents faran controls d'accés durant més de 12 hores a veïns de l'entorn de la Sagrada Família, en comprovacions que començaran a les 7 del matí i s'allargaran fins que acabi l'acte el mateix dimecres. Encara a Barcelona, aquesta setmana us hem explicat que l'Ajuntament intenta frenar la proliferació dels problemes supermercats de 24 hores, que són un cau d'incidents i d'incivisme. Per exemple, Ian Marseguers ens va relatar com va viure des de dins l'última batuda que la policia va fer a Ciutat Vella. Va acabar en 5 supermercats clausurats per infraccions diverses, la majoria per qüestions de salubritat. Doncs bé, avui a La Vanguardia detalla que Ciutat Vella, que és un dels barris més saturats per aquest tipus d'establiments, ha quedat fora de la moratòria que ha d'impedir que continuïn proliferant els supermercats 24 hores. L'excusa que dona l'Ajuntament de Jaume Collboni és que aquest districte ja tenia un pla d'usos redactats de fa mesos, càncer de pulmó. De fet, només un de cada tres pensa que és probable que desenvolupi la malaltia. Això tot i que alguns fumen un o dos paquets diaris. Ho diu un estudi liderat per l'Hospital del Mar, l'IDIBELL i l'IDIAP, juntament amb la Universitat de Rotterdam. L'informe conclou que aquells que fa molts anys que fumen volen deixar-ho, però mai acaben fent el pas. Informa Eulàlia Carrascal.
5: Per fer l'estudi van seleccionar 250 fumadors crònics per fer-los proves i veure si tenien càncer de pulmó. Els van fer preguntes abans i després de tenir els resultats. Un 75% dels enquestats deia que volia deixar de fumar. Ara bé, un 80% assegurava

0: assegurava que si la prova sortia negativa no eliminarien aquest hàbit. El motiu és que creuen que no tindran càncer de pulmó. A dos de cada tres no li preocupava gens, sobretot als homes i amb nivell d'estudis baix. Ho explica RAC1 l'investigador de l'Hospital del Mar, Adrià Moncusí.
1: Som coneixedors d'aquest tabac. Sí que comporta riscos, però potser no s'estan en risc de desenvolupar càncer de pulmó. Les dones tenen més preocupació que els homes a nivell de sentir-se preocupats per desenvolupar en algun moment de la seva vida càncer de pulmó.
0: L'estudi apunta que ara caldria combinar els cribratges amb l'acompanyament per deixar de fumar. Creuen que és un moment clau perquè els fumadors han fet el primer pas per veure si tenen la malaltia i, per tant, cuidar-se.
2: Encara parlant de salut, un estudi de la Vall d'Hebron avala que les persones amb esclerosi múltiple es puguin vacunar de malalties com la varicel·la o el xarampió. Fins ara sempre hi ha hagut molta cautela a l'hora de posar-ne perquè l'esclerosi és una malaltia autoimmunitària, Joel Penya.
3: Els metges van seguir durant 8 anys més de 350 persones al Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya. Una tercera part van rebre almenys una dosi de la vacuna del xarampió, la rubèola, les galteres o la varicel·la. Després els investigadors van comparar-ne l'evolució amb les altres dues terceres parts que no havien rebut cap punxada. El risc de brot no va augmentar i les anàlisis amb resonància magnètica tampoc van detectar cap inflamació. La cap assistencial de neurologia de la Vall d'Hebron, la doctora Martín Toré, explica a RAC1 que l'estudi busca donar confiança als pacients.
4: Això ens dona molta tranquil·litat a l'hora de poder recomanar que els pacients es vacunin i que poder-los d'alguna manera tranquil·litzar que això no tindrà un impacte.
3: A l'estudi van participar-hi 200 dones i gairebé 3 de cada 5 diuen que l'esclerosi múltiple les ha influït a l'hora de prendre decisions sobre la maternitat.
2: I d'aquí uns moments, atenció, perquè hi haurà canvis a Instagram en breu. I parlarem també, i obrirem també el suplement del cap de setmana amb cinema, amb música, i evidentment parlarem dels esports amb unes eleccions a la presidència del Real Madrid interessantíssimes, entre d'altres motius, perquè la primera, ja, o una de les primeres, ja ens les veiem a venir. Florentino Pérez li ha dit a Enrique Riquelme que això ha de fer un cara a cara o un debat que anarai, que tururut.
5: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més super, perquè el Super Dijous no dura només un dia. S'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimbay Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
6: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
7: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
8: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
9: Perdoni, que ens acabem.
8: Mira, un altre.
10: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
11: És tan tendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
12: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
14: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
15: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al Wow, hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
9: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
16: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
16: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
17: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna el Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, l'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
18: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
2: Tres quarts i tres minuts de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Si sou habituals a Instagram, atenció al canvi radical que la plataforma ja està provant a l'estat. Meta vol que els Reels, que són aquests vídeos curts i en format vertical, es vegin ja només obrir l'aplicació. L'objectiu és potenciar el consum ràpid d'entreteniment per assemblar-se a TikTok. De fet, aquest redisseny ja s'està tastant de manera gradual entre alguns usuaris i per accedir-hi, els usuaris veuran una pantalla fúcsia amb una invitació. En acceptar-la, el perfil s'afegirà a una llista d'espera fins que Instagram confirmi amb un missatge que ja es pot gaudir d'aquest nou espai renovat. De tornada a Catalunya, un capítol molt polèmic. El del monument franquista de Tortosa és a punt de tancar-se. Ahir vam saber que el Departament de Justícia ha reactivat el procés per desmantellar-lo. Informa Esteve Giral.
23: Si s'apropa, per fi, el polèmic i esperat desmantellament del monument que va inaugurar Franco ara fa gairebé 60 anys en homenatge als guanyadors de la Guerra Civil. El mateix ajuntament va demanar al març al Departament de Justícia que ho reactivés un cop ja resolts el jutjat els recursos que volien aturar-ho. Mar Lleixà, l'alcaldessa de Tortosa.
24: El fet d'afavorir la retirada del monument franquista és un compromís també amb la ciutadania i també és un compromís amb la memòria democràtica i també en contra del feixisme.
23: Si la nova llei de memòria democràtica de la Generalitat s'aprova, cosa que podria passar aquest estiu, ja no caldria esperar cap sentència judicial per desmantellar el monument franquista.
2: Canvi important a les ràdios espanyoles. Ja sabem el nom que substituirà l'Àngels Barceló als matins de la cadena SER. Serà Aymar Bretos, l'actual director i presentador d'Hora 25, el programa informatiu dels vespres. El mateix Aymar va comunicar-ho ahir a la nit als seus oients i va aprofitar l'oportunitat per agrair aquest moment.
25: Hace 18 años entré por primera vez por la puerta de la SER con una mezcla de ilusión tremenda y muchísimos nervios. Y para mí estar aquí era lo más, o sea, era donde quería llegar y además estaba entrando jovencísimo. 18 años después, y con los pelos de punta, quiero compartir con ustedes, queridos oyentes, y desde hace ya mucho tiempo, queridos amigos, quiero compartir con ustedes que esta casa me ha propuesto que dirija hoy por hoy a partir de la temporada que viene.
2: Aymar Bretos ja va treballar a l'Hoy por Hoy de la SER fent de mà dreta quan el presentava i dirigia la Pepa Bueno. Als cinemes avui arriba a la gran pantalla la comèdia romàntica El Drama, que protagonitzen Robert Pattinson i Zendaya.
26: Ready and turn.
2: Explica la història d'una parella que és a punt de casar-se, tot va bé fins que ella revela un secret de quan era adolescent que ell no podrà deixar estar. A veure què li ha semblat al crític de cinema i col·laborador del món a RAC1, Toni Vall.
27: Sempre és benvinguda una cita amb la incomoditat, amb l'estranyesa, amb els misteriosos laberints que activen, matisen, exciten i desperten aquell sentiment tan arrelat, tan silenciat, tan propi i íntim, anomenat vergonya aliena. Fer-nos pensar avui en dia sembla estar més proscrit que no pas de moda, i així va el món. Doncs el drama fa pensar, i fa pensar sobre la intimitat, sobre els mecanismes d'allò que només sabem nosaltres mateixos sobre nosaltres mateixos. I si algun dia ho expliquem i generem un tsunami de proporcions còsmiques, doncs bé, si això ho apliquem a l'apassionant món de la parella, tot es quintuplica, tot es fa més visceral. El drama és atrevida, és incòmoda. Treballa amb intel·ligència el difícil art del sarcasme, de la mala llet. Els dos protagonistes no poden estar millor escollits per dos personatges que són alhora patètics i alhora entranyables. I sí, aflora la vergonya aliena, però no en contra de la pel·lícula, sinó en contra de nosaltres mateixos.
2: També s'estrena Corredora, l'òpera prima de la directora catalana Laura García Alonso.
0: Guanyaré, faré història.
1: Sí, sí.
2: La pel·lícula que va passar pel Festival de Màlaga és un drama psicològic en què una jove atleta interpretada per Alba Sáez es veu obligada a triar entre l'esport d'elit o la seva salut mental. I també Terra a les Sales, Mallorca Confidencial, protagonitzada per la Lolita Flores.
3: És vera que vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
4: És vera.
5: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba...
2: Dirigida per David Ilundain, Lolita Flores interpreta una poderosa matriarca i narcotraficant d'un poblat de Mallorca. Podeu sentir a Lolita parlant en català. I a plataformes Apple TV estrena Ven a volar conmigo, dirigida i protagonitzada per John Travolta.
6: Surprise! We are going on
2: a... És la pel·lícula que se situa a l'època daurada de l'aviació. Un jove entusiasta dels avions i sa mare viatgen a Hollywood, un trajecte que es convertirà en el viatge de les seves vides. I a Disney Plus hi arriba la sèrie documental Abandonados, escrita per l'Anna Ponsí i dirigida per Carlos Alonso.
7: El dia 22 de abril de 1984... Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
2: Explica la història de tres germans d'entre 2 i 6 anys que a l'abril de 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França de Barcelona. És un thriller trepidant. Trepidant. I de tornada als cinemes, bona notícia pels fans de la saga REC. Avui, per celebrar el seu 25è aniversari, Universal Pictures torna a estrenar la primera pel·lícula. You definitely need some Tic Tacs or something, because your breath stinks! Quina gran pel·lícula va ser la primera de REC. Universal escalfa motors mentre prepara una nova entrega de la saga. I en videojoc, gran notícia pels amants de l'acció, perquè ja tenim tràiler del nou Call of Duty. Es titularà Modern Warfare 4, s'estrenarà el 23 d'octubre i narrarà la invasió de Corea del Sud per part de Corea del Nord. I els amants de l'acció ja estan gaudint de valent amb el videojoc de James Bond 007 First Light, que ha arrencat com un tro. De fet, en només 24 hores, la nova aventura de l'espia de ficció més famós del món ja acumula més d'un milió i mig de còpies venudes arreu del món. I a música avui s'estrena el nou disc de Paul McCartney.

Carai, és el 18è àlbum en solitari de l'ex dels Beatles i es diu The Boys of Dungeon Lane. El formen 14 cançons com aquesta meravella que es diu Mama Gets By o també aquesta altra.

0: Es diu Mountain Top, i on l'artista britànic recorda una passejada sota els efectes de les drogues psicodèliques. De fet, l'àlbum repassa diverses etapes vitals de l'artista i en aquest sentit inclou un duet molt esperat que ja es va estrenar a principis del mes de maig entre els dos Beatles que continuen vius, el Paul McCartney i el Ringo Starr. Feia gairebé 30 anys que el Ringo no col·laborava en un àlbum del Paul McCartney. D'aquest disc escoltem el comentari del crític musical del periòdico i col·laborador del món RQ, Jordi Bianchotto.
1: Ara que els diccionaris han incorporat el mot edatisme, va Paul McCartney i publica amb gairebé 84 anys un formós disc de pop. Música figurava que juvenívola i efímera, o era així com la veien els adults en temps dels Beatles. Bé, The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum, és pop, sí, pop adult, en un sentit molt viscut, amb un xic de nostàlgia visible en el mateix títol, que apunta al carrer de Liverpool on ell va créixer, i en el duet amb Ringo Starr, força simpàtic, amb cors de regust 60s. Paul McCartney hi toca gairebé tots els instruments. Conserva el timbre vocal i el do per la melodia, combina el vitalisme amb el recolliment, i deixa pel final dues perles, Salesman Saint i Mama Gets By, cançons que evoquen els seus pares i que, com a Lady Madonna, ens parlen de l'amor que uneix famílies per damunt de les estratos econòmiques. Aquest no és un disc més, és un prodigi, com els darrers de Bob Dylan o Paul Simon. Cançons en fundària, despertes i commovedores, fetes per un senyor que d'aquí 3 setmanes farà 84 anys.
0: I encara més música, perquè hem de dir que Ariana Grande torna amb nova cançó. La cantant i actriu de Florida publica Hey That I Made You Love Me. És el primer avançament del disc que publicarà el 31 de juliol i que es titularà Petal i que donarà pas a la primera gira d'Ariana Grande en 7 anys. I els Amics de les Arts també tenen nova cançó.

Es diu segurament Testimonies, el primer avançament del seu pròxim disc que arribarà l'any vinent. I a pocs dies perquè comenci el Primavera Sound, falta una setmana, un dels caps de cartell del festival Blood Orange ha tret nova cançó. Igual que el seu últim disc, Essex Honey, i de fet és una continuació d'aquest àlbum. I així són el més nou dels britànics Jungle. És un wave, i és un altre tastet del seu nou àlbum que veurà la llum a mitjans del mes d'agost. I Mushka publica una col·laboració amb el productor xilè Dinamarca, es titula Raxets. No m'exijas más, mamá, que yo ya me hago entre la culpa. I els de Sabadell, Fleischer Ice Cream, estrena proposta estiuenca que es titula Imagina. Imagina.

0: Estrella Damm ha anunciat, mentrestant, una quarantena de concerts a diferents sales de Catalunya per celebrar el 150è aniversari. També ha programat actuacions a Castelló, a les Balears i Andorra. En total, 45 concerts que arrencaran al setembre i acabaran a finals d'octubre. I també Macaco, Quimi Portet, a l'Elèctrica d'Armes, Soc un Bohemi, o Al·lèrgiques al Polen, o al Poni Pissador. I el primer concert serà el 18 de setembre, l'últim el 30 d'octubre. Algunes de les sales escollides per commemorar aquesta efemèride són l'Apolo, Resmetàs, l'Udegàs i la sala La Paloma. La codirectora de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Adriana Alcubé, creu que és una gran oportunitat per promocionar aquests espais.
1: La voluntat del cicle és arrelar tot aquest discurs de la música en directe de base, del circuit de sales, que en aquest cas de la mà de Damm com a partner estratègic. Hi ha una multitud d'artistes superdiversa.
0: En total s'han posat unes 20.000 entrades a la venda. Relacionat amb la música, a les últimes hores s'ha fet viral una polèmica surrealista que té la col·laboradora de la versió RAC1, Judit Martín, com a protagonista. L'humorista va anar al podcast La Ruïna i va relatar una situació surrealista que va viure fa uns anys. L'anècdota ha aixecat molta polseguera i ahir ella en va donar més detalls al versió RAC1. Ens hem de situar l'any 2019, quan a la Judit li demanen que es prepara una imitació de Montserrat Caballé i gravi unes frases com si fos ella per un homenatge que li farien. Li demana Lluís Pasqual, director de teatre i fundador del Lliure, que era l'encarregat de preparar l'acte. Fins aquí tot bé, tot i que Martín sí que reconeix que li va sobtar que fos un encàrrec molt concret.
2: L'encàrrec és que volia que fes de Montserrat Caballé en un any concret. Havíem de recrear la Montserrat Caballé dels anys de finals dels 80.
0: Ella va fer la recerca, va preparar l'imitació i va anar a gravar a uns estudis del Gran Teatre del Liceu.
2: Jo em vaig ficar en aquella peixera i que vaig repetir com moltes vegades la frase fins que va arribar un punt que va ser com ara, pues... lo tenemos.
0: A partir d'aquí, Judit Martín explica que mai més li van trucar ni per convidar-la a l'acte ni per pagar-li la feina.
2: I després em van dir, bueno, ja producció es posarà en contacte amb tu. No ocurrió. També coses d'aquestes que passen a la professió, jo no vaig tenir valor de dir-li, reclamar-li res. No, a més, és que no vam parlar de diners en cap moment, eh?
0: La sorpresa arriba el dia de l'acte, quan Lluís Pasqual, des de l'escenari del Liceu, dona pas a una suposada entrevista a Montserrat Caballé, i, clar, gravada l'any 1988. Aquest era el moment.
3: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
4: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
3: Oh. I vostè, senyora Caballé, què li demanaria a Lluís Pasqual?
5: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge, perquè la gent no sap...

0: avorreixi. Que ho diguis així?
1: Ho havia decidit ella.
2: La presumpta cavaller diu que si un dia fan homenatge, que el faci ell, en referència a en Lluís Pasqual, el problema és que qui parlava no era la gran diva de l'òpera, sinó la Judit imitant-la. El que ella no sabia és que farien servir aquella gravació per fer creure a tothom que qui parlava era la mateixa Montserrat Caballé.
3: És probable que igual aquesta entrevista es va fer, va ocórrer de veritat i es va perdre el document, però clar, vull dir, en cap moment s'aclareix que aquesta persona que està parlant no és
4: en absolut
3: Montserrat Caballé, sí que sóc jo, ni tan sols juraria que no surto als crèdits perquè jo ho he mirat i no surto.
2: Judit Martín ho ha destapat ara, 7 anys després, però la polèmica és descomunal. Fons del Liceu han explicat al versió RAC1 que han obert una investigació per esbrinar què va passar. I a les 9:03, anem acabant, però abans hem de parlar, lògicament, dels esports i de les eleccions a la presidència del Real Madrid, que no tindran cap debat.
5: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
2: La notícia no agafa per sorpresa a ningú, però significativa. Les primeres eleccions del Real Madrid en 20 anys no tindran cap debat. Florentino Pérez és el gran favorit i considera que no li cal. En canvi, després de veure l'esperpent que va perpetrar en l'última roda de premsa, Enrique Riquelme ho veia com una gran oportunitat. Però l'empresari es quedarà amb les ganes perquè aquesta nit a Televisió Espanyola Florentino Pérez li ha respost que Turut viola.
6: ¿Va a debatir? No, no, no. Que hable el todo lo que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
2: En aquesta entrevista a Televisió Espanyola, Florentino Pérez va demostrar que continua absolutament encegat amb el cas Negreira. De fet, ahir va anar un pas més enllà. Diu que demà anirà a la final de la Champions i en parlarà personalment amb el president de la UEFA, Alexander Seferin. Per gestions com aquesta, Florentino està convençut que el Real Madrid té molta sort de tenir-lo amb ell com a president.
6: M'ha invitat el president de la UEFA i li vull comunicar que, en cuanto termine esta campanya electoral, le voy a dar un dossier que hemos elaborado durante 3 años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
2: El Madrid tiene la suerte de que estoy yo. Com és habitual, les campanyes electorals també són grans anuncis de fitxatges de futbolistes i d'entrenadors. Florentino Pérez assegura que encara no ha parlat amb Mourinho, encara que des de Madrid mantenen que el portuguès és l'escollit per si Florentino guanya les eleccions.
6: Estoy pensándolo, sí.
7: Sale mucho el nombre de José Mourinho.
6: Bueno, es que es un buen entrenador, claramente.
7: Pero todavía no va a anunciar.
6: No, no voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho.
2: I altres noms, com per exemple el migcampista del Manchester City, Rodri. Enrique Riquelme no s'hi ha referit mai explícitament, però tothom dona per fet que és un dels seus rocs a la faixa. I es va desfer en elogis.
8: És un grandísimo jugador y es el perfil de los que debería de tener y jugar en el Real Madrid. Pero obviamente está en otro club, hay que respetar esa parte, pero son los perfiles de jugadores que deberían de jugar en el Real Madrid.
2: L'altre nom propi del dia és Mitchell, que ha deixat de ser entrenador del Girona. El club català ha decidit tancar la seva etapa només 5 dies després de consumar el descens a segona. L'adeu de Mitchell suposa el punt final a 5 temporades del madrileny a Montilivi, on ha fet història. El seu llegat és brillant. Va tornar al Girona primera després de guanyar el Tenerife al play-off. Després va consolidar l'equip a la primera divisió i l'any següent va acabar la temporada tercer i va aconseguir la fita històrica de jugar a la Champions. Però Mitchell també passarà a la història pel seu futbol. Més enllà dels resultats, va aconseguir implementar un estil molt reconeixible. Fora del terreny de joc, la petjada que deixa Mitchell també és inesborrable. Un entrenador madrileny que va fer classes de català només arribar i que des de bon inici ha tingut un vincle i un compromís fortíssim amb la llengua del país i amb la ciutat de Girona. Del llegat de Mitchell, escoltem el comentari que signa el director del Superesports de RAC1 i col·laborador del món a RAC1, Xavi Puig.
9: Un mal final per una trajectòria amb moltes més llums, bons records i bon futbol que no pas negativitat. El Mitchell entrenador ha hagut d'adaptar la seva idea de futbol, de proposar i proposar, de ser molt actiu i poc reactiu a les diferents plantilles que ha tingut. Per sempre més serà l'entrenador que va portar el Girona a una classificació per la Champions del tot inesperada. Aquella temporada 23-24 serà molt difícil d'oblidar. El que va gaudir l'afició gironina aquells 9 mesos serà difícil d'igualar. Mitchell és el primer entrenador de tota la història del Girona, gairebé centenària, que encadena 5 temporades senceres a la banqueta, i això vol dir alguna cosa. I fora de les banquetes, la sensibilitat de Mitchell per integrar-se a Girona, a Catalunya, el respecte per la seva gent, per la llengua, per la cultura, s'ha de valorar, i molt. La seva actitud amb la plantilla, amb el personal, amb la gent que treballa en el dia a dia del club, espectacular. I amb els mitjans, tres quarts del mateix. Mitchell català, i cap i cua, és cert, el va agafar segona i el deixa segona. Quedem-nos amb les bones etapes d'aquest tour.
2: Que en són moltes. I el Barça prepara una oferta de 100 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Un cop tancada la incorporació llampec d'Anthony Gordon, ara Deco té centrat tots els esforços en convèncer l'Atlètic de Madrid. El futbolista ja ha dit que vol jugar al Camp Nou la temporada que ve. Més informació amb Marta Ramon.
1: Sí, 100 milions. Aquest és el màxim que el Barça s'autoimposa per negociar amb l'Atlètic de Madrid. Ara per ara, el club no estan disposats a escalar més enllà d'aquesta quantitat, malgrat que el club matalasser en demani de sortida 150. Si l'operació es concreta per 100 milions, en termes de fair play, ocuparà els 40 de forat que deixa Lewandowski. El club saben, però, que aquest fitxatge serà molt més difícil que el de Gordon i per això treballen en alternatives. A Joao Pedro, del Chelsea, també el veuen difícil i a Harry Kane encara més perquè no vol sortir del Bayern. Convé remarcar que pels números que té el Barça ara mateix, en termes de fair play, podria arribar als 120 milions per Julián sense problemes. Una altra cosa és que, insistim, s'hagin marcat la línia vermella del 100. El Barça afronta un mercat estratègic, sempre visor i aprofitant la regla del 1-1, perquè sap que l'estiu vinent tindrà una situació econòmica més compromesa per la davallada d'ingressos que suposarà haver de tornar a Montjuïc per la instal·lació de la coberta del Camp Nou.
2: Per cert, encara en futbol, demà el PSG i l'Arsenal jugaran la gran final de la Champions League. El partit és a les 9 i en directe aquí a RAC1. I a 15 dies perquè comenci el Mundial, el migcampista del Real Madrid, Franco Mastantuono, s'ha quedat fora de la llista de l'Argentina. El seleccionador Scaloni l'ha deixat fora de la convocatòria per decisió tècnica. A Anglaterra, no us perdeu l'última entrevista de Pep Guardiola com a entrenador del Manchester City, que li ha fet el mateix que li va fer la primera, que és l'animador Oasis Noel Gallagher. És una conversa de mitja hora entre el millor entrenador de la història del City i l'aficionat més emblemàtic del conjunt anglès, una delícia en què, per començar, Guardiola reconeix que l'adaptació no va ser fàcil.
4: La primera temporada va ser un dels punts més baixos, diria. Va arribar un moment en què em vaig dir a mi mateix: ho sento, però humanament no podré fer-ho, no seré capaç. Vaig dir-me: d'acord, sé que necessito passar el procés. I vaig tenir la sort, i encara la tinc, que la jerarquia, el Chiqui, el Ferran i, per descomptat, sempre el Khaldun, em van dir: d'acord, pren-te el teu temps.
10: Okay. Take time.
2: En aquesta conversa, Guardiola i Gallagher també reflexionen sobre l'última dècada del City i el model que ha fet servir l'entrenador català per consolidar l'equip. Hi ha un altre moment interessant en què Gallagher pregunta a Guardiola per què va decidir viure al centre de Manchester en lloc de les afores, com la majoria de futbolistes. I en aquest moment, Guardiola confessa que el que ell està és enamorat de la ciutat.
4: La ciutat ha crescut moltíssim pel que fa a l'arquitectura. Ves a saber quanta gent ve a viure aquí ara. I és clar que m'ha canviat Manchester. Trobo a faltar molts llocs, com el bar que tenia el Juan Mata amb el seu pare. Ens feien fer karaokes. Sort que tu no hi eres, Noel, perquè hauries deixat de ser aficionat del City. Al final, la ciutat és la connexió amb la gent. Quan recordi Manchester, pensaré en la gent que he conegut.
10: When I remember Manchester, I remember the people I met.
2: Fora el futbol, el tennis continua en estat de xoc per la derrota del número 1 del món, Jannik Sinner, a Roland Garros. La sorpresa no es troba tant en el resultat, sinó en el com. Guanyava 2-16-0 el seu rival, Juan Manuel Cerúndolo, i servia per guanyar el partit, però de cop i volta va col·lapsar per un cop de calor i va acabar perdent. I finalment en ciclisme, avui comença la traca final del Giro d'Itàlia amb l'etapa reina. És una jornada d'alta muntanya amb 150 quilòmetres i 6 ports. Si no passa res estrany, Jonas Vingegaard aconseguirà diumenge el seu primer Giro d'Itàlia.
11: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
2: I el trànsit.
12: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: El Ferran Aràndiga ens espera des del RAC per comptar cotxes. Ferran, tu mateix, bon dia.
13: Bon dia, doncs continuem la jornada avui divendres amb diverses incidències actives. A hores d'ara tenim fins a 3 accidents a la xarxa viària. El primer ha estat a la C31 a l'altura de Badalona, que talla un carril de circulació en sentit sud amb 3 quilòmetres de retencions. El segon ha estat al Prat de Llobregat, on també es fan 2 quilòmetres de cues en sentit nord. I el tercer, fa uns instants, ha estat a la AP7, al Papiol, que deixa els vehicles al voral i provoca 3 quilòmetres i mig de congestió en sentit nord. Per altra banda, també tenim dues avaries actives a la A2, una a la l'altura del Bruc en direcció Lleida i l'altra a Brera en direcció Barcelona en aquest últim punt, amb fins a 5 km i mig de lentitud cap a Barcelona. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem a la Ronda Litoral amb cues en sentit sud des del Fòrum fins la Barceloneta i en sentit nord des de Zona Franca fins a Poble Sec. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de ioga, perquè aquesta pràctica física i de meditació de tradició mil·lenària es continua reinventant. Fins ara havíem vist iniciatives per practicar ioga al costat de gats, de gossos, de lèmurs, però en una granja de Gal·les estan muntant classes de ioga al costat d'alpaques. La instructora diu que les alpaques són criatures suaus amb una energia que calma i que ajuda a potenciar l'efecte del ioga. I, esclar, he sentit la paraula alpaques i a tots ens ve al cap una persona, oi?
16: A la meva parella li dic, vull alpaques, i em diu, quina verdura és això?
2: Exacte, i ens va deixar clar la Maria Àngels de Cercs que l'alpaca no és cap verdura, sinó un animal que encomana tanta calma com el riure de la Maria Àngels. Tot això.
17: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
18: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
17: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: Pràcticament un quart de deu.
19: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
20: Salut! Salut!
19: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
21: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
22: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
2: Saludem Glòria Serra, bon dia tingui.
23: Bon dia, bona hora.
2: Hòstia, ai, perdó.
23: Bueno, són els xocs tèrmics.
2: No, no, ja, ja.
23: Ahir vaig estar gravant a Madrid, que devíem estar oficialment a 42, jo et dic que devíem estar a 60 graus. I llavors em poso dintre l'AVE a menys 23.
2: És clar, bueno, sí,
23: és que
2: sí.
23: No estany, és que no morís allà.
2: Efectivament, efectivament. Jordi Juan, director de La Vanguardia. Bon dia.
24: Trobes millor ja, no?
2: Jo, sí, millor, millor però tinc les orelles absolutament tapades des de dilluns, o sigui que...
25: Ja. Posa't al metge o no?
2: No.
25: Home, noi...
2: Aviam, un moment, absolutament tapades. Una ja se m'està destapant, l'altra encara no, però bueno, a poc, de debò. Pas que porto aquesta veu de moc, que
26: sí,
2: no pot aguantar.
26: Entre tu i la Glòria, bon dia. Eh?
2: Sí, hola, Ernest
26: bon
2: Folk,
26: què tal?
2: Hola, Cris Puig, bon dia. Hola, Jordi Bosch, què tal? Bon dia.
27: Bonjour, com esteu?
2: Doncs mira, aquí aguantant la vida. Escolta'm, una cosa, don Jordi...
27: Bueno, aquí també fa calor important.
2: Ja m'imagino. Aviam, un segon, sí. Perquè deixeu-me, abans de fer el diàling, perquè ja sabeu que un dels conflictes més grans dels últims anys que jo recordo és el del Departament d'Ensenyament amb els sindicats, vull dir...
25: Les aquí, últimes dècades, vols dir.
2: Sí, sí, però aquest, en aquest cas hi ha una cosa que em sorprèn molt, que és el pols que està mantenint, a mi em flipo, el Departament d'Educació, el Departament del Govern, està mantenint el pols amb els sindicats i una mica allò del barco chanquete, que no se moveran. Perquè em sembla que hi ha una reunió d'aquí 3/4 d'hora, però alguna cosa ha passat. Sí, i tenim en Josep Moragues al Departament d'Educació. Què passa, Josep? Bon dia.
28: Hola, bon dia. Sí, estem a les portes del departament i aquí la situació, encara els sindicats no en saben dir ben bé on es reprendrà aquesta negociació. Són el que ens diuen, que no sabem si serà aquí o serà en un lloc adjacent. I el que sí que ha passat és que la consellera ha anat fent declaracions a diversos mitjans, i són unes declaracions, ha parlat primer amb mitjans abans que amb els sindicats, i això, segons ens diuen algunes fonts dels sindicats, no ha caigut bé, perquè interpreten que està parlant primer amb una part sense haver parlat amb ells. Una altra cosa que tampoc ha agradat als sindicats en aquest cas és que ahir, que és un dels grans problemes que hi ha hagut, el problema bàsic és que ahir la consellera es va seure amb ells uns 6 minuts a quarts de 10 de la nit i es va aixecar de la taula. Això no va acabar d'agradar, és el que va encendre la flama d'aquesta protesta i d'aquesta tancada. A aquesta hora continuen tancats i també estem pendents perquè a 9:45, és a dir, d'aquí 12 minuts, hi haurà una compareixença dels sindicats a la porta de la conselleria perquè ens expliquin quina és la seva posició. La consellera ja ha dit que, en principi, ells no mouran fitxa, en principi. Això és el que ha dit als mitjans. I el que, precisament, demanen els sindicats és que es mogui fitxa i que hi hagi, bàsicament, aquest augment de la retribució. És l'escull principal que tenen.
2: Doncs déu-n'hi-do. Són les 9:17. Ara continuem parlant. Aviam si ja escoltarem a 2:15 els sindicats, aviam què han de dir a la porta del departament. Després ens visitarà, de fet ja ha arribat a la ràdio, el Paco Marco, el director de Método 3, una persona que està contractada per la defensa de Jonathan Andic per l'acusació per part dels Mossos d'Esquadra i de la jutgessa de Martorell de la possible homicidi del seu pare, d'Isaac Andic. I després, evidentment, parlarem de Pedro Sánchez i entorn, i permeteu-me que digui que no hi ha dubte que Espanya capital Madrid. No hi ha dubte que Espanya capital Madrid, perquè que la compareixença de Pedro Sánchez sigui el dia de Sant Joan...
25: Home, està fet expressament. La meitat d'Espanya no estarà pendent d'això.
2: Bueno, és Catalunya, el País Valencià i Galícia.
25: Doncs no, sembla poc, el volum de població que aquell dia estarà pensant en una altra cosa i no estarà pendent d'això. Yeah. Està fet expressament perquè bueno, no tinguin massa raó.
0: Sobretot li interessava fer-ho després de...
2: del Zapatero.
25: Després del Zapatero, clar.
0: Davant del jutge, clar. Perquè és serà una intervenció, una declaració molt important amb conseqüències. Per tant...
2: Amb conseqüències?
0: Sí, a veure, el jutge prendrà alguna decisió després d'aquesta trobada.
2: Tu creus?
0: Sí, que no vol
2: decisió,
0: dir...
2: Bueno, ja, que anem a eleccions, ja.
0: Que no vol dir...
2: Que anunciï eleccions.
0: Que el posi la presó, vull dir... Però que, bueno, que és una declaració important i significativa. I hi ha moltes coses sobre la taula. Per tant, és molt bastant important el president de govern declarant... Però és normal que Pedro Sánchez vulgui esperar fer-ho després i allargar la pilota. Té l'excusa perfecta perquè ja ve la visita del papa...
2: Sí. Ja està. En fi, i ara són dimecres, perquè és el dia que hi ha ple al Congrés. I per això és el 24 de juny, que aquest any cau el dia de Sant Joan en dimecres.
0: Abans Jordi, si ho he retrasat una setmana més, perquè és festa a Catalunya, a Galícia i al País Valencià, estaríem criticant a mort que ho retrasem una setmana més.
2: Bueno, perquè dubte Espanya és capital Madrid, perquè si hagués sigut Sant Isidro, dubto jo que s'hagués fet aquest pla. Són les 9... La veu de Jordi Mos dient, home, com dient, ei...
27: Ja ho deia Iñaki Gabilondo,
2: sí.
27: Quan hi havia algú a l'estudi que mirava la finestra allà a Ràdio Madrid, Gran Via 32, i deia... Llueve, dia triste, i deia, pues mira, en Córdoba hace sol, i en Sant Sebastián también. Sí. Llueve en Madrid... Llueve en Espanya, sí, després deia. Sí. I era efectivament això.
2: Això també passa una mica aquí amb Barcelona. Aquí, sí. Són les 9:20. Anem amb el Joan Ferrer. Sí. Joan.
3: Bon dia, molt bé. Sí. Molt content de compartir taula amb els millors tertulians dels divendres.
25: Aquesta ensabonada pot ser prèvia a algun atac.
3: Dels divendres.
2: Avui votem el millor diàling de la setmana i també de tot el mes de maig. Si voleu participar, diàling@recuponet, un correu electrònic. Posem en joc un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol compte des de Catalunya, un abonament, doble, per la cinquena edició del Magnífic Fest Epalà, que es farà el 19 i 20 de juny a Lleida amb Love of Lesbian, Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, entre d'altres artistes que podeu descobrir a magnificfest.com. El premi inclou dues nits d'hotel, amb esmorzar i el dinar de dissabte al restaurant Baluart a la Seu Vella, però a més l'abonament doble per anar els dos dies a veure aquest magnífic fest. I a més, col·loquem un ventilador de sostre retràctil amb ales, amb aspes plegables, llum LED regulable i comandament a distància.
1: Doncs això és un encert.
2: Això,
1: això és un encert perquè així no hi ha aire condicionat. Aire condicionat i així no ens encostivem com la Glòria.
2: Efectivament.
3: Això és proposta del Jordi Somell i afegit a última hora.
25: Un ventilador sobre el
1: perdona,
25: cap
1: és un
25: mal rotllo.
1: Perdona,
2: molt bé,
1: és un dels grans invents. Sento,
2: totalment d'acord.
25: Però tinc un ventilador de peu.
1: A més, a mi em fa pensar en pel·lis com La reina d'Àfrica. O sigui, és una cosa com tropical.
2: Sí, aquella cosa per això que et diu la... Que et diu la jo, en fi, això que diu la Glòria també, de que estàs allà, vas allà donant voltes i dius, un dia sortirà disparat.
25: No, no, el rotllo.
1: Sí, però jo prefereixo el risc que em tallin el coll que no morir amb l'aire condicionat, sí o no?
25: De peu i gira. Jo tinc un de peu moníssim que gira.
1: Jo assumeixo aquest risc.
25: Una preciositat.
2: I a la setmana, jo també, la setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
3: Escolta'm, si voleu dormir bé, feu dutxes llargues, però molt llargues, eh? Sortiu de la dutxa com el Mick Jagger.
5: Doncs mira, la Razón ha consultat diversos experts que asseguren que dutxar-se 90 minuts abans d'anar a dormir accelera un 36% la conciliació del son.
6: 90 minuts?
5: Exacte, una hora i mitja abans d'anar a dormir.
6: Ah.
5: No, durant 90 minuts, no. Home, si no l'aigua... Exacte, això ajudaria a conciliar el son. En canvi, al matí...
2: Ai, he dit, hòstia, una hora i mitja a la dutxa. Correu a Dialing. Quina despesa d'aigua. Correu a Dialing, arroba...
3: Correu a embassament, si podeu.
2: Correu a Dialing, arroba racu.net, dialing@racu.net, assumpte dutxa. El segon.
3: Si teniu criatures a casa, al Bars Festival té una programació magnífica.
7: Una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival i, entre altres coses, podreu gaudir d'artistes com ZZ Top, Elvis Crespo, els Gispy Kings i los Manolos... Els Gispy Kings. Els Gispy Kings i los Manolos.
8: Els infantils.
7: Els Gispy.
3: És un grup de versions, però en clavanet.
7: En clavanet, els Gispy Kings.
3: Sí, sí, sí.
2: Assumpte Festival, el tercer tall.
3: Bad Bunny ha afegit un tercer concert al matí de Catalunya Ràdio.
9: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny sí donarà veu a un personatge nou que es diu...
2: Si no se l'entén quan parla.
9: Doncs se l'acabarà entenent.
20: Hola, pizza, hola,
24: me he equivocado y no volverá a ocurrir.
9: Ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a Mulleres de Sol.
2: I Assumpte Ostrell, el quart tall.
3: A Ràdio Castelldefels tenen un problema amb les trucades i volen solucionar-lo.
26: Amb un gol i 1.080 minuts disputats.
29: Que soy otra vez, disculpa, que me dicen que cuando yo hablo con Chell por la mesa que se me oye en antena.
3: ¿Qué dios?
26: Contra...
29: Por el talk, ¿no? El present, de aquí de la derecha.
25: El present.
26: Contar amb el Terrassa.
3: Sí, contra la Terrassa.
30: No hi ha llamat.
2: Assumpte trucada i el cinquè tall.
3: Una pel·lícula, malauradament, provoca un divorci en antena després de 20 anys de relació. Sky with
31: no ceiling. Emma Stone a La La Land, què?
32: Per mi és un... És igual, ara molta gent em matarà.
3: No?
32: Sí, és una farsa.
31: No, no, per favor! No m'ho esperava gens. Gens. No, és el primer cop que em passa amb tu, Jordi.
32: Em va semblar meravellós al començament.
31: Però què vols dir? Hòstia, m'acabes de matar?
32: Estàs mintiendo, ya lo sé. És horrible.
31: No em puc... No!
25: Aixeco i marxo.
31: M'estàs fent una broma.
32: No!
31: Sí. Olvídate todo. L'he tingut durant 20 anys com el meu germà bessó musicalment parlant. No, no érem de la mateixa...
2: No. Assumpte divorci. En joc un xec de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, un abonament doble per la cinquena edició del magnífic Fest de Lleida, amb les actuacions de Love is Lesbian o Joan Dausà, entre molts altres, dues nits d'hotel amb esmorzar i el dinar de dissabte al restaurant Baluart i un ventilador de sostre retràctil. 5 minuts i 2 quarts de 10. De seguida tornem cap al Departament d'Ensenyament i d'aquí uns minuts en aquest estudi Paco Marco.
33: RAC 1.
19: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
21: Salut! Salut! Salut!
22: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
4: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
6: Perdoni, que ens acabem.
4: Mira, un altre.
8: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
11: I què?
10: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
11: Oh.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
13: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
14: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
15: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
16: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
17: Un moment. Si no hi ha l'espanyola,
18: no hi ha aperitiu.

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: El perquè de tot plegat.
10: Són 9:45 del matí. Anem al departament d'ensenyament. Aviam si hi ha alguna novetat a aquesta hora del matí. Ja hi tenim el Josep Moraga. Josep, alguna novetat?
11: Ara mateix han demorat 15 minuts aquesta compareixença que anaven a fer, però ja hem pogut parlar amb algunes veus dels sindicats i el que demostra ara mateix, el que ens diuen d'una banda i de l'altra, és que la situació està molt enquistada. És a dir, des dels sindicats demanen aquest augment. Anem a explicar-ho bé a la pel·lícula una mica. El principal escull és que la conselleria ofereix 400 euros en 4 anys. Els sindicats diuen que no és real perquè 200 són un complement estatal, que no depèn de la Generalitat, i que la pujada real autonòmica que estan proposant des del govern són 122 euros net. Volen doblar aquesta xifra i que siguin 122 euros més. Aquesta és la situació ara mateix. Des de la conselleria semblen que no volen moure fitxa i des dels sindicats els que demanen és seguir negociant i que la consellera se segui a negociar. Està previst, en principi, que a les 10 comenci aquesta negociació. I també hem de destacar que ara mateix la conselleria està completament blindada per la policia. Comencen a plegar-se persones al voltant d'aquesta conselleria perquè també recordem que hi ha una crida a tallar aquest tram d'aquesta via de Barcelona a l'alçada de la conselleria per fer més gran aquesta protesta.
10: És a dir, la zona de la via Augusta amb la plaça Molina.
11: Perdona, que talli. També hem parlat amb la Yolanda Segura, que ens ha explicat també a RAC1 quina és la seva posició.
12: La nostra voluntat és negociar. El que no és acceptable és que la primera proposta que se'ns porta per escrit després de molts dies de reclamar-la

0: o sigui, s'ha d'arreglar sí o sí, perquè
1: per,
0: és que
1: per
0: sí,
1: això haurem d'arribar a un acord. Per això han d'arribar a un acord.
0: Per això em sorprèn a mi el pols de la, del
2: govern. Bueno, és que el plantejament de la Generalitat també és que portem uns dies de vagues, de concentracions, i si al final acabes cedint a tot el que demanen aquest col·lectiu, demà pots trobar-te amb moltes altres col·lectius que facin el mateix al carrer, i al final hi ha un punt de dir no per més cridar, no per tallar més carrers, no per fer més lío, aconsegueixes els teus objectius. No... Per ti, a mi no em sembla malament que escolta, que s'ha de negociar, i no s'ha de negociar amb, aquest, amb aquesta... amb aquesta... amb aquest xantatge continu de que anem a tallar carrers, anem a fer d'allò, no.
1: Jo no crec que sigui un xantatge.
2: I si al final, Ernest, al final estem discutint per diners, malament rai.
3: Jo pensava
2: que hi ha moltes més coses que posar sobre la taula.
1: Jo no crec que sigui un xantatge, Jordi. Jo crec que és, fer vaga és legítim quan estàs en una situació en què les teves condicions ja fa molts anys, no amb aquest govern, sinó amb anteriors, fins i tot, estàs advertint que estan més enllà del que és raonable, i que són situacions molt dures. Llavors, no és xantatge, és legítim fer aquesta reivindicació. Això forma part de qualsevol procés democràtic. I, home, és veritat, tens raó que el govern no pot cedir amb tot, és veritat, no està cedint amb tot, però també és veritat que hauran d'arribar a un acord, i també recordar-te que al principi d'aquesta vaga les reivindicacions no tenien a veure amb el sou, la força de les reivindicacions,
2: correcte.
1: O sigui, hi havia moltes mesures que tenien a veure amb les sortides escolars, amb els psicòlegs que hi havia als centres, amb tota mena de reivindicacions. Llavors, jo el que crec és raonable que s'arribi a un acord, és raonable que protestin, i d'alguna manera el govern va fer una petita trampa, que és arribar a un acord amb dos grans sindicats, però que en aquest sector pinten molt poc, i ara li toca pactar amb tot el sector de veritat. Bueno, jo crec que estem amb l'atenció final, i que espero, perquè teniu raó, que és bo per tothom que s'arribi a un acord, i jo espero que les properes hores s'arribarà a un acord.
3: Totes les consellers d'educació d'aquest país han tingut aquest mateix problema. I totes les negociacions han anat exactament igual. Jo és que vaig estar tirant enrere les dues o tres últimes, començant del punt de partida meu, que és que els mestres tenen raó en que el sector ha quedat endarrerit en moltes coses.
0: Aquí hi ha un problema, que és el perdona, Glòria. Però... aquí el tema que haurem de, quan passi tot això, perquè el dilluns li toca als metges les hores extra, és a dir, quan passi tot això, haurem d'agafar realment el gran problema que tenim al país.
3: El finançament.
0: No, també, però en tenim un que és el més real de tots, i és que hem passat d'un país de 6... a 8 milions, gairebé 200.000 habitants.
3: Per això amb la qual
0: cosa, vol dir que hi ha més gent a les aules, més gent als CAPs, més gent als hospitals, més gent a tot arreu.
3: Sí.
0: Amb la qual cosa, el múscul està tensat.
3: No, volia acabar per dir, començant per efectivament aquesta definició de com som com a país, els problemes de finançament, i que el fet que el sector dels mestres, com el de la sanitat, ha quedat endarrerit en moltes coses, totes aquestes negociacions han començat i acabat sempre igual, amb una llista immensa de peticions, al final de les quals també estaven les de sou, i sempre s'acaba amb la de sou. O sigui, jo no sé com passa aquesta història, però sempre l'última que queda, la que realment és la decisiva, és el tema del sou, que és comprensible, que un faci passar les seves reivindicacions laborals, però sempre han acabat així, i això és estadístic. O sigui, no és una opinió, ho haig d'estar mirant, i efectivament totes s'han acabat igual. Dit això, jo estic d'acord amb vosaltres, s'ha d'acabar aquest conflicte, no pot seguir. Ja sé que estan amb un torcecoll, perquè, entre altres coses...
0: La Mònica Hernández, al Penedès, aquesta setmana han fet un dia d'escola a l'institut.
4: És que és molt més profund. És que la crisi... No hi ha cap govern que l'hagi resolt, cap ni un. És un problema estructural, el problema del sistema educatiu d'aquest país. Ens hem de plantejar perquè a Catalunya el nivell educatiu cada vegada és més baix. I aquí sumem-hi sou, sumem-hi ràtio, sumem-hi si realment hi ha pressupost a les escoles per fer una escola inclusiva.
3: Però en canvi universitari cada vegada és més alt.
0: Aviam, un segon. Jordi Bosch, perdona, Cris, acabo. Jordi Bosch, i acabem, sisplau.
5: Sí. Dues Digues. Coses. La primera, em dóna la impressió que en aquesta ocasió la reivindicació va forta. És a dir, pot semblar una obvietat, perquè realment estem veient mobilitzacions i concentracions. Jo crec que hi ha una actitud bastant sòlida de que no es vol afluixar la primera, ni la segona, ni la tercera. Crec que va amb forç, dit d'una manera planera, va amb forç. Segona, com ara apuntava la Cris, hi ha un problema molt estructural. Quan jo era petit,

0: per què de tot plegat.
1: 11:15 del matí. Carai!
2: Déu-n'hi-do. Jo no sé...
1: Carai!
2: No sé si la defensa de Jonathan Andic està del tot contenta i satisfeta amb el resultat d'aquesta entrevista que acabem d'escoltar, perquè més enllà de la part molt interessant i que és la que ha de fer la defensa, que és desmuntar punt per punt totes les proves i indicis de l'acusació, aquesta desqualificació directa d'un comandament dels Mossos d'Esquadra en el seu paper d'instructor, d'una jutgessa i gairebé et diria que de la Fiscalia, jo crec que pot tenir conseqüències per la defensa. I jo crec que en aquest moment la direcció
3: general de la policia... Però ella ha desmarcat Martell, eh?
1: Com? Perdona?
3: Ella ha dit que no l'ha contractat la defensa, eh? Que l'ha contractat l'advocat
4: la família
3: de
4: la família.
2: No, no, però per això jo no he dit que si...
3: Està... Jo crec que ha volgut desmuntar... Sí, no, ja ho sé que no ho has dit, eh? Jo ho afegeixo com un element. Jo crec que el que ha dit està molt meditat, que es vol dir. I per tant, cadascú fa de bo i de dolent. Per tant, aquí han de jugar fort. Si no juguen fort... No, i han jugat molt fort, perquè s'ha qüestionat a la jutgessa.
2: Jo no ho havia sentit mai.
4: I amb un sergent dels Mossos.
2: I fa anyets, que m'arrossego.
5: És que diguem-ne que podia introduir elements de dubte entre l'audiència sobre la investigació dels Mossos, no? Que suposo que era

0: Versace, que el paper de la dona té la Versace la fa la Penélope Cruz, que és una sèrie americana.
1: I la de Gucci també està molt
0: bé. I perquè, clar,
2: sortia el Ricky Martin, no?
0: No, és una sèrie formidable.
3: I Succession també està molt bé. És que saps què passa? Que quan hem vist aquest cas, té aquesta aureola, no? Però, hòstia, jo crec que s'han amb molt de compte, no?
0: Aviam, tornem al Departament d'Educació, perquè crec que tenim en Josep Moragas des d'allà, perquè em sembla que els manifestants han tallat la via Augusta, per tant, ni hi ha acord ni hi ha res, no? Imagina, Josep.
4: Exacte, ara mateix tallen la via Augusta a l'alçada de carrer Claret unes 200 persones i en paral·lel prova d'aquest enquistament, d'aquestes posicions tan allunyades entre departament i entre sindicats, és que aquesta hora són les 10:34 minuts i el que ens diuen fonts sindicals és que encara no s'han posat d'acord on s'ha de fer la reunió. Des de la part sindical diuen que volen fer la mateixa sala d'ahir, a l'habitual a les reunions de mesa on han dormit aquesta nit. I des del departament diuen que volen fer a un palauet al costat. En principi havia de començar a les 10, ara s'ha plaçat fins a 10:45, d'aquí 10 minuts, i aquesta és la situació ara mateix, que no se sap on es farà aquesta reunió, per tant, posicions completament allunyades en comparació a ahir.
1: No pot ser enlloc,
4: Ahir semblava que les posicions s'havien apropat al màxim, però el que ells consideren aquests 6 minuts que va estar la consellera ahir encara van encendre més els ànims. Part de futbolització en aquesta situació, per què? Perquè la consellera ha parlat abans de la reunió de diversos mitjans. Això tampoc s'ha posat bé dins dels sindicats, que també han fet una roda de premsa abans d'entrar a la reunió, i han dit que, bàsicament, aquest mantra que teníem en el procés de sit and talk, bàsicament diuen això, que volen seguir negociant. Ho ha dit la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el portaveu del sindicat de professors de secundària, Ignasi Fernández.
5: Volem llançar aquest missatge al col·lectiu perquè continuï mobilitzant-se, perquè continuï exercint aquesta pressió necessària, tothom al carrer, i els que fan vaga, doncs avui, al carrer. No descartem sortir d'aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà del que ja tenim a sobre la taula, que no acabarem el curs amb normalitat. Per tant, esperem que avui la senyora consellera vingui amb voluntat negociadora.
6: Ahir hi havia un bloqueig. Ens van dir: o agafeu això o no hi ha res. I això no és mà estesa. No tot el que demanem és salari. Estem demanant també una revisió d'un sistema educatiu que està en fallida. Ens han tret hores de les matèries per fer projectes i xorrades en els que els alumnes no estan aprenent res. Estem aprovant alumnes que tenen assignatures suspeses i estan donant títols d'ESO i de batxillerat, i això el departament no en vol parlar.
4: Per tant, ara mateix, via Augusta, tallada, i dins de la conselleria s'espera, aviam, si aquest ultimàtum que va fer ahir la conselleria d'Educació continua present o encara hi ha marge per negociar amb els sindicats.
0: Déu-n'hi-do.
2: Els estudiants sense classe en el moment decisió del...
0: Bueno, a mi el més sorprenent ja és que, imagina com deuen estar les relacions de cabrades, que ja no es volen posar ni d'acord en el lloc on s'ha de fer la reunió.
1: És terrible.
3: Això no pot passar.
0: És al·lucinant. Sí, és
3: clau. I també m'agradaria recordar...
0: Espera que hi ha una... Perdona, Cris. És que hi ha una altra acció de protesta convocada a l'alçada de Montserrat. Allà hi tenim en Jordi Claret. Hola, Jordi, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem aquí a l'abadia, al monestir de Montserrat, i aquí hi ha també uns 200, 300, 200 convocats en aquesta vaga territorial que avui hi ha al Penedès i al Baix Llobregat en aquest acte de protesta aquí a Montserrat. De moment estan bloquejant els accessos al cremallera, també al funicular d'aquí a l'abadia. Crits, escoltem, de lluitant, lluitant, també estem educant. També crits de sense educació, el govern caurà, aquests 200, 300 professors que són aquí, aquesta marea groga a Montserrat. És una acció que ha començat ben d'hora al matí, a les 9, amb dos grups, un grup d'almenys unes 30 persones que han sortit de Monistrol caminant. Jo diria que encara no han arribat. Els que són aquí són els que han estat potser una mica més previsors, més intel·ligents amb aquesta calorada que fa, han enfilat amb el seu vehicle cap aquí dalt i s'han concentrat aquí, van provisionats amb menjar, també crema solar per la calor, i es quedaran aquí almenys unes hores. La jornada preveu ser llarga. Ara estem, com dèiem aquí, bloquejant el cremallera, estan bloquejant el cremallera i el funicular, i després preveuen intentar pujar davant l'abadia, tot i que en teoria la seguretat no els hi permetrà. Veurem què passa, però encara falta gent per arribar. Aquest grup que, insistem, començava de Monistrol, i un altre grup de Collbató que també arrencava aquesta pujada caminant o en bicicleta o fins i tot escalant des de les 9 del matí.
0: Gràcies, Jordi. Claret, des de Montserrat, des de l'abadia de Montserrat, que no sé això si no és un

0: Un avís.
1: Sí, a navegants.
0: Sí.
1: Com?
0: Home, doncs que abans...
1: Doncs que a Badia Montserrat què passarà d'aquí 15 dies?
2: Ah, el papa. El papa.
0: Aquí es munta un
3: sagrat. El papa de Roma.
0: Ja estarà la ciutat col·lapsada. Amb el sit del papa només falta que hi hagi manifestacions.
2: I el que passa que... jo crec que el Jordi...
4: Jo visc al costat.
2: Al costat de Montserrat?
4: No, al costat. No, però la meva mare és de Monistrol, per la qual cosa...
2: No, però sí que arribats a aquest punt, i el Jordi Bosco deia aquest matí, això, o sigui, aquestes protestes... Ojo, perquè porten molts dies, cada dia que fan vaga no cobren, crec que això és important que ho destaquem també, o sigui, no es manifesten perquè sí, vull dir, cada dia que fan vaga els docents no cobren, i sí que és veritat que s'ha de revisar el model, s'ha de revisar segur, el que passa que és molt important que s'arribi a un acord, no perquè no s'acabi el curs d'aquest any, sinó perquè realment l'educació és clau a la societat, és clau. I no és només un tema de sou, és un tema estructural, jo vull tornar a insistir en això.
0: Que, evidentment, jo estic d'acord, i que si tenim una reforma, mirar els resultats de PISA de cada any, les condicions laborals, els sous, la situació que tenen els mestres, qualsevol amic del nostre que es dedica a aquest ofici sap el problema que és, i a més, que la Generalitat no ho ha fet extraordinàriament bé, perquè en plena negociació ha sortit la notícia de que enviaven Mossos d'Esquadra a les escoles.
4: S'ha estat molt matusser, totalment d'acord.
0: En un moment en el que justament les escoles necessiten molts professionals pedagogs i assistents socials en molts problemes, saps, que s'anunciï que s'envia Mossos d'Esquadra no és la millor
4: solució. O que es descobreixi que hi ha un agent secret dels Mossos allà infiltrat.
0: Dit això, torno a dir el que he dit al principi. Aquí hi ha un tema molt important, que és que al final l'administració en un moment donat ha de dir prou, perquè si no... Perquè, si no, aquí, cada dos per tres, tothom sortirà al carrer a reivindicar qualsevol cosa i estarem tot el igual. Ostres, entre la por que em tallin al carrer o entre la por que no es de la vaga, les donem el que faci falta. I els diners són els que són.
1: També dic, Jordi, que estan d'acord, jo crec que les reunions aquestes s'han d'eternitzar, si calen. El que no vols fer és anar... Ara fem una reunió d'una hora, ara no sé què, ara no sé quan...
2: Bueno, s'ha d'anar amb solucions damunt la taula. Tinc un professor, un amic professor, que em diu, sisplau, digue-ho. Estic a sisè, amb quatre nens amb nivell de primer de primària, dos TEA i quatre hiperactius.
1: Clar, i això un professor, un mestre, això no està preparat per donar assistència a això. I després també s'haurà de parlar del departament que fa amb determinats nens que els volen apartar de segons quines zones o de segons quines aules que no els poden apartar perquè el que fan és empitjorar-los, és crear una mena de... secta o gueto, a part.
4: No, si no hi ha assistència. Mira, nosaltres que hem fet aquest any la preinscripció a l'institut, una de les coses que més ens ha cridat l'atenció a tots els pares que hem fet en aquest institut és que hi havia 27 nens amb necessitats especials. 27 nens és un curs sencer. Una mica més. És una mica més d'una classe sencera. Clar, nosaltres vam dir, com pot un institut assumir aquesta complexitat de tots aquests nanos amb necessitats i nenes amb necessitats especials sense l'ajuda externa dels professors que acompanyen i ajuden precisament perquè la classe integri aquests nens amb necessitats especials i a veure com es reparteixen.
2: Però per què passa tant això ara? Perquè doncs... ens hauríem de preguntar per què avui i no quan nosaltres anàvem
4: celebrar...
2: a l'escola hi ha 27 alumnes amb necessitats especials.
4: Hem de celebrar que tenim una escola que és inclusiva.
2: Sí,
4: però
2: a la nostra
4: escola,
2: època
4: que
2: també.
4: Que no deixa ningú darrere, que no posa nens en guetos, que no passa d'ells. Hi ha escoles que, fins i tot fa 4 dies, quan tenien nens complicats, trucaven els pares i deien, és que aquesta escola no és per vosaltres, les feia fora. Mm-hmm. Això fa 4 dies que passava i potser encara passa en algun centre. Ara, tu no pots dir, jo faig un pas decidit en favor de l'escola inclusiva i tota la societat, sense posar mitjans, això és evident.
1: Falten 18 minuts per arribar a les 11, no parlarem avui del Soe, no? Perquè és que no tinc temps, perquè si no tinc temps, perquè és que...
4: Bueno, és que estan complexes,
1: té una entrevista registrada amb Eric García, vull parlar amb l'Eric, perquè és que se'n va demà amb la selecció espanyola de futbol, i vull que ho comentem. Però abans... No em puc estar, ara que parlaven del tema del futbol, no em puc estar sense saludar la... Ahir hi havia una entrevista a l'Enrique Riquelme a La Vanguardia.
4: Ai, sí, és boníssima.
1: Jo acabaré pensant que els socis del Barça, si algú té amics que siguin del Real Madrid i que siguin socis, que votin a Florentino. No per res, perquè l'altre té 37 anys i cada vegada... Jo ahir em vaig fer una cosa, un exercici, que és de 2:15 de la nit, em vaig posar a veure a Televisió Espanyola l'entrevista a Florentino Pérez.
4: Que seria Guatemala.
1: Jo pensava... No, és a dir... Clar, era entrevista en talls, amb la qual no era una entrevista com la que va fer el Pedrerol, ni la roda de premsa. Però és que diu cada cosa que de debò, que jo que penso realment que no acaba de, pues de girar rodó, per entendre'ns, saps què vull dir?
4: Llavors,
1: d'aquí a 15... Primer, no accepta debats, que és una cosa que és al·lucinant, que algú no accepti debat quan fa 20 anys que no hi ha eleccions. Que es foti amb aquest nano, amb aquest home de 37 anys, quan era... quan les últimes eleccions no va poder votar perquè tenia 17 anys. A l'Enrique Riquelme. És a dir, em sorprèn tant, Jordi Bosch, tu que vius a Madrid. Jo crec que guanyarà amb la gorra Florentino, eh? Realment crec que guanyarà amb la gorra Florentino.
4: Bueno, tenint en compte que és Valdebeba, si només hi aniran els autocars...
1: L'altre, convoca les eleccions, sí. Que és veritat que el Madrid té una cosa que el Barça no té, que és que té vot per correu, però el que vulguin votar, gent gran que vulguin votar i tal, se n'ha d'anar a Valdebebas.
4: El controlarà el notari que fa totes les actuacions de CS.
1: De Florentino, sí.
4: De màxima confiança.
0: El Riquelme ja ha triomfat, puguent presentar-se a les eleccions.
4: Sí, sí, sí.
0: Perquè
4: ha situat
0: ja com a cap de l'oposició.
1: Correcte, però a més... Sí.
0: I crec que ja pensa per aquí 4 anys.
1: Totalment. Què diu Jordi?
3: No, jo, a veure, l'existència d'unes eleccions el que fa és que posa a prova la teva vulnerabilitat. És a dir, evidentment, la força de Florentino Pérez no té davant un altre Florentino Pérez, per entendre'ns, eh? És a dir, una persona d'una gran valua. Tenint en compte que després d'aquests 25 anys, més o menys, d'aquest segle, el Real Madrid ja s'ha acostumat a tenir una figura diferent, la figura d'un patron, com si fos algú del front d'un IBEX 35. Mm. És a dir, una presidència més o menys estable, en la que ningú et qüestiona i que, bueno, només et fotran fora si perds molts diners, no? Llavors, els accionistes, no? Però, vaja, a mi em sembla... A mi em dóna la impressió que aquestes eleccions sí que pot haver-hi un cert vot de càstig cap a Florentino Pérez i que no consolidi tant la figura de Riquelme, que evidentment la consolidarà com a la persona pues, mira, més ben situada, però sí que d'alguna manera plantegi com han de ser els seus darrers anys de mandat. Si va cap una fórmula, i això és el més important, en la qual s'introdueix ja capital privat aquí, d'una manera o d'una altra, que són els plans que sembla que hi ha sobre la taula, fent que el soci majoritàriament sigui el propietari, però introduint altres elements que treguin part de la governança de l'equació del dia a dia i que, per tant, al final, qui sigui el president, governi una part de l'entitat, però una altra ja estigui en mans d'accionistes mercantils, no? Això és el que juga aquí una mica i que tampoc està en contra del que pogués fer pel seu estil de gestió empresarial Riquelme. És a dir, jo crec que davant de la situació que hi ha en el món empresarial esportiu, això tots ho hem de contemplar, que una cosa d'aquestes li pot passar a qualsevol. I que, per exemple, el Barça n'ha fet bandera. El Barça ha fet bandera de que això no succeeixi. El Barça fa bandera de que continuï sent dels socis. I el Madrid ja fa bandera de que sigui dels socis, però d'una altra manera. I això jo crec que no està en discussió en el fons ni entre Riquelme i Florentino. Però jo crec que sí, que la inèrcia que porta Florentino, diríem, malgrat el desgast que jo crec que té i que tindrà, no dona suficient força al seu rival, que per se no ha tingut capacitat de ser conegut des de fa 3 setmanes.
1: Mm. 47...
3: Abans no el coneixia ningú.
4: No, sí, li va fer un gran favor, Florentino.
1: Sí. Són les 10 i 47 minuts. Mira, anirem recollint ja, però abans de recollir tenim la centrifugadora aquí, ja amb el... Abans de que marxem ja tots... Bueno, marxem, tenim l'Eric García... Que tinc unes ganes que comença el Mundial, noi, de debò, eh? Bueno, demà al final de la Champions, però tinc ganes ja de veure una altra vegada. Això, escolta, es fa molt llarg.
0: No, jo tinc ganes de començar la Lliga.
1: Home, ja ho sé, ja, però tampoc ho puc, falten no sé quan, encara.
0: Ja.
1: Bueno, escolta, per cert, avui en presenten Gordon. Anthony Gordon.
0: Això de Gordon té bona pinta.
1: A dos quarts de dues del migdia presenten Anthony Gordon. Julián Álvarez no el presenten encara, però tot arribarà. I veurem què passa amb Bernardo Silva.
0: Julián Álvarez, ara, molt complicat, dic,
1: Bueno, jo crec que Julián Álvarez ja ha comunicat a l'Atlètic de Madrid que vol marxar al Barça. Sí. Dit això...
0: El problema, Jordi, és quan comenci la temporada si podem inscriure tots.
1: Bueno, aquí la història... Aquí, deixa'm dir una cosa, l'endemà de guanyar la Lliga...
3: Sí.
1: A les 8 del matí li vaig dedicar el davantal de guanyar la Lliga a Deco. Jo estic flipant amb Deco. Flipant, perquè deu pensar... Mira, jo vull anar al Mundial a veure jugadors, vull veure un partit... Escolta'm, deixem-ho tot el més ràpidament possible tancat i barrat. Tot i que jo crec que l'Atlètic de Madrid no serà tan fàcil, però com sembla. Però bueno, veurem.
0: En tot és que històricament el Barça feia el mateix. Esperava acabar el Mundial i comprava el que destacava més. Sí. No? I
1: però que el preu es multiplicava per 10.
0: Clar. I que la jugada aquesta és molt bona.
1: Sí. Aviam, són les 10:48 minuts. Palante.
5: Bon dia.
6: Condis t'ofereix aquesta secció.
5: Yeah. Com esteu, bé?
1: Bueno.
5: Va. Has d'estar una mica animats i animades perquè ja tenim aquí les nits tòrrides. Ai, sí.
1: Avui ens ha dit la Mònica Usart que la primera nit tòrrida avui a alguns llocs de Catalunya, entre els quals la ciutat de Barcelona.
4: És un nom tan poc adequat.
1: Sí, noia.
4: Tan poc adequat.
5: Depèn de quina casa. Jo crec que hi ha cases de Catalunya on també hi ha nits tòrrides.
4: Sí, però amb aquesta calor...
5: El que passa és que...
3: Tòrridos hi estem sempre.
5: Sí. Arriben les nits tòrrides i la gent es comença a escalfar, com a la tertúlia del dilluns.
7: No sé si heu vist aquest terme de cúpula de calor, que seria una mica aquest efecte d'aquest anticicló, que el que fa és que no pugui...
8: Cúpula, no còpula.
7: No, cúpula.
9: Que home, també existeix la còpula de calor, aquesta també existeix.
7: Ja, però aquesta no la tracto jo.
10: No. Podeu deixar-la, Mònica.
8: El que existeix és la calor de la còpula.
5: Si és que ja ho deien les poetesses Sònia i Selena, cuando llega el calor, los chicos se enamoran. És la màgia i el sol. Tot i la calor, aquesta setmana al món a RAC1 no l'ha presentat Jordi Basté. Qui l'ha presentat gràcies a un oportuníssim virus respiratori? Sí, Luc, yo soy tu padre. Tráeme otro paracetamol, por favor. Bé, benvinguts tots a aquesta humil secció que repassa la setmana d'aquest programa i que faig jo. Si no em coneixeu, la Mònica Terribas, perdó, us explicarà una mica com sóc, perquè l'altre dia parlava de mi.
10: És molt generós.
5: Sí.
10: Sent el millor, eh?
5: Sí.
10: És a dir, havent sigut el tot. Millor de llarg,
5: sí.
10: O sigui, continuant sent un referent indiscutible... És una persona generosa.
5: Gràcies, Mònica, gràcies. No, és broma, que parlava, evidentment, de... Iñaki Gabilondo, evidentment, no parlava de mi. La setmana va començar així. Eren les 6:01 del dilluns, és a dir, la porta d'entrada del programa a la setmana, eh? Jordi Basté fent els titulars del dia.
8: D'un acord de pau imminent amb és que és al·lucinant, m'està trucant el Jordi Ramos. Ja tinc el mòbil, gràcies.
5: És meravellós. O sigui, són els titulars de la setmana del dilluns, m'està trucant Jordi Ramos. És fantàstic. Està sonant l'hora dels adeus, versió canina, perquè aquesta setmana ha plegat molta gent. Aquesta setmana ha plegat Pep Guardiola, Alexia Putellas, Àngels Barceló, Carlos Alsina, Mitchell del Girona, Xavi Pasqual, el Barça de bàsquet, menys Pedro Sánchez, ha plegat tothom. De fet, hi ha malparidets que han fet alguna finta.
8: Jo us volia anunciar una cosa ara, i ho dic a les 9:13 minuts. Plego. Sí, plego a aquesta hora, a les 9:13 minuts, plego. Mònica Hernández, bon dia.
10: Bon dia.
8: Sí. Plego perquè me'n vaig ara, tinc un viatge ara, no pateixo, demà tornaré a les 6 del matí, eh?
5: Sí, en aquest moment la centraleta del 112 va col·lapsar de trucades des de la redacció del Món a RAC1 perquè atenguessin Jordi Ramos, que era víctima d'una hiperventilació. Tampoc hi va ajudar la Mònica Hernández l'endemà, el dimarts.
10: A 11:15 del matí aquí al Món a RAC1, en Basté, que ens ha deixat.
4: Està de moment.
10: Ens ha deixat una estoneta.
5: Mare meva.
1: Bueno, deixa'm dir una cosa que vaig dir ahir, que no, que continuo. Ja ho vaig dir-ho ahir, que d'un any més aquí estarem.
4: Així?
1: Sí, bueno, però això ja saps que jo sempre dic que
4: ja m'agrada, sí, no, sempre fas el mateix.
1: Això, ja estava, ja.
5: També continuarà, és una pregunta, en Tian Riba, perquè dijous presentava algunes dificultats a l'inici de la tertúlia.
1: I el Tian Riba, que també... Estàs bé, Tian? Sí. Hola, Lluís Tomàs, bon dia.
10: Sí que estàs varada, eh?
1: Bon dia, sí, sí.
11: Vinc d'esmorzar, com veieu, perquè... Bon dia.
1: Bueno, què passa? Tens aigua aquí.
10: Aigua.
1: Tens aigua aquí. S'ha anat per l'altre forat.
5: Mare meva. Obrim ara una nova carpeta. Les dificultats que Jordi Basté ha tingut amb les tertúlies aquesta setmana. Mira això, va ser especialment dur.
8: Anem a la publicitat, després en continuem parlant, perquè tinc l'Armentera espenjat també. Notícies última...
12: I també pensa que la Guàrdia Civil... No,
8: no, no hi ha publicitat.
12: No, no hi ha publicitat.
8: Ernest Urtasun insisteix que no pensen demanar un avançament electoral.
12: I una, i una, i una derivada... Que
8: escolta, no escolta, escolta Urtasun, hombre.
13: Les eleccions...
8: Vàries coses.
14: Aquí, aquí vas té, hi ha una cosa bastant divertida.
8: Una la publicitat!
5: Sí, la vida és dura, però ho és menys si et quadres una mica. Cosa que Jordi Basté està aprenent, mireu.
15: Sense saber
8: re,
15: re, re dels ajuntaments. Re. O no?
8: 11, 9 minuts.
12: Es pot canviar, no, aquesta llei?
15: I tot.
8: Silencio. Let's go.
5: Quina manera de fer callar la tertúlia, estil Guàrdia Civil xusquero d'aquests, eh? I a mesura que et vas quadrant, pots dominar la tertúlia com si fossis el mestre Yoda.
10: Perquè diran el que els doni la gana, no, no, perquè sí. Jo no hi confio amb aparell judicial.
12: Sí, però si el seu advocat...
8: Si el seu advocat... Calma. Ui, que bé!
12: Ui.
8: Oh!
7: S'ha hagut de picar de pes a terra molt fort. Fer
5: màgia! Mira, mira, mira, mira, mira qui hem retrobat aquesta setmana. La Leire, hombre, Leire, mujer, otra vez por aquí. El que apareixerà d'aquí uns dies a les nostres vides és el papa, que vindrà a Catalunya. Recordatori. Li direm papa, li podem dir papa o lleó 14 o pontífex. Noms o sobrenoms estranys, sisplau, evitem-los.
7: I mentrestant, el Pedro Sánchez amb el papa de Roma, què li deu estar dient?
14: Doncs allà amb el Papucci, venga.
16: Papucci!
5: Què passa? No. Papucci no. Ferran Casas, Papucci no. Papucci era un altre. I no, no, vivia, no vivia precisament al Vaticà. Va, que estem acabant. Acabarem amb el que es pot anomenar el fenomen Caroline. Home. Aquesta setmana, una setmana de la Caroline, tu, la nena que viu atrapada a l'antena de RAC1, ja la coneixeu. Mira, d'entrada li estan sortint imitadors. Estava compareixent Pedro Sánchez i l'Esteve Giral fa un Caroline.
17: Precisament una prisió en Catalunya.
18: Hola, estic per aquí. Para...
8: Gràcies, Esteve, un segon.
5: Molt bé. Ja, ja et trucarem, ja et trucarem. L'autèntica Caroline, ella sí, ha passat problemes aquesta setmana. Deu estar també una miqueta congestionada, mira.
19: Bon amic meu i gran, gran advocat, el Víctor Moreno, que Moreno Catena, catedràtic de dret processal.
5: Sí, no se sap si era la Caroline o Rudy Ventura, en pau descansi, amb la seva trompeta, que, i que algú li doni un mocador. Però acabarem la tertúlia de dilluns amb la Caroline com a gran protagonista. Ja direu què us sembla el que està fent. Jo, la meva teoria, la meva hipòtesi, és que s'estava menjant el gat.
10: Hi havia, perquè hi ha indicis...
20: Perquè hi havia indicis, perquè hi ha substància, oi? Independentment de quina hagués acabat de ser la sentència, no? Diguem-ne. I torno a el que deia el Màrius, alguns grups editorials... Passa el mateix.
5: El gat, descansi en pau, el gat de la
15: Catalunya, miraculosament.
5: I bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana. 5 minuts i a les 11, avui som aquí, d'aquí uns moments, després de la publicitat, Eric García, al món RAC1, el jugador, una de les sorpreses d'aquesta temporada del Futbol Club Barcelona, sense cap mena de dubte, i que demà queda concentrat ja amb la selecció espanyola de futbol.
15: Estupendo.
3: Va, molt bé.
8: Glòria Serra, Jordi Bosch, bueno. Ernest Folk, Cris Puig i el director de la Vanguardia, Jordi Juan, que està sortint el vídeo famós, està sortint per totes
15: per tot
8: les televisions,
15: sí, sí.
8: Tu.
15: Està bé, està bé.
8: No, no parar, perquè és un document, és un document excepcional, sense
15: cert,
8: cap mena de dubte.
15: El vídeo, les fotografies publicades, sembla que Isaac Andic posa les mans per davant per no fer-se mal.
8: Efectivament.
15: Ho deixo com a idea després de l'entrevista amb Rocotuda.
8: Bueno, l'entrevista en què estem encara en estat de xoc de l'entrevista amb Francisco Marco.
21: Això, aquest tema donarà molt de sentit.
8: Efectiva. Ui, encara queda molt. Encara queda molt. Encara queda molt, perquè a més és un tema que és aquestes coses que ens agraden tant del tema. Per què Crims és un programa que té l'audiència que té? Doncs perquè aquesta cosa ens agrada. En fi, moltes gràcies a tots, que vagi bé. Bon cap de setmana a tothom, efectivament. 4 minuts i les 11.
3: Adéu-siau, adéu.
22: Tenim carn.
23: I també peix.
22: Tenim fruita.
23: I tenim verdura.
22: Tenim amplis horaris.
23: I botigues al teu costat.
22: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
23: I estem molt a prop teu.
22: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
24: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
25: El perquè de tot plegat.
26: RAC1.
27: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
0: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
6: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
9: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
28: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
29: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel festival de l'any. RAC 105, emissora oficial.
30: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
33: Les notes del nen, les obres a casa...
32: El manteniment del cotxe...
33: Ah, no, això no és cap càrrega.
34: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es. Peugeot.
35: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: Les 11 tocades a... Abans d'ahir al migdia vam anar a la ciutat esportiva del Barça perquè volíem parlar una estona amb Eric García. El defensa de Martorell ha fet una gran temporada, però sobretot és un personatge molt interessant també fora del terreny de joc. Habitualment el sentim als programes esportius, que el t'ho diràs bàsicament, parlant de futbol, i aquest... però Eric va una mica més enllà. Aquest any és el padrí del projecte exitós Relats Solidaris de l'Esport, que és aquesta iniciativa que impulsa des de fa tants anys, vaja, des de l'any 2005, periodistes esportius, i que serveix per recaptar fons i destinar-los a diverses entitats benèfiques. A més, des de fa uns mesos, l'Eric també és ambaixador del Barça Genuine, que és l'equip inclusiu de l'equip barcelonista. L'Eric també és un dels 8 jugadors del Barça que disputarà el Mundial amb la selecció espanyola. 8 jugadors del Barça fins ara. És una conversa d'un quart d'hora i que val molt la pena per tot el que explica l'Eric de dins, però també de la seva vida fora del terreny de joc. Aquí la conversa amb l'Eric García.
36: Hola, Eric, bon dia i moltes gràcies.
37: Bon dia.
36: Deixa'm començar pel més recent del Mundial. T'ho esperaves? La veritat, la veritat.
37: La veritat és que no m'ho esperava. T'ho dic de veritat. Òbviament tenia la il·lusió de poder-hi anar, però 100% segur no estava.
36: Ja. Yeah. Una curiositat, us assabenteu com la resta de mortals?
37: Sí, tal qual. Ahir, quan va sortir el vídeo, ens vam enterar tots. Almenys jo.
36: O sigui, no trucava abans ningú, ni de la federació, ni res, i dic...
37: Que jo sàpiga, no. Vale. A mi segur que no em va trucar ningú.
36: Des d'on t'ho vas seguir, tu?
37: Estava entrenant amb el preparador físic, sí. I quan vam sortir va posar ell el vídeo i vam veure allà la llista.
36: Buah. La teva reacció no és la de Gavi?
37: No, òbviament. La meva reacció doncs, va ser també... O sigui, no em va gravar ningú, sí, però també, òbviament, que estava molt content. Ens vam fotre una bona abraçada amb el preparador físic i al moment ja vaig parlar amb els meus pares i tot això.
36: Ja. Hi ha una cosa que m'ha sorprès aquests dies llegint els diaris, que és que el Barça en va amb 8, que podria haver estat 9 si hagués estat bé el Fermín, i el Madrid en va 0. El problema és, no sé de què sorprèn que n'hi hagin 8 o 9 del Barça i 0 del Real Madrid, si uns juguen habitualment sense jugadors de casa, i el Barça juga habitualment gairebé només amb jugadors de casa, no? Els jugadors són 4.
37: Bueno, i ostres, i al final el Gerard també ha fet una molt bona temporada, el Marc Bernal bueno, va entrenar amb nosaltres, i que al final crec que tenim una base aquí al Barça que és molt bona de jugadors de espanyols, no?, que poden anar a Espanya, i al final crec que és un gran mèrit nostre i del club, no?, de pertanyir a aquests jugadors.
36: Si parlem del Barça, hòstia... Estem parlant de que, jo sempre dic que la situació econòmica del club ha reforçat la idea de que tenim una masia de meravella. És a dir, el fet de no fitxar, i a vegades que molta gent, en general, la vida va buscar més a fora el que ja troba a casa. I a casa ha sigut la punyeta, això de la masia.
37: Sí, sí, la veritat que... Bueno, ja des que vaig arribar aquí, jo vaig veure els primers entrenos del Lamine, del Covarsí, quan encara eren més joves del que són ara, i, ostres, veure's jugar ara, bueno, el nivell que estan donant... tota la gent jove que puja entrenant amb nosaltres de tant en quant, el que poden fer pretemporada aquest any, la veritat que és una bogeria, i parla, òbviament, molt bé del nivell que té el club i dels jugadors que han de pujar.
36: Ets ambaixador de la Fundació Barça Genuïn, oi?
37: Correcte.
36: Com és?
37: Bueno, al final es va donar l'oportunitat, altres anys bueno, ja havíem parlat amb altres jugadors, i aquest any bueno, estava bastant interessant, crec que és una iniciativa molt bona, gent que també li fa molta il·lusió que nosaltres, no? Com a jugadors, com a persona, no? Podem estar a prop d'ells, i bueno, la veritat que fa especial il·lusió.
36: Qui et demana involucrar-te en el projecte?
37: Bueno, al final una mica de solidaritat, no? Amb gent que al final, doncs, bueno, per diferents coses, potser no tenen l'accessibilitat a certes coses que tenim nosaltres, i crec que, bueno, jo personalment, que tinc un cas familiar també d'una persona discapacitada, doncs crec que, bueno, ho he viscut amb ella tota la vida, sé perfectament com és, i bueno, al final poder donar també aquest carinyo a altra gent que també ho pateix, entre cometes, no? Perquè ells viuen superfeliços i supercontents, però bueno, tu que ho veus des de fora, doncs intentes ajudar al màxim.
36: És el cosí o la cosina?
37: La cosina.
36: La cosina. Sí. Quants anys té?
37: Té 32 anys, si no recordo malament.
36: I l'has acompanyat durant molts anys amb ella, o sigui, fas molta vida amb ella.
37: Sí, sí, sí, perquè al final també viu a Martorell, clar, des de petit, doncs, es quedava a casa els meus avis, quan jo també em quedava, pues, tota la vida hem estat junts.
36: Us veieu sovint?
37: Sí, sí, ens veiem sovint. Al final, sempre que puc intento passar a saludar, quan fem dinars familiars... Bueno, tens connexió especial. Jo sempre creenço que amb la gent, especialment amb aquesta gent, tinc una connexió especial, no? Perquè al final em sento molt propers amb ells. Crec que fer-los riure és algo molt fàcil, molt bonic de veure, i ostres, sempre que veig alguna persona, doncs, que té alguna dificultat, doncs m'intento ajudar, perquè em fa sentir especial també.
36: La teva cosina va ser un motiu també per agafar aquesta ambaixada?
37: Sí, sí, sí, és algo que, bueno, amb la família sempre havíem parlat així a dinars, no? Hòstia, si es donés l'oportunitat, m'agradaria fer-ho, no? Per una mica, per com a homenatge a ella, i quan es va donar l'oportunitat, doncs va ser algo molt bonic.
36: Suposo que el més sorprenent de l'equip del Barça Genuïn és veure la passió amb la qual es posen davant d'un jugant un partit de futbol. És bestial. És a dir, els que hem tingut amics o coneguts allà jugant, perquè ens entenguem a través de famílies, hòstia, és preciosa la història. És a dir, com l'esport desenvolupa una idea de col·lectiu, no?
37: No, i tant. Crec que és algú molt bo, algo que el club ha sabut aprofitar i fer-ho d'una manera increïble, perquè els xavals i les xavales també puguin disfrutar, i la vegada que vaig anar allà, que vaig poder fer un parell de rondos amb ells, no veure la il·lusió, les cares que tenien, doncs, sí, et fa sentir bé i content de formar part d'aquest projecte.
36: Continues vivint a Martorell?
37: Sí.
36: Ambient, però t'agrada la família? És a dir, el teu dia a dia és família, família, família?
37: Sí, tinc els meus pares molt a prop de casa meva, bueno, la meva família en general allà, tinc els amics allà, vull dir que estic sempre a la meva bombolla.
36: Ja, clar, és una bombolla, clar, té molta gent allà, perquè no viu per aquí, perquè et dona Martorell, que no et dona, per exemple, a Barcelona, la rodalia més directa de Barcelona.
37: Mm. Estic tranquil allà, ho tinc tot, conec a tothom també, tothom em coneix, crec que també per fer a l'hora de fer vida és algo més normal, no?, perquè la gent d'allà doncs, ja m'han vist des de petit, ja saben qui sóc. Mm. I al final, bueno, crec que em queda relativament a prop de tot arreu i estic allà molt tranquil.
36: És fàcil perdre la noció de la realitat quan ets jugador del Barça?
37: Sí, jo crec que sí. Al final, sobretot cada vegada que gent que debuta o comença ja a despuntar són cada vegada més joves, al final és una realitat que no és fàcil. Que amb 16-17 anys, quan veus els teus amics que encara van a l'institut a les 8 del matí i tu t'aixeques a les 8 i mitja per anar a entrenar amb el primer equip del Barça, doncs et pot distorsionar una mica. Al final, la situació, tot el que et dona a jugar al Barça és una cosa que no pots tenir enlloc més, jo crec, i al final crec que has d'estar molt centrat i molt bé de cap per saber estar.
36: Tu has tingut una sort, Eric, que has anat passant, diguem-ho, per totes les fases, no?, del no-res, a poc a poc, ara que si el Girona era cap aquí, ara el primer equip, ara no sé quantos a la selecció, i a vegades en el club de passar de 0 a 200 en 10 minuts, i això és una circumstància molt complicada, perquè llavors es converteix una persona relativament normal en un fantasma de nivell XXL, no?
37: Sí, jo sempre intento dir als xavals que debuten que ho disfrutin al moment quan han debutat, però que segueixin treballant, perquè al final són tan joves que al final el futbol, quan estàs començant, és una muntanya russa, perquè comences a l'alegria de debutar, després pots estar sense jugar, tornar a jugar i al final, ostres, que disfrutin del moment, però sobretot seguir treballant. Jo recordo quan vaig debutar al City que, clar, veia tots els jugadors que tenia al cantó i deia, ostres, és que és increïble que estigui jugant amb aquests jugadors.
36: Quina mala sort vas tenir al City, eh?
37: Sí. Final de la Champions vam perdre. És... Ara bueno, en aquell moment era molt jove i et diria que quasi ni ho valorava.
36: Bueno, no parles d'aquell dia perquè és igual, hi ha batalles a la vida que... Però bueno, és igual, però a més no vas lesionar allà?
37: Em vaig lesionar al principi quan vaig, després de debutar amb el primer equip a la pretemporada em vaig lesionar, llavors bueno, vaig estar un temps de
36: amb el Pep B?
37: Molt bé. Sí. Ostres, sí, molt bé. La veritat que és un geni. Sí, un malalt és un geni.
36: Sí, un malalt. T'agradaria ser capità del Barça?
37: Home, crec que tothom faria il·lusió, però sí, crec que a les categories inferiors sempre ho he sigut. Crec que és algo que tampoc s'ha de buscar. Crec que és algo que ve de forma molt natural, amb el caràcter d'un, la manera que... Bueno, que s'integra dintre el vestuari i crec que és algo que em surt natural, no? El fet d'ajudar doncs, l'equip sempre i, òbviament, que sent d'aquí doncs, faria il·lusió.
36: Hi ha una cosa, Eric, que passa dins de... O sigui, que m'ha passat aquesta temporada i que en vam parlar molt durant una setmana i després ho vam oblidar, que és el tema de l'Araujo. No és fàcil. O sigui, a la gent diu, hòstia, guanyen molts calés, hòstia, que bé viuen, hòstia, viu un món paral·lel i tal. Bueno, potser sí, però també una realitat que no és palpable, que és sobreviure a aquesta pressió. A tu t'ha passat o has viscut molt tranquil la teva vida amb tot això i ho has sabut administrar o has demanat l'ajuda d'algun professional de fora? O...
37: Sí, bueno, al seu moment ja fa 3-4 anys et diria que bueno, vaig començar amb un psicòleg. Al final és el que tu dius, no? No deixem de ser persones normals, que al final, directament o indirectament, saps la realitat que hi ha darrere, per molt que vulguis amagar, tu saps quan jugues bé, saps quan jugues malament, vull dir, no cal estar llegint la premsa per saber-ho, nosaltres per si mateixos ho sapiguem, però sobretot és quan ja van les faltes de respecte, no? Quan es posa amb la teva família, és per el que jo realment patiria més, no? Al final, la teva família que està sempre amb tu, ostres, veure, jo m'imagino i entenc que veure que, doncs jo què sé, els meus pares o els familiars que llegeixen comentaris negatius al teu fill, que es fiquen amb ell i falten respecte, doncs és algo que no és agradable, però sincerament, jo des d'un principi m'ho vaig prendre amb molta tranquil·litat, entenent que, bueno, doncs que a vegades et toca passar per aquests moments, justament o injustament, i havia de seguir, vaig tenir-ho molt clar.
36: Continues amb el psicòleg?
37: Sí, continuo.
36: T'ajuda? A vegades que passa aquella cosa que ens passa als que hi anem, que és allò de, bueno, i ara que m'explico.
37: Sí, bueno, jo crec que sempre hi ha coses a explicar, ja només de futbol, sinó de la vida en general, perquè al final tot repercuteix quan, estàs, quan estàs al camp.
36: Et dediques molt a les xarxes socials?
37: No gaire.
36: No. Mires molt el que diuen de tu?
37: No. No. No, no, no, no.
36: Tu ets una generació, diguem-ho, que està una mica per sobre, per edat, de la generació jove, que sí que està molt pendent de les xarxes socials. És a dir, no sé si ets el que arriba al vestidor, el primer que fas és agafar el mòbil, mirar-lo i dir el què.
37: No, no, no. A veure, jo recordo quan vaig debutar, doncs, al principi, doncs, amb la innocència no total, doncs, sempre entraves i dius, bueno, a veure què diuen, no sé què. Però clar, el primer dia que et foten el pal, que et foten l'hòstia, dius, hòstia, però...
36: T'has com llegit els diaris.
37: Què bueno... ha passat aquí? I ja des de llavors vaig dir... Per tranquil·litat, per l'hora de viure, és el que et dic. No necessito saber què diuen els altres de si jugo bé o si jugo malament. Jo mateix em sé a mi mateix, l'entrenador parla amb mi i sé si està content o no està content amb mi. Mm.
36: O sigui, no mires si t'han posat un 7, un 4 o un 8.
37: No, no, no. No, no, no.
36: No hem parlat encara res gaire del primer equip del Barça. Mm. Es parla català al vestidor? Tu parles amb algú català?
37: Sí, amb el Joan parlo català, el Cuba, el Gerard, Casador, el Bernal... Sí, amb aquest sí que parlo català.
36: Em fa l'efecte que el Hansi Flick podria parlar perfectament en castellà a les rodes de premsa. Jo l'empento que no ho faci, perquè jo crec que els que ens ho mirem des de fora, jo crec que la millor manera de protegir-se de l'entrenador amb tothom, especialment amb la premsa, és continuar parlant en anglès encara que entengui el Quixot.
37: Sí. Jo és que dels que crec que ens enganya i que sap perfectament en tot moment el que estem parlant, però bueno, crec que és bo també, no? Perquè al final ell té un caràcter dur quan l'ha de treure i crec que en aquest cas, doncs, a la gent veure, no? Que ho fa en un altre idioma, vulguis o no, sempre t'acaba donant un respecte extra, sí que...
36: Amb tu què parla?
37: En anglès. Sí, sí, sí, en anglès.
36: O sigui, parla en anglès amb tothom, és al·lucinant.
37: Sí, sí, no? Sí, sí.
36: Fa uns dies et vam veure a Montilivi. Hòstia, heavy, això. Dur, eh?
37: Molt, molt
36: dur,
37: molt.
36: Eh?
37: Sí, sí, sí.
36: Molt dur, eh? Què creus que pot passar pel cap? Has parlat amb algú d'aquells o no?
37: Sí, he parlat amb Arnau, he parlat amb Estuani, el Mitchell em va felicitar. Tampoc he volgut entrar molt a parlar amb ells perquè al final, ostres, viure aquesta situació, gràcies a Déu mai m'ha tocat viure-la, de viure-la de moment, però no m'agradaria estar...
36: Com és Mitchell?
37: Per mi és un crac. Com a entrenador, com a persona, ostres, jo li desitjo realment el millor perquè crec que és un entrenador que d'un nivell molt alt i que pot estar a un equip top.
36: Un, per cert, que quan una persona li diuen, un futbolista del Barça li diuen, mira, te'n vas cedit, deu ser un baixón de nassos. La paraula cessió, estant en un club com el Barça, deu ser, hòstia, això és un pas enrere, no tornaré mai més, et recordes el dia que t'ho van dir?
37: Bueno, és que el que ho va demanar va ser jo. Jo vaig anar, a Xavi i li vaig dir que volia marxar cedit, sí, sí. Portàvem 2-3 jornades de Lliga i bueno, sí que havia entrat en algun partit, però bueno, jo crec que estava en un moment que necessitava jugar i sentir-me important cada cap de setmana i bueno, li vaig anar a dir al Xavi que m'agradaria marxar cedit i que m'agradaria marxar a Girona.
36: I volies marxar a Girona sempre i quan poguessis tornar al Barça? O depèn?
37: A veure, la sessió era un any, per tant havia de tornar al Barça, però bueno, jo sabia que marxava a expenses del que podia passar. Al final, pues, jo què sé, podia haver hagut un canvi d'entrenador aquí al Barça o qualsevol cosa, que és el que va acabar passant. Però bueno, durant l'any el Barça em seguia parlant, em seguia contactant, com anava tot, i quan va haver el canvi d'entrenador, jo just vaig marxar als Jocs Olímpics, però bueno, vaig tenir una conversa amb el Hansi que em va dir que, bueno, que m'esperava després dels Jocs Olímpics i després pues, ja era feina meva tornar aquí, entrenar i doncs que ell decidís que me quedava aquí.
36: Quan acabes contracte?
37: Ha renovat fins 2030 o 2031.
36: No saps fins quan has renovat.
37: 2031.
36: Dissabte amb la selecció espanyola. És, o sigui, no sé com ho aguanteu tampoc. És clar, sortir d'una, acabes que no et poden ni respirar.
37: Jo, sincerament, venia pensant aquí que aquesta setmana se m'està fent eterna, fins dissabte, o sigui, eterna.
36: Au, va.
37: T'ho juro. O sigui, la sensació d'anar a un mundial, saps?, de preparar-lo, d'estar allà amb els companys, de viure-ho, ostres, jo aquesta setmana se'm fa eterna.
36: De tot l'equip, oblida't dels jugadors del Barça, bueno, no, fot-els també dins. Amb qui tens millor relació de tota aquesta selecció?
37: Bueno, al final aquí el Barça...
36: Feu pinya.
37: Sí, em junto molt amb el Pedri, el Ferran, el Dani, el Joan. I bueno, d'allà la selecció al final a quasi tots els conec, perquè de la sub-21, Jocs Olímpics, doncs la veritat que la majoria els conec, sí, sí.
36: Mm. Faré una última pregunta que té a veure amb una cosa molt random, que és eleccions a la presidència del Real Madrid. Et sembla curiós? Passes? No t'interessa res? Diu que fitxaran dues estrelles internacionals, bueno...
37: La veritat que sí que he vist que hi haurà eleccions, en principi, crec, però sincerament no em preocupa gens.
36: No, i abans d'acabar, tu te'n recordes el millor partit que has jugat a la teva vida? El millor, allò que dius, hòstia, és que el veuria cada dia de lo bé. No, oblida de si va ser el que vam guanyar. No. El que tu consideres que personalment va ser el millor partit de la teva vida.
37: Ostres, jo crec que l'Inter l'any passat, igual, la de Champions, va ser un partit molt bo. I aquest any, jo crec que, tot i que vaig acabar expulsat, el Dialect de Madrid de Champions allà al Wanda de la Champions, ostres, jo crec que em va sortir un partit molt, molt, molt bo.
36: El dia de la Champions allà?
37: Sí. Que vam acabar per... Bueno, vam guanyar, però no ens vam classificar, que em van expulsar al minut 80.
36: Ah, sí.
37: Aquest partit també.
36: Eric, molta sort. Gràcies. Ja tens clar on vas de vacances o no?
37: Encara no. Quan tornem del Mundial agafaré el primer avió que trobi i marxaré on sigui.
36: Moltes gràcies i fins aviat.
37: Gràcies a tu.
3: RAC 1.
5: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
8: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
7: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
8: Si busques el millor, recorda.
7: Només Daikin és Daikin.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
11: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
12: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
14: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
15: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
17: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
19: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
20: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
21: ¡Valorado!
20: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
21: ¡En España!
20: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
3: No, m'ha entrat això.
4: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
13: 11:23.

0: molt forts o molt fluixos?
1: Per mi sempre estan
2: per
1: molt forts.
2: Per mi estava fort.
0: Ja.
2: Fort.
0: Per mi... el meu, aquests auriculars, no sé si... O sigui, espero i desitjo que el Jordi no els tingués així de forts i que li hagi pujat algú ara quan ha marxat de l'estudi.
1: No.
0: Perquè estaven a rebentar els auriculars.
3: No hi sentia. No.
0: Ah, clar, és veritat, que tenia...
3: Però
0: jo quan em pensava que deia tinc els auriculars al màxim, estava
2: exagerat.
0: No, literalment estaven al màxim.
1: Sí. Hola, ja, aquí no sé qui seu, però també es tenia... Hola.
0: Aquí seu... No, aquí els divendres no seu ningú, no, el teu
1: micrófono. Doncs... Pues Dios, mira, doncs, bueno. Pues estava també molt fort.
0: Ah, no, aquí ha segut Francisco Marco.
1: Ah, ara ho entenc tot.
2: Ah, mira, veus.
0: Però no se'ls ha posat, en diuen, per tant. No ho sé. Hola, Santi Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, amics.
0: Marc Puga, molt bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
0: Mònica Usar, bon
2: dia.
0: Hola,
2: bon dia.
0: Hola, i Joan Ferrer, molt bon dia.
4: Bon dia, Chispi.
0: El Chispi Kings.
4: Home. Tranquil, que no ha passat. No ha passat a la final.
1: No?
4: No.
2: Oh, que
1: o sigui, boníssim.
0: Normal que no hagi passat
2: vaya
0: a la final.
2: Pilota.
1: Només entren els del Basté.
4: Sí que és veritat.
0: Sí, bastant...
4: Sempre ho dic. Si tens un tall del Basté, sí, acostuma a guanyar.
0: Hi havia
1: hauries
0: nivell,
1: de treure els del Basté, no poden entrar. Perquè el Basté guanya sempre.
2: Guanya sempre.
0: Ja.
4: Yeah. Mm-hmm. Un dia...
1: Els Chispi Kings hem de fer una norma i ha de tornar a sortir perquè va ser meravellós.
4: Començarem a alterar-ho ja.
0: Aviam, hi havia bons talls aquesta setmana.
4: Sí.
0: Competència. I no estava tan bé el Chispi Kings.
1: Sí que estava bé. Sí.
4: Bueno, suposo que em feia gràcia perquè eres tu.
0: Bueno, jo t'ho vaig explicar el dijous.
4: Perquè vaig anar a la causa.
0: Perquè va ser culpa teva. Bueno, jo t'ho vaig explicar el dilluns o el dimarts.
1: Senyors oients, acaba de caure l'aigua.
0: Tota l'ampolla sobre el guió.
1: Sobre el guió, sobre els auriculars aquests que valen una pasta que t'hi cagues.
2: Has estrenat els estudis?
4: Tinc un guió de sobre.
0: Dir, però...
2: Compte.
0: O sigui, el Joan Ferrer no ha reaccionat.
1: No.
2: S'ha quedat com bastant tranquil.
4: No passa res.
2: Has de fer allò de salut, i mullar tothom.
0: Gràcies. Estem ara passant els papers per sobre la taula.
2: Jo vaig a gravar l'equip fent aquesta meravella.
0: Sí,
2: ja,
1: grava.
0: Hola, David Broc, molt bon dia. Has arribat en el millor moment.
1: Aquí està.
0: Ha arribat. Pantalons de...
1: Sabeu,
0: té tota la cuixa
1: per
0: molla,
1: explicar,
0: també?
1: Per fer aquest moment de ràdio lamentable que estem fent,
0: sí,
1: per explicar als oients, és com quan cau un jugador de bàsquet a la pista del Palau de Grana i surt els de la Mopa.
4: Aquí
1: han arribat tres. Sí.
4: Mònica,
1: el Margarita Ortuño. Sí. I el Joan Ferrer.
0: A veure, el Joan Ferrer té la cuixa esquerra completament xopa.
5: Com si s'hagués pixat a sobre, no?
4: Sí, que és el que m'acostuma a passar normalment, ja.
0: Sí, però t'he de dir...
1: Espera.
5: Uns bolquers, què, Joan?
0: No sé si és.
4: Aviat, ja tinc 40 anys.
0: He de dir, Joan, que no sé si és professionalitat extrema o alguna cosa pitjor, perquè
2: ha caigut l'aigua a sobre
0: i la gent de cop fa...
1: I tothom...
0: I ha caigut l'aigua a sobre, l'ha tornat a posar dreta i ha seguit com si no...
5: Ha obert l'ampolla i...
1: Estava parlant dels Chipsy Kings i...
2: La tenia oberta, tanca-la.
1: I tanca la puta ampolla.
4: No, però, que anava a veure.
1: Però el millor de tot és que, en cas d'emergència, sempre poseu-vos a l'equip. Si s'ha de dividir l'equip, allò de... Hi ha un incendi a la planta, per exemple.
0: Una altra.
1: Però sí, aquí mateix.
0: Va.
1: Aleshores, hi ha uns que intenten fugir per un costat i l'altre per un altre.
0: Sí.
1: Jo me'n vaig a l'equip de la Mònica Usar.
0: Mònica Usar,
1: que ha sigut en tres segons...
0: I Marc Ortuño.
1: Estava aquí amb el paper de cuina, recollint-ho tot.
2: Sí.
0: Si jo fos incendi
4: al meu equip...
6: És que tinc una nena petita, saps?
2: Que
6: jo tinc molt activat.
0: Que si en comptes d'aigua hagués sigut foc, el Joan s'estaria cremant... I com si res...
1: I la Mònica Usar trauria una manta d'aquestes i el salvaria.
4: Sí, continuaria parlant dels Chispi Kings,
0: sí,
4: ple de flames.
0: El que deia és que a mi el que em va passar el divendres tornant cap a casa, anava amb el cotxe...
1: Històries.
0: No. I anava pensant, dic... Com era? O sigui, com era el grup? Correctament, diguéssim. O sigui, jo ja havia integrat dins del meu cervell.
5: Ah, estàs parlant de...
0: Han passat moltes coses des que havia començat a explicar l'anècdota.
5: De què està parlant?
0: Però, o sigui, havia substituït, saps, en el meu cervell.
5: Evidentment ja ho has integrat a la teva vida tal com és.
0: Però bueno, la part bona és que no ha arribat a la final.
5: Sí que sembla que s'hagi pixat,
0: sí.
5: Aquí tothom ho sabrà, però al carrer no. Al carrer, si surts al carrer, la gent es passarà.
1: Amb la temperatura que fa al carrer, tranquil, Joan. Surts, en 6 minuts estàs jugant.
4: Tal com està l'aire, aquesta aigua es congelarà. No passa res. Sí.
0: Va, 2 minuts i arribem a 11:45. Anem a votar el millor diàleg del mes de maig.
2: Wow.
0: Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@recu.net, i en l'assumpte del mail... i haureu de posar la paraula clau que us indicarem. És així de senzill, com sempre, vaja, posem en joc un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un abonament doble per la cinquena edició del Magnific Fest, que se celebra a Lleida el 19 i 20 de juny, i on gaudireu... Exacte, amb les actuacions de Love of Lesbian, Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, entre d'altres artistes que podeu descobrir a magnificfest.com.
5: Força millor que altres festivals.
1: Sí, home, no entrarem en detall.
5: No direm nom.
0: Magnificfest.com.
1: Perquè patrocinen també.
0: I el premi, a més inclou... dues nits d'hotel amb esmorzar i el dinar de dissabte al restaurant Baluar, que està molt bé, a la Seu Vella. I a més...
4: És un planàs.
0: És un planàs. I a més, afegim en aquest lot de premis del diàling de la final del mes de maig un ventilador de sostre.
1: Ja ha arribat el ventilador!
0: Sí! Bravo! Sí! Amb aspes plegables, llum LED regulable i comandament a distància.
5: Important, la instal·lació és important, eh?
1: La instal·lació qui la farà? El pare
5: d'Albert Sort.
1: Truqueu a la ràdio i el pare d'Albert Sort us instal·la...
5: Encara que Albert Sort no treballi a la ràdio, sí.
1: És igual. O sigui, el pare d'Albert Sort us instal·la el ventilador.
0: Tinc un dubte. Com és un ventilador retràctil?
5: Que has de plegar, no? No va així, no?
0: Clar, deuen plegar les aspes.
5: Les aspes,
0: sí.
5: No?
0: Sí. Però com queda, llavors?
2: Com a dintre, saps? Com a la llum. O sigui, com...
5: Suposo que és... Perquè no es vegi tot el ventilador.
0: Clar, o sigui, surten les aspes per l'helicòpter.
2: Clar, jo tinc una lampa, per exemple, la llum, estan a sobre i no es veuen. I quan l'encén surten.
1: Sí, una gilipollada.
2: Sí, està molt de molt, això, perquè així no ocupa.
5: No, perquè la gent aprofita el llum que tenen al sostre, aleshores...
2: Està a sobre. Està molt bé, està molt bé.
0: Ho vam explicar un dia. Ho va venir a explicar la Marina Arbós perquè va descobrir que ella, al sostre de la seva habitació, no es podia posar un ventilador.
5: Ah, cert, això
0: és perquè no tots els sostres es poden posar un ventilador. Has de fer una comprovació que ens
1: has de parlar amb el pare d'Albert
0: Sort. Sí, perquè sigui, no t'agafa el telèfon al pare d'Albert Sort. Crec que has d'agafar un pal d'escombra o del que sigui i fer copets al sostre. Si sona buit, vol dir que tens... Aquell fa el sostre i llavors no hi pots posar el ventilador.
2: Perquè cauria a sobre.
0: Cauria, clar. Per sort seria retràctil i almenys... Va, aquest mes té quatre talls finalistes. El primer és el guanyador d'aquesta setmana, que no és el Chispy Kings, i és...
4: Si voleu dormir bé, feu-vos una dutxa llarga, però llarga, no tingueu por, com si dessaléssiu un bacallà.
7: Doncs mira, la Razón ha consultat diversos experts que asseguren que dutxar-se 90 minuts abans d'anar a dormir accelera un 36% la conciliació del son.
8: 90 minuts?
7: Exacte, una hora i mitja abans d'anar a dormir.
8: Ah.
7: Durant 90 minuts, no. Home, si no l'aigua...
8: No en surt, dic, hòstia.
7: Vale. Exacte, això ajudaria a conciliar el son. En canvi, al matí ens ajuda, evidentment, a despertar-nos, però ha de ser una dutxa ràpida de 3 o 4 minuts amb aigua tèbia i acabant amb un cop d'aigua freda.
8: Però què faig?
7: Doncs si no ho fessis així, podries ressecar la pell.
8: 90 minuts!
5: Això jo posaria en bucle tot el dia.
8: 90
5: minuts!
1: Tot el dia. Es nota que ara ja s'aquera. Ja, els pantans, el 95%, dutxes de 95 minuts...
5: L'abundància és el...
1: Ja està.
4: Per això li va preguntar sempre, com tenim els pantans, Mònica?
1: Per això es veu perquè es dutxa 90 minuts.
0: Quants litres podries arribar a gastar en una dutxa de 90 minuts?
2: No sé, però
0: això el ChatGPT t'ho deu.
2: Sí, home.
4: M'agrada que em facis aquesta pregunta.
0: Preguntem-li.
5: Per això hi és, no, el ChatGPT?
0: Sí, per aquest tipus de xorrades.
1: Per convertir-nos en idiotes.
5: Perquè et faci una factura, perquè et faci no sé què, aquestes coses.
0: Si creieu que és el millor tall del mes de maig, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recuponet, i a l'assumpte del mail, només això, hi heu de posar dutxa. Segon finalista, Joan.
4: Si Armenteres a les eleccions andaluses fos una historieta del Wally, el Basté no passaria de la primera pàgina. Esperem, que no tenim el tall. No, passa res.
0: Ara recuperem.
4: No, el tenim carregat.
5: Carios no,
4: ara recuperarem. Carios,
0: la Mari i la Mònica estan fent càlculs.
2: Sí, no, és que estaven llegint el ChatGPT, perquè ens diu que una banyera plena solen ser 150-250 litres, així que una dutxa de 90 minuts pot equivaldre entre 3 i 9 banyeres. Per tant, seria uns 1.000 litres.

0: Jo no em llevo a les 3 del matí o a les... No sé
1: clar, és que jo, faig, jo, sí, jo sí, jo faig nit, però cada cop que dic nit és com una lluita amb tothom.
0: Tothom es pensa que ets una porca, no? Tothom es pensa que ets una porca. Sí,
1: guarra,
0: sí.
1: Bueno, a mi va bé...
2: Sí, guarra. Perdona, perdona, Mònica, ningú t'ha dit guarra, eh?
1: No, no,
0: però hi ha un estigma, que és que els casos per la nit són uns porcs.
1: Sí, sí, sí.
0: Això existeix.
1: I a mi va millor a la nit per no fer soroll, quan em llevo per no despertar a tota la família. Ara potser la nena ja és gran, però quan era més petita era... sortir de casa de puntetes, saps? I pel cabell també, em fot una mandra al matí, rentar-me el cabell, aixugar-me, arreglar-me...
0: L'horari juga molt,
1: a les 4 del matí... Pues,
2: però aquella olor de son que et queda al cos...
1: Ja, em rento bé la cara i endavant. Tu
0: vas olor sentir, de son, m'agrada.
1: Has sentit mai olor de son, a mi?
2: Olor de cubat.
1: Has sentit mai olor de son?
3: No, és veritat que no.
1: Oi que no?
0: No, perquè clar...
4: Tens els trucs.
3: Però tu imagina que el Joan Ferrer no es dutxés al matí.
2: No, es dutxa ara, al matí.
1: No ho sabem.
2: Sí, s'acaba la dutxa. Migdia, quasi migdia.
0: Ara per
3: les carreres dutxa.
0: La segona dutxa. La segona dutxa.
2: Ell, quan es nota una mica brut, agafa l'ampolla d'aigua i se la tira a sobre.
5: No, hi ha molts dies que vespre i al matí també.
1: Això.
5: Vespre, si surto del gimnàs, dutxeta.
2: Espero, sí.
0: És que és cert que dorms millor si dutxes per la nit.
1: És que posar-nos al llit.
3: Sí, claríssim. Sí, claríssim.
0: A mi jo a l'estiu em costa molt posar-me al llit sense haver-me dutxat.
3: I passa una cosa, a banda de ser una guarrada, d'anar a dormir...
2: Ja li estàs dient guarra a la Mònica.
3: No, vull dir... No, que dic, si has fet esport a la tarda...
2: Home, si has fet esport, et dutxes.
3: I si et fots al llit sense dutxar-te...
2: No, això,
3: un moment, dic, a banda de ser una guarrada...
0: Aquest tipus de persona ja estava... Espero que estigui a la presó.
3: A banda de ser una guarrada...
2: I espero que dormi sol.
3: A vegades...
2: No, carinyo, que vinc de jugar un partit de futbol i del gimnàs.
3: A vegades, per circumstàncies de la vida, potser no t'has pogut dutxar abans d'anar a dormir, per algun... Perquè, jo sé, no tens aigua calenta a casa...
0: Després de l'esport, jo em dutxo amb aigua freda, és igual.
3: Jo m'hi he trobat un parell de vegades a la meva vida.
0: Has dues fet?
3: A mi m'ha passat un parell, o sigui, ho he hagut de fer un parell de vegades, o sigui, he hagut de no dutxar-me.
1: I fa molt humà,
3: passa una cosa que és...
2: Confessió.
3: La suor seca, per tant, transpires molt menys. Per tant, durant la nit encara sues més. És a dir,
2: és que la
3: suor una mica...
0: Perdó
3: per això que estic explicant. Però aquella suor una mica resseca et tapa els poros de la pell.
2: Hòstia.
3: I, per tant, per la nit, encara sues.
0: Suor resseca, eh?
2: Suor resseca. I els peus.
3: Demano disculpes.
2: I a l'entrecuix.
0: No, jo estic passant a cul i a l'entrecuix.
3: Seguim amb el diàleg, sisplau.
4: Suat sec.
3: Què deia? Anàvem pel segon finalista.
5: Sí, el segon finalista és el tall de l'Armenteres, que se'n va a les eleccions andaluses.
3: Sí.
5: I el Basté no... acaba de saber per on para.
6: Vamos, tenim aquí un desplegament. Un desplegament. Oh, i tant. Tinc a Granada, crec que estava a Granada, a l'Armenteres. Armen!
7: Sevilla, però val, sí, quadra.
6: Como puñalai! Escolta'm, no parles d'aquesta manera. És a dir, pots anar molt ràpid. Aquest matí a les 8 entraves des de Granada.
7: No, des de Cádiz. Jordi. Ahir des de Granada.
8: Ni una vol dir ni una.
9: El diàling.
7: Hòstia, i a més hi ha un altre tema, que és que Andalusia és molt més gran del que habitualment ens pensem.
10: Me la imaginava més gran.
0: Sí.
3: Correu a dialing@recuponet i en l'assumpte del mail i poseu Andalusia. Tercer finalista, Joan.
5: El programa argentí Ike, de la ràdio Vorterix, tracten el tema dels aliens i truquen a un especialista, però potser no seria el que toca.
11: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
12: Te hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
11: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
13: Yo soy urólogo, no ufólogo.
0: Obra maestra. Difícil, difícil que no guanyi aquest.
13: Es parecido, pero no es lo mismo.
11: Bien. ¿Crees en vida en otros planetas?
14: Felicitats. Un aplaus.
3: Assumpte Alien. I el quart i últim finalista, Joan.
5: Tenim tants oients al Brasil que potser ens haurien de dir que Nariña Ràdio.
6: I aquesta emissora rebrà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica. Un guardó que reconeix una fita històrica, el milió d'oients diaris que RAC1 va assolir l'any passat i que avui encara manté. Els 3 EGMs que es publiquen al llarg de l'any, la xifra s'ha repetit. 1.000.000 oients al Brasil. Ai, al Brasil. A l'abril. Què estaria pensant jo?
15: Unos culos como el mármol de duros.
6: 1.000.000 oients a l'abril. Voleu fer el favor?

0: RAC1 no només ha mantingut aquest milió d'oients, sinó que ha tornat a batre el rècord de la Ràdio Catalunya. 1.000.000 oients al Brasil.
1: RAC1. Todos somos un.
2: Home...
3: No, ja, és que està molt bé.
4: Igual, és un bon mes.
5: Igual, Joan, hauries de fer, com es va fer, es va proposar fa unes temporades, que Justo Molinero tingués una categoria a part.
6: Clar, una carpeta pròpia.
5: Una carpeta a part per Basté, perquè dels 4 a 3 són ells.
4: Sí. Clar, a veure, també és el que més parla, el que n'estem més pendents.
5: No el defensis, ara.
4: No, vull dir que el tenim molt més present. La gent, quan m'envia, quan em xiven talls, la majoria són de RAC1. Ja.
3: Sí. Correu a dialing@rac1.net, dialing@rac1.net, i en aquest cas a l'assumpte, i heu de posar Brasil, recordo avui, en joc, un xec de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un abonament doble per la 5a edició del Magnífic Fest de Lleida, amb actuacions com Love of Lesbian o Joan Dausà, dues nits també d'hotel amb esmorzar i el dinar de dissabte al restaurant Baluar, i un ventilador de sostre retràctil amb aspes plegables, llum LED regulable i comandament a distància. 20 minuts i arribarem a les 12. Avui, Joan, crec que anirem a publicitat, però pots fer-nos un titular de... Perquè tens un tall més de regal que no entra a la final ni res, però que valia la pena, no?
4: Sí, un bis, un afegit. Un afegit del que jo diria que, amb permís de Letícia Sabater, està cridat a ser el gran hit de l'estiu.
2: Uau! Ah. Si ho sé, no t'aixugo l'aigua.
3: Un segon.
7: RAC 1. Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
8: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
9: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre. Amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mafre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
10: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
11: Perdoni, que ens acabem.
10: Mira, un altre.
12: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
13: Si vols ser la compra bé, tan a carrer.
14: En cada partit hi juguem tots amb els nostres preus imbatibles, com a la costella de porc Carrefour Origen a Espanya a 4,89 € al quilo, fins al 31 de maig.
13: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
15: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
16: Jo no puc treure'm del cap això.
17: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
18: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
19: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
18: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
19: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
18: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
11: I amb el Rasca megamilionari també passa?
1: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
11: Apa.
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre.
6: Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
20: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
22: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
3: 3:15. Joan, has promès el hit de l'estiu?
23: Sí.
3: Sí, sí, sí.
23: I no és de Letizia Sabater, has dit, no?
24: No, és d'una altra diva. Jo diria que molt millor i més nostrada.
23: Molt millor.
24: Catalana.
25: Home, i que té videoclip i tot, eh?
3: Sí.
25: I la poden veure
3: sí,
25: cantant.
3: Sí, el podeu trobar ja penjat a l'Instagram de RAC105.
23: I tant.
3: Del Matina Codina. Perquè han estrenat un tema, ara que han pujat les temperatures. Mm. Interpretat per, com dèiem, una de les grans divas de Catalunya, la Mònica Usart.
25: Home!
26: S'ha estrenat mundialment a RAC 105 i promet ser tot un èxit.
27: Em sua l'aixella.
26: Número 1 de l'estiu. Yeah.

0: Bravo!
1: Bravo!
2: Bueno,
0: bravo!
2: Una obra mestra.
3: Que gràcies.
2: Increïble, Mònica. Bravo. Un 10, un 10.
4: Molt bé. Coses que faig pitjor, cantar.
2: No, està molt ben cantada.
0: Molt bé.
2: Està molt ben feta.
5: Sí, dic que la gent vagi al perfil d'Instagram de RAC 105, perquè hi ha videoclip.
0: Hi ha vídeo?
5: Sí, sí, hi ha tots els membres del Matina Codina fent coses.
2: Sí, amb la xella suada.
5: I podeu veure a la Mònica Usart cantant. O sigui, la podeu veure amb ella.
0: Només sortir d'aquí serà la primera que...
2: Com s'ha produït,
4: això espero.
6: Ets la millor, Mònica.
4: Jo ja jugo el que sigui.
2: Ens agraeix molt que es presti d'aquesta manera i ho faci tan bé i tan divertit, en realitat.
4: No cal que traspassi aquí per això. Gràcies a l'Héctor Huguet i al Sergi Ferrer, perquè són ells qui ho han muntat tot.
5: M'agrada perquè sona discurs com si haguessin rebut el premi.
7: Els grans ells no
0: haguessin rebut el
7: premi. Per Mònica Usart.
5: Jo vinc aquí a rebre el premi, però darrere hi ha molta gent.
7: Això no hauria estat possible sense la col·laboració...
4: Al Joan Ferrer no li dono les gràcies.
6: No et creixis tu ara.
5: Podem tornar a posar... No, no cal.
4: No, pobre.
5: Escolta, obrim la perruqueria, Santi.
7: Vinga, va.
0: Abans, deixa'm dir una cosa.
5: Que sí,
0: no hem rebut, de part de... No sé si és Matutano, PepsiCo. No hem rebut cap mostra d'aquesta publicitat que vam fer nosaltres.
7: Per la cara.
0: Per la cara. D'aquesta col·lecció de patates fregides mundial.
7: Sense cap ànim de rebre res.
0: No hem rebut res, però... Ens agradaria que abans que comenci el Mundial...
5: És veritat que queden 13 dies perquè comenci el Mundial, no? 13-14.
0: Sí, un parell de setmanetes. Ens agradaria tastar una mica les diferents...
7: Les diferents, sí.
5: Però volem fer des de la professionalitat, eh?
7: Totalment.
0: Sí, aquesta és una secció que...
5: En cas volem menjar gratis.
7: És un servei a l'audiència.
4: Sí,
7: total.
5: Perquè la gent, quan vagi al súper, què agafo? Argentina, Mèxic?
0: Sí, Espanya, no?
7: Els orientem i fem.
0: Portugal també hi havia, no?
7: Portugal era el que ens interessava, estar en Portugal.
5: Sí, els
0: xorissos. Senyors, que tingueu les leis i les rufles i aquestes coses, feu-nos arribar una caixeta, i llavors aquí farem una espècie de...
7: O començarem amb una altra marca.
0: Som uns...
5: Que lletjera, això que estem fent.
7: Va, a veure, què és? Vale. Catalanes, catalans, Bad Bunny, Enrique Riquelme, José Luis Rodríguez Zapatero, la secretària Gertrudis, les seves filles, no, les de la secretària, les de Anthony Gordon, Ramon Lamiel, los Javis, Xavi Bundó, que no el vam citar massa l'altre dia, i Michel, català, que ens deixa. Ja som aquí, mireu. A veure, hi ha una cosa que passa aquí bastant sovint, que ja de marca, tot i que no fa temps que no fem la perruqueria, ens arriben alguns missatges, al 669-10-10-10, que són, a veure, com us ho diria, una mica peculiars. Una mica peculiars. Ja no recordo quin dimarts ens va arribar, que devia ser el dimarts de fa un mes, perquè portem molt de temps a fer-ho. I aquest hauria d'estar al podi de tots els missatges estranys que ens arriben, o peculiars.
5: Sí.
7: No el posarem tot, perquè no tenim temps, hi ha molta publi. Dura 3 minuts 10. És bastant. Però per tal que us feu una idea, el partirem en dos. Ens l'envia el nostre amic Santiago, des de Barranquilla, Colòmbia.
0: Internacionals. Molt
7: I començarem la primera part, la presentació, diguem-ne. Tira el...
8: Hola, muy buenas noches, molt bona nit, desde Barranquilla, Colòmbia, ¿vale? Vuestro amigo Santiago.
7: No estem posant els efectes nosaltres, eh? Estan posats de marca.
8: Mis pares són de la part de mi madre de Catalunya, Vilanova de la Geltrú, i el meu pare de Rosell, Castelló, però s'ha educat molt a la part de Catalunya.
7: Bueno.
8: I parla més.
7: A veure, això es segueix allargant, la presentació...
0: Tot el tall és així, amb aquest so...
7: Tot és aquest so.
0: Amb aquest reverb.
7: Sí. Però en el tram final del missatge, el nostre amic Santiago se viene arriba amb banderilles i es posa a cantar amb un homenatge molt sentit a Pau Donés. A veure, posa l'última part, si us plau.
8: El que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala y llevo la marca del lado oscuro.
7: Muy bien.
8: No me sonrojo. Si te digo...
7: Per arribar a això, s'havia d'aguantar 2 minuts de presentació.
0: Ja.
8: O me dejes
1: Eso ya no me da miedo, había sido...
3: Que ens enviï també el que s'ha pres, que ho tastarem el divendres. Sí.
0: Molt bé,
7: també. Només de dir-li moltes gràcies, amic, des de Barranquilla, Colòmbia. Sí. I ara anem a un clàssic que són les bronques dels oients, que tenen més raó que un sant, com aquesta senyora que va trucar no sé quin dilluns.
0: Potser el 2025, eh?
7: Exacte. Quan la baioneta feia també... Posa-la, sisplau.
9: Per favor. Que no parlin tots alhora. Ho he dit moltíssimes vegades, però no hi ha manera. Es trepitgen una lata i no ens enterem de res. Sisplau, deixarem d'escoltar RAC1 i el programa de Jordi Basté, perquè ell no diu res, no modera. Ell és el moderador i no fa res, per favor.
0: Molt bé, eh?
7: Molt bé.
0: No, d'acord, molt d'acord.
5: Sí.
0: Sí, que la gent parla...
5: Però feina ha tingut aquesta setmana el Basté en no ofegar-se.
3: Amb el volum que tenia els auriculars.
7: No, és que no és aquesta setmana, eh?
5: És veritat,
7: clar. El missatge no ve d'aquesta
0: setmana. És que fa dos mesos, però sí.
7: El tenia a la nevera, que estava a punt de caducar. Com les patates del broc.
0: He de portar, per cert, un producte caducat, que mai me'n recordo. A veure
5: si... No cal fer-ho.
2: I segueix caducant.
0: No, perquè ara ja s'està caducant més, clar. Ara ja
5: ha
0: passat un mes.
5: Ja recomençarà a ser ja preocupant.
0: No ho sé, tinc ganes d'obrir-lo per veure què hi ha.
5: Un moment. Ara, 3 minuts i rematem la setmana, ja.

0: El món a RAC1, amb Sergi Embúdio.
1: 3 minuts i les 12, ja tenim el tall guanyador, el millor diàleg del mes de maig, i és aquest.
2: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
3: Te hablo de más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
2: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
4: Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo.
2: Bien. ¿Crees en vida en otros planetas?
5: Un aplauso.
6: Aquesta és la millor. Com el tio Racundo, eh? Com a urólogo... Jo segueixo amb l'entrevista.
7: No tenim temps de buscar ningú més, doncs a tu mateix.
1: Joan, qui s'endú el xec de 100 euros, Condis, l'abonament doble per la 5a edició del magnífic Fest de Lleida amb actuacions com Love of Lesbian o Joan Dausà, 2 nits d'hotel amb esmorzar i el dinar dissabte al restaurant Baluart i el ventilador de sostre retràctil amb aspes plegables, llum red i comandament a distància?
7: La Sandra Muelas.
1: Home, molt bé, Sandra. Aquest ventilador li anirà bé, però que faci la prova del, amb el pal de l'escombra del
6: sostre. Para Albert Sort.
1: Exacte. La setmana que ve, Mònica... Havies portat un joc, no?
8: Ah,
1: la setmana que ve podríem jugar.
8: Que guai.
1: Que té molt bona pinta, superxulo.
6: Què és això?
8: L'han fet d'una escola de Solsona, que es diu l'Escola El Vinyet, i ens han enviat, han fet un joc de meteo, estil trivial.
9: Wow.
8: Que és molt xulo, i havia pensat en jugar amb vosaltres. Sí. I explicar d'on ha sortit tot això.
6: Tot el que sigui, no preparar un guió i jugar.
8: M'ha anat. Sí, sí.
1: Bueno, escolta, tornem dilluns, a les 6 en punt del matí.
10: Jo torno demà.
1: Hombre!
10: Demà final de Champions.
6: Clincaja.
10: Clincaja.
1: Final de Champions a les 6 de la tarda.
10: Perfecte. Mm. Hora perfecta perquè surts a una hora prudent, pots anar a sopar, no? Pots fer una vida
1: normal. PSG o...
10: PSG,
1: claríssim.
10: Desig i...
1: Però final novament fàcil com contra l'Inter.
10: No crec.
1: Tu, Santi?
6: Jo crec que és millor equip al PSG, però no tinc tan clar com el Broc.
1: No descartaries Arsenal, eh?
6: No, no és favorit, però no és una víctima, l'Arsenal.
10: L'únic que espero és que no hi hagi pròrroga, perquè s'allarga molt
6: sí. Tu fes tu a la mesura, a la teva mesura que et vagi bé.
1: Demà a les 6 de la tarda, en directe, recula final de la Champions, i nosaltres a les 6 en punt del matí. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Gràcies per tot. Gràcies per la confiança. Adéu.
0: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
11: Bon dia, són les 12. En marxa aquesta hora la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels docents hi arriben amb els ànims encesos. Després d'haver fet nit a la conselleria, continuen reclamant un increment de sou i amenacen amb més mobilitzacions. Mentre negocien, uns 200 mestres i professors tallen la via Augusta de Barcelona just davant del departament. Anem cap allà, Josep Moragas.
12: Les posicions entre sindicats i govern estan molt allunyades, tant és així que han trigat 3/4 d'hora per posar-se d'acord per al lloc de la reunió, que finalment es fa en un edifici annex a la conselleria i no on els representants sindicals han passat la nit. El principal desacord a aquesta hora és per l'augment salarial. Ara totes dues parts discuteixen l'escrit que va presentar la conselleria per ahir. De fet, era un ultimàtum i els sindicats esperen que negociïn. Va dir la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el portaveu de professors de secundària, Ignasi Fernández.
13: Tothom al carrer no descartem sortir d'aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà del que ja tenim doncs, a sobre la taula.
14: No tot el que demanem és salari. Estem demanant també una revisió d'un sistema educatiu que està en fallida.
12: Segons fons sindicals, ara la reunió s'estan tractant altres aspectes tècnics i deixaran pel final de la negociació els salaris.
11: El departament, però, no sembla gaire predisposat a millorar l'oferta que va fer els sindicats i que ja va avisar que seria la definitiva. Abans d'entrar a la reunió, la consellera Esther Niubó advertia a TV3 que la pilota està a la taulada dels sindicats.
15: Miri, això dependrà d'ells. La proposta és clara. Jo crec que no podem ser més transparents. La proposta és aquesta, és concreta. La voluntat política d'arribar a acords, més predisposició que aquest govern, em penso que no el trobaran en altres, però a partir d'aquí doncs convé també veure si la capacitat o la voluntat d'arribar doncs, a cosa a l'altre costat doncs també hi és.
11: Mentre la Niubó reuneix amb els sindicats, les mobilitzacions continuen. Avui fan vaga els mestres i professors del Penedès i el Baix Llobregat. A aquesta hora centenars de docents protesten al monestir de Montserrat. Anem cap allà, Jordi Claret.
9: Sí, sí, des de feia gairebé una hora els mestres bloquejaven els accessos a l'Eri i al cremallera de Montserrat. Ara s'han mogut i han col·lapsat la plaça que hi ha davant de l'abadia, bloquejant els accessos a la basílica i a l'interior d'aquesta basílica, això davant la mirada de desenes i desenes de turistes que de moment es quedaran sense poder-hi entrar. La majoria dels manifestants han pujat a primera hora amb el seu cotxe, tot i que dos grups força nombrosos han arribat fa uns minuts a peu des de Monistrol i de Collbató. Alguns també han pujat en bicicleta i fins i tot una quarantena han estat escalant i penjant a les roques unes grans lones grogues. L'ambient és festiu, amb proclames contra el govern i aquest bloqueig de les negociacions, i volen que sigui un avís per navegants del que podria passar d'aquí uns dies amb la visita del Papa a Montserrat.
11: Més coses, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per poder accedir als préstecs d'emancipació. Són els crèdits públics sense interès que dona l'Institut Català de Finances i l'Agència d'Habitatge per poder comprar un primer pis. I pel que fa a la política espanyola, el PP continua pressionant els socis d'investidura de Pedro Sánchez perquè retirin el suport al govern espanyol i no siguin còmplices dels casos de corrupció que esquitxen el PSOE. La popular Elma Ezcurra ha posat el focus en Junts i els reclama que moguin fitxa.
16: Junts foren actores principals de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida.
11: Doncs bé, Junts insisteix que no els pertoca a ells prendre cap decisió. Míriam Nogueras assegura que és Pedro Sánchez qui ha de convocar eleccions, l'anima a fer-ho, de fet, i creu que és bastant simptomàtic que hagi escollit el dia de Sant Joan per donar explicacions al Congrés. N'ha parlat a la Televisió Espanyola.
17: Nosotros solemos, per Sant Joan, quemar aquello que no es útil. En todo caso, vendremos y escucharemos las explicaciones. Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos. Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie. No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez com a col·lecciones.
11: I la defensa de Jonathan Andic acusa els Mossos d'inventar-se proves i falsificar-ne d'altres per adjudicar-li la mort del seu pare. Un dels investigadors que treballa amb els advocats, Francisco Marco, apunta al sergent encarregat del cas a voler-lo culpar, sigui com sigui, i fins i tot creu que afers interns ho hauria d'investigar. En una entrevista al Món a RAC1 critica, entre moltes altres coses, que la policia no hagi parlat amb els primers excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare.
18: Està? Este testigo la causa? No está en la causa. ¿Por qué no lo...? Llamó. Y ha llamado hasta el último fontanero de Mango preguntándole si padre y hijo se llevaban bien, porque le importaba una mierda lo que ocurrió en la montaña. O sea, él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre.
11: També ha exhibit la factura de telèfon de Jonathan Andic per demostrar que sí van utilitzar el seu telèfon a Quito, on li van robar. Això vol desmentir la teoria que se'l van dur a l'Equador i ni el van engegar, només amb l'objectiu de fer desaparèixer el mòbil. Un atac a la investigació policial que Marco ha esbombat amb contundència i que és el tret de sortida d'una batalla mediàtica que tot just comença. Els esports amb l'Albert Padrón.
19: El Barça presentarà Anthony Gordon avui a 2:15 del migdia. El futbolista britànic firmarà el seu nou contracte per 5 anys i es convertirà en el primer fitxatge del Barça per la temporada que ve. El segon podria ser Julián Álvarez. El Barça el vol i prepara una oferta de 100 milions d'euros, però des de Madrid asseguren que l'Atlètic la veurà insuficient. Encara el Barça, Eric García reconeix que li agradaria ser capità del primer equip. El defensa de Martorell n'ha parlat aquest matí en una entrevista al Món a RAC1.
20: Crec que tothom faria il·lusió, però sí, a les categories inferiors sempre ho he sigut. Crec que és algo que tampoc s'ha de buscar, crec que és algo que ve de forma molt natural, amb el caràcter d'un, la manera que, bueno, que s'integra dintre el vestuari, i crec que és algo que em surt natural, no? El fet d'ajudar doncs, l'equip, i òbviament que sent d'aquí doncs, faria il·lusió.
19: El motor Marc Márquez ha reaparegut aquest matí en els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El cerverí, que no corre des de fa 3 setmanes per lesió, ha marcat el 15è millor temps. I en bàsquet, avui es disputa l'última jornada de l'ACB amb el quadre del play-off en joc, així com el descens. A les 6 de la tarda, Manresa-Real Madrid serà el comiat de l'històric Dani Pérez, i a 8:45 del vespre, Girona-Joventut, Ucamp-Múrcia-Lleida i Andorra-Barça. L'equip del Principat es juga a la permanència, mentre que el Barça està pendent de saber en quina posició acabarà la temporada regular. Tot i així, no ho sabrà fins diumenge, perquè encara té un partit pendent contra el València.
11: I el temps, les temperatures pugen ràpidament. Aquesta hora ja es mouen entre els 27 i els 32 graus a moltes comarques. Avui encara poden superar els 36 o 37 en punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. A la tarda s'escaparan alguns ruixats al Pirineu, mentre que a la resta es mantindrà el sol. Demà baixa la temperatura, de manera més acusada al sud, i diumenge puja sobretot a la costa i al prelitoral. A les tardes s'esperen xàfecs al nord. Res més, ens actualitzem al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
3: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
21: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
22: I benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
21: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
22: Bon dia, Òscar Dalmau.
21: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranensi, Oriol de Balanzó.
22: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
21: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
22: avui és últim divendres de mes i, per tant, sentirem la recreació amb intel·ligència artificial de la baralla als vestidors del Real Madrid entre Valverde i Tchouaméni.
21: Ai, sí! Quina gràcia, quina gràcia allà. Més res parlado, sí, que deien, sí, i amb l'aparició estel·lar al final de l'entrenador del Madrid.
22: Sí, com li deien, sí, tot això que alguns heu sentit i que tornareu a sentir com el primer dia.
21: Sou tremendos, eh?
22: També la sentirem a vostè, Angelines, no marxi, quan va parlar, quan parla de l'antivirus i els creuers,
21: sí,
22: i això,
21: sí,
22: això ha sigut fa res.
21: Morirem tots, eh?
22: Sí, no morirem tots. Miri, també el sentirem a vostè, Conrad Consum, parlant d'un dels seus temes preferits, Rodalies.
21: Mare meva, tinc el gorro tan ple de pipes que sembla un camp de girassols, hòsties.
22: Tot això i molt més avui a La Competència, un programa que no passarà la història.
21: Però us farà companyia. Va, aneu passant.
0: No cal moure's de RAC1 per escoltar La Competència.
21: Bueno, vinga, ja està, ja esteu. Sí. Podem parlar del tema?
23: El tema, sí, ara parlarem de l'extrema dreta al Regne Unit, que arrasa les eleccions municipals.
21: Ah, sí?
23: Sí.
21: Això és veritat?
23: Sí, bueno...
21: No volia parlar d'això.
23: Ah, val, però encara estan fent recompte, però sembla que el partit de Nigel Farage està guanyant per golejada.
21: D'aquí?
23: Allà deuen estar una mica sorpresos perquè els bons van guanyar la guerra, no com aquí. Així que...
21: Bueno, no ens despistis amb bones notícies de que si l'extrema dreta va guanyant...
23: Bones notícies, tot,
21: però parlem del tema. Parlem del tema. No em diguis quin és el tema.
23: És que no sé...
21: La gent del públic ja sap de lo que parla.
23: No sé...
21: Fixa't, no diuen ni sí. No. Diuen... que són les 12 i 14 minuts.
23: Sí.
21: I no heu dit res encara del tema, home.
23: El tema aquí...
21: Ja saps de què parlo, no?
23: No, sí,
21: no,
23: sí.
21: No, sí.
23: No, eh? No, sí. Que...
21: No.
23: No.
21: No, sí.
23: Sí, què?
21: Sí, no.
23: No, aviam, vostè és...
21: Home, avui suposo que dedicareu tot el programa a parlar de futbol, no?
23: Futbol. Què ha passat en el futbol?
21: És dir futbol, una paraula que a priori no és cap acudit.
23: Sí, no.
21: Fixa't-hi, he dit futbol?
23: Sí.
21: La gent
23: ja ha rigut.
21: Ha rigut, eh?
23: No entenc exactament...
21: Concretament, sí, d'un club de futbol.
23: Parlarem d'un club de futbol, molt bé.
21: Perquè tenim un nom,
23: sí,
21: i el sap tothom.
23: Barça?
21: No, home, no, collons. Parlem del... Acompanyeu-me tots, sisplau, eh?
23: Sí.
21: Si jo dic Real, vosaltres dieu...
24: Madrid!
21: Real!
24: Madrid!
21: Real!
24: Madrid!
21: Arriba!
23: Per poc,
21: Ei, per poc.
23: No seria la primera vegada.
21: Aviam si l'extrema dreta guanyarà el Regne Unit i també aquí arrasarà RAC1, eh?
23: Bueno,
22: ja ha passat alguna vegada, eh?
23: A dos dies del clàssic...
21: Parlem del Real Madrid.
23: Sí, però a dos dies del...
21: Perquè això és un polvorín, eh?
23: Sí, és un polvorín. A dos dies del clàssic...
22: És un polvorón, diria jo.
23: Sí. A dos dies del clàssic, que pot acabar amb el Barça campió, doncs parlarem del Madrid.
21: Sí, dos jugadors del Madrid, Valverde i Tchouaméni, que van acabar l'entrenament d'ahir agarrotades.
25: A mi em sembla molt bé que aquesta gent doni espectacles, sí, sobretot pensant que aquest equip el paguem entre tots.
21: Què vol dir?
25: Home, entre pelotassos immobiliaris. Els pràcticament 2 milions d'euros que estem 2.000. Pagant... 2.000 milions d'euros!
22: Sí, sí, 1.950 milions.
25: Que estem pagant del Florentino Pérez per la plataforma Castor a través de la factura del gas.
21: Bueno, però no barregi...
25: Tots aquests jugadors són nostres, una mica.
21: Sí, home, però no barregi temes. Un moment, expliquem...
25: El Club Estado. Club Estado, sí, el que tengo aquí colgado.
21: Sí.
25: Eh?
21: Un moment que expliquem com va anar la batussa.
26: Doncs, a veure, Valverde i Tchouaméni, que són dos jugadors del Madrid, per si algú no s'han assabentat, ja s'havien enfrontat fa dos dies en un entrenament.
21: Va.
26: Ahir, Fede Valverde, que és un dels capitans de l'equip, va tornar-hi. Durant l'entrenament va fer diverses entrenades molt fortes a Tchouaméni, acusant-lo de ser ell qui havia filtrat, que ja s'havien enfrontat al...
21: Escolta'm, entrades fortes. A veure, allò que Valverde li fa una entradeta una mica més forta de la normal...
26: Es veu que no va ser així,
21: En un entreno. Estan jugant.
23: Estan jugant, són professionals, això, i saben
21: perfectament... Expliqueu bé les coses.
23: Sí, s'estava explicant bé, l'Oriol...
21: Això és normal. Passen els entrenos. Valverde li fa una entradeta una mica més forta a lo normal a Tchouaméni.
23: Sí.
21: I clava les puntes dels tacos d'alumini a la sala del coll.
23: Traveta,
21: I l'altre, que és molt, molt tiquismiquis, l'altre ja sabeu que hi ha, pues, bueno, hi ha jugadors més figaflors que altres. Sí, i l'altre, diu, el Chouameni s'emprenya. Ah, s'ha enfadat ara. Sí. Ara s'ha enfadat.
26: Es veu que la cosa...
21: És una manera que tenen els jugadors de parlar entre ells. Sí, els jugadors homes.
23: Sí.
21: Escolta'm, a veure. No es disculpen.
23: No.
21: Vull dir...
26: Posant-nos una mica en antecedents, Valverde, en un altre equip, amb el Villarreal, ja havia anat a buscar un company...
21: Al pàrquing.
26: Al pàrquing.
21: Lo típic, no?
26: Per saludar-lo i per preguntar-li si tenia bé la pressió de les rodes.
2: Per ajudar-lo per cas. No, aquí no hi cabràs.
21: Però això era un altre equip.
26: Això era un altre equip.
21: Quan jugava no sé on.
26: Ahir tenen aquests enfrontaments o aquestes entrades de Valverde una mica fortes.
23: Estira i arronsa.
26: I Valverde va continuar increpant Chouameni.
21: Chouameni, expliqueu bé. Baixa el vestidor.
26: Sí.
21: Amb 4 o 5 persones més, entre elles Valverde.
26: Sí.
21: Això és el que me diuen les meves fonts.
23: Quines fonts? L'altre, amb les fonts dels collons.
21: El xiringuito. No el veu veure, home... Ahir us vau perdre...
23: Sí, sap allò que no, un periodista no revela les fonts i vostè ha trigat 0,6 segons a dir... Primer a revelar la font i després que la font sigui el xiringuito, lo qual...
21: Home, què? Com a font és més gran que la font de Montjuïc.
23: No, i tant, i de més colors.
21: Llavors expliquen que Chouameni agafa Valverde i se'n van amb 3 o 4 i arriben al vestidor.
23: Sí.
21: I és Chouameni el que espera Valverde per dir-li, escolta'm, arreglem lo nostre, no?
26: Chouameni està enxerrant un de l'altre de manera força calmada.
4: Això és de construcció, perquè al final els homes
21: destruïts,
4: homes el que fem és arreglar les coses no amb bombes, no amb cops, sinó xerrant i amb petons al coll.
26: Doncs,
21: previ
26: aquests petons al coll, Chouameni intenta calmar Valverde el torna a increpar i finalment que arriben a les mans. Sembla ser que Chouameni colpeja a Valverde i Valverde...
21: L'empenta, vull dir, fan un forcejeo.
26: Aquí hi ha dues versions. Escolta'm. Una diu que Chouameni li va calar un mastegot.
21: Forcejeo.
26: I l'altra és que simplement es van allò que era cosa una mica ridícula d'agafar-se les samarretes, etc. I d'un moment determinat Valverde cau i es colpeja el cap amb una taula.
21: Quina sentida, nenes!
23: Sí.
21: Segur que va ser la cantonada de la taula. Ojo, les cantonades de les taules,
26: Sí, és que és bé.
21: Les carrega el diable, són perillosíssimes,
23: Perilloses, sí.
21: Allà, al vestidor del Madrid, el que haguessin hagut de posar és aquells cantos de goma que poses quan tens criatures per casa, totes les cantonades. Els jugadors de futbol són com crios.
26: Jo crec que és això i protectors als endolls, perquè...
21: Ah, exacte!
26: Perquè segons qui no posi els dits a l'endoll.
21: Com va acabar la cosa?
26: La cosa va acabar amb Valverde sagnant força per un trau al cap i sortint en cadira de rodes, del vestidor i cap a l'hospital.
21: Sabeu quants punts li van posar? 11. Són els que porta de diferència.
26: I fins i tot vostè s'atreveix avui. Sí. Sí, total, un cop a l'hospital li van dir...
21: No, però no soc ni dels uns ni dels altres.
23: No
21: soc ni del Madrid ni del Barça,
26: De què és?
21: De l'Espanyol.
26: Massa gent de l'Espanyol en aquest programa ja. Bé, en tot cas, un cop a l'hospital li van diagnosticar un traumatisme cranioencefàlic que el tindrà uns 10 dies de baixa.
21: Perdona, Màgic. Traumatisme?
26: Cranioencefàlic.
21: Ah, sí. Val, perdona.
23: I no hi ha ningú que parli bé en aquest programa.
26: Jo crec que ho he dit bé a la primera,
23: ho dic per mi mateix.
21: No, havia entès una altra cosa. Escolta'm, no heu dit lo millor de tot això. Molt bé l'Aniol, que sap totes les dades, ens han explicat fil per random.
26: Home, fil per random.
21: Però no heu dit lo millor de tot.
23: Home, tot és força lamentable.
21: Lo millor és que després d'aquest enfrontament entre Valverde i Chouameni, Real Madrid Televisión, la tele pública...
23: No, és una televisió pública.
2: Concertada.
21: Algú de subvenció de la Comunitat de Madrid? Algú deu caure, algun anunci?
26: No els hi cal.
23: Al final, totes les teles són públiques. Sí, comencem a buscar. Ja ho explicarem un altre dia.
21: La tele del Real Madrid, després d'aquesta batussa...
26: Això passa al matí i migdia.
21: Continua programant a la tarda, no?
26: Sí.
21: I diu, què podem fer a la tarda? Posem com si fos ahir, per exemple.
23: A Real Madrid Televisió,
26: crec que Real Madrid sempre és com si fos
21: ahir. No, que és en català. No, i van emetre a la tarda una pel·lícula de Bud Spencer i Terence Hill titulada Más Fuerte Muchacho.
23: Això és real.
21: Real.
26: Ho ha dit el Basté, i tot i que jo em crec tot el que diu el Basté, ho he hagut de buscar. Perquè no m'ho podia creure.
21: Però que no us ho creieu, que us ho he dit jo.
26: Efectivament, així
21: home,
26: és.
2: Casualitat?
26: A les 3 i 10.
2: No creo, això. No lo creo. Una panícula de mastegots.
23: Els més joves han de saber que les pel·lícules d'aquests dos senyors, de Bud Spencer i Terence Hill, doncs són això, pel·lícules de mastegots.
2: Bueno, hòstia, però amb hòstia la fina, amb la mà oberta, i amb tota la cara, sí. Bufetades amb la mà oberta. Mm. Qui és el programador de Real Madrid Televisió? Bueno, aquesta és la pregunta. Qui és aquest geni?
23: No en tinc idea.
2: Veiem, sisplau, una seqüència de la pel·lícula Más Fuerte, Muchachos.
23: Bueno, això és la ràdio. No?
2: Endavant el projector.
23: No.
2: Què vol dir que és la ràdio?
23: Que no es pot veure una pel·lícula. No s'entendrà res. La gent d'aquí, la gent de l'estudi...
2: La gent de l'estudi és intel·ligent,
23: Que si la gent ho entendrà perfectament. La gent que ens sent des de casa...
2: La gent que se sent des de casa també ho entendrà perfectament. Ah. Sí que s'entén, home. Imagineu-vos Bud Spencer. Sí. Bud Spencer és el gros, amb barba, i amb les mans, que sembla un piano, allò.
23: Sí. Senyor de 200 quilos, posem per cas.
2: I l'altre és el Terence Hill.
23: Terence Hill, sí.
2: El llest.
23: Bueno, llest, l'altre, no és particularment...
2: Estan en un bar, que ja dius... Que han anat a jugar al Remigio?
23: No.
2: Llavors el bar s'obre la porta.
23: El bar s'obre la porta.
2: I entren els malhechores.
23: El malfactor, sí.
2: Sí, que la baralla està assegurada. Uh-huh. Sentireu frases que semblen random, també, però no. Són frases amb una veueta. És un lloro. És un lloro que parla i que està veient la baralla des de dalt. I el lloro va comentant les hòsties. No t'ho perdis.
23: Això és Chejo.
2: No descarto que el vestidor de Real Madrid també hi hagués un lloro, que és la font que ha garlat a tots els periodistes d'allà de Madrid.
23: Uau.
2: Vale? Ens imaginem la seqüència...
23: Però estem demanant un esforç.
1: Sí, estem en un bar, en aquest bar hi ha uns malhechores, uns malfactors, hi ha Bud Spencer i Terence Hill i un lloro.
2: I un lloro. Atenció, el lloro va narrant les hòsties,
23: Vinga, va.
2: Endavant la panícula.
5: Ya sabes lo que pasa en una discusión entre amigos. Siempre se levanta la voz y se entera todo el mundo. Bueno, ya está bien, date prisa. Ya podemos empezar.
2: Venga.
6: ¡Ah, qué bruto!
2: El lloro,
6: ¡Venga, más fuerte!
2: Música de ball.
23: Sí.
2: De fondo, com si estiguessin a la disco.
23: Ball de garrotades.
1: Crec que ens hem oblidat... Ens hem perdut aquest últim frase que diu... Es culpa el diente.
6: Escupe el diente.
7: Crec que ha dit escupe, no esculpe, perquè...
1: I he dit esculpe perquè és que tinc molta son, deixeu-me estar.
2: Escupe el diente. Bueno. Això li va dir Tchouaméni a Valverde.
23: No.
2: Quan ja el tenia rematat a terra, perquè jo que el va tenir a terra...
23: No.
2: Escupe el diente.
23: No.
2: Malhechor.
23: Bueno, no se sap exactament com va anar la cosa i tothom ha donat la versió del que va passar en aquell vestidor.
2: Oscar.
23: Ah, no em toqui.
2: Sí que se sap.
23: Sí?
2: Sí que se sap el que va passar.
1: Però no hi ha imatges.
2: Com que no hi ha imatges? El xiringuito del Pedrerol. Sí que ho saben, que van recrear, van tenir els collons de recrear la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb la intel·ligència artificial. Algú va dir a la reunió del programa del xiringuito, oye, ¿podríamos hacer...? Porque mi suegro me ha enviado un vídeo del perro que tiene del Chihuahua yendo en bicicleta y es que realmente parece de verdad. Le digo a mi suegro, por favor, que nos haga el vídeo
23: de
2: Tchouaméni
23: y Valverde
2: fotent-se castanyes. No hay huevos.
1: Díselo.
2: Aguántame el cubata.
23: Sí, és veritat que el programa d'en Pedrerol, el Chiringuito, van recrear, efectivament, amb intel·ligència... No sabrem la intrahistòria, no sabem si hi ha un sogre, però recreen amb intel·ligència artificial com van a la baralla. Però la IA no ho va fer gaire bé, a Valverde li van cosir un trau al front, però el vídeo, recreat per la IA, Valverde es fa un cop al clatell, no al front.
2: Fot un cop al clatell i el plano següent de la IA està el Valverde sagnant al front.
1: I a més fa una cosa, que és que suposo que tampoc devien tenir prou diners, i en comptes de sortir sang, surt com un líquid blanc, és a dir, li surt llet del clatell.
2: Sí. Però 2 litres de llet, del clatell. Això és perquè el Pedrerol no paga la versió premium de la IA, que li fa els vídeos.
23: Bueno.
2: Però escolta, molt millor la meva recreació de la baralla.
1: Com que era recreació?
2: Home, perquè vaig veure que això el xiringuito era una tonteria, però sobirana, dic, això no s'ajusta a el que realment ha passat.
23: Bueno.
2: Llavors dic, escolta'm, deixa'm a mi fer una recreació amb la IA.
23: Sí.
2: Li diré a la IA que em faci de Valverde
21: de Tchouaméni,
23: sí,
21: i de l'entrenador després. I això, aquesta sí que, la que sentireu ara, és una recreació fidedigna.
23: Fidedigna.
21: Fixa't tu, sí, de com va anar la cosa entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Ja
26: això
21: dintre,
26: ho podem sentir, és a dir, perquè el xiringuito només es veu...
21: No. Ho sentireu, però a la perfecció. Obre la conversa, Tchouaméni. I li contesta Valverde, pareu l'orella.
8: Menuda entrada me has hecho payaso.
9: ¿Payaso yo? ¿Payaso tú?
8: No, tú más payaso.
9: No, más payaso tú.
8: No, payaso tú.
9: No, tú más payaso.
8: ¿Pero qué te pasa, payaso?
9: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
8: Mira, ya está bien, payaso. Jota es Suiz Tchouaméni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
9: No tienes cojo.
21: Aviam. No l'ha deixat ni acabar. No. Valverde li diu, no tienes cojo... No li ha deixat acabar la frase, és a terra. Què us ha semblat?
23: Estic absolutament fascinat per aquest ús de la intel·ligència artificial en mans seva.
21: Jo he trobat a faltar un aplauso final. Per...
2: A la cara de Valverde.
21: Escolta'm, però no aplaudiu.
23: Com?
21: Per què aplaudiu?
23: Perquè ho acaba de demanar.
21: No s'ha acabat encara la penícula.
26: Com que no s'ha acabat? Ja l'he clavat al mastegot.
21: Que no, que les meves fonts em diuen que després al vestidor, perquè eren 5 o 6, després va arribar la resta,
23: sí,
21: i va aparèixer l'entrenador del Madrid. Voleu sentir com continua? Sí?
23: Sí?
21: Voleu més intel·ligència artificial fent periodisme? Sí! El públic ha parlat. Doncs just s'acaben d'estomacar, ja ho heu sentit, no tienes cojo... Puh.
23: Sí?
21: I entra en escena l'entrenador del Madrid per demanar explicacions. Mm. Primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni li respon. Valverde aquí no el sentireu, perquè Valverde estava estabornit a terra. Semi-inconsciente.
26: Sí. Traumatisme cranioencefàlic.
21: Vale. Primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni.
10: ¿Qué pasa aquí?
9: ¿Y tú quién eres?
21: Bueno, un moment. Soy que, claro, la intel·ligència artificial s'acaba en les veus.
23: Sí.
21: Li hem hagut de pujar a l'entrenador una veu femenina.
26: Pot ser que aquesta...
21: Però, bueno, allà on sentiu una veu femenina, imagineu-vos un senyor que sembla el Sant Cristo després de baixar-lo de la creu.
23: L'entrenador del Madrid.
21: Amb la barba tintada d'un negre massa negre, fins i tot.
23: Rotring 08.
21: Exacte.
26: Tornem-hi. Tenim Valverde al terra, amb commoció cerebral, pràcticament, i entra l'entrenador. I parla amb Tchouaméni.
21: Exacte.
10: ¿Qué pasa aquí?
9: ¿Y tú quién eres?
10: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
23: Estem portant la intel·ligència artificial a
21: fixa't si és intel·ligent, eh?
23: Sí, no.
21: Que, ojo, eh?
23: Sí.
21: No. Ojo,
23: Ja hem plantejat la situació, arriba aquest senyor, l'entrenador, i com continua la seqüència? Com continua?
21: Bueno, podem tornar...
23: A què?
26: Vols tornar a sentir aquest mateix tall o seguim endavant?
21: No, seguim. Diu, què passa aquí?
23: Sí.
21: Tu qui eres?
23: Sí.
21: Soy el entrenador, Árbalo Averloa. No.
23: Per ser l'entrenador no sap el seu propi nom i és un senyor gran, eh?
21: No ho descartis, eh? No. Podem tornar a sentir al principi i després sentir la continuació?
26: És a dir...
21: Perquè no perdeu el fil,
26: Sí,
21: vale.
10: Què passa aquí?
9: I tu qui eres?
10: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
8: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
10: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
21: ¿Qué está pasando aquí?
23: No, se li han gastat les piles a la intel·ligència artificial, perdó.
21: No, perdona, és una versió freemium.
23: No, ja, clar, freemium vol dir que no ha pagat. Perquè,
21: No hi ha prou veu, li ha pujat la veu de dona d'Alberola.
23: No, però és que a més li diu, ha de pronunciar bé el nom.
26: A veure, tornem a sentir aquest mateix fragment.
23: Sí.
26: Va, a veure.
8: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
10: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
21: Y Tchouaméni le responde...
8: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
10: ¿Cómo? ¿Resbalado?
23: Qui ha fet aquesta merda? Resbarlado.
12: El que s'està rient i no pot parlar.
23: Aviam. Això no va enlloc. Comença a no entendre'n. Comença a no entendre'n.
2: Sí, creus que comença?
23: A veure, recuperem aquest últim tall per no perdre el fil. Per no perdre el fil.
2: Quin fil?
21: Quina tonteria. Ai, quina tonteria. Quina tonteria, però... Perdoneu.
12: Sí.
21: Ha perdut el
2: personatge.
23: surten tots, ara.
26: Va, intento recuperar... perdoneu, eh? Entra l'entrenador del Madrid, sí, i li diu, soc Álvaro Arbeló.
23: Algú haurà d'agafar les regnes d'aquest programa.
12: Fins aquí el programa.
26: I no, i perdoneu, i l'entrenador pregunta què està passant aquí, sí, i Tchouaméni respon...
8: Nada. Que Valverde ha pisado una piel de plátano, sí, y se ha resbalado.
10: ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
26: I en aquest moment de màxima confusió, Jep...
23: En aquest moment de màxima confusió...
2: No pot. Sí.
23: En aquest moment de màxima confusió...
2: Tchouaméni, sí, li respon...
8: Que se ha resbalado, árbalo.
10: ¿Pero lo habéis arblado?
8: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado.
23: Hi ha algú que parli bé en aquesta recreació? Hi ha algú que... Perquè hi ha un moment que...
2: Així es va anar, eh? Sí. O sigui, perquè jo no m'invento res.
23: Jo crec que ha començat sent castellà, però està derivant... Jo crec que ja és euskera. Sí. Sí. Hi ha un moment que...
2: No, li diu...
23: Ha transicionat, ja és una altra llengua.
2: Perdona, li ha dit que s'ha resbarlado, árbalo.
23: Sí.
2: I diu, però lo habéis arblado? Sí, ja lo hemos arblado, pero se ha resbalado, árbalo. Sí. Està claríssim. Així és com va anar.
23: Sí,
2: ojo, eh?
23: En aquell moment...
2: Ojo. Total, Tchouaméni li diu que sí que ho han parlat.
23: Sí.
2: Lo hemos arblado. Sí. I árbalo al Berlora li respon...
10: Pues si lo habéis arblado y se ha resbalado, no se arbre más.
8: Vale. Arberloda.
10: Payaso tú.
23: Payaso tú.
2: Sí, s'ha acabat.
23: Acaba amb
2: un
23: payaso tú.
2: Ara sí, un aplauso, per favor.
26: No sé si val la pena tornar-ho a sentir tot d'una tirada perquè s'entengui bé, la pel·lícula.
2: A veure, podem preguntar-li al públic.
23: No.
2: Voleu que fem una sessió en doble i ho passem tot d'una tirada? La gent està esgotada. Que també ho recuperaran al podcast.
23: Vostè especialment. Va, ens la juguem. Ens ha costat tot un matí de treball, de feina...
2: Però si això t'ho fa una màquina.
26: Sí, una màquina que es diu Àlex Arbiol. Sí. Arbirloda, sí.
2: Àlex Arbiol? Arbiol?
23: Sí. Tirem tot això...
26: Tirem-ho tot seguit, si voleu.
23: Ja teniu el context. Senyores i senyors, Tchouaméni, Valverde i Arbeloda.
8: Menuda entrada me has hecho payaso.
9: ¿Payaso yo? Payaso tú.
8: No, tú más payaso.
9: No, más payaso tú.
8: No, payaso tú.
9: No, tú más payaso.
8: ¿Pero qué te pasa, payaso?
9: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
8: Mira, ya está bien, payaso. J.E. Swiss Tchouaméni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
9: No tienes cojo.
10: ¿Qué pasa aquí?
9: ¿Y tú quién eres?
10: Soy el entrenador. Árbalo a verlo.
8: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
10: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberón. ¿Qué está pasando aquí?
8: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
10: ¿Cómo? ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
8: Que se ha resbalado, árbalo.
10: ¿Pero lo habéis arblado?
8: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado, árbalo.
10: Pues si lo habéis arblado y se ha resbalado, no se arbre más.
8: Vale, arberloda.
10: Payaso tú.
13: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
14: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot.
0: A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar al carrer.
11: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar al carrer.
17: Fes t'entendre amb mi, Di.
18: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
17: Crec que m'he enamorat.
18: Normal, amb aquests preus.
17: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
18: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
20: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, el cargol, se la llauna...
27: Un moment, un moment, un moment, un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
28: És l'espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
29: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
30: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
31: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
30: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
31: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
30: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles.

0: Sí.
1: Recordeu Rodalies és gratuït des de fa 3 mesos i mig.
2: Sí, sí.
1: Ho recordeu perfectament,
2: oi? Sí.
1: Algú ha vingut avui en Rodalies o s'ha perdut aquesta bonica tradició d'utilitzar el transport?
2: Són els que han fallat, em sembla.
1: Sí, exacte, les 10 persones que han fallat són les que venien en Rodalies. Doncs això, fa 3 mesos i mig la cosa la van fer gratuïta, doncs s'ha acabat això, perquè tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig.
3: Ara que ja funciona, no? A partir del 9 de maig ja funcionarà tot, no?
1: No, crec que no. És que crec que a més a més, torna a ser de pagament i no funciona igual
3: no
1: que deixeu, no funcionava abans.
3: No deixeu de parlar de Rodalies.
1: De què vol que parleu?
3: Agafeu el cotxe, home.
1: No, sí, ho està fent molta gent, si Rodalies. L'altre dia ho explicàvem, que en 3 mesos ha perdut un quart de... O sigui, ha perdut un de cada 4 viatgers.
3: Veniu a
1: la gent està agafant el cotxe. I clar, quan
3: agafen el cotxe... M'assemblen poc, un de cada 4?
1: Sí, a mi també.
3: Amb el desastre que és Rodalies?
1: Però són 3 mesos, eh? Vull dir que en 3 mesos prendre el 25% del negoci és espectacular.
4: Et donaré una cosa...
3: Home, bon dia, Nani Fornells, què passa?
4: Sí, no sé què...
3: No sé què?
4: No sé què tal, Pasqual, bon dia, què tal?
3: Sí.
4: Una cosa, això vostres trens, de que us mouen i tal, era gratis?
3: Sí, ho ha estat una setmana, sí.
4: O sigui, és com doblement humiliant, no?
3: El què?
4: O sigui, perdona una mica.
3: Sí. Tus, tus.
4: És que vinc d'un viatge que he fet de Canàries, perdona.
3: Hòstia. Un creuer per rics, per gent amb pasta, eh?
4: Sí, però un creuer per rics normalment...
2: És un oxímoron.
4: Anem la família. Jo quan pujo a un barco anem la família i sobretot anem a barcos que no et mereixes, perquè són mig continent.
3: O sigui, si no es mouen gaire.
4: No es mouen gaire. Si es mou és que és pobre. M'entens? El Titanic, per exemple.
3: Sí, quan la proa encara està tocant el port...
4: Sí. Sí,
3: no sé. El port europeu, diguéssim...
4: És molt raro que estigui tocant amb la proa al port, però ja t'entenc. Ja s'han agafat tots barcos aquí. No.
3: La part de darrere,
4: quina és? Estan en bateria, perquè una mica, no? No sé, bueno...
3: Però imagineu un vaixell tan gran...
4: La popa és la part de darrere.
3: La popa és la part de darrere.
4: La popa, però on entres tu al cotxe, al ferri...
3: Per tant, la popa encara toca, diguéssim...
4: Sí, a
3: Europa, a continent europeu, i la proa, la part de davant, ja està tocant a continent americà.
4: Ja està, el passa, Waikiki.
3: O sigui, és així de gran...
5: No aneu de creuer, agafeu ponts.
4: Exacte. Bueno, ponts amb gent que t'està oferint serveis tota l'estona.
3: Ja,
4: no? Perquè
3: ja,
4: això sí que és molt maco, perquè hi ha gent pues, oferint molts de serveis i molt macos.
6: M'encantaria tenir un iate per fer-me portar la paella al barco. No hi ha millor lujo? A mi em dius, Angelines, quin és el lujo de la teva vida? Si m'ho pogués pagar, tenir un iate i... sense baixar del iate, dir-li a algú del servei de dir, mira, agafa la Zòdia...
2: Porta'm una paella d'aquestes...
6: I porta una paella.
2: Bona, deus que deu ser bona.
6: Deu ser bona quan la fan, però clar, quan t'arriba al barco ja deu estar allò a la Roset, ja deu estar una mica
4: és
6: passat.
4: És molt de ric, bueno. De menjar una paella, però depèn del barco, també. Mm. Jo insisteixo. Bueno, no insisteixo.
6: Saps el que no fa de ric?
4: El què?
6: Tapar la paella amb paper de plata.
4: No.
6: Els restaurants això trobo que haurien de dir, escolta, que és una paella de ric, eh?
4: Expliqueu unes coses que jo no entenc. Sí. Plata, però què sou? Bazuco. O sigui, és això. És que això de la cosa que...
3: Dels trens, dels trens de Rodalies, parlàvem.
4: Que eren gratis i tot això, és com doblement humiliant, no? Us posen uns trens ruïnosos que funcionen amb llenya,
3: no, home,
4: que funcionen
3: no, amb
4: pèl·lets, no? Jo què sé, aquesta cosa que s'han inventat. I a sobre us diuen, tranquils, no cal que pagueu, que hem d'estalviar per comprar penicilina, no? Perquè
3: bueno,
4: és una cosa de cicarina. No? És que és flipant la vostra vida. M'agradaria viure-la ni que fos per un dia.
3: Sí?
4: Sí, els rics arriba un punt que som tan rics i tan excèntrics que un dia de semipobre ens dona la vida.
3: Ja.
4: Jo no ho he experimentat perquè em sembla molt fort. Jo crec que hi ha gent que paga molts diners per poder viure una setmana com un pobre a la Índia. És com una mena de videojoc que s'està posant de moda entre nosaltres.
3: Va, Nani, calla un moment.
4: I al final pues, és molt maco, no? Perquè agafes trens, vas a un hotel de 3 estrelles, coses de pobres, no? Gràcies.
3: Bé, el servei de Rodalies ha estat gratuït durant 3 mesos i mig.
2: Sí, ho ha estat per compensar els usuaris per tots els talls, els trams de velocitat reduïda i els retards que han afectat la xarxa des d'aquell accident de Gelida.
7: Una cosa, per aquesta regla de 3 hauria de ser gratuït sempre, no?
3: Ja.
7: És que se'ns pixen a la boca o què? Sí, que et diuen, mira, fins ara aquest servei era una merda i era gratuït, però ara hi haurà un canvi i tu preguntes, el canvi és que deixarà de ser una merda? I ells responen, no, el canvi...
3: És que deixarà de ser...

0: gratuït.
1: Exacte, és que pagaràs.
0: Sí, sí, sí.
1: Dos felicitats a tothom, és que sí, és la història sí. de Catalunya, de la Catalunya autonòmica. No volia autonomia, dos tasses i por el culo.
0: No, no, una mica de raó sí que té.
1: No, la tinc tota la raó, Botiflermao. Això és dir cornuts i pagar el beure.
0: Ja no és cornuts i
1: no,
0: pagar el
1: no, no, no, és cornuts, pagar el beure, el sopar, les postes, el puro, l'habitació d'hotel i la universitat dels fills del cambrer.
0: Va, vinga, va, escolta.
2: Ja el tenim aquí. Curra, consum de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia.
3: Bon dia, diu. Últimament no dormo bé.
2: Ja, bueno,
3: no tinc bon dia, jo. Uh-huh. Em llevo suat.
2: Sí.
3: Xop! Com un ànec. Bueno, com un ànec xop, clar.
2: Sí, va, sí, clar, clar, clar, perquè és difícil que un ànec estigui xop perquè les plomes són hidròfobes.
0: Sí,
2: bueno, em sap greu.
0: Ignífugues,
2: sí. Intenta que la rifoca un ànec, però no per les plomes, sinó perquè corren molt.
3: Escolta, sí. És molt desagradable. Sí. Tinc un malson recurrent. Sí. Soc a l'Agència Catalana de Consum, al meu escriptori,
2: sí.
3: I li estic a punt de fotre queixalada un entrepà. De llengua estofada. Sí. Fantàstic. I quan ja tinc les dents encerclant l'entrepà... Ring!
2: Ring?
3: Sona el telèfon d'algú que es queixa.
2: Sí.
3: És una tortura.
2: Molt bé, senyor Consum.
3: Meu.
2: Sentint molt aquest calvari que viu vostè, que no pot menjar l'entrepà, no es pot cruspir l'entrepà de llengua, parlem de trens a Rodalies a Catalunya que ha deixat de ser, ser gratuïts.
3: Rodalies és el tema que més queixes provoca a l'Agència Catalana de Consum.
2: Sí.
3: Mira, sentim-ne una a l'atzar que he rebut avui.
2: Ah.
4: Hola, Conrad, sóc en Marcel, de Montcada i Reixac. Sóc de Montcada, no de Reixac.
3: Ja
4: i treballo a Barcelona en un fort de pa. Per tant, cada dia he d'agafar dos trens de Rodalies, un d'anada i un de tornada. Ja es pot imaginar el panorama. Un dia vaig arribar tan tard a la feina que el fort de pa ja havia tancat i era una botiga d'empanades. En fi, el cas és que el servei és tan nefast que jo no pago mai, ni fins ara que era gratuït, ni quan torni a valdre calés. Em penso colar cada dia i penso jugar al gat i a la rata amb els revisors, fins que em jubili. Vostè què n'opina? Creu que em poden empurar? Gràcies.
3: Bueno, escolta, Marcel, mira, normalment, com que sóc un professional funcionari, entenc que l'administració pública et diria que no et col·lessis, no?
2: Yeah.
3: Que paguis el bitllet.
2: Ja, però pagues per un servei. Si no et donen aquest servei, pagar...
3: Però és que ahir, vaig agafar el meu primer tren de Rodalies en 20 anys.
2: Sí?
3: I, mare de Déu, senyor, l'experiència va ser un autèntic malson.
2: Malson d'aquells en què quasi es pot menjar un entrepà de Pepito de Vedella?
3: Si tornes a fer broma amb els meus malsons, et partiré per la meitat.
2: Home.
3: Ja m'has tornat a fer pensar en el meu entrepà dels somnis. Si és que em cau la baba.
2: Sí.
3: Déu que em va matricular. En fi, això que et deia, Marcel, que et colis sense por. Passem a la següent consulta, sisplau.
5: Bon dia, Consum. Soc la Carla de Vilanova i la Geltrú.
3: Sí.
5: Però de Vilanova a Vilanova, no de la Geltrú. Però bueno, que jo visc a Manresa. I molt bé, jo no em queixo gens.
3: Sí.
5: Miri, el cas és que el meu avi era maquinista de Rodalies.
3: Sí.
5: Era un gran maquinista, la veritat.
3: Sí,
5: com que era maquinista, doncs jo tinc alguns privilegis. Per exemple, tinc tots els trens gratis.
3: Sí.
5: O com a mínim això és el que em pensava, perquè l'altre dia em va enganxar un revisor i em va dir que m'havia colat, que es veu que no tinc tots els viatges gratis. Ens vam discutir, la cosa va escalar, i ara em demanen 12 anys de presó per 7 delictes diferents.
3: Bueno,
5: què faig? M'ajuda?
2: Sí que va escalar, no?
0: Mare de Déu, senyor, t'hauria escalat tant que potser el va pelar i tot.
3: Jo hi arribo a un punt que ja no sé què dir. Vull dir, la gent es deu pensar que em truquen a mi.
2: Sí, home, clar.
3: Es deu pensar que sóc advocat, jo, o què?
2: Home, probablement sí. No?
3: Carla, de Vilanova. Que no de la Geltrú.
2: Sí, ja queda clar.
3: Només et puc dir una cosa. Abans no vagis a la presó, cola't a Rodalies.
2: Home, però no podem dir...
3: És el meu consell des que vaig agafar un tren.
2: Sí.
3: El meu consell per tothom.
2: Sí.
3: Coleu-vos a Rodalies.
2: Sí, total.
3: Eh?
2: Sí.
3: Queda clar això o no?
2: Sí.
3: És un consell de l'Agència Catalana de Consum.
2: Però pot ser.
3: Pràcticament sempre al vostre costat.
2: Bueno, molt bé, Conrad. Molta sort, moltes gràcies.
3: Per cert, tenim... Perdona.
2: Què?
3: Que tenim menció publicitària.
2: Ah, sí?
3: Home, amb la Maria Pilar.
2: Manolete.
3: No. La menció publicitària, sisplau, fem la menció publicitària en directe, des de l'estudi.
2: Sí,
3: se'n va la Noemi Polls i entra la meva companya i amiga, Maria Pilar. Bon dia, Maria Pilar.
6: Ei, què passa, bro?
3: Maria Pilar, aquest no és el to més adequat, potser, per una menció publicitària, no?
6: Va, Conrad, que fas molt cringe.
3: Però què li passa avui a Maria Pilar? Què et passa? Què passa?
6: Si vols estar basat, Conrad, ja saps el que has de fer.
3: Okay.
6: Apunta't a les colònies de pares i fills a la brúixola i posa't a servir cony.
2: Però... Veure, un moment.
3: Escolta, Maria Pilar, però què li ha passat? Però què coi t'empatolles, Maria Pilar?
6: Sabia que em preguntaries això, Conrad, esclar que
3: si
6: sí. No pateixis. També pots venir a les colònies encara que no tinguis fills.
2: A veure, no, un moment.
3: Però això és una idea terrible. Adults sense fills en unes colònies amb menors.
2: Sí, sí,
3: però què és això?
6: Sabia que t'encantaria. encantaria. No, no. A les colònies d'estiu per a pares i fills de la Brúixola, els grans i els petits fan totes les activitats conjuntament. Però... excursions, sí. Jocs de nit, discoteca... No siguis NPC i apunta-t'hi.
3: Però quin nen vol anar de colònies amb els seus pares? És que...
6: Exacte. És fantàstic, oi?
3: No!
6: Colònies d'estiu per a pares i fills de la Brúixola. T'encantarà tant que... pec.
3: Ah, aquesta me la sé. Sí. Els joves ho diuen. M'ho fico pel pec.
2: Sí.
3: No? Quan alguna cosa els agrada, t'ho fiquen pel pec. No és així?
6: No, Conrad. No? Diuen pec, que vol dir pel cul.
2: Sí.
6: I m'ho fico pel pec és com dir descansi en Depp.
2: Què?
3: Mira, jo no he entès absolutament res.

0: de qüestions com aquesta supremacia blanca interioritzada, parlem de qüestions molt subtils. No és l'eixelebrat que insulta o que vete a tu país o no sé què. No, no, no. Són qüestions que es manifesten en comentaris o comportaments que la gent ni tan sols considera que tinguin relació amb el racisme, perquè, és això, no són coses expressament violentes.
1: ¿Nos pones ejemplos para explicarlo?
0: Evidentment.
1: Ah,
0: evidentment.
1: Perfecte, molt bé.
0: Llavors, parlarem de cinc exemples. Per començar, el primer, el paternalisme i la infantilització, no? Que moltes persones blanques i organitzacions dirigides per persones blanques creuen que saben el que és millor pels altres, no? Això comença amb el colonialisme i després tenim tot l'ONGisme i després molta gent comentant, no? És que si no anem nosaltres a ajudar l'Àfrica, com sortirà endavant l'Àfrica, no? I com diu el Sani Ladan, que és expert en relacions internacionals, Àfrica el que necessita és que Europa la deixi en pau i que tothom la deixi en pau.
2: Sí,
1: pero eso es verdad, porque, por ejemplo, en Ghana, en Abu Blashir, es un cementerio tecnológico que la gente, el blanco, la supremacía blanca, le manda sus obras en forma
0: todos
1: de
0: donaciones.
1: No, no es donación, es tu puta basura,
0: exacto,
1: tío.
0: Exacto. Tu ordenador Windows 2000, si tu Windows 1997 no lo mandes a Ghana. No lo mandes a Ghana porque se convierten en vertederos tecnológicos.
1: Exacto.
0: Y de camiones y tal. Vale. Després, el segon cas seria el dret al confort.
2: Que, perdó, seria, Europa podria perdonar el deute aquest fals...
0: Per començar.
2: Per començar, diguéssim.
0: Per començar.
2: Per començar.
0: Per començar.
2: Clar, això és una cosa que és increïble.
0: Exacte. El segon seria el dret al confort. Les persones blanques poden prioritzar estar còmodes i resistir-se a l'enfrontament, fins i tot davant de comportaments racistes.
2: Molt bé.
0: És a dir, si el seu confort és qüestionat, qui les fa sentir incòmodes és atacat. Amb la qual cosa, moltes vegades, quan s'assenyala un comentari racista, es té en pitjor consideració la persona que assenyala el comentari que no pas el comentari racista en si mateix. Per aquesta qüestió de confort i de jo no vull sentir-me malament, doncs llavors és que, bueno, és que sempre ha estat amb el mateix. És que no pot ser, és que què passada, és que això s'ha dit sempre d'aquesta manera i aquestes excuses. Després, el dret de propietat o privilegi d'accés. Les persones blanques poden expressar un dret inadequat, això és una mica complicat, però passa, de reclamació sobre certes coses creient que mereixen accés sense límit a recursos, espais, persones, cultures. Poden interioritzar el dret a definir les coses tal i com les veuen, exemple, antropologia.
2: Ja. Yeah.
0: I exigir que els altres acceptin aquesta definició, fins i tot quan els hi manca experiència. Fa uns anys hi va haver un documental sobre bandes llatines, això va ser molt bo, i fa poc el Moja Jereu ho ha publicat, en el que apareixien com unes pintades a una paret que la relacionaven amb bandes i tal, i hi havia una que hi posava KLK Manin. Vale? Llavors van consultar amb un expert en bandes, un senyor blanc, vale, espanyol, perquè desxifrés què volia dir KLK Manin. I llavors el paio aquest va dir que KLK volia dir Killer Latin King, que això volia que estaven amenaçant el tal Manin aquest.
2: Yeah.
0: Quan KLK Manin és que lo que Manin. ¿Qué pasa, hermanito?
2: ¿Qué es lo que Manín?
0: Manín es hermanín, ¿no?
1: O sea, el blanco también, las teorías del blanco, cuidado con él, ¿no?
0: Claro, pero con este derecho a la superioridad o a que yo que
1: voy
0: yo
1: a poner
0: defino,
1: la etiqueta de lo que, cómo se define esto, ¿no?
0: Sin tener ni puta idea.
2: Ya. Yeah.
0: ¿Vale? Clar, llavors, clar. El quart, la defensivitat. Clar. Les persones blanques poden centrar-se en la creença que són persones inherentment bones.
2: Perdona, això tot
0: i amb bones intencions.
2: Això que deies al punt anterior,
0: sí.
2: Perdona, també està passant ara amb tota la qüestió del vel, el hijab, el tal i el qual.
0: El vel, el jihab,
2: no hi ha cap persona...
0: qualsevol cosa,
2: però
0: Marc.
2: Estem, tothom opina, la gent opina, blanques opinant i blancs
1: opinant
2: sobre... Sí, sí, sí, sí,
1: sí, sí, tu com... te vas a los campamentos saharauis y aquellas mujeres con su tal te dicen antigua tú, que a ti te pegan en tu país, hay maltrato y esto es un matriarcado que hemos hecho nosotros y aquí un señor le pega a esta y se va de fuera de los campamentos. Y dices, exacto, es que tienes toda la razón, antigua tú.
0: Sí, sí, sí. però, o sigui, és això, sí, amb, tot, sí. amb tot.
3: Sí, sí.
0: Amb tot.
3: Sí, sí, sí.
0: Llavors, això, la defensivitat, és aquesta qüestió de creure que, com que jo sóc bona persona, no, aquest jo no sóc...

0: jo no sóc racista perquè sóc bona persona i perquè tinc bones intencions, no? Llavors, això es converteix en una qüestió problemàtica quan aquesta posició porta a no voler escoltar les formes en què les seves accions o omissions perjudiquen persones racialitzades, no? És la negativa a rebre feedback o crítiques, sobretot quan es tracta de qüestions relacionades amb el racisme.
1: Que per això, perdona, la Candela Penya, que ens coneixem de fa temps, és de les poques persones que jo conec blanques que... És veritat, te lo digo en la cara, te lo digo en la cara, que ella, que tu t'hi has fixat, està superoberta el dia de la Joana o altres coses sí. que hem parlat amb ella i tal... A, digo, uy, perdón, pum, pum, pum.
0: Clar, és que, però és que és així de fàcil, vull dir...
1: ¿Sabes lo que te digo?
0: Acceptar o admetre que t'has equivocat perquè tu tens una forma de parlar determinada que ningú mai abans t'havia dit això és problemàtic, no? Que algú de sobte et digui això és problemàtic i tu diguis, hòstia, no ho sabia, gràcies, canvio el xip.
1: Això és... M'hi poso.
0: És el que és desitjable, no? Però la gent... Ara m'has de dir que jo soc racista perquè... No? O sigui, és com... Jo moltes vegades, simplificant molt, dic això és com si et corregissin i et diguessin aquesta paraula que has escrit a Mac va sense.
1: Sí.
2: Va, tu què faries? Jo, que escolta, tu, però jo toc el meu dialecte...
0: Tu què faries? Diries, ah, vale, ja, ara ja ho sé. Sí, i ja va, està. Clar, no? No faries un gramassa. Doncs amb l'antiracisme ens hem de posar una mica així. Ho has dit així, ho has fet així sempre perquè ningú mai t'ho ha qüestionat. Però en el moment en què algú t'ho qüestiona, escolta.
1: Escolta, però després hi ha altra cosa que amb l'antiracisme, però passa amb altres coses... S'ha d'anar filant prim, és a dir, que tu no pots quedar-te només...
0: Exacte.
1: És a dir, perquè sempre hi ha més.
0: Exacte.
1: O sigui, és un pozo sin fondo, o sigui, som racistes profundament. Sí. Llavors has d'arribar fins a...
3: No, bueno, y este ejemplo que ya está diciendo, yo tengo amigas negras, lo que está diciendo, no, yo no soy racista, y ahora viene el Mickey y la seva novia es negra. ¿Y ets d'aquí? Sí, claro. Y dice, y me hablan alto, y les contento en catalán, y me dicen, ay... Parla català, dices, sí, o sea,
0: com mira, unes... aquest matí m'ha passat, he quedat amb la Jordana Mendelssohn, que justament és la directora del Centre Juan Carlos, Rei Juan Carlos a la Universitat de Nova York,
1: sí.
0: que per això la Chuen Ivana,
1: sí.
0: i està aquí uns dies.
1: Ah, que bo.
0: Llavors, hem anat a esmorzar, ella parla castellà, i estàvem parlant en castellà, llavors, quan ha vingut la cambrera, amb ella li parlava en català
3: i a, ti en castellà.
0: I a mi en castellà.
3: Sí, pero es que esta amiga mía me dice, no, pero es que te hablan como si tú no, es que no supieras ni
0: como si no
3: hablar,
0: lo entendieras.
3: Y te, no, y te hablan como más alto.
0: Mm.
3: ¿Qué te agrada? Y ella, ¿eh? O sea, como, es que hay
0: Candela,
3: mucho por aprender.
0: A mí un dentista, el día que fui a llevar a mis hijas a la reunión, a la revisión anual en el dentista, cuando mi hija menor dijo que había nacido el 26 de diciembre... aquell senyor va decidir que era molt important que ens expliqués que Sant Esteve és una festa aquí a Catalunya i que és una festa molt important i que la gent celebra molt i que es mengen canelons. El dentista.
3: Le quedó claro, ¿no? A ella, a tu chiquilla.
0: Sí, ella no lo sabía. Ella, que estaba harta de comer canelones,
3: de comer
0: porque...
3: canelones,
0: no
3: que los
0: sabía.
3: Hace ella incluso.
1: Que los hace ella, es canelonera. Sí, escolta una cosa, bueno, hem de seguir amb això perquè no tinc més temps, però ens queda l'últim punt, no?
0: L'últim, el silenci. La creença que callar quan apareix el racisme és neutral i que no fa cap mal. El privilegi de poder esperar fins que, no? Hi ha molta gent que és, no, jo no dic res perquè no estic segura, parla. Digue-ho, i ja aniràs, el que tu dius, aniràs filant prim i aniràs aprenent més. O sigui que ens hi hem de posar.
1: Deciré. Molt bé, moltíssimes gràcies. Anem a publicitat i després, Julen!
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Viu a la Roca Village, l'emoció de descobrir les millors marques per menys. Explora nous looks i noves tendències de firmes com Levi's, New Balance i Sandro. Vine a la Roca Village i fes-te amb les peces més desitjades abans que desapareguin. Obrim de dilluns a diumenge.
7: Quina falta et fa preparar casa teva per gaudir de l'estiu? Si està còmode i fresquet, està sobrevalorat. Això a tu no et fa cap falta. O sí? Posa casa teva en mode vacances amb ofertes fins al 25% a Leroy Merlin. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
8: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Estava aquí parlant, salia amb Candela Penya de Silvia de l'OBD, que ja sois com superamigues, no?
0: Ja està, íntimes. Sí,
1: sí, hem vist que anàvem tots amb els cascos al revés, tu tenies sí. Los míos, tu...
3: Por eso he oído al técnico decirte
1: cagades. Bueno, amb tots vostès, bueno, per favor, una bollera en ciernes, que ens
14: diré
1: una cosa.
14: Seguritas Direct, ara es diu... Seguritas Direct, ara es diu...
1: Very Sure.
14: Very Sure.
1: Bueno, però això ja no podem repetir.
14: Però no el que són, els primers a protegir. Seguritas Direct, ara és Very Sure, la teva companyia de sempre... Més forta que mai.
1: Que protegeix moltíssim, bla, bla, bla. Escolta'm, amb tots vostès, juren que arriba aquest... Arriba,
15: i ja fa tu. Temps, oh. Aviam, això com ho has dit, això, Marc?
1: Bueno, mira, juren Garricabeti...
15: Garricabeti, Garricabeti, cosa hi tens. Per això em poso juren als llocs, juren perquè aquí a Catalunya no n'hi ha tants, i aprofito no, gent, el filon.
1: Molt
15: filon.
1: Bé, sí, molt, sí. Bé, molt bé. Escolta'm una cosa, mira, puja, puja la música, perquè...
3: M'encanta, Julen, m'encanta.
1: Escolta, gràcies. Julen, tu publiques un nou treball discogràfic que es diu... Que és un EP? Un EP què és, ja?
15: Un EP és un mig disc, és a dir, són 5 cançons.
1: Ah, sí, sí, això encara existeix, eh?
15: Això encara es pot fer, sí. I, de fet, ara està tornant com la moda de fer EPs, perquè un disc sencer costa que la gent se l'escolti, llavors dius, bueno, doncs vaig atraient de 5 en 5, i així també pots anar descansant, creant coses noves...
0: Ja
15: bueno.
0: Estem així, eh?, que la gent no aguanta ni un àlbum
15: sencer. No, és fortíssim. Home, el xulo és quan pots posar 15 cançons i cadascuna de 5 minuts, però això ja no costa una mica.
3: Però deciré, és que ara la vida és esta.
0: Ja, sí, sí, clar. sí, no, per això. Però pensava que la música, no? No sé.
14: Els meus fills escolten músiques per TikTok, que ja és...
15: Això és molt fort.
14: És, o sigui, és fragment del fragment del fragment de la cançó.
15: Clar, compondre una tornada que duri 15 segons i perquè... Bueno, és horrorós. No, intento no anar cap aquí perquè vull fer coses que m'agradin a mi, no només que funcionin per l'algoritme, però és molt fort. Sí, sí.
1: Escolta'm, llavors es diu, perdona que no ho he dit, EP, amor o potser no.
15: Correcte, amor o potser no.
1: T'ha passat molt això d'estar enamorat i de dir, ai, no sé...
15: Jo crec que soc molt enamoradís, ho he estat sempre. Jo, des del
1: agraïm,
15: col·le...
1: T'ho agraïm, t'ho agraïm.
15: Des del col·le era el nen que, ja, que estava allà mirant i... És que és l'amor de la meva vida, aquella nena de segona fila. Això és m'ha passat. I de dur l'ho vist diferent, evidentment. Però sí, aquest disc parla d'això, una mica d'enamorar-se, de desenamorar-se, de passar per moltes fases.
1: Però això també pot ser problemàtic, no? Perquè aquests que sou enamoradissos i amb el rotllo aquest que jo m'enamoro molt com si fos una cosa, una prebenda, és a dir, que jo com que m'enamoro molt, allà te les composaràs.
15: Però hi ha una cosa que va per sobre d'això, que és,
1: és quina?
15: La confiança, el compromís, del diàleg... O sigui,
0: però llavors que... fas love-bombing?
15: Això... No, sisplau, no, per favor. Una cosa és com jo...
3: Ja m'admin culta. Jo... Explica'm què és, Gordi.
15: No, mai.
0: El love-bombing és quan aquell moment, no, en el que una persona s'apassiona per tu, no, i és... Farem això, no, les primeres... els primers moments d'una relació... Farem això, i et ven la moto, i et portaré aquí, farem això, i et faré regals i tal, i de sobte...
3: Nunca me ha hecho nadie un love-bombing a mi.
15: Millor que no.
1: Tu has dit perfectament.
3: No, nadie me ha dicho ni me ha invitado a fantasear de algún día te llevaré a Venecia.
1: Ah, o sigui,
3: es que
1: no,
3: ni
1: ja,
3: me
1: no,
3: lo han dicho.
1: No viene la previa.
3: Ni la previa. Perdona, Julen.
15: No, i ara, per favor.
1: Escolta una cosa, a veure. El disc aquest, tu ens podries explicar una mica més, Amor o no, però un EP, quan, són 5 cançons?
15: 5 cançons, i cadascuna parla de l'amor des de, o del desamor des de diferents perspectives. Tenim l'amor de l'enamoració gairebé adolescent, que et pot agafar amb l'edat que sigui, perquè hi ha un moment que aquelles pampallones, quan surten, surten. Ja...
1: Sí, però a veure, un moment, perdona. Aviam, és que t'estic tallant moltíssim, però... O sigui, ara a mi sí, no us passa. Jo amb 51, em ve les papallones...
0: Jo no vull papallones.
1: Papallones,
0: no, papallones és ansietat.
1: És ansietat,
0: jo,
15: depèn de com
0: de
15: ho visquis.
0: Mi, mucho.
15: Us agraden els musicals?
1: Mm. Ens agraden els musicals? Sí, jo he de dir que sí. Jo he de dir que sí, perquè si no em truca el Roc Bernardí, que l'adoro, i em fot unes bronques per telèfon...
15: Home, no,
1: clar.
14: A mi m'encanta, no
1: t'ho havia
14: mentir.
1: Jo
14: depende, perquè cuando estás en la conversación en el máximo tal... Ay, ahora que se pongan a cantar, dices, oye, por favor,
1: també pensa que jo vaig veure... Si veus West Side Story al cine, la del 64,
15: original,
1: del tal,
15: però creus en l'amor. No, però creus en l'amor. En una pel·lícula així creus en l'amor. T'enamora, t'agafa, t'enganxa, sí o no? Maria, tot allò és una cosa plena de clichés, però jo crec que t'enamora.
1: Però on vols anar a parar, Juli?
14: El musical més actual és La La Land, no? Un poco...
15: També, també. Doncs que jo també...
1: Ara aquí hi ha Ànima, que es veu que és boníssim.
15: Ànima.
1: L'has anat a veure o no?
15: Sí, i tant. Dues vegades.
1: Vas fer musicals.
15: He fet musicals, també.
1: Tu vas fer, quin musical vas fer?
15: Vaig fer Across the Universe i he fet també Uns Miserables, a Olesa de Montserrat.
1: Imagina't.
14: Has fet Uns Miserables?
1: En Olesa de Montserrat, esto es sofisticació.
15: A La Passió d'Olesa, sí, va ser xulo, això. Va ser molt
1: xulo. Però això no ho entès, vols dir el teatre de La Passió d'Olesa.
15: Exacte.
1: És que ho dieu, Ha fet, jo tenia apuntat la documentació, ha fet Els Miserables a La Passió d'Olesa. Dic, això quin puto lio és.
15: Clar, clar, és el teatre.
1: Es fan La Passió d'Olesa, n'hi ha uns al darrere que estan fent Els Miserables, o sigui, fan una mena com de combinació...
15: Un mix amb Jesucristo Superstar i tot.
1: T'imagines?
15: No, no, deia-lo dels musicals perquè, al final, aquestes cançons parlen com de l'amor des d'una perspectiva plena de clichés, perquè no, igual que La Ruptura, també, igual que... Però també tens cançons com Mario Kart, que parla de justament...
1: Mira, és aquesta Mario Kart, eh? Jo la sona mala.
15: Això et sona algun grup antic?
14: Sí, sí. Els 2000 a tope.
15: Exacte, és Take That, Backstreet Boys. I aquesta, en canvi, aquesta parla de la relació consolidada, d'aquella que dius, un altre cop els plats sense fregar, un altre cop els mitjons al terra, però t'estimo igual, no passa res. Et pots emprenyar amb la parella perquè s'adorm veient la pel·li que tu vols i tu li estàs intentant ensenyar, però dius, saps què? Aquestes coses petites ens fan sentir-nos vius.
14: Arriba una edat per això que dius.
15: No, només clichés.
14: Fins aquí. O sea, es que
15: no patiu,
14: Des del pleistoceno, que no veo yo un calzoncillo y un calcetín.
15: No passa res.
14: O sea, agradecería entrar y ver allí un gallumbo, ¿sabes?
15: Si en tenim, llavors, si en teniu prou d'aquestes coses i voleu fer fora algú de veritat, també hi ha una cançó per això, que és Red Flags.
1: A veure, la tens o no? Ah, tu, quina has de cantar, tu?
14: És la que ens toques.
1: Ah, doncs toca'ns-la.
15: Sí o què?
1: Sí, toca'ns-la.
15: Vinga,
1: toca'ns-la. Sí, sí, perquè més és l'hora, no?, que s'ha de tocar. Ja portem un minut retrasat. Mira, avisa la Núria Travessa que vagi venint. Que, mira, digueu-li que vingui, perquè avui ens passarem també d'hora i hauran de reajustar. És que aquí, claro, aquí el que passa que, claro, si tu, nosotros ara nos passamos, nos vamos a pasar unas pasotas, els d'informatius han de reajustar tot el programa perquè van como muy ordenados amb les càpsules.
14: Pues venga, vamos a poner orden en esto.
1: Vamos. No, sí, no hay manera.
14: Julen, estamos contigo.
1: A veure, Red Flags.
15: Per fer fora la gent que no toca de la vida.
14: Molt bé.
1: En directe, eh? El piano en directe. No, perdona un moment, tu també fas cançons d'amor quan fas el teu espectacle, que per cert, el 14 de juny, al Golem Teatre de Barcelona...
15: Correcte.
1: La música electrònica, pop, i és un super showman. Estaràs tu en directe allà?
15: Allà,
1: agafes el públic i els hi fas unes cançons d'amor? Com fas això?
15: Hi ha una persona al públic que serà l'afortunat o afortunada que pugui pujar a l'escenari i explicar-me la seva història d'amor i li faig una cançó en directe.
14: Però madre del senyor, Lluís.
15: Ho intento, aviam com surt.
14: Madre.
15: Si voleu venir, jo us la faig i us puc colar a l'escenari, potser, va. Però a les quatre juntes,
1: així, t'imagines?
15: La vostra història d'amor d'aquí.
1: Exacte. Escolta una cosa, en directe, el piano, a més es toca el piano, aquest senyor, és increïble, clar, vosaltres. Red Flags, Julen.
15: Tens tanta Red Flags.
1: Mira, en directe.

que em critiquis a Fargan i no és normal que no t'agradi el cacaulat, que em contestis sense stickers els missatges de WhatsApp, que gaudeixes criticant a l'esquena, després somrius, ningú et fa cap pena, que tens l'empatia d'un mur de ciment, ni

0: Red Flags, de Julen. Ens acomiadem fins dilluns, que vagi molt bé. No us perdeu, 14 de juny, Julen, al Golem, al Teatre Barcelona, i a Netflix, La Desconocida, la nova pel·lícula de Candela Peña. Nosaltres, per vosaltres, no podem fer res més, perquè és que és increïble. O sigui, per favor, Julen, genial, eh? Com t'ha quedat?
1: Decideix per Marc. Bravo.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Marc, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
3: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
4: ¿En serio? ¿Aquí?
3: Sí, en este monasterio.
4: Y yo pensando que era una excursión más.
3: Si estos muros hablasen...
4: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
3: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja... El arte de las pequeñas cosas.
5: Gobierno de La Rioja.
6: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
7: Valorado.
6: Y tanto que valorado. Porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
8: El éxito está asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
10: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
9: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
10: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés .es.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
12: Perfecte.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Ràdio en directe.
15: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
15: RAC més 1.
14: Notícies.
16: Podcast.
15: Contingut exclusiu.
14: Escolta.
16: Navega.
14: Descarrega.
15: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
14: Fàcil, còmoda.
16: Intuïtiva.
14: I renovada.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.

0: és a l'aplicació.
1: Bon dia, ara passen 3 minuts i mig de les dues. Educació i els sindicats continuaran negociant aquesta tarda des de posicions encara allunyades.
2: La pròpia portaveu del Nacional, del sindicat de l'OSTEC, havia situat els 400 euros. Nosaltres estem oferint 400 euros. Per tant, nosaltres el que voldríem és que poguessin reflexionar bé.
3: El que no és acceptable és que la primera proposta que se'ns porta per escrit després de molts dies de reclamar-la sigui una proposta definitiva i que no es pugui entrar a negociar. I ens mantindrem ferms i aquí els dies que faci falta fins que no entrem en aquesta lògica.
1: El departament de moment insisteix que la proposta d'ahir és l'última.
4: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: De seguida anem cap al Departament d'Educació, on aquesta tarda, aproximadament d'aquí a una hora, s'ha de reprendre la trobada entre la conselleria i els sindicats amb centenars de docents pressionant des del carrer. Allà hi tenim l'Eudald Martínez. La defensa de Jonathan Andic, mentrestant, passa el contraatac. I de quina manera el detectiu de Método 3, Francisco Marco, ha acusat els Mossos d'inventar-se proves i fins i tot ha demanat que s'investigui els responsables. Ha estat aquest matí al Món a RAC1, sentirem els seus arguments. El PP demana a Moncloa que rectifiqui les declaracions que ahir va fer Òscar Puente, el ministre de Transports. Recordem, va denunciar una ofensiva per fer caure el govern espanyol amb mètodes poc democràtics. Junts insisteix a demanar eleccions. I Romania demana a l'OTAN que reforci les defenses aèries i antidrons al país després que un dron rus ha impactat aquesta matinada en un edifici residencial a la ciutat de Galat i molt a tocar de la frontera amb Ucraïna. Esports, Xavi Rocamora, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
1: La signatura d'Anthony Gordon s'endarrereix. Els advocats de totes dues parts encara estan enllestint la paperassa.
5: Estava prevista per la una del migdia, però des de Newcastle i des de Barcelona encara treballen en els últims serrells. Falten alguns documents i resoldre qüestions fiscals. Malgrat això, des del Barça asseguren que l'operació no perilla i l'extrem anglès signarà en les properes hores com a nou jugador blaugrana fins al 2031. A continuació, Gordon es presentarà davant dels mitjans de comunicació i mentre s'ha acaba de tancar aquest primer reforç, el Barça ja treballa en el segon. El club prepara una oferta de 100 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, que els matalassers veuen insuficient. D'altra banda, Marc Márquez ja té el vistiplau dels metges per poder córrer diumenge la cursa del Gran Premi d'Itàlia. El cerverí ha tornat a pilotar la seva Ducati en la sessió de lliures aquest matí, en què ha marcat el 15è millor temps, i tot plegat el dia que es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga de Bàsquet, a les 6, Manresa-Madrid, sense res en joc, i a 2:15, Girona-Penya i Andorra-Barça. Penya i Barça lluitaran per millorar la seva posició de cara al play-off.
1: I el temps s'espera una tarda, altra vegada de calor extrema. Mònica Usart, bon dia.
6: Bon dia, sí, amb temperatures que es mouran entre els 29 i els 35 graus, o encara poden arribar als 38-39 en punts de les comarques de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre, amb alguns ruixats en sectors del Pirineu i a la resta, en canvi, es mantindrà el sol com a protagonista. I demà baixen les temperatures, ho faran de manera més acusada al sud del país, un descens de 4-5 graus, i diumenge torna a pujar una mica aquest termòmetre, amb matins de sol i tardes de tempestes, sobretot en punts de muntanya de les comarques del nord.
1: Som-hi, ara passen pràcticament 7 minuts de les dues.
4: 14:15.
1: Educació i els sindicats de mestres i professors miren de tornar a acostar posicions després de la trencadissa d'ahir a la nit, i la ruptura va ser pràcticament total, fins al punt que els professors es van tancar dins la conselleria com a senyal de protesta. Avui, però, les dues parts sembla que intenten reconduir la situació. S'han reunit durant 2 hores i mitja i ara han fet una aturada de 2 hores més per reconsiderar les posicions. Les converses es reprendran a 3:15 de la tarda. Anem fins la conselleria. Eudald Martínez, bon dia.
7: Bon dia, sí, els alts càrrecs del departament amb la consellera Esther Niubol capdavant i també els representants dels sindicats han sortit fa aproximadament mitja hora de la reunió, ho han fet cadascú pel seu cantó, han posat seriosos i sense voler fer declaracions als mitjans. L'únic que expliquen és que dedicaran aquestes 2 hores a analitzar la situació de les negociacions i veure com poden avançar. Ara per ara tenim pocs detalls de com han avançat les converses. Fons sindicals apunten que s'ha avançat sobretot en acabar de concretar serrells del reforç per l'escola inclusiva, però el gran escull continua sent el salarial. El departament va plantejar presentar una proposta que recollia un augment de 400 euros en 4 anys, tot i que els sindicats diuen que aquest augment no és real, perquè la conselleria inclou uns increments que ja recollia l'increment salarial estatal per tots els funcionaris de l'Estat i consideren que, per tant, no és un augment que marqui la diferència amb la resta de professorat de l'Estat. Aquest matí, abans de reprendre les converses, els portaveus d'USTEC i de professors de secundària, Yolanda Segura i Ramiro Gil, demanaven cintura al departament.
0: Tothom al carrer, no descartem sortir d'aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà del que ja tenim doncs, a sobre la taula.
8: No tot el que demanem és salari. Estem demanant també una revisió d'un sistema educatiu que està en fallida.
7: Qui també ha parlat abans de començar la reunió és la consellera Esther Niubó en una entrevista a TV3. En aquell moment insistia a defensar la proposta que va fer ahir el departament.
2: Miri, això dependrà d'ells. La proposta és clara. Jo crec que no podem ser més transparents. La proposta és aquesta, és concreta. La voluntat política d'arribar a acords, més predisposició que aquest govern, em penso que no el trobaran en altres, però a partir d'aquí doncs, convé també veure si la capacitat o la voluntat d'arribar doncs, a acords a l'altre costat doncs, també hi és.
7: Reunió, doncs, que ara està en pausa, que s'estava fent, com deies, amb una concentració d'un centenar de mestres i professors davant del departament. Ara aquesta concentració s'ha dissolt, suposem que reprendrà a la tarda. Mentrestant, s'ha reobert la via Augusta en aquest punt, que ha estat diverses hores tallada.
1: Gràcies, Eudal, i tot plegat ha coincidit amb l'aturada territorial dels mestres del Penedès i del Baix Llobregat, que aquesta vegada han decidit col·lapsar en Montserrat. Centenars de professors hi han pujat i han bloquejat els accessos a la Basílica, el Cremallera i l'Aeri. I això ha sorprès els turistes que volien visitar avui el monestir. Allà hi tenim en Jordi Claret. Bon dia, Jordi.
9: Bon dia. Avui els professors del Baix Llobregat i del Penedès han tenyit de groc el monestir de Montserrat. Estaven convocats a primera hora per pujar a peu des de Monistrol i Collbató, però alguns han preferit agafar el cotxe, la bicicleta i fins i tot una quarantena han pujat escalant. Primer han tallat durant una hora el Cremallera i l'Aeri i després s'han plantat una hora més davant la Basílica, bloquejant el pas dels turistes que s'han empipat. A pocs dies de la visita del Papa al monestir, un dels portaveus d'USTEC, Oriol Francesc, diu que és un avís per navegants.
10: No se'ns escapa que en uns dies vindrà el Papa. I aquest és un avís pel govern. El sistema, el conjunt de treballadores del món educatiu estem mobilitzats i no ens aturarem. No ens aturarem fins a aconseguir un acord que respongui a les demandes dels col·lectius.
9: Tot plegat amb un ambient festiu i fins i tot amb un punt irònic. S'ha cantat el Virolai i hi havia pancartes que demanaven a la Moreneta que finalment es desencallin les negociacions.
1: Gràcies, Jordi. Encara sobre educació, d'aquí en menys de dues hores ha de començar la selectivitat i ho farà amb un rècord de matriculacions. Gairebé 46.000 alumnes faran les proves d'accés a la universitat el 9, el 10 i l'11 de juny. A més, tots els tribunals disposaran d'un detector d'aparells electrònics per evitar que els alumnes facin servir el mòbil o rellotges intel·ligents per copiar. Joel Penya.
11: És una de les grans novetats d'aquesta selectivitat i que es provarà també en altres comunitats autònomes. A Catalunya, els 223 tribunals tindran un detector i el posaran aleatòriament a les aules. Si enxampen algun alumne copiant amb el mòbil o qualsevol altre dispositiu, el faran fora de l'aula i li posaran directament un zero a l'examen. Fins i tot, la comissió organitzadora de l'ESPAU pot decidir anul·lar tota la selectivitat d'aquest alumne. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, diu que és perquè tots els alumnes s'enfrontin als exàmens en igualtat de condicions.
12: I el que volem simplement és fer un tastet, una prova pilot, que s'està realitzant, com deia, amb altres comunitats autònomes i creiem que és una molt bona mesura perquè els estudiants puguin realitzar la prova amb tranquil·litat i sobretot amb totes les garanties de que no hi ha alumnes que tinguin cap avantatge a l'hora de realitzar les proves.
11: A més, el departament també provarà que els alumnes de 19 instituts puguin gestionar a través del telèfon tots els tràmits relacionats amb l'accés a la universitat. Aquestes PAU inclouen 35 matèries, les mateixes que l'any passat, i els alumnes sabran els resultats el dia de la revetlla de Sant Joan.
4: 14-15.
1: El govern espanyol es referma en la idea que els jutges fan pinça amb el PP per derrocar Pedro Sánchez. Ahir va ser el ministre Òscar Puente qui va acusar el poder judicial de fer servir mètodes no democràtics i avui el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya s'hi ha refermat.
13: No, yo lo que veo es al señor Feijóo adelantándose, haciendo anuncios de procedimientos. Yo creo que hay que preguntarle al señor Feijóo. Hay que preguntarle al señor Feijóo. Yo creo absolutamente, el gobierno de España cree absolutamente en la independencia y en el trabajo de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hay que preguntarle a otras personas, al Partido Popular, la utilización que hacen de determinada información.
1: Pedro Sánchez, tenim un acte públic sobre cultura aquest migdia, però no ha badat boca sobre els escàndols que afecten el PSOE, ni una paraula. El PP, mentrestant, va pujant el to de les crítiques. Diu que el president espanyol ataca els fonaments de la democràcia. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
14: Sí, bon dia. Acusen el PSOE d'adoptar una posició gravíssima per qüestionar els tribunals i exigeixen una rectificació i les disculpes cap als jutges. Dues dirigents ho han dit, Hermes Curra, nucli dur de Gènova, Isabel Díaz Ayuso.
15: Hablar d'un golpe de Estado des d'un ministeri del Gobierno de España és reventar la institució en este país. Están conspiranoicos.
16: No es de recibo ese ataque constante, los golpes directos que cada día está soportando el poder judicial por parte del Ejecutivo.
14: Junts li diu al PSOE que si té un problema amb els tribunals no es pot queixar perquè l'últim òrgan dels jutges, el del CGPJ, el van pactar PSOE i PP. Míriam Nogueras aquest matí exigia eleccions a Sánchez i se'n reia que no doni explicacions de la corrupció fins per Sant Joan, declaracions a la televisió espanyola.
17: Nosotros solemos per Sant Joan quemar aquello que no es útil. En todo caso, vendremos y escucharemos las explicaciones. Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos. Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie. No esperamos nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque eleccions.
14: També s'ha despenjat a més d'una hipotètica moció de censura del PP.
1: I amb aquest rum-rum d'eleccions anticipades, el CIS pronostica que els únics partits que pujarien si ara es fessin eleccions espanyoles són els de la dreta i extrema dreta. El PP pujaria gairebé un punt i mig amb Vox i s'ha acabat la festa també a l'alça. El baròmetre, a més, es va fer abans de la imputació de Zapatero i de l'escorcoll a la seu del PSOE. Tornem a Madrid, ara amb Roger Percivar. Bon dia, Roger.
18: Bon dia. El CIS dona la victòria al Partit Socialista, que tot i baixar dues dècimes respecte dels sondeigs del mes d'abril, avui obtindria el 36,2% dels vots en unes eleccions generals. Són 11,3 punts més que el Partit Popular de Feijó, que puja un 1,3 respecte del mes d'abril i que avui obtindria el 24,9% dels vots. Pugen Vox, que passa del 14,7 al 16,2% dels vots, i s'acabó la festa, de l'1,7 al 2,4%. Junts es manté al 0,8% i Esquerra Republicana baixa lleugerament i passa del 2,9 al 2,3% dels vots.
1: Gràcies, Roger. Un quart de tres, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella, que, entre altres coses, regula els comerços per intentar frenar l'obertura de nous salons d'ungles, botigues de complements telefònics i venda de productes canàbics. La mesura, que ha tirat endavant gràcies al suport de Junts i l'abstenció del PP, posa bastons a les rodes a la proliferació d'aquests negocis. En canvi, Esquerra i els comuns s'hi han oposat, exigint també mà dura amb les botigues de souvenirs o els establiments que guarden maletes. Sergi Giró.
19: Bon dia. El govern municipal defensa que el pla triplica el nombre d'activitats regulades de 55 a 180 i reforça les restriccions quirúrgiques, diuen, per frenar la proliferació de negocis que no aporten, diuen, valor afegit. El regidor Albert Batlle i Damià Calvet, de Junts, defensen que és un pas endavant per ordenar el districte. En canvi, Jordi Rabassa, dels Comuns, i Elisenda Alemany, d'Esquerra, creuen que es queda curt.
20: Senyors de Comuns i senyors d'Esquerra Republicana, no enredin. És un bon pla i, per descomptat, és molt millor que el que vostès van aprovar.
21: Evitar les activitats que no volem, com fundes de mòbils i manicures, establiments sense valor afegit.
22: Els veïns de Ciutat Vella convivim cada setmana amb la notícia de la darrera botiga que tanca.
23: Aquest pla és veritat que ordena les activitats, però no qüestiona el model. Necessitem més consignes de maletes? Vostès saben la resposta. Aquest pla és un xurro.
19: Tot plegat en un ple marcat també per les protestes de treballadors municipals que estan en vaga. Es tracta del personal de biblioteques, serveis socials i oficines d'atenció a la ciutadania o escoles bressol, que amenacen també, com apunten els mestres i professors, en mobilitzacions coincidint amb la visita del Papa a la ciutat.
1: I Glòria Freixa també serà candidata a les primàries de Junts a Barcelona. La diputada i secretària de la Mesa del Parlament ho ha anunciat aquest matí. S'afegeix a l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, que també es presenta en aquestes primàries, Laia Colomer.
24: En un comunicat, Glòria Freixa explica que s'hi presenta amb la voluntat d'integrar totes les sensibilitats de Junts i aposta per obrir una nova etapa política a Barcelona que deixi enrere, diu, les polítiques heretades d'Ada Colau que ha perpetuat l'alcalde Jaume Collboni. A Freixa, Martí Calvo, en els propers dies també s'hi podria afegir el nom de Jaume Alonso Cuevillas. Dilluns, l'executiva de Junts activarà tot el procés. Entre dimarts i dimecres es formalitzaran les candidatures, que tindran temps fins al dia 12 per recollir els avals. Si més d'un els aconsegueix, la consulta serà el 21 de juny.
1: Ara passen dos minuts d'un quart de tres, de seguida tornem.

0: 14:15.
1: Les 2:20, la defensa de Jonathan Andic contraataca, carregant amb duresa, molta duresa, contra la jutgessa i especialment contra el policia que lidera la investigació. En una xocant entrevista avui al Món RAC1, el detectiu de Método 3 i col·laborador de la defensa, Francisco Marco, ha acusat els Mossos d'inventar-se proves i fins i tot demana que l'investiguin.
2: Es una caza al hombre. Que ese mozo de escuadra tiene que acabar siendo investigado por asuntos internos de los Mossos de Escuadra, pero no porque yo lo diga, es que ya deberían estar.
1: Una de les errades de la investigació, segons Marco, és dir que Jonathan Andic es va endur el telèfon a l'Equador i que no el va utilitzar quan realment sí que ho va fer, Benet Íñigo.
3: L'investigador de Método 3 ha detallat alguns dels arguments del seu recurs. Ha ensenyat una factura del telèfon que demostra que Jonathan Andic sí que va fer servir el telèfon a Quito i ha criticat també altres aspectes de la investigació, com ara que no s'ha interrogat com a testimoni el primer excursionista que va arribar al lloc dels fets.
2: Està? Este testigo la causa? No está en la causa. ¿Por qué no lo llamó? Y ha llamado hasta el último fontanero de Mango preguntándole si padre y hijo se llevaban bien, porque le importaba una mierda lo que ocurrió en la montaña. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre.
3: També ha posat sobre la taula la hipòtesi alternativa a la defensa, que Isaac Andic tenia artrosi als genolls i va poder caure de manera sobtada. Ho avala amb informes mèdics, pericials i les imatges d'una caiguda anterior de la víctima i presenta el seu client, Jonathan Andic, com a un innocent i íntegre.
2: Te están haciendo culpable. Hay que sacar estas imágenes. No, muestra la debilidad de mi padre. Yo no quiero. Estamos hablando de este tipo de personas que no quieren mostrar la debilidad de este señor ni para salvarse. Oiga, no.
3: I sobre el paper de la jutgessa, la descriu com una novella que es deixa influir pel policia. Unes acusacions duríssimes que formen part, com ell mateix reconeix, d'una batalla mediàtica que tot just comença. Creuen que s'ha condemnat Jonathan Andic per avançat i intentaran revertir aquesta imatge per premsa, tele i ràdio.
1: L'exalcalde d'Altafulla ha investigat el Tribunal Suprem per presumpta adjudicació irregular de contractes, nega les acusacions. Félix Alonso, que ara és diputat de Sumar al Congrés, assegura que les factures a la consultoria de Joan Ignasi Elena i Joana Herrera són plenament legals. Justifica en declaracions a RAC1 que l'Ajuntament no tenia alternativa al Carnicer.
4: Félix Alonso assegura que l'Ajuntament estava lligat de mans i peus per les polítiques d'austeritat que el van deixar sense jurista en plantilla. Subratlla a RAC1 que els contractes, a més, van seguir els procediments pertinents.
5: Vull afirmar que tots els contractes formalitzats per l'Ajuntament d'Altafulla durant aquell període es van tramitar amb el convenciment que complien els procediments legalment establerts en l'àmbit de l'administració pública local. Igualment, els serveis contractats responien a necessitats reals i efectives de l'Ajuntament.
4: Alonso assegura, a més, que recusarà el magistrat del Suprem que instrueix el cas, Vicente Magro, l'acusa d'haver filtrat informació del cas a la premsa i recorda que havia estat senador del Partit Popular. També carrega contra l'actual alcalde d'Altafulla, lamenta que aprofiti tot aquest rebombori per treure'n rèdits partidistes.
1: Avui comença Santa Susana al Maresme, un festival de música vinculat a l'extrema dreta. Es diu Caos Indecent i ja encadena 4 edicions entre els grups que actuaran i a bandes que es reconeixen obertament neonazis. L'Ajuntament diu que no hi pot fer res perquè es fa en una finca privada, però l'oposició creu que hi ha mecanismes legals per impedir-ho, Alba.
4: La CUP assegura que el festival no té els permisos en regla i ha denunciat l'Ajuntament per no haver actuat. La plataforma antifeixista de l'Almaresme denuncia que la presència de persones amb simbologia nazi pels carrers té els veïns atemorits i anima a identificar els assistents a l'acte. N'ha parlat a RAC1 Julián, portaveu de la plataforma.
6: És que totes aquelles persones que estiguin per la zona, primer que vagin amb molt de compte i que si poden fer fotos dels personatges que es troben pel carrer, dels tatuatges i de vestimenta, doncs que les facin i que les passin a l'Instagram de la plataforma antifeixista de l'Almaresme, que nosaltres ho collirem i ho farem públic.
4: L'any passat el festival va plegar 150 persones d'arreu d'Europa i s'espera que aquest any n'arribin més. Els Mossos reforçaran la vigilància a la zona.
1: Anem ara cap a Brussel·les. Romania demana a l'OTAN que li enviï defenses aèries i antidrons. Després de l'incident d'aquesta matinada, un dron rus ha impactat a la desena planta d'un edifici residencial a la ciutat de Galaczy, molt a tocar de la frontera amb Ucraïna. L'impacte ha causat un petit incendi que ha deixat 2 ferits lleus, entre ells un menor d'edat. Tant la Unió Europea com l'Aliança Atlàntica han condemnat aquest atac, que és el més greu en territori romanès des de l'inici de la invasió russa a Ucraïna. Ursula von der Leyen creu que Moscou ha creuat una altra línia vermella i anuncia més sancions al Kremlin. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
7: Bon dia. Condemna unànime de tots els aliats de l'OTAN, també dels Estats Units, a l'incident amb un dron rus a territori romanès, però per ara Romania i l'Aliança Atlàntica opten per no escalar la tensió i no respondre-hi militarment ni tampoc invocant cap article del tractat Atlàntic que impliqui una resposta. Ara bé, la maquinària diplomàtica s'ha activat en la línia més dura. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, diu que estan preparats per defensar cada centímetre de territori aliat i promet defensar les capacitats aèries de l'est de l'Aliança, també de lluita contra els drons. Ursula von der Leyen ha anunciat que accelerarà l'aprovació de noves sancions i l'altre representant, Kaya Kallas, demana que no es permeti que Moscou vulneri l'espai aeri europeu amb impunitat. La incursió de drons russos a espai aeri del flanc est de l'OTAN no és un fet aïllat, però mai fins ara s'havia atacat una ciutat altament poblada.
0: 14-15.
1: El govern amplia fins als 40 anys l'edat màxima per demanar un préstec d'emancipació. Són els crèdits sense interessos que dona la Generalitat per poder comprar un primer habitatge. Fins ara només s'hi podia accedir fins als 35 anys. A partir de dilluns, Catalunya serà la primera comunitat autònoma que ho amplia 5 anys més, Laia.
8: Són préstecs en què l'Institut Català de Finances aporta un 20% de l'entrada del pis d'un màxim de 50.000 euros i que s'ha de tornar quan s'acaba de pagar la hipoteca al cap de 30 anys. Amb l'ampliació fins als 40 anys, el govern calcula que els podran demanar unes 600.000 persones. Ho ha anunciat aquest matí el president Salvador Illa.
9: Per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. Interessant. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
8: En l'últim any, unes 1.700 persones s'han comprat el seu primer pis amb un préstec d'emancipació que, de mitjana, s'han enfilat fins als 36.000 euros.
1: Encara en l'àmbit econòmic, els preus deixen de pujar. Al maig, l'índex de preus al consum se situa al 3,2%, que és el mateix nivell que el mes anterior, segons l'INE. Tot i l'estabilitat, la xifra d'inflació del maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Aquesta contenció de preus podria durar poca més, tenint en compte que a partir de dilluns tornen a pujar els impostos de l'electricitat i el gas. La llum tornarà a gravar-se al 21%, actualment està al 10%, i el gas li passarà al mateix. 3 minuts i arribarem a 2:45. Us ho ha avançat RAC1. La majoria de fumadors crònics creuen que tenen poques probabilitats de tenir càncer de pulmó. De fet, només una tercera part veu que està en risc de desenvolupar-lo. Ho diu un estudi internacional que han fet l'Hospital del Mar, l'IDIBELL, l'IDIBAPS i la Universitat de Rotterdam, Joel Penya.
10: És una investigació que va consistir en seleccionar 250 fumadors per fer-los les proves de càncer de pulmó i fer-los també preguntes abans i després. 4 de cada 5 van assegurar que si la prova era negativa seguirien fumant perquè creuen que no tindran mai càncer de pulmó. De fet, a 2 de cada 3 no els hi preocupava. L'investigador de l'Hospital del Mar, Adrià Moncusí, explica a RAC1 que d'aquests la majoria eren homes amb un nivell d'estudis baix.
11: Som coneixedors de que el tabac sí que comporta riscos, però potser no s'entren en risc de desenvolupar càncer de pulmó. Les dones tenen més preocupació que els homes a nivell de sentir-se preocupats per desenvolupar en algun moment de la seva vida càncer de pulmó.
10: L'estudi apunta que 3 de cada 4 fumadors crònics, que en molts casos consumeixen un o dos paquets diaris, volen deixar de fumar però mai no fan el pas. Per això, els investigadors també apunten que cal combinar els cribratges amb acompanyament per deixar el tabac.
1: I un estudi de la Vall d'Hebron avala que les persones amb esclerosi múltiple puguin posar-se vacunes. Fins ara, punxar-se la triple vírica o la varicel·la generava moltes reticències per poder tenir un brot. Aquesta investigació mostra que el risc no augmenta ni tampoc hi ha més activitat inflamatòria.
10: Per comprovar-ho, els metges de la Vall d'Hebron i el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya han seguit més de 350 persones durant 8 anys. Una tercera part van rebre alguna vacuna de malalties com el xarampió, la rubèola o les galteres, entre d'altres. La resta, no. El risc de tenir brots de la malaltia va ser el mateix en tots dos casos i, a més, les ressonàncies magnètiques tampoc van detectar cap inflamació. La cap assistencial de neurologia de l'Hospital, Martín Turé, admet a RAC1 que encara hi ha feina per fer perquè tots els pacients guanyin confiança, però amb aquest estudi han posat una primera pedra.
12: Això ens dona molta tranquil·litat a l'hora de poder recomanar que els pacients es vacunin i que poder-los d'alguna manera tranquil·litzada, que això no tindrà un impacte.
10: En paral·lel, la Vall d'Hebron va fer un estudi sobre la desinformació al voltant de la malaltia perquè encara hi ha moltes creences errònies sobre l'embaràs entre les pacients d'esclerosi múltiple. De fet, 3 de cada 5 dones diuen que la malaltia ha condicionat les decisions que han pres sobre la maternitat.
1: El nou disc de Paul McCartney és una de les estrenes destacades del dia. L'àlbum es diu The Voice of Dungeon Lane.
13: She loves him. She loves him with all her heart and soul.
1: És el 18è àlbum en solitari de l'ex dels Beatles. El formen 14 cançons, com aquesta que es diu Mom Gets By. També inclou aquest duet amb Ringo Starr.
14: The world around us wasn't safe, a place was falling down.
1: He feia gairebé 30 anys que Ringo Starr no col·laborava en un àlbum de McCartney. Més estrenes, Ariana Grande torna amb nova música. La cantant i actriu de Florida ha publicat Hate That I Made You Love Me. És el primer avançament del seu nou disc que publicarà el 31 de juliol i que es titularà Petals. Serà l'inici de la primera gira d'Ariana Grande en 7 anys. Aquí a casa, els Amics de les Arts també tenen cançó nova. Es diu així, Segurament t'estimo, i és el primer avançament del seu proper disc que arribarà l'any que ve. I Muxca ha tret una col·laboració amb el productor xilè Dinamarca. No m'exijas, mamá, que yo ya me hago entre la cua. Es titula Raixets. I ara el temps.
0: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Encara ens espera una tarda de molta calor, però demà fluixa, Mònica.
14: Temperatures que aquesta tarda encara poden arribar als 37-38 graus cap a punts de ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre i es mouran entre els 29 i els 35 graus a la resta del país, amb alguns ruixats en punts del Pirineu i a la resta, en canvi, amb el sol com a protagonista. I com deies, demà baixa la temperatura, fluixa la calor, tot i això, la calor encara serà intensa, entre els 28 i els 34 graus de màxima, però baixa de manera més acusada, sobretot a les comarques del sud, amb un descens d'entre 4 i 5 graus. I diumenge torna a pujar una mica la temperatura, amb matins de sol i tarda de tempestes a les comarques del nord.
15: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
16: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Pràcticament 2 minuts de 2:15 i el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça s'encalla en l'últim moment perquè falta paperassa. La signatura, Xavi, s'ha hagut d'endarrerir unes hores.
10: Sí, el fitxatge no perilla, ha volgut aclarir el Barça, però haurem d'esperar unes hores perquè s'acabi resolent una situació que no és nova. De fet, la vam viure fa pocs mesos en el mercat d'hivern quan amb Cancelo va passar una cosa similar. Sigui com sigui, el que és una evidència és que el Barça s'està movent ràpid. No ha passat ni una setmana des que va acabar la Lliga i el club blaugrana és a punt de signar la primera incorporació i ja treballa en la segona, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
16: A RAC 1, 14-15.
10: Comencem, doncs, amb les oficines del Camp Nou per saber en quin punt tenim aquesta signatura d'Anthony Gordon. Damià López, bon dia.
17: Hola, Xavi, bon dia.
10: Que, insistim, aquesta hora ja hauria hagut de ser presentat com a jugador del Barça, però la paperassa ho està impedint.
17: Sí, a hores d'ara, segons les previsions, Anthony Gordon ja hauria d'haver estat presentat i prèviament hauria d'haver signat el seu contracte per 5 temporades amb el Barça, però aspectes burocràtics estan endarrerint tot plegat, la comunicació entre els advocats del club blaugrana i del jugador, l'intercanvi de documentació de Barcelona a Newcastle, doncs està fent que el dia sigui un punt feixuc per tothom, de manera doncs, que tècnicament, de moment, Gordon encara no és jugador del Barça perquè encara no ha firmat el contracte de 5 temporades a canvi de 70 milions més 10 variables, encara que des del Barça ens asseguren de totes que l'operació no perilla i que és qüestió de minuts o d'hores, perquè segons l'última actualització, ens diuen, insisteixo, Xavi, que l'operació no perilla, però que pot ser d'aquí una hora o d'aquí 3 o d'aquí 4, que es tracta d'això, d'accelerar l'intercanvi de documentació, però que, clar, que els papers van de Barcelona cap a Newcastle, després tornen cap a Barcelona, per tant, pot ser que això o pot ser que Gordon aparegui d'aquí una hora o que aparegui ja cap al vespre. Qüestió de solucionar qüestions burocràtiques que estan acabant de perfilar els advocats de les parts i que recorden, certa manera, com deies, el que va passar amb Joao Cancelo fa uns mesos.
10: I mentrestant, el Barça també treballa paral·lelament amb el segon, en el segon fitxatge o la segona incorporació. Com tenim l'operació Julián Álvarez ara mateix?
17: Bé, més enllà de Gordon, és la prioritat número 1 del Barça al mercat d'estiu. Julián Álvarez amb un límit marcat per part del Barça claríssim, 100 milions. Ara mateix el Barça no es planteja passar d'aquesta xifra. Des de l'Atlètic de Madrid ja estan reaccionant, fins i tot amb virulència, les últimes hores. Defensen que Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i que no estan en venda. banda, en el moment que el Barça presenti 100 milions d'oferta, doncs no podem esperar una reacció positiva, per bé que el jugador tingui la intenció de sortir. Serà una partida més llarga que no pas la que s'ha jugat o la que s'està acabant de jugar amb Anthony Gordon.
18: Perfecte, Dani, gràcies. Lògicament, pendents de qualsevol novetat que pugui haver-hi ara a les oficines. Fins ara.
17: Perfecte, fins ara.
18: I encara parlant del primer equip masculí, sentirem Eric García, el martorellenc. Ha reconegut aquest matí al Món a RAC1 que li agradaria ser capità.
19: Crec que tothom faria il·lusió, però sí, a les categories inferiors sempre ho he sigut. Crec que és una cosa que tampoc s'ha de buscar. Crec que és una cosa que ve de forma molt natural, amb el caràcter d'un, la manera que... Bueno, que s'integra dintre el vestuari, i crec que és una cosa que em surt natural, no? El fet d'ajudar l'equip, i òbviament que sent d'aquí doncs faria il·lusió.
16: 14-15.
18: I a l'equip femení també és oficial ja que Mapi León no continuarà, també marxa del Barça, ho havia fet unes hores abans una balla al matí, ho explicàvem durant el 14-15, a la tarda s'hi va afegir

0: Mapi i una balla, doncs, que s'afegeixen a l'adeu d'Alèxia. Ara només falta per resoldre el futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo, que també acaben contracte, malgrat que tot apunta que continuaran.
1: 14-15.
2: Ja veieu, són dies de reformulació de plantilles a Can Barça, tant del masculí com del femení, i mentrestant a Madrid compten els dies per tornar a les urnes. Els socis del Club Blanc tenen una setmana per acabar de decidir quin president volen, i ho hauran de fer sense poder confrontar els dos projectes. Gemma Montero, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ja sabem que no hi haurà debat entre candidats.
3: No, perquè Florentino Pérez s'ha negat a coincidir amb l'altre candidat, Enrique Riquelme. Ho va deixar clar en la primera entrevista de la seva campanya, una entrevista a Televisió Espanyola.
4: ¿Va a debatir?
5: No, no, no. Que hable él todo lo que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
3: Florentino va deixar clar que sí té intenció de renovar Vinícius i també va dir a Televisió Espanyola que encara no ha parlat amb José Mourinho.
5: Estoy pensándolo, sí.
6: Sale mucho el nombre de José Mourinho.
5: Bueno, es que es un buen entrenador, claramente.
6: Pero todavía no va a anunciar.
5: No, no voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho.
3: Florentino Pérez, que també explicava que dissabte serà la final de la Champions a Budapest i que parlarà personalment amb Alexander Šeferin, el president de la UEFA, sobre el cas Negreira.
5: M'ha invitat el president de la UEFA i li vull comunicar que en cuanto termine esta campanya electoral le voy a dar un dossier que hemos elaborado durante 3 años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
3: De la seva banda, l'altre candidat, Enrique Riquelme, en una entrevista a ESPN, va dir que li encanta Rodri, migcampista del Manchester City, pilota d'or, i que pel seu perfil hauria de jugar al Real Madrid.
7: Es un grandísimo jugador y es el perfil de los que debería de tener y jugar en el Real Madrid, pero obviamente está en otro club, hay que respetar esa parte, pero son los perfiles de jugadores que deberían de jugar en el Real Madrid.
3: Rodri, de fet, és un dels jugadors que l'empresari alacantí tindria aparaulat per si guanya les eleccions.
2: Un dels dos que deia, aquest que juga com a internacional amb la selecció espanyola. I tot això, anem a Girona.
8: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí... 5 anys de coses bones i coses més bones.
2: És Michel Sánchez acomiadant-se del Girona en un vídeo que el club ha publicat a les seves xarxes socials. Bases, un vídeo que arriba hores després que el club fes oficial ahir la seva marxa, aquest 30 de juny.
0: Sí, Michel acaba contracte i no renovarà després de 5 anys a Girona, pujar a l'equip a primera, dur-lo a la Champions després d'una temporada per la història i fer-lo baixar de nou a segona aquest dissabte passat. Avui, en aquest vídeo gravat dins del vestidor, Michel s'acomiada donant les gràcies a tothom i amb paraules carregades de molta emoció.
8: Primer a la província, perquè sóc un gironí més. Després a l'afició, per el Michel català, que es define molt bé els 5 anys. Al club, perquè sempre he tingut la confiança de tothom.
0: Uns agraïments que en cap moment personalitza, amb una única excepció, la de l'actual director esportiu, Quique Cárcel, que viu justament ara els seus dies més qüestionat des que va arribar fa una dècada als despatxos de Montilivi.
8: Sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i he aprenent molt d'ell. Vull fer-lo públic, perquè és el que toca i és el meu sentiment, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys que ha merescut la pena.
0: Michel marxa després d'haver dirigit 221 partits oficials al Girona, 8 dels quals a la Champions, un fet que ha provocat que sempre apareguessin clubs mostrant interès per ell. Un dels darrers, l'Ajax, que tot apunta que podria ser el seu pròxim destí a partir de la temporada que ve.
2: I a l'Espanyol, no cal dir-ho, la situació és del tot diferent. Manolo González ha fet avui balanç de la temporada, que s'ha acabat amb patiment, però amb l'objectiu principal assolit. El tècnic blanquiblau la qualifica de temporada notable.

0: Pla. Edu de Batlle, bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, el tècnic blanquiblau s'ha mostrat content i feliç per poder continuar un any més a la banqueta blanquiblava.
2: Bueno, content perquè ha acabat bé. L'equip ha consolidat primera un altre any més. Important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
1: A partir d'aquí toca parlar de futur. Manolo González va tenir ahir la primera reunió amb Monchi per començar a dibuixar la plantilla. El tècnic té molt clar quin és l'objectiu, fer un pas endavant.
2: Tindrem vacances, però d'aquella manera. Sí que és veritat que hi ha molta feina per endavant, que hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així i ajudant. Doncs buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, que ens ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
1: Els primers moviments del mercat de l'Espanyol aquest estiu seran de sortida. De fet, avui el club ja ha anunciat que els quatre futbolistes que estaven cedits aquesta passada temporada tornen als seus clubs d'origen. Són Engonge, que torna al Nàpols, Piquel, a la Cremonese, i Ramon Terrats i Carlos Romero al Villarreal. De fet, el conjunt de la Plana ha anunciat avui la renovació i blindatge fins l'any 2031 de Romero. Let's go, don't
3: wait, this may last forever. I tot plegat a dues setmanes de l'inici del Mundial. Aquesta passada nit hem conegut la llista d'Argentina amb una altra baixa sonada en clau Madrid. Bassas.
4: La del migcampista francès, la del migcampista Franco Bastantuno, volia dir que el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha deixat fora per decisió tècnica. Compte amb el Madrid perquè la nòmina de mundialistes és molt més reduïda que de costum, després que també n'hagin quedat fora els espanyols, Trent amb Anglaterra o Camavinga amb França. En aquesta llista amb l'albiceleste sí que hi és, en canvi, Messi, tal com s'esperava, Julián, el Dibu Martínez. De fet, fins a 17 repeteixen respecte a Qatar 2022 amb la inclusió d'alguns jugadors nous, joves, com Nico Paz, Giuliano Simeone o Valentín Barco. Durant el dia d'avui també s'han de fer públiques un parell de llistes més, les de Canadà i Egipte, això mentre algunes de les seleccions mundialistes comencen a jugar els seus primers partits de preparació, com per exemple l'Iraq, que jugarà aquesta tarda a Girona, Montilivi, contra Andorra, aprofitant que aquests dies estan fent una estada a la Vall d'en Bas a la Garrotxa. Recordem que la selecció iraquiana jugarà després, dijous que ve, contra l'Espanya de la Fuente a la Corunya. També avui tenim un Iran-Gàmbia, Iran no és mundialista, Sud-Àfrica-Nicaragua, Sud-Àfrica també serà el mundial, i Bòsnia-Macedònia del Nord, amb els bosnians també mundialistes. Ahir Irlanda va guanyar 1-0 al Qatar de Julen Lopetegui, un Lopetegui que és un dels tres tècnics espanyols en aquesta cita dels Estats Units, a banda de Luis de la Fuente i el català Robert Martínez.
3: I el que comença avui és el play-off d'ascens a la segona divisió. El Sabadell juga aquest vespre l'anada de la seva eliminatòria a les 9 contra el Castilla a Valdebeba. Gemma.
5: El Sabadell arriba amb tota la plantilla al complet després de ser segon del grup 2 a tan sols un punt de l'Aldenc, que ha pujat de forma directa. Els de Ferran Costa van encadenar 3 partits sense guanyar a principis d'aquest mes de maig. Ara han de jugar dues eliminatòries complicades, la primera contra el Castilla amb el factor camp a favor, tot i que el tècnic del Sabadell no li dona massa valor.
6: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival i no pensar ni que hi ha una tornada.
5: El filial madridista té la baixa de Manuel Ángel i es reforçarà amb Thiago Pitar, que des del gener només ha jugat amb el primer equip i recupera també la mini i Manu Serrano. Els de López de Lerma no han guanyat en les tres últimes jornades. L'equip, de fet, arriba a aquesta eliminatòria gràcies a que el jutge de competicions no professionals decidís davant el triple empat a 58 punts per la cinquena i última plaça classificatòria. Hi haurà 250 aficionats arlequinats avui a partir de les 9 a Valdebebas. Recordem que diumenge al vespre l'Europa s'enfronta al Celta Fortuna en l'altra eliminatòria.
3: Ara passa un minut de 3 quarts de 3, anem a la resta del futbol.
4: Abans sentíem Michel acomiadant-se del Girona després de 5 anys amb un vídeo. També ho ha fet avui, però en aquest cas des de la sala de premsa, Íñigo Pérez, que deixa el Rayo precisament per entrenar al Villarreal. Encara a les banquetes, Paco Gémez també ha dit adeu al West Ham com a entrenador assistent de Nuno Espíritu Santo. Nuno segueix, tot i el descens, però Gémez no. I tornant a la primera divisió espanyola, el Getafe ha executat l'opció de compra del defensa uruguaià Sebastián Boselli, procedent de River Plate, després d'acabar la seva sessió a l'equip madrileny.
0: 14-15.
7: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Matriarcado, tradición y poder.
14: Yo cuido de mi familia, nena. Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
13: Presentada en los festivales de Málaga y en el Barcelona Film Fest. Mallorca Confidencial. 29 de mayo en cines.
3: Aparquem el futbol, parlem de bàsquet. Avui es disputa l'última jornada de l'ACB. Dani Aguilà, bon dia.
15: Hola, Xavi, bon dia.
3: Amb places de play-off i el descens en joc, per bé que encara quedarà un partit, el del Barça, diumenge contra el València.
15: Sí, i això fa que avui no tinguem la fotografia completa de play-off. De fet, es poden definir poques eliminatòries perquè quedarà aquest determinant partit de diumenge al Palau Blaugrana. Per cert, el primer des de l'oficialitat de la marxa de Pasqual a final de temporada. Anem a pams. Els partits per als catalans són els següents. A les 6, Baxi Manresa Real Madrid. Els manresans, onzens, volen acomiadar com cal el capità Dani Pérez, que deixa el club. Els blancs ja saben que seran líders. I a 8:45, el duel català Girona-Joventut, Andorra-Barça i UCAM Murcia-Lleida.
3: Per tant, ja sabem que el Madrid serà líder a partir d'aquí, que hi ha en joc.
15: Doncs l'ordre de la segona a la cinquena plaça que juguen, Baskonia, segona ara mateix, Múrcia, tercer, tots dos amb 24 victòries, València, quart, i Barça, cinquè, tots dos amb 23, però amb el partit pendent. El millor resultat per als blaugrana, ser segon, passa per guanyar avui a Andorra i a València diumenge, i que perdi l'UCAM contra el Lleida, mentre que el pitjor escenari seria caure fins i tot a la sisena plaça. Això passarà si perd els dos partits i el Joventut guanya avui a Fontejau. Seria llavors quan el Joventut seria cinquè i el Barça sisè. Això a la part alta. El que sí sabrem avui és qui ocupa l'última plaça de play-off. Serà el Bilbao de Jaume Pons Arnau o l'Unicaja. Els bascos depenen de si mateixos, visiten el Tenerife, però és que més guanyant seran setens i enviaran els canaris al vuitè lloc. L'Unicaja, en canvi, ha d'esperar que perdi el Bilbao i guanyar la pista del Baskonia per acabar a vuitè i a la posttemporada. I el drama el tenim a baix. Gran Canària, Andorra i Saragossa juguen no caure en l'altre lloc de descens. Els aragonesos són els únics que no depenen de si mateixos.
3: Això a casa nostra, on ja som a la recta final, precisament, dels play-offs de la NBA. Dani, tindrem 7 partits per conèixer qui s'enfrontarà als Knicks a la final.
15: Sí, San Antonio Spurs ha guanyat 118-91 Oklahoma City Thunder i hi haurà el definitiu partit de desempat a Oklahoma amb un gran Wembanyama, 28 punts, 10 rebots i un 20-0 al tercer clau definitiu. El setè partit, la matinada de dissabte, diumenge a les 2.
3: Gràcies, Dani. Anem a l'altre gran nom del dia. El trobem al motociclisme. Bones notícies per Marc Márquez, que ja ha rebut el vistiplau dels metges i podrà competir diumenge en el Gran Premi de Mugello. Martí Aguilar, bon dia.
16: Bon dia, Xavi. Marc Márquez va rebre ahir el permís per provar-se els primers entrenaments lliures, però amb una condició, sotmetre's a un entrenament mèdic en acabar per veure com responia l'espatlla dreta, que, recordem, es va operar junt amb el peu dret ara fa gairebé 3 setmanes. Aquest matí ha pogut completar 14 voltes i ha fet el 15è millor temps. L'examen mèdic ha estat exitós i Ducati ha anunciat que Márquez ja és apte pel que resta de Gran Premi. Tot i la il·lusió que suposa aquesta notícia, Márquez ja va explicar que l'objectiu a Mugello és recuperar sensacions.
17: Evidentment, si viatgem a Mugello és perquè em veig amb capacitat d'estar damunt la moto. No vol dir això de rendir al màxim, no vol dir això de lluitar per podi ni victòria, simplement continuar amb els passos de l'evolució, ho hem valorat amb els doctors i bueno, creiem que és la millor manera de seguir amb la meva recuperació.
16: Els primers entrenaments lliures han acabat amb Fabio Di Gian Antonio fent el millor temps, seguit de Jorge Martín i d'Ayo Gura. Demà al matí tindrem els segons entrenaments, la Q1 i la Q2, a les 3 l'esprint i diumenge a les 2 la cursa. En cap d'aquestes proves hi serà Àlex Márquez, que segueix recuperant-se de la caiguda brutal que va patir la setmana passada al Gran Premi de Barcelona-Catalunya i que finalment només ha suposat fractures a la clavícula dreta i a una vèrtebra. L'evolució de la lesió cervical marcarà el temps de recuperació del petit dels Márquez.

0: I dit tot això, anem al tennis. Tenim en joc el partit de Rafa Hodar a Roland Garros l'endemà que Jannik Sinner en quedés fora per un cop de calor. Basses.
1: Hodar s'està enfrontant al nord-americà Mikkelsen i de moment s'ha apuntat al primer set del tiebreak per 7-6 i ara s'està jugant el segon amb empat a 5 jocs. El que s'acaba de classificar ja és l'asturià Pablo Carreño, que ha guanyat a l'argentí Tirante ara mateix en 4-7, 7-6, 7-5, 3-6 i 6-4. Tot plegat, com dius, hores després que París acomiadés Jannik Sinner, ja vam explicar ahir, precisament en temps de 14-15, que Sinner acabava de patir un cop de calor quan dominava 6-3, 6-2 i 5-1 al tercer set contra Cerúndolo i que l'argentí li estava començant a capgirar el partit. Doncs bé, no només va acabar guanyant el tercer set per 7-5, sinó que els dos següents també se'ls va apuntar a Cerúndolo un dolor per un doble 6-1. Ahir el partit era al migdia, eren 34 graus i Sinner ho va passar malament, tal com explicava.
2: M'he començat a trobar malament, amb marejos, amb molt poca energia. He mirat de servir bé, però tenia molt poca energia. Aquest matí m'he llevat amb cert malestar, per això he mirat de fer punts curts al principi del partit. I m'ha sortit bé, perquè em trobava prou bé. Però després m'he anat trobant malament, amb aquest mur, i tot s'ha acabat.
1: D'aquesta manera, Sinner va acabar una ratxa de 30 victòries consecutives i farà que aquest Roland Garros sigui el primer dels últims 10 Grand Slams que no guanyi o ell o Alcaraz. Això no cal dir-ho, ha planat el camí a la resta de favorits, entre ells un Djokovic que aquesta tarda jugarà un partit complicat contra el portuguès João Fonseca amb l'objectiu d'intentar guanyar el seu 25è Grand Slam.
0: I avui atenció al Giro perquè tenim etapa important. De fet, és l'etapa reina que ha començat fa una estona, Gemma.
3: Sí, jornada d'alta muntanya amb 151 quilòmetres i 6 ports de muntanya amb sortida a Feltre i ascens final de segona categoria a l'Alegue. Jonas Vingegaard l'ha començat amb 4 minuts i 3 segons de marge sobre Félix Gall. Ara mateix 15 corredors afronten el segon ascens del dia quan falten 80 quilòmetres per meta. 10 corredors més els segueixen a 35 segons i la resta del grup és a 1 minut i 22 segons aproximadament. Ahir victòria per Pol Magny, tercera d'aquest Giro a Pieve di Soligo.
0: I en futbol sala, el Barça té avui la primera cita dels quarts de final del play-off al Palau contra el Valdepeñas.
3: Els de Javi Rodríguez no podran comptar amb els lesionats Adolfo i Pol Pacheco. Busquen l'únic títol possible d'aquesta temporada i ho faran amb el factor pista per iniciar l'eliminatòria amb una victòria que seria clau. Si arriben a la final, aconseguirien el bitllet a la Champions. Aquest Barça-Valdepeñas començarà a les 9.
0: Partit, per cert, amb component nostàlgic, li retiren la samarreta a Sergio Lozano.
3: Just en acabar el partit, el 9 del màxim golejador de la història de la secció quedarà per sempre exposat a l'espai de les llegendes després d'aquest partit, amb reconeixement als seus 334 gols i 34 títols com a jugador del Barça. Sergio Lozano, retirat des de la temporada passada, n'ha parlat aquesta nit, el tu diràs.
4: La verdad es que muy orgulloso. He tenido la suerte de que he jugado con muy buenos jugadores, con los mejores del mundo. Lo que pasa es que yo creo que también va más allá, ¿no? También es un jugador dentro de la sección que ha tenido muchos problemas a nivel de lesiones muy graves, entonces creo que eso también le da un poquito de cosa diferente a la historia.
3: Lozano, que está estudiando para ser entrenador, también ha dicho que le agradaría continuar trabajando al Barça.
0: I, Gemma, què ens falta per saber?
3: Que avui es juga el primer partit de semifinals de l'Hockey Lliga masculina entre el Liceu i el Calafell. Serà 2:15. I en natació artística, l'equip espanyol estrenarà a Pontevedra aquest cap de setmana la quarta prova de la Copa del Món, la seva rutina acrobàtica amb Bargany de Rosalía. De moment, avui s'ha fet la final del femení lliure en primera posició per Iris Tió, que ha fet la seva millor marca personal.
0: Què et sembla, Gemma? S'ha presentat ja una nova edició del Festival Sons del Món que se celebrarà aquest estiu a la Ciutadella de Roses i a diversos cellers de l'Empordà. Viu els concerts que normalment es fan al Palau Sant Jordi, però en petit comitè. Pablo Alborán i Fangoria presentaran nou disc. Gaudirem també del retorn als escenaris de Rosana, que celebra els seus 30 anys de carrera, i de Joan Dausà, entre molts altres. A més, a quatre cellers de l'Empordà podràs veure Carlos Núñez, Quim Masferrer, Roger Mas o Manu Guix. Tota la informació a sonsdelmón.cat, el festival delicatessen de les nits d'estiu de l'Empordà. Ara falten 4 minuts, una mica menys, perquè siguin les 3. Continuem esperant, ja ho sabeu, les declaracions de Gordon, Anthony Gordon, que de fet ni tan sols ha pogut signar per culpa d'aquests problemes amb la paperassa. Ho explicarem al llarg de la tarda aquí a RAC1. Ara venim.
5: El Club Capbravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
6: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en queda satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
7: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
10: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
11: 5, 6, 7, 8, valorado.
12: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
11: en España.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Vine a Caudet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
14: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Capbravo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Capbravo.
15: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
16: Tuya, tuya.
15: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
16: Sí, tu prima.
17: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
18: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, Foxbox i després directe al restaurant.
19: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Acti per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
20: Són les 3. Actualitzem la informació. Pendents que d'aquí a mitja hora reprengui la negociació entre Educació i els sindicats després de la pausa que han fet per agafar forces. De moment, les negociacions continuen allunyades, com evidencien aquestes declaracions de la consellera Esther Niubó i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
21: La pròpia portaveu del Nacional, del sindicat de l'USTEC, havia situat els 400 euros. Nosaltres estem oferint 400 euros. Per tant, nosaltres el que voldríem és que poguessin reflexionar bé.
22: El que no és acceptable és que la primera proposta que se'ns porta per escrit després de molts dies de reclamar-la sigui una proposta definitiva i que no es pugui entrar a negociar. I ens mantindrem ferms i aquí els dies que faci falta fins que no entrem en aquesta lògica.
20: El departament, però, insisteix que la proposta d'ahir és l'última. La defensa de Jonathan Andic passa al contraatac i amb molta contundència el detectiu de Método 3, Francisco Marco, ha acusat els Mossos d'inventar-se proves i fins i tot ha demanat que s'investigui el responsable d'aquesta investigació. Ha estat aquest matí al Món a RAC1. El PP demana a Moncloa que rectifiqui les declaracions que hi va fer Òscar Puente, el ministre de Transports. Recordem, va denunciar una ofensiva per fer caure el govern espanyol amb mètodes poc democràtics. Junts insisteix a demanar eleccions. Romania demana a l'OTAN que reforci la seva defensa antiaèria i antidrons després que un dron rus ha impactat aquesta matinada en un edifici residencial d'una ciutat molt a tocar de la frontera amb Ucraïna. I Brussel·les ha anunciat aquest migdia que desbloquejarà 16.400 milions d'euros per Hongria, ara que ja no hi ha Viktor Orbán. Ho ha anunciat Ursula von der Leyen en una compareixença amb el nou primer ministre hongarès, Peter Maguer, amb qui ha pactat impulsar diverses reformes. Esports, la signatura d'Anthony Gordon s'endarrereix. Xavi, els advocats de totes dues parts encara estan enllestint la paperassa.
0: Estava prevista per la una del migdia, però des de Newcastle i des de Barcelona encara treballen en els últims detalls. Falten alguns documents i resoldre qüestions fiscals. Malgrat això, des del Barça asseguren que l'operació no perilla i l'extrem anglès signarà en les properes hores com a nou jugador blaugrana fins al 2031. A continuació, Gordon es presentarà davant dels mitjans de comunicació i mentre s'acaba de tancar aquesta primera operació, que primer reforç, el Barça ja treballa en el segon. El club prepara una oferta de 100 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, que els matalassers veuen insuficient. D'altra banda, Marc Márquez ja té el vistiplau dels metges per poder córrer diumenge a la cursa del Gran Premi d'Itàlia. El cerverí ha tornat a pilotar la seva Ducati en la sessió de lliures aquest matí, en què ha marcat el 15è millor temps, i tot plegat el dia que es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga de Bàsquet. A les 6, Manresa, Madrid, sense res en joc, i a 8:45, Girona una penya i Andorra, Barça. Penya i Barça lluitaran per millorar la seva posició de cara al playoff.
20: I pel que fa al temps, demà baixen les temperatures, però encara farà calor, Mònica.
1: Sí, baixaran els termòmetres a tot arreu i ho faran de manera més acusada en punts del sud del país, però tot i això encara amb moltes temperatures d'entre 28 i 34 graus. I diumenge puja una mica de nou la temperatura i s'esperen matins de sol i a les tardes sí que s'escaparan alguns ruixats, sobretot en sectors del Pirineu i del Prepirineu. I de moment avui, aquesta tarda, encara es poden batre alguns rècords de temperatura màxima amb valors de 38-39 graus en punts de Ponent i l'interior de l'Ebre i, en canvi, a les comarques de Girona, Costa i Prelitoral de Barcelona quedaran un pèl més frenades que no pas ahir.
20: Ara passen 3 minuts i mig de les 3. Tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat. Els butlletins, el 900 Mireia Garolera.
0: I el Tu diràs amb l'Oriol Jové.

0: Com es nota aquest divendres? Núria, Xavi, bona tarda.
1: És un públic que ha desenvolupat el poder aplaudir i el fer... Vull dir, és meravellós, eh?
0: Aplaudeixen i... Fem una cosa.
1: Un, només un. A veure com feu l'1.
0: Ara, una part del públic, perquè els estudis nous estem dividits, tenim públic a dreta i esquerra, la meva esquerra que faci un i la meva dreta que aplaudeixi.
1: Vale, sí, tu que ets el Circo du Soleil, com el tema. Sí. Sí, ara, cop i volta, ets el Lluís Pasqual, no?
2: Com si fos el teu aniversari, demana.
0: Bueno, perdona, estem una mica d'aniversari.
2: Bueno, va, és veritat.
1: Ah, és veritat, ni me'n recordava.
2: Podem demanar coses, avui.
0: Podem provar, podem provar?
1: Sí.
0: Vinga.
1: Ara salut.
2: Hi ha unes senyores.
1: Sí.
2: Elegants.
0: Unes noies, perdona, unes
2: noies. No, senyora, no és despectiu,
0: No,
2: una senyora eleganta fent com una lloba.
1: A veure, quina de les dues?
2: Les dues per igual.
1: Ara només elles dues, a veure com ho feu, això. El què?
2: No sap com funciona la ràdio.
1: No, estem anant gravats a les tres, és que quins collons. Fes-ho.
2: Increïble.
1: Hòstia, m'agrada molt. Saps què m'ha passat? Que he anat a un senyor i tu no pots xerrar, no? L'he anat a fotre el micro. Ah, t'han operat del coll. Jo l'he anat a fotre el micro i em diu... No puc parlar! He anat al cap, eh? Molt bé, molt bé. Però estàs bé, no?
0: Pot aplaudir.
1: Sí, no? Però pots parlar un mínim per dir que estàs bé o no? A veure.
3: Puc parlar.
1: Es pot saber què t'ha passat o tot bé?
3: Sí, tot bé.
1: Perfecte, doncs ja està. El que diguéssim que no pots cridar.
3: Ah, exacte. Puc parlar, però no puc cridar.
1: Tu aplaudeix com un boig. Deixa les mans vermelles com si tinguessis 15 anys, eh?
2: Ui, sembla una altra cosa. Un tambo!
0: Estem tan esverats que no hem ni saludat el Xavi i la Núria, eh? Hola. Núria, Xavi, bona tarda.
1: Com esteu?
0: Bona tarda, què tal? Com esteu? Escolteu que no ens...
1: Avui és un dia xulo, eh?
0: Sí, ai, no ens heu felicitat, eh?
4: Ai, ai, sí.
0: No ens heu dit res?
4: Per molts anys, vaja, anys. No, per molts què?
0: Per molts programes.
4: Ah, caramba.
1: És fort. Ningú dura ben duro per nosaltres i mira, 400 programes. Ole.
4: És veritat, això.
0: I encara...
1: Ai. Tu també et podries callar una mica.
4: Ja. Té raó.
1: Per un dia no fotre.
0: Què has dit, Xavi?
4: Parla tan veu alta, vull dir que no...
2: No ho he sentit de fora.
0: Ara digueu en veu alta que et sentim tots.
4: No,
0: què has dit?
4: He dit que és veritat, que estem de celebració. He dit, és veritat, això. He dit.
0: És veritat que hi ha gent que no dona un duro per nosaltres?
4: No, jo he dit, és veritat, això. He dit, és veritat, això.
0: Tu confies en nosaltres després de 400 programes?
4: Més que molta gent.
2: Quina llàstima que sigui el que no pren decisions.
4: Sí, si fos per mi, però no.
0: Doncs res, escolta.
4: Ai, ja. Però escolta, enhorabona, sí. Són molts
0: programes. Avui és un programa molt especial, perquè són 400 i no ho haguéssim
1: imaginat. Que la gent ens enviï felicitacions @els_RQ, que ens enviï coses maques, saps?
2: Ai, sí, clar. Que mos facin àudios, sí. Que mos diguin coses.
1: Exacte, anirem tirant àudios a la gent, saps?
0: Sí. Ah, doncs és una bona idea.
1: Mira, que ens enviïn
2: àudios. Veieu que anem com decidint com celebrem els 400 a mesura que passa el dia.
1: Tenim aquesta cosa que anem... Hòstia. Vale,
0: què ha passat?
1: Que ara la gent està enviant coses, també som tontos.
2: És que mos escolta gent, que tu penses aquí que estàs aïllat i no, eh?
0: Aviam, què diuen, Guillem?
1: Hi ha una que diu, felicitats, us escolto cada dia, sou uns campions, em feu riure moltíssim, i no és maco això, diu, sou la bomba.
0: Si hi ha algun missatge dolent, no el llegeixis.
1: Atentament al Caeda, hòstia, a veure. És broma.
2: Bueno, mira, si ens escolten...
1: Podeu xerrar que estic responent els missatges?
2: Sí, i tant.
0: Sí, tant. Què tal vosaltres? El cap de setmana el teniu ja preparat?
4: Sí, i tant.
2: Què fareu?
4: Què faràs avui?
5: Jo que no el tinc molt preparat, que he d'improvisar.
4: Jo em quedaré per aquí, com habitualment faig el...
0: Jo tinc una boda demà i encara no sé què posar-me.
4: On la tens?
2: Qualsevol cosa et queda bé.
0: Saps que encara no sé on la tinc? Sé que està...
2: T'ho has inventat.
0: Està a dues hores de casa, això sí que ho sé.
2: Bueno, clar, però cap al nord, cap al sud, cap a l'est, cap a l'oest.
0: Cap al nord.
4: És el radi d'operació.
1: Estem rebent notes de veu. No l'has escoltat, les tiro,
2: directe.
0: Vigiles, perquè encara
2: sortirà malament.
1: Mira, el senyor diu que sí, la del...
6: Simoncelli, moltes felicitats. A veure si als 500 puc venir aquí amb vosaltres. I res, per molts més guapos. Va, que us deixo que trieu el color de la cresta.
1: Bueno, gent...
2: Qui és el Simoncelli?
1: Gent que es droga.
0: Us deixo que trieu el color de la cresta.
1: El Simoncelli, aquest és el Simoncelli del Bruc, que tu el vas conèixer. Va venir un dia a públic. És un noi amb una cresta de color que es guardava les curadents a la cresta.
2: És veritat. Hola, és superautèntic. Que vingui.
1: Que vingui.
2: Que vingui Disney Simoncelli.
1: Mira, hi ha el Sergio Vera que ens diu... El Sergi. El Sergio Vera que diu... Sou l'hòstia des de la furgo cada dia escoltant des de fa 400 dies. Sou collonuts. Moltes felicitats.
2: La gent està molt sola.
1: Sí, eh? No, home, no. Pobret.
0: Però segur que ens feliciten, ara.
2: No, estic molt contenta, jo.
1: Jo estic aquí responent com un boig, eh?
2: Hòstia, i quants 14-15 es porteu?
1: Hòstia.
4: Doncs no, t'he de dir que no tinc ni idea, eh?
2: Bueno, és que
4: però només vaja, més o menys, no, potser?
2: Estem a la part.
4: Sí. Va començar... És que no, quan va ser això?
0: La temporada passada?
4: La temporada... No, llavors han portat més.
2: Més, sí.
1: Anem començant, potser?
2: Sí, bueno, anava a dir, jo és que no sé què estem fent.
0: Els deixem marxar.
1: Sí.
0: Adéu, no? Núria, adéu, Xavi.
4: Que vagi molt bé.
2: Molt bé. Enhorabona. 400 més al vostre costat. Ai, sí,
1: això,
2: que maco. Enhorabona. De veritat que sou un regal.
0: Adéu, guapos. Adéu.
7: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estrella.
8: És un normal, home. Ho passo de conya.
2: Pues vinga, anem.
0: Molt bona tarda a tothom. Passen pràcticament 10 minuts a les 3. Som els d'abans del claper. Som...
9: Els taloners!
0: Bravo! Senyores i senyors, públic aquí present i gent que ens escolteu des d'on sigui, molt bon programa 400!
10: Taloners! Taloners!
1: Uè! Ai, jo s'ha quedat sola. Sempre passa que quan sí. Saps una cosa així, sempre sí. Hi ha un que es queda...
2: Has d'intentar parar ràpid.
0: És com
2: no
0: l'aniversari
2: pilles.
0: Feliç, sí. Que hi ha algú que canta el nom, diu, sí. Et desitgem, Guillem, i uns altres, et desitgem...
1: Gerard.
2: Nosaltres.
0: Sí. Nosaltres.
2: Ah. Que són molt ególatres els que diuen nosaltres, com vale, surt de l'equació. A qui li dediques?
1: Aquest ególatre no era el del Senyor dels Anells?
0: Sí. Sí, Guillem.
2: Oi, ell mateix ho ha dit, ui...
1: Un ha dit ui, però, hòstia, Javier, que vens cada programa que vols.
0: Aviam.
2: Per això, mira. Precisament.
1: És que és veritat que nosaltres fem 400 programes, però el Javier també, perquè ve gairebé cada divendres, no? Què tal, Javier? Com estàs, màquina?
11: Bé, molt bé.
0: Dels 400 programes, sí. Quants creus que has escoltat?
11: Al principi no. Quan estava la Maria Leona, al principi no. Uh-huh. Però a partir del...
0: A partir del 20...
11: Sí.
1: A partir del 20 ja vas dir, vinga, escoltem, no?
11: Sí, i venir més o menys, quan ella va marxar. Quan la Maria va marxar, vull dir, que crec que abans no podia... No havia...
1: Claro, és que vam començar a tenir públic, també. Sí, crec que pel desembre, no al principi. Perquè tampoc vam obrir públic perquè no sabíem si vindria ningú.
0: No, i si seguiríem nosaltres.
1: Exacte. Vull dir que ara està bé perquè la gent ve i tal. Vull dir que entenem que la gran majoria de públic ve perquè ve pel clapés, no? Vostè, senyora, perquè ve pel clapés o està on
12: per vosaltres.
0: Oh!
1: Com ens diem?
12: Los teloners, son Guillem, la Alba Segarra, que, bueno, sí, ja sí. I no me'n recordo de l'altra.
2: Però no sap, bon no sap dia, qui bon és dia. Cada tio.
1: Marc Bundó, diu.
2: Quina fusió.
1: Marc Bundó, molt bé.
12: Però... una mica, però bé. Bueno.
1: L'Alba Segarra, has dit un nom bé?
12: Sí. I els altres millor no els dic per si de cas.
1: Un l'has dit bé, no m'ho dit Gerard, sí. Has dit Guillem, vull dir que bé.
12: Sí. I l'altre Marc, no?
1: Bé,
2: molt
1: bé!
2: Bé.
0: Ara... Ubicada a mitges, però ubicada.
1: Sí, sap que estem a RAC1. Sí. Marc Ostrell seria hòstia.
0: Sí, no, però Marc Bundó està bé. I a mi... Si m'han de confondre amb algú i em diguin Bundó, escolta...
2: És un piropo,
0: és una floreta com una
1: casa d'embotit. Embotits Bundó, l'Arbós. Vull dir que sí, espera. Ara tenim també el senyor... Vostè ha vingut amb ella, no?
13: Sí, i tant. Sí.
0: Veu... Sí.
1: Però em dic, veu obligat, també és fan, què li passa a vostè?
13: Fan, total. Sí. Sí.
1: Respon poc, aquest senyor.
13: No, home, no, el que passa que en la vista que em dones em quedo així, sonó i que cohibit.
2: És que l'estadella de prop imposa l'estadella de prop.
13: Sí, imposes.
1: Ai, tonta. Tu saps els noms de tots o no?
13: Guillem, Alba i Marc.
0: No, vale. M'agrada que el programa 400 comencem...
1: Aprenent els noms. Està molt bé. Bueno, però vostè ara què es dediquen, senyors?
13: No, jo ara ja no em dedico a res, eh?
2: A viure.
13: Sí, ara a disfrutar.
1: Molt bé. Abans de què treballaves, Cuqui?
13: Abans era tècnic del Palau Blaugrana.
1: Perdona'm un moment.
0: Això és important. Ja, un
1: moment. Tècnic del Palau Blaugrana?
13: Sí, del marcador del Palau Blaugrana.
1: Perdona, tu feies pujar els gols?
13: Sí.
1: Oh, però això és impressionant.
13: Sí.
1: Ara que tant canvia per la IA.
13: No, home, ja tinc l'edat per poder disfrutar de la vida sense tirar que matinar.
1: O sigui, però
0: alguna vegada t'havia passat de... Era de 3, no?, un triple, i pujaves 2 punts?
13: Això ja ho fan els àrbitres.
0: Ah, vale.
13: Jo estic allà pendent de que quan la Lia neix, llavors... La
0: o sigui, no feies res.
13: Per ajudar-los. No, home, no fotis.
1: Diguessis que tu qui pagava era el Barça.
13: Com? Perdó?
1: A tu et pagava, la teva nòmina la pagava el FC Barcelona.
13: Bueno, sí, sí, sí.
2: El Joan Laporta.
13: No, Joan Laporta no. Abans va estar...
2: Ah, el Núñez.
1: No, home, no. Oh, el Bartomeu, el Sandro...
13: El Gaspar. Tampoc porto tants anys, eh?
1: I abans de ser...
13: El Bartomeu també estava per allà.
1: Que fort, tio, molt heavy, no, el tema?
0: Sí, i tu feies pujar el marcador.
13: Aviam, jo era el tècnic dels marcadors. Jo feia que el marcador funcionés cada vegada.
2: Imprescindible.
1: Ratifiquem que no treballava una merda.
2: Rata.
13: Home, i tant que sí.
1: Que què?
10: Ja t'he dit jo que sí.
1: Sí, el que treballava o que no?
10: Que treballava, que treballava.
1: Sí, molt bé.
13: Tu saps el que és aixecar-se cada dia per anar a fer la revisió? Perquè vosaltres veieu els partits, però no veieu el que n'hi ha abans dels partits.
1: Ah, anaves abans del partit a revisar que estigués el marcador bé i tal.
13: I tant, mira, en Eurolliga jo tenia aquestes 5 hores abans del partit. En ACB, 3 hores. I després, com que entrenaven a les 10 del matí, a les 8 ja tenia que estar allà fent tota la revisió dels marcadors perquè no hi hagués cap problema.
0: I algun cop va fallar el marcador, no?
13: Bueno, alguna vegada sí. Alguna vegada es penjava l'ordinador.
0: Tenia... I havies de sortir amb una cartolina? Amb el...
13: No, en això no va arribar. Això no. No va arribar. Però alguna vegada sí que es va penjar l'ordinador, sobretot en una Copa Europa de hoquei. I tindrà que reiniciar... Bueno, ja sabeu vosaltres el que és aquí, reiniciar un ordinador.
1: I et passes... Mira, portem una setmana amb el Dalit i amb el Google Drive, sí, que no funciona.
13: Sí, sí.
1: Molt bé, perfecte, però probablement per aquest senyor feina imprescindible. Jo tinc curiositat també per conèixer, abans de la sorpresa que ja hem repartit, de conèixer a les dues senyores que han vingut.
2: Perquè
1: han vingut les dues senyores del... I han vingut amb un senyor que vostè, senyor, d'aquí és marit o ve sol.
14: Ah, jo he vingut amb ella i amb ella també.
2: Ah, de les dues?
0: Dos. Com, com?
14: No hi ha res.
1: Tenim l'empotrador, eh? Com et diu?
14: Miquel.
1: Miquel. I d'on ets, Miquel?
14: De Sabadell.
1: De Sabadell. Ja sabem que té una bona ceba, eh? Bé.
14: Sí.
1: Què?
14: Sí, sí. Què? Què has dit?
1: Què? Sabadell, què has dit?
14: Mala pell.
1: Molt bé. I vosaltres també veniu de Sabadell?
10: Sí, també.
1: Sou amics o com va el tema?
10: Som amigues. Amics.
1: Ah, eh?
10: Amigues.
1: Amigues. Ah, i aquest senyor el coneixeu o com va?
14: No. Jo estava al carrer i feia molta calor, dic, vinc aquí, que està fresquet.
2: Refugi climàtic.
14: Recollit, clar.
0: Clar, és que fem una tasca molt important, que no sí, sí, només sí, sí. És la d'entretenir, sinó d'oferir aire condicionat.
14: S'està la mar de bé aquí dintre.
0: És la millor promoció que ens poden fer al programa, eh?
1: Que la gent vingui de públic perquè estareu la mar de bé, no?
14: Sí, sí, sí, sí, sí. Ho aconsello.
1: Molt bé. El programa no merda, però està fresquet, no?
14: Millor que el Cort Inglés, està aquí.
0: Sí, és un senyor que va buscant refugis climàtics per Francesc Macià.
1: Quan descobreixi del Bonària, nen...
14: No, el Bonària fa molt fresca. Està molt fred, fa molt fred.
1: Jo he arribat a...
14: Està molta estona allà amb el carrito, agafa fred. I surt, sí, sí, sí, sí.
1: He arribat a comprar el Bonària de Cunit, amb el Pingo, eh? Allà feia la compra, un fred que...
2: Tenen els mogrons.
14: Una pellissa o alguna cosa, el Bonària. Aquí no, aquí s'està la mar de bé.
1: Molt bé. Tant dels jocs on has estat tu fresquet buscant fred, el millor de moment recu, eh?
14: Bueno, aquí, sí. Jo crec que aguantaré aquí 3 o 4 horetes, aguantaré.
1: Joder! Vull dir, tu fins les 8, eh?
14: No crec, perquè tinc que...
13: Clar.
14: Tinc una edat i tinc que sopar.
0: I a les 8 ja ha baixat el sol
14: tinc
0: una mica.
14: Tinc el meu horari.
1: A quin horari tens tu? A quina hora sopes, normalment?
14: Suposo que cap allà 8:45, les 9, ja d'allò ja tindré gana.
1: M'encanta perquè és un senyor gran, eh? Total, eh? Vull dir, té tot el tema interioritzat, els timings, tot.
14: Home, clar, si jo amb l'edat que tinc no el tinc tot això ja... Clar.
2: Però és un senyor gran, però amb el cabell negre?
14: Sí.
2: Però...
1: Quants anys
2: tens? És autèntic, això.
14: Jo tinc la... Sí, sí, el dimoni.
0: Corre, Déu!
1: I tu de què treballes? Eres tècnic del Within Center o...?
14: No, jo era més fàcil. Jo era xòfer.
1: Eres xòfer?
0: Però quins oficis la gent avui?
14: Sí, sí, sí. Ja, jo portava... Últimament portava... Bueno, havia portat grues, havia portat autocars i últimament portava cisternes amb aigua destilada i feia jo l'aigua destilada.
1: Feies tu l'aigua destilada?
14: Sí, sí. Hòstia, quina frescor m'ha entrat ara.
1: Hòstia, increïble, molt bé. Escolta, probablement per aquest senyor Chopper. Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Vine cap aquí, Guillem, perquè...
1: I per les seves amigues, també.
0: Home, i tant, les dues amigues que ha fet aquí amb l'aire condicionat de RAC1. Vine cap a la taula, Guillem, perquè avui volem celebrar els 400 programes...
1: Home, i tant.
0: ...acompanyats de l'Espanyola. Clar que sí, perquè diuen que al mal temps s'hi ha de posar sempre bona cara, però quan arriba el solet he de dir que els vermuts amb els amics i les trobades d'estiu, doncs, és important. Toca posar cara de gaudir d'aquests moments amb les olives l'Espanyola.
2: Escolta, hi ha varietat per a tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anxova, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxoves de l'Escala. Ara ve el Mundial, t'ha que compartir els partits amb la família i els amics, amb olives l'Espanyola. És que sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, nens, perquè és l'Espanyola una aceituna como ninguna.
0: Els hem repartit, unes bossetes boníssimes.
1: Hem repartit bossetes per tothom. Per, per exemple, aquí què teniu? Quines olives us han tocat? Ah, ja les té guardades al bolso.
0: Home.
1: A lo loco, eh? Què us ha tocat per aquí?
0: Perquè no us ho robin, no?
1: A veure, quina t'ha tocat? Quina t'ha tocat? Espera, a veure, quina és? Ah, la de Boqueró, no, això està boníssim, no?
2: Molt bones, aquestes.
5: Molt bo.
1: I la de Hilda. Bé, però escolta, tot, una varietat increïble.
0: Nosaltres no...
1: Nosaltres fem que només... És que venir de públic als taloners sempre té premi.
2: És increïble.
1: És meravellós, vull dir que aquí clar hi ha un punt... Sí. Bueno, escolta, Marta, aquí tens també...
2: S'està fresquet, tens fresquet. Olives...
0: Sí, sí, molt bé, sí, sí. Doncs un aplaudiment per l'Espanyola i un aplaudiment per vosaltres.
1: Ara, ole!
0: Avui és un dia especial, ho hem dit, i en aquest programa sabeu que tenim debilitat per conèixer actors i actrius de doblatge que han posat veu a estrelles de Hollywood i sovint convidem a la gent que ha posat la veu a estrelles que són les nostres preferides. Mm-hmm. Avui ens visita molt d'atenció una de molt top, perquè després d'aquesta pausa de publicitat parlarem amb Angelina Jolie.
2: Mare
1: meva. Home.
0: Amb Nicole Kidman.
1: Com?
0: Amb Kate Blanchett. Cameron Diaz.
1: Kate què?
0: Blanchett.
2: Sort que no l'he dit jo, en aquest nom.
1: Sí, perquè
2: és Josep Maria.
0: A casa seva potser diuen Blanchett, però jo he dit Blanchett.
1: Has dit Kate Blanchett, eh?
2: Perquè l'ha fet catalana.
0: Però mira, aquest cognom sí que és més d'aquí casa, la Cameron Diaz.
1: Sí.
0: Aquesta sí que és coneguda. O la Judy... Anava a dir la Judit. La Judy Foster, no la Judit Foster. La Judy Foster, entre moltes d'altres actrius. Avui ens visita, després d'aquesta pausa, la Núria Mediavilla. Ara tornem.
15: Passo a publicitat, però una estoneta molt curta, eh? No tanqueu la ràdio, sisplau.
16: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pels sacles migdiades.
17: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
18: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
19: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
20: Viu a la Roca Village l'emoció de descobrir les millors marques per menys. Explora nous looks i noves tendències de firmes com Levi's, New Balance i Sandro. Vine a la Roca Village i fes-te amb les peces més desitjades abans que desapareguin. Obrim de dilluns a diumenge.
21: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
22: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peixos i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
23: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
24: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
25: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Hola, bon dia, que truco al Museu de la Barbie.
3: Sí, és aquí.
0: Re, que jo us truco dels taloners del versió RAC1, que era per felicitar-vos el dia dels museus.
3: Ah, molt bé, gràcies. Jo sóc col·leccionista de Barbies, en tinc quasi 400.
0: Tu encara hi jugues, o no?
3: Home, clar, les vesteixo, les pentino. Oh. Però jo no les trec de la caixa, eh? Si les trobo en caixa, jo Kens en tinc molts.
0: Ah, també tens el Museu del Ken.
3: A mi m'agraden els Kens. Ah. Hi ha molt poca gent, que col·leccioni Kens. Bueno, no, hi ha un noi, no sé si és el Malgrat o no sé què, que també que ell li agraden més els Kens. Però, bueno, perquè és gay, també.
2: Què?
25: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
0: Marica.com

0: Va, que en 5 minutets arribarem a 3:45 de la tarda. Avui estem celebrant els 400 programes dels Teloners. I des de la primera temporada l'any passat que vam comprovar que quan aquí, en aquest estudi, ens visiten actors i actrius de doblatge, a l'estudi s'hi crea un ambient únic. Clar, de cop i volta podem entrevistar actors i actrius de Hollywood que no només parlen un català o un castellà perfecte, sinó que també tenim moltes estrelles concentrades en una sola persona. Avui, com dèiem, per exemple, tenim dins de les cordes vocals de la nostra convidada a la Nicole Kidman de Moulin Rouge, per exemple, a la Malèfica d'Angelina Jolie, a la Fiona de Rec, a la Kate Blanchett de Galadriel, per exemple, del Senyor dels Anells, que tu ets molt fan d'aquesta saga,
1: sí.
0: O la mítica Kate Winslet a Titanic. Per mostra, un botó. És la Núria Mediavilla.
2: Él me ama. Y eso vale más que todo. Nos vamos lejos de ti, lejos del duque, lejos del Moulin Rouge.
3: No voy a rogarte perdón, porque lo que te hice fue imperdonable. Estaba ofuscada, llena de odio y de resentimiento.
2: ¡Lo conseguisteis! ¡Me habéis rescatado, caballero! ¡Sois maravilloso! ¡Sois...! Poco ortodoxo, hay que reconocerlo, pero grande es vuestra hazaña y puro es vuestro corazón.
4: Ni el más sabio te lo diría, pues el espejo muestra muchas cosas.
3: Jack, hay un bote.
0: Titanic, ¿eh?
3: Jack. Jack, hay un bote, Jack.
0: Pobre Jack.
1: Pobre Jack. Ara.
0: Totes Mira. Aquestes veus són... La Núria Mediavilla. Núria, bona tarda.
5: Què tal?
0: Ara m'estava passant pel cap, Núria, que sentint totes aquestes veus de diferents èpoques, per tu deu ser també veure com un àlbum de fotos, no? De, això deu ser tal any, llavors aquell jo tenia tants anys... O... No, què et passa pel cap quan sents tantes veus teves al llarg dels anys?
5: Sí, és una passada, perquè veure-les així, a més, tot seguit, és com... Ah, és veritat, jo vaig fer això...
1: Se te n'oblida?
5: Sí, sí, totalment.
1: O sigui, tu te'n recordes del que has fet? Tu hem de recordar una mica, eh?
5: Una mica, sí. Hi ha vegades que em diuen, no, si has fet això, jo dic, no, i sí.
1: Bueno, clar, que et posen a l'àudio i dius, sí, efectivament, sóc jo.
6: Bueno, però si fas diferent veu, potser tu mateixa t'estàs enganyant.
5: Pues segurament, perquè hi ha tantes persones a dintre meu que al final ja no sé ni qui sóc.
6: Uau, salut mental.
0: Això ens passa a molta gent, Núria,
5: sí,
0: i no treballa
5: amb
0: això. Perquè en una mateixa pel·lícula, ho acabem de sentir, hi ha molts registres dins de les teves cordes vocals i de la teva interpretació. Pot ser que en una pel·lícula diguin, mira, ens ha fallat una actriu, pots fer més d'una veu dins d'una pel·lícula?
5: No, cadascú té el seu personatge, que si no, després ja el lius. Està bé.
0: I la gent et reconeix per la veu? O és una cosa que... Allò que vas a comprar al pa i et diuen, aquesta no és la Nicole Kidman?
5: La veritat és que a mi m'ha passat poques vegades. Algun cop sí que m'ha passat. Ara perquè tenim internet i tot i sabem moltes coses, però quan jo era joveneta i quan començava, clar, ningú sabia ni qui eres ni nosaltres teníem la sensació que la gent sabia qui érem ni ens coneixien.
1: No? Això, a tu t'agrada això, aquest anonimat vocal, entre cometes? O...
0: M'agrada
5: el vocal i el sencer.
1: I el sencer.
6: Però hi ha algú que sabia de què treballava? T'ha demanat, fes-me aquesta veu. Pel motiu que sigui.
5: Sí, però la veritat no m'agrada gens.
6: Vale.
5: No.
6: Gens.
1: Doncs jo volia demanar... És l'aniversari de la meva àvia, fa 94 anys. Vam cadira de rodes, li faria tanta il·lusió.
6: La Fiona. Per mi és la que més m'ha emocionat de totes.
0: Hi ha alguna actriu, perquè hem dit, i no és per res, però hem dit com les actrius més top del panorama, diguéssim, cinematogràfic. Hi ha alguna que li tinguis com allò, doncs, no sé, un efecte especial perquè vas començar amb ella o perquè has vist la seva evolució? No sé si tens algun vincle...
5: Totes, perquè totes hem començat com malhora. Vaig començar amb totes i totes tenen la seva evolució. És difícil dir una, eh? Sempre dic Angelina Jolie o Helena Bonham Carter, però Kate Winslet i... És que totes, no sé...
6: Molt difícil.
5: Uma Thurman... És molt difícil.
6: Com triar un fill.
5: És això. I a més, totes són molt potents. Totes m'agraden molt.
6: I n'has conegut alguna?
5: No.
1: Ai.
6: Mos escolten, si vols.
1: Sí.
6: Kate, come on.
1: Sí. Rock One is the radio leader in Hollywood.
0: Hollywood, Los Angeles.
1: Los Angeles, yeah.
5: No. Núria.
0: Però, Núria. Hi, I'm Núria. Però clar, elles han de ser conscients de que gràcies a tu i als teus companys de gremi arribeu també a la gent. No? Vull dir que elles fan la pel·lícula i se'n van cap a casa seva i no sé si es preocupen de com sonen en castellà.
5: No sé, no sé si són molt conscients. Però sí que per nosaltres és una qüestió de respecte. O sigui, arribar a fer bé la nostra feina és una qüestió de respecte cap al públic i cap a elles també, no? Perquè el públic el que vol és sentir-les a elles, la seva feina. A través de la meva veu o a través de la nostra veu, però és la seva feina. I per respecte a elles també jo no puc fer una altra cosa que no sigui el que elles han fet. És com una traducció d'un llibre, no? Els escribes abans...
1: Els què?
5: Els escribes. Els escribes.
1: Aquest és el dels pastissos.
5: Ai, no sé, però si va així.
6: Mira, li ha fet molta gràcia, està d'ella.
1: Ai, però aquí he fet riure la Cameron Díaz, a l'Angelina Jolie...
0: A la Kate Blanket.
1: A la Blanket, sí. A la, que era la germana del Foguet de Neu. No, però sí. Jo, clar, tu dius això que vosaltres al final poseu veu a una feina que fan ells i no et fa ràbia que hi ha gent que està aprenent molts idiomes ara i que no escolta les pel·lícules doblades?
5: No.
1: No?
5: No.
1: A tu t'agrada que la gent... Jo sóc d'aquells que em refermo que m'agrada molt el doblatge que fem aquí a l'Estat i penso que, ostres, que també entenc perquè no estem acostumats a escoltar el doblatge en francès perquè no l'entenc. Però no hi ha un punt que diguis no apreneu tantes llengües.
5: Ai, no, que tothom aprengui el que sigui. La qüestió és que es pugui decidir i que si ja existeix el doblatge, que es faci bé, que es faci amb respecte, sobretot. No? Que no sigui una altra cosa aliena.
6: De chichinabo.
5: Ah, això mateix.
1: Clar, és que ara passa un tema.
5: Perquè hi ha molt chichinabo.
6: Hi ha molt chichinabo.
1: Perdona.
7: Hi ha molt chichinabo!
6: És que jo ja ho sabia. Ai, hi ha molt chichinabo.
0: Una de les actrius de doblatge més grans d'aquest país. Hola! Acaba de dir que hi ha l'actriu de doblatge d'aquest país. Acaba d'insinuar que hi ha molta chichinabo. Eh?
6: Diria més, Nicole Kidman acaba de dir que hi ha molt chichinabo.
1: A mi m'agrada molt que Nicole Kidman hagi dit a la seva boca chichinabo.
6: Chichinabo.
1: A mi hi ha un punt que m'està agradant.
6: Parla'ns del chichinabo.
5: No sé.
1: No, però...
5: Ara tinc una mica de por.
1: No
6: vos escolti ningú. Sí, no.
0: De 3 a 4, la gent no.
6: La gent farà migdiada o...
1: Sí. Ah, però també hi ha un punt màgic que entenc que és amb el tema que dius del chichinabo, que potser hi ha molt intrusisme laboral, no? En aquest
5: no,
1: sentit.
5: No em refereixo a això, però sí que es perd una mica el respecte o anem massa ràpid com al món. No tenim temps, tampoc, de fer bé, en teoria, la nostra feina. No? Si hi hagués més temps, però s'ha convertit en algú com més mecànic.
0: És que ara estava pensant que quan entrevisten actors i actrius diuen feia de caixera d'un súper, vaig estar 6 mesos fent de caixera per posar-me el personatge a dins. En el vostre cas, que teniu un paper molt rellevant, entenc que us donen un paperet abans d'entrar i llença't a la piscina.
5: Sí.
0: O sigui que encara s'ha de donar més mèrit al resultat final pel temps de preparació.
6: O s'ha de donar més importància a la tasca que feu.
5: Clar, perquè la nostra tasca en realitat és... O sigui, ella s'ha preparat, lo de caixera, durant 6 mesos.
0: Sí.
5: La meva feina és entendre el seu procés. O sigui, entendre el lloc des del qual ella està oferint aquest personatge. Aquesta és la meva feina. Però qui se l'ha preparat és ella.
1: Hi ha un punt que aneu molt de pressa ara, perquè amb Netflix, Disney Plus, l'HBO Max, entenc que cada setmana esteu fent doblatges, vull dir que al final també, potser abans que anàvem amb el VHS, hi havia un temps de producció molt més tranquil que no ara, que estem fent tota l'estona consumint molt de material audiovisual, no?
5: Sí.
6: I la intel·ligència artificial, quin paper hi juga amb tot això?
1: De cop i volta són periodistes.
6: És el chichinabo que parlàvem.
5: És un dels chichinabos.
6: Me cago en dena.
5: Està bé. La intel·ligència artificial està bé i ajudarà a moltes coses. El que no està bé és que la gent cregui que es pot robar les veus, per exemple, no? O l'art. No?
6: Totalment.
5: Això és el que no pot ser. O sigui, tu no pots agafar la meva veu i utilitzar-la a través de la intel·ligència artificial amb el que tu vulguis. Això és el que no hauria de ser.
0: En aquest cas, com us podeu protegir? Perquè tu deixes rastre de la teva veu en cada pel·lícula, en cada entonació, en cada interpretació.
5: Doncs mira, no ens protegim encara. Anem així una mica tard. Jo vaig com perseguint les coses on sento i veig que han utilitzat la meva veu.
0: T'ha passat?
5: Sí, diverses vegades.
1: Perdona?
5: Sí.
0: Si tu has sentit una cosa amb la teva veu...
5: Molts de nosaltres. Sí.
1: O sigui, que de cop i volta sentir la teva veu, diu, però això jo no ho he facturat.
5: Ni he facturat, ni ho he fet, i sobretot ja no és la qüestió de facturar-ho, que també, sinó que jo no he decidit dir això, no? O sigui, jo tinc la llibertat d'agafar una feina o no agafar-la, segons el que es digui, perquè no em ve de gust dir el que sigui, no?
6: Totalment.
0: Perdona, però jo no sabia que havíem arribat
5: aquí. No vull chichinao aquí.
0: Jo no sabia que havíem arribat a aquest punt, ja.
5: I tant, ja fa temps.
0: Mare, Déu. I llavors...
5: La gent és que creu que les coses que corren tu les pots agafar i fer-les teves.
6: La gent és molt mal educada.
5: Una mica bastant.
6: I molt egoista. I molt imbècil.
0: Sí. Bé, ja està. Ja queda clar.
6: O parleu o seguiré, i m'ho tancaran el programa.
1: Jo volia que seguís.
6: Jo he vist que l'Estadella ha fet un... A veure què diu l'Alba. Sí. No, prou, fins aquí.
1: Tira.
6: Que t'ha de facturar, eh?
1: No, però entenc que tu, que ets una de les veus consolidades, perquè hi ha gent que arrenca, tu et deus ser un referent, i també hi ha un punt que, no sé si això et juga a favor o en contra, que tu ja saps que certs personatges, molta gent comprarà que ho facis tu, perquè durant molt de temps li has posat veu a aquests personatges. Això et dona certa tranquil·litat o més pressió a l'hora de currar?
5: No, ni tranquil·litat ni pressió, perquè en realitat sí, més o menys, però no, nosaltres, o sigui, jo sempre dic que doblo habitualment, no tenim una assignació.
1: No,
5: això
1: clar.
5: No és així. O sigui, pot arribar una peli i no la faig jo i no passa absolutament res.
1: A tu t'és igual,
0: però sí que la gent
5: relacionem
0: una actriu, per això sí, aquesta llista, amb aquella veu, sí. I per tant se suposa que l'has de fer.
5: Se suposa.
0: O sigui, i t'has trobat actrius que normalment, habitualment fas tu i no li has posat tu la veu?
5: Sí.
0: Això també és xichinabo, eh?
5: Bueno, això ja no és tan xichinabo.
6: Bueno, no, perquè paguen a un altre.
5: Clar.
6: Sí, imagina't llavors... cop clar. Que mires el Titanic...
0: M'estan canviant la veu.
6: I surt una persona de Lleida. S'esfonse!
1: Cago en Déu, treu aigua del tros! No.
6: Pinta'm despullada.
1: Vols veure'm el xichinabo?
0: Mare de Déu.
6: Hi ha algunes escenes que et fan més il·lusió que d'altres de gravar? O algunes que et facin molta mandra? Ah. Sempre el drama, el sexe, el no? Anem per aquí.
5: El sexe fa molta mandra.
6: Clar, perquè tu ets la persona...
5: Perquè cansa molt.
1: Ah, per què? Perdona, el sexe que feu...
5: Hiperventilem.
1: Però tu el sexe fas...
6: I tant.
1: Què dius?
6: Oh, m'encanta.
0: Home, clar, ho han de doblar tot.
5: I tant.

0: Mirant una pantalla. Fuck me, here we go, no?
1: No, que és en castellà.
2: Ah, sí, jo només... La mítica escena... Bueno, he fet una traducció per la gent que no ha estudiat anglès. La mítica escena...
0: No anglès, no?
2: Del Jack... English mind. Del Jack i la Kate... fornicant i la Rose fornicant al cotxe. Tu vas fer... Que posen la mà al vidre... Està tot amb... L'he vist moltes vegades i em va marcar molt aquella escena. Ara vaig saber que era hetero, suposo.
0: I després, la realitat és que el cotxe és una merda.
2: És tot...
0: Vull dir, una cosa tan incòmoda...
2: És que el cine fa tan...
0: A mi m'ha donat una rampa de fullar el cotxe. Jo estava a Montjuïc fent l'acte sexual.
2: Es fa a l'aire lliure, Montjuïc.
1: Estaves doblant la pel·lícula, no?
0: No, dins del cotxe jo estava... I una rampa, nen? Jo, clar, vaig haver de sortir amb pilotes fora, gent fent cruising. No,
3: estirant.
0: No vull com vosotros. Clar, tu imagina't aquella escena. Em va entrar una rampa, nen? Bueno, no folleu el cotxe.
1: Depèn del cotxe que tinguis, també.
0: Home, si tens... Clar, jo sí.
2: Aquella escena, sí que és veritat que era un cotxe d'aquests antic,
0: clar.
2: Que hi havia molt espai a darrere, un monovolument d'ara seria. I tu vas haver de fer el GMX d'aquella...
3: Doncs ara no sé dir-te si sí o no. Jo crec que sí,
2: demà
3: però...
2: revisaré l'escena.
3: Revisa.
1: Mira,
0: aquesta nit.
1: Parlant precisament de escenes, i això és una enredada, Núria, em sap molt de greu, però hem preparat una escena, una versió diferent del final de Titanic.
0: Home.
3: Vale.
1: Sabeu que s'ha comentat moltíssim si en Jack finalment hi podia cabre en aquella taula de fusta.
3: Ho han dit moltes vegades.
1: Sí. Tu com a Rose, com a Kate Winslet, tu creus que hi cabia el Jack o no?
3: I tant que hi cabia.
1: Oi que sí?
3: I tant.
4: Sí, estoy de acuerdo.
1: Clar. Estem tots d'acord. Vols que canviem el rumb... O intentem canviar el rumb del Titanic,
3: canviem
1: ja que tenim aquí? Doncs mira, et passem un guió, Núria, posarem música de Titanic i començarem a recrear l'escena final amb la Núria Mediavilla. Endavant.
0: Hòstia.
2: Hola! Som
0: a veure, t'estàs ofegant. Vull dir, no pots dir... Hola! Una de quart!
2: Que no, que a mi m'ha tocat el personatge del Salvador.
1: Sí, que és el socorrista.
0: Bueno, però s'acaba d'enfonsar un vaixell que es diu Titanico. Hola, dos de quart, és que tens uns collons...
1: Però en tot cas ho ha de dirigir la Núria, no
0: perdona, és veritat.
2: No, i perquè és important desdramatitzar... La meva proposta és... No vull relativitzar, com que la vida passa, i això també passarà.
3: Però fa fred, eh?
1: Fa fred.
2: Hola.
1: Bé, tornem a començar.
2: Jo vaig dir que no volia participar d'això. A mi em costa molt, Núria, això de les veus.
1: 400 programes, vinga, va, endavant.
2: Hola. Som un bot salvavides del Titanic. Hi ha algun supervivent a l'aigua?
5: Ai, sí, jo. Sóc un dels músics de l'orquestra. Algú ha vist el meu trombó?
2: Què dius? Que vols un tampó?
5: No! Home, si és un salvaslí, potser el faig servir com a flotador.
6: Jack! Ho has sentit? Venen a salvar-nos. Va, puja a la taula i cabem perfectament els dos. Et noto molt fred amb mi.
5: Rose, estic bé. No tinc tant de fred, estic bé. De veritat, no pateixis. Puc aguantar una estona més.
6: Ai, Jack, mira que arribes a ser burro, eh? Fes el favor de pujar la fusta. A l'aigua fa més fred que la comunió del Pingu.
5: Estic bé, de veritat, estic bé.
6: Jack, prou, eh? No fem el numeret ara, sisplau. Portem 3 hores de pel·lícula i s'està fent molt llarga. Que m'he fotut 3 caixes de biodramines pel puto viatge en barco. Va, Jack, puges aquí dalt. Ens salvem, ens fem un petonet i crèdits final. Final feliç. Va, Jack. Jack. Jack? No fotis que l'acabes de palmar pel puto orgull masculí de no voler pujar aquí dalt. Merda de masculinitat fràgil. Bueno... Sent Leo DiCaprio, igualment m'hauries deixat quan hagués complert els 29 anys. Jack, trobo que hem deixat refredar massa la nostra relació.
1: L'estudi d'Ampeus per aquesta actuació de Núria Mediavilla.
2: I que interessant que ha vingut Joan Pere a fer de Leonardo DiCaprio.
0: És veritat, eh?
1: Però, aviam, jo només estava fent un personatge que s'estava morint de fred.
0: Què vol dir? Que Joan Pere s'està morint?
2: No, després em donen lliçons a jo de com estic fent el bot salvavides i ell de cop... Hola, hola, hola.
0: Perdona, fas molt bé de Joan Pere, eh?
1: Però jo no t'he corregit en cap moment, ha sigut l'estavella.
2: Ah, perdó, és que us confongo, us veig iguals.

0: Núria, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, ho he passat molt bé. I moltes felicitats pel 400.
0: Gràcies, reina. Fem una pausa de publicitat i a la tornada seguim celebrant els 400 programes.
2: Ole! Només a publicitat. Gràcies!

0: A que vols fer-li un petó al cul de la lleona?
1: Sí, però no arribem.
0: A que s'ha entrat l'escala. Bueno, envia-li des d'aquí si vols un petó. Tu ja has menjat cul, no?
2: Ja fa temps, fa temps.
3: Vale.
0: I aquí a Girona, el de menjar cul us agrada, no?
2: I Guillem.
4: Vostè ha de provar tot, no?
0: Però, sí o no, senyora?
4: Sí, senyor.
0: Vostè menja cul o no?
4: Hosti, no.
1: No, dic, si són joves no hi ha cap problema.
0: Però vostè menja cul o no, senyor?
1: Cul de vaca, cul de cosa... Beso negro no l'he fet mai. No,
0: no. No l'ha tastat, eh?
1: No, no, no. Si estàs posat ja tant te foto una cosa com una altra.
5: Oh, també és veritat.
0: Prengui nota, senyora, que potser aquesta nit, mira.
2: Home!
4: Ah, podem... algo picarem.
0: Algo Epa! Picarem, eh?
6: Ja, que hem de fer un petit canvi d'escaleta perquè la Mònica Folquet ens ha dit que hem rebut una trucada de
7: Quina
6: felicitació
7: por.
6: Durant la publicitat.
5: Oh!
6: Ara que passa un minutet de 3:15 de la tarda.
7: Però no sabem qui ha trucat, eh?
5: Salvador
7: no
5: sé. Illa.
6: T'imagines?
7: Oh! Em cago les calces a sobre.
6: Oh, estaria bé.
7: I no
6: bé.
7: Porto calces.
6: Ah, ja, molt bona tarda. Amb qui parlem?
8: Bien, me l'heu agafat al primer torn. Oh! Oh!
7: Jaume Borja?
8: Moltes felicitats per estos super 400 programes. O sigui, mira, estava a casa fent feina, quasi que al poble, i dic avui sí o sí de trucar. I bàsicament també per demostrar que us escolto algun divendres.
6: Ai, que mono.
5: Bueno, mono.
6: Aquests 400 també són teus, Jaume.
8: Moltes gràcies. Bueno, jo crec que la gent ni se'n recorda ja, per tant...
6: Home, ui, tant!
7: Ens vas abandonar per TV3, Jaume. Això no t'ho tenim aquí guardat, eh?
8: Com la claves, eh? Veig que seguixes tenint bona punteria.
5: Epa!
7: Bueno,
6: ui, però que va passar res aquí.
7: No, no va passar res.
8: No, Guillem, t'he de dir una cosa. Crec que mos senta bé la distància, tu i a mi. Lo nostre és una relació a distància.
7: Però perdona un moment, Jaume. Però tu què vols?
6: Ha sigut una punyalada, això?
7: No sé si és punyalada o em vol follar, eh? Que també pot acabar punyalada, eh?
5: Amb dues són correctes. Bueno, i la punyalada...
6: No, cal.
8: No, però, Alba, estaràs d'acord amb mi, que és una cosa totalment proactiva, positiva, assertiva. Hi ha persones en qui no et convé tampoc veure't habitualment cada
5: setmana.
7: Jaume, ens has trucat per felicitar-nos i ara mateix estàs rajant de mi, no em fa gràcia.
5: No està rajant, està dient que la vostra funciona amb aire de pel mig.
7: Pues et dic una cosa, Jaume, a veure si ens veiem aviat, també, perquè, clar, fa la tira que no et veiem.
6: Doncs hem de quedar un dia...
7: No?
8: Bueno, hi ha coses que potser no fa falta procrastinar-les, no?
7: Què vol dir?
8: Pues que el dia podria ser avui!
7: No! Jaume Borja!
8: Per aquí torno al meu programa!
7: Ara mateix acaba d'entrar Jaume Borja a l'estudi de RAC1.
5: Està tremolant!
7: Jaume! Ai,
6: Cookie! Perdona, Déu!
8: Mira.
5: Penja el telèfon.
8: Ai, pensa que
6: s'acopla. Jaume, només et diré una cosa, Jaume. Acabes de mullar la tocina de mala manera, eh?
7: Jaume, sí, tu saluda a tothom. Sí, va, home.
8: Sí, clar, va
5: ser la seva comunió de cop.
7: I a part has vingut per primer cop al nou estudi de RAC1.
8: Sí, jo no havia aixafat este pis.
7: Ai.
8: Increïble. O sigui, com estava amagat i no em podíeu veure, no et mogues d'aquí, jo no sabia ni per on havia d'entrar, no sabia el recorregut. O sigui, com una cita cegues.
7: Ai. Uf.
6: Ja, però és que... Ja.
5: Mare. No pot parlar?
6: No, sí que puc parlar, sí. Ja m'he emocionat, però puc parlar. Però el tema és que... però tu què fas aquí?
8: Bueno, avui és un dia important,
6: sí,
8: no?
6: Sí, i tant. Sí,
8: i de repent és com aquella custòdia que de repent reacciones i dius... Era compartida, l'haig de lluitar, l'haig de cuidar. No sé què vol... Bueno, i que, sobretot, vaig rebre una trucada que no m'esperava, per això dic lo de les relacions a distància, i Guillem Estadella va pensar que era la sorpresa adequada per a un dia com lo d'avui, cosa que em fa molt feliç. Guillem, t'estimo, gràcies.
5: Molt bona idea.
6: La Folquet diu que ets la nostra Madonna, eh? La Mònica Folquet.
8: Avui l'he dit, perquè com sobretot era sorpresa per a tu, perquè, bueno, em consta que Guillem, evidentment, ho havia artífex.
5: I jo ho he pillat.
8: Alba ho ha pillat. I llavors dic, m'esteu tractant com si fos Madonna i quan Marc me veigui dirà, vaya bluff, tio, saps? O sigui, quedarà clar el pressupost del programa.
6: T'he de dir que ara estic fent una llista mental de gent que m'hagués fet més il·lusió que tu.
7: I no estàs en ella.
6: I no la trobo. Vull dir que...
8: En sèrio?
6: Estàs al top.
8: Va.
7: Te notes que m'ha fet més il·lusió.
8: És que ploraria i tot, tio, m'estic aguantant, eh? Increïble.
5: Ai, que bonic.
6: No. Plora, si vols, Jaume, que són 400 programes.
8: 400 programes. Han canviat moltes coses des que no estic aquí.
7: És veritat.
8: Les que es veuen i les que no es veuen. Llavors, bueno, no sé, com ho porteu? Tot plegat.
6: Jo el que no entenc és com va començar a funcionar més el programa quan vas marxar, Jaume.
8: Ja. Tot ha anat cap amunt, eh? És veritat, és veritat.
7: Bueno, tu també t'ha anat bé. Estàs a TV3 ara, no? Estàs fent coses a TV3, cobrant sí, un bon sou.
8: Tot va millor, però sí. També sé que m'heu substituït. Si voleu, parlem del tema. Vull dir que als pocs dies me va sortir un reels d'una altra persona fent la meva secció.
7: Alejandra Castelló.
8: Alejandra, et saludo des d'aquí, que m'han dit que em cauria superbé, eh?
5: Sí,
8: ah,
5: no us coneixeu.
8: No. No
5: us encantaríeu.
8: Crec que vam coincidir una nit a un bar de Barcelona, però físicament vam coincidir, però no va haver interacció.
6: No.
8: Saps allò que et mires de plan, som del mateix sector, tal, no sé què.
6: Doncs un dia no, us hem de fer coincidir. Sí. Ja et va bé la vida o què?
8: Sí, gràcies.
7: Guillem, no estàs en una fundació o alguna cosa?
8: Sí, estic a la fundació La Marató de 3CAT, que és de les millors coses que m'ha passat a la vida. Des d'aquí saludo tot l'equip, i en concret a la meva jefa Begoña, que és la millor. M'ha deixat estar aquí, ja sabeu que jo sempre demano permís, i em va dir, ves. I precisament este cap de setmana és la festa 3CAT en viu, sí. Aprofito per fer spam promo.
7: Ah, molt bé, està molt bé.
6: T'ha donat festa, però perquè treballis a RAC1. Fent la promo de 3CAT.
8: Ja ho aniré recuperant.
7: S'han venut poques entrades, no entenc?
8: No, jo això no em consta, No em consta. Però el que sí que et puc dir és que hi ha un superestant dels 35 anys de la Marató. Vale. Enguany s'arriba a la 35a edició.
5: Fort.
8: Malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Molt bé. Que, bueno, és important posar-se seriós. Aquí sempre és una muntanya russa d'emocions.
6: Totalment.
8: Llavors, hi haurà este stand i lo dissabte... Tio, és que havia de passar per aquí perquè lo dissabte presenta una trobada d'actors del Comsi a la festa.
6: El Comsi ja com... Tothom ha de saber què és.
8: Del Comsi fos ahir, perdoneu, la sèrie líder de cada tarda a TV3. I, bueno, que vinc aquí perquè sou el meu talismà i ressorgiré com l'ave fènix.
5: Pues vinga, anem.
7: Home, podem fer...
8: Mare, Alba!
7: Podem fer que el Borja es quedi amb nosaltres.
6: Home,
7: i fem, anem tirant, anem fent secció.
6: Clar que sí.
7: Queden 8 minuts, vull dir que...
5: Ah, bueno, o ens la petem, a mi m'és igual, jo estic a tope.
7: Ah, no, si no tenim a l'opau de pots, vull dir que sí, tenim ara mateix el Tetris o tirem un parell...
6: Va,
7: un parell,
6: fem una mica de pífies.
5: Va, que... fem un parell de pífies.
6: No hi ha setmana ara. Que no ens haguem cobert de glòria.
8: Ens hem cobert de glòria.
6: Crec que això no ho fèiem, Jaume, quan tu hi eres.
8: És nou també per
6: és
8: a mi.
6: És nou per tu.
7: Però sí que fa temps que ho vas deixar, això.
8: Tio, ha passat molt de temps, des del setembre, eh?
5: Sí. Però el setembre ja ho fèiem, perquè va ser una proposta que es va fer a principis
7: d'any. No, vam fer l'octubre, novembre.
6: Sí, pot ser més tard. Sí. És que el Jaume, crec que vas venir aquesta temporada a fer una secció i vas marxar, no?
8: Sí. Literal. Me va pujar un lloro a l'ombro.
7: És veritat.
8: I aquí es va acabar tot.
6: És veritat, va ser el teu últim dia. Doncs ara recollim les pífies de la setmana i ho fa la coqueta de llum, l'Alba.
5: Que sóc jo.
8: Sí. La melocotonera de
5: la
8: Catalunya.
5: La melocotonera de Catalunya. Ara. Comença amb una mica de pífia que va tindre el petit Guillem Estadella l'altre dia, que va voler acomiadar el Rocamora, com l'acomiada normalment. Vale? Heu d'afinar molt les orelles ara, l'estudi a casa. Perquè quan vam llançar la cinta, que és quan marxen els del 14-15, a l'Estadella li va dir exactament això al Rocamora.
2: Agraït, agraït. Adéu, cuquis. Adéu, macos.
3: Però això què és?
9: Una polla.
10: A continuació deixarem uns segons en silenci perquè puguis fer sentir la teva veu.
11: Retratado.
7: Se'n va escapar.
5: No, se'n va escapar perquè és el dius més això que hola.
6: També et diré una cosa, en el cas del Rocamora només vas dir un facto, eh?
7: Exacte, només
5: veritat. Ja en van parlar després, que Iñaki la té de ser, van parlar
8: quan parlàvem de la sorpresa, li dia, Guillem, com me dies a mi quan parlàvem més habitual? I no em sortia lo de esa polla. Bueno, me dies això a mi també, tots som iguals per a tu, eh?
5: Sí, senta't un mes de la seva col·lecció de deixonses gordes. Escolta, el Guillem Estadella també se'n va anar a la fira del pàdel.
7: Ah, sí?
5: I no es va acabar d'entendre amb un home.
12: Hola, què tal? Com esteu?
13: Com estan ustedes?
12: Tot bé o què? Sou gent de pàdel o no? Sou gent de pàdel o no?
13: Que eres muy pesado. Deja la gente.
12: Que si sou gent de pàdel.
14: Gent de pàdel què?
5: Com? Què?
14: Gent de pàdel què?
15: Què dice usted?
14: Gent de pàdel què?
16: No entiendo nada.
12: Que si sou de pàdel.
13: ¿Otra vez?
14: Somos de pàdel.
7: Ara.
5: I per repartir una mica, si us sembla bé, en donaré una pel Bala i ho finiquitem aquí. L'altre dia, Marc Bala, i les meves ja les deixem estar.
6: Escolta, reina, que totalment les pífies, eh?
5: Tampoc són tan bones, les meves. No, són coses molt del muntó. Marc Bala, l'altre dia, va decidir acceptar un repte meu, que a vegades també m'has de dir que no, Cuca.
6: Sí, he de saber dir que no.
5: Sí, que seré fer de David Bisbal. Escolteu això.
6: Estava pensant que podríeu fer una partida de pàdel sonora.
5: Ai, no, perdó, que era el 4. He començat avui a fer ràdio.
7: L'ha cagat fer la secció de les cagades.
6: L'ha cagat de les cagades.
7: Cada setmana fas això de cagar la secció.
5: Perquè a mi m'agrada aquesta meta cagada.
7: Ara.
5: Tira'm la 4, guapíssim.
17: El repte de si sabríeu vosaltres fer un Bisbal.
18: Jo feliç de la vida.
19: Corazón latino.
3: què és ese animal?
7: A mi m'ha fet una mica de vergonya, però ha estat bé.
9: Una altra puta merda.
11: ¿Cómo están los máquina?
15: Anem tots empastillats.
7: Jo crec que has de donar pas a publicitat. Perfecte. Cantant com David Bisbal.
16: Socorro, socorro.
11: Ay, la máquina que van a publicitar.
7: Ah.
15: Calli, calli.
7: Increïble.
5: I fins aquí.
6: Moltes gràcies, Alba Segarra.
5: A vosaltres.
6: Escolteu, aquests últims minuts... avui és un dia de sorpreses, perquè tenim el Jaume Borja. Però és que, clar, els divendres, i més avui, que és un dia especial, remarcable, que són 400 programes, no hi podia faltar... Per mi seria com un stripper musical. Vull dir, quan la festa ja no pot anar més... Apareix l'estriper.
8: Estriper d'estripar.
5: Sí, sí, però l'estriper d'estripar, sí. No es recomana gaire.
6: I parlo de la porra. Lo Pau de Pons!
5: Ole!
8: Bona tarda a tothom.
5: Moreno!
8: Això sí, l'últim.
7: Els divendres agafa... Els últims 10 minuts de programa, sí. Els divendres agafen una embranzida.
5: No, a mi em fan patir.
7: Sí, per què?
5: Perquè anem contra rellotges, com el rojo o el negro, corta algun cable, saps? Com molt ràpid, aquest final.
6: Voleu fer una miqueta de pausa o no?
7: No.
8: No tenim temps de pausar.
5: Jo li volia preguntar si es posa crema solar. L'uno només això, perquè nena estàs molt moreno.
8: No, perquè vaig anar l'altre dia a la platja.
5: Vas sí. Molt a la Costa Brava, tu. I els de Lleida anem a la Costa Daurada. No sé què li diuen els orígens.
8: Però, bueno, però avui en dia l'Eix Transversal és un moment, també.
5: Sí, Eix Transversal, un espectacle molt bo del Bessagarra.
8: Però això t'ho he dit, perquè fotessis la falta.
5: Va.
6: Bueno, escolta, Pau, què hem de fer?
8: Què hem de fer? Home, tu ho heu estat dient tot el programa, que és un dia especial, perquè en feu 400, i a les negociacions especials es fa o pastís, pastel, en dic jo, o cançoneta.
6: Val, pastís, veig que vens amb les mans buides, vens.
8: No. Ah, de regalo?
6: Sí.
8: És un regal immaterial.
7: Ara, aquests són els macos, aquests són els bons d'aplicar.
6: Aquests són els que perduren.
8: Ah, exacte. Ara. Pues venga, te l'entrego.
6: Immaterial vol dir que és una cançó, eh?
8: Exacte.
7: Lo Pau de Pons, què vols que et faci? Un Tetris, et bueno, faci no multiplicar, és que tu també...
8: Un ram de flors, t'hagués agradat?
6: Però és material.
5: A mi sí.
8: Pues que amb aquesta calor, cap de 4 dies, pensides.
5: Vinga, a mi menjar m'agrada.
8: Menjar?
5: Però canta, està bé.
8: Si vols et dono menjar.
6: I quina faràs?
5: Calipo de llom.
6: Podem centrar-nos una mica, sisplau.
8: Una cançó dedicada als 400 programes dels Teloners, reversionant a l'Ex Ambusto, perquè també va vindre un dia i sou com amics.
6: Sí, tant, sí. Molt bé, Pemi.
8: Amb l'Alba van fer amics.
6: Sí.
8: Allò que ho vaig notar.
5: Me va caure molt bé.
6: Sí. I fixa't que els dos únics Pemis de Catalunya estan al mateix grup de música. És una cosa...
7: Cantarà o no cantarà?
6: Sí, que canti.
8: Vinga, va, fotem-li, que el clapés ja està a la White per entrar al ruedo. Grande.

0: són 400 programes i en volem 400 més.
1: Comencem. T'has perdut,
0: és que no ho sinto. Per això, per molts anys, 400 programes més.
2: M'encanta perquè estàs quadrada.
0: Perquè tenia això fluixet i no ho vaig sentir.
1: I això que els músics ja estaven gravats, vull dir que no estaven...
0: Imagina't, però... Està fet amb sentiment.
3: No, se t'ha notat.
1: Mira, just les 4 de la tarda ja està arribant per la porta...
0: Torero.
1: L'amo del tros, Toni Clapés, bona tarda!
0: Exacte. Bate sou los más o més.
2: Ole! La màquina!
4: Quina sorpresa veure el Jaume Borja, eh?
2: Fort, eh?
4: Això ha sigut el millor del programa 400.
1: Que no t'ha agradat, el programa 400?
4: Estic dient que el millor... M'ha entusiasmat. Vull dir, la veritat és que me'l penso baixar en podcast aquesta nit. Abans d'anar a dormir me'l torno a posar. Però el que més m'ha agradat ha sigut el retrobament amb el Jaume Borja.
2: Ai, Cuqui.
4: Trobem molt a faltar,
1: senyor Clapés, estic sensible. Sí, sí. No toque la tecla.
4: De veritat, perquè... que trobem a faltar.
1: No, jo trobava a faltar, no sé si ho puc explicar o no, perquè, claro, Catalunya té una imatge que vostè ha construït durant molts anys. Sí, però no. Jo, m'és igual, perquè, total, com la setmana que ve no torno, lo millor són les seues abraçades. Oi, home, que abrace con vostè.
2: Ai, sí, ara, mira.
3: Però...
2: Jo trobava a faltar el senyor Clapés.
3: Jo també, sí, que vostè.
1: És l'única persona que manté una mica les formes
4: ara,
1: en aquest programa.
4: Vosaltres, ara ho estàvem comentant amb l'Àlex Arbiol, quins ho anava a dir que faríeu 400 programes. Realment, la sort és que...
2: Sí, cabrón, l'altre.
4: Sí, no, és que és veritat.
1: Nosaltres tenim una teoria. Sí. I és que potser la gent que mana molt, de 3 a 4... No és la franja que més li...
4: No és una teoria, és la confirmació.
1: No
4: us escolten.
1: No ens escolten.
4: Aquesta és la sort, la gran sort que tenim.
2: Ja ens va bé, anem tirant.
1: Anem fent.
4: És més, jo crec que recul, la gran sort és que la directora no escolta massa la ràdio.
2: Perquè
4: té moltíssima feina, mai pot estar pel que diem.
1: Això vol dir que confia en nosaltres.
4: I el Xavi de Pol, que sí que l'escolta, va 3 a 4 vegades té alguna reunió i tampoc.
2: Té algun dinar d'aquests d'empresa.
4: Ara, exacte. Ara parlant seriosament, escolta, moltes felicitats.
1: Gràcies,
4: 400 programes ja és una primera petjada, com la d'Isaac Andic. I a partir d'aquí... Què ha passat? Hòstia, Passa alguna cosa?
2: Bueno, que quasi caic com el senyor.
4: No, doncs vigila. No, que, bueno, no sabem si va caure, es va llançar...
2: Bueno, aquest matí...
4: O no hi van anar junts.
3: Podria ser.
4: És la meva teoria, que resulta que va anar només el Jonathan Andic i l'altre no hi va anar. O sigui, tot això és una fàbula. Vull dir que ho hem somiat. Hem arribat al punt que aviat la tesi serà que tota aquesta història que hem anat coneixent ho hem somiat. Dit això, felicitats i a cap als 6.000.
2: Home, ara!
4: Perquè el versió en té 6.000. Vinga, adelante!
3: Gràcies!
4: Lo Pau de Pons, i també gràcies per la banda sonora i el regal que us ha fet.
0: Sí.
4: Que
0: més,
4: cada divendres. A veure si l'ho doneu més temps, perquè no...
0: No, a mi em va bé,
4: Ah, sí, eh? No necessites més,
0: poquet.
4: No? Vale, pues escolta.
0: Cap a casa. Bueno, doncs... Feina feta no fas torpa.
4: Ah, no, això tens tota la raó. Doncs repeteixo, moltes felicitats.
1: Gràcies, Toni.
0: Adéu.
5: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
6: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
7: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Compres l'entrada, ho dones tot i... Gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
9: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
10: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
11: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
12: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
13: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
14: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
14: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.

0: Per tot Catalunya, la banda del versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa. Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan va a l'uròleg sempre pensa en Xavi Franquesa.
1: Relájese, diu, relájese. Diu, coi, relájese. No fotis lo del guant allò de tirar i picar contra el canell. Perquè aquell so d'estirar el guant i picar el canell, allò és de tot menys relaxant, perquè tu saps que no ve res de bo a partir d'aquí. I quan jo pujo les cames, mira, relaja-te, i va introduir el dit, i mentre fa això, clar, jo tenia les cames cap amunt, jo no havia tret les claus, les monedes, la cartera del pantaló. Mira, jo, amb un dit al cul, posat així, jo crec que vaig viure la situació més indignant de la meva vida, perquè mentre es queien les monedetes del canvi de la pulguita con jamón, diu, però no, relájate, ni cómo no me puedo relajar yo así.
0: Toni Clapés.
2: Bona tarda. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos primer de tot al públic que es manté ferm a l'estudi de RAC1. Ha vingut a celebrar els 400 programes del...
3: Dels taloners
2: i que han estat tan esplèndids que han convidat al públic del programa a un gran pastís. Per tant, des d'aquí, novament, un aplaudiment i gràcies per aquest pastís tan invisible com les pistes dels Mossos d'Esquadra, segons Francisco Marco. Bé, analitzarem el que ha donat de si aquesta conversa avui amb Jordi Basté, que ens ha deixat...
4: Gràcies.
2: Que és el director de Método 3, que ens ha deixat realment
4: Jordi Basté és el director de Método 3?
2: No, Francisco Marco és el director de Método 3, però l'ha entrevistat avui Jordi Basté, i d'aquí un moment repassarem el que ha donat de si. Abans de res... Montse Llussà, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Boníssim el pastís, que sí, encara en quedava bo. I l'he trobat
2: molt
5: extraordinari.
2: Molt bo. És que, coneixent la manera i el tarannà dels taloners, jo crec que esperava que algú del públic portés el pastís, un altre les espelmes, i aleshores ja celebrar els 400 programes. Però bé, dit això, felicitats als taloners, senyor Virgili, bona tarda.
4: Avui
2: estem ja acabant el mes,
4: ja
2: 29
4: ja
2: de maig, i ja, juny,
4: I ja està, mig juliol,
2: i de vacances. I ja marxem.
4: Et recomano, si has d'anar a pescar...
2: A pescar, miri, és una de les coses que certament crec que no m'hi trobarà mai.
4: Mira, passat el maig, perquè ja està a punt de pescar...
2: Bueno, és que clar, estem a tocar del maig, sí.
4: Passat el maig, a pescar me'n vaig, que és una cosa que es deia... Sí, perquè resulta que ara és temps de sardines.
2: Doncs miri, hi ha gent que les odia, però a mi,
5: a mi no,
2: Míriam, t'agraden o no t'agraden?
5: A mi... Sí, però és aquella cosa...
2: Has fet un cierro sagat, eh?
5: Sí, perquè m'agrada el...
2: Què? El que t'agrada?
5: Tot el fet de pelar-les, tot
4: pelar,
5: el...
4: Pelar la sardina.
5: Tot el tema de fer-les i tot això, però després les espines, sempre m'acabo trobant alguna i se'ls demana...
6: Jo soy más de...
2: Clar, les espines, a veure, la sardina és un...
5: Però tot el protocol, sardinaire, m'agrada.
2: Sí, clar, però la sardina és un peix amb espines, vull dir, clar, no les pots...
7: A mi m'agraden les de llauna.
2: Hòstia, noia.
4: Nena.
2: Les de llauna...
7: Les altres no.
2: Les de...
7: No? Oi, no, les de... no, no,
2: les...
7: no.
2: Les de llauna...
7: Aquelles petitetes, sardinetes petites.
2: Per exemple, el vino li agraden les sardines o no li agraden les sardines?
7: Una merda.
8: Entrepà de sardines. Sí, sardines amb espines. Les meves sardines caroses que estan plenes d'espines. Sí. Les sardines no serveixen per res, vaja. Vull dir, a mi no m'agrada les sardines. Ja, vull...
9: Una merda total.
2: Per tant, per vostè...
9: Se la poden fotre pel cul.
2: Ja, no,
4: pel maig, sardines a raig.
2: Molt bé. Dit això, senyor Boigas, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda. Jo només em menjo l'espina.
2: Doncs miri.
6: Això ho feia amb el bulli.
10: És un tema
2: sepatòria. Sí, però abans del bulli, el Motel Empordà, Sí, Ferran, que està, que més casualment està a tocar del bullí. Ja ho feien això gràcies al xef Mercader. Ja feien les espines de la sardina rebossades i les, et menjaves l'espina de la sardina rebossada.
6: Però nosaltres
2: feien... Per tant, no vau inventar
6: Nosaltres feien una mòmia.
2: Sí.
6: No, no, no, no. La mòmia, que l'espina embolicada en cotó de sucre.
2: Sí, però vull dir que era, ja era una tradició
6: de molt diferent.
2: De l'Alt Empordà i del...
6: Empordà, Empordà. Empordà.
2: D'agafar l'espina i rebussar-la. Bé, dit això, estem pendents avui de moltes coses, Míriam. Nova trobada, de, en aquest cas, dels docents amb la Conselleria d'Educació. Ara entrarem als detalls. I també... En principi s'havia de presentar a 2:15 aquest nova incorporació del Barça, que és l'Anthony Gordon. Gordo, sí. Però, de moment, aquesta nova incorporació s'ha endarrerit fins a 2:15.
10: No era tan ràpid, no era tan ràpid. Sí. Un tio molt veloç, diuen, no?
2: Sí, potser no depèn d'ell que la incorporació sigui ràpida. Dic, en principi s'havia de presentar
5: a
2: 2:15 i, de moment...
5: I ja anem cap a 5:00, ara.
6: És que no cal que el presentin! El Borbón aquest no cal que el presentin de res.
2: No, sí que cal.
6: Que té nom de Ginebra Barata.
2: Amb això sí que li dono honor. No, que sí, que té raó, que té nom de Ginebra. No, dic que en principi s'ha de presentar...
6: Que no cal presentació! Ara... Què anaves a dir?
2: No, si no dic
6: què anaves a dir?
5: Però si s'ha fet amb tots els jugadors,
2: si no et dic res més.
6: Ah, no anaves a dir res més? I per què m'interrompeixes? Per no dir res més? T'estic dient que no cal presentació. Que va quedar presentat i retratat al programa del Tossiràs, de la Joyce Parisin.
5: Tossiràs,
6: sí, el Tossiràs. No. El programa que fan del Deport de la Nit, el Tossiràs.
2: Sí, sí.
6: Escolta, van entrevistar un excompany que va jugar amb ell i, escolta, va deixar claríssim que hem fitxat, però una pepa podrida. És allò, un cadàver amb mosques. Mira, mira, mira el que va
11: dir. Sí que es verdad que en el año que estuve yo allí con él, ese primer año suyo, sí que le costó en Newcastle. O sea, entiendo que fue el año de adaptación y sí que le costó. O sea, te podría decir que por el año que estuve allí, pues tendría dudas.
12: ¿Qué destacarías de él? Velocidad, gol, tiene juego de asociación, presión en defensa, que es un poco las características del Barça de Flick, del estilo de juego de Flick.
11: Sí, bueno, yo creo que al final es un fichaje, como has dicho tú, porque la presión de Flick es muy, muy característica la que hace el Newcastle de Dijau. Te podría, pues es un estilo Ferran, algo así, de esas cualidades.
12: Vale. ¿Con los pies bien? ¿Se asocia bien?
11: Como te he dicho, yo creo que se asemeja un poco, por compararlo a alguien, pues a Ferran. Y el primer año, pues obviamente, pues habrá más dudas, porque al final, como te he dicho, el primer año en Newcastle le costó adaptarse. O sea, le costó entrar en la titularidad del equipo y sí que hubo algún conflicto.
12: Vale. ¿Goles? ¿Va bien con las piernas? ¿Va bien con la cabeza también?
11: Pues que recuerde, no ha metido ningún gol de cabeza. Bueno, que recuerde, obviamente.
2: Oh, estupendo.
11: Hombre, mal no irá, pero al final no es un jugador alto y...
12: ¿Crees que puede ser revelación en este Mundial?
11: Pues en el Mundial... Inglaterra tiene buena selección, no sé, al final para ser revelación tienes que jugar ese Mundial y obviamente pues dependerá si juega mucho o poco para poder demostrar.
12: Vale, pero en global, el Barça hace un buen fichaje, ¿crees tú?
11: En global, si te soy sincero, si me rijo a mi primer año con él, tendría muchas dudas. Luego lo que he visto de él ha mejorado, pero si me rijo a mi primer año... que es lo que vi, pues tendría duda.
12: Aquí lo hemos comparado un poco cuando el Barça fichó a Rafinha, ¿no? Que venía del Leeds, que había hecho ahí algún buen año en un equipo pequeñito de Inglaterra y le costó el primer año, pero luego ha explotado, ¿no? Entonces, perfecto. Creo que nos aferramos un poco a esto, ¿no?
11: Sí, ojalá que salga un caso como Rafinha, pero bueno, sabes perfectamente que esos casos son difíciles que vuelvan a salir.
6: Bueno,
2: hem fitxat una pepa, eh?
6: Però l'estrella de...
2: I aquest jugador en qüestió, espera't, que es diu...
6: Gordo.
2: Exacte.
6: Bourbon.
2: No dic el Gordon. El company que va jugar amb ell.
6: Sí.
2: Clar, va compartir...
6: Manco, no es diu Manco?
2: Sí, va compartir amb ell tota una temporada. I les credencials de l'Anthony Gordon...
13: Ni un gol. No va bé de peus. No sap on els té. No va bé de cap.
2: Ja li gustaria a ell llegar a ser Rafinha.
13: Imagina't.
10: Jo per a mi que l'han fitxat tan aviat per vendre'l ja a 100 milions.
6: Bueno, ha fitxat l'estrella de Desguaces la Cabanya. I te dic una cosa. El Parisin, molt barcelonista, molt barcelonista, però de barcelonista bo res, eh? Molt mal barcelonista. Perquè aquesta entrevista s'hagués hagut de fer abans de fitxar amb aquest tio.
13: Ara.
6: Clar, ara ja ens l'han colada, ja ens han tancat per sobaco.
2: Però, perdoni, és difícil...
6: Ja ens han esquilat, 80 milions.
2: Era difícil fer aquesta entrevista perquè, en aquest cas, la va destapar, aquest fitxatge, el va destapar, aquest cas, el Departament d'Esports de RAC1, i, clar, no se sabia.
6: Doncs pues m'has tingut abans.
2: Un cop ja...
6: Que truquin al Pillarejo, ja que gravi.
2: I un cop ja es va saber, doncs és quan es va...
6: Que truquin al comissari Pillarejo i que puja els telèfons.
2: Sí, doncs, en principi... Sí.
6: Mira, que el deixin en un balcó, a veure si una mica sort fot balcòning, s'atira i vinga, a por otro.
2: Roda de premsa, com dèieu, de moment posposada, Míriam, del Gordon, diuen que falten allò clàssic, el que falta, el clàssic que falta, els serrells.
5: Un serrells. Un tema fiscal, diuen.
2: Uns serrells que...
6: I unes extensions.
2: Que s'han d'acabar de posar sobre la taula. Bé, dit amb un altre ordre de coses, tenim aquesta vaga d'educació i segueixen les negociacions entre educació i els sindicats. Míriam, en quin punt estem?
5: Mira, a veure, aquest matí sembla que s'ha reconduït una mica la situació després que ahir, recordem, es va vorejar la ruptura fins al punt que mestres i professors es van tancar dins la conselleria com a senyal de protesta i han passat la nit. Aquest matí, nova trobada, com dèiem, hi ha hagut aquest acostament, però no han sortit a dinar sense fer declaracions. Aquesta tarda es tanquen novament a partir de 4:45 de la tarda. També ja era una hora, 4:15, després s'ha posposat a 4:45 per petició dels sindicats.
2: Anem fins a la conselleria, allà hi tenim l'Eudald Martínez fent guàrdia. Eudald, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: En quin punt estem? A veure, a banda de que estiguin fent el cafetó i comentant la jugada, en principi aquestes negociacions s'han de reprendre a partir de 5:00.
14: De 4:15, és a dir, en teoria d'aquí a 10 minuts, però vaja, jo ja no et sé assegurar si això serà així, perquè et diria que ara mateix gaire més important el que passa fora de les reunions oficials, aquestes coses que passen a vegades, que no pas el que passa dins la reunió oficial. És a dir, aquesta reunió, com deia la Míriam, que s'ha reprès aquest matí, ha començat a 10:00, després d'aquella trencadissa d'ahir, que els sindicats fins i tot es van quedar a dormir a la conselleria per protestar per l'immobilisme dels sindicats, del departament, vull dir, doncs ha durat unes 2 hores i mitja i han acordat un recés de 2 hores, també per parar per dinar, però alhora perquè cadascú doncs pogués reconsiderar una mica les seves posicions. Havien quedat que es reprendria la reunió a 4:15, però en aquell moment ens han avisat que s'allargaria una hora més. Llavors, el que sabem, perquè ara és allò una mica dels mentideros, no, els passadissos, el que es comenta és que la conselleria hauria anat citant individualment i en alguns casos en grup, així petits comitès, els sindicats com per negociar fora de la negociació. M'explico? És a dir, doncs,
2: tancar certs... Divideix i allò que se'n diu,
5: venceràs,
2: no? Divide i venceràs, no?
14: Sí, doncs, per intentar acostar posicions individualment amb cadascú dels sindicats i un cop es torni a la
2: perquè,
14: mesa...
2: Perdona, aquests...
13: Hi ha un senyor amb megàfono,
2: Digue-li que calli.
14: Sí, no, ara us anava a explicar. És que, clar, més enllà dels sindicats, els que estan negociant, ja des d'ahir que va haver la tancada, els sindicats convoquen a la gent aquí fora del departament. És veritat que també ara a l'hora de dinar això s'havia calmat i ja no tallaven la via Augusta, però ara mateix veig que la tornen a tallar, s'està tornant a costar una bona part de professorat, potser són una 50 ara, al matí eren uns 200, suposo que al llarg de la tarda també anirà creixent aquesta presència de professorat fora per també fer aquesta pressió sonora, no?, cap a la conselleria.
2: Per tant, Eudald, m'estàs dient que via Augusta està tallada.
14: Sí, però només a la part de la conselleria, és a dir, el fragment de carrer de davant de la conselleria...
2: O sigui, per on passen els cotxes, no.
14: Sí, perdona.
2: Dius el fragment de carrer...
14: Just al xamfrà, diguem, de la conselleria, que és a l'alçada del carrer Calvet, és a dir, és posterior a General Mitre, per dir-ho així, que és potser el punt més conflictiu de la via Augusta, no?, perquè és per on entren molts cotxes, on accedeixen...
2: Per tant, és el que anava a dir, que està tallat aquest punt, està tallat aquest punt.
14: Exacte, per tant, no té una gran afectació de trànsit, és un punt on hi ha forces alternatives...
2: És divendres, molts han d'anar a fer el MEC a la Cerdanya, vull dir que, clar...
14: Jo crec que en aquest sentit poden sortir bé de Barcelona igualment, tot i aquest petit tall.
13: I ara cantaven allò, tan bonic, ole, ole, ole... Ser del Barça és
6: el millor que hi ha.
2: No, ser del Barça no deu ser. Deu ser un altre discurs, però del Barça no deu ser.
13: La cançó és aquesta. Sí.
2: Bueno, en quin punt estem? Estem negociant 400 euros, no? És una mica el que hem anat seguint durant tot el matí. No, Dal?
14: Sí, a veure, hi ha aquesta discrepància en què el departament va dir que feia una oferta de pujar el sou 400 euros en 4 anys.
13: Home, ja els hi donen.
14: però els sindicats diuen que aquesta proposta no és ben bé així, perquè hi ha part del que el departament considera que és una proposta d'augment seva, que en realitat ja li obliga l'augment que l'Estat fa a tots els funcionaris de tot l'Estat, siguin professors o altres perfils. I el que diuen, home, justament estem fent aquesta negociació perquè els docents catalans ara mateix són uns dels més mal pagats a l'Estat. Si ens esteu incloent coses aquí que cobraran tots els docents de tot l'Estat, en realitat no hi estem guanyant res. I hi ha una mica també ara la guerra pel relat, no? Si realment el departament està oferint 400 euros més en 4 anys o són 300 i poc, que és el que defensen els sindicats.
15: Però sí que hi ha coses que s'han acostat posicions, no? En què s'està d'acord i en què no? Perquè després de tantes reunions estem una mica perduts en quin moment està, doncs, la situació.
14: Sí, perquè a més potser despista, no?, que aquesta trencadissa d'ahir dius, ostres, això és que realment, vaja, aquí no hi haurà acord, és impossible, les posicions són totalment oposades. I no és ben bé així. Justament el que diuen, admeten els sindicats, és que s'ha anat avançant molt i el que no volen és que ara es trenqui quan s'està molt a cor d'un a prop. Com deies, el tema salarial és ara mateix la principal discrepància, però ens admeten que, per exemple, amb el que és el reforç de plantilles de cara als propers cursos, aquí sí que s'ha avançat molt, serien unes 6.300 persones en 4 cursos només per atendre l'alumnat vulnerable, és a dir, per l'escola inclusiva, més enllà de si s'han de contractar docents normals, per dir-ho així, els de les aules.
4: El de cap,
14: i també el departament ha acceptat una petició que també és una proposta econòmica molt important, que és retornar uns deutes que hi havia pendents encara de les retallades. És a dir, amb les retallades una de les mesures va ser que... Exacte, del 2012, doncs que hi havia un complement de sou...
2: Jo crec que ens estan escoltant, perquè des de que vostè ha fet el comentari, l'amagat... S'ha accelerat i criden més.
4: Oi que criden més?
2: Per putejar-lo a vostè.
4: Més pendent dels crits que...
2: Bueno, és del que es tracta, eh? És del que
7: si s'estan sentint que diguin alguna cosa. Marcelino, per exemple.
2: Per què en castellà?
7: Home, perquè en català em costava.
6: Marcelina. Esquerosita.
14: Escolta,
2: si ens estan escoltant, a veure.
14: Estic dintre el pati del departament i ells estan a la part de fora, però...
2: Ah, però si estan escoltant la ràdio, a lo millor... A veure... No escolten RAC1, escolten Catalunya Ràdio.
4: Estan
2: escoltant el Garriga, que és més seriós, eh?
14: Doncs això que us deia...
7: Una salutació.
2: Aquí.
7: El Garriga.
2: Bueno, per què?
7: Home, escolta, ja que l'hem anomenat, com a mínim, digui bona tarda.
2: Jo el conec perquè el tinc... viu davant de casa meva.
7: Què dius ara?
6: Ah, sí?
2: Si ara agafés un rifle em miré de telescòpica, me'l carregava, però en un moment.
4: No ho diguis, això, perquè després passarà...
2: Vidre, o sigui, de bloc davant del bloc.
4: Què dius?
2: Si jo agafo ara i compro una escopeta, mira, telescòpica...
4: Jo en tinc una, si vols te la deixo.
2: Jo l'he arribat a veure en calçotets al paio. Ella em pot veure en calçotets amb mi. O sigui, estem front en front.
7: Però què dius ara?
2: El Garriga i jo, front en front. Jo puc veure fent el que fa...
7: Però quines coses...
2: Imagina't si tenim sistema aquí controlat.
6: Però què està? Ahí donde la costelería hawaiana?
2: A vostè que li importa. A veure, tornem a la manifestació.
6: O en la tonsoria.
2: Va!
14: Us deia que sí que hi ha aquesta part d'aquests... aquestes retallades que s'havien fet, hi ha una part doncs, que els docents van deixar de cobrar d'alguns complements...
2: A veure, ara,
4: calla un moment. Aviam.
2: No escolten RAC1, no, està confirmat que no, eh?
7: No.
2: Bueno, digues, anem acabant això, que s'està fent llarg i...
14: Sí. No, això, que el departament s'ha compromès doncs, a pagar aquests deutes pendents. I els sindicats, abans de la reunió, ens deien que si no hi ha acord avui, tornaran als carrers, que, és a dir, que ja amenacen en fer més vagues, entre altres coses, hi ha la visita del Papa aviat, doncs és una de les possibilitats que es puguin fer certes mobilitzacions. Ho explicaven Iolanda Segura i Ramiro Gil, els portaveus d'USTEC i de professors de secundària.
16: Tothom al carrer, no descartem sortir d'aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà del que ja tenim doncs, a sobre la taula.
17: No tot el que demanem és salari. Estem demanant també una revisió d'un sistema educatiu que està en fallida.
14: I, en canvi, la consellera Esther Niubó, a TV3, deia que la proposta que ha fet el departament és més que bona i que, per tant, els sindicats, una mica, per dir-ho així, toquin de peus a terra i ho acceptin.
18: Miri, això dependrà d'ells. La proposta és clara. Jo crec que no podem ser més transparents. La proposta és aquesta, és concreta. La voluntat política d'arribar a acords, més predisposició que aquest govern, em penso que no el trobaran en altres, però a partir d'aquí doncs convé també veure si la capacitat o la voluntat d'arribar a acords a l'altre costat doncs també hi és.
14: Doncs aquesta és la situació.
2: Molt bé.
14: Efectivament es reprèn la negociació. Mm. De moment no té pinta, que dos quarts comenci. No.
2: Ja t'ho he dit, cap a les 5.
15: Sí. No hi ha pressa.
2: Aquí la rivalitat és qui contraprograma aquí, si Gordon,
6: Gordon.
2: Flash Gordon o els de la conselleria amb els d'educació. Bé, dit això, Marc Serra, bona tarda.
19: Bona tarda.
2: Un aplaudiment pel gran
19: Què
2: Marc
19: tal?
2: Serra, que ens anima a les tardes.
19: Sí, home,
2: les seves coses.
19: Sí. Bé.
2: Anem amb una de les reivindicacions importants dels mestres, que és millorar les condicions de les aules, perquè què és el que està passant? Doncs les temperatures han pujat i a moltes classes, a moltes aules, no s'hi pot fer classe per la calor. És a dir, les escoles demanen no només ventiladors, sinó climatització per acabar el curs, Marc. No. I això és el que està passant avui a diferents punts de Catalunya.
19: Bueno, ens han explicat amb l'Anabel Luna, que estàvem tractant aquest tema, lipotímies, marejos, alumnes que els hi surt sang del nas per la calor. La situació realment límit. És una reivindicació tan de mínims, o sigui, demanar climatització i demanar ventiladors. Estem parlant d'aules de Catalunya obligades a fer classe amb 35 graus de temperatura.
6: Pobrets.
19: En alguns casos, en edificis antics on les finestres no es poden ni obrir i amb els ventiladors, no us ho perdeu, que els han hagut de comprar les famílies.
7: Què dius?
19: Sí. Segons explica avui el País, el Departament d'Educació encara no ha anunciat un pla de climatització, però de moment hi ha 20 milions destinats a comprar ventiladors de sostre i uns altres 100 per instal·lar aires acondicionats en un període de 2 anys, però no se'n saben més detalls. Davant d'aquesta situació límit s'ha creat un curiós projecte anomenat Aules que cremen, on a través de la web, que es diu de la mateixa manera, Aules que cremen, es poden veure les temperatures en temps real amb les que els docents i els alumnes els toca fer classe. En parlem per començar amb l'Aleix Vidal, que és mestre d'una escola de primària del Vallès Oriental i un dels impulsors de Aules que cremen. Aleix, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
19: Gràcies per atendre'ns. Estava ara mirant la vostra web, que la tinc aquí posada en directe. Hem d'explicar que és com si fos una miqueta com un 324, perquè sota la part inferior de la web van passant aquestes temperatures que tenen les aules, ho podeu veure ara mateix, sí, aulesquecremen.cat, i me l'he estat mirant durant tot el dia i realment, o sigui, no dono crèdit. Per exemple, 39 graus ahir a les 12:58 minuts en una aula d'infantil de l'escola Jaume Vicens i Vives de Roses, a l'Empordà, o he vist a l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet al Bages amb 44 graus. Realment,
2: fixa't, o sigui... 44,
19: Ho he trobat increïble. Això és d'ara o ja fa temps que passa, Aleix?
20: Mira, això com a mínim passa des del 2022, que és un dels anys que hi va haver una gran onada de calor, i que al maig ja estàvem amb aquestes temperatures que tenim ara. És a dir, no és nou. La novetat és que el Pau, l'Octavi, jo, el Sergi i l'Albert, i algú més que segur que em deixo, se'ns va acudir d'aprofitar uns kits de robòtica que envia el Departament d'Educació, perquè a l'escola hem de fer moltes coses, moltes, amb unes condicions precàries absolutes, però se'ls acudeix que hem de fer de tot, i també hem de fer robòtica. I resulta que hi ha unes plaques que ens serveixen per connectar-se a internet, i amb un sensor de temperatura hem configurat un programet que fa que aquestes plaques vagin enviant la temperatura en directe a la pàgina d'aulesquecremen.cat, i aquí anem fent un recull estadístic en directe del que està passant. Llavors sí, tenim això... un mapa...
19: No, anava a dir, trobo que té conya...
20: Sí,
19: anava a dir, disculpa, ara parlem del mapa, dic, trobo que té conya que ho feu amb el mateix material que us dona educació, no?
20: És justícia poètica, es diu.
19: Totalment. Amb aquest material de robòtica, amb aquest sensor, arriben les dades en aquesta web. I parlaves del mapa, disculpa.
20: Sí, no. Bàsicament, el mapa és una de les coses que ens feia més il·lusió fer, tot i que potser no és el que té més valor. El que té més valor és l'estadística, el poder consultar tu l'escola del teu fill a veure com està patint. Perquè una de les coses que ens estem trobant aquests dies, que són en focus mediàtic perquè la calor apreta, és que la gent se n'està adonant que el que diuen els nens a l'escola no és humà, diguéssim. Els nens i els professors, que aquí té el hàndicap de la qüestió, és que nosaltres, per defensar el benestar dels nostres alumnes, perquè tenim encarregada la custòdia dels alumnes mentre estem en horari escolar lectiu, per tant, hem de vigilar per la seva salut també, a part d'educar-los, per poder cuidar-los, ens hem d'acollir, o sigui, hem d'anar a buscar una legislació de defensa del treballador, dels riscos laborals, perquè els nens no els empara cap tipus de llei ni de normativa. No hi ha enlloc una temperatura màxima ni mínima ni unes condicions en les que puguin estar els nens en una escola. Llavors, nosaltres per això hem fet això com a docents, per queixar-nos de les nostres condicions laborals, com moltes altres coses, perquè això és una de les, dels molts greuges que té l'educació pública en aquest país, perquè estem patint per mil bandes, per això sortim al carrer, per això fem talls, per això hem tallat per tres punts diferents l'AP7 aquest dimecres, i no se'ns escolta ni així. No sé exactament per què, suposo que perquè els mestres estem en un graó de la societat molt baix, perquè se'ns ha, repetidament, molts governs ens han volgut assenyalar com a privilegiats, com a escòria, fins i tot, diria jo, i llavors tenim aquest marge de bueno, ens podem queixar molt que la societat amb nosaltres no empatitzarà, no? Quan és en particular, diu, hòstia, aquest professor té molta vocació, que maco, aquesta mestra és genial i tal, però en col·lectiu no tenim aquesta percepció de la societat. No?
19: Mira, ara acaba de passar per aquí sota l'Institut Canigó, 35,6 graus, l'Escola Jacint Verdaguer, 35, i només n'he vist un en verd, ara explicarem això dels colors, que bueno, deu ser una escola privilegiada, perquè em sembla que posava 24 graus, que déu-n'hi-do, però era en verd.
2: Potser tenen climatització.
19: Sí, segurament. La majoria d'aquestes escoles que van passant per aquí sota la web posa fora de rang legal. Què vol dir això?
20: Mira, això vol dir que aquesta llei que us comentava, riscos laborals, i marca que els treballadors amb un treball sedentari, diguéssim, no poden fer-ho en unes condicions superiors a 27. O sigui, a partir de 27 graus es considera que les condicions no són aptes per realitzar una feina sedentària. Llavors nosaltres hem agafat aquesta mesura, que en molts casos hauríem de reflexionar si és sedentària la feina, perquè quan fan educació física o quan estem fent danses a l'hora de música o moltes coses, molt sedentari no és. No?
19: Sí, sí.
20: Però tot i així diem, val, doncs 27. I a partir d'aquí veiem que ens passem de calle, és a dir, de carrer. O sigui, a partir, el més habitual és que moltes escoles estiguem a més de 30. Però això no és d'ara, eh? Això estem parlant el 2022, 23, 24... Què és el que fa que això no acabi mai arribant a res? Doncs que en 3-4 setmanes els nens ja estan a casa. Per tant, al departament hi ha algú que diu, escolta, aguantem com puguem que els mestres aquests es queixin de tot el que sempre es queixen, que d'aquí 4 dies ningú se'n recordarà.
7: Mira, ens
20: això
7: escriu...
20: nosaltres hem posat taules que cremen aquí.
7: Mira, per comparar una miqueta, no ens escriu un oient, el Ricard Agut, germà del Miquel Agut, que viu a Suïssa i diu que ahir deien a la ràdio que volen suspendre les classes a partir de 26 graus.
19: Doncs imagina't.
20: Exactament.
7: Igual que aquí.
19: L'Institut Josep Pla, 31 graus, acaba de passar ara mateix per aquest marcador. Digues.
20: A més, em comentaven unes companyes que al Regne Unit també, no sé si a Londres exactament, també han aturat classes pel mateix.
7: Nosaltres
20: aquí hem aturat classes per vent, hem aturat classes per Covid, per nevades, però resulta que la calor, bueno, és igual. Tothom està amb aire condicionat a la farmàcia, al súper, a les oficines, al Departament d'Educació, al metro... Però és que ningú s'en... O sigui, m'agradaria... Avui comentava que potser la reunió dels sindicats amb la consellera l'haurien de fer en una escola. I potser, mira, encara més, una bona idea que hem tingut, que el debat dels pressupostos, que em sembla que és la setmana que ve, doncs convidem a tots els parlamentaris a venir a una sala d'actes d'un institut qualsevol de Catalunya a veure si aproven uns pressupostos allà dins.
19: Sí, pressupostos calents segur que serien, això està claríssim. T'anava a dir, les escoles, tu que també ets mestre i tens contacte amb els teus companys, com ho estan resolent, això? És a dir, hem llegit situacions en què els pares van a comprar ventiladors?
20: Sí, mira, nosaltres aquest any ens han arribat uns ventiladors, aquí a l'Escola Mogent, a la Roca del Vallès, que fa 3 anys que ens va dir que canviarien. Evidentment, els ventiladors l'únic que fan és remoure la calor, eh? Però les famílies deien, ostres, ja comprem ventiladors, o l'AFA també. Després ens trobàvem que el departament ens deia, no poden ser de peu, no poden penjar-se, el sostre no, tot és un problema. És a dir, no podem fer res, però tampoc ens fan res. Llavors, a alguns llocs l'Ajuntament ha intentat fer alguna cosa, és un campi qui pugui. Llavors, la situació és aquesta. El que ens trobem llavors és que diem, bueno, fem una queixa des de la pàgina web. De fet, quan registra un usuari, un docent, i vincula el seu centre i comença a enviar temperatures amb la placa informàtica aquesta, els permet a la que passa la temperatura legal enviar automàticament, amb 4 clics, una denúncia, diguéssim, als serveis territorials i també a Inspecció de Treball de Catalunya, diguéssim. Llavors, el que ens hem trobat és que els serveis territorials ja ens han començat a respondre, i la resposta és de manual, és per riure, perquè jo... No sé si tenim temps, però jo faria l'exercici de llegir la resposta que ens han donat com si estigués dirigida a un hospital a Catalunya, qualsevol hospital, a veure si això s'aguantaria. No sé si voleu que ho intenti, almenys al principi.
19: Sí, home, sí, home, a veure, sí, per saber veure què diuen. Sí, sí. Per
2: fer-nos una idea.
19: Aquesta és la resposta que us donen quan hi ha massa temperatura, quan denuncieu que hi ha massa...
20: Sí, aquesta resposta l'acabem de rebre d'una escola que hem fet, aquest migdia hem fet la denúncia i ens han contestat els serveis territorials, crec que és de la Maresma, Vallès Oriental. Diu, benvolguts, en relació amb les temperatures al centre, us recordem que el Departament d'Educació, imaginem que diu el Departament de Salut, disposa de mesures i recomanacions específiques d'actuació davant d'episodis de calor i d'altes temperatures als centres educatius, imaginem els hospitals. En aquest sentit, es recomana revisar i aplicar les mesures organitzatives i preventives previstes als documents departamentals vigents, especialment pel que fa a ventilació i ús adequat dels espais. Ús adequat dels espais. No sé si es pot fer, es pot fer servir malament un espai. Adaptació d'activitats i organització de tasques. Protecció davant l'exposició solar. Anem tots amb crema solar. Els pacients i la gent que l'han d'operar, que li posin crema solar. Hidratació. Bueno, sí, clar, hidratació. Ús dels espais més favorables tèrmicament. Que algú m'expliqui que és un espai més favorable tèrmicament.
19: El pati.
20: Resta de mesura, sí, clar, el pati, amb quants arbres tenim? Hi ha patis que són de ciment, no sé, a Barcelona i al Vallès Oriental, a tot arreu, patis de ciment a tot arreu, eh? Perquè el futbol és el que és més important en aquest país. I resta de mesures contemplades als protocols i guies d'actuació. Unes guies d'actuació i uns protocols que resulta que no es poden activar si el Procicat no activa l'avís per

0: què? I no passa res. Perdoneu, estic molt alterat, però és que fa molts anys que estic a l'educació pública, em fa vergonya, i ara que tinc l'oportunitat...
1: No, no, escolta'm, t'estem escoltant atentament.
2: Aprofita, no, no, aprofita, escolta.
3: Digui, digui.
2: Un dia que tens opció...
1: T'estem escoltant amb molta atenció.
3: Digui, digui.
0: És que és així, i em fa vergonya perquè estem parlant de menors, per tant, d'un grup social que és fràgil. O sigui, és que fa molta ràbia. A més, i ara que se'ns estigui dient que els mestres som uns privilegiats que ens queixem per tot, però si estem cuidant els fills i filles dels catalans, i els estem cuidant en contra de les mesures que pren la Generalitat de Catalunya, ja sigui el senyor Illa amb el PSC, Esquerra Republicana va fer més del mateix, o sigui, ja no ens posem ni amb els colors polítics. Necessitem que algú que governi pensi a 20 anys vista. No es pot pensar a 4 anys vista quan estàs parlant de l'educació. Un nano que entrarà i 3 o a l'escola Bressol amb 0 anys, fins que no en tingui 20 o molts més, o uns quants més, no entrarà al mercat laboral, no serà una persona formada, no veurem els resultats de les polítiques educatives. Aquí crec que mai a la vida s'ha pensat en aquest pla. I estem fent... Que no, és que no són ni pedaços. O sigui, les polítiques que porten a terme el Departament d'Educació és de reacció, mai és res proactiu. I tot és buit, diguéssim. I per tornar al tema de les temperatures, ja ho veieu, portem com a mínim 4 anys amb això i sabem que tornarà a passar, sabem que cada vegada serà pitjor i sabeu que és l'únic que han fet, Toni i, i companyia, i senyor Marcelí?
1: Digui, digui.
0: L'únic que han fet és decidir avançar el curs perquè resulta que al setembre ja no fa calor, no?
1: No.
0: Doncs l'únic que han decidit és avançar el curs perquè... Bueno, perquè així torrem una mica més els nens, sembla. No, us prometo que no entenc res. O sigui, jo marxaria del país, no sé on aniria, però no s'entén res.
4: A Suïssa.
0: A nivell d'educació pública no s'entén res.
2: Però amb això que deies de tenir una visió llarga de mires, passa amb pràcticament tot, amb les infraestructures, amb l'escola, amb la salut, sí, amb la sanitat, és a dir, passa amb tot. Malauradament és que és agent.
1: Anem justets de planificació d'aquest país.
0: El que passa és que aquí ho pateixen unes persones
2: clar.
0: No poden ni dir res perquè no van ni a votar. No? O sigui, és que és molt desesperant, de veritat.
1: Aleix, una fortíssima abraçada i també moltes transmetre gràcies. Als teus companys.
0: Vinga, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: I ànims a la canalla.
3: Sí, pobret.
2: I al professorat, i més ara que repetim, moltes aules no tenen, ho comproves, i pobre de tu que toqui una aula d'aquestes aulàries, que va batejar en el seu dia.
3: Mòduls aularis.
2: Mòduls aularis, gràcies, senyor Virgil, Vicenç Martí, que va batejar en el seu dia
3: Ernest Maragall,
2: que va dir que eren mòduls aularis.
3: Mòduls aularis.
2: Les barraques típiques.
4: Els barracons.
2: Aquesta, els barracons, et toca la solana i quedes...
1: No, són nens a l'ast.
4: Us asseguro que els barracons, en el cas nostre, funcionen molt bé i s'hi està molt bé. En el cas nostre, vull dir que hi ha a l'hivern, si
2: nostre,
4: està.
2: Què vols dir?
3: De la meva filla.
4: De la meva filla.
2: Vius en un barracó? O...
4: Bueno, en el cas nostre vull dir, en el cas que ens toca a casa nostra, que és la...
2: De la teva
4: la
2: filla.
4: Meva filla.
5: Ah, però anava a la presó, ta filla.
4: Que nosaltres... Sí, va a la presó.
2: Ah, pensava que viviu en un barracó.
4: No, tot podria ser,
5: Perquè no feu la classe dins de la presó?
4: Què vol dir? Sí, no, es fa a la presó. Els dos patis de la presó hi ha dues escoles, als costats.
2: A la Model,
4: presó, de la Model. Sí. Hi ha dues escoles, la Xirinacs i l'Entensa, i totes dues són de barracons.
2: Els han detectat aquests alumnes que en un futur delinquiran.
4: És probable, no m'estranyaria.
2: Ja estan fent, saps? Ja estan
1: fent comptant, pràctiques.
2: Ja estan comptant condemna.
4: I allí sí està bé, és a dir, tenen aires condicionats i bombes de calor. O sigui, en aquest cas, en aquests mòduls aularis, sí està millor que en algunes escoles antigues.
1: Jo crec que amb l'Aleix, el que has explicat, ha quedat tot bastant clar.
2: Sí,
1: ell mateix que estava bastant enfadat, crec que amb raó. Sí. Però tinc un cas molt concret per explicar-vos, que ens el comentarà el Sergi Matarín, que és director de l'Institut de Llançà. Sí. Sergi, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Gràcies per atendre'ns. Vosaltres avui sou notícia perquè alguns dels vostres alumnes s'han negat a entrar a les aules per calor. Què ha passat?
6: Doncs ha passat que ahir, com a tot Catalunya, va haver-hi una onada de calor forta. Entre ahir i avui diria que crec que són els pics de calor. Ahir va fer moltíssima calor al centre, i com a tots els centres de Catalunya, i va ser molt dur, va ser un dia dur. Nosaltres no tenim ventiladors, no tenim aires condicionats, no tenim persianes, tenim aules amb molts de vidres...
1: Disculpa, no teniu persianes?
6: No tenim persianes. Nosaltres hem instal·lat, diguéssim, unilateralment cortines, però són cortines que no rebaixen la temperatura. És a dir, quan dic persianes doncs, o porticons de fusta, que és el que potser faria falta per rebaixar una mica la temperatura interior, però tot això no ho tenim i aleshores doncs, ahir ens vam trobar una situació crítica i la mainada avui s'han organitzat, això nosaltres no ho han fet ells, que també em sembla molt bé, una iniciativa pròpia, i aquest matí no han entrat molts d'ells, més

0: de 100, un centenar de nens, doncs han dit no entrem a l'institut, han fet pancartes, han trucat als diaris, ells mateixos s'han preocupat de, fins i tot d'enviar un correu electrònic al Departament d'Educació, és a dir, han tingut una actitud de manifestació proactiva i bé, que, doncs, també ho trobo normal, perquè possiblement en el seu lloc segur que hagués fet el mateix. Ahir penseu que vam tenir això que dèieu al principi, algun sagnat de nas, malestar, professorat també, no només mainada, és a dir, el professorat també ho està passant malament. I amb això també vull dir que no som pas l'institut que ha tingut la temperatura més alta de Catalunya, però sí que hem estat per sobre dels 30 graus tot el dia d'ahir, a totes les aules. Nosaltres tenim dos pisos i el pitjor és el pis de dalt. El pis de baix encara sí està prou bé. El pis de dalt, doncs, realment és molt complicat fer classe amb les temperatures actuals.
1: Com ho esteu intentant? És a dir, què teniu? Ventiladors? Què esteu intentant fer?
0: Bé, una mica això enllaça amb el que anàveu dient i també el que comentava l'Aleix. Nosaltres aquesta setmana passada vam rebre 15 ventiladors, però que no són teòricament per l'alumnat. Nosaltres ens vam comunicar que eren pel professorat perquè ens va arribar des de la secció de riscos laborals. Sí. Això ho heu dit abans. Sí. Però, esclar, evidentment nosaltres no els hem posat al professor. Els hem instal·lat avui perquè acaben d'arribar per la mainada. Però, esclar, un ventilador de peu que et fa 30 centímetres de diàmetre que pot servir per una sola persona o per dues o tres persones, imagineu en una aula de 60 metres quadrats i 26 o 27 nens o 28 o segons quines aules de Catalunya, doncs també hi ha algunes aules que tenim a 30, doncs és complicat, no arriba ni a segona fila. I bé, doncs estem així.
1: Us queda pràcticament un mes de classes? No sé si dilluns els alumnes tornaran a entrar o quin és el pla?
0: Doncs no ho sé. No ho sé si tornaran a entrar. Jo espero que, possiblement, si dilluns baixa una mica la temperatura, els alumnes tornin a entrar. I si no, doncs no ho sé què faran, perquè ja et dic, ha sigut iniciativa pròpia. Jo ara he rebut un mail avui del departament, que suposo que va lligat a aquesta protesta, que la setmana que ve m'enviaran 15 o 16 ventiladors més.
1: Bueno.
0: Però és que ja ho dèieu, també. El ventilador, ho deia l'Aleix, el ventilador remou, finalment, l'aire calent. Sí que poder... O millora la sensació, no? De, no tens tanta calor, però el que faria falta és climatització o posar algun tipus de fre a la calor que entra des de fora, que sigui més eficient. El ventilador jo crec que no ens rebaixarà substancialment les temperatures de les aules.
1: Doncs, Sergi, ànims també per tots vosaltres i continua escoltant-nos perquè ara tenim previsió meteorològica, no? Crec que parlarem de les temperatures en algun moment o altre. Però sí, em sembla... Home, no, dic, encara, crec sí, que encara farà calor, no?
2: Preguntem-li al Martí Oliveres. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda. En aquest cas estem parlant de Llançà.
3: Sí, de l'Alt Empordà. Sí. Sí, a veure, ha de continuar fent molta calor també diumenge, dilluns, per començar la setmana que ve. Però és veritat que no en farà tanta com aquests dies. O sigui que, bueno, a priori, també arran de mar, el que augmentarà és la sensació d'aixafogor. Però si puja la humitat... Com a mínim la temperatura també no és tan alta i entenc que hi haurà una mica de brisa de mar i, per tant, sí estarà més bé també en aquesta zona de l'Empordà.
1: Doncs vinga, bones notícies. Sergi, gràcies.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: Una abraçada, merci. Adéu.
4: Jo aquí, perdoneu que entri amb això, però sí, això d'ensenyament aquí hi ha un problema molt clar, sí, que és... Mira, té dues paraules, intercanvi de coneixement i classes pràctiques. O sigui, tu has aviam, si estàs ensenyament, doncs intercanvia coneixement, no? Ja crees coneixement, doncs vés a FP, per exemple. FP i feis classes pràctiques, que construeixin aires acondicionats. La classe pràctica, que portin en pràctica, o que estan aprenent els AFP. I vagin allà a l'ESO i muntin els aires acondicionats.
1: Com a treball de curs, no?
4: De curs. Això es porta molt a la pràctica.
5: La pràctica.
4: Yeah. No? I si molt m'apures, vas a universitat i vas als economistes per com la manera de finançar-ho.
6: Vostè creu que aquesta és la solució?
4: No ventiladors, que això no... Vull dir, aire condicionat com el despatx del polític. El despatx del polític no hi ha un ventilador. Mm-hmm. No hi ha un ventilador.
2: Ja. Em diuen, quan falten 12 minuts per arribar a les 5, que podem parlar amb la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura,
1: sí?
2: Per saber si s'ha reprès, ja o no la reunió amb la Conselleria d'Educació. Senyora Segura, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
7: L'operació negociació s'ha executat exitosament. L'entesa amb la conselleria és total i demano a tots els docents que abandonin les protestes. A partir de dilluns, les escoles i instituts tornaran a funcionar amb total normalitat. Corto i canvio.
5: Com?
2: Però, vostè és la portaveu d'USTEC?
7: Afirmatiu. Soc la portavut d'Ustec, Yolanda Segura Corrales, amb DNI 4974823L i domicili al carrer de Tujades, número 37.
2: Però perdoni una pregunta. Vostè no té veu de dona, sinó té veu d'home.
7: Soc la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura Corrales, amb DNI 4974873.
2: Sí, però no torni a dir el DNI,
6: ni l'adreça, ni res.
7: I li comunico que l'acord amb els sindicats i la conselleria és total. Disculpe un momento, caballero. Atención, tenemos un código rojo. Solicito refuerzos y unidad móvil en la clase de los Dufins. Los sospechosos van armados con plastidecors. Oh. Repito, los sospechosos van armados con plastidecors. Corto.
2: ¿Com? Però perdoni,
7: Disculpe, ja vuelvo a estar por usted, caballero. Vull dir, com us deia anteriorment, els docents i els sindicats estem encantats amb les propostes de la Conselleria d'Educació. A partir d'ara, els alumnes que no facin els deures més d'una vegada seran multats per multireincidència i els alumnes que mostren una falta de disciplina hauran de passar l'hora del pati al calabós. Era tot el que necessitàvem. Disculpe de nuevo, caballero.
2: Disculpado.
7: Charlie, ¿me recibes? Solicito redada por consumo ilegal de chicle de fresa en el aula de plástica. Todas las sustancias ilegales deben ser incautadas de inmediato. Corto.
5: Me llamo Marcelino, no Charles.
7: Bé, us deixo, que sembla que hem de reprendre les negociacions, però, com us he dit, l'acord és total.
2: Perquè vostè no serà un policia infiltrat.
7: Corto.
2: Dic que vostè no serà un policia infiltrat.
7: Jo sóc la portaveu Yolanda Segura, DNI
6: 47,
7: carrer domicili, número 37, segona planta.
2: Ja ho ha quedat clar. Bé, preguntar-li al Martí Olivera si avui hem de pujar encara una mica més les temperatures o ho deixaríem aquí.
6: No diguis que sí, que estàs dient que sí.
3: Sí, aviam, jo dic el que hi ha, les dades. Sí, sí, hem batut el rècord absolut de calor en un mes de maig a Catalunya. Aquesta tarda, cap als vols de les 3 de la tarda, aproximadament, a Vinebre, pràcticament 40 graus.
2: Ahir es va igualar
3: el rècord que teníem del 2022 d'Anglès i Castellbisbal en aquest punt de l'Ebre, amb 38,5, però és que avui ha pujat un grau més, 39,5.
8: Tenir calor és força bona.
3: Això
4: doneu premis, vosaltres, als rècords?
3: Mira,
4: medalles
3: no,
4: o coses?
3: Però malauradament ens hem acostumat a anar explicant rècords de temperatura per calor. A mi m'agradaria parlar de rècords de fred, i la veritat és que només fem que dir que fa calor.
2: Sí, però a l'hivern hi va haver rècords de fred,
8: Sí,
2: no. I llavors anem dient el canvi climàtic. Compra't una parra.
8: Digues la veritat.
2: Compra't una parra i cull raïm.
3: A veure, sí que és veritat que dels últims 20-30 anys hi va haver rècords d'acumulació de neu.
2: La neu amb què es fa? Amb fred. El que passa és que, clar, com que ho diu el Trump...
3: Demà
2: podríem dir que milloren les temperatures.
3: A veure, sí, entre ahir i avui hem arribat a dalt de tot, al pic, i a partir de demà comença a baixar la temperatura. Però, clar, és que el que ho notaran sobretot seran els termòmetres, que passarem d'aquests 37, 38, 39 a 35, 36 en aquestes comarques de Ponent i del Sud. A la costa sí que ja baixarem per sota de 30, però és el que dèiem, que pujarà la humitat, pot augmentar la sensació d'aixafogor, i la setmana que ve sí que es confirma, no refrescada, però tornem a la normalitat. És a dir, ens posarem a principis de juny, amb temperatures normals per l'època de l'any, no aquesta calor desbocada.
5: Digues que has vist una tempesta, que no ho dius.
3: Ah, sí? Li estava comentant?
6: Sí.
4: Però com ho sap vostè?
6: Què és això, ara?
4: Què té aquesta informació?
5: Perquè m'ho ensenyar.
4: Val.
3: Perquè estàvem aquí fent una mica de...
6: Sort del Marcelí, ho veus,
3: Sí, sí. És la novetat, de fet. Tenim aquesta calor i, fruit d'aquesta calor, les nuvolades comencen a tenir energia ja molt per créixer, amb una mica d'aire fred en altura, i està descarregant amb força ara el Berguedà. Berga, Serres, compta aquesta zona de la C-16 perquè ja està descarregant un bon xàfec, puntualment amb tempesta, pot ser que també vagi acompanyat de calamar-se, o pedra en aquesta zona, sobretot a l'oest i al sud de la ciutat de Berga. I és el preludi d'un cap de setmana, de matins tranquils, però tardes amb tronades. És a dir, que les tardes pot ploure i de valent al centre nord de Catalunya, sobretot Pirineu, Prepirineu. O sigui que l'operació tornada al cap de setmana diumenge compta les carreteres que baixen de l'interior cap a la costa, perquè de la Catalunya central cap al nord pot ploure amb força tardes, matins tranquils.
2: Molt bé, doncs Martí, moltíssimes gràcies. I un dia més, Míriam Díaz, no ens ha decebut la presència avui de Francisco Marco, el cap visible de l'agència Método 3, el pèrit de l'agència Método 3, replicant tota la instrucció dels Mossos. Per on comencem?
9: Doncs mira, entre moltes de les coses que ha explicat, ha acusat literalment els Mossos d'inventar-se proves i falsificar-ne d'altres per adjudicar-li la mort del seu pare, Jonathan Andic. Ha apuntat directament al sergent encarregat del cas, de voler culpar doncs, Jonathan Andic, sigui com sigui. I fins i tot creu que el senyor Marco, que afers interns de Mossos ho hauria d'investigar.
10: Han falseado documentación judicial y han obviado información judicial. Y esta causa policial merece que la Dirección General de la Policía cojan y hagan un segundo examen, hagan el test de estrés y se den cuenta de todos esos fallos de una persona. Y entonces se pregunten ellos el por qué. Es una caza al hombre. Que ese mozo de escuadra tiene que acabar siendo investigado por asuntos internos de los mozos de escuadra, pero no porque yo lo diga, es que ya deberían estar. Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este salgo en crims.
9: Imagina't, diu que el seu
5: volen sortir a la tele, el programa...
9: És anar a crims, això és el que diu ell.
2: El mosso, el mosso que porta... No, no la família Andic.
5: No, el mosso.
2: Que volia sortir a crims. No, el mosso.
4: El mosso. Això que està provocant el porta, això jo ho vaig dir-ho. Això està incentivant a la gent per sortir a la tele.
9: Sí. També, clar, li han dit, però no és només aquest mosso, també hi ha la fiscalia, hi ha la jutgessa, que també ha avalat tot això. Doncs, atenció... El que ha dit de la jutgessa.
10: Es una juez sustituta y ha estado escuchando durante un año a un señor que le ha pedido intervenciones telefónicas, irle a buscar un teléfono. El señor este cruzándose en medio de la calle al coche del señor Andic, entrando en el coche él directamente, el instructor, no enviando a cogerle el móvil. O sea, hemos vivido este tipo de cosas. Bueno, pues hay una señora que ha estado firmando en barbecho, bueno, en barbecho no, porque si no, ahí estaría mintiendo yo, ha estado firmando y razonando a su manera, en determinados autos, determinadas situaciones procesales que se le ha ido. Pero hay que entender que es una señora con muy poca experiencia judicial y que le viene un mozo de no sé cuántos años, es igual, porque no voy a identificarlo ni a decir su nombre, y que le dice, es culpable. Yo, si soy juez y joven o sustituta, yo también me lo creo. Porque el que sabe es él,
5: claro.
10: No yo.
5: Claro. Fixa't, té raó, eh?
9: A menys tingut la jutgessa de Martorell. Per justificar-ho, doncs tot el que està dient Francisco Marco, ha posat alguns exemples...
2: Vostè considera que no l'ha menys tingut?
5: No, perquè és jove, gent jove, pató... A veure, imagina't que tu surts de la carrera de jutge i et posen allà.
2: I portes...
5: Pam! I ve un mot...
2: I et porten al cas
5: Andic. I el mosso te fa ballar una mica, saps? Que no saps on té.
11: Però vostès pensen que no arriben persones preparades, no?
9: No té criteri, no?
5: No,
11: arribat a jutgessa?
5: No.
2: Perdoneu, ho ha dit el Francisco Marco, eh?
5: El senyor Marcos,
11: a veure. Però no vol dir que vagi a missa el que digui el senyor Marco.
2: Home, que no. Home. Perdona. Tu què et creus abans, la jutgessa o el Francisco Marco?
11: Probablement
2: la jutgessa. Per favor, que el coneixem fa molts anys, el Marco, nosaltres, eh?
11: Això sí, ha vingut al programa, això sí.
5: I la jutgessa no ha vingut mai.
2: Exacte. I els Andic tampoc.
9: A veure, arguments que ha posat...
2: No els coneixem de res. En canvi, el Marco... Home, és l'únic que coneixem. Nosaltres ens aferrem a la gent que coneixem.
5: Exacte.
11: Sí, sí.
9: Arguments que ha posat Marco sobre la taula per dir doncs, tot el que ha dit.
2: No, és que si escolta... Sí. Tu has escoltat aquest matí?
11: Sí, home, clar. Doncs... Si ho he dit, quan he arribat, dic...
2: Doncs escoltant el Francisco Marco, dius... Aquest tio té més raó que un sant, home. És que es veu... Sí, és que jo he arribat a la conclusió que l'Isaac Andic no va anar.
5: Exacte.
2: No hi va anar.
5: No hi va anar. Mira, això que m'acaba...
2: Va anar el Jonathan Andic aquest.
5: I va anar a fer un tomb mèdic.
2: Ara.
5: I el pare no hi va anar.
2: No hi va anar.
5: Son pare s'ha fugat.
2: Sí, senyor. Ara. Miri, ara.
5: Son pare s'ha fugat.
9: Perquè ja no havia estat.
5: Està viu. És viu amb un... Ves a saber, en un país d'aquests...
2: Amb el Jesús Gil.
5: Tropicals, amb un lloc d'aquests així que fan mangos i papaies i tot això. S'ha canviat el nom, s'ha canviat la cara, que ho fan molt,
2: eh? Home, a les pel·lícules de James Bond, o igual Mission Impossible, que es superen, es posen un bigoti...
5: Estoy harto ya de tantos romances de mi hijo y de los...
2: Els generals i militars nazis, quan van fugir, es van transformar, van passar...
5: Són tots argentines, són tots argentines.
2: I ningú mai més els ha reconegut, eh?
11: I el Fantomas també.
12: Emilia Pérez.
5: I aquest pobre noi, perdoneu, aquest pobre noi s'està sacrificant per son pare, que pot anar a la presó.
4: El Jonathan, es sacrifica el pare.
2: Home, això em vaig sentir d'acord. És que és el que ha vingut a dir el Francisco Marco.
5: És que és de pura veritat.
2: Acaba d'explicar.
9: Mira, el tema del telèfon, aquest famós, el telèfon mòbil, que li van robar a l'Equador en un viatge...
5: Ni vulguis anar a l'Equador, eh?
2: No, per què? Què passa?
5: Home, tots venen aquí. Si venen tots aquí, per algú serà. Que potser no hi ha mangos.
13: I
2: què té que veure?
5: Perquè jo, la meva teoria, és que el senyor Isaac ha anat allà i ara ha fet una empresa de mangos. No, perquè tenia una obsessió amb aquesta fruita. Ja ho va dir, ho va
2: explicar. No, és que fruita no ha fet, eh? Va fer una empresa de roba.
9: De roba.
5: Però quan li va posar
2: el mango amb la...
5: Quan li va posar el nom, va dir... Diu,
2: és... No, li va posar el nom perquè buscaven un nom i casualment...
5: Va, que això va explicar, li agradava, va dir...
2: I va dir, mira, li podem posar la mango, que és un nom internacional. Que ho trobo genial.
11: Que es diu igual en tots els idiomes. Perquè ell va tastar el mango.
5: Ah, però l'havia tastat!
2: Però què té a veure això, que estigui...
5: Perquè ara la seva tapadora és que és d'aquests que fan anar fruites amunt i avall. No has vist més papaies i mangos que mai a les botigues?
12: No.
5: Jo em veig a tope, eh? Jo no he vist mai tants mangos i papaies.
11: Jo fa temps que en veig.
5: De què? No,
11: de mangos, papaies...
5: No, però ara a tope.
11: Més?
5: Bueno. No he vist mai tants.
2: Jo el que sí que veig és molt kiwi, això sí.
11: També, home.
2: Es veu que la gent tenia uns taps als intestins que han necessitat kiwi. S'ha corregut la veu, que va bé pel vàter.
11: I el bocats és tremendo,
2: I la gent no para de menjar kiwis un rere l'altre.
5: I sota, si allò del bocats, sí. Al final tot és pinyol. Sí. Si tu quan obres, tot és pinyol. És un pinyol amb una mica de cosa embolicada.
11: No, és veritat, no sigui tan exagerat, perquè no és veritat.
5: No, amb això, pitjor que una nespre. Pitjor que una nespre.
11: No, senyora.
2: És mantega amb un pinyol a dins.
11: No us agrada, veig que no us agrada.
2: No, és la mantega que s'obre a la indústria lechera, que la posen amb...
9: I la tenyeixen de verd, no?
2: Una mica de verd, li foten un nos a dins perquè sembli real i us la foteu igual.
11: Un pinyol. Jo sí que m'ho foto, vostè no. No li agrada.
2: Ara, et vaig dir una cosa.
5: No té gust de res.
2: A totes les coses que tu mengis amb l'advocat...
11: El bocat. Pujarà el pistol al
2: matell. Tot té el mateix gust, eh?
5: Tot té el mateix gust.
11: Bueno, mira.
5: I com, queda com a llepissós.
2: Tot.
11: Perquè és greix.
2: Bueno, acabem amb Francisco Marco.
9: Sí, el tema del telèfon que se li van robar a l'Equador i s'havia dit, o s'ha publicat, que els Mossos van dir que no s'havia connectat aquest telèfon en cap dels moments d'aquest viatge a Quito.
5: Doncs veuràs què dirà ara.
9: Doncs Marco ha exhibit...
5: Quedaràs parat. Ha exhibit en directe la factura
9: del telèfon, mira, on sí apareixen totes les trucades que va fer Jonathan Andic a l'Equador.
13: En la tarificación española del móvil de Jonathan Andic saldrá, en la española, no hace falta llamar a Quito, saldrá si se ha conectado con Quito. Bueno, pues dice que entre el 23 y el 25 yo le he traído a usted esto, para que usted lo pueda leer en la antena, es decir, si el teléfono de Jonathan Andic estaba o no estaba en Quito. Esta es la tarificación.
14: Mira, el día 25 de març hi han trucades de roaming... moltes hores, 9:35, 9:34, 14:39, 14:43, 15:23, etcètera, amb un Mundo Ecuador, que deu ser el roaming que fa de la companyia contractada aquí, no sé si és telefònic o qui sigui, contractada aquí amb roaming.
5: I després dient que no s'havia connectat. Això és dolenteria.
9: També ha criticat amb duresa que la policia no hagi parlat amb les primeres persones que es van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del pare. Recordem que són dos escaladors que van ajudar-lo a ubicar, sobretot a la gent del 112, el lloc exacte de l'accident.
13: Està. Este testigo la causa. No está en la causa. ¿Por qué no lo llamó? Y ha llamado hasta el último fontanero de mango preguntándole si padre y hijo se llevaban bien. Porque le importaba una mierda lo que ocurrió en la montaña. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre.
9: També ha dit, per exemple, que els Mossos s'agafen només a la versió d'un testimoni per dir que pare i fill tenien mala relació i sobre la famosa petjada que, segons l'escrit de la jutgessa, s'hauria simulat a peu de barranc, doncs Marco diu que acabarà sent una prova anul·lada perquè no es va coordonar bé la zona.
13: Esa huella no se podrá utilizar nunca porque la cadena de custodia es absurda y no existe. Pero, claro. Versión de Jonathan, no. A mí con jueguecitos vuestros de esto lo anuláis, no. O sea, es decir, yo salgo de aquí con la verdad, que soy inocente. Estamos hablando de ese parámetro de personas.
9: I atenció, finalment, un detall que ha passat, jo crec, desapercebut, però que dona un nou detall que no sabíem d'aquest cas. Li han preguntat sobre el vídeo de la famosa caiguda 3 mesos abans del pare, quan era la mútua, i que ha portat la defensa. Marco assegura que Isaac Andic tenia artrosi, i llavors arriba la pregunta de Basté. Perquè si tenia artrosi, el fill se l'endú d'excursió a Montserrat, que és el que ens preguntàvem nosaltres també ahir. I aquí és quan ens assabentem d'aquesta novetat.
14: A veure. Per què llavors el fill deixa que el pare no faci aquesta excursió?
13: Esa és la gran pregunta. Mire, esa és la gran pregunta. Jonathan le envía a su padre desde la montaña. Mira, aquí es donde quiero que vayamos. ¿Por qué? Porque él quería hacer lo que sea, ¿vale? Y quería tener un paseo con su padre, ¿vale? Y se va.
10: con Estefanía Nut primero a decirle de paseo y le dice, oye, quiero hablar con mi padre sobre esto, ¿qué te parece? Y pasea los dos por la montaña hablando sobre lo que él, que no voy a desvelar yo, sobre lo que él le quiere explicar. Y ya está. Y entonces coge y dice que él quiere ir, tener un trozo, un camino con el padre a solas.
9: O sigui, el que revela és que la primera vegada que Jonathan Dick va a la fer l'excursió, se'n va amb la parella del seu pare, amb Estefania Nut, a ensenyar-li una mica el recorregut que farà amb el pare.
5: Perquè li vol explicar
9: després.
5: Una cosa.
9: Perquè li vol explicar una cosa, sí.
2: Lo normal.
9: Bé,
2: normal.
9: Com podeu suposar,
5: però
9: aquesta entrevista...
5: No hi va, l'Isaac no hi va,
11: La primera vegada no...
5: L'Isaac Antic no hi va.
11: No, és... Antic,
5: no, i després.
11: Antic.
5: Sí, i després sí. Tampoc. I aquell, el cadàver que troben a baix són gent que, a veure...
2: Perdó.
5: Hi ha la muntanya... Que
11: ah, vol dir que n'està ple,
2: com l'Everest, no? Com l'Everest. Morts de fa...
5: Montserrat,
2: de fa un grapat d'anys.
5: Fa anys i panys. No saps qui són, perquè allà...
2: També, jo... Hi estem o no?
5: Contínuament de cauen.
2: Jo, ara, no, ara tots els que els hi entusiasma aquest recorregut em llançaran pedres, ja podeu anar criticant amb el Twitter o el X, però jo no és el lloc per anar, diguéssim...
5: Per què no?
2: A assentar les bases o parlar allò d'una manera però profunda amb el meu pare, fer aquell recorregut.
5: Per
2: jo
5: no
2: hi aniria.
5: On aniries? Al Camp Nou?
2: No és un lloc còmode per anar a petar la xerrada i per parlar amb el teu pare
5: salut.
2: I parlar de la, del... No, vull dir que no és un lloc... Què et diré jo? Per tenir segons quines converses, no és el lloc.
15: És Montserrat, eh?
2: Sí, però a Montserrat hi ha llocs que sí que és per tenir una conversa, veure, què et diré jo, doncs l'horitzó, no? L'horitzó, l'espai... Però aquest camí...
11: És per fer una excursió, no és per anar a parlar, no?
2: Exacte,
11: vull dir, és
2: exacte,
11: per anar a fer una excursió,
2: exacte, no sé.
11: I anem a caminar, però
2: què
11: no
2: passa,
11: a parlar de temes.
2: Què?
1: No, que estan reproduint, directo al grano, la conversa que va mantenir Jonathan Andic amb una operadora.
9: Amb el 112,
1: el 112. Sí. Per tant, ja comença a haver-hi més dades. A veure què...
9: Bé, t'he de dir que aquesta entrevista a Francisco Marco ha provocat, òbviament, un gran impacte. De fet, ens consta que no ha caigut gens bé dins el cos dels Mossos d'Esquadra. No sabem si hi haurà alguna conseqüència tipus querella per injúries o alguna cosa, com li ha preguntat Glòria Serra aquest matí a Francisco Marco. I ara s'està a l'espera, recordem que la jutgessa analitzi el recurs que ha presentat la defensa contra l'ordre de presó, però Marco ja ha avançat que si la jutgessa de Martorell el tomba, portaran el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona.
5: Fixa't, cap a l'Audiència.
15: Això amb la Guàrdia Civil no hagués passat. Instrueixen els casos,
2: vol
15: molt millor.
2: Que, sí, vol dir...
15: La UCO,
5: sí,
15: tot és exemplar, no hi ha mai cap mena de...
2: Vol dir que el cas amb la Guàrdia Civil
15: home,
2: ja estaria arxivat.
15: Oi tant.
2: Home, no, clar.
15: Oi tant, i condecorat el Jonathan.
2: Sí. No, no, sí, no. I si agafes el fil, per exemple, el cas que també va estar molt ben portat, el de la Jovany, Elena Jovany.
15: Sí, ho va portar la Guàrdia Civil,
2: la policia,
15: molt bé.
2: No, la Policia Nacional crec
15: això,
2: que el va portar
15: sí, veritat,
2: també
15: sí.
2: Modèlic. I molt el cas del Palanca... Aquell cas de Tor,
15: sí, de Tor,
2: que el va instruir la Guàrdia Civil, que encara no sabem qui el va matar.
1: I
2: també,
1: la farmacèutica d'Olot.
2: Molt ben portat.
1: També
2: per part
1: hi van haver
2: de...
1: molts problemes.
2: És gent molt, molt solvent.
15: I per allà a l'Ebre, el cas Castell, que també va sortir crims, també ho va portar la Guàrdia Civil. També va portar
2: molt
15: bé.
2: Tots els casos que va destapant, que en aquest cas han portat la Guàrdia Civil, la policia, sobretot Guàrdia Civil, els casos de crims, realment, escolta, però modèlic, modèlic. Realment una manera de portar els casos. Les Niñas del Cácer també ho va portar la Guàrdia Civil.
15: Ho
2: va fer molt bé. Tot realment modèlic. Bé, són les 5 de la tarda, 6 minuts, i després ens espera la Laura Fach, que entre d'altres coses ens vol explicar que tindrem a Miguel Bosé, senyor
9: sí.
2: Virgili,
9: ah?
2: A tocar de Catalunya, perquè s'instal·larà a Andorra.
5: Que, per sempre, eh?
2: I em diuen que vol que el vagi a veure.
5: Tu?
2: Ara, tu? No, vostè.
9: Ah,
2: que el vagi a veure
5: sí,
2: vostè.
5: No, és que
11: amb
5: comprar...
11: les ulleres que li va regalar?
2: Amb les ulleres que li va regalar.
5: I he d'anar a comprar paraigües.
2: Què em va fer de les ulleres?
5: No ho sé.
15: Cinco.
11: Què diu?
2: Si li va regalar dos o tres muntures de ulleres.
5: Cinco. No m'anaven bé.
2: Més els vidres.
5: Cinco. No m'anaven bé.
2: Cinco, em diu que cinco.
11: Però com és que?
5: Cinco ulleres.
2: Què n'ha fet?
5: No m'anaven bé. No... O sigui, cadascú té un nas diferent. Llavors, saps què passa? Que quan...
2: Però de les cinc muntures que li va
5: ni
2: regalar...
5: Ni una per salut.
11: Però aquell feeling d'on va sortir? Perquè és que encara
2: allò
11: no ho he entès
2: allò
11: mai.
2: Va ser molt raro,
11: va ser molt estrany. Va venir, es va enamorar com de vostè i li va començar a regalar muntures?
5: Bueno,
11: què va passar?
5: Perquè és una bona persona.
2: Pot ser que ens trobessin davant d'un cas de gerontofília?
5: D'aquí?
2: Ara tornem.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Són les 5 de la tarda, 10 minuts. La Laura fa que ja corre per aquí. Què tal?
2: Molt bé, i tu què tal?
1: Doncs pues bé, preparant la bici per aquest diumenge.
2: Ai, que bé. No us agrada anar amb bici per Barcelona? Home, m'encanta.
1: Per Barcelona és el que més m'agrada.
3: A mi també.
1: És supersaludable.
2: Molt. Sí. Però és pràctic, eh?
1: Molt, molt. Sí. A mi m'agrada la bici a Barcelona, sobretot quan fa pujada.
2: Sí.
3: Anant cap a Collserol,
1: Trobar el bicing que li falta el manillar o la roda, o falten dues rodes.
2: O el seient està bé quan falta.
1: M'entusiasma. I després perquè a més la gent és respectuosa,
2: sí,
1: amb les normes,
2: sí,
1: amb els semàfors.
2: Això és el que més m'agrada a mi.
1: M'encanta. A mi m'encanta realment el món de la bicicleta a Barcelona. I saludable, respires aire pur.
2: Sí.
4: De l'autobús.
2: Te poses darrere el bus i, noia, arriba la gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona.
1: Que millor que anar amb tota la família a respirar aire pur.
2: Per això t'ho dic, per fomentar una mobilitat sostenible i segura. Mira, diumenge 31 de maig torna la bicicletada i la festa de la bici, un recorregut popular de 12 quilòmetres per la ciutat, que culminarà amb una gran festa. Tallers, també, per tots els públics.
3: Tallers, la bicicleta.
2: Circuits. Per exemple, circuits per totes les edats i moltes sorpreses. A partir de les 10 del matí, Aragó, amb passeig de Sant Joan, i comença aquesta bicicletada. Va, no hi falteu.
5: Bé, anem-hi.
1: Moltes sorpreses? Com
2: moltíssimes.
1: Quines?
5: El Titó. Potser apareix el Titó.
1: Apunta-m'hi que...
2: Ara ja estàs.
3: Ja estàs.
1: Apunta-m'hi que...
2: Tu tens el dorsal 1, m'han dit.
1: Bé, Violeta Martos, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Què tal?
6: Molt bé.
1: Com va la tarda?
6: Bé, de moment bé.
1: Bueno, ara ens explicaràs com tenim el col·laborat aquest dels professors i la conselleria. Avui he vist imatges i estava la conselleria rodejada de mestres.
7: I l'exèrcit...
1: Estava com encerclada, eh?
7: I l'exèrcit quan actua.
3: Sí. I banderes anarquistes, eh?
1: No, home, no, però dic a la reunió.
3: Banderes anarquistes,
1: eh? Dic a la reunió.
3: Vermelles i negres, eh?
1: Bueno,
3: anarquistes.
1: Xavi Rocamora, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: En principi, a les 5 s'havia de presentar Flash Gordon, però de moment...
8: Sí, en principi, ho has dit molt bé, sí, perquè em sembla que això pot anar, no sé si per molt llarg, però ara en parlarem amb el Dami. Però a les 5 em sembla que segur que no.
1: I no pot ser que hagin fitxat a Flash Gordon i no sigui el que no volien fitxar?
8: En principi, des del club diuen que tot està correcte.
1: Però és el que volien fitxar?
8: Sí.
1: És aquest, eh?
8: Sí. No és com Hierro, als anys 90.
1: És que al Barça ja li ha passat això.
8: Sí, exacte.
1: Que volien fitxar Fernando Hierro, es van equivocar i van fitxar el germà, que era el dolent.
8: Sí, exacte. Doncs de moment no és això.
1: No, bueno, vale. Pues seguirem esperant. Bueno, Violeta, a veure, què en sabem d'aquesta famosa reunió?
6: Doncs que continuem pendents a aquesta hora, que reprengui la mesa entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors. La reunió ha acabat fa més de 3 hores i mitja i encara no s'ha reprès. Tot i això, sembla que les negociacions avancen de manera oficiosa. Anem en directe cap a la Conselleria d'Educació del Martínez.
9: Sí, en principi la mesa havia de tornar a començar a 3:45 de la tarda, però s'ha anat endarrerint i de moment, de fet, no tenim hora encara concreta de represa. Això, però, no vol dir que no hi hagi negociacions en aquest moment, sinó que hi ha converses, però de manera més oficiosa. Segons expliquen fonts sindicals, el departament s'ha anat reunint en aquesta estona de forma individual, primer amb USTEC i professors de secundària, els dos sindicats amb més representació, després amb la CGT, i també ho faran amb l'intersindical i COS, tot i que aquests últims no formen part de la mesa sectorial. Sembla, doncs, que les converses per acostar-se a un acord podrien estar avançant. Encara és d'hora, però, per dir-ho del tot, caldrà veure com avança la tarda. Això mentre fora de la conselleria encara hi ha una 50 de persones concentrant-se per pressionar el departament a cedir, una concentració que aquesta hora encara obliga a tallar la Via Augusta entre els carrers Vallmajor i Santaló.
6: I una altra reivindicació relacionada amb l'educació és la dels familiars i docents que demanen aules climatitzades. Els episodis d'altes temperatures cada vegada són més freqüents i els professionals denuncien que les instal·lacions en algunes escoles no estan adaptades. Diuen que és un problema que s'arrossega des del 2022 i davant la manca de solucions, alguns mestres han creat una aplicació per recollir la temperatura a temps real. N'ha parlat al Versió RAC1 Aleix Vidal, mestre i impulsor d'Aules que cremen.
10: Que té més valor és l'estadística, el poder consultar l'escola del teu fill a veure com està patint. Una de les coses que ens estem trobant aquests dies és que la gent se n'està adonant que el que diuen els nens a l'escola no és humà. Els nens i els professors, que aquí té el hàndicap de la qüestió, és que nosaltres, per defensar el benestar dels nostres alumnes, hem d'anar a buscar una legislació de defensa del treballador, perquè els nens no els empara cap tipus de llei.
6: A la plataforma, que registra dades gràcies a uns dispositius instal·lats a les aules, demostra que hi ha espais que han superat els 39 graus. És el cas de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa, que avui ha arribat als 39,4 graus. Tot plegat en una nova tarda de rècords de calor en un mes de maig, després que Vinebre, les Terres de l'Ebre, hagi fregat els 40 graus. Martí Oliveres.
7: Sí, és el rècord de calor absolut en aquesta època de l'any, en aquest mes de maig, que acabarà amb aquests registres històrics. Ahir, recordem, també l'Observatori de l'Ebre, amb més de 100 anys de dades, va batre la temperatura més alta en un mes de maig. També la ciutat de Lleida, la ciutat de Girona. A aquesta hora es manté la calor molt intensa, tot i que les comarques de Barcelona i Girona comença a afluixar una mica aquesta calorada, per bé que augmenta la humitat i, per tant, podem notar més sensació de xafogor. El cap de setmana continuarà fent molta calor, tot i que no parlarem de registres extrems, ja no aquesta calorada tan històrica. I l'altre aspecte a tenir en compte a aquesta hora, compte, són les tempestes. Comencen a descarregar tempestes fortes al nord de Catalunya. Ara mateix el xàfec més fort descarrega el Berguedà, al sud de la ciutat de Berga, entre Viaca, Serres, l'Espunyola, tota aquesta zona. Aviat pot baixar també cap al nord del Bages, per tant, precaució a la C-16 si us heu de desplaçar per aquesta zona del centre i del nord de Catalunya, perquè les tempestes poden anar acompanyades localment de fortes ventades, pedra o calamarsa.
6: I ara els esports amb Xavi Rocamora.
8: Els esports, el Barça continua pendent de poder fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon.
11: Doncs continuem a l'espera que s'acabi de resoldre el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter continua al seu hotel esperant que Barça i Newcastle es posin d'acord en els últims aspectes formals i burocràtics del contracte. El club havia convocat els mitjans per la presentació a 2:15 i de moment no hi ha una hora fixada. Gordon encara no ha arribat al club per signar. Des del Barça asseguren que el fitxatge no perilla i que aquesta tarda de totes hi haurà signatura i presentació d'Anthony Gordon com a nou jugador del Barça.
8: Gràcies, Damià López. Fora del futbol, amb motos, Marc Márquez ja té el vistiplau dels metges per poder córrer diumenge a la cursa del Gran Premi d'Itàlia. El Cerverí, a més, ha signat una bona reaparició perquè ha acabat sisè a la segona sessió d'entrenaments. El més ràpid ha estat Fabio Di Gianantonio, mentre que Àlex Rins ha acabat novè. D'altra banda, es porta en directe en marxa l'etapa del Giro d'Itàlia amb 6 ports de muntanya, ara mateix amb un ciclista escapat a 2,5 quilòmetres de l'arribada i a punt d'afrontar l'ascens a l'últim port de la Lega. Es tracta de Ciccone, que té un parell de minuts respecte al gran grup. I en tennis també en joc aquesta hora el partit de Rafa Hodder de la segona ronda de Roland Garros. S'enfronta al nord-americà Mikkelsen, de moment amb empat a 2 sets.
0: Versió RAC 1.
12: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Matriarcado, tradición y poder.
16: Yo cuido de mi familia, nena. Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
15: Presentada en los festivales de Málaga y en el Barcelona Film Fest. Mallorca Confidencial. 29 de mayo en cines.
17: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
18: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reale Seguros. Emocions assegurades.
0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
19: Efectivament. De hecho, ese logo que estáis viendo en la bandera.
20: Fuertete, que es el día de la Fuerza Armada y están dando por la televisión esta de Zapatero.
1: El canal 24 horas.
20: Sí, está, está.
1: No, canal 24, la, pero el día de las Fuerzas Armadas es una.
20: No, también hoy están desplegando la bandera del centenario.
1: Ver, espera, que como está explicando Alejandro Riego, a ver.
19: De los próximos. Prácticamente.
20: Mi sueño, te amo, España. Vamos, que vamos a ganar el mundial. Mira la bandera del centenario.
19: Ahí veis el logo del aviador. Pero antes ha habido una revista naval. Aquí en la ría de Vigo.
21: Estiu en paper.
1: Baixi el micro, que no li veig la cara. Ara.
21: Estiu en paper. Aquests que baixen. Baixen dos.
1: Miri, van paracaigudistes. Un sobre l'altre, eh?
2: Mira. Baixen,
1: Semblen Madelman. I el paracaigudes és amb la bandera espanyola.
20: Com un bonyo.
21: Perquè sàpigues on ets. Perquè sàpigues on ets. Una mica perquè...
1: Escolti, és que bé em fa gràcia. Els anglesos baixen amb la bandera anglesa.
21: Els anglesos no hi ha.
20: Mira, el barco de la guerra. Ahí están todos los marineros en el barco de la guerra.
1: Un vaixell militar.
20: El portaaviones, com se llama.
1: Tio, més curt.
20: Mira, el rei de España, ¡viva el rey!
1: A ver, noi,
20: el rey Felipe, el Felipe V.
21: Si sembla una
1: no, no, sexto.
20: Si lo pone aquí, Felipe V.
1: Cony, sexto, no vi. Silenci, que està saludant aquí el...
22: Juan Carlos primero, la fragata Reina Sofía.
1: La fragata. Ara, fixeu-se, la fragata... Ah, era la fragata. Pensava que era fragata. Un portaavions. Dic, no. Ni un avió, eh?
21: No, home, era una fragata.
20: Que sí, que hi ha uno que hi ha aviones.
1: Sí, però no hi ha cap avió sobre.
20: Que sí que hi
1: ha. Ja han arribat els paracaigudistes?
21: No són sabats, jo crec que s'han perdut.
2: Hi ha un que es va quedar penjat, en recorda.
1: Sí, encara no ha baixat.
20: Mira, han intervenit en nova unitat de la Guàrdia Civil.
1: Ja han arribat. Ja han arribat, va, ja no els hem vist.
23: Que van a fer también...
2: Però cauen a la platja, que això també dius.
1: Vols que caïn.
20: Le ponen un bote con humo.
1: Vols que s'enfonsin a l'aigua?
2: No, perquè això és tubet.
20: Mira, la bandera d'Espanya con dos botes de humo. Tres banderas, dos paracaídas y la bandera grande.
2: De color rosa, eh?
20: Vamos, España, que vamos a ganar el Mundial. Venga, Cucurella, Cucurella, métele ahí.
2: ¿Cómo es que es un fum rosa?
21: Baja Cucurella, eh?
20: Cucurella con el pelo, se lo pone así y hace paracaída.
1: Això, l'exhibició, ara mateix, al Canal 24, és impressionant, eh? A veure, et puja una mica més. No voleu dir que no s'està enredant la cosa? Que...
2: S'estan menjant el fum aquest que llancen?
1: N'hi ha un que arribarà, però ben intoxicat, eh?
22: Estos paracaidistas son muy expertos.
2: 70 metres, la bandera?
21: Fixa't.
2: 25 quilos. De bandera espanyola.
1: Estan baixant amb barrena, eh?
21: Quin fàstic!
2: Mayday.
1: Home, ja fa estona que dic ai. Però escolta, perdona, ara hi ha un paracaigudes que està a l'inrevés, eh?
21: De cap per avall.
2: Sí. No, 15 quilos de bandera.
20: Com el 69, però en el aire, tete.
1: Mira, cap per avall, no ho havia vist mai, això. No. Un paracaigudes cap per avall.
20: I la bandera a Panya.
1: Paracaigudes i paracaigudista.
21: Sí, tots dos.
2: Ara s'estan caient, no?
1: Li està interessant, li està
2: agradant. Tothom aplaudint, no?
21: Molt.
1: Li agrada?
21: És distret, quan tu vens, mira.
1: Mira quines voltes dona, eh?
2: S'estan enredant, eh?
1: Sí. No, ja estan arribant al terra, eh? És que n'hi ha un que
2: s'ha...
1: Toma!
2: S'ha tallat, s'ha tallat!
20: S'ha fundit el senyor, ja tete.
2: Ja han arribat.
21: Ja està, sí,
1: bueno.
21: Estupendo.
1: Però ara què li passa? Estupendo. Miri com...
20: Mira el soldado, tete.
2: Però què en fan d'aquestes banderes? On les deuen desar?
21: A casa teva.
1: Vols que les
21: vegi? A casa teva. Les porten a la nit a casa teva. No t'hi fixes?
1: Ara això...
21: I la tens a l'armari.
1: La demostració.
21: Plegadeta.
1: Escolta, senyor Virgili, enriqui-se'n vostè de la parada militar dels xinesos, eh?
21: Home, allò dels xinos és tremendo, eh?
1: És excessiu. En canvi, aquí, miri, amb quatre baixades dels paracaigudes...
21: Aquí els xinos comencen a treure...
1: I aquests semblen de la NASA, eh? Més que de l'exèrcit espanyol.
2: Això ho fan cada any, no em sona. Sí.
1: No, a mi tampoc. Sí. Jo no els he vist mai. Però ara ho he vist, dic, mira, doncs tenim la tarda distreta.
21: Ho van fer un any aquí a Barcelona.
20: Quin fàstic.
1: No, però vull dir que... Avui no és el dia de les Forces Armades, tot i que ho poso aquí.
20: Però si lo está poniendo, tete.
1: Pues no entenc.
20: El buber.
1: Normalment és per cap als vols de l'octubre.
21: El 12 d'octubre, que és el dia del desfile.
1: Perdoneu, hi han posat un filferro d'aquests que et punxes i has d'anar que t'han de fotre el tètanos aquí.
2: Va,
1: sí. S'ho han pres en sèrio.
21: Un avió.
1: No, un avió perquè és d'on es tiren els paracaigudistes.
21: Encara sort que voli.
1: Ah, és demà? Però com...
2: Demà és dissabte 30 de maig, és el dia de les Forces Armades.
1: Demà? Però això no era el 12 d'octubre o...
21: També. El 12 d'octubre és el desfile de les Forces Armades.
2: Però és com els sants, a vegades no et passa que hi ha diferents sants i tu agafes el que t'ha...
24: Home, sí, però sempre fan el mateix dia.
21: Hi ha el Sant Joan d'estiu i el Sant Joan d'hivern.
1: Deu ser el dia de les Forces Armades d'estiu.
20: I gent bañant-se.
2: Gent bañant-se.
3: no poden plegar la bandera.
20: Mirant-se en el meu cabell banyador.
3: L'aire del mar...
24: No els hi deixa plegar.
3: No poden plegar la bandera.
24: S'infla.
3: S'infla i està com...
1: Sí, però no...
3: Sortiran volant.
1: Veu, això als xinesos no els hi passa. No. Si tu muntes un dia de setmana, no tens a tot de gent...
24: No es pot banyar.
1: Amb la seva...
20: Bañándose y viendo como bajan los paracaídos con la bandera poño.
4: Oh. Del Ministeri de Defensa.
1: No, xinos, ara, sí. Aquesta hora no estem per aquí. Sí. Va, si no farem tard, estan recollint la bandera i, com deia, l'Adri, el que ha sorprès més són els banyistes, tots de l'Escola de les Arts Escèniques.
20: El estil d'on Marcelí el Requesens, el banyador, està sota la mamilla.
1: No serien els que s'han llançat a l'aigua, no serien. Escolta, està ple de goma a goma, la gent.
20: Sí. Home, que ponya!
1: M'està agradant molt.
24: Bé, diu que Espanya, el Dia de les Forces Armades se celebra anualment el dissabte més proper, el 30 de maig. Per tant, enguany és dissabte 30 de maig.
20: Bonyo!
5: O sigui, demà.
24: Sí, sí,
5: bonyo. Ho estan fent ara.
24: Sí, sí.
5: Perquè, com que són funcionaris, demà tenen festa.
24: Ah, clar.
1: Bueno, va, entrem en matèria.
3: Va, sí, estem encantats.
1: Ui, ara veiem com uns acorazados, eh?
9: Nosotros, por lo menos, siempre hemos sido testigos de...
1: El rei s'està avorrint, eh? Fa una cara de... Bueno, va, vinga.
20: Viva el rei!
3: I amb aquest bat de sol, que deu fer una calor... Que...
24: Et juro que el meu és entretingut, eh?
1: Va, vinga, anem a Andorra, va. Entrem en matèria, anem a Andorra, perquè hem de parlar de Miguel Bosé, que ja té casa. A veure, com ha anat això?
5: Ha trobat casa, te'n recordes que et vaig explicar? Ell buscava casa, sobretot, que tingués entre 4 i 6 habitacions i que tingués jardí. L'ha trobat, a una ho publicava en exclusiva l'Altaveu, que és un mitjà andorrà. El que és de l'Altaveu, diem que és de l'Altaveu, perquè després aquests mitjans petits no els cita ningú.
1: No, però és que té tota la raó.
5: Quin greu. I doncs ho publicava a l'Altaveu, una urbanització que es diu GEM, ha trobat la típica casa aquesta, que és com de pedra, i pagarà 10.000 euros de lloguer al mes. Està a Escaldes i a 7 quilòmetres de l'escola on aniran les criatures, que ja vam explicar que les havíem matriculat. També tothom publica quina és l'escola. Nosaltres no ho direm, perquè
1: ben
5: tampoc,
1: fet,
5: tampoc és important.
3: No, no cal.
5: Però està ben suficientment a prop.
1: Perquè si no dones idees als segrestadors, no cal.
5: Sí, bueno, ja he tingut disgustos ja amb
1: home,
5: això,
1: clar.
5: Miguel.
1: Els estan disparant, Cuidado,
20: Dios mío, hostia. Es la guerra, Dios mío.
10: Ahora mismo uno acaba de ser alcanzado en la misma playa. Y bueno, lo que van a pretender todos los ejércitos...
20: Se están disparando entre ellos,
1: que le han fotut un tret amb una unitat.
24: Però si la gent s'està banyant.
1: Silent, mira, i la gent banyant-se al costat. S'estan disparant.
20: Però on hem arribat?
24: És un simulacre.
20: Que guapo,
1: Tete. Silenci.
10: Una posició defensiva enemiga.
9: Estos son los malos.
10: Estos son los malos. Están en la trinchera.
20: Los malos,
10: un herido que lo están atendiendo.
20: Han alcanzado a uno, Tete. ¿Cómo? Ha caído en guerra, Tete.
1: Potser pot fer el comentari al comandant Rambo. Rambo, bona tarda.
20: Afirmativo, Dios mío, tenemos una baja, Dios mío. Charlie, Delta, Papa.
1: ¿Qué estáis,
20: Dios mío,
1: ejecutando ahora mismo?
20: No lo sé, nos estamos matando entre nosotros, Dios mío.
1: Atención, mira,
20: vamos a disparar una granada, Dios mío. Está todo preparado. La infantería, hay cruce, Dios mío. Hay que abrir una brecha para que el cruce de infantería pueda salir, Dios mío. Vamos a...
1: Ha
20: alcanzado la alambrada, Dios mío.
1: Ha petado ya.
20: Dios mío,
1: a ver, soldado. Un momento, a ver.
20: Vaya mierda blindado, Dios mío. Son de chapa, son latas de Coca-Cola pintadas de verde, Dios mío. Las han comprado por Temu.
5: Veus això, ja veus que no podem entrar en guerra, oi?
1: Jo us vaig dir una cosa.
20: Atención, soldado, hay tres soldados que se van hacia la alambrada, Dios mío.
5: Caurà algun.
20: Se van a hundir en l'arena.
24: Clar, és que això...
20: Mira, pasen, Dios mío. Hay un soldado que en una banderilla que les hace entrar en la zona de peligro, en la trinchera.
24: Això sembla Supervivientes, eh? Semblen les proves que
1: jo, perdona, jo sembla... Ara, perdoneu, sembla que estigui veient un exercici de paintball, O sigui, molt poc professional,
20: Zulu, Yankee, X-Ray.
1: No t'ho creus,
20: Cambio, papa.
1: Aquests tios semblen actors.
20: Los zarpadores se encarguen d'abrir una brecha para que cruce la infantería, Dios mío.
1: Això és molt pobre, realment. Quina exhibició més trista.
20: Parece humor amarillo, Dios mío.
1: És que, a més, amb quatre soldats, que dius, cony, posen 100, ni que sigui, perquè això és un... I aquest amb el cotxe que l'ha aparcat malament.
20: Se ha calado, Dios mío. Hay una rueda hundida en l'arena. Hay que meter...
24: És que l'arena no ho podràs treure, això de l'arena.
20: No.
24: Que...
20: Ojo, els drons! Cuidao!
24: Què ha sigut això?
1: Home, ha caigut un dron,
24: Què era això? L'han abatut.
1: A veure, espera, puja, què ha passat?
24: Ah, l'han abatut un dron
9: en esta exhibición, cosa que hasta ahora no sabía.
1: Reacciona? I tenen un ferit, al fons un ferit,
24: Calleu.
1: Era arriba un altre. Què és això?
20: Han abatit un dron.
24: Una bomba, està a punt d'esclatar.
9: Lo estamos viendo, no hay más que mirar a Ucrania, como Ucrania, se está desarrollando la guerra de Ucrania.
20: Mirar un gos. Sale un perro, Dios mío.
9: Explosivos.
20: Un perro con un soldado y una metralleta. Con una mano la metralleta y la otra con la correa del perro.
1: Em sap greu, bueno, avui es trobo a faltar que no puguem veure... La, o sigui, que els oients no puguin
20: mira,
1: veure...
20: Mira, el perro s'està escapant.
1: Perquè realment jo trobo que ajuste...
24: No, mira, algú s'ha trobat el dron.
20: Està oliendo el dron.
1: Però, Conxi, el veia jo fins i tot des de fa... No calia anar al gos.
6: L'ha trobat el gos.
1: Però si l'estàvem veient nosaltres.
20: Tothom l'ha trobat, tothom ho veu.
1: Atenció, que ara són un... Ara, artificieros, ara.
20: Dios mío, están sacando una correa para detonar la bomba, Dios mío.
24: ¿Qué dios?
20: Claro que sí, hay que desactivar el dron.
24: ¿Pero tú estás a salvo, Rambo?
20: Yo sí, yo estoy aquí viéndolo desde la tele, desde el centro de mando, Dios mío. Si se mata alguien, no voy a ser yo. Esta vez no, ya tuve bastante
1: consejo. Yo, perdoneu, pero yo soy el rey y digo, oye, o me lo montáis mejor.
20: El especialista para desactivar explosivos lleva un traje que pesa 25 kilos, Dios mío, como un saco de mortero, Dios mío.
24: Mítal.
20: Míralo.
6: Es un bastet como de las abellas.
1: Bueno, es que a mí va a buscar un rosco.
20: Sí. Lleva el mismo vestido para ver el eclipse del 12 de agosto.
1: Ah, va a buscar el dron.
24: El dron. Va a desactivar, calleu.
20: Parece un cazafantasmes. Ahora van a abrir la trampa para que se vea el fantasma dentro.
21: Pero que no tienen allò aquells robots que van...
1: No tenen res, que Espanya que vol que tinguin.
20: Pero es que en l'arena robot...
1: No tenen res. Mira xinus, el xinus robots i...
21: Bueno, i uns coets que allò...
1: Aquí no hi ha res. Calla, que ara petarà això,
24: ha deixat una caixa al costat del dron.
1: Sí, home, ara li fotré un...
20: Lo van a detonar, Dios mío, és que en l'arena el robot s'ha...
1: Ell va tranquil perquè sap que és un simulacre.
21: És una comèdia.
6: Però si se'ls va de les mans tota aquella penya que està en biquini, sortirà...
1: Bueno, els del biquini estan a l'aigua, mirant-s'ho, És una exhibició vista des de biquini i banyador. Ara li fotran...
20: Tiene el detonador. El detonador, i van a detonar el dron.
1: No sé si l'he
7: visto, però m'ha parecido oírlo, no estoy seguro.
20: Cállate.
7: La carga.
1: La carga, cuidado,
7: Los van a detonar el dron. Los auxilios siguen en el fondo atendiendo al
1: pobres periodistas. Mira com corren tots els soldats cap a...
7: Efectivament, ja los integrantes de la secció se repliegan a los...
24: Si s'escalfa l'aigua, els banyistes acabaran com...
1: Vinga, todos atrás.
7: Y entiendo que...
1: Enriu-te'n tu de les piules de Sant Joan,
7: Y con ello
24: ara explotarà tot,
7: La demostració.
24: Mireu.
1: Cuidao.
24: Cayó herido
8: porque en el primer momento... Se les dispararon un cohete y ese vehículo quedó inutilizado.
1: Vale, totalmente.
7: Ojo, helicóptero.
20: Llegan los refuerzos, llega el helicóptero, Dios mío.
21: Ya tienen dos.
7: Ya tenemos.
20: Llamando al helicóptero, coronel.
7: Todo muy rápido. Están riendo. De cámara nos está sacando también. El helicóptero está acercándose.
1: Uy.
20: Están evacuando el herido.
1: No, herido no, si está muerto.
20: Está muerto.
1: Portaban tapat. Mira cómo el carrega.
20: No, dicen que es herido.
1: Home, pero si portaban todo tapat.
24: No habrá una caja de zapatos, ¿verdad?
20: Peto,
1: sí, está delante del dron. Sí,
7: a ver, pantalla. Se retira el ejército de tierra para que pueda continuar.
1: Pues ya marcha.
7: Tira la sección.
20: Lo peta, hace espectáculo. Lleven una antena los coches.
24: Ahora dispararán.
20: Mira. Dirigidos, Dios mío.
1: Pero aquí la exhibición, perdón.
7: Sí, no, es muy bonito.
1: Els Madelman las feien millor.
7: La Guardia Civil. Ahí, justo de frente de la playa.
21: Això portes de l'equipo A, que eren 4.
1: Sí.
20: Murdoch.
21: I fan 3 vegades.
7: Castilla.
21: 1000 vegades de coses.
7: De medios.
1: Aquest que ha de fer petar el... No li va, eh?
20: No li va el joystick, Dios mío. No, prieta, no tira con el joystick.
8: Este militar es colocar unos explosivos.
1: ¡Ara, cuidado!
8: Volar su propio... vehículo que quedó inutilizado.
24: Ahora explotará el vehículo.
20: Dios mío.
8: Y eso, Héctor, verdad, es una cosa, una práctica habitual en zona hostil. Cuando recibes un ataque, no puedes dejar tecnología.
20: Claro.
8: En manos del enemigo.
1: Per deixar un xip amb aquest xip, el pots deixar perfectament.
7: Sistemes de comunicacions.
24: No el volen per res.
20: No te lo recogen ni los de la chatarra, Dios mío.
1: A veure, que està a punt de patar això, eh?
8: Claro, si nos acordamos y mucha gente se acordará de aquella operación de los Navy SEALs.
20: Yo me acuerdo, Dios mío.
8: Para encontrar a Bin Laden.
20: Bin Laden fue terrible. Mira, hay un superviviente en el mar.
8: Se medio estrelló en la casa de Bin Laden. Y antes de marcharse, una vez abatido Bin Laden, pusieron cargas explosivas en ese helicóptero.
24: Ara fan exhibició de rescat aquàtic.
1: Però no ha patat res.
24: I assistència sanitària.
7: Creo que ahora toca la UME, ¿puede ser? Así es.
24: Sí.
7: La secuencia es el ejército.
24: Ara aplaudeixen,
1: Però és que ens ha agradat molt, l'exhibició ha sigut preciosa.
20: Estan enganxats aquí a la boia de la plaça.
24: Mira, bueno, que fan rescat aquàtic.
1: Bueno, escolta, anem amb la Laura Fa, anem a... Ja han fet el seguiment.
24: Metal.
1: Això és Miguel Bosé quan va néixer, perquè ara...
20: Sí. Diablo.
1: No té ni veu ni se'l coneix.
24: És Diablo.
20: Sí, Diablo. Diablo.
6: Tot a per veure. Una infecció, recorda't que va dir del queixal.
20: Sí, sí. Mullà.
6: Que és raro que no tingui res a veure les drogues que va reconèixer que prenia. Jo ho dic per... Vull dir que després d'explicar-ho ell, jo associaria directament, però no. Que ningú es pensi que és per les drogues.
20: No.
6: És pel mal que tenia el queixal.
1: Jo em crec que Miguel Bosé, perquè a més és amic del programa, sí, i quan sí, va explicar sí, que...
21: Són traïdors els queixals, sí, eh?
1: Tu, Àlex, ho tenim això, el document aquest del queixal? El podem escoltar?
20: Muillà.
1: Sí, el queixal, tot això de la veu i tal, ho va explicar l'Hormiguero, li va venir de...
6: Una
1: infecció del queixal. Pues jo em crec, que a vegades els queixals...
6: Sí, que afecten la veu, no?
21: No, no, i els ulls que et pots quedar sense vista, sí, sí, per una
20: infecció. Del cul azul.
6: Et deixa el tabic moltes vegades fos de la infecció, et puja...
24: També.
6: Queda, de veritat, ha passat, no em miris així, ha passat. De la infecció al queixal et desapareix el tabic nasal.
24: Un forat.
6: Un forat, i clar, llavors fas... Com parla ell?
24: Clar.
6: Perquè no et circula l'aire.
24: Perquè vostè, senyor Marcelí, el va convidar a anar a Panamà.
21: A Panamà, sí.
24: Se'n recorda, no?
21: Jo li vaig... Jo no sé.
24: Escolti.
11: Bueno, voy a explicar primero por qué estoy en Panamá. Yo toda la vida, desde hace 40 años ya de carrera, cuando arranco la carrera, está ya en América también, y paso muchísimo tiempo en América. Y en España paso muy poco tiempo. El año pasó... 3-4 meses como mucho. Cuando nacen mis hijos, me tengo que ir 3 veces y se me parte el corazón. Y me pasaba llorando días, noches, con una amargura tremenda, diciendo, esto no puede ser. O dejo la música, que va a ser que no. O doy en adopción a mis hijos, que va a ser,
1: va a ser que no.
11: Entonces tengo que encontrar una solución. Panamá es un milagro de conectividad. O sea, tienes conexión por el canal y por el comercio. Hay conexión a todas las capitales del mundo a diario, ida y vuelta, y luego con todas las provincias, las capitales de provincia de todos los países más importantes de América también está.
1: Claro. Es una cuestión de conectividad.
6: Conectaba tan...
1: ¿Por qué ríos?
6: Home, perquè li fas la pilota, que no ho veus? No, claro, sí, sí, és una qüestió de connectivitat. Sí, havia tanta... Havia
21: tu passes tanta pel canal i vas d'un mar a l'altre.
6: Havia tanta connectivitat.
21: I no cal que passis tot el tom per baix.
1: Ara, des de quan? O sigui, ara...
6: A tu també t'ha fet gràcia. Quan t'has sentit...
1: Perdona. Jo subratllava el que acabava d'explicar sobre la connectivitat.
6: Sí,
1: la pregunta que ens fem és, quina connectivitat hi ha a Andorra?
20: Tuda.
1: Ara que se'n va viure a Andorra.
6: Pues mira, tenint en compte que la connectivitat de Panamà, ell ja no vivia a Panamà, sinó que va anar a Mèxic i que ja havia patit dos robatoris, tant de coses havien entrat a casa, sí, els havien segrestat. Ell, el que dirà, és que se'n va a Andorra per un tema de seguretat, que això ho fan servir molt els influencers. Recorda que ell va entrar a la llista de morosos d'Hisenda amb 1.800.000 de deute, perquè es desgravava més del deute que no feia, es desgravava per l'empresa... La seguretat de casa seva, l'esenador personal, el físio, potes de pernil per un tubo d'aquests que regalava, tot això desgravat.
1: És que, perdona, el pernil és salut, eh?
6: Sí, sí. I se'n va.
1: Hauria de desgravar.
24: I això que sentíem era del 8 de novembre del 16, fa 10 anys.
6: Encara tenia alguna cosa de veu, eh?
24: I ara és el moment que el convida.
11: Merece la pena ir a Panamá por ver lo que es el canal, el tráfico y todo lo que pasa.
12: Porque... Me lo recomiendas, ¿eh? Sí, yo antes de morirme tengo que ir a
13: Pero
12: Panamá.
13: Pero nunca había visto el abuelo tan entusiasmado.
12: No,
1: entusiasmado por ver el canal de Panamá.
12: Me entusiasma. No. El ver pasar...

0: Ah, no ho sabem.
1: Jo només dic que hi ha hagut feeling. A mi no hi ha hagut feeling, però amb el, feeling,
2: dir,
1: però amb el senyor Marcelí sempre hi ha hagut, eh?
0: Sempre?
2: Perquè és una persona...
0: A mi, escolta, no em va convidar enlloc.
1: A mi no em va mirar ole. Ni a l'ull de polla em va mirar.
0: No. Home, també seria raro, també t'ho dic.
1: No, però vull dir que no em va fer ni... Però
0: li va regalar muntures d'ulleres, fa. Muntures d'ulleres.
3: Volia llegar, segur.
1: Sí.
0: No viu a Andorra de miracle, ja li dic ara.
2: Però Andorra ja hi vaig de tant.
1: És que ara, si jo fos vostè, un dia pujava a Andorra...
2: Quedem-nos en la casa de los formatges.
1: Bueno, amb l'excusa d'anar a comprar... mantega breda. Que aquella època es baixaven les llaunes...
0: Sombrero de copa, també.
1: Sombrero de copa.
2: Sí. I per aigües. Jo necessito per aigües, ara.
0: Llet en pols. Has d'anar a Escaldes, a Engordany, a trobar-lo. Això serà la pareja de l'any, nena, t'imagines?
2: Són baratos.
1: Vostè,
2: són baratos, els per aigües.
1: No dic, vostè, anar a veure el
0: Miguel?
2: Miguel.
1: Escolti'm, això seria... Jo, vostè ho faria.
0: Crec que seria portada de l'Emblau.
1: Bueno.
0: Com a mínim.
1: En blau, el negre i el gris.
2: Bé, sí. A veure, on som? Perquè no veniu a explicar res.
1: Home, que ja podem confirmar que Miguel Bosé viurà a Andorra, ja està.
0: I paga 10.000 euros al mes.
2: No són euros.
1: Bueno, anem amb un altre artista de referència, que és Àngel Garó, també amic del programa.
4: Què ha passat?
1: Som amics de lo millor.
4: Hombre,
1: de cada casa. Que reclama una indemnització de 365.000 euros a Mediaset per fer difusió d'informació confidencial. De quina informació es tracta?
0: Jo crec que és... saps que hi ha aquesta denúncia de molts personatges que es diu... que s'engloba dins de l'Operació Deluxe, que es va detenir un policia que li passava informació a un dels paparazzis de Sálvame, el Gustavo González.
4: Ai, Gustavo.
0: Llavors, molts personatges van denunciar que aquest policia havia passat informació d'ells. Chayo Mohedano, Marc Montes, tal. I Àngel Garó s'ha sumat com a personatge de dir, a mi també a través d'aquest policia em van investigar i van començar a dir informacions meves que no havien de dir. Per això aquesta operació Deluxe que va destapar el Mundo tampoc avança, perquè es van afegint personatges. Quin és el problema? Que un policia no pot agafar fitxes policials o informació policial per passar-li un paparazzi. De moment és evident que el policia ha fet delicte, hi han imputats, doncs això, el paparazzi i alguns dels companys, per veure si doncs també havien fet malament consultant aquest policia. De l'Àngel Garó es van dir 50.000 coses, jo me'n recordo que vaig coincidir també.
1: Bueno, però és que crec que l'Àngel Garó també...
2: El dia que sortia als finestres cridant com un boig.
0: En calçotets, no?
1: És que hi ha hagut dies que també s'ha pres un reconstituent.
4: Un còctel.
1: I s'ha fet un còctel.
4: Còctel de col·làgeno.
1: I també ha tingut... li han sentat malament. Jo estava amb calçotets o despullar, i ara me'n recordo.
5: Atención, porque se escucha alta la musical. Ángel, dice que sigue la recomendación que tienes que bajar. Yo no voy a bajar para darle el gusto. Que te la venga aquí porque tú vives en esta casa. Que yo soy mis empleados. Que para eso pago 2.800 euros de guía. Y ya se enterará el alcalde. Yo no he hecho nada. Miren ustedes al moro de la esquina.
4: Al moro de la esquina.
1: Bueno, el que passa és que quan puja gent a casa i després no volen marxar, segons a qui puges, que no hi tens massa confiança, doncs...
2: Però per què puges gent a casa?
0: No, i l'Àngel Garó estava acabadíssim.
4: Que està en su mejor momento. Laura, por favor, un respeto.
1: Acabarem el programa avui, eh?
0: Estava una mica acabat.
1: No,
0: llavors, quan el convidaven a Sálvame, que també semblava nou, es pensava que encara podia fer l'esquetx aquest de la vella que feia ella.
1: Però si és el que fa gràcia.
4: És molt gracioso.
1: Sí, sí.
4: Cuidado con el escala.
0: No li feia gràcia a ningú.
1: Bueno, a mi sempre m'ha fet gràcia.
0: Va venir un cop i no reia
4: Cuidado
0: ningú.
4: Cuidado con el escala. No a Clapés le haces Ángel Garó con esto y le traes a Piticlin Piticlin.
0: ¿Cómo
4: se llama? ¿El Quijote Arrocé?
0: I Arévalo y Autetón.
4: Hombre, ya haces la tarde.
0: I fas la tarda.
1: Arévalo, com vols portar-lo? Amb el taüt?
0: Bueno.
1: D'amor.
0: Una ouija, la millor faria. Portes a Bertinos Bona i et fa una merda d'acudit com els d'ell, també.
1: No
0: t'agrada res, tampoc, tu,
2: eh?
0: A veure...
2: És que ets difícil, eh?
0: Bertín Osborne, Bigote Arrocet i Àngel Garó m'ho poseu difícil, eh?
1: Jo, Bertín Osborne no te l'he dit, però Bigote Arrocet, artista d'on de los raya, boníssim.
0: Lamentable.
6: Piticlin, piticlin. Piticlin, piticlin, bombín, el chapulín. Aló?
1: És que ja rius. És que està rient.
6: 48.
1: Està rient amb Bigote.
0: No rius. fot pena.

0: No.
1: ¿Qué? Híjole.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Que no era el 48, 48, 48, sino que el 84, 84, 84. Otra vez cogí el teléfono al revés. ¡Ah!
3: ¿Ves yo los voy?
4: Y no lo hemos puesto.
1: Otro.
0: Aloha. Aló. Es ¿hablo nuevo. con la mansión de los marqueses de Casa Cuberta?
4: Ah, sí, este es buenísimo.
0: ¿Cómo?
4: Es nuevo.
0: ¿Que no es de Casa Cuberta? Oye, dígame una cosa, ¿y cuando llueve cómo se las arregla si no tienen cubierta la casa?
5: ¡Ay, Gramaré!
3: Al señor Virgili se está riendo.
5: No,
3: al
5: no
3: públic
5: está riendo,
3: se está
5: descollonant. No está riendo. Gramaré, aquest àudio, que cada cop que surt bigote... Casa Cuberta, hem d'escoltar aquest acudit. O sigui, bueno, per favor, que s'autodestrueixi.
3: És el que tenim. Bueno, ja buscarem més, eh? Ja farem un exercici i buscarem més. Bueno, anem amb més coses.
6: Estic rient de nervis.
3: Anem amb la parella.
6: Perquè sempre poseu els mateixos.
3: Bueno, ja hem de fer una cerca i això ja m'encarregaré.
5: Això és de quan érem petits. Això
3: ja m'encarregaré jo personalment de trobar-ne més, perquè quan que sóc el fan jo, ja m'encarregaré jo.
5: Sí, noi.
3: Anem amb la parella actual de Lamine Yamal, dic actual, perquè canvia com de samarreta.
6: Què dius, ara?
3: Després d'un partit.
6: Un altre, eh?
3: Inés García.
5: No, aquesta ja porta, la va presentar oficialment.
3: Bueno, què porta?
5: Dos mesos, però té 18 anys, què vols? Per ells és una eternitat. Dos o tres mesos deu de portar. Ja la va presentar oficialment al sopar aquest de comiat del Barça. Mm. I ara ja pengen fotografies els dos a les xarxes socials.
6: Sí,
5: ella és veritat que tenia 120.000 seguidors i ja té 300.000. I pensa que ara cada cop que penja una fotografia al seu compte d'Instagram està tot ple de free Lamine Yamal, en plan, deixa-la en pau, pobre Lamine, s'ha de centrar... Hi ha mundial, no?
6: Sí. Home, clar que hi ha mundial.
5: Però és que, fixa't, tot és free Lamine.
3: Hi ha mundial, eh? Atenció, perquè...
5: Jo no ho miraré.
6: Ja, molt bonyo.
5: Free Lamine, free Yamal.
6: Tonto.
5: I rep tot de crítiques, insults, tot això...
3: Això qui, Lamine?
5: No, home, ella.
6: Ah, ella.
5: Clar, tot l'odi... és cap a ella, clar, perquè és una interessada, perquè només la vol perquè és futbolista, perquè el despistarà i llavors farà un mal mundial.
6: Justa.
5: Això ha passat amb totes. Quan De Gea fallava, era culpa de Durné.
7: Això sempre ho ha dit el senyor Marcelí.
6: Sempre
7: ha tingut aquesta teoria.
5: Quan el Courtois va liar amb l'Alba Carrillo, també no parava gols per culpa... Ara, quan guanyen, no és culpa d'elles,
6: no,
5: eh? Només és quan les coses van
3: amb
5: malament.
3: Amb això, mira, et dono tota la raó.
5: Això funciona d'aquesta manera. Amb la Shakira han recordat la turra que li van donar al Piqué moltes vegades, que es posen a elles, bueno, són les que reben...
1: Perquè ella es va fer famosa gràcies al Piqué.
5: Sí, jo vaig explicar. I doncs, aquesta noia, la Inés García, amb 21 anys...
6: Els desorienten.
3: Doncs avui, elles, els desorienten. Inés García està farta, i això és el que ha publicat avui en el...
5: Instagram.
3: En el seu compte d'Instagram.
8: ¿Qué pasa? ¿Volví? No, bueno, no volví, nunca me fui. Estaba esperando que la fiera se relajara un poco, que no veas tú el chute que manda esta semana. Me habéis hecho llegar algunas cositas y tal, porque claro, aquí la gente quiere que tú veas que te están odiando, te están insultando, tal, porque a ellos les parece divertido, pero como no me he metido a ver absolutamente nada, la verdad es que estoy súper bien. O sea, no puedo decir que me haya afectado boom lo que ha pasado, ni todas las críticas, ni absolutamente nada. O convives con esto o te comen. Y yo, desde luego, no voy a dejar que me coma gente que tiene tantísimo tiempo para insultar a una persona de 20 años que no ha hecho absolutamente nada mal. Inés es esta, Inés va a seguir. Porque lo era antes, Inés se dedicaba a las redes antes de, y se va a seguir dedicando ahora, por supuesto. A quien le guste bien y a quien no, pues que siga tuiteando y ya está. Si no, si Twitter es gratis.
5: Això que parla en tercera persona és una mica estrany. Inés és ella, que està parlant d'ella mateixa.
3: De cop, com es van conèixer?
5: Per Instagram, crec que ja saps
3: que... És la nova manera, eh?
5: Ja saps que els futbolistes fan aquesta recerca a les xarxes i troben...
6: Què era? Som inarrable, eh?
3: Hombre, el pare de Lamine. Què tal? Què fa el pare de Lamine? S'ha casat o no?
6: He puesto un toldo. He puesto un toldo en la terraza.
5: No, el tinc una mica perdut, eh? El tinc una mica perdut.
6: Respeto, eh?
3: Bueno.
6: Cuidado, esta chica no es buena para Lamine, eh?
3: Ah, no?
6: Ah, no m'agrada gent aquesta noia, eh? Ai, vigila'm això, eh? Qué vergüenza, señores. Aprovecharse el talento de Lamine para vivir de él, eh? No hay dignidad, señores. Solo yo puedo vivir de Lamine, eh?
3: Claro.
6: Que soy su padre y soy un crack.
9: El padre. El padre es un crack. Y os duele, y os jode. Que no habéis llegado a lo que ha llegado el padre de Lamine Yamal, ¿sí? Ah, que vives de tu hijo. ¿Vivo de mi hijo? ¿Y cuando mi hijo vivía de mí? Claro. ¿Qué pasa?
6: Claro.
9: Pues claro, las familias grandes y fuertes viven de de ellos mismos.
6: La família viven d'elles mismes.
3: Em sorprèn que vostè, vostè li dona la raó, no? El pare mamín.
4: Bueno, que no l'han mantingut durant un munt d'anys.
6: No.
10: Bueno, però tu no aspires a que quan el teu fill triomfi et mantingui a tu.
4: No, ja no aspiro, perquè dels tres meus no n'hi havies mai ni cinc.
5: Es feia càrrec la mare.
4: Desaparegut tots.
5: Es feia més càrrec la mare que el pare. Es feia més càrrec la mare que el pare, i això s'ha explicat més d'una vegada. El que passa que la Lamin ara tampoc està per problemes, però la mare era la que havia, bueno, la que ha tret endavant aquest xaval.
3: Vamos. Bueno, més coses. La Laura fa'ns vol parlar, ara que parlem de futbolistes, de Vinícius, que dius que hi ha un polèmic vídeo que s'ha guardat, jo com que no tinc Instagram, no sé com va això, en els favorits d'Instagram.
5: Sí, mira, es va fer... s'ha fet viral aquests dies un vídeo d'un noi que es diu Pablo Bone, que el vam conèixer perquè va dir que era... No, ningú sap qui és perquè no és massa conegut, però va dir que era amic de la Georgina, la dona del Cristiano. Sí. Va començar a fer vídeos fins al punt que la Georgina el va demandar. Llavors aquest nano, ara que es dedica a les seves xarxes a penjar vídeos analitzant les noies si s'han operat més o menys, aquest és el seu contingut, penjava a les seves xarxes socials aquest anunci.
11: Necesito, chicas, imágenes para pasar una semana en Ibiza. Un amigo mío va a alquilar una villa brutal en Ibiza para él y para sus amigos y me ha pedido que le consiga varias chicas imágenes para estar allí con ellos. Evidentemente, con todos los gastos pagados, la villa, los taxis, los yates, los restaurantes, las discotecas. Me ha dicho que quiere chicas divertidas, con buena vibra, que no tengan vergüenza, que tengan mucha personalidad. No hace falta que estéis súper polioperadas ni seáis modelos.
5: Gracias.
11: Simplemente que seáis chicas especiales, diferentes y con energía. Sí. Queremos gente que aporte buen rollo, que sepa disfrutar y que no dé dramas. Obvio que podéis estar tranquilas y porque vais a estar seguras, si no, no me expondría yo a hacer este vídeo, porque está mi reputación en juego. Y aparte, un montón de chicas que fueron el año pasado, que me escribieron por privado viendo el vídeo que hice, me escribieron diciéndome que muchísimas gracias, Pablo, que se lo pasaron súper bien, que los chicos eran encantadores, súper educados, súper majos, que no tuvieron ningún problema, que lo que necesitaban ellos se lo iban a dar.
5: Hi ha més informació d'aquesta feina que ofereix tan bonica, que és, vamos, és directament proxenetisme, però escolta.
11: Lo primero, va a ser remunerado, o sea, se os dará una compensación a cada una de vosotras. Lo siguiente es que las fechas son en agosto, todavía no está confirmada la villa, pero seguramente será esta. Van a ser como más o menos 20 chicas las que irán esa semana. El proceso de selección solo os voy a escribir yo. No os fiéis de nadie que os diga que ha hablado conmigo ni nada, porque ya hay gente poniendo y contestando a personas en comentarios diciendo que ellos lo están gestionando. Mentira. Yo ya he enviado perfiles a mi amigo y yo os enviaré su WhatsApp por privado a cada una de vosotras. Se os enviarán los vuelos y la ubicación de la villa para que veáis que es totalmente seguro y no hay ningún problema. Aparte, yo voy a estar allí controlando y supervisando todo. El año pasado fue una locura. Fueron 10 chicas a la villa de mis amigos y lo pasamos súper bien. De hecho, algunas de ellas me han escrito por WhatsApp para ver si pueden ir este año.
5: Mira. Imagina't tancar-te.
4: Mira, et paguen iates, restaurants, discoteques...
5: Per favor, quin horror.
10: Escolti, senyor Marcelí, això és demanar noies que vagin allà... bueno,
5: a prostituir-se.
4: Directament. No, no.
5: Bueno, no ho diu, no ho diu perquè és un delicte, dir-ho públicament. Quan diu...
10: Vostè què creu? O sigui, les noies aquestes, què creu que van a fer allà i què van a...
4: Una mica de festa, una mica de cosa... Com unes vedetes.
10: Això és per mi.
1: Com la noia que ha anat.
4: Com normal, una mica de vedet, una mica de...
5: No, això no és normal.
3: Un moment, a veure, un moment. Anem al tema.
5: Clar, la gràcia és...
3: Un moment, aquí estàvem escoltant és a Pablo Bone.
5: Bone, o alguna cosa així, sí.
3: Ell, aquesta festa, per què tu el relaciones amb Vinícius?
5: Perquè Vinícius ha agafat aquest vídeo i el té guardat a favorits.
3: I què vol dir això?
5: Doncs la gent està especulant si el que organitzaria la festa seria Vinícius, que s'acaba de quedar solter. No se sap que sigui Vinícius.
4: Amigo.
5: No se sap qui és el personatge que ha demanat, però recorda les vacances de l'any passat de Lamin, per exemple, a Eivissa, que també va agafar una villa i anaven circulant per allà doncs amigues, amics i tot de varietés, doncs no se sap si aquest any... L'única gràcia és què ha fet...
3: Ara, tu imagina't, que tu ets una noia d'aquestes i t'apuntes, val? I vas a la festa, però no saps aquest amic, no saps qui és. I...
5: El que has de fer és no apuntar-te a aquestes festes. Ja
3: saps, home, per deixar-me acabar la cosa. Resulta que el Pablo Boniquet et dona bona vibra, això que es diu ara, i tal, no sé què. I, bueno, vas allà, obres la porta...
4: I et trobes...
3: Et trobes a Vinícius.
5: Sí. Potser la impressió és
3: una mica... guapo no és, eh?
5: No.
4: No.
3: Perdona,
4: tot el
3: però, hòstia, jo soc... Dius, hòstia, per això jo veig venir d'aquí.
5: Però que no vas per la persona, sigui guapa o no sigui.
3: Bueno, no, però per un amigo que quiere una sorpresa, eh?
1: És com a Berlusconi, allà amb ella Certosa. Clar. Que tenia que ella...
3: Que quan arribes allà dius, hòstia, i ara com marxo d'aquí?
5: El problema és que aquest anunci està a TikTok, que el TikTok sobretot és per gent més jove, ell té 500.000 de seguidors... Vull dir que si ens escolten noies de 20, 21, no contesteu aquest tipus d'anuncis perquè un dia ja passarà una desgràcia.
3: Sí, tota la raó.
5: I alguna noia s'ha emportat perquè diu, estaré segures. Bueno,
3: sí, sí, bueno, depèn. Tu diu aquest el Pablo Boni, que no sé ni qui és.
5: No, i no, ni cal saber qui és.
3: Bé, abans d'acabar, parlem d'Ana Duato perquè li han anul·lat la seva sentència de... O sigui, tenia una sentència que li anul·lava la multa...
5: Absolutòria, estava absolta.
3: Estava absolta de tot allò que va tenir amb Hisenda i els diners, que crec que eren uns comptes a Panamà, precisament.
4: Ves per on.
3: I això, el Tribunal... L'Audiència Nacional, disculpeu, doncs ho ha revocat.
5: Sí.
4: I haurà de pagar?
5: No. S'haurà de tornar a fer el judici. Molt ràpid, el cas Numnària era diferents famosos que agafaven aquest despatx, Numnària, on tenia organitzat tot d'empreses, a Espanya, però a Panamà, a Islas Vírgenes, tot de diferents... Hi havia tot un entrellat on ells el que feien, o sigui, l'Ana Duato i el... Bueno, l'Ana Duato suposadament, però l'Immanuel Arias ho va reconèixer, que en comptes de la sèrie Cuéntame, cobrar-la directament ells com a persones, ho cobraven a través d'aquestes empreses de saber on, i aquestes empreses deien, clar, ara com els hi paguem a ells? Doncs tot eren transferències, moviments estranys. L'Immanuel Arias va acabar ràpid i va dir, perdoneu, sí, no tornarà a passar, que haig de pagar 2,5 milions, els pago, perquè els hi demanaven presó. L'Ana Duato va dir, no, això a mi m'ha enganyat la gestoria. Jo no sabia que això era il·legal.
6: El gestor a mi em va dir que ho podia fer. És com lo d'Andorra, que jo tinc la residència a Andorra i sigui sempre aquí.
5: Clar, però si tu treballes, que et paguin a tu. A tu quan el gestor et diu, mira, en comptes de pagar tu, cobraràs a través d'una empresa de Panamà que després li enviarà...
6: No, a una
5: empresa del Regne Unit i després cobraràs. Bueno, ja es veu. I tot això, mira si és retorçat, que aquests diners els has cobrat amb diner públic. D'impostos. I tu tens tot un entrellat per escapar-te, no?
6: Això és gestor. El problema és que quan venen les multes, llavors no les paguen. És que hi havia un error, això no ho ha de fer càrrec vostè, millor que pagui, perquè si no és el càrrec.
5: Al gestor ja li han caigut 80 anys, vull dir, perquè no és només el...
4: El què?
5: Sí, el gestor, perquè és tot...
4: El gestor 80 anys?
5: Perquè el marit, per exemple, que era el director de compte, el marit de l'Ana Duato, també l'han de tornar a jutjar, perquè aquests dos a sobre s'han posat tossuts. És molt fort, perquè a més l'Ana Duato ha dit... Ens estan utilitzant els famosos com exemplaritzants. Mira que
4: això
5: li
4: va dir la Lola Flores.
5: Diu, mira què li va passar la Lola Flores, que és que va estar 3 anys sense pagar l'IRPF, que dius, a veure...
1: No passó muy mal, eh?
5: Bueno, pues que hubiera pagado.
1: Un drama,
5: no va tributar.
1: De
5: la Lola
4: I va perdre amb el programa de l'Iñigo, va perdre una arrencada.
1: Un pendiente, i no l'ha encontrat nunca.
3: No ens desviem. És que vostè té una virtut, darrerament, en la que comença a preocupar, que ahir precisament estava escoltant el programa, i és que fa comentaris que no venen a tom, va obrint links, i al final, pues, què li diré jo? Si ens descuidem, pues, ja estem, què li diré? Al canal de Panamà, novament, parlant del...
5: Amb l'arrencada de la Flores.
3: És que, clar, a veure si ens centrem una mica en
10: però
3: els temes.
10: La veritat també és una...
4: No
10: és que és molt
4: cap?
10: Estrany que no es trobés mai aquella arrencada. Sí. Això també és molt estrany.
4: Home, perquè algú s'ho va
5: fotre.
3: Algú
5: li
3: va fotre.
5: Home.
1: I Lolita és com...
3: Però ara perquè estem parlant de Lolita.
1: A su madre, Lolita és parecida com dos gotes de mercuri a su madre.
3: I què tiene que ver?
1: Vale, pues que te la tenemos aquí.
3: A mi que m'importa.
1: Que la traigues al programa.
5: Parlem de la Lola Flores perquè l'Ana Duato diu m'estan fent servir com van fer servir a la Lola Flores. Ha posat un exemple de merda, perquè la Lola Flores... Precisament la Lola Flores és que si estàs... No és que s'equivoqués una mica, és que no tributava durant 3 anys. Re. Llavors,
4: escolteu-me. Perquè va ser una vedada del gestor.
5: Ja, mira, no. O sigui,
6: és que el gestor, cuidado, perquè llavors no se'n van de rosites.
5: Llavors, l'Ana Duato i el seu marit se'ls tornarà a jutjar perquè la fiscalia diu que no cola, que no sabessin res... que ells eren totalment conscients i al·lucineu perquè els hi reclamen només de l'exercici 2010-2011 al marit i 2012 a ella, perquè els altres han prescrit, els altres pim-pim-pim. D'això, de només aquests anys, són entre 2 i 3 milions cada... Vull dir que són molts calés. Ja et dic, l'Imanol va pagar 2 milions.
3: Si tu n'has guanyat 100, 2 milions, què són?
10: Doncs encara fa més vergonya que hagin...
5: Si n'has guanyat 100 de la tele pública, no ho mostres de tothom...
1: Són teus, eh?
5: Ets un miserable si te'n vas a una empresa, a posar una empresa de Panamà. O sigui,
3: però ells no ho sabien.
5: Sí, home, a veure un moment. Podem posar-nos al costat d'aquesta penya.
3: No, escolta, ells tenen un gestor. Oye,
1: el gestor és la culpa.
3: Clar, oye, ¿cómo puedo ahorrar? Sí. Llavors el gestor...
5: No, però és que això ja està mal plantejat. Si quieres ahorrar, malament. Perquè no s'ahorra. Tu saps exactament, però, Toni, escolta, el que guanyes...
4: No, no siguis així.
5: No, el que
1: perdona.
4: Estàs massa nerviós.
1: Perdona.
4: Estàs massa nerviós.
1: No, el que no pot ser...
5: No, perquè m'esteu fent l'ho negat.
1: No, el que no pot ser...
3: No, perquè tu vas al gestor i dius, a veure, què puc fer per desgravar? Què puc fer per pagar menys? Just. El gestor et diu...
5: El gestor et diu, això no t'ho desgravis. I tu dius, cola-ho. Doncs pringues.
4: No, cola-ho, perquè són artistes. No, però
3: a mi el gestor et diu, ara mateix hi ha un producte molt bo, el gestor, o el del banc, perquè millor és el del banc. Un producte o un inversor, un producte que dona molt a Panamà, que, i tu preguntes, perquè no tens ni idea, dius, i això segur, i llavors aquest et diu, seguríssim.
5: Però és que ja està malament, això.
3: Té tota la seguretat.
5: Clar que està malament. El plantejament aquest ja és de delinqüent. Per tant, fora. Tu no has d'anar al gestor a que et faci una empresa a Barbados.
4: No ho saps.
5: Sí que ho saps.
1: No, ho porta ell, ho porta
5: aquest
1: ell.
5: Aquest paper de fer-vos els burros, doncs allà us està bé acabar la presó, per burros.
1: Sí, home.
5: No. No, o sigui...
4: Està en un estat de nervis de fa, que no és normal.
3: No, de veritat,
5: perdoneu,
3: em veig excitadíssima.
5: Si aneu,
10: jo crec que si et pillen, pagues. No vagis dient. No,
3: no, però tu no ho saps, eh? Tu no ho saps, eh?
4: No ho saps.
10: Doncs, perdona. Si t'han pillat...
3: Jo, a mi, si em pillessin, jo no sabria res.
4: Exacte, jo tampoc.
10: Molt bé. Però ja que en
3: principi... Jo tinc uns diners, vaig amb un individu que és dedicat a la...
4: Hi ha un producto, hay unos productos...
3: Unos productos...
5: Fons, Pues a la presó.
3: Pues, bueno, a la presó.
5: A la presó han d'anar delinqüents i burros.
3: Jo no tinc cap culpa, és el que ven el producto.
10: Pues sí. Però ja que et pillen, ja que han prescrit i t'has embutxacat pasta que no és teva...
3: Però tu no saps res.
4: Tu no saps.
5: No, que no val això. Que
3: no
5: val.
3: No saps res.
5: Pues tu mereixes, forma't. Si no, no et mereixes ni un duro dels que et paguen.
3: Que em dediqui al món de la borsa,
5: sí. Et dediques a saber quants diners cobres i quants has de pagar, que jo no soc gestora i ho sé.
10: Estàs defensant molt això, aquí, això és sospitós, eh?
3: Bueno, clar, és que els que tenim calés a Panamà, doncs ho hem de defensar.
4: No em puc treure el cap, Panamà, eh?
3: Aquells... Bueno, és on tinc jo...
4: Aquelles baluernes que passen, que allò s'omple aigua...
3: És on tinc jo els calés...
5: Malament si ho dius perquè tindràs 18 inspeccions. Bueno, per això ho dius, perquè ho fas bé.
3: Com no s'ho inventin com la UCO, difícilment trobaran algun duro. Que, per cert, ja per acabar, no sé si ha vist Miguel Bosé parlant de barcos, que quan hem posat el document... Li parlava d'un
1: tronxo.
3: D'un tronxo, eh?
4: Unes baluernes, unes...
3: No sé per què, al cap...
4: Sí.
3: M'ha vingut automàticament un altre tipus de tronxo.
1: Un tronxo muy gordo.
3: Automàticament?
1: Gordo.
3: Sí. No sé per què, quan parlava...
4: Com d'àpid.
3: Pepino. Sí, m'ha vingut un tronxo d'api. Perquè ho he dit d'una manera que semblava com, com si estigués experimentant...
10: Miguel, por favor, calla't una miqueta.
1: No, estava hablando. Hablando
3: muy pesadito, chato. Oh.
5: Pagueu el que toca.
3: Tens el tronxo o no?
1: Tronxo.
3: Posa'm el tronxo, Àlex.
5: Pagueu el que toca, que ara més l'1 de juny ja la primera part,
3: sí,
5: i ja
3: Pau,
5: està.
3: Mira, fa, no em toquis la pena.
5: No, però que... llavors no em defensis a la gent que no paga. T'hauria de posar de mal humor aquesta gent amb el que paguem. Clar, no, aquesta actitud...
3: A la vida,
5: no, pues no
3: jo no em poso de mal humor, ja. Jo sóc un tio que mai em poso de mal humor.
5: No,
4: mai.
3: Sóc una persona que...
10: Tu has vist mai el Toni de mal humor?
3: Em costa molt posar-me de mal humor.
4: És que no recordo, amb els anys que fa...
3: Sí, el document del Miguel Bosé amb els
4: barcos. Sí, home, el lloc,
3: que parlem de Panamà. Sí, el del barco, no el del senyor Marcel. Bueno,
1: sí, el d'Abuelo.
10: Calleu.
3: Silenci.
12: En lo que es el canal... El tráfico y todo lo que pasa.
3: Atención.
12: Porque
13: no, lo recomiendas, ¿eh? Yo antes de morirme tengo que ir a
14: Panamá. Pero nunca había visto el abuelo tan entusiasta.
13: No,
3: silencio.
13: Me entusiasma. No. El ver pasar barcos Pues, moles.
12: Moles, pero enormes. No, enormes. O sea, un pedazo de tronco.
13: Pero es extraordinario.
3: Per un moment sembla Javier Gorruchaga. Enormes.
10: El va posar una mica, jo crec.
5: Tinc claríssim que el volia seduir.
10: Home, jo també. No veus com hi parla.
3: El va seduir, senyor Virgili.
4: Només teniu el...
3: Se li va disparar el cap i va dir...
4: Teniu el cap ple de porqueria.
5: Però jo no sabia que el senyor Virgili...
4: Teniu el cap ple de porqueria. Esteu...
10: No, perquè ell ho nega.
5: Ell nega que és bisexual.
10: Però els seus amics, el Vicenç Martí, amb el Vicenç tenen unes coses...
1: Vam dormir a Londres, a l'hotel de Londres. Quan vam a la Champions de Barcelona a Londres, la segona de Wembley, vam dormir...
3: Sí, sí.
5: La bisexualitat és la millor de les opcions.
4: I no hi havia el Gaspar.
3: Moment, per què?
4: Què he dit?
5: Que jo crec que la bisexualitat és la millor de les opcions.
3: Però tu ets bisexual
5: tens...
3: o no?
5: No, perquè no puc. No puc.
1: Jo sí,
5: no
1: jo pots. Lo...
3: Pues posa-t'hi.
10: No,
3: posa
10: no,
5: que no puc, perquè no m'hi he vist.
1: Conxelo,
5: no
1: m'he
5: trobat en situació de cap dona.
10: No hi ha hagut cap dona que d'allò...
5: M'ha tirat alguna a la canya, però no m'ha...
10: Doncs això és que no ets bisexual.
4: No.
5: Ja, per això, però m'agradaria ser-ho.
4: No t'he sentit estranya.
5: El meu marit diu que no compta com a banyes amb una dona.
3: Ah, no? Pues quin criteri més raro, no?
5: Ah,
3: no?
5: Però quin
3: criteri és aquest?
5: I després amb els noms que tenim permesos.
10: Quins?
3: Bueno, deixem-ho aquí perquè...
4: Sí, no, prendrem mal.
3: Vinga, va, tira.

0: Versió RAC 1.
1: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peixos... I amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
5: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
7: Les 6 de la tarda, no, hi ha oients que sí. Ens han reclamat que seguíssim fent la retransmissió, sí. Que això segueix encara, aquí al dia de les
8: fotos. Dios mío, sí, el colibrí, un helicóptero ligero con capacidad para 5 personas. Dios mío, está desfilando.
9: N'hi ha 5, 5 colibrís.
7: Aquest, sí, els que hi ha. Dic, aquest el colibrí és el del Magnum, eh? El del Magnum portava aquest helicòpter.
8: Sí, és veritat. Hay dos helicópteros que sacan tanto humo que no pueden entrar en la zona de bajas emisiones. Dios mío. Queman carbón, mira.
7: A veure si s'estan cremant. Bé, anem a fer un arròs,
9: que
7: és el plat, de referència tant de dissabte com tothom, és allò, lo clàssic. Fem un arròs, va, anem a fer un arròs.
9: Un bon arròs,
7: bueno,
9: escolta, t'arregla el dia. Sí, he dit un bon arròs, t'arregla el dia.
7: Bé.
9: Clar.
7: Sí. La gran majoria
10: a
7: fa... Quan et conviden a un arròs a casa...
9: Un arròs a casa, jo no en sé fer.
7: Posa't a tremolar, ja. Perquè hi ha cada xef de...
10: Arròs bullit.
7: Del 3 al 4...
11: Em surt molt bé, et diuen,
7: Sí. Pues, treuen l'arròs i és una pastarada.
9: Com de gust, allò que els hi fan pels gossos.
7: Llavors l'altre...
10: Ha quedat molt bé, Joan. Ha quedat estupendo,
9: Bueno, escolta, cadascú, mira, té el seu gust,
7: sí,
9: xiquet.
7: No cal. Si no saps fer arrossos, no el facis.
11: El que passa que si fas servir un bon arròs, pot ser que et surti més.
7: Bueno, clar, aquí està. És que el secret està amb arròs Montsià.
9: Arròs Montsià, que és l'arròs de la nostra cuina. Mira, cada paquet d'arròs Montsià té al darrere un conjunt de famílies de pagesos i pageses arrosseres que cultiven l'arròs amb passió dins del parc natural d'On.
10: Del
9: Delta de l'Ebre. La separació varietal de l'arròs és un fet diferencial, ja que cada varietat té el seu temps òptim de cocció i absorció del sabor. Perquè hi ha l'arròs bomba, excepcionals.
10: Bomba.
9: Molt bé. Per això, arròs Montsià és el millor arròs per cuinar.
7: Doncs tornem a saludar la Violeta Martos. Què tal, Violeta, de nou?
12: Hola, molt bé.
7: Tenim entès que ja s'ha reprès aquesta reunió més sectorial, diguem-ho bé, entre educació i els sindicats de mestres i professors.
12: Estaria a punt de reprendre's, sí.
7: Ah, encara no s'ha acabat de reprendre.
12: Encara no. Estaria a punt de reprendre's 4 hores i mitja després, durant aquesta estona, però sí que hi ha hagut reunions individuals entre el departament i les organitzacions sindicals. Ho està seguint tot plegat. Més detalls des de la Conselleria d'Educació del Martínez.
13: Sí, de fet, els sindicats ja són dintre la sala on es reuneixen, però de moment no hi ha els membres de la conselleria. Semblava, ens deien, que començaria de forma imminent, però de nou s'allarga aquest reinici de les negociacions. Hem vist això entre els membres dels sindicats que formen part d'aquesta negociació. Estem pendents que vinguin els representants de la conselleria. El que sabem és que durant aquesta estona sí que hi ha hagut moltes converses més informals, podríem dir, o bilaterals entre la conselleria i els sindicats per mirar, d'acabar d'acostar posicions i saber quines són exactament les demandes, on poden cedir més uns sindicats i uns altres. Per exemple, la CGT ens acaba d'explicar una mica les seves peticions renovades de cara a aquesta nova reunió. Per exemple, diuen que amb una clàusula de garantia salarial aplicable només als complements i no tot el salari doncs es podrien conformar també que no es tanqui cap públic, cap línia de la pública fins al 2029, o que redueixin les ràtios a primer de primària al curs 27-28. Són algunes de les peticions de la CGT. Veurem, doncs, si efectivament es pot reprendre aquesta negociació de forma imminent, com semblava fins fa només uns minuts.
12: Doncs bé, deixant de banda les negociacions del Departament d'Educació, un dels altres grans temes d'aquesta tarda és la calor. Fa unes hores el termòmetre ha fregat els 40 graus a Vinebre, a les Terres de l'Ebre, i fixa un nou rècord històric de calor al maig a Catalunya. Martí Oliveres.
14: Sí, exactament, fins a 39,5 ha pujat aquest termòmetre a l'interior de les Terres de l'Ebre, una calor desbocada totalment, no s'havia vist mai fins ara des que es prenen registres a Catalunya amb aquestes temperatures que ni tan sols molts dies d'estiu s'assoleixen. Per tant, calor molt, molt intensa. Aquesta hora encara es manté molt intens el Pla de Lleida al voltant dels 35-36 graus, però sí que és veritat que en general ja comença a fluixar una mica respecte a ahir, i això ho notarem també el cap de setmana, 1, 2, 3 graus menys que anirem perdent, i al llarg de la setmana que ve acabarem normalitzant aquesta temperatura i recuperarem l'ambient més habitual per començar el mes de juny. També pendents a aquesta hora de les tempestes que són protagonistes al nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, atenció, perquè en poca estona han deixat 15, 20, 25 litres per metre quadrat en alguns punts del Berguedà, fins i tot en pedra, calamarsa, encara hi plou en aquesta zona. La bona notícia és la refrescada, i aquesta dinàmica de matins tranquils i tardes amb tempestes es consolida durant aquest cap de setmana.
12: I en plana internacional, els Estats Units han aixecat el bloqueig naval sobre l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units, Donald Trump, ho ha anunciat en una publicació a la seva xarxa social fa una estona, on diu que els vaixells atrapats pel control nord-americà ja poden tornar a casa. Trump diu que l'exèrcit ha desactivat les mines submarines suposadament instal·lades pels iranians, i també ha assegurat que els Estats Units es faran amb el material enriquit nuclear, tot plegat, mentre repeteix una vegada més la tònica dels últims caps de setmana. Els Estats Units i l'Iran asseguren que estan a punt d'arribar a un acord. També n'ha donat més detalls les últimes hores el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que ha assegurat que el pacte inicial inclouria reobrir l'estret d'Hormuz, prorrogar l'alto al foc i aprofundir també en les negociacions sobre el programa nuclear. I a Espanya, el govern espanyol continua denunciant una ofensiva judicial contra Pedro Sánchez. La Moncloa assegura que creu en la independència del poder judicial, però demana explicacions al Partit Popular sobre l'ús que fa d'informació privilegiada. Aquest matí hi posava paraules el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, i l'últim en defensar aquesta tesi ha estat el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha carregat contra els pseudomitjans que diu que escampen notícies falses.
15: Porque lo que vemos es invenciones, exageraciones, tergiversaciones, en el mejor de los casos, sensacionalismo. Rigor en la información, ninguno. ¿Por qué no hay rigor en la información? ¿Por qué se cuentan cosas que simplemente con escarbar un poquito ya se ve que son falsas? Porque no hay un interés en que el ciudadano esté informado. Lo que hay es un interés por derribar a un gobierno. Y para derribar al gobierno vale absolutamente todo.
12: De moment, però, qui no va de boca és Pedro Sánchez. El president espanyol tenia un acte aquest matí, però no s'ha pronunciat sobre els diferents escàndols de corrupció que afecten al seu partit. Qui sí que n'ha parlat és l'expresident espanyol José María Aznar. Des d'un vídeo al seu perfil d'Instagram ha demanat que s'avancin les eleccions i hi hagi un canvi de govern.
7: Doncs un quart de set del vespre, l'Arnau Vila, que ja ens acompanya. Arnau, bona tarda.
16: Bona tarda.
7: A veure, que estem distrets amb tot un seguit, una bateria de drons que ens arriben des de l'Atlético de Madrid, mofant-se...
16: Sí, és una vacilada històrica.
7: De l'oferta econòmica del Barça per contractar el... Com es diu aquest?
16: A Julián.
7: Julián Álvarez.
16: Aquests 100 milions que explicava ahir la Marta que prepara el Barça, doncs l'Atlètic de Madrid... Hem hagut de mirar si era intel·ligència artificial o no, però ha fet dos tuits, si voleu els llegeixo,
7: sí,
16: perquè
7: déu-n'hi-do.
16: Primer tuit, surt una imatge de la Minya Mal amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid...
17: Perdona?
16: I posa, here we go, hemos enviado un fax al Barcelona... Con nuestra oferta de traspaso, 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el announce.
17: Quina, però això què, anava, quina merda broma és aquesta?
16: I n'han afegit una altra 10 minuts més tard amb Pedri, vestit de l'Atlètic de Madrid,
17: els dos
16: jugadors més valuosos. Para esta segunda oferta hemos tenido un problema. Se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el de domingo.
17: I això fa gràcia?
16: No, això és... I després han fet un post d'Instagram on afegeixen: recuerda, hemos tardado solo 5 minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça. Això és el que diu l'Atlètic de Madrid.
17: Merda de bromes més escaroses.
16: Déu-n'hi-do. Tot això mentre esperem a Anthony Gordon.
7: Encara no?
16: Que ara mateix al YouTube del Barça la presentació va avançant mitja hora, cada mitja hora, cada mitja hora, posa per 2:15 ara.
8: Aviam si l'han sequestrat, com
16: no.
8: El Quini.
16: Sí.
8: Aviam si l'han...
16: No, no. Són, que són els famosos serrells.
18: No vol sí.
16: Famosos serrells de l'operació.
8: Que aquí, estranger que hi ha, estranger que...
7: Tenim una pregunta en marxa, Arnau.
16: De noms. Avui a les nostres stories d'Instagram ens preguntem amb quin sobrenom acabarem recordant Anthony Gordon.
7: A veure, calla.
16: Quatre opcions de... Flash Gordon, aquesta és la teva.
7: Sí.
16: Flash Gordon.
7: Bueno, perquè diuen que és molt ràpid.
16: El és molt ràpid.
7: El Gordon diu que és molt, molt ràpid i aleshores que no el recordem com a Flash Gordon.
16: Flash Gordon. Ginebra Gordons, per allò dels anglesos.
7: És com crec que acabarà, Ginebra
16: Gordon. Home, el Gordons i el Flaco, pensàvem en el Flaco, la minya mal.
17: Esta broma és com la que vaig fer ahir en el programa.
7: És que és seva, és seva.
17: Sí.
7: Home, no defraudem i posem-la.
16: Però ella està molt prim, també. Seria, tampoc acaba de... Sí, ja?
7: Bueno, però es diu Gordo.
16: Gordon, Gordons, Flaco, sí. I Tony el Gordo, que el Marc Martínez ha recordat que era aquella figura del Simpson.
7: Del Simpson, exacte. Que era el cap dels mafiosos.
16: Doncs aquí tenim les quatre opcions.
7: Què recorda vostè, senyor Virgili, del Simpson?
18: Ui. No sé qui són.
7: Vale, doncs molt bé, doncs ja està. Ens retrobem d'aquí una
16: fins ara,
7: estona.
16: Fins
7: Marta Cailà, bona tarda.
19: Hola, què tal, bona tarda.
7: Què tal, senyor Buigas, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
7: Ara ja obrim la pàgina del síndic Buigas.
18: Vinga, obrim-la.
7: Amb aquest entusiasme que el caracteritza, podem entrar en matèria. Endavant.
18: Vinga, anem a la primera trucada.
19: Vinga, és d'un oient que presumptament ens parla d'un tema polític i judicial, el tema polític i judicial de la setmana i segurament dels propers mesos. Diu el següent. Sembla mentida que no us hagueu adonat fins ara i que us hagi sorprès tant que Mr. Bean era un delinqüent. Era una evidència. Signat Josep Cejas.
18: Bueno, primer de tot hem de dir que...
7: Ah, Mr. Bean va per...
8: Zapatero.
19: Parlen de Zapatero.
18: Ah, ara
19: interpreto jo, no? Sí. Que parla de Zapatero.
8: Sí. Però no m'entenia.
7: El de la ceja.
18: Aviam, és millor fer... Jo crec que està bé, per seva, fer això, no dir el nom... per no haver de dir cada vegada presumptament...
19: Sí, però refereix a Zapatero.
18: Sí, però si no havien de dir presumptament, i aquí no hi ha problemes. Vale? Perfecte, el tenim en línia.
7: Vale, perquè...
19: No sé, s'està renyant, a més. No hem dit res.
7: Hem dit alguna cosa, nosaltres?
20: Hola, bona
18: tarda. No, si he quedat d'acord...
7: Sí, un moment, esperi un moment, que estic parlant amb el senyor Buigas. Un moment,
20: un segon. Arreglin les seves coses i em truquen... Quan...
7: No, perquè t'estava renyant d'una cosa que nosaltres...
19: No hem fet res, nosaltres.
18: Però dir vale és renyar?
19: El to,
18: sí.
7: Vale?
18: Avui no estic per
19: ràcia. Ui, està de mal humor. Vale!
7: Venga, va. Exacte, perquè mira si canvia el vale d'aquesta, de la Belén Esteban.
18: Veus? Això sí que s'està emprenyat, jo no. Sí.
20: Vale? Vale?
19: Ui.
20: Vale?
19: Aquest ui.
20: Ja entro o...?
7: Sí, entri.
20: Vale? Sí. Mira molt la llet que tenen aquí.
7: Sí. No, si nosaltres no tenim cap. Endavant.
20: Bona tarda.
7: Amb qui parlo?
20: Jo, el Josep Cejas.
7: Ah, és el Josep Cejas, aquest.
18: Sí. Vostè...
7: Però es diu... O sigui, de cognom...
20: M'han trucat vostès.
7: Però de cognom es diu Cejas.
20: Sí, Cejas, sí.
18: Ah, molt bé. Vostè és molt...
7: És que no havia... Perdoni.
19: Tampoc mai.
7: Sí. Que t'interessa preguntar-li alguna cosa?
18: Home, sí, el que ens ha escrit... Sí.
7: Perdoni.
18: Vostè ens ha dit que el Mr. Bean era un delinqüent. Diu això, ha afirmat això.
20: Sí, estava claríssim. Uh-huh. El que em sorprèn és que ningú més no ho hagi vist abans.
7: Pues la veritat és que no.
20: Perquè era,
7: no...
20: era superevident, que és una mala persona i un delinqüent. Només s'han de mirar amb una mica d'atenció la riseta aquesta que tenia així sota el nas. Sempre tot anar rient. Jo sempre m'ho preguntava de què riu aquest home. Sí. Alguna cosa ha fet, home. Sí. Era evident que feia tràfic d'influències. Només has de veure el capítol aquell del cotxe.
18: El cotxe d'expresident?
20: No, home, no, el mini del Mr. Bean.
18: Ah, mini, sí. És que fa el doble sentit.
20: Clar, home, no parava de fer infraccions per allà on anava. Sí. Això o fas tràfic d'influència amb intercanvi de favors amb els alts càrrecs policials o amb 5 minuts tan embaparat,
17: Era molt bo aquell capítol, Era molt bo aquell capítol, no us en recordeu? Que s'asseia dalt, portava un sofà i s'asseia dalt del sofà amb el cotxe i amb uns pals d'escombra feien el cotxe i el volant.
20: Sí.
18: I cap multa.
20: I cap multa, I quan hi va dormir la cama al seu dentista amb un xeringasso d'anestèsia, per un acte així, hauria d'haver anat directe a la presó, inhabilitat de per vida.
18: I tant. Però veig que sí que parla del Mr. Bean. Està parlant de Mr. Bean, no?
20: Sí, clar, de qui vol que parli, del Mr. Bean. Per cert, vaig sentir el Felipe González en un vídeo de l'Instagram que parlava del Mr. Bean. No sabia que també era fan i seguidor d'aquest personatge.
18: Bueno, fan no, però seguidor sí. Potser a vegades el segueix massa de prop, això t'havia de dir.
20: I què va dir d'ell? És que vaig passar ja al següent vídeo, vaig fer scroll, saps? Ja vaig passar. Què va dir d'ell? És que no vaig sentir.
18: Bueno, va dir bàsicament que... Bueno, va insinuar que era curt.
20: Curt? Sí, sí. Home, curt.
18: Bueno, va insinuar, sí, sí.
20: Quin descobriment, no? S'ha de ser molt curt per no veure que eres curt. El Mr. Bean és curt, és que aquesta la gràcia justament del personatge, sí, sí, que és curt. No cal ser un seguidor de la sèrie, sí, per veure-ho,
18: sí,
20: eh?
18: Clar.
20: Amb 5 minuts de qualsevol dels seus capítols ho veus,
7: perdoni, que és curt. Perdoni que li molesti. Perdoni que els molesti els dos. Sí, sí. Aquest senyor amb el que estem parlant...
18: Sí. És que no sé de què parla. Si parla realment del Mr. Bean o parla de doble sentit.
20: No em molesta,
18: anem a, anem a averiguar-ho, perquè, clar, que a vegades això... pot posar un exemple d'un capítol d'aquests del curt que era...
7: Però estem parlant de Mr. Bean o de Zapatero?
19: Exacte.
18: Bueno, aviam, posi un exemple, aviam si podem veure la similitud, però clar...
1: A veure si ho aclareix.
20: Sí, sí. Home,
18: o... Posi un exemple d'un capítol.
20: Sí, o quan està al cinema, que es comença a fer el xulito allà, sí, i a la primera de canto ja pam, li cauen totes les palomilles, les crispetes pel terra, sí, perquè no s'ho esperava.
18: S'esperava, sí. Sí que és veritat que no s'esperava la crisi. Això potser podíem... No?
7: Però ara d'aquí parlem.
20: Es tapava els ulls, sí, es tapava els ulls davant de les crisis per no veure la pel·lícula de terror.
18: Bueno, aquella pel·lícula de terror es tapava els ulls quan l'assusto.
20: És que la gràcia, sí, del, sí, Mr. Bean, sí, sí, és que és mala persona, això és la gràcia. Però és tan tonto que t'oblides que sigui mala persona i fins i tot et cau bé, sap què vull dir?
7: Bé, o sigui, vostè, sí, sí, ha trucat, o sigui, vostè està parlant
20: del... I ja per no parlar de les joies.
18: Quines joies?
20: Les joies.
18: Les joies de Zapatero.
20: Amb tots els viatges que feia, no va veure com saludava la reina, li fotia un cop de cap i la corona plena de joies sortia i anava a parar sobre una safata d'escamarlans. Sí,
18: escolta, mira, deixem-ho aquí.
7: Per tant, confirmem, sí, que estàvem, sí, parlant de Mr. Bean.
18: Sí, sí, bueno, de totes formes, mira, ha fet bé vostè de parlar així de Mr. Bean amb el nom de... No el nom correcte.
20: Amb segones.
18: De no emprar el nom correcte està bé, perquè així...
7: Ah, per tant, era una... O sigui, era...
18: No ha dit el nom real. Sí, sí. Per què no ha dit, sí, el nom real?
20: El Toni el veig desorientat, eh?
7: No, o sigui, per tant, és una metàfora de, sí, de Zapatero.
20: Ara, perquè tothom li diu Mr. Bean, però es diu Ryan Atkinson.
18: Això sí.
19: No, però a veure, vostè està parlant... És que...
7: Aclarim-ho
19: d'una vegada.
7: Sí, no, ja,
20: bueno, deixem-ho aquí, perquè és que tinc una cua de nassos, eh?
7: De cua? Però què està fent?
20: No, que tinc un taller de sabates i tinc una cua de nassos de fa estones que he deixat una mica la gent penjada per atendre'ls.
7: Ah, sabater, vostè?
20: Sí, sí, bueno, tinc una sabateria a l'Eixample, un taller, una sabateria que es diu el Bambi.
17: Ah, sí?
18: I per què es diu el Bambi?
20: Bueno, en honor al meu avi. El meu avi es deia José Luis. Mm-hmm. Però li deien el Bambi, perquè era molt alt i esprimatxat. I tenia un gos també que era molt esprimatxat, que semblava el Bambi. Àlex. I llavors es deia, mira els Bambis, sap?
18: Escolti, però vostè em pren el pèl o alguna cosa? Sí.
20: No.
7: I no tindrà alguna cosa a veure amb Lleó?
20: No, amb el Bambi, el Bambi. Ah, amb el León.
7: No, amb... Bueno, és que és igual.
18: Àlex, penja.
19: Jo m'he perdut, eh?
18: No, hauria sigut millor que hagués parlat de Zapatero i venir, sí, presumptament, sí, i ens haguéssim entès, sí, més, sí, perquè hi ha un moment que no,
7: bueno, saps... Bueno, no m'ha quedat clar si volia parlar de Zapatero.
19: No sé. Parlava de Mr. Bean, ell, no?
18: Sí, no sé, però bueno, al final també ens semblava que se'n fotés de nosaltres, eh? Anem pel següent.
17: Va, truca.
19: Vinga. Següent crítica. Aquesta és estranya, eh? Ens, sí, han escrit a Twitter, sí, i diu el següent.
17: Que estrany que sigui estranya.
19: En aquesta secció. Sí, sí, ja té raó. Diu, perdoneu... Preferiria no haver escrit res i així no molestar. Carles Parés.
18: Realment...
19: Preferiria no haver escrit res i així no molestar.
17: Esclar.
18: Sí, no, aquesta secció és un imant de gent estranya. De
7: la secció no, el programa.
18: Bueno, sí, és veritat. Mm. A vegades em venen ganes de penjar-lo ja, aquest home. Està en línia ja?
19: Jo crec que sí.
20: Hola.
18: Vinga, hola, bona tarda.
20: És a mi?
18: Sí, és a vostè. Bona tarda. Vostè és el Carles, no?
20: Sí, sóc el Carles. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
20: Em sap greu, haver interromput el programa.
19: Eh? No passa res, eh? Ja l'hem trucat nosaltres.
7: Veure, aquest espai és dedicació, eh?
19: Clar, no passa res.
18: Es tracta d'això, la gent truca i és part del programa. No és que interrompi el programa. En aquest moment vostè és part del programa.
20: Hi ha més gent? Si em sap greu ara desocupar l'espai d'algú altre que igual...
18: Bueno, si hi ha altres trucades, però ara toca la seva. Li sap greu?
20: Sí, em sap greu, És...
7: Sí, a veure, escolti, o entra en matèria o l'esbandim, sí, sí, i o una altra trucada, eh?
18: Perquè, a veure,
7: aquest tio és més curt que la tita d'un canari.
19: Toni, per favor, està patint aquest home.
18: Anem a veure.
19: Que no pateixi.
7: Escolti, em sent o no?
20: Que donen pas un canari? Sí, potser és més important un canari...
17: No t'arreguis de les tites curtes, que la meva és un cràter,
18: A veure, anem a preguntar-li això. Per què ens ha posat això? Perdoneu, preferir no haver escrit res i així no molestar. És que no entenc, perquè ho ha posat això, si no, per què ho ha posat?
7: Sí, perdoneu, preferiria no haver escrit res i així no molestar.
18: Sí.
7: Aquesta és la frase.
20: Puc contestar?
7: Sí, clar.
20: Doncs miri, Ui, s'està allargant molt, no, la conversa aquesta? Em sap greu ocupar tanta estona del programa. És que no vull abusar. Segur que tenen altres coses més importants.
7: No, però digui, coll!
19: A veure, senyor Buigas,
20: no vull abusar la confiança.
19: Aquest és el tipus de persona que li posa com una moto al Toni Clapés. Vull dir, vostè ja ha de fer de filtre.
20: Sap greu, és que no vull abusar la confiança.
18: Aviam, vostè ara és l'important d'aquest programa. Vostè ara és la trucada, per tant, no es foti nerviós. Ja està, no passa res.
7: Digui el que hagi de dir.
18: Digui'ns, com és que li sap greu posar una cosa que ha posat per total, per no venir a dir res, tampoc.
20: Doncs precisament per això.
17: És que gilipolla, aquest home.
20: Em sap greu haver-ho posat, perquè... A veure, la veritat és que si tu mires ben mirat el que he posat, no vinc a dir res. Sí, si us hagués posat un comentari interessant, penses, mira, trucaran i parlaràs d'un tema que val la pena.
7: Però de què està parlant aquest tio, ja?
20: I no et sap greu, però si el teu comentari que poses, que és el que he posat, no ve a dir res, llavors penses, ah, ara trucaran i faràs perdre el temps a aquesta bona gent, que són professionals. I això sap greu. A mi això m'afecta, haver fet un comentari que no ve a dir res.
18: Per què fer el comentari si no
19: què aporta,
20: això? Bueno, tot té una explicació, perquè és que és l'única manera de no molestar ningú.
18: Perdoni, enhorabona, eh?
20: Enhorabona?
18: Enhorabona, sí. Vostè no li agrada molestar, no?
20: No, intento no fer-ho.
18: Doncs mira, ara deixarà de molestar 400.000 oients, però de cop. Penja, sisplau.
17: Au, a la merda.
7: Ja està. I avall, home.
18: Deu estar content, eh? Però de cop ha deixat...
7: Però per què el truca si ja es veia... O sigui, ja només...
19: Això és culpa d'ell, del senyor Buigas.
7: Ja veies amb el missatge que dius, aquest home no té res a dir.
18: No, això té raó, Toni, això ho faré. Quan veiem que no... Anem per la següent.
7: Clar, perquè un home que envia un missatge que diu, que penja en aquest cas, que escriu a Twitter, perdoneu, preferiria no haver escrit res i així no molestar, doncs ja veus que no...
19: Per què li truca,
7: vostè? Clar, no sé per què el truca.
18: Potser surt alguna cosa d'interès, però veig que no donàvem per més. Anem pel següent.
19: Agafa-t'hi fort, Toni, perquè si aquesta l'has trobat estranya... És que, clar, ens escriu gent... Atenció!
7: El programa està ple de frics, eh? Programa...
1: Bueno, és que dieu que teniu molts oients, però arreplegueu-lo pitjor, eh?
7: Això és veritat.
1: És un sanatori amb perones, eh?
7: En Donfe.
19: És un oient que es diu...
18: Sí, tinc endavant.
19: Difús...
1: Imagina't.
19: De nom, a menors. Difús, a menors.
18: Va, què ens diu?
19: És que només amb aquest nom diu... El vostre programa m'ha ajudat a trobar-me a mi mateix.
7: Ah, un altre és positiu, el comentari.
19: Estava angoixat, perquè no em trobava. He sentit algú que reia i he vist que era jo.
7: T'has sentit identificat amb...
19: No. A veure si ho entenc.
18: Ell ha rigut.
19: Estava angoixat perquè no se'ls trobava. Ha rigut d'una cosa que hem dit en el programa i aleshores ha vist que era ell qui reia.
18: I s'ha trobat.
1: Ha sentit algú que reia, però era ell mateix que reia.
19: Ha vist que era ell.
7: I per això envia un missatge.
19: Ens donarà les gràcies.
18: Aviam, amb això, Antonio, tu tens ganes d'escoltar aquest paio? Jo no, eh?
7: Doncs no. Doncs
18: penja'l.
20: Hola?
18: Penja. Anem pel següent, Això tens raó.
7: Ja està?
18: No, a partir d'ara fem això.
19: Pobre home.
18: A partir d'ara fem això.
19: Però ara per què l'he penjat?
18: No pintava bé.
20: Hola?
18: Penja'l.
7: No, jo em sembla bé. Sí.
19: A mi no em sembla bé això que estem fent.
7: Em
19: sembla de molt mala educació, disculpeu.
17: Despenja.
19: Home, tornem a trucar-lo.
18: Hola?
20: Hola, gràcies.
18: Penja'l. Tres vegades, aquest idiota. Pots contar el que tenia preparat per dir-nos?
7: Sí, amb això, mínim, això li dono tota la raó.
18: Anem per l'última, perquè va.
19: Avancem, eh?
18: Sí.
19: Vinga, en principi acabem amb una bona crítica, tot i que ja sabeu que... Sí, però no t'ho creguis,
7: tampoc?
19: Perquè ja saps que de vegades semblen bones crítiques i després no ho són. Diu així. El comentari és el següent. Sí.
17: Digue-li.
19: El vostre programa té un problema. Se'n passa volant. Sembla mentida que duri 4 hores, perquè a mi se'n fa com si fossin 5 minuts. No tinc temps ni de gaudir-lo. Signat, Kilian Ràpita.
7: Quina casualitat que es digui Kilian, eh?
18: Sí, bueno, sí.
19: I Ràpita, eh?
17: Com l'Mbappé.
7: Quina casualitat que es digui Kilian.
18: El tema
19: com el Kilian Jornet.
18: Aquest home, el Kilian. Kilian, bona tarda.
20: Bona tarda, senyor Buigas.
7: Escolti,
20: bona tarda, Toni.
18: Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
18: Diu vostè que la versió se li passa...
7: Que segueix el programa, vostè.
20: Sap com he rigut amb la vostra trucada, aquesta que m'heu fet, eh? La frase del senyor Marcelí sobre la velocitat de la llum m'ha fet patar de riure. El que ha dit vostè, senyor Buigas, són els coets, brutal. La imitació del Correcaminos que ha fotut l'Oriol Cruz, em sembla que és el tio l'Oriol, que bo. Mic. Boníssim, quin fart de riure. Llàstima que m'hagi passat volant aquesta trucada. Ha sigut un vist i no vist. On dia, hòstia, és tardíssim. Perdoneu que us hagi ocupat tant temps, eh? Bona tarda a tothom. Adéu-siau.
19: Perdona?
7: Però què acaba de passar?
19: Jo no entenc res, cada vegada entenc menys.
7: Jo crec que ja...
18: A mi em perdo molta acció. Jo, sí. Aquest programa sempre et dona l'acció que et perds alguna cosa.
7: Sí.
18: Però avui, més
7: sí,
18: que mai.
7: Sí.
18: Més
7: no,
18: que
7: no
18: mai.
7: Jo també. Miri, aprofitaré per fer, sap, una mini pausa, perquè el Rocco ja ens espera. Corria per aquí, però no sé on...
19: El tenim per aquí, però sí. Ara de seguida ve.
17: Está poniendo su pelo.
7: S'està...
17: En el baño.
7: S'està fixant la perruca.
17: Con l'octite.
7: Felicitats.
11: Ha anat molt bé, eh?
18: La meva setmana que ve s'hi va millor, no?
11: No, jo aquesta secció l'he trobat extraordinària.
7: Sí, cada dia millor. Bé, ara tornem, dos minuts.
2: Versió RAC 1.
21: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
22: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
23: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
25: I tu, què vas disfressat?
26: Aquest pista boníssim.
27: Navius? Cirera?
28: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
25: No t'ho pon estrany, al final?
24: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
25: No us he drogat. Us hem enverinat.
29: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
30: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
31: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
30: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
31: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
32: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
33: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
34: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
35: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
36: Només pel fet de comprar el cupó diari?
35: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
36: Mira que bé!
35: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
37: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
39: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
40: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
41: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
42: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
43: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
44: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
2: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
19: Teniu ganes d'anar al cinema?
7: Sí. Jo sí. Mira, aquest cap de setmana ho tinc previst.
19: Ja ho tens planejat.
7: A veure què et recomanes.
19: Mira, t'explico novetats. Les novetats de Movie Cinemes. Aquest divendres, avui,
7: sí,
19: descobrirem el drama que amaguen Zendaya i Robert Pattinson, a veure si ho dic bé, dies abans del seu casament. Saps aquesta pel·lícula? No, és una pel·lícula molt esperada.
7: No,
19: però no n'has sentit a parlar, perquè
7: la veritat és que no.
19: Com que tenen...
7: Que
19: doncs tenen
7: veritat,
19: molts, no? Molts fans.
0: No li s'ha posat fàcil, eh?
19: Zendaya i Robert Pattinson.
7: No conoces Zendaya?
19: És una pel·lícula molt esperada, amb aquest nom, que es titula The Drama, que barreja drama i molt humor negre. També és divendres de reestrenes amb el 25è aniversari de Shrek. Aquí no sé si et veig.
7: Aquesta sí que...
19: Però hi ha molta gent que li encanta aquesta pel·lícula i que segur que serà una pel·lícula que farà feliç a molts millennials. I veurem el final de la trilogia de l'Anell amb El Retorno del Rei en la seva versió ampliada en 4K. Tot això i molt més, com sempre, a moviecinemes.com.
0: Em sembla que em quedaré a casa, jo, eh?
7: No, ara remenaré. Aquestes són les estrenes d'avui, no?
19: No, de drama. No, d'aquestes tres, de drama,
7: no,
19: la veig
7: però ara buscaré, tu, sí. Ara buscaré a veure què queda encara.
1: Mira, tu fas cara d'anar a veure una pel·lícula que es diu Las ovejas detectives.
7: També. Ara repassaré la cartellera. Bueno,
0: Escolta, haig de dir una cosa, sí. Abans de començar, donar les gràcies als taxistes. Ets el rei dels taxis, eh? A tot arreu. Que, per a més, ja em reconeixen, diu, què, vas al Clapés, no? Cagant llets que et porto cap a l'emissora.
7: Escolta, un aplaudiment pel taxi.
19: Però,
7: jo sempre agafo taxi, eh?
0: Escolta'm, tu ets conscient de que sigui RAC1 o sigui el programa de la tarda, l'emissora dels taxistes és molt important, eh?
7: No. I tant.
0: És a dir, tu no dones lo important que té. Va haver una època que era Luis del Olmo, que tothom escoltava...
3: I Encarna Sánchez.
0: I posaven... Posaven els rètols dels taxistes del Onda Rambla, si sortien, recordo, fa mil anys. Però clar, que cada setmana vinc de Sant Cugat i pujo un taxi. Tots sempre tenen la versió.
4: Has fet una estadística.
0: Algun cap de setmana, algun dia, un divendres t'ho dic, i altres no, però és que avui, una altra vegada...
4: Quin tant per cent?
0: Doncs jo crec que és un 85. Carai. Una vegada vaig trobar un que escoltava aquí CFM. Dic, bueno, molt bé, perfecte. No li dic res.
3: El Toni Pérez també.
0: Però la resta tenen posat. Escolto la FA, escolto el Wiggins.
7: Doncs,
0: i això és un valor que hauries de tenir-lo en compte.
7: No, sí, escolta.
0: Una abraçada als taxistes.
7: Una abraçada i un fort aplaudiment amb ells. Repeteixo, jo client sempre de taxi, eh?
3: I el que no sé, de taxista...
7: Jo altres plataformes no les agafo mai.
3: El Tito Álvarez, no sé si està aquí o on està.
7: No,
3: que estava, va conèixer aquella noia i s'havia de casar.
0: Ha sortit el rànquing dels programes, reproduccions més importants del 3CAT del mes de maig. Home, no, ja sabíem que Crims és un programa que funciona molt bé, té un molt bon rendiment.
7: És millor.
0: El number one de reproduccions per capítol, 119.000, però atenció, la sorpresa, que és La Gran Cita, que és aquesta història

0: Però un dia em van ensenyar unes audiències online del matí.
1: Del matí de què?
0: El matí de ràdio a Catalunya.
2: Ah, les comparatives.
0: I es feia la comparativa, vaig veure la comparativa del Basté.
3: Gràcies.
0: I la comparativa de l'altre costat de la Diagonal. Matí de Catalunya Ràdio. I veies 16.000, 17.000, 18.000. I veies el Basté 70.000, 65, 68...
1: Hòstia!
0: I dius, dic, ostres, però...
3: No pot ser.
0: En hores punta, en prime time. Dic, ostres, però és que hi ha molta diferència. I jo veia la corba i dic, no dono crèdit, això és una mina. Però quanta diferència. I jo la pregunta que faig aquí en aquesta casa és, això no podem potenciar? No podem ensenyar, que suposo que són polítiques que cada empresa té. Però, clar, són dades espectaculars.
4: Però en qui ho hem d'ensenyar?
0: Són dades... Ells ho ensenyen. Són dades espectaculars, l'Albasté pel matí.
1: Jo, a mi, no sé...
0: Jo em vaig quedar...
1: No sé, ja ho preguntaré.
0: Ho dic perquè són les dades de...
1: No sé res.
5: Però que no coincideixen amb l'EGM.
1: No, és una altra cosa.
0: No ho sé.
1: En tot cas...
0: A tu et passen online...
1: El què?
0: Les dades de la versió, te les passen online, a tu, del rendiment online del programa?
1: No, jo només tinc la...
6: Les veiem en directe.
1: Jo tinc les dades del dia, d'ara.
6: Exacte.
0: No, però després faran la mitjana del mes...
1: Però no, tot això no, a mi no m'ho passen.
0: Doncs allà la corpó...
1: Bueno, perquè a mi sempre estan entre el fotem al carrer o ens el quedem. Estic en aquesta...
0: Sí, és així.
1: Sempre estan... Bueno, què fem? Va, ens el quedem un any més.
0: Això és el que penses tu.
1: Per anar a buscar un altre...
4: Sí, perquè si...
0: Escolta'm...
6: Això no és cert.
1: El fotem al carrer perquè...
6: Res, no us el creieu.
1: Home, ja t'ho dic jo.
4: Deuen pensar...
1: A mi no m'informen.
4: No, lògic. Ens sortirem del foc per caure les brades.
0: Els dius que no i es moren. Els dones un disgust que no aixequen cap.
1: Bueno, escolta.
0: No.
1: Que no
0: aixequen cap.
1: Que el dilluns no aixequin el cap.
0: Bueno, escolta'm, no, res, que aquest cap de setmana hi ha el 3CAT en viu. Jo només aviso una cosa. Sí, és demà passat.
2: Ah, sí,
0: jo només aviso una cosa.
2: Però forester, perdona,
0: amb la calorada que fa,
1: però perdona,
0: allà demà morirà molta gent.
1: Aquest és el dia del forest... Ai, del...
2: Sí!
1: El cap de setmana
6: és aquest cap de setmana.
1: Però hi ha altres programes que he vist a TV3 que promocionen.
0: Sí.
1: Per exemple, hi ha el Foraster.
2: Sí,
4: el Titó.
0: El que no surti d'aquí farà un programa especial, el Col·lapse, amb Jordi González. És un programa de ràdio. També els programes del 3, com és Paraigües 3CAT.
2: El de la Canet.
1: No sé què és.
2: El de la Canet.
1: Ah, la Canet.
0: Continguts. Home, els pobres, la resta dels que estan al programa.
1: A veure, parem un moment. Ja us ho he dit mil cops que jo pels noms no em ve cap. Si tu em dius programa de la Canet, el programa del Basté, però jo pels noms, és que és com sí, aquí a la casa, tu em dius el nom del programa i jo no em ve el cap. No tinc retentiva de noms.
0: Després del Via Lliure, quin programa hi ha?
1: Jo que no tinc ni punyeta idea.
0: I a la tarda?
1: Se va fent un refregit.
2: A la tarda fan el dels esports.
1: Ah, doncs els esports.
0: I els dies que no hi ha lliga, ara. A les 9 de la nit, què hi ha? Els dies
6: superesports.
0: Dissabtes i diumenges?
1: Pues música.
0: Música?
2: El reconcentrat.
4: Jo què sé.
0: Com t'escolti el de Pol, veuràs.
7: T'escolti
0: el de Pol.
7: Espavila.
1: Sincerament...
4: T'estranya que el vulguem
1: fer fora.
0: No saps qui
1: l'entraia. No ho sé.
2: Era diumenge...
1: Jo el cap de setmana desconnecto.
6: Desconecta i només faltaria que no pogués
0: connectar. Però no escoltes la ràdio el cap de setmana?
1: Molt poc.
0: No escoltes aquí el...
1: No escolto... Bueno, el Bundó o...
4: Al
1: matí per veure com està el panorama i quan veig que està igual que el dia anterior ja...
0: Home, va, fas bé desconnectar.
1: I hi ha les seccions que m'interessen, ja me les baixo...
0: Sí.
1: El mossèn Nin. En un altre moment.
2: El mossèn Nin, que fot alegria.
1: Sí, en un altre moment ja m'ho baixo i m'ho escolto i ja me'n vaig. Me'n vaig el dilluns.
0: Però no...
1: Però si t'ho estic dient de veritat...
0: Sí, no, ara t'entenc també quan acabes la temporada que acabes trinxat completament, que vols desconnectar i marxes a agafar la...
1: Poso el Bundó. A veure, com està el dia. Pam, pam, pim, pum.
0: El dia.
1: Comença la tertúlia, com que hi ha les tertúlies, és el que diria tothom.
0: Sí, perquè tots opinen de tot.
1: Ja me la sé, ja sé tot el que
0: diria. Però parlo de totes les tertúlies.
1: Ja tanco, dic, suficient.
0: Suficient.
1: I llavors ja em descarrego després, faig la selecció de les seccions que m'agraden.
2: El mossèn Nin, collon, l'embalat.
1: I els de les pantalles.
2: El pantallero.
1: Els
6: exacrables.
1: El del cine.
5: La meva també et baixes.
1: La seva tampoc, me la baixo. I ja em faig un i ja me les vaig escoltant durant el cap de setmana.
0: Molt bé, fas molt bé.
1: Ara tu em dius, quin programa va després abans? No ho sé.
0: I quan tens temps de dedicar-li la Romagosa?
1: Bueno, aquest és un tema.
2: Clar, frote,
0: perquè ella suposo que també es descarrega els seus.
4: L'últim que sabem és que van estar tots dos de mal humor.
1: No.
4: Un mal humor...
1: No.

0: Tremendo.
1: No.
2: Ella, suposo, ella suposo que
1: no estava... Parla... No. La discussió era qui estava dels dos de mal humor.
0: Exacte.
1: Aquesta va ser la discussió.
0: La discussió
2: entenc, que, entenc que ella també es baixa els seus.
1: Jo no sé el que fa ella. Jo, a mi, escolta, si... Bueno. Jo no em poso amb les seves coses i no, ella em poso amb les
2: fas
1: seves.
2: Fas bé, mira el secret del matrimoni.
0: Però al final s'ha aclarit qui estava de mal humor?
1: No, no hem arribat a aclarir.
2: No aclarir.
1: Però, va, és igual,
0: però ja encara esteu de mal humor o no?
1: No, ara no.
0: Ara no.
1: No,
2: home, arriba el cap de setmana...
1: Ara avui ens retrobem i...
3: Ui, serà com...
1: I ara hem de buscar la pel·lícula per demà. Aquest és el tema.
4: Escolta, que ens diuen que The Drama està molt bé, eh? Ens ha escrit un oient per dir-nos que val molt la pena aquesta pel·lícula. T'ho prometo.
2: Bueno, escolta'm, doncs, el del 3CAT és que, bueno, doncs, per exemple, el col·lapse, el Jordi entrevista algú, marxa, i llavors el que ha entrevistat, per exemple, l'Albert Tom, doncs l'Albert Tom entrevista, són entrevistes encadenades.
1: Però això, perdona, a veure, un moment. A veure, és que no, a veure, un moment. Perdoneu, és que no entenc...
2: Hi haurà un grapat de sets per tota aquella zona d'allà que no hi ha ni un arbre. La qual cosa, que amb aquesta calorada que farà, sí, demà les ambulàncies de Montjuïc pujaran
3: i baixaran amb combustió.
1: Però a quina hora es fa això?
2: A les 12 del migdia!
0: Comença
2: a les 12, els nens allà amb el Super 3, en un set amb el Super 3.
0: La millor hora.
2: Allò, llavors, amb... clar, jo estic patint.
3: I es queixen de que les aules fot calor i els porten allà a fregir els nens.
2: Llavors, jo, clar, quan feien les festes del Super 3 era la tardor, que ja havia baixat, que ja feia una mica de fresqueta.
1: Sí, demà a les 12 a l'esplanada de Montjuïc.
2: Record, del Palau Sant Jordi, aquella zona d'allà...
1: No hi ha un arbre, no hi ha...
2: Fons,
1: no, hi ha només hi ha aquells...
3: Els pirulos de llum.
1: Aquells pirulos que va fer el japonès del
2: Palau. On està el pirulo aquell, allà es farà tot el set allà.
1: Però allà què fan?
2: Llavors, per exemple, un set, el programes infantils. Un altre set, trobarem la gent de la Turra. Un altre... La Turra és un programa de podcast del 3CAT. Tot això són programes dintre del món 3CAT. En un altre lloc estarà el Marc
1: Rimes. Com una fira.
2: Com una fira, exacte. Com una
1: fira del 3CAT.
2: Una fira, exacte. O sigui, Marc Rimes estarà un lloc que
1: allà cuinant. Hi ha com uns estants.
2: Exacte.
1: I tu vas passant pels estants.
0: Sant Pau.
2: Hi haurà un escenari molt gran que allà doncs, aniran passant doncs,
1: actuacions
2: i tindrem el col·lapse amb una sèrie d'entrevistes, l'Agnès passarà per allà, el Toni Cruanyes...
1: Ara, anar a les 12 del migdia.
2: El suplement el faran des d'allà.
1: Però a veure, digue-li al González, que últimament pensem... Digue-li, de part meva, que a les 12 del migdia anar a veure entrevistes allà a l'esplanada de Montjuïc i que el Jordi González li passi el testimoni a l'Albert Tom, jo, a les 12 del migdia... Home, prefereixo estar en banyador remullant-me els peus.
3: Serà 3CAT en flames.
1: Què ha pensat això?
2: La data és una mica...
1: Sí, clar, no és la data.
2: No, la gent no s'imaginava que... Aquesta gent no s'imaginava que el maig fes aquesta calada.
1: No, el maig. Has d'anar amb bufanda al maig.
0: Sí.
1: És que clar...
0: Hi haurà combustions espontànies.
1: Sí.
0: A
1: més, allà dalt, fot una calor...
2: No, horrorós.
3: El forn, té aire condicionat?
2: El Palau Sant Jordi, no, crec que sí. No.
1: Té ventiladors.
3: Calefacció, sí, però...
1: Aquelles turbines d'avió, sí, però no, sí. No és que no t'ho sé dir. No. Bueno, però això no és dins del Palau Sant Jordi, això
3: no,
1: és fora.
3: No, però dins del Palau Sant Jordi el foraster.
2: I el foraster, que més avantat que... han tingut un detall amb els treballadors de la Corpo i han regalat les entrades.
5: Molt bé, està bé.
1: Ah, doncs això està molt bé. Doncs mira, un aplaudiment, perquè mira, a veure, això està bé. Aquest detall...
2: Eufòria també, eh?
3: Pues mira, l'Eufòria també.
1: Però és el mateix dia?
2: No, és demà. El diumenge.
1: Ah, diumenge.
2: Mira'ns com està això per demà. A veure com estan les entrades.
1: Encara pots comprar entrades?
2: Encara crec.
3: Em sembla que estan esgotades a casa.
1: Però per Eufòria...
2: Per Eufòria, no, per Àngel Mirela, pel Foraster i per Eufòria. A veure com està, perquè si no, escolta, m'animem, ja que s'han anunciat aquí...
1: Gran detall,
2: hem cobrat de la Corpo, és a dir, que ja els hi podem fer la promo. Això no es, bueno, no
1: si
2: no es
1: algú,
2: paga, eh?
1: Si algú crema per combustió espontània, recordeu que esteu a Montjuïc i que és qüestió d'anar amb el pot,
4: queden
1: recollir
4: poques
1: les cendres
4: entrades, pel
1: i ja les tenen.
2: Ah, mira, veus?
4: Surt
2: mira.
4: Un avís, ja queden està, poques entrades ja pel Foraster.
3: Des de 19 euros.
1: Bueno, és que n'han regalat moltes, eh?
2: M'ha explicat un company que havien cartells a Valls, penjats de... Voleu venir a veure el Foraster?
1: Bueno, perquè, clar, han flatat autobusos clar, per anar a veure el Foraster.
0: Lògicament.
2: Bé, escolta'm, passem bueno, per pues... altres coses. Jo crec que has de ser l'únic presentador que no s'ha enfadat i caigut amb tu.
6: Hola?
2: Oi que no?
1: Sí, algun dia. Algun dia l'he tallat, ja, perquè a la que arranca és com la mozzarella, eh?
6: Toma,
1: no hi ha manera de desenganxar.
2: Se les ha tornat a tenir amb el cintó, eh?
1: Comences a estirar, dius, bueno, tio, ja... I ni amb tisores ho talles,
0: eh? Ahir el Serra estava en un estat de nerviosos.
1: Bueno, però el Serra, ahir vaig estar escoltant i el Serra... Bueno, em va estalviar...
2: T'està escoltant, eh? M'ha dit que escoltava...
1: No, però hauria d'haver agafat les tenalles i allò...
4: Però tallar-lo a Kaiser no és fàcil, eh?
1: No és fàcil. No, és veritat. No és gens fàcil.
4: No és gens fàcil.
1: Perquè passa el que quan li talles el rotllo, què hi vol dir?
3: Hombre,
1: estàs...
5: Último elemento ya, Ernesto, por favor, que si no se va Enrique Santiago. Por favor.
6: Acabo de decir que es el último elemento, de modo que voy a cumplir.
5: Claro.
6: Lo dije yo.
5: Y te pido brevedad en el último elemento, por favor. Te pido brevedad en el último elemento.
6: Mira, si te interesa, te lo digo. Si me cortas, se acabó la historia. Y te quedas tú con tu programa.
5: ¿Perdón? ¿Te puedes calmar, Ernesto? ¿Te puedo pedir brevedad en el último elemento?
6: Es que tienes el don de interrumpir cuando yo digo que es el último elemento. Voy a decirlo. Es que yo soy consciente de que tú tienes un problema de tiempo.
2: Hombre, l'altre va començar a pensar, no va continuar. Va ser intel·ligent el cintor
0: i
2: va
0: dir...
1: Sí, però claro, l'últim elemento pot durar una hora.
3: Però és l'últim.
4: Vols dir que el cintor no ho fa per punxar-lo?
2: No, és ell.
4: Perquè això acaba donant audiència. Això s'acaba fent viral.
2: No, ella diu...
1: Estoy terminando.
0: Però ja t'he dit que era l'últim elemento.
3: És l'últim.
0: Ja ho he dit ell.
2: És així, és així.
1: Conec molts presentadors, com a la pel·lícula Aterriza como puedas, que a mesura que s'han assegut al costat d'Ernesto i Kaiser, s'han pres foc. O sigui, hi ha una escena a Teresa com puedes, que hi ha un home que va fotent la turra, que és el comandant, que agafa l'avió quan allò va... L'avió va... En fi, va
4: bueno, estavellar-se.
0: Que l'ha deixat la dona...
1: I veus, vas veient tots els que l'acompanyen, que pues, hi ha un munt de periodistes que amb Ernesto i Kaiser...
0: Sí, o sigui, una senyora...
1: S'han penjat, s'han posat... Bueno, perquè, clar...
4: Pobre Ernesto.
1: Perquè no trobes mai el moment de dir... Bueno, ja hem acabat.
2: Ara us expliquen un safareig que tinc de la Doscat, que acabo d'arribar per d'allà, però deixa'm passar per l'Hormiguero, perquè ahir es va viure un moment, jo crec que un moment de televisió que quedarà per
1: jo crec que
2: per la història.
1: Sí, senyor.
2: És de la història. Recordem que l'Hormiguero té, de tant en tant, allò de la targeta de l'Hormiguero, la qual cosa heu d'estar atents perquè aleatòriament
3: fan
2: uns números i truquen, i com estiguis no estiguis a la guai, doncs escolta'm, 6.000 euros, 7.000, que et pots emportar, que va, déu-n'hi-do. Doncs van trucar a una romana. I la romana no controlava res. De tal manera...
4: Romanesa.
2: Romanesa, perdona. Romanesa.
1: Sí, perquè això no seria un calamar.
2: Bueno, també ella semblava un calamar. Una romanesa. Gràcies, avi, gràcies. Anem a veure el moment, perquè realment va ser d'aquells d'antològics.
3: Aquest m'ha agradat.
2: Et deixo que trucant.
3: Un calamar.
7: ¿Ha pasado?
8: Mira, estamos en el Hormiguero.
2: Lidia, vos.
8: Y queremos hacerte una pregunta. Si
7: estás... Dime.
8: ¿Estás viendo la tele?
7: Bueno, tú dime la pregunta.
8: Vale. ¿Quieres que entremos a saco?
5: Venga, va. Sí,
7: a tope. ¿Cómo?
8: ¿Crees que...? Nah, saco.
5: Dale,
8: la pregunta.
7: ¿Y creo en Dios?
8: No, te hago la pregunta. Si la contestas, puedes ganar... ¿Puedes ganar?
5: 6.000
8: euros. 6.000 euros, vale.
7: A ver si puedo ganar.
5: Venga,
8: concéntrate.
7: Pero tiene que ser el número 7, ¿eh?
9: Número 7. ¿Cómo número 7?
7: A ver la caja de 7. La pregunta, por favor. Susplau.
8: Vale.
2: Susplau.
8: Susplau. ¿De dónde eres?
4: Catalana.
5: ¿De dónde eres?
7: Bueno, vamos. ¿De dónde eres? Vamos, la pregunta.
8: Vale, vale.
5: Venga,
8: la pregunta es... ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
7: Dime.
5: hay una contraseña, amiga.
10: Tiene que responder algo específico. Nosotros le vamos a preguntar una cosa y nos tiene que responder una cosa.
7: ¿Algo específico de qué? ¿Declaración? ¿De Dios?
2: La dona del Ernesto.
8: ¿Está con alguien que
10: ¿Está usted en casa? ¿Está en casa?
7: Bueno, tú diga la pregunta.
5: La pregunta ya te la han dicho. La pregunta es...
8: ¿Sabe usted
7: específica de qué? ¿De qué se trata? ¿De qué? ¿De qué sueños tenéis?
8: Esto es el programa El Hormiguero. Siempre.
7: Vale, El Hormiguero, vamos.
8: Siempre se hace una pregunta. Si usted contesta, no podemos decirle lo que tiene que contestar. Pero si usted...
7: Pues bueno, estoy preguntando de qué tipo de específica, que hay varias.
8: No, solo hay una. Y la pregunta que nos tiene que contestar es, ¿sabe usted qué es lo que quiero?
5: Y usted tiene que contestar...
9: A ver, chicos, no sabe la respuesta.
5: Una contraseña.
9: No la sabe. Pero...
5: ¿Estás con alguien más? ¿Estás con alguien más?
7: No, estoy sola.
5: Estás sola, bueno, vale.
8: ¿Tienes televisión?
7: ¿Cómo?
10: ¿Tienes televisión?
8: Sí, tienes televisión.
9: Esto no lo vamos a solucionar.
7: No, estoy hablando. Sí que tengo televisión, vamos.
8: Vale.
5: ¿Puedes poner Antena 3?
7: Vale, ponemos Antena 3.
5: Muy bien.
9: Vale.
7: Hacéis un experimento.
5: No es un experimento esta vez.
10: Es un concurso.
5: Esta vez es un concurso. ¿Nos estás viendo en la tele?
7: Un concurso, pues experimento es un concurso.
5: ¿Cómo te llamas?
7: Ondra.
5: ¿Cómo?
9: Ondra. Ondra,
10: Ondra.
7: Ondra. Ondra, o Blessing, o Divine, o Purple.
8: ¿Eres rumana?
9: Sí, claro.
7: Sí, vamos, que soy a su trono de Dios. A ver, la pregunta, otra vez la pregunta. Son tres cosas, que tres es el número siete. Tres por uno, vamos. Ver, la pregunta la... tres por uno, que es uno, el número uno es siete, vamos. Elijo la pregunta siete.
9: Elige la pregunta siete, venga.
11: Elige la siete.
12: Hazle la pregunta
9: siete.
12: Hazle la pregunta siete.
1: Bueno, però com segueix?
2: Llavors pensen, fins aquí tot bé?
4: Sí. Sembla una trucada de les del senyor Buigas.
12: No, sí, no. Sí, apuntem el telèfon d'aquesta senyora. Sí.
2: No estaria malament.
1: Té tota la raó, Marta. No. És pregunta de... Hòstia, de veritat, te m'has clavat.
2: Jo és que quan ho he escoltat aquest matí...
4: És que... total.
2: Perquè la cosa encara no s'ha acabat.
1: No s'ha acabat. Jo crec que el Motos ja estava desquiciat. Ja, perquè jo crec que el Motos va veure el filó sí, i com a però, clar, bon tenen... comunicador va dir hòstia, això tirem-ho, ho hem d'estirar, perquè ho va allargar.
2: Ho va allargar.
1: I en d'altres ocasions li penja el telèfon.
7: Bueno, hay que hay varias. Siete.
10: A ver, voy a hacer la última vez. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
9: Vale.
7: No lo sabe. ¿Qué quieres? Te doy.
9: Oye, otra.
12: No podemos darte el premio.
11: ¿Qué quieres? Te doy.
12: Un aplauso para nuestra amiga. Madre
2: no donava per més.
1: El 7-7-7.
2: Jo ho hagués allargat, eh?
3: 7-3. Sí,
1: sí. Jo crec que ella es pensava que el de trucaven d'un altre concurs que havia de triar
4: segurament,
1: un número,
4: segurament,
1: no?
4: Que hi havia unes caixes, uns números,
2: la,
4: no?
2: La Llatú té el tema de les caixes.
1: Però potser es pensava,
4: doncs es pensava que era aquest. Pobre dona.
0: Com allò de l'ets pudent faig servir de tot.
1: Sí, havien de donar... Amb la frase que, que li diuen, ells han de seguir-la.
2: Entens lo que quiero, tu has de dir, la tarjeta de l'Hormiguero. Sí, i a partir d'aquí guanyes els 6.000 euros. Clar, no ara ho sabeu, no? Per aquí, aquí no ho saben.
4: Si mai us
2: no truquen... que no veuen el programa, perquè mira que fa anys que estan amb aquesta història.
3: D'un banc.
2: Bé, escolta'm, de Sant Cugat, que acabo d'arribar tot just...
1: Sí, què? Quina novetat que ets?
2: Escolta, em diuen que el Bonafuente, la temporada que ve, torna, eh? Sí. Ja comença a estar actiu, eh? És a dir, que al setembre podríem tenir el retorn de la
4: bona notícia.
1: Sembla molt bona notícia.
2: I després hi ha una cosa que començaran a gravar ara al juliol, que a vostè, avi, jo crec que li agradarà molt.
0: A què fan?
2: Perquè faran 10 capítols...
0: La caça de la pradera m'agradava.
1: Pues no, perdoni, però... em sembla que ara, no sé si digui, hi ha un remake que s'ha fet fa poc, que s'ha tornat a rodar...
2: De la caça de la pradera,
1: home,
2: eh?
1: Sense els actors, perquè no en queda... Per, perquè
2: Michael Landon va morir.
1: Sí, bueno, i els altres, si fa no fa, estan com mig morts.
0: Què dius?
2: La cançó...
0: Aquella nena petita és morta.
1: Estan més per fer la caça... La caça del terror que no de la pradera.
2: A mi m'agrada però... aquella que caia.
4: La faran a Netflix, eh?
2: Mira, que,
4: a
2: veure...
4: Sí, sí, el remake de la caça de la pradera sigue adelante i llegarà a Netflix en 2026.
2: Bravo! Ara, aquest any?
4: Sí, sí.
2: I amb quins actors? Mira, a la Caila li ha fet il·lusió.
4: Home, sí, perquè era una sèrie mítica de la nostra infància.
1: Sí. Sí. Sí. Bueno, a tot això, per què venia a la Casa de la Pradera?
2: Perquè ja estan preparant un programa a la 2CAT que elaborem al llarg del 2027, perquè comencen a gravar ara el juliol, que faran un recorregut per les terres catalanes on el Mediterrani toca constantment, que és tota la costa mediterrània de Catalunya, faran un recorregut que seria com una mena de Catalunya des de l'aire.
0: Com la cadena, allò que van fer de la cadena.
2: Per les costes del Mediterrani.
0: La gent es va juntar amb la cadena.
2: El programa té títol provisional que es diu Mediterrani.
1: Està meditat, eh?
2: Sí, no, va... Home,
1: està treballat el nom.
2: És títol provisional.
0: No. Jo li posaria Mare Nostrum, que és més bonic.
3: O Navegant Mediterrani, ja que era la cançó de Maria Josep Villarroya.
2: Hi ha endrets preciosos del Mediterrani i de la costa catalana que no coneixem. Això, mira, una de les zones, aquelles dels túnels del Garraf, però ara aquella zona d'allà és molt
1: maca. I la nuclear és molt maca. Però jo, per exemple, jo faria un programa... amb
2: aquest... I la veu en off, que estaria bé molt bé la teva.
1: No, jo no estic per veu, jo no tinc veu per fer res. Però el que volia dir és que jo faria aquest programa, aquest plantejament, però donant-li una nova... O sigui, fent lo bo i lo no tan bo. Per exemple, què res millor que amb aquests drons? Com ho faran això amb drons? Anant, per exemple, per les costes del Garraf, que facis i t'aturis allà a la Rocalla, on hi ha la cimentera, que hi ha tota una platja...
2: Però allò que ara funciona,
1: Home, i tant que...
3: Allò han de fer una urbanització.
1: Que descarrega, o sigui, hi ha a darrere tota una cimentera, que em sembla que ara ja no funciona, i aleshores de mantenir un port, aquella zona és preciós. Per exemple, tocant a Cases d'Alcanar, que també hi ha una altra cimentera, que l'està tocant. Tota aquesta ruta del que és el dron, és que són llocs magnífics.
3: La nuclear...
2: Home, allà el Garraf...
1: L'Escó. Però no, tu vas amb el dron i estigues, saps?
0: La petroquímica.
1: La petroquímica, també amb el dron.
0: I de nit, ensenya, de nit, que és preciós.
11: Ensenyes una Catalunya diferent. Aquí, Sant Adrià del Besòs, sí, fots el dron per la xumanella aquesta, sí, que no hi ha manera de que la col·loquin algú, perquè volen...
13: Jo crec que estan agafant idees, eh? Estan, home, apuntant ara mateix. Sí,
11: si no, l'altre ja ho hem vist, eh?
4: La Catalunya més lletja.
0: Ara. No, lletja no.
11: No, diferent. No.
0: Diferent. Mm, diferent.
4: Home, no, bonica no és.
0: Diferent. Tu veus la petroquímica de nit i diries...
11: Ara.
0: És Nova York. Una altra galàxia.
4: La Catalunya més desconeguda.
0: És Nova York.
3: És Nova York.
11: Amb una escolta, anar a Platja d'Aro, no? I agafar des del primer edifici fins l'últim. Tots els terrats de la primera línia de mar dels edificis.
3: És molt maco, eh? Hi ha un edifici verd que és altíssim, doncs, i un rascacielos.
11: Hi ha Palamós, que hi ha dos gratacels que són les Torres Bessones.
3: Allà hi ha l'Hotel Plana.
11: Allà, està
4: allò,
11: molt
4: bé. Molt ben pensat.
11: Preciós.
4: Un moment, la Casa de la Pradera, el remake, s'estrena el 9 de juliol d'aquest any.
13: Ah, doncs traurem tants.
4: Hem d'estar pendents d'això, sí, eh?
11: Bueno, jo, la veritat, ja vista, no m'interessa massa, però...
13: Bé, deixa'm acabar per comentar-te, que no sé és com va acabar aquesta sèrie.
2: Jo tampoc.
0: Com va acabar?
2: No sé com va acabar.
4: Ho busco.
2: No, perquè després el Michael Landon...
0: Me sembla que es mor.
2: El Michael Landon va fer...
11: El Landon es va morir, va fer...
2: Autopista per al cielo.
11: Va ser un presagi, eh?
2: Va ser impressió.
11: Va fer la sèrie Autopistes al cielo i mira,
2: a més es va
11: cap al cel.
2: Es va morir molt aviat, crec que per alguna malaltia.
4: Ah, la sèrie va acabar amb una pel·lícula titulada El último adiós.
2: Mira que maco.
11: Bueno, ja, però què passa?
4: El desenlace va ser ideat per Michael Landon.
2: Va, sí, però, una venjança... Però el tema.
0: Què?
14: Amenaça,
4: en aquesta pel·lícula,
14: spoiler,
4: un magnat ferroviari reclama les terres de Walnut Grove. Per evitar que l'empresari s'apoderi de les seves llars, els veïns dinamiten i destrueixen el poble per...
2: O sigui que va acabar malament, jo no recordo.
4: I s'acaba aquí.
2: Jo no recordo allò, això. O sigui que va acabar fatal, això.
13: És el millor que es pot fer.
4: Acaba molt malament. Ostres.
2: El poble pels aires, tu.
4: Això és molt gros, eh?
0: El millor que podria...
11: Quieres passar el ferrocarril?
2: Però dinamito tot, eh? És la millor manera d'acabar amb la sèrie. Dinamitant tot. I la gent marxant a un altre lloc, suposo.
0: No.
4: S'acaba aquí, m'imagino que s'acaba l'explosió.
11: Es van dinamitar ells mateixos. Va, que són les 7. Sí,
2: escolta, Roc, ja està, no?
11: No, ja està, que tinc els del...
2: Bueno, dilluns t'explicaré un convidat que té el Basté, que està gravat. Ja, que farà molta il·lusió, aquest convidat. Vols que te'l digui? O l'espero per dilluns?
4: Diango.
11: En principi, dilluns, crec que encara viuré i m'ho explicaré dilluns. Au,
2: fins
11: a... Bon cap de setmana.

0: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: A la tarda, 5 minuts, he estat alertat per la Marta Cailà. Sí, sí, ja estem, ho tenim tot, però és que, clar, hem de canviar el decorat, hem d'entrar els fusters, el lampista, i, clar, la cosa és complicada. Primer de tot, Edgar Fornós, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Arnau Vila, bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
2: En principi s'havia de presentar aquest jugador Flash Gordon cap als vols de 2:15.
3: Efectivament.
2: Són les 7 i el que s'ha presentat és...
3: 7:05. Tic-tac.
2: Pues no sé, no s'ha presentat.
5: Però què està passant?
3: Seguim esperant. A veure, és una cosa que ha passat altres vegades. Ha passat altres vegades. Ara de seguida parlarem amb els tertulians, que ens ajudaran també a portar informació. Però a vegades ha passat que ha faltat algun paper, algun transfer. Altres vegades ha passat que un cop s'ha vist el contracte en directe hi ha algun serrell que no acaba de ser com s'havia pactat i, per tant, s'ha d'acabar de tornar a refer. Poden passar diverses coses. En qualsevol cas, tenim Gordon, com a mínim, a Barcelona, ha passat la revisió mèdica, ahir va sopar i ben sopat al Botafumeiro, i avui el que falta és acabar de signar aquest contracte que lligui les properes temporades a ser jugador del Barça. Poc a poc, el que sí que hem de donar les gràcies, Toni, és el que acostuma a passar aquí al Temps Afegit, i és que totes les notícies a Can Barça es fan oficials a l'hora del Temps Afegit. Per tant, moltes gràcies. Moltes gràcies.
2: Ens han tri... És que és l'hora de referència, a les 7 del vespre. Ens va passar amb l'Aitana i...
6: Florentino.
3: L'Alexia.
2: I amb l'Aitana. És que és increïble, eh? Que és increïble. O sigui, és per fer un carrusel de les vegades que he arribat a dir Aitana i vull dir Alexia. I mira que vaig veure el vídeo ahir i el trobo extraordinari, el vídeo de l'Alexia. Extraordinari.
7: La tots són els traïdors, sempre escolta, tot t'agrada.
2: No,
7: Guardiola, l'Alexia, Pampi Pasqual, tot.
3: Espectacular. Amb una cançó de Rosalia de Magnòlies, sí, per ser avui, Toni, públic de Sant Esteve Sarrovira, a que ens acompanya.
4: Com la Rosalia.
3: Com la Rosalia, també de Sant Andreu, de Barcelona. De Gelida, també ens acompanya de Gelida. La terra de Lluís Canut, efectivament.
2: De Lluís Canut.
3: I també de, no sé si del senyor Lavagnini, que ens va acompanyar un dia amb nosaltres. I avui, Toni, entre el públic, veig que no te n'has adonat, tenim una institució del Palau Laurana. L'home encarregat del marcador del Palau Laurana, el Xavi Guevara, que el tenim aquí darrere.
2: Sí,
3: Xavi Guevara.
2: Sí, que escolta, l'han entrevist... Han parlat amb ells, els taloners.
3: Ens hem retrobat. Home, quina il·lusió. Ara s'ha jubilat. S'ha jubilat i ve aquí la versió.
2: Sí, que li han preguntat si posava el marcador del bàsquet i ha dit que no, que s'ho feien els àrbitres, però que ell posava en marxa la instal·lació.
3: I realment té una responsabilitat important perquè ja tot...
2: Jo, com que estic escoltant-ho, però no ho veig, clar, no sabia qui era. Doncs escolta, gràcies per venir. Gràcies a tots per acompanyar-nos. A veure, m'has portat... Què és això?
3: Mira, ha arribat, això ho expliquem a l'audiència perquè potser no saben de què va. Tots sabeu que Toni Clapés ha estat entusiasmat amb el que es va donar, entre altres coses, el diumenge a la Festa de les Campiones a Maria Cristina, gràcies a Vueling. Globus, i vas dir que t'havien agradat molt els globus.
2: Home, va ser el millor de la festa i l'únic.
3: Doncs,
2: globus de Vueling.
3: Ens ha arribat al voltant de les 5 de la tarda una carta, equip de versió RAC1. Després de sentir-vos parlar tant de globus de Vueling, hem pensat que no podíeu quedar-vos sense els vostres. La setmana passada, el motiu de la celebració era la Champions i avui és l'arribada del cap de setmana. Per això us enviem el vostre ram de globus perquè us faci companyia a l'estudi. Una abraçada, equip de Vueling.
2: Oh.
3: I ens han enviat una pila de globus, que pràcticament no us podria ni comptar, sí. Ja queda una vintena de globus, d'aquests que compta que si surten d'aquí se'n van volant cap a la planta 15.
2: Sí, sí.
6: Podrien ser bitllets, no?
2: No siguis Trump, que només mira la pasta. Home, que el detall que ens han enviat...
6: No, bitllets d'avió.
2: Jo només dic això, quan acabem el Temps Afegit, qui vulgui un globo o dos globos, o tres globos, com la cançó, pot agafar-los i se'n pot anar. No, de veritat, eh? O sigui, us els podem portar perquè després aniran desinflant i això al final fa... No hi ha cosa més depriment que veure globos que s'han desinflat per terra... Després d'una festa, és una cosa tristíssima.
3: Tot i que aquests són els que van amunt i sempre he pensat, fins quan van damunt?
2: Fins que peten. Llavors comencen a baixar.
3: Però hi ha vegades que no els veus, l'horitzó, els perds.
2: No, els perds, però hi ha un moment que... Amb el Covid, tu eres molt jove, no?
3: Amb el Covid...
2: Algú de vosaltres, espera, deixa'm saludar, clar. Perquè
3: mira, avui aquí... tenim, mira, vols
2: que els
3: presentem? Vinga, sí, vols de seguida, els posem i els afegim a la taula. L'Anaïs Martí de La Vanguardia.
8: Hola, hola.
3: Som a Mercet, del Diari Esport. I el grandíssim Javi Muñoz de Movistar Plus.
2: Què tal, Magana?
3: Des de la final de la Champions, evidentment.
2: Digues, a veure, per edats, i no pregunto quina, però vareu viure el Covid o no?
9: Sí.
2: No, el Covid. El Jaume sí. El Covid sí, el Covid no. I l'Anaïs...
5: doncs igual que el Javi. Bé, o sigui, sí que el vaig figurar, però...
2: Però de res,
8: clar, sí, però no conscient. Doncs
2: pues el Kobe, que era la mascota dels Jocs Olímpics del 92, sí, que són els únics Jocs Olímpics que s'han fet a Espanya...
7: A Catalunya!
2: I a Catalunya. Però... Ah, no, però dic que es van fer a Catalunya, tot i que a Madrid els volia, però només s'han fet els Jocs Olímpics. El Kobe, la mascota, va desaparèixer, va començar a anar-se'n cap amb un globus, amb un vaixell, i va desaparèixer. I un bon dia uns pescadors d'Arenys van trobar el globo.
7: Això és cert.
2: Jo t'ho prometo per la meva filla. I va aparèixer el globo allò totalment patat al mar surant. I els pescadors el van recollir i mira, ara està, no sé on para, però sí, el van... Vull dir que tard o d'hora allò tot el que puja baixa. Sí, cau. Bueno, quina pregunta tenia?
3: Vinga, avui anem amb el dia Gordon, que el dia s'està allargant perquè havia acabat i, com deia, està allargant-se. Amb quin sobrenom acabarem recordant Anthony Gordon? Amb el nom de Flash Gordon, amb el de Ginebra Gordons, amb el de El Gordons i El Flaco.
2: Avui és molt dolent, això. Sí. Era divendres i...
6: No trobàvem el què.
3: Sí, perquè ja estic veient cares al públic que no acompanyen. I o Tony El Gordo.
2: En homenatge al Simpson, és que realment era divendres.
3: Els tertulians...
2: Ho he d'entendre que la cosa era precària.
3: Són a punt de marxar els tertulians, però bé, abans que marxin, Anaïs, què has votat?
2: No, és que la pregunta és molt trista.
5: Què l'ha fet jo ara?
2: Home, doncs digues Flash Gordon.
5: No, és que jo...
2: He posat Flash perquè és un tio ràpid.
5: Flash Gordon, jo l'he descobert aquests dies perquè tots en parleu, però no sé ben bé d'on surgi la Ginebra, va.
2: Oh!
7: Caram!
3: O sigui, veus un segon gas Coin,
2: Però perdona, Ginebra Gordon, la Gordon tampoc és que sigui una gran Ginebra, però bueno.
5: Esperem que sigui millor.
2: Jo la faig servir per netejar la cuina. Tampoc sigui millor jugador que Ginebra Gordon.
5: Sí, no serà difícil.
2: A veure, Mercè.
8: Jo per edat, Flash Gordon.
2: Flash Gordon.
8: Perquè jo escolto aquesta paraula i em ve Flash Gordon.
2: Bueno, però això té un missatge subliminal, si no l'heu entès, que és que Flash Gordon serà un bon fitxatge, Ginebra Gordon és que aquest home pot acabar a la barra de l'Udegas, El Gordon i El Flaco és que faran parella amb la Minya Mal i, bueno, seran El Gordon i El Flaco i Tony El Gordo, i ja no sé ni per què.
3: Era
2: per omplir.
8: Estava intentant trobar-li el sentit a l'esquadre.
2: Bueno, jo t'he dit dos, la resta ja...
5: A mi m'has fet triar sense explicar tot això, perquè evidentment no hi havia arribat.
2: Perquè no m'has demanat,
5: També és veritat.
8: Jo intentaré resignificar Ginebra Gordon, la triaré perquè acabarem brindant molt amb els títols.
2: Molt bé.
3: Grans preguntes, grans respostes. Sí, senyor. A veure, Marta Cailar, no sé, l'audiència cap a quina Ginebra es decanta.
9: No es decanten cap a la Ginebra, es decanten cap al Flash Gordon. Un 61% dels gairebé 700 oients que han participat en aquesta enquesta es queden amb aquest sobrenom, Flash Gordon. A continuació, un 16%. Escullen Tony El Gordo. No sé per què.
2: No, és que...
9: Tony El Gordo, però és que això no té res a veure.
8: Digues, ara quedaré fatal, però és que no sé la referència a Flash Gordon, no, de la desconec.
2: Home, Flash Gordon és
9: era un personatge.
2: Era un superheroi.
9: Sí.
2: Un superheroi.
9: Sí, era molt ràpid.
2: Com un Superman.
9: Era ràpid, Flash Gordon?
2: No era ràpid.
8: Veig que no era l'únic,
6: Un abogado.
9: A veure, que busco. No era ràpid, Flash Gordon?
2: Es diuen que no. Pregunta, què era, doncs?
7: Sí, tampoc ho sap.
10: És un superheroi d'una pel·lícula, era d'un còmic antic i una pel·lícula dels 80, que la música també era de Queen, i no tenia poders, es deia Flash Gordon. Després estava Flash, que el Flash és el que corre.
6: Hem barrejat.
9: Però era... A veure, un moment.
2: Pregunta lamentable la que hem fet.
8: No era l'únic que no sabia...
9: Però era un atleta,
10: O sigui, el Flash...
9: Per tant, sí que no corria? No corria?
3: Quin desastre.
9: No corria. I era ràpid.
2: Quina merda de pregunta.
8: Gràcies al senyor del públic per no deixar-me malament. Al revés.
9: Jugador de rugby.
2: A veure, el doctor Zarkov, un científico expulsado de la NASA, viaja en un cohete espacial, mira, aquí escoltem de la banda sonora de Queen, con el joven jugador de rugby Flash Gordon y su amiga Dale Arden. Los tres intentarán salvar el planeta de la amenaza Ming, que sería el Real Madrid, y la UEFA, el emperador del lejano reino mongo. Que ha lanzado una de las lunas para que choque contra la Tierra. Adaptación al cine de un cómic de Alex Raymond.
3: El que has explicat.
9: Molt bé.
10: Daniel,
2: Daniel, gràcies, Daniel.
6: Crec, Toni, que és potser la pitjor pregunta que hem fet en tota la temporada, eh?
5: Sens dubte.
3: Sí, no, no, francament.
6: N'hem fet de bones, però aquesta...
9: Finalment, acabo amb l'enquesta, que no hem acabat. Sí, dèiem, sí. Toni el Gordo, 16%, 14%, Ginebra, Gordons, i un 9%, el Gordons i el Flaco.
2: Quin
3: desastre.
2: Realment, quin ridícul de... Sí.
3: Bé, que no torni a passar.
2: Hem d'assumir que no hem tingut, el millor.
11: Hola, soy Gavi.
2: Què tal, Gavi?
11: Este Gordons será bienvenido a vestuario de Barça, pero que no sea grande. Como venga muy subidito, le voy a meter dos joyas que le van a temblar las orejas.
2: Sí, yo recuerdo que vas a decir que els que vinguin compte.
11: Sí, sí, le voy a hacer placa, placa, placa, placa.
12: Si me toca la polla, porque lo hubiese hecho. Placa, placa. Conmigo no se columpia a nadie sin que le dé dos galletas, ¿me entiendes?
13: Ya lo sé.
12: A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde el imbécil. Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
11: Aviso, conmigo no se columpia a nadie sin que le dé dos galletas.
3: Carlos Joyas.
8: Alta cultura.
3: Realmente.
11: Y aquí no queremos gente subidita.
3: Sí, sí, sí.
11: Sino lo que queremos gente normalita. Si no me meta hasta el DNI.
2: Anem al Gordo.
3: De seguida escoltarem un excompany seu que és surrealista, que igual potser el Barça no està signant per això, ara ho escoltarem, però d'entrada, a veure, què pot estar passant, Jaume, que abans ho comentàvem fora d'antena, què pot estar passant perquè la gent es relaxi amb aquesta demora amb la firma del seu contracte?
2: A veure, relaxi, jo estic relaxadíssim.
8: Sí, no estem patint tampoc, no? Vull dir... No, a veure...
2: No està generant, o sigui, no ha generat un histerisme com els Beatles.
8: No. Jo crec que és aquells fitxatges que la gent, abans de fitxar-lo, ningú el coneixia, no. O el coneixia, et sonava, mira, sí, el jugador de Newcastle. I què està passant, dius, Edgar? Jo crec que, a veure, fins que no està tot al 100%, no el poden presentar. Llavors, jo el que crec és que no costava res, espera't a tenir-ho tot i llavors convoques a la premsa, no? Però és veritat que moltes vegades ha passat això, que donen per fet, bé, són dos serveis, que això ho arreglem en mitja hora i després aquesta mitja hora és una hora, dues hores, tres hores i portem gairebé tot el dia, sí.
3: A veure, Javi, tu que l'has vist molt, a Anthony Gordon, és a dir, a tu et convenç aquest fitxatge?
8: Sí, em sembla un bon fitxatge, és a dir, si em diguessis que és el crack que el Barça portarà aquesta temporada, et diria que s'ha quedat curt, si és un complement al nou estrella que el Barça ha de portar, a reforçar els laterals, etc. Com a jugador d'equip, com a jugador per entrar a rotació sent titular o sent jugador 12, 13, 14, em sembla un molt bon futbolista. Ara bé, a més, crec que s'ha fet molt bé, s'ha fet de forma discreta, s'ha fet anticipant al Mundial, s'ha fet anticipant al Bayern, tot i que ara quedi tot una mica lleig per això de la presentació. En aquest sentit, crec que s'ha fet molt bé futbolísticament. Li veig lògica, crec que té encaix a l'equip, sobretot si surt Rashford. El meu dubte és, a nivell futbolístic, com encaixaran partits on l'equip rival estigui molt tancat, en joc posicional i joc associatiu en curt? Aquí és on li veig més mancances, tot i que l'Everton era la gran estrella de l'Everton i tenia aquesta finor tècnica, però no és excels en això, que és el que requereix el Barça. I dos, que crec que perquè encaixi econòmicament el seu fitxatge i tot i així mantinguis la capacitat econòmica de portar un nou de primer nivell, digue-li Julián Álvarez, hi ha d'haver sortides, i aviam quines són aquestes sortides, han de ser sortides importants de jugadors titulars.
2: Però no t'has volgut gastar 30 milions d'euros per Rashford i ara t'han gastat 70.
8: A mi m'agrada més Gordon que Rashford.
2: Ah, val.
8: També és veritat que diuen que...
2: Tu ets dels que l'has vist, jo, com que Gordon no l'he vist mai...
8: Sembla que és molt més consistent dins del partit. Així com Rashford és un jugador de fogonades, clar, que és veritat que té una molt bona pilota parada, que els números no se'ls pot discutir ningú, crec que Gordon té molta més continuïtat en el joc, sobretot en aspectes que li agraden molt a Flick, com la pressió, com la intensitat, on ha vist que l'equip tenia mancances.
3: Tu aneix el veus, perquè hi ha molta gent que diu, ostres, gastar-te aquests diners 70 més 10, que poden ser 80 per un, entre cometes, és suplent, que s'ha de guanyar encara la titularitat, com ho veus?
5: Però és que mirem els preus que mouen el futbol avui en dia, mirem les sortides de futbol futbolistes, especialment de la Premier League. Això ho dirà el temps. El Barça sabrà amb el temps si ha fet bé invertint aquests diners o no. Si ara Gordon es marca 40 gols per temporada, què direm? Doncs que ha sortit barat, no? Dependrà una mica del seu paper. A mi, de tot això, em quedo amb dues coses. La primera, que el Barça torna a ser un club amb capacitat per anar al mercat. Per mi és una gran notícia que tu ara puguis anar i dir 70 quilos amb 10 en variables per un jugador, ja et col·loca en el mapa econòmic d'un club amb capacitat econòmica. I després, doncs, a veure, jo no sóc experta en la Premier League, no he mirat tots els partits del Newcastle, però escolto la gent que en sap com el Javi i entenc que és un jugador que l'ha demanat Flick, que fa equip, que potser no és un cromo il·lusionant com Julián Álvarez o Haaland o Harry Kane, però que aquí ens interessen jugadors que facin equip, que el Barça ja ha demostrat que fent equip, sent i treballant per un col·lectiu és quan arribes més lluny, i si Flick vol aquest futbolista, per alguna cosa serà.
3: Veurem si aquesta cosa, hi ha algú que no la tenia molt clara, perquè el Tu Diràs va posar en contacte amb Javier Manquillo, excompany de... Gordon sí, a la seva primera temporada al Newcastle, i és tant. A dir, al curs 22-23.
7: I no opina el mateix.
3: L'Aleix va intentar treure-li alguna qualitat positiva. Crec que no se'n va sortir. Molta atenció
7: a que explica
3: Javier Manquillo de Gordon.
13: Sí que es verdad que en el año que estuve yo allí con él, ese primer año suyo, sí que le costó en Newcastle. O sea, entiendo que fue el año de adaptación y sí que le costó. O sea, te podría decir que por el año que estuve allí, pues tendría dudas.
14: ¿Qué destacarías de él? O sea, velocidad, tiene gol, tiene juego de asociación, presión en defensa, que es un poco las características del Barça de Flick, del estilo de juego de Flick.
13: Sí, bueno, yo creo que al final es un fichaje, como has dicho tú, porque la presión de Flick es muy, muy característica la que hace el Newcastle de Dijau. Te podría, pues es un estilo Ferran, algo así, de esas cualidades.
14: Vale. ¿Con los pies bien? ¿Se asocia bien?
13: Como te he dicho, yo creo que se asemeja un poco, por compararlo a alguien, pues, a Ferran. Y el primer año, pues, obviamente, pues, habrá más dudas, porque al final, como te he dicho, el primer año en Newcastle le costó adaptarse, o sea, le costó entrar en la titularidad del equipo y sí que hubo algún conflicto.
14: Vale. Goles, ¿va bien con las piernas, va bien con la cabeza también?
13: Pues, que recuerde, no ha metido ningún gol de cabeza. Bueno, que recuerde, obviamente. Mal no irá, pero al final no es un jugador alto y...
14: ¿Crees que puede ser revelación en este Mundial?
13: Pues en el Mundial... Inglaterra tiene buena selección, no sé, al final para ser revelación tienes que jugar ese Mundial y obviamente pues dependerá si juega mucho o poco para poder demostrar.
14: Vale, pero en global el Barça hace un buen fichaje, Torri. ¿Crees tú?
13: En global, si te soy sincero, si me rijo a mi primer año con él, tendría muchas dudas. Luego lo que he visto de él ha mejorado, pero si me rijo a mi primer año, que es lo que vi, pues tendría duda.
14: Aquí lo hemos comparado un poco cuando el Barça fichó a Rafinha, ¿no? Que venía del Leeds, que había hecho ahí algún buen año en un equipo pequeñito de Inglaterra y le costó el primer año, pero luego ha explotado, ¿no? Entonces creo que nos aferramos un poco a esto, ¿no?
13: Sí, ojalá que salga un caso como Rafinha, pero bueno, sabes perfectamente que esos casos son difíciles que van a salir.
2: Bueno, semblava una trucada del senyor Buigas, però no.
3: No. Javier Manquillo,
2: però escolta una cosa.
3: Un jugador molt jove que s'acaba de retirar.
2: Veure,
3: jo
2: després d'escoltar això, sí que avui tenia moltes ganes de saber el parer del Jaume Mercè.
15: Mira, jo el que penso és que el Barça, amb la dificultat econòmica, se n'ha sortit bé. I ara deia l'Anaïs, gran notícia que ara podem fitxar, ara podem anar al mercat. A veure si també ens en sortim tan bé. Perquè a vegades, quan vas molt just al mercat i allò tens 20 euros, potser compres millor que quan vas amb 200. Perquè llavors comences a comprar el que no necessites, comences a comprar coses que no són necessàries. Llavors, jo, honestament, no he vist a Gordon més enllà dels 3 partits que ha jugat aquesta temporada contra el Barça. Per tant, no puc opinar. Estic com tu, Toni, que dic, me'n refio del que diuen. Ara, el que penso... és que que no ens tornem bojos, que no ara al mercat i anem aquí i comprem més. O sigui, crec que amb les dificultats el Barça ha sabut reinventar-se i buscar jugadors que necessitava i donar oportunitats a jugadors joves. A mi quan diuen no, és que per 70 milions serà un suplent, a mi se'm posen els pes de punta. Jo per 70 milions fitxo un jugador diferencial, un jugador titularíssim, un suplent... jo crec que el Barça no l'ha de fitxar.
16: A la Premier, per 70 milions, fitxer...
5: És que benvinguts al...
2: Bueno, no vaig a fitxar a la Premier.
15: Ningú t'obliguen a la Premier. Vull dir que...
16: El dubte que en genera Gordon a nivell futbolístic és que em fa la sensació que el gran canvi del Barça de Flick entre la primera i la segona temporada ha estat que la primera temporada va ser un equip de molt més vèrtic, de molt més rock and roll, molt més semblant al que li va bé a un jugador com Gordon, i a aquesta segona temporada fa la sensació que, per voluntat o per necessitat, ho veurem ara a la tercera, ha fet un viatge futbolístic cap a un futbol una mica més de control, una mica més pausat, etc. Això és un futbol que no li va tan bé a Gordon. Que no és que sí, que no és coix, que sabrà associar-se, però no és un jugador que marqui la diferència en aquest tipus de futbol.
15: Però la pregunta és, per exemple, amb Rafinha pot jugar? O sigui, jugaran els dos junts o és Rafinha?
5: Però, una cosa, ara treus el nom de Rafinha. Què ha passat amb Rafinha? Rafinha s'ha lesionat i hem acabat amb Fermín, amb Gavi, jugant...
15: I Fermín? Ja afirmaria jo que fos la meitat de boca Fermín, eh? Però és que no té sentit. És que Fermín és molt bo, eh?
5: Però necessites... I que la temporada és molt llarga, 5 canvis... Aquest any el Barça ha patit. L'objectiu d'aquests moviments és acompanyar millor a Lamine Yamal. I una altra cosa molt important. Ahir la Marta Ramon explicava que la temporada que ve, i no li falta raó, què passarà? Que tornarem a marxar a Montjuïc.
15: Sí?
5: Tornaràs a baixar el teu nivell d'ingressos. I
15: que vindràs de Mundial, Anaïs.
5: Vindràs de Mundial. I la norma 1-1, que aquest any la tens, l'estiu que ve no passarà. Llavors, què està fent?
15: Serà bona notícia.
5: Anticipar-se als moviments i intentar fitxar tot el que pugui aquesta temporada perquè sap que l'estiu que ve tornarà a haver-hi problemes d'inscripció. Llavors, doncs, t'avances, fitxes un futbolista
15: jove... Però jo et faig una pregunta, Anaïs. Amb la norma 1-1, Fermín hagués jugat al primer equip del Barça, perquè jo recordo, us recordo que Xavi Hernández, que mira que Xavi va apostar per la Masia, volia a Lo Celso, Lo Celso, jugador que passa desapercebut al Betis, que és un jugador normalet, i ell preferia Lo Celso, i si haguéssim tingut l'1 per 1, Fermín encara estaria jugant al Barça Atlètic.
5: Estem parlant de dues peces d'una plantilla que és curta, Jaume, que tots es complementaran, que ningú està dient que l'arribada de Gordon signifiqui que
15: Fermín
5: desapareixen del mapa.
15: Jo el que dic és que si em gasto 70 milions, és perquè jo espero que sigui un jugador important, no un complement.
5: Vas pagar 58 per Rafinha, per Pjanic es van pagar 60 quilos.
15: No té sentit pensar...
14: Error greu.
5: Però
2: amb aquests fitxatges que tu dius, és on va, és el mal del que va morir el Barça.
5: Clar. Sí,
2: però és que sembla que no n'aprenem.
5: Però és que són els preus del mercat.
2: Però aleshores jo estic totalment d'acord amb el Jaume Marcet. És a dir, gastar-te 70 més 10... Recordem que són 70 més 10 per un jugador que, bueno, ve aquí a complementar, jo...
15: És que jo crec que serà titular. Jo el que no el veig és que sigui un suplent.
14: A mi si hi ha Rafinha em sembla difícil imaginar.
2: Titular, no, però clar, aquí la segona qüestió és... Rafinha seguirà la temporada vinent?
5: Sí.
15: Aquesta em sembla una gran pregunta.
2: L'Anaïs diu que sí.
5: Sí, Rafinha seguirà la temporada que ve. Rafinha és feliç al Barça. Té una enorme ascendència...
2: Però jo no dic que estigui feliç ell. Jo dic que el club el vulgui col·locar.
5: No. En cap cas. O sigui, Rafinha és un pilar imprescindible pel club. És un jugador que aquest any, doncs, és veritat que ha desaparegut en el tram final perquè desafortunada lesió amb un amistós, que crec que d'això el primer Rafinha n'hauria d'aprendre del que li ha passat, però no us imagineu l'ascendència que té i no està en venda Rafinha, no ho està. Han arribat interessos d'Aràbia, sí, com cada any per 25 jugadors. Rafinha no sortirà, és que el 99%
2: aleshores, ho asseguro. Aleshores, és el que deies, ha d'esperar-se que la Rafinha no jugui per en aquest cas...
15: Si pensem en un 11...
2: Compaginar el que seria el lloc de jugar, no?
15: Si pensem en un 11 tipus del dia que estan tots sants i és el dia important, evidentment, juguen a la mateixa posició, no sé què vulguis provar Gordon com a fals nou, però en teoria el Barça, per haver fitxat a Gordon, no descarta el fitxatge d'un nou de primer nivell, però sí, es solapen Gordon i Rafinha. El que jo vaig és que crec que fa temps, des del futbol dels 5 canvis i dels calendaris sense sentit, no té cap mena de sentit, valgui la redundància, pensar en 11 jugadors. Ara. Has de tenir 13, 14 i 15 jugadors que puguin ser titulars perquè hi ha lesions, perquè hi ha acumulacions de partit, perquè molts cops no arribes a les semifinals de la Champions amb tots sants, i aquí és on em sembla que Gordon, no vull dir que pagui 70 milions per un suplent, sinó per un jugador que entra a la rotació sense baixar-te el nivell. És a dir, que el dia que hagi de jugar Gordon, tens un jugador a priori de garanties.
5: Que és el que se li ha demanat aquesta temporada al Barça constantment, que els jugadors que sortien de la banqueta tinguessin el mateix nivell.
15: El que no et complia, Bargi, per exemple.
5: Correcte. I Rashford, perquè Rashford ha fet molts bons números, però millors números que sensacions futbolístiques, no? Estarem d'acord amb això.
2: Sí,
5: i al final,
2: sí.
5: Abans, el Javi deia per què? Doncs perquè Rashford té una fitxa que no es pot assumir, vull dir, i la de Gordon la faran encabir perquè és un jugador que vol jugar aquí, bé, provem-lo, a veure què passa.
15: Sí, no, jo, a veure, un cop fitxa pel Barça, jo sóc fan de Gordon i escolta'm, aniré a rebre'l i m'abraçaré a Gordon. Jo el que dic és que si paguem 70 milions, espero que sigui un jugador millor que els que tenim aquí. Que no sigui un mes que pot sortir de suplent, no, que sigui un gran jugador i que sigui un jugador que et faci aixecar-te del seient, no que sigui un bon complement.
7: Pito Roque no, eh? Pito Roque no, eh?
5: En lloc d'una sessió, és teu i Julián Álvarez vindrà per Lewandowski i ja està, són les dues.
3: Ai, que treu el nom ja, l'Anaïs de Julián Álvarez.
5: Home,
3: a veure,
5: és que,
3: de moment...
5: és que després diré un... Què farem amb aquests tuits?
3: Ui, no cal que t'esperis. Mira, 19-29.
5: Si aquest fitxatge ja es fa...
3: El senyor Gordon, de moment, ni està ni se l'espera. Bueno, ara, dic la signatura, eh? Ell és aquí. Anaïs Martí, tot teu. Tuits a l'Atlètic de Madrid. Expliquem què ha passat, perquè hi ha hagut 4 tuits de l'Atlètic de Madrid en compte oficial, tenint en compte...
7: Escarosos!
3: Fent referència al fitxatge aquest que hauria de passar. Però en qualsevol cas, això serà, com diuen, un minut abans de la publicitat, perquè abans ens en anem amb l'Àlex Pintanel, que és a les portes d'oficina.
2: Perdona, qui va aixecar la llebre d'aquest fitxatge?
3: El 4 de maig, Àlex Pintanel, què tal? Bona tarda, Àlex, com estàs?
17: Què tal, Edgar?
3: Aplaudiment per tu, perquè el temps que faci no t'havíem aplaudit encara, ni havíem reconegut la notícia que va treure Àlex Pintanel el 4 de maig, va dir que Gordon, ens va posar el nom per primera vegada damunt de la taula, Gordon és opció important pel Barça i el fitxatge s'ha fet, encara que de moment no s'ha signat. Escolta, Àlex, on ets i què està passant?
17: Bé, ara mateix estem a la Sala París, que és on estem els periodistes, esperant a que ens autoritzin a anar a l'oficina comercial, que és on es farà l'acte de presentació de Gordon. El futbolista ja és aquí a les oficines del club i, per tant, si no ho ha fet, deu estar a punt de fer-ho, firmar el contracte que el vincularà amb el Barça les properes 5 temporades. L'acte estava previst per aquest migdia. S'ha anat demorant per un tema burocràtic. Hi havia problemes burocràtics, problemes de papers, i per aquest motiu s'ha anat endarrerint l'hora d'aquesta presentació, però el futbolista ja és aquí, per tant, entenc i espero i desitjo que en els propers minuts ja ens dirigeixin i ens portin cap a la zona comercial, que és on farà Gordon la roda de premsa, que, per cert, un detall sí, que em sembla força interessant, en principi no estava prevista la presentació ahir de Gordon. La idea que tenia el club és que o recollir unes paraules de Gordon a través dels mitjans oficials del Barça, però ha estat el propi jugador, és a dir, el propi Gordon, que s'ha oferit, que volia fer aquesta roda de premsa i explicar-se davant dels mitjans de comunicació.
3: Molt bé, quan parles, evidentment, de problemes burocràtics, entenc que no són serrells de contracte, sinó que pot ser una paperassa que no ha arribat i que es necessita perquè el contracte estigui en regla, entenc.
17: Correcte. De fet, va passar un cas similar amb Joao Cancelo. Quan el Barça fitxa a Cancelo, recordo que ens citen, perquè més estava jo, ens citen al migdia per fer la roda de premsa i finalment doncs, uns papers que no arribaven de l'Al-Hilal i la roda de premsa crec que al final va ser a les 5 de la tarda, en aquest cas amb el de Gordon anem encara una miqueta més tard, però que aquests problemes de paperassa i burocràtics ja els va tenir el Barça ara fa uns mesos amb la sessió de Cancelo.
3: Doncs escolta, Àlex Pintanel, que no se t'escapi, tu que tens fil directe amb ell, digue-li equip calm en 5, eh? O 5, no, 5 és cantar, perdoneu.
17: Sí, no hi haurà problema.
3: Firma, vaja.
9: Sign.
3: Sign, exacte,
17: molt bé. Sign, no hi haurà problema, no hi haurà problema.
3: Perfecte, que no.
17: No hi haurà problema.
3: Vale, escolta, moltíssimes gràcies, Àlex, bona tarda. Sí.
17: Adéu, Edgar, bona tarda.
2: Va, fem una pausa i tot seguit parlem d'això que deia fa un moment l'Anaïs, sí, d'aquests 4 tuits de l'Atlético de Madrid.
7: Escarosos.
2: Que han fet mofa i befa.
7: Gomitius.
18: 5. L'últim és el pitjor.
2: Mofa i befa de la proposta del Barça, si és que hi ha hagut proposta, ara ho comentarem.
18: I van més enllà, eh?
2: Bueno, doncs ara hi entrarem, sobre Julián Álvarez.
19: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
20: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
21: Tuya.
20: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
21: Sí, tu prima.
22: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
23: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
24: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
25: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
26: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
0: Ara, al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
1: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
0: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
1: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta en les condicions del departament o el Corte Inglés Punès.
4: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa? El retorn de la Gossa Sorda? La gira de comiat de la Fòmiga? O el nou directe de Joan Dausà? Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
6: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
12: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
10: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
12: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
10: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
21: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
31: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
32: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
2: Va, que tot seguit obrim el meló no només amb Julián Álvarez, sinó també amb Bernardo Silva, però abans, Marta, hem de parlar d'això que t'agrada tant comentar cada tarda, que és
9: parlar del canvi de nom
2: de Securitas Direct a Verisure. Què ens pots explicar que no ens hagis explicat a dia d'avui?
9: No. Us explicaré el mateix de sempre, perquè sempre hi ha la possibilitat que ens escolti algú nou que no ho sàpiga.
2: No tinguis cap dubte, que si no, no tindríem tots els oients que tenim, perquè, clar, també se'n moren.
9: Home, Toni. Però quin humor més negre.
2: No, humor no, perdona, això és la realitat, eh?
9: Home, sí que...
2: Home, si durant 30 anys haguéssim tingut els mateixos... O sigui, ara portem 29 temporades.
9: Però jo no estic pensant tant en els que moren com en els que arriben de nou.
2: Bueno, hi ha gent que neix i ara ja té 20 anys i ja ens escolta.
9: I que no saben que Securitas Direct...
2: I ara imagina't tu que avui hi ha algú que de cop i volta li posa la ràdio i pam, escolta per primera vegada.
9: Per primera vegada,
2: doncs vinga.
9: Ara li explicarem que Securitas Direct ara és Verisure. I aquest oient que s'acaba d'incorporar per primera vegada al versió, li direm que això, aquest canvi de nom, és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom perquè continuen sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recordeu, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai. Ja.
3: Doncs vinga, ja això.
2: M'ha agradat, eh?
9: Fins aquí. Ostres,
3: ha estat bé,
2: has fet com el Quim Monzó, quan acabava, que... I ja està. Sabies que havia acabat.
3: Bé, passen 8 minuts a 2:15 de 8 i ara sí que entrem amb tota aquesta polèmica que s'ha generat aquesta tarda mateix amb els tuits, amb el compte oficial de X de l'Atlètic de Madrid. Com deia l'Arnau, hi ha hagut un cinquè i aquest cinquè sí que dona clarament... No, apunta, perquè fins ara pensàvem serà una burla a Fabrizio Romano, que és una persona que a vegades fa tuits i que avança notícies, que està molt a prop dels representants, o és el Barça? Doncs queda clarament que els tuits anaven en contra
33: del Barça. No tenés sentido del humor ninguno.
3: Directo,
33: si es que pasáis mucho tiempo con el Juste y soy más serio que el recepcionista de un tanatorio. Un poquito de alegría.
3: Visto que Juste
33: como Martita, mírate, todo el día contenta.
9: Ella es guapa, ¿eh? Con usted no precisamente.
33: Hombre, Martita, si fueras un bollicao me comía hasta el cromo.
9: Ay, va, por favor. Por favor.
34: Este es gracioso, ¿eh?
33: Va, hombre, reíros un poco, que tenemos al community manager dándolo todo.
3: Sí,
35: está contento.
3: Se está animando, ¿eh?
33: Está contento.
35: Está muy contento.
33: De buen humor,
35: demasiado contento.
33: Traer una oferta i ja veremos si nos la miramos o hacemos otro twist
3: doncs
33: d'esos.
3: Doncs fixeu-vos, han fet fitxatge, o fake fitxatge de Lamine, de Rafinha, de Pedri, un altre dient que vindrien a caçar el secretari tècnic del Barça, i aquest últim que conclou, i atenció, llegeixo perquè val la pena, perquè dona explicació del perquè de tot aquest sainet de tuits o de missatges a X. No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así, és a dir, amenaçant fitxar jugadors del Barça. Sin embargo, los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Evidentment, de Julián Álvarez, que ara en parlarem, eh? Filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos, directos, etc. Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Respeto, amb mayúsculas, y valores. Per tant, ara sí que és una crítica.

0: a sortir de l'Atlético. No ho ha fet mai, per tant, que s'ho plantegin amb el seu futbolista primer. Perquè jo tinc un jugador que està sortint cada setmana i no tanca la porta, i tinc un representant que ve aquí a Barcelona, i el primer que entenc és que el jugador allà no ni està ni se l'espera, no?, per la temporada
1: no
0: que ve.
1: No està a gust, que vol canviar.
0: Que
1: i un entorn, Anaïs, que va contínuament filtrant que els encantaria que el seu amic, germà, tiet, oncle, el que sigui, jugués a Barcelona.
0: I això què?
1: No només representant, això, clar,
0: no sé.
1: Què té a veure aquí el Barça? El que t'hauries de preguntar és per què la teva estrella vol marxar del teu equip al rival al que en teoria has superat aquesta temporada en dos competicions, és a dir, l'Atlético de Madrid ha fet fora el Barça de Copa i de Champions, i tot i així, Julián Álvarez i el seu entorn van bojos perquè Julián acabi el Barça. Això és el que t'hauries de preguntar per què.
0: És que... Llavors, és que és molt de torrente, eh? Aquests tuits, perdoneu, però...
2: És que han sumat
3: de Cerezo.
2: Anisita, ya te lo he dicho muchas veces, la nueva Marisol.
0: Ves tirant.
4: Per favor.
5: Quina casa,
4: per favor.
6: És casos...
4: S'ha quedat.
2: Conmigo, portada d'interviu en el 92. Con los aros olímpicos, tapándote.
7: Mare meva, mare meva.
2: A veure, ja no sé. Que no tenéis sentido el humor ninguno.
8: Es que son gente agria.
2: Agria.
8: Usted es chistoso.
2: Claro que sí, más serio que una carta de tráfico.
9: L'altre. Jo crec que l'Atlético de Madrid acaba de superar a Florentino Pérez. I era molt difícil superar la roda de premsa de Florentino Pérez. El ridícul era enorme, però és que aquest ridícul jo encara estic al·lucinant. O sigui, campanya de desprestigio, no? Com li diuen? Campanya de acoso.
10: Acoso y derribo.
9: Els fitxatges que ja no... Com es fan ara? No reuneixen els agents, no reuneixen els clubs, no negocien, no hi ha... Què ha fet el Barça? A mi que m'expliquin. Què fa de diferent el Barça que fa l'Atlético de Madrid quan vol fitxar un jugador? Que no fitxa jugadors l'Atlético de Madrid. I a part, és que és tan fàcil la solució que surti algú de l'Atlético de Madrid i digui, senyores, nosotros no vendemos a Julián, i ja està, punt, la clàusula de rescisió. Oi que el Barça té la minya mal i el voldrien qualsevol equip del món i ningú en parla que vol marxar? Doncs perquè ningú es planteja el Barça vendre la minya mal.
8: Sí, senyor!
9: Doncs si no et planteges vendre Julián... Si no et planteges vendre Julián, dius que no el vens i s'ha acabat la història. Aquests tuits, aquestes històries, és ridícul. O sigui, acaben de fer el ridícul més gran de la seva història. I ara jo dic, ara no poden vendre'l, perquè és que després de que han fet això, el ridícul encara seria pitjor.
7: El poden vendre a l'oferta que tenen, teòricament, no sé, vosaltres en sabreu més, jo el que he llegit que té una oferta del Paris Saint-Germain de 140 milions d'euros.
1: El que posa més diners és el PSG. Si li he de trobar alguna lògica a això, que ho trobo absolutament ridícul, ho trobo una manera de degradar la institució Atlético de Madrid absoluta, perquè són tuits oficials, jo quan els he vist pensava que era fake, pensava que era un cuente Atlético 3, 4, 5, 6.
2: Va.
1: No, és l'Atlético de Madrid, sí.
2: Poner el dinero y si no, chistecito.
9: Señor Cerezo, si no pinta nada usted, no pinta nada usted.
2: ¿Cómo que no, Mercè?
0: Usted aprenda a contar que amb una sortida del dinar de directives li van preguntar, Julián, diu, te lo diré en tres palabras. Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid.
2: Claro que sí, Anisita.
0: A ver si aprendemos a contar.
1: D'entrada, només li veig una opció d'estratègia, que és el que tu deies, Toni, que això sigui perquè es faci impossible vendre'l al Barça i acabar venent-lo a qui posa més diners i li donarà més diners a l'Atlético de Madrid. I l'altre dubte que tinc és fins on ha escalat això. És a dir, qui és la persona amb més jerarquia dins del Club Atlético de Madrid que ha dit, ah, sí, em sembla molt bona idea. Això és Gilmarín, és Mateu Alemany, algú del grup Apolo, que és la gent que ara té propietari de l'Atlético de Madrid i posa els calés, està darrere d'això? Sabia que farien això? Perquè és patètic. És
8: a la sala Apolo, això no és de l'Atlético?
1: Ha de ser molt de l'Atlético de Madrid.
7: Bueno, perquè l'accionariat actual de l'Atlético de Madrid, vull dir, perquè donem coses que la gent sap, per fet que saben, que no saben. És a dir, actualment l'accionariat, Gilmarín es va vendre un grapat d'accions, crec que hi pinta molt poca cosa, i Cerezo tampoc ara mateix és el màxim accionista de l'Atlético de Madrid, sinó que és aquest fons d'inversió que es diu Apolo. Sí. Senyor...
8: La sala Apolo?
7: No, la sala Apolo no. Apolo no sé què.
1: Sí, una empresa, un fons d'inversió que es diu Apolo.
7: I aquest seria... Però clar, el fons d'inversió, com tots els fons d'inversió, posen a un CEO, a un manager, i és el que marca el camí. Qui seria el manager actual de l'Atlético de Madrid? Cerezo?
1: No, Cerezo segur que no.
2: ¿Cómo que no?
9: Cerezo parla i ja està, no pinta alguna
7: importància. Doncs aleshores hauríem d'anar a buscar qui és el CEO, qui és el que ha col·locat aquest fons d'inversió perquè mani.
9: És una mica Mateu Alemany, eh? És Mateu Alemany.
7: Doncs aleshores és Mateu Alemany.
8: Què?
7: Però Mateu Alemany, recordem, com va sortir Mateu Alemany del Barça?
8: Malament.
0: Malament. Vale, Mateu Alemany, la història va ser que tenia una proposta de l'Aston Villa, va demanar permís per sortir, el Barça ho va arreglar tot, ja en els pensaments de la porta estava Deco, i en l'últim moment, doncs la proposta no li va agradar ni la ciutat.

0: Danny Ray va decidir quedar-se, i aquí doncs, la porta ja tenia pensat col·locar a Deco, li van oferir una figura més institucional com de portaveu, Mateu va dir que no i va marxar, i ja està. Però té una bona relació amb força gent del club, eh?
1: Vull dir, però amb
0: que
1: la no porta...
0: És... No és dolenta. Amb la porta no és...
2: Bueno, pues, no sort n'hi ha, pues, perquè imagina't.
1: Exacte.
2: És que clar, si arriba a ser dolenta, que ens envia un dron russo? No, al mig no del Camp Nou, ara no, que està mig fet.
0: No tenen una mala relació.
3: És que tinc la sensació que l'Atlètic de Madrid busca com una rivalitat amb el Barça que no existeix. Vull dir, o sigui, crec que tenen ganes, una mica populisme, d'enamistar-se amb el Barça. Dir, mira, aquí somos fuertes y no vamos a ceder ante este Barça que nos quiere fichar jugadores. Vull recordar que l'Atlètic de Madrid ha tingut el Kun Agüero, ha tingut Falcao, ha tingut Griezmann, i sempre els ha venut. O sigui, que no em venguin ara, no, és que nosaltres no vendemos. Tota la vida han venut els seus grans si cracs i sempre ho faran.
1: Clar, ens van vendre Griezmann
2: i el Puma Abuelo.
1: I ens van vendre la Pepa del Raturán, que allò va ser, mai m'he dit, un atracament, perquè hi va venir amb pistola i tot, perquè el Raturán tenia pistola.
4: Que ara és un gran entrenador, Ara és un gran entrenador, contra tot pronòstic. Mira, jo volia dir una cosa, perquè diuen aquí a l'últim tuit, que és el més ridícul de tots, que ells mai farien una cosa així, etc. Vull recordar que quan Julián Álvarez va fitxar per l'Atlético de Madrid, es va explicar, entre riures, que Simeone el trucava tant quan era jugador del Manchester City que el propi Julián li va haver de dir al fill de Simeone, a Juliano, amb qui estaven concentrats junts amb la selecció olímpica argentina, li va haver de dir, oye, dile a tu padre que me deje de llamar que sí, que voy a fichar por el Atlético de Madrid. Això es va explicar després, entre somriures, i mira, Simeone, que insistent, com quan vol un jugador va per ell. Bé, doncs aquell jugador tenia contracte en el Manchester City i Simeone li va fregir el telèfon per trucar-lo.
2: Pues què estem fent aquí? Home, agafem una tarifa plana i anem trucant fins que es canviïn de telèfon o vinguin.
1: Sí, no depèn d'ell, depèn de l'Atlético de Madrid. A veure. Que,
5: en qualsevol moment, cas, una pujeta.
1: Jaume,
3: no, només dic que parlin de Valores i de Negreira, un club que ha tingut com a president a Jesús Gil, home, és que...
1: Si sisplau. Però vamos a ver,
6: Merced, vamos a hablar de actualidad. Si por 100 millones... ¿queréis que os vendamos a Julián? Mira, os
3: pero
6: mandamos...
3: Pero que usted estaba con Jesús Gil. No me hable de Valores, hombre, por
6: un
3: favor.
6: Un calcetín o mandamos directamente un traje de Spiderman de Amazon.
1: Que, per ser, recomano, si un dia podeu, a la plataforma Movistar, crec que és Movistar, el pionero.
6: Boníssim.
1: On es veu la història de l'Atlètic de Madrid i es veu el paper de Cerezo.
6: Clar, ja estava jo por ahí.
1: Sí.
6: Haciendo
1: que
6: películas.
1: Fa el paper de gàngster... com Jesús Gil.
2: És brutal.
1: O sigui, enganyen a l'Estat perquè l'Atlético de Madrid se n'anava a segona, s'inventen tot un seguit, un rescat i una inversió que no la tenen, i els que se la inventen són Jesús Gil i
3: parlen de Valores.
5: Capítols, crec que és HBO, però són quatre capítols, és espectacular.
3: Sí, és brutal.
1: Jo la vaig veure a través de Movistar, potser és HBO, sí.
7: Bueno. Per cert, el Javi o el Jaume que deien qui mana a l'Atlètic de Madrid ara mateix, la composició del Consell d'Administració encara situa a Enrique Cerezo com a president i a Gil Marín com a conseller delegat. I un dels, m'ha sorprès, del Consell d'Administració és David Villa.
2: Un altre traïdor.
5: I qui va guanyar la Lliga amb l'Atlètic de Madrid. El Barça, ja m'ho he explicat, l'oferta que fa per Julián, si encara es pot fer una oferta després de tot el que hem vist, són 100 milions, ni un amunt ni un avall, i a partir d'aquí a parlar, però ja veurem què
0: però
5: passa.
0: Però es podria arribar fins als 120 si fos necessari.
5: Ah, exacte, i veurem si amb algun intercanvi...
2: Però no digueu que després ens ho demanem.
3: Però després d'això jo descartaria el fitxatge, no ho sé, és que a mi em semblaria molt estrany.
4: Al revés, jo aniria amb més força. Tu imagina't que acabes fitxant a Julián Álvarez, com diu l'Aneix, el mosaic del dia del Barça Atlético de Madrid han de ser aquests tuits.
5: Atenció, perquè posem un altre nom sobre la taula, que semblava que perdia força, però ara en guanya. Bernardo Silva. Mitjans portuguesos ja afirmen que hauria hagut un acord perquè Bernardo Silva fitxi pel Barça fins al 2028. De fet, hem recuperat unes paraules de Jordi Basté, molt connectat amb el City, que parlava sobre Bernardo Silva, i de seguida un tuit que acaba de fer fa una hora.
8: No m'he pogut estar. He vist un moment a Bernardo Silva.
1: Què?
8: I li he dit, oye...
7: Sí, tio, no te l'has portat.
8: Piso, si quiero, te busco piso, si quieres. Jo crec... Mira, no sé, tinc una sensació... No sé.
1: Això al tio li agradaria venir, no?
7: Home, és que lliu... Bueno,
1: que t'ha deixat d'entrar a veure
8: que ve, o què? No, com que al tio li agradaria venir?
7: Home, segur.
8: Si vol venir, ja t'ho dic jo. Vol venir.
5: El va veure a la rua i després a la festa, i fa una hora Jordi Basté ha publicat un tuit dient Bernardo Silva tancat, entre parèntesis, gairebé del tot,
2: on s'ha tancat?
5: Serà blaugrana. Flick és l'únic que havia de manifestar-se. Entenc que si la cosa s'acosta és que el Flick haurà donat l'okay. Com veieu aquesta possible incorporació a Bernardo Silva?
0: A veure, a mi és un jugador que m'agrada molt, internacional, 31 anys, en farà 32 ara el mes d'agost. Flick parlava de lideratges, de futbolistes veterans que equilibrin una mica aquesta plantilla, d'això Bernardo Silva en sabia una bona estona. pot jugar en diverses posicions, al mig del camp, a la mitja punta, a la base de la jugada, fins i tot pot fer de Lamin si hi ha alguna urgència. A mi em semblaria un bon jugador sempre i quan sigui l'última operació que tanques i sempre i quan no suposi un problema per la resta. I és veritat que ara ja entro en territori Marcet, que entrem en un debat interessant. A mi no m'agradaria que Bernardo Silva arribés al Barça per substituir Fermins, Danis Olmos, Gavis... No m'agradaria. I és veritat que és una posició que aquí se solaparia i que al mig centre del Barça crec que ha de ser de Pedri i de la Masia. I aquí sí que hi ha moltes peces al mig centre del Barça, però si ve a sumar, a liderar i a portar veterania i intel·ligència futbolística, a mi...
3: T'ho compro, Anaïs, però jo no discutiré la qualitat de Bernardo Silva, perquè és un gran jugador, però Gundogan també era molt bon jugador, Pjanic també havia estat un gran jugador. Aquest perfil de jugador que arriba allò amb 32, 33 anys, a mi no em convenç. A mi sincerament no em convenç.
0: I ve lliure, important.
3: És veritat que ve lliure i no pagues, perquè, per exemple, amb Pjanic va ser una operació raríssima, amb Gundogan també va venir lliure. Jo, sincerament, aquest perfil de... No, és que pot jugar una mica de tot, complementarà... A mi no em convenç, però jo crec que Bernardo Silva fa 3 anys, perfecte. Ara, per mi, és una mica massa tard, però vaja, insisteixo, quan arribi i es posi la samarreta del Barça, doncs aniré i l'aplaudiré. Però...
1: Per Jaume Marcet portem 2 de 2. Dos pepes, una...
3: No, jo no dic que sigui una pepa, és un molt bon jugador. No,
1: però t'entenc perfecte, perquè ara hi haurà un altre jugador de mig del camp... i hauràs de fer una tria d'aquí...
3: Però és que després fitxarem un central, després direm que el lateral esquerre, i ja estarem com en les èpoques de Griezmann, sí. De Dembélé, de Coutinho, de dir, escolta'm, és que potser no sabem ser rics. Ens va millor quan som pobres i quan llavors utilitzem més el que tenim a casa.
7: Però Jaume,
3: començo a pensar-ho,
7: Vosaltres creieu que el Barça ha anat sobrat de qualitat aquesta temporada?
4: És que jo discrepo que Bernardo Silva solapi rols o tipus de futbolistes que ja tens. És a dir, sí, hi ha molts jugadors que juguen al mig camp, però per la naturalesa futbolística de cadascun d'ells, no n'hi ha cap que sigui com Bernardo Silva. És a dir, per mi, no n'hi ha cap que parli el mateix idioma, exactament el mateix idioma futbolístic que Pedri. No n'hi ha cap. Frenkie de Jong...
3: Els tenim a la Masia.
4: Ja aniran pujant i els donarem oportunitats.
3: Però si tenim 25 migcampistes, no els donarem oportunitats.
4: T'han faltat jugadors d'aquest nivell i t'han faltat jugadors d'aquesta edat...
3: Jo et dic el nom i apunta't al Pedro Rodríguez, jugador del juvenil del Barça. És un jugadoràs. Vull dir, si fitxem Bernardo Silva, li donarem aquesta oportunitat o li passarà...
4: Li acabarem donant. Potser no li donarem la temporada que ve o li donarem a comptagotes, però és que el Barça necessita jugar així.
0: Si tu vols competir per Champions, arriba un moment en el que necessites futbolistes amb aquesta...
4: Sí, però és que el Barça ha de fer sorties importants.
3: Amb aquesta mentalitat, ni Casadó, ni Bernal, ni Fermín, ni Cubarsí, tots aquests estarien al Barça bé, amb aquesta mateixa mentalitat.
4: Que Bernardo ha d'entrar i hi ha d'haver sortides importants. Quan parlàvem de Rafinha, perquè estàvem parlant del cas d'Anthony Gordon, quan parlem de Bernardo, jo penso que també hauríem de parlar de Frenkie de Jong, és a dir, hi ha jugadors...
3: Aquí t'ho compro. Si se'n va Frenkie de Jong, t'ho compro. Ara, és que tindrem els dos.
4: Que tenen cartell, pels que podries treure diners, i que probablement no siguin millors en aquella posició que en aquest
3: cas. Una pregunta. No, és que no parlen el mateix idioma que Pedri. Llavors, si Frenkie no parla el mateix idioma que Pedri, què fa el Barça?
4: Aquesta és una pregunta que també em faig jo fa 7 anys. Clar.
5: Sabeu qui parla el mateix idioma que Pedri? I atenció, perquè Jaume no vol. Gordon no gaire, Bernardo no gaire. Ebrima, ton cara.
3: Ara t'escolta.
6: És un xiste.
3: No, és que... A veure, ara la selecció espanyola sub-17 està jugant l'europeu i el millor jugador està sent Ebrima, ton cara. Tenim migcampistes del Barça, ja ho he dit sempre... Hauríem de posar els estatuts que no podem fitxar de fora perquè els tenim boníssims a casa. Vull dir, aquest és un exemple més i no és l'únic. Vull dir, tenim uns migcampistes al·lucinants. Llavors, jo insisteixo, si haguéssim tingut calés, ni Casadó, ni Bernal, ni Fermín, ni tots els que estan sortint haguessin esclatat. I tenim boníssims a casa. Llavors, anem a buscar Bernardo Silva. Jo no dic que no sigui bon jugador, però no és el perfil que necessitem. Necessitem aquests jugadors. Ebrima, ton cara, que dius tu. Sí. És un fenomen, és un jugador de 16 anys.
6: Bueno, ara tu cara...
9: A ver,
1: Cerezo, ya ha hecho dos veces el chiste.
6: Mira,
1: ya,
6: o sea, vamos a hacer un tuit diciendo me suena tu cara y es de jugador con la camiseta del Atleti.
9: Buenísimo.
5: Ahí va. Mira,
3: el Atleti tiene muy buena cantera y tenéis un entrenador, el Cholo Simeone, que hasta que no tienen 28 años no les da oportunidades.
6: Porque
3: y fíjate
6: lo quiere
3: que,
6: con pelo.
3: Fíjate que en los últimos partidos...
6: Martita, que donde hay pelo hay alegría.
10: Ahí va, oiga, no me...
0: aquí.
3: En los últimos partidos, porque teníais que dar descanso a los jugadores, empezaron a salir jugadores y se demostraron que són buenos. Doncs això ens ha de fer pensar. És que, perquè, si no, tanquem la masia. Vull dir, si hem de començar una altra vegada a fitxar 7 jugadors cada temporada, doncs no sé per què tenim el millor futbol base del món. És que tenim el millor futbol base del món, doncs jo crec que has de fitxar un nou. Jo sóc el primer que porto aquí temps dient. Hem
1: Mercè,
3: de fitxar el millor.
1: Hem d'acabar.
5: Jaume, moltíssimes gràcies. Paraula de Jaume, gràcies. Hey, Muñoz, Anaïs, Martí, Ebrima, ton cara, recorda
1: bon
5: su nombre.
1: Bon cap de setmana. I escolta, això, la presentació
9: Escolta, de la pàgina de YouTube del Barça, han marxat, però milers d'oients, eh? 20.000...
7: En quant estem ara?
9: Ara hi ha 61.000, però és que hi ha hagut moments que hi havia 30.000 més que això. La gent marxa.
4: Serrells no greus, em diuen.
10: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: a la mida que hem deixat un globus penjant de l'estudi. Sí.
1: Però és que, clar, bueno, queda, fa molt cap de setmana,
2: vols,
1: això, no?
2: Vols que te'ls deixem? Va, els deixem.
1: Va,
2: demà
1: va,
2: el Cins al Bundó estarà distret.
1: Exacte,
2: al matí.
1: Demà
2: no?
1: Al matí.
2: Vinga,
1: però, sí, però aguantaran, no? Perquè
2: sí,
1: a vegades són d'aquells que,
2: no,
1: no que ja estan petits.
3: I n'hi ha un que ja s'ha escapat.
1: Ai,
3: que
1: sí, que està volant per aquí sobre l'estudi.
2: Sí, home, això demà la tertúlia del Bundó...
1: Ai, hola!
0: Ja s'ha patat.
3: Yeah. El primer.
1: Vinga.
3: I n'hi ha un grapat, eh?
2: Sí, sí. Si van patant tots, escolta, serà intens. O a la teva tertúlia.
1: Exacte, és a dir, amb la...
2: O a la del... Qui hi ha avui al vespre?
1: Què és això? Avui al vespre?
2: Mira, ara la Cailà amb un preservatiu.
4: Però què és això?
5: Escolta, és que té com una guarrindongada aquí dins, aquest globus.
2: Home, perquè n'hem posat Eli.
4: Està farcit.
5: Ah, és amb
1: Eli. Però això blanc...
4: L'Eli és blanc?
0: Això blanc és sospitós.
4: L'Eli és blanc, Toni?
2: Lo blanc.
6: Jo, en una festa infantil, també vaig fer servir... I els nens, a més, amb aquest globus.
2: Tu mateixa amb el globus.
0: Els tertulians.
1: Ostres, Marta.
2: Hola,
1: vinga, va, les 8 en punt, bon vespre.
7: Vamos con el tiempo.
8: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: A aquesta hora segueixen reunits els sindicats de mestres i professors amb la consellera Esther Niubó. L'objectiu, una vegada més, és intentar tancar un acord per aturar el cicle de vagues. Les claus per desencallar-ho tot plegat són més recursos per la inclusiva, millores salarials, a grans trets. Caldrà veure si finalment tenim fumata blanca o no. Un dia més tenim l'Eudald Martínez pendent d'aquestes converses i negociacions. La crisi del sector educatiu que es va intensificant ara que acaba el curs i que han pujat de cop i volta les temperatures. De fet, una de les denúncies també dels docents i de les famílies és que moltes de les aules de les escoles no estan climatitzades. Per visibilitzar-ho, un grup de professors han creat una pàgina web per recollir la temperatura dins les aules a temps real. I atenció, perquè el rècord d'aquesta tarda s'ha registrat a l'Institut Pius Font i Quer de Manresa, on en una de les aules s'ha arribat als 39,4 graus. Martí Oliveres, avui la temperatura, com dèiem, ha fregat els 40 graus a les Terres de l'Ebre, cosa que no havia passat mai fins ara a Catalunya durant el mes de maig.
1: Sí, el termòmetre encara s'ha disparat més que ahir i ha arribat als 39,5 a Vinebre. D'aquesta manera, avui ha estat el dia més calorós de maig des que hi ha registres a Catalunya, superant en un grau el rècord del maig del 2022. Durant el cap de setmana la calor començarà a fluixar i la setmana que ve la temperatura s'anirà normalitzant una mica. I com a novetat, compta amb les tempestes de tarda aquest cap de setmana al nord del país, perquè poden ser fortes i anar acompanyades de calamarsa o pedra, com ja ha passat avui, sobretot al Berguedà i la Cerdanya.
0: A aquesta hora que també tenim un ull posat al municipi de Santa Susana, al Maresme, ja que s'hi celebra un festival de música vinculat a l'extrema dreta. Entre els grups que hi actuen n'hi ha d'obertament neonazis. Malgrat la polèmica, l'Ajuntament diu que no hi pot fer res perquè es tracta d'un acte privat. I un dels noms del dia, altra vegada, torna a ser Jonathan Andic, aquesta vegada, però, per l'entrevista duríssima que ha fet aquest matí al Món a RAC1, la seva defensa. L'investigador de Método 3, Francisco Marco, ha acusat els Mossos d'inventar-se proves per assenyalar el seu client i condemnar-lo abans del judici.
2: Que hay un señor, mosso de escuadra, que se puede inventar pruebas, falsear otras pruebas y llevar a un señor, condenarlo de forma previa, socialmente, llevar a un señor esposado, una juez sustituta que le han estado comiendo la cabeza durante un año.
0: Mentrestant, la Moncloa i el PSOE segueixen alimentant l'argument que hi ha tota una trama orquestrada per enfonsar el govern espanyol de Pedro Sánchez. Acusen el PP i els pseudomitjans finançats pels Populars i Vox d'estar-hi al darrere. I tot plegat en aquest divendres que hem sabut que després de recuperar sèries com Bola de Drac o El doctor Slum en català, la plataforma 3CAT recupera també el personatge mític del Doraemon. Serà a partir del dilluns 15 de juny quan es publicaran 200 capítols de la sèrie. Ara mateix són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Un dia més estem pendents d'una nova reunió per posar fi al conflicte educatiu. La història repeteix una vegada més avui amb una jornada maratoniana. El Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors continuen reunits a aquesta hora a la conselleria per quart dia consecutiu. Avui fa més de 9 hores que duren les converses.
4: Després de la trencadissa d'ahir en les negociacions i que els sindicats s'hagin passat la nit tancats a la conselleria, us ho explicàvem ahir en directe al 9-C, les dues parts han reprès les converses aquest matí i aquest cop sembla que l'acord podria estar més a prop. El departament ofereix 50 euros més que ahir. Això, tot i que un dels sindicats minoritaris, la CGT, ha abandonat la taula en els últims minuts i es despenja de la negociació.
0: Doncs busquem l'última hora, anem en directe al Departament d'Educació. Eudald Martínez, bon vespre.
5: Bon vespre, sí, jornada maratoniana un altre cop. Les reunions han començat a les 11 del matí. Primer han durat fins a 1:15, quan s'ha fet un recés que en teoria havia de ser de 2 hores, però que s'ha acabat allargant 5 hores. Ara bé, en aquesta estona no és que no hi hagi hagut negociacions, sinó el que ha passat és que hi ha hagut un seguit de converses de manera més informal, individualitzades. És a dir, el departament s'ha anat reunint amb cadascun dels sindicats per mirar d'acostar posicions i finalment la mesa s'ha tornat a reunir a les 7 de la tarda, és a dir, ja fa una hora. Fins ara no en sabíem gaire detalls d'aquesta proposta nova del departament, però com que la CGT, com apuntava, s'ha aixecat, ja ens ha explicat que la proposta del departament passa per incrementar 50 euros més al nou complement que s'ha creat i que, per tant, la proposta total d'increment salarial acabarien sent uns 450 euros, una mica menys. Aquesta, per tant, seria la informació que ens ha donat la CGT, veurem si s'acaba confirmant. En tot cas, no sabem encara altres detalls d'aquesta proposta, què inclou i què no. Tot i això, aquest matí, la consellera Esther Niubó seguia defensant que la proposta del departament és bona i ho deia en una entrevista a TV3, mentre que la portaveu d'USTEC, que Iolanda Segura, amenaçava amb noves vagues.
3: Miri, això dependrà d'ells. La proposta és clara. Jo crec que no podem ser més transparents. La proposta és aquesta, és concreta. La voluntat política d'arribar a acords, més predisposició que aquest govern, em penso que no el trobaran en altres.
6: No descartem sortir d'aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà del que ja tenim a sobre la taula. Per tant, esperem que avui la senyora consellera vingui amb voluntat negociadora.
5: De fet, segons ha pogut saber RAC1, USTEC ja ha fet una convocatòria preventiva de vaga coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. El motiu és que s'ha de fer amb 10 dies d'antelació i, per tant, ho havia de fer en marge si realment volia fer mobilitzacions aquells dies. Veurem què acaba passant en aquesta reunió.
0: Com deia Maudal, en aquests últims minuts, un dels sindicats minoritaris, la CGT, s'ha aixecat de la taula de negociació i demana obertament votar no a l'acord que s'assoleixi. És això el que han explicat, oi?
5: Sí, exacte. Hem de tenir en compte que aquesta reunió hi ha USTEC i professors de secundària, també la CGT, els tres sindicats que convocaven vagues i que estan en aquesta mesa sectorial, i també Comissions Obreres i la UGT, els dos sindicats que van signar l'acord del març. Doncs la CGT, que és el quart amb més força de tots aquests, s'ha aixecat de la taula, com també ho han fet l'intersindical i la cosa. En aquest cas, però, no tenen prou representació per ser aquí a les meses, sí que hi eren com a convidats, per dir-ho així. La CGT es queixa que el departament no ha acceptat cap de les seves propostes, que eren, per exemple, una reducció de ràtios a primer de primària pel curs 27-28, que no hi hagués cap tancament de línies públiques fins al 2029, o també avançar cap un calendari per internalitzar les vetlladores. La CGT destaca que en aquesta nova proposta del departament que ha fet avui no inclou cap d'aquestes demandes seves i que, per tant, no volen seguir la negociació. Ho explicava Laura Gené, la seva portaveu.
7: No podem seguir amb aquestes negociacions perquè de seguir amb elles no estaríem sent honestes, perquè estaríem seguint unes negociacions que sabem que com a sindicat no acabaríem signant de cap de les maneres.
5: I com deies, en cas que hi hagi una consulta, en cas que finalment s'arribi un acord, la CGT optaria per animar a votar que no. Ara, les reunions continuen i en cas que hi hagi una mena de preacord avui seria, de moment, amb els sindicats USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres, la UGT i el govern. De veritat, no seria del tot unitari. Recordem, però, que la CGT és el quart sindicat amb més força.
0: Eudald, com et diem cada dia, qualsevol última hora, òbviament, línies obertes aquí al 9C. Fins ara.
5: Perfecte, fins ara.
0: I en paral·lel a les negociacions, avui també han continuat les vagues de mestres després de l'aturada nacional de dimecres, en què es van tallar carreteres aquest matí els docents del Penedès i el Baix Llobregat han optat per bloquejar Montserrat. La Maria Groga s'ha apoderat del monestir, han tallat el cremallera, l'aeri i durant una estona l'accés a la basílica a l'hora de més afluència de turistes. Ho ha seguit el Jordi Claret.
8: L'excursió a Montserrat ha començat a primera hora del matí amb centenars de professors que han pujat al monestir a peu, amb cotxe, amb bicicleta i fins i tot alguns també escalant. Un cop a dalt, a mig matí, han bloquejat el cremallera i l'aeri, dos dels principals accessos a la basílica, i cap a les 12 els mestres tampoc deixaven passar ningú per veure la Moreneta. Això ha deixat amb un pam de nas als turistes que volien visitar el monestir, que a ple sol alguns han marxat empipats i d'altres s'han hagut d'esperar una bona estona per poder entrar a la basílica. Un dels portaveus d'USTEC, Oriol Francesc, no descartava tornar a fer accions a Montserrat.
9: No se'ns escapa que en uns dies vindrà el Papa. I aquest és un avís pel govern. El sistema, el conjunt de treballadores del món educatiu estem mobilitzats i no ens aturarem. No ens aturarem fins a aconseguir un acord que respongui a les demandes dels col·lectius.
8: Picades d'ullet aquesta visita del Papa, que s'han anat veient durant el matí amb el cant del Virolai, i pregàries a la Moreneta en forma de cartell per demanar desbloquejar les negociacions a Barcelona.
0: Tot aquest conflicte arriba a la recta final del curs escolar i a batxillerat, amb els últims preparatius abans de la selectivitat. Aquest any faran la prova a vora de 46.000 alumnes d'aquí a més o menys dues setmanes. És la xifra més alta de la història. La gran novetat és que tots els tribunals tindran un detector d'aparells electrònics per posar-lo a l'aula que vulguin. L'objectiu és que cap alumne pugui fer trampes amb el telèfon o el rellotge intel·ligent. Joel Penya.
10: El 9, 10 i 11 de juny, els alumnes que volen anar a la universitat tenen la selectivitat. A Catalunya hi ha 223 tribunals i tots ells tindran un dispositiu de detecció d'aparells electrònics. Si enxampen un estudiant fent trampes, li posaran un 0, el faran fora de l'aula i si la comissió organitzadora de l'ESPAU considera així, poden fins i tot anul·lar-li tota la selectivitat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, diu que aquesta eina busca la igualtat de condicions a l'hora d'afrontar l'examen.
11: I el que volem simplement és fer un testeig, una prova pilot, que s'està realitzant, com deia, amb altres comunitats autònomes, i creiem que és una molt bona mesura perquè els estudiants puguin realitzar la prova amb tranquil·litat i sobretot amb totes les garanties de que no hi ha alumnes que tinguin cap avantatge a l'hora de realitzar les proves.
10: Pel que fa als inscrits, 35.000 són alumnes que aquest juny acaben el batxillerat. També n'hi ha prop de 6.000 que venen de cursar un grau superior i 5.000 més de matrícula lliure. Tots ells sabran els resultats el dia de la revetlla de Sant Joan.
0: Per cert, que una altra de les crítiques que fan els professors és haver de treballar dins l'escola amb temperatures molt elevades en episodis de calor com el que ara vivim. Familiars i docents denuncien que encara hi ha moltes aules que no estan climatitzades. Per visibilitzar-ho, un grup de professors ha creat una pàgina web per recollir la temperatura dins les aules a temps real. Es diuen aules que cremen.
4: La plataforma registra les dades gràcies a uns dispositius que han instal·lat a les classes. Això dibuixa un mapa amb els termòmetres arreu de Catalunya. N'ha parlat al Versió RAC1 el mestre i un dels impulsors d'Aules que cremen, Aleix Vidal.
12: Que té més valor és l'estadística, el poder consultar l'escola del teu fill a veure com està patint. Una de les coses que ens estem trobant aquests dies és que la gent se n'està adonant que el que diuen els nens a l'escola no és humà. Els nens i els professors, que aquí té el hàndicap de la qüestió, és que nosaltres, per defensar el benestar dels nostres alumnes, hem d'anar a buscar una legislació de defensa del treballador, perquè els nens no els empara cap tipus de llei.
4: De fet, amb el rècord d'aquesta tarda, l'aplicació ha registrat que a l'Institut Pius Font i Quer de Manresa, avui una de les aules ha arribat als 39,4 graus. També ha explicat la seva experiència el director d'un institut de Llançà, Sergi Matarín, denuncia que hi ha criatures que ho passen molt malament amb les altes temperatures.
13: Ahir vam tenir algun sagnat de nas, malestars, professorat també, no només mainada, és a dir, el professorat també ho està passant malament. I amb això també vull dir que no som pas l'institut que ha tingut la temperatura més alta de Catalunya,
4: Matarín diu que instal·lar ventiladors no soluciona la situació.
0: Una calorada tan intensa que ha batut tots els rècords en un mes de maig a Catalunya, tant de dia com de nit. Aquesta tarda s'han fregat els 40 graus a Vinebre, a les Terres de l'Ebre, un valor que no s'havia vist mai fins ara a casa nostra en aquesta època de l'any. La calor també ha deixat registres inèdits en hores nocturnes amb temperatures mínimes de 28 graus a l'Alt Empordà i més de 25 graus a Barcelona. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
1: Bon vespre.
0: El dia d'avui torna a passar la història del clima a casa nostra.
1: Sí, semblava que no podia ser. Ahir es van batre rècords a moltes estacions, fins i tot més que centenàries, en el cas de l'Observatori de l'Ebre, però sens dubte avui ens fixem amb la dada que crida més l'atenció, pràcticament 40 graus al maig, 40 graus, 39,5 per ser exactes, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, això és a la vall d'aquest riu de l'Ebre, on s'enfila molt tradicionalment la temperatura i avui s'ha desbocat aquest termòmetre, com dèiem, a prop dels 40 graus, no s'havia vist mai a Catalunya, amb registres fins i tot que arriben a més de 100, 125 anys en alguns casos, o sigui que és la temperatura més alta aquesta època de l'any, és un dia que passa la història de la climatologia del nostre país, però és que ahir també ja es van batre rècords a l'Observatori de l'Ebre amb 37 graus i mig, amb dades des del 1920, també a Lleida, com a mínim en els últims 86 anys, mai un dia de maig havia fet tanta calor amb més de 37 graus. Girona ciutat també 37 graus. I avui s'hi afegeixen el Priorat Margalef, rècord des del 1996, amb gairebé 37 graus, i Ascó, a la Ribera d'Ebre, molt a prop del rècord aquest absolut de Vinebre, amb pràcticament 38 graus, rècord des del 1998. Com deies també, de nit ha fet molta calor i han arribat les primeres nits tropicals a punts de la Catalunya central com el Lluçanès. Per exemple, a Lluçà, 20 graus de mínima, primera nit tropical al maig en aquest altiplà de la Catalunya central. També a la Garriga, una temperatura mínima per sobre dels 21 graus durant la nit passada, la més alta al maig com a mínim des del 1997, tot i que creiem que no hi ha precedents durant el segle passat. Per tant, una calor extrema, podem considerar-la extrema, que fins i tot molts dies d'estiu no hem tingut a casa nostra.
0: Ara ja deixem enrere aquest pic de calor, o què ha de passar aquest cap de setmana, propers dies?
1: Sí, ha de començar a baixar, però clar, venim de tan amunt que la temperatura sí que anirà baixant, no es normalitzarà encara, continuarem molt per sobre, i el que ho notaran sobretot seran els termòmetres. Les persones ho notaran sobretot doncs, a l'interior del Pirineu, que d'aquests més de 35 passarem al voltant de 33, 32 en molts casos, a la costa ja per sota dels 30 graus, però pot augmentar la humitat arran de mar, i aquí notaríem més sensació sensació d'aixafogó. Per tant, sí, hem passat ja aquest pic entre ahir i avui, començarem a baixar el cap de setmana i es consolida aquesta baixada la setmana que ve. Però tampoc cridem victòria perquè sembla que a partir de dijous i divendres que ve la temperatura tornaria a tirar cap amunt. No arribant a aquests nivells, però la calor continuarà amb nosaltres.
0: I després de tanta calor, atenció perquè tornen les tempestes, també.
1: Sí, les hem seguit aquesta tarda perquè ja han començat a descarregar amb força el Pirineu, Prepirineu, sobretot cap al Berguedà, una tempesta forta a prop de Vià, l'Espunyola, Casserres, aquesta zona propera a Berga, també a Berga ha plogut i estones ho feia amb ganes, fins a més de 20 litres per metre quadrat, per exemple, a Gósol, també al Berguedà, a Vià, ja 15 litres per metre quadrat de fa poca estona a la capital de la Cerdanya, Puigcerdà. Per tant, atenció, perquè aquestes tempestes seran protagonistes les properes tardes. O sigui que cap de setmana amb matins tranquils, amb sol, però les tardes, compte si sou a l'aire lliure en aquestes comarques del nord del país, perquè les tempestes poden ser fortes i anar acompanyades de calamarsa o pedra, i més després de tanta calor.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per cert que Barcelona duplicarà aquest estiu els espais de la ciutat amb jocs d'aigua per refrescar-se. En total n'hi haurà 18 repartits en diferents punts per combatre la calor. També s'ampliaran els horaris d'aquestes atraccions de 10 del matí a 8 del vespre. És una de les mesures del Pla Calor que posa en marxa l'Ajuntament i que estarà activa de juny a setembre.
4: Els jocs d'aigua s'obriran els propers dies i permetran als nens refrescar-se de manera gratuïta en un entorn lúdic. Barcelona ja disposava de 9 jocs d'aquesta mena i ara dobla l'oferta, ho explica la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet.
14: Aquesta ja és perquè, a part de que serveix perquè la canalla refresqui, doncs també fomenta l'activitat física i genera vida al barri. Ho vam veure l'any passat quan van posar en marxa uns jocs d'aigua a la plaça del Maresme, que va generar una molt bona acollida en tota la canalla del barri i, sobretot, també amb la voluntat d'apropar-los allà on no n'hi havia.
4: Els nous espais s'ubicaran als entorns de la plaça Carme Simó, a l'avinguda Mistral, a la plaça Joan Pelegrí, als jardins de Justa Freire i al parc Joan Reventós, entre d'altres.
0: Passen 3 minuts d'un quart de nou, és una de les notícies del dia. La defensa de Jonathan Andy, que acusa els Mossos d'inventar-se proves per assenyalar el seu client i condemnar-lo abans del judici. És una duríssima entrevista avui al Món RAC1 de l'investigador de Método 3, Francisco Marco, que ha denunciat una cacera per tots els mitjans. Creu que és fruit de l'obsessió del policia que lidera el cas.
2: Que hay un señor, Mosso de Escuadra, que se puede inventar pruebas, como lo de Quito que les acabo de decir, falsear otras pruebas y llevar a un señor, condenarlo de forma previa, socialmente, y llevar a un señor esposado a una juez sustituta que le han estado comiendo la cabeza durante un año y encima se inventan pruebas.
0: Segons Marco, falta rigor en la investigació i demana que Afers Interns obri un expedient a l'investigador. Benet Íñigo.
15: Seguint la màxima que la millor defensa és un bon atac, Francisco Marco ha volgut desacreditar tota la causa atacant el principal responsable, un sergent. No només ha qüestionat que sigui un bon policia, l'ha acusat de falsificar proves per intentar lluir.
2: Jonathan Andy no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este salgo en crims.
15: De fet, convida els seus superiors a estirar-li les orelles.
2: Es una caza al hombre. Que ese mozo de escuadra tiene que acabar siendo investigado por asuntos internos de los mozos de escuadra, pero no porque yo lo diga, es que ya deberían estar.
15: I també creu que ha manipulat la jutgessa de Martorell, que deixa com un zero a l'esquerra.
2: Una senyora con muy poca experiencia judicial y que le viene un mozo y que le dice, es culpable. Yo, si soy juez y joven o sustituta, yo también me lo creo. Perquè el que sabe és ell.
15: El mateix Marco ha reconegut que la defensa vol combatre els mitjans el relat sobre un Jonathan Andic culpable que creuen que ha calat fins ara.
0: Més enllà de carregar contra els responsables de la investigació, Marco també ha entrat amb detall del recurs que han presentat al jutjat i atribueix la caiguda d'Isaac Andic a Montserrat a un problema d'artrosi, Benet.
15: Sí, la tesi de la defensa, que no va ser una empenta, sinó una caiguda fruit dels problemes de genolls de la víctima. Segons Marco, informes mèdics avalen artrosi, tenen pericials molt sofisticades que justifiquen les lesions i, per arrodonir-ho, les imatges d'una caiguda de 10 mesos abans, que això sí, diu que Jonathan Andic no volia difondre.
2: Te están haciendo culpable. Hay que sacar estas imágenes. No, muestra la debilidad de mi padre. Yo no quiero. Estamos hablando de este tipo de personas que no quieren mostrar la debilidad de este señor ni para salvarse. Oigan, no.
15: També critica que es defineixi una mala relació entre pare i fill basant-se en un testimoni.
2: Pero a ver, pedazo de lo que sea, que si tienes a uno de 10, no puedes decir que se llevaba mal di Uno de 10 dice que se va mal, los otros no.
15: Tot i que els Mossos no només es basen en els testimonis, també ha ensenyat un document amb les trucades que hauria fet Jonathan Andic des de Quito, que, segons ell, desautoritza les conclusions dels Mossos.
0: Doncs bé, sobre el paper de la defensa de Jonathan Andic i l'entrevista d'avui al Món RAC1, avui l'hem preguntat al periodista del diari Ponès, Oriol Soler, què en pensa?
16: L'aparició de Francisco Marco avui al Món RAC1 ha estat el contrari de la discreció que, segons tots els manuals, hauria de caracteritzar un detectiu. Menysprear una jutgessa pel fet de ser substituta no sembla la millor idea per afrontar el que queda d'instrucció del cas. Per cert, Marco hauria dit el mateix si el jutge fos un home. Els punts dèbils de la investigació dels Mossos, que n'hi ha, ja havien estat posats de manifest on toca, en un recurs, per part de l'advocat de Jonathan Andic ahir. Restaurar la presumpció d'innocència d'Andic, tacada pels Mossos a l'haver permès la seva imatge entrant detingut al jutjat, és un objectiu noble. El convenciment en la innocència del seu client és justament el motiu que Marc adduït per explicar la seva contundència. Però ni en la investigació ni en periodisme la FI hauria de justificar els mitjans. De fet, hauria de ser al revés. Marc està acostumat a caminar sobre el fil de la navalla. La complexitat del cas Andic i el currículum de Método 3, marcat per actuacions polèmiques i amb connotacions polítiques com la gravació Alicia Sánchez Camacho i Victoria Álvarez de la Camarga, aconsellaria prudència. No ha estat el cas.
0: I aquesta hora l'actualitat ens porta a Santa Susanna, al Maresme, on des de fa una estona hi ha en marxa un festival de música carregat de polèmica. Es diu Chaos in the Sun i està vinculat a l'extrema dreta. De fet, entre els grups que hi actuen n'hi ha que es reconeixen obertament neonazis. L'Ajuntament diu que no hi pot fer res perquè es fa en una finca privada. Anem en directe, última hora, des de Santa Susanna. Cristina Salat, bon vespre.
17: Bon vespre. Concert de marxa a aquesta hora, aquesta finca Mas Alemany de Prats, una propietat privada on s'està celebrant per quart any aquest festival que reuneix grup i públic obertament d'extrema dreta. La tranquil·litat és màxima en un espai que es troba allunyat del nucli urbà de Santa Susanna, però amb força moviment de vehicles en tractar-se d'una zona d'urbanitzacions. Discreta també la presència policial, que tot i haver reforçat el dispositiu i fer-se conjuntament amb policia local, no se'n veu a aquesta hora en aquesta zona. Els assistents, la majoria, s'allotgen en hotels de l'Almaresme amb important presència a Calella, on aquesta passada nit dues persones assistents al Chaos in the Sun van protagonitzar una agressió mútua a la sortida d'un local del centre de Calella.
0: Gràcies, Cristina. I els Mossos han començat a desplegar un pla de xoc a l'Hospitalet de Llobregat per l'augment de robatoris, especialment robatoris amb violència al carrer. L'han batejat com a Pla Bastió i en el primer mes s'ha reduït un 10% aquesta mena de delictes. Més detalls, Benet.
15: L'últim any els robatoris havien crescut més d'un 6% a l'Hospitalet i la tendència fa més que dura. La intendenta Sònia Riu Soler explica que dos de cada tres robatoris amb violència els fan joves, alguns menors, amb pocs o cap antecedent.
18: Són autors joves, que hi ha una part que són menors, estem parlant aproximadament d'un 20%, i tenim alguns casos puntuals, en aquests cas són 4, que són menors inimputables. Aquests menors inimputables sí que necessiten un acompanyament especial per intentar, diguéssim, desescalar o neutralitzar aquesta activitat delictiva.
15: Per això és molt difícil identificar-los, no estan fitxats. Gairebé sempre l'objecte robat és el telèfon i fugen ràpid, la meitat en patinet. L'intendent Miquel Hueso explica que el nou pla busca tallar vies de fugida i enxampar-los infraganti.
19: Què fem aquí? Incorporar recursos que donin molta mobilitat als guies de Barcelona, que van amb moto, amb motocicleta, i també equips de fura, equips de paisà, que permetin la detecció i la interceptació d'aquest tipus de persones.
15: Un pla intensiu que sap a quins barris, quins dies i quines hores hi ha més delictes i focalitza en llocs com el centre, Pubilla Cases, Collblanc i Torrassa.

0: 5 minuts i 9:15. El govern espanyol apuja el to contra el PP i la judicatura espanyola. Avui són dos els ministres que han sortit en tromba per assegurar que l'objectiu que hi ha darrere tota la corrua judicial al voltant del PSOE és per derrocar Pedro Sánchez. El ministre Òscar Puente fins i tot hi posa tota la trama de pseudomitjans finançats per governs del PP i Vox.
1: Porque lo que vemos es invenciones, exageraciones, tergiversaciones, en el mejor de los casos, sensacionalismo. Rigor en la información ninguna. ¿Por qué no hay rigor en la información? ¿Por qué se cuentan cosas que simplemente con escarbar un poquito ya se ve que son falsas? Porque no hay un interés en que el ciudadano esté informado. Lo que hay es un interés por derribar a un gobierno. Y para derribar al gobierno vale absolutamente todo.
0: Això ho diu en un vídeo penjat a les xarxes socials. Per la seva banda, el ministre Arcadi Espanya insisteix que el PP ha d'explicar per què té informació privilegiada de tribunals i cossos policials.
2: No, yo lo que veo es al señor Feijóo adelantándose, haciendo anuncios de procedimientos. Yo creo que hay que preguntarle al señor Feijóo. Hay que preguntarle al señor Feijóo. Yo creo absolutamente, y el gobierno de España cree absolutamente, en la independencia y en el trabajo de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hay que preguntarle a otras personas, al Partido Popular, la utilización que hacen de determinada información.
0: El Partit Popular, però, diu que plantejar aquesta hipòtesi és una vergonya i ataca els fonaments de la democràcia. Per això exigeixen rectificacions. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
3: Sí, el que fa el PP és acusar el PSOE d'atacar l'estat de dret i avui és Isabel Díaz Ayuso qui respon tant Òscar Puente com Arcadi Espanya.
4: No es de recibo ese ataque constante, los golpes directos que cada día está soportando el Poder Judicial por parte del Ejecutivo y que no admite además que lo que se están juzgando son posibles casos de corrupción. No se está juzgando la democràcia ni poniendo en tela de juicio valores progresistas y todo lo que están utilizando como pretexto.
3: Junts li diu al PSOE que si té un problema amb els tribunals no es pot queixar perquè l'últim òrgan de govern dels jutges, el del CGPJ, el van pactar PSOE i PP. Míriam Nogueres aquest matí exigia eleccions a Sánchez i se'n reia que no doni explicacions de la corrupció fins per Sant Joan, declaracions a la televisió espanyola.
5: Nosotros solemos per Sant Joan quemar aquello que no es útil. En todo caso vendremos y escucharemos las explicaciones. Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos. Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie. No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque eleccions.
3: I es despenja més d'una hipotètica moció de censura del Partit Popular.
0: I una veu més que s'afegeix al debat sobre el cas judicial que afecta Zapatero. Artur Mas creu que va ser un error que Zapatero volgués comptabilitzar els seus negocis com a consultor i alhora ser mediador polític. Ho diu en un article al diari Ara. Mas assegura que no es pot ser interlocutor de negociacions delicades com, per exemple, les de Bèlgica i Suïssa, amb el president Puigdemont i dedicar-se a fer negocis. En aquest mateix article, Mas també diu que el que està passant ara amb Pedro Sánchez li recorda molt altres processos, com el moviment sobiranista, quan la policia, els estaments judicials i els poders mediàtics van anar a l'una per decapitar-lo. I enmig de tota aquesta crisi política i judicial, avui hi ha una nova entrega del CIS. Diu que si ara es fessin eleccions a l'Estat, el PSOE les guanyaria amb el 36% dels vots, 11 punts més que el PP. Ara bé, cal deixar clar que el baròmetre es va fer entre el 4 i el 18 de maig, per tant, no reflecteix les possibles conseqüències en l'opinió dels ciutadans del cas Zapatero ni en les últimes revelacions del sumari del cas Leire Díez. Anem cap a Madrid ara amb el Roger Percivà.
6: Uns efectes que, segons el CIS, serien mínims perquè el Partit Socialista només baixa dues dècimes respecte del sondeig del mes d'abril i amb un 36,2% dels vots seria la força més votada si ara es fessin eleccions. Els socialistes conserven una distància d'11,3 punts sobre el Partit Popular que, tot i un petit augment de 13 dècimes, quedaria en segona posició amb el 24,9% dels vots. Vox, que els últims dos sondejos arrossegava pèrdues, es recupera, puja un punt i mig i obtindria el 16,2% dels vots. La pujada de s'ha acabat la festa és més forta, passa de l'1,7% del mes d'abril al 2,4% ara el mes de maig. Junts es manté en el 0,8%, Esquerra baixa 3 dècimes i obtindria el 2,6% dels vots.
0: A banda de la intenció de vot, el CIS també pregunta per altres temes d'actualitat, com ara el concepte de prioritat nacional, pactada per PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó. Segons el baròmetre, el 45% dels espanyols hi està a favor, Roger.
6: Són 4 de cada 10 que veuen bé prioritzar els espanyols per davant dels immigrants en l'accés als serveis públics, en concret un 44,6%, però si sumem els que no hi estan d'acord o gens d'acord, aquest percentatge de persones contràries és del 52,2%. Entre les persones que coneixien aquests pactes a Extremadura i a l'Aragó, un 44% opina que respecta la Constitució i un 40% creu que vulnera el marc constitucional. Un 63% dels espanyols considera que la seva situació econòmica personal és bona o molt bona, un 20% la qualifica de dolenta o molt dolenta i pel que fa a la política internacional, un 65% rebutja les polítiques i les declaracions de Donald Trump en contra del govern espanyol.
0: I parlant de moviments preelectorals a Barcelona, Glòria Freixa també serà candidata a les primàries de Junts. Competirà contra l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo.
7: En un comunicat, la diputada al Parlament i secretària de la Mesa explica que es presenta a les primàries amb la voluntat d'integrar totes les sensibilitats de Junts i aposta per deixar enrere, diu, les polítiques heretades d'Ada Colau. A banda de Freixa, Martí i Calvo, els propers dies també podria anunciar la seva candidatura l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. Recordem que la setmana que ve s'activarà el procés de primàries a Junts. Si més d'un candidat aconsegueix els avals necessaris, la consulta interna serà el 21 de juny.
0: I encara a Barcelona, l'Ajuntament ha aprovat un nou pla d'usos de Ciutat Vella que regula els comerços per frenar l'obertura de nous salons d'ungles i botigues de carcasses o la venda de productes canàbics. La mesura ha tirat endavant gràcies als suports de Junts i l'abstenció del PP. En canvi, Esquerra i els comuns s'hi han girat, hi han girat l'esquena exigint mà dura també a les botigues de souvenirs a Giró.
8: El PSC defensa que el pla triplica el nombre d'activitats regulades de 55 a 180 i reforça restriccions quirúrgiques per frenar aquest tipus de negocis. Diuen que no aporten valor afegit. El regidor Albert Batlle i Damià Calvet de Junts defensen que és un pas endavant per poder ordenar el districte. En canvi, Jordi Rabassa dels Comuns i la republicana Elisenda Alemany ho veuen un pas insuficient.
9: Senyors de Comuns i senyors d'Esquerra Republicana, no enreguin. És un bon pla i, és per descomptat, és molt millor que el que vostès van aprovar.
10: Evitar les activitats que no volem, com fundes de mòbils i manicures, establiments sense valor afegit.
11: Els veïns de Ciutat Vella convivim cada setmana amb la notícia de la darrera botiga que tanca.
12: Aquest pla és veritat que ordena les activitats, però no qüestiona el model. Necessitem més consignes de maletes? Vostès saben la resposta. Aquest pla és un xurro.
8: Tot plegat en un ple marcat també per les protestes de treballadors municipals que estan en vaga, el personal de biblioteca, serveis socials, atenció a la ciutadania o escoles bressol, que amenacen també en mobilitzar-se coincidint amb la visita del Papa a Barcelona.
0: Passen 2 minuts a 2:15. Romania i l'OTAN opten per no pujar la tensió amb Rússia i no respondre militarment a l'incident d'aquesta matinada. Un dron rus ha impactat a la desena planta d'un edifici residencial a la ciutat de Galati, molt tocada a la frontera amb Ucraïna, i ha causat un petit incendi i 2 ferits lleus, entre ells un nen menor d'edat. Ara bé, tant l'Aliança Atlàntica com la Unió Europea han deixat clar que estan preparats per defensar-se en cas d'una escalada. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
13: És l'incident més greu entre Rússia i un país de l'OTAN des que va començar la invasió russa a Ucraïna. No hi ha hagut morts, però és la primera vegada que un dron rus impacta i sobrevola una zona residencial i molt poblada de l'OTAN. Malgrat això, l'Aliança Atlàntica va en peus de plom i juntament amb Romania han optat per no posar més llenya al foc. El govern romanès, de fet, no ha invocat cap article de defensa col·lectiva ni ha demanat consultes als aliats per armar una resposta militar. Bucarest, en canvi, sí ha demanat reforços i que els seus socis li enviïn capacitats antiaèries i antidrons. En el terreny diplomàtic, això sí, màxima duresa. El secretari general de l'OTAN i l'ambaixador nord-americà a l'Aliança han avisat al Kremlin que en cas d'escalada estan preparats per defensar cada centímetre de territori aliat. Condemna també de tots els socis europeus i de les institucions comunitàries que han titllat l'incident d'imprudent i perillós.
0: Per cert, que als Estats Units, Donald Trump continua reunit a aquesta hora a la sala de crisi de la Casa Blanca i, segons ha explicat en una publicació a la seva xarxa social, n'hauria de sortir amb un inici d'acord amb l'Iran. El mateix comunicat, Trump ha donat per obert l'estret d'Hormuz i ha autoritzat els vaixells encallats pel bloqueig naval nord-americà a tornar a casa. Mentre Trump s'acaba de decidir, continuen les negociacions. Aquesta tarda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha rebut el ministre d'Afers Exteriors pakistanès, que és un dels mediadors en el conflicte. I és que tant la guerra a Ucraïna com la de l'Iran han tingut un impacte en l'economia i, en aquest sentit, al maig, els preus han deixat de pujar. L'índex de preus al consum se situa al 3,2%, que és el mateix nivell que el mes anterior.
14: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Tot i l'estabilitat de preus, la xifra d'inflació del maig és la segona més alta des del gener de l'any passat.
7: I aquesta contenció de preus podria durar poc, tenint en compte que a partir de dilluns tornen a pujar els impostos de l'electricitat i el gas. La llum tornarà a gravar-se al 21%, actualment està al 10%, i el gas també li passarà el mateix. El que també s'encarirà són les hipoteques. Les variables que toqui revisar ara pujaran de preu perquè l'Euríbor ha pujat respecte a un any enrere. Ara està al 2,8% i fa un any estava poc més del 2%.
14: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: A tot això, el govern eleva fins als 40 anys l'edat per optar als préstecs d'emancipació. Es tracta dels crèdits sense interessos que ofereix la Generalitat per ajudar a comprar el primer habitatge. Fins ara aquest ajut només el podien demanar els menors de 35 anys, però a partir de dilluns Catalunya serà el primer territori de l'Estat que amplia aquest límit fins als 40.
7: Aquests préstecs els gestiona l'Institut Català de Finances i permeten cobrir fins a un 20% d'entrada d'un pis amb un màxim de 50.000 euros. Aquests diners no s'han de retornar fins que s'acaba de pagar la hipoteca al cap de 30 anys. Amb aquesta ampliació se'n podran beneficiar 600.000 persones.
0: Passen 6 minuts de 9:15. La prohibició de fumar a les platges s'amplia a una vintena de ciutats de l'àrea de Barcelona. De fet, tots els ajuntaments en platja ja han prohibit fumar, excepte Badalona i Castelldefels, tots dos governats pel PP. En total són 24 dels 26 els que han vetat el fum. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, ja ha amenaçat de retirar les ajudes econòmiques als dos que no ho han fet.
15: La Diputació de Barcelona, al final, dona un suport econòmic per platges saludables, perquè al final som salut pública. Per tant, no té sentit donar diners a municipis que no volen prioritzar la saludabilitat de les platges a la demarcació i, per tant, deixaran de rebre aquesta subvenció que fins ara rebien.
0: En tot el litoral hi ha més de 90 platges on ja veten el consum de tabac. Precisament, parlant de tabac, RAC1 us ha avançat avui que dues terceres parts dels fumadors crònics creuen que tenen poc risc de tenir càncer de pulmó. Ho diu un estudi de l'Hospital del Mar, Didibel i Didibaps, amb la col·laboració de la Universitat de Rotterdam. Els investigadors també han vist que tres quartes parts dels fumadors crònics volen deixar el tabac, però mai arriben a fer el pas, Joel.
16: Per fer l'estudi, els científics van seleccionar 250 fumadors i els van fer preguntes abans i després de fer-los la prova de càncer de pulmó. El 80% va dir que si era negativa seguirien fumant perquè creuen que mai no tindran la malaltia. De fet, a dues terceres parts directament ni els preocupa el càncer. La majoria d'aquests són homes amb un nivell d'estudis baix. En tot cas, l'investigador de l'Hospital del Mar, Adrià Moncosí, explica a RAC1 que aquells que volen deixar el tabac tenen problemes a l'hora de fer el pas.
17: Quan sortien a fer-se la prova, vaig fer una pregunta. Vols deixar de fumar? I el que veiem és que 75%, és a dir, 3 de cada 4 persones volen i tenen la intenció de deixar de fumar. Però si la prova sortia negativa, aquestes persones tenien dificultat per fer aquest pas final de deixar de fumar.
16: Per això considera que cal combinar els cribratges amb acompanyament per deixar el tabac.
0: I encara en l'àmbit de la salut, un estudi de la Vall d'Hebron prova que és segur que les persones amb esclerosi múltiple es posin vacunes com la triple vírica o la de la varicel·la. Fins ara hi havia moltes reticències perquè es creia que hi havia risc de tenir brots de la malaltia.
7: L'hospital va seguir 350 persones durant 8 anys. Van posar la vacuna a una tercera part dels participants i a la resta no. El risc de brots no va augmentar i tampoc van veure activitat inflamatòria. La cap assistencial de neurologia, Martín Turé, diu a RAC1 que amb l'estudi espera fer confiança als pacients.
18: Això ens dona molta tranquil·litat a l'hora de poder recomanar que els pacients es vacunin i que poder-los d'alguna manera tranquil·litzada, que això no tindrà un impacte.
7: La Vall d'Hebron també ha fet un estudi sobre la desinformació al voltant de l'esclerosi múltiple, especialment durant l'embaràs. 3 de cada 5 dones diuen que la malaltia les ha condicionat a l'hora de prendre decisions sobre la maternitat.
0: I encara afegim que continua la polèmica entre Aena i el govern balear per l'anunci gegant a les portes de l'aeroport de Palma. La lona de més de 20 metres, diuen alemany, el que passa a Mallorca es paga. o se salda a Mallorca. Aena diu que és publicitat d'un sistema de pagament semblant al Bizum i no hi veu cap problema, però el govern balear hi veu una incitació al turisme de borratxera, Montse Martí.
19: El tema és que el lema que es pot llegir a la pancarta també es pot interpretar com un "el que passa a Mallorca es queda a Mallorca", jugant amb les paraules que recorden el famós lema "del que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas". El govern balear no accepta les explicacions d'Aena, que diu que l'anunci té tot el sentit perquè és de dues empreses alemanyes del sector bancari que promocionen un sistema de pagament semblant al Bizum. El conseller portaveu de les Illes Balears, Antoni Costa, demana però una rectificació i una disculpa pública d'Aena.
20: Aena ha acabat en sa paciència d'aquest govern. Ja no és només que Aena encara defensi aquest cartell que caricaturitza Mallorca, sinó que Aena encara té sa poca vergonya de dir que ells no promocionen el turisme d'accessos.
19: El conseller balear també ha demanat la compareixença pública del president d'Aena.
0: I en música, el nou disc de Paul McCartney és una de les estrenes musicals destacades del dia. L'àlbum es diu The Voice of Dungeon Lane. I és el 18è disc en solitari de l'ex dels Beatles. El formen 14 cançons, com aquest duet amb Ringo Starr. Més estrenes, Ariana Grande torna amb nova música. Hey,

0: 3 minuts i 3 quarts de 9. Anem amb l'actualitat esportiva amb el Pau Bombardó. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: A aquesta hora encara estem pendents de la presentació oficial del nou fitxatge del Barça d'Anthony Gordon. L'acte estava previst per 2 del migdia i encara no ha començat.
1: Sí, sí, tot s'ha endarrerit per problemes burocràtics que han impedit que es fes oficial el fitxatge. El club havia posposat l'acte en primera instància a les 5 de la tarda i posteriorment en 7:45 del vespre, però encara a hores d'ara no ha començat la presentació. De tota manera, el jugador ja és a les oficines del club i està a punt de signar el contracte.
0: Amb l'arribada de Gordon pendent de confirmació, també es parla de la possible arribada del davanter de l'Atlético, Julián Álvarez. Aquesta informació no ha agradat gens al club madrileny i, a més, un comunicat a les seves xarxes socials atacant directament el Barça.
1: Sí, ha fet servir la ironia i l'humor per carregar contra el que qualifiquen de falses informacions. Han penjat en primer lloc una imatge de Lamine Yamal acompanyada d'una oferta de traspàs, evidentment fictícia, pel davanter blaugrana. 4 entrades pel concert de Bad Bunny, una subscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes. Han fet el mateix amb Pedri i Rafinha i han acabat amb un missatge dirigit al club blaugrana on els acusen d'alimentar filtracions interessades, fake news i tenir faltes de respecte continuades.
0: Això veurem si acaba portant cua, eh? Això el dia en què el Girona ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on Michel s'acomiada del club.
2: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí. 5 anys de coses bones i coses més bones.
0: Després de 5 temporades al Girona, el tècnic madrileny ha tingut unes últimes paraules per l'afició.
1: I ho ha fet en català, la llengua que ha volgut fer servir des del primer moment en què va arribar al club. Michel ha agraït el suport i l'afecte de totes les persones que l'han acompanyat en aquesta etapa i ha destacat la labor del director esportiu Quique Cárcel.
0: I més comiats perquè Fernando Calero també marxa de l'Espanyol.
1: Ho fa després de 7 temporades al club i havent disputat 158 partits oficials.
0: I també estan pendents del partit del Sabadell que avui comença el seu camí cap a la segona divisió.
1: S'enfronta a les 9 del vespre al filial del Real Madrid en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. La tornada serà el divendres vinent a la Nova Creu Alta. També a les 9, en futbol sala, comença l'anada dels quarts de final de la Lliga entre el Barça i el Valdepeñas. Després del partit es retirarà la samarreta amb el dorsal 9 de Sergio Lozano, un acte d'homenatge a l'històric capità blaugrana.
0: I ara, en joc, el bàsquet Girona Joventut de Badalona de l'ACB. Allà hi tenim el Dani Aguilar. Bon vespre.
3: Bon vespre. 13-18, 3-20 per al final del primer acte. El Girona ja no s'hi juga res, ja sap que serà 12 el Joventut. Per cert, sense Ricky Rubio per descans, encara podria escalar fins la 5a plaça en aquesta jornada final, festa final de curs aquí a Font de Jau, amb actes previs per als aficionats. S'esperen parlaments dels protagonistes al final del partit.
0: Gràcies, Dani. I Pau, com han anat els resultats per la resta d'equips catalans?
1: Doncs el Manresa ha superat el Real Madrid per 94-87 i ara en joc Luka Murcia força Lleida amb resultat de 22-20, de moment amb derrota pels lleidatans. Per cert, que el Baxi Manresa retirarà la samarreta amb el dorsal de Dani Pérez.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tres quarts de nou i acabem, com sempre, abans de la tertúlia amb l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Avui què ens hem deixat per explicar?
4: Doncs que després de recuperar sèries com Bola de Drac en català, ara 3Cat ha anunciat que torna un altre personatge mític. Andarai monopatè de recursos en temors a la butxaca màgica. Raymond, doncs, que tornarà a 3Cat 32 anys després d'emetre's per primer cop en català.
0: 32 anys després?
4: Sí, era el febrer del 1994. Doncs ara torna, serà a partir del dilluns 15 de juny, quan es publicaran 200 capítols de la sèrie a la plataforma de 3Cat. També s'hi estrenarà, per cert, un canal temàtic de 24 hores d'emissió per qui vulgui veure capítols sense parar durant
0: com
4: tot el dia.
0: Una mena de non-stop de Doraemon, no?
4: Exacte. Això, com dèiem, serà la plataforma a través d'internet. A més, però, a partir del 20 de juny també s'emetran per Super 3 6 especials exclusius i 5 pel·lícules de Doraemon que es podran veure els dissabtes i diumenges d'aquest estiu.
0: Home, vull dir, s'hi han posat a tope, no?
4: A tope.
0: És a dir, Doraemon per les orelles. Vinga, fins ara, Anna.
4: Fins ara.
0: Passen gairebé 2 minuts a 3 de 9.

0: A veure, Sílvia, no passa res perquè la setmana passada et quedessis sense els teus companys habituals. No passa res.
1: Estic una mica... Estic una mica disgustada.
2: Dolguda és la paraula.
0: No,
2: però
0: clar.
2: Els nostres, no sé com hauríem de dir, covers, ho van fer bé?
0: Superbé. Sí. Van treure tots els temes superbé. Que feia falta.
2: No, preguntis, no. Perquè avui ja ho fan millor que nosaltres, m'entens?
3: Aquest és el problema.
2: Està acabant la temporada.
1: Que el Rafa i la Dolors van avisar, però clar, aquesta mena de traïció, allò...
0: Que a última hora el Rivet també, no?
1: Rivet, doncs aquesta sí que no me l'esperava.
2: En Rivet s'havia de recuperar, una setmana llarga.
0: Estaves malalt, estaves allò...
2: Jo crec que diria aquesta cosa primaveral, no? Histèria es diu?
0: Histèria.
2: Histèria. Histèria també. Histèria també, però... O no, l'altre.
0: Ara ja ho has superat, no? Ja...
2: Crec que sí, bé. Ara estic acalorat, com tothom.
0: Ja, però... la primavera s'ha acabat, estem a l'estiu.
2: Exacte.
0: Per cert, us saludo a tots, Sílvia Cànovas, Oriol Rivet, Dolors Camats, Rafa López, que avui són els quatre fantàstics del divendres que avui ens acompanyen a la tertúlia d'aquest divendres. Una tertúlia que veurem si tenim fumata o no tenim fumata amb el tema educatiu.
2: S'ha mort el papa.
4: No, porta més temps que per escollir un papa.
0: Molt demà, portem temps. Dies, Portem
2: cert,
0: dies.
2: Cert,
0: és a dir, els conclaves són més, van més al gra, diguéssim.
1: No. Però els conclaves no...
2: Els conclaus.
1: Conclaus, perdó, no surts d'allà si no hi ha un acord.
0: Això és veritat.
1: I això de deixar-lo sortir a les dues bandes, jo crec que és mal negoci. Com era la frase que acabes de dir?
5: Culo di ferro.
1: Això.
4: Culo di ferro, sí,
5: una estratègia de negociació, de no aixecar-se de la cadira.
1: Ningú
5: que no
1: fins que...
0: Veurem, ara ens ho explicarà l'Eudald Martínez, però abans, deixeu-me fer una altra connexió prèvia, perquè aquesta hora l'actualitat ens porta fins a Santa Susanna, al Maresme, on des de fa una estona hi ha en marxa un festival de música carregat de polèmica, es diu Causing the Sun i està vinculat a l'extrema dreta, ho dèiem també al sumari. De fet, entre els grups que hi actuen hi ha bandes que es reconeixen obertament neonazis. L'Ajuntament diu que no hi pot fer res perquè es fa en una finca privada i els Mossos han reforçat doncs, la vigilància a tota la zona. Anem en directe. Última hora des de Santa Susanna. Cristina Salat, bon vespre.
6: Hola, bon vespre.
0: Si no ho tinc mal entès, estàs relativament a prop on s'està fent aquest festival, oi?
6: Sí, estic a uns 250-300 metres de la casa. De fet, jo des d'on jo soc puc veure-la i escolto la música, no massa alt, però sí s'escolta. I abans, quan he arribat, m'hi he fet una passejada amb el cotxe, evidentment, perquè té entrada per dues bandes. Hi ha dos rials que hi accedeix, que s'hi poden accedir, i tot al voltant del que són les entrades de la casa estan plenes de cotxes aparcats.
0: Per tant, és un festival que es fa amb una... Perquè ho entenguem els que no, evidentment, no coneguem la zona, es fa amb una casa de pagès, més o menys, a una finca.
6: Clar, això és una cosa... És una masia que es diu Mas Alemany de Prats, i si no fos per aquest festival et diria que estic en un entorn absolutament bucòlic, rodejada de boscos i amb la posta de sol. Més enllà d'això, aquesta és una masia que està, pels que coneixeu la zona del Maresme, i crec que l'Oriol Rivet la coneix bastant, estem a tocar del que seria l'últim peatge de la comarca del Maresme per l'autopista, on hi havia begut l'últim dels peatges. I ara hi ha una d'aquelles plantacions de plaques solars. Vull dir, estem molt al centre de la comarca del Maresme. Això és una finca privada, propietat d'un grup de motors, de moters, que es diuen... Espera, que m'ho he hagut d'apuntar perquè el nom em costava. Es diuen Paunis MC Maresme.
0: Ahà.
6: I és la seva propietat privada que lloguen per moltes coses. I és un grup motor que té aquesta estètica. Jo no estic dient més que l'estètica.
0: Què passa? Que cada any porten ja 4 anys que, més o menys, en aquestes alçades, allò a finals de maig, es celebra aquest festival que està portant, al final, com una certa polèmica, no?, al municipi.
6: Exacte, sí. De fet, la primera edició va ser a primers de juny del 2023... i l'aforament en aquell moment va ser aproximadament, perquè aquest tipus de concerts i de festivals s'anuncien a través de xarxes, o es promouen a través de xarxes d'aquests grups, no? D'aquesta estètica neonazi o d'ultradreta, però no s'anuncia un lloc concret oficial a menys que s'hi enviï. De fet, en el cartell, si us hi fixeu, abans de tot posa una adreça de Hotmail, adreça electrònica per poder demanar més informació. I és a partir d'aquí com es donen les ubicacions oficials d'aquest tipus de concerts. Aquest, com us deia, el primer va ser el 2023 i ja és la quarta edició que s'hi està fent. Hi ha hagut més problemes, sobretot per les queixes, la manifestació que hi va haver fa uns dies de grups antifeixistes de la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme, que es van manifestar a les portes de l'Ajuntament, d'aquí de Santa Susana.
0: Perquè això t'anava a dir, se celebra aquest festival amb aquestes circumstàncies, en aquesta ubicació que s'ha de buscar, perquè no, com ens deies, no es publicita d'entrada. Això comporta alguns problemes o com, pels municipis, és a dir, ja per Santa Susana, municipis del voltant, i s'estan preparant els ajuntaments d'alguna manera, o com funciona això?
6: Clar, el de Santa Susana diu que no hi poden fer res perquè ja és una finca, una festa, o han dit com una festa, una finca privada. Sí que la majoria d'ells, la majoria dels assistents a aquest festival, i se'ls ha pogut veure aquests dies, s'allotgen en hotels de Pineda i sobretot de Calella, que aquests últims dos dies se'ls ha pogut veure els calells. El Maresme, l'Alt Maresme, Calella, Pineda, Santa Susana, Malgrat, són pobles eminentment turístics i estan ja en plena temporada alta. Aquí hi ha molts hotels, hi ha molta zona hotelera, i la gent ja, o sigui, tot el que és visitants d'arreu d'Europa ja han arribat, ja després de Setmana Santa aproximadament ja van començar a arribar. I aquesta gent estan allotjats en hotels de Calella, que estan al centre del municipi, i es passegen durant el dia, si han estat passejant aquests dos últims dies pel carrer Jovara, pel carrer Església, que són el moll de l'os del municipi de Calella, sobretot aquí.
0: Hi ha hagut algun tipus de... Ha passat alguna cosa, algun tipus de conflicte abans?
6: Doncs,
0: sí, digues.
6: Abans, en alguns anys anteriors, n'hi havia hagut algun petit conflicte, però res destacable segons les autoritats policials, tant policies locals com Mossos d'Esquadra. Aquesta darrera nit, segons hem pogut confirmar a través de l'Ajuntament de Calella aquest migdia, hi ha hagut una agressió a la sortida d'un local del carrer Jovara de Calella, on s'estava celebrant una festa. No era una festa privada, com s'havia insinuat en un primer moment, era una festa pública, i si tu volies, podies estar en aquest local prenent alguna cosa. Vull dir que no era una festa privada, però sí que hi havia en aquest local assistents a aquest festival que s'allotjaven a Calella i van anar a aquest local. A la sortida hi va haver una agressió entre dues persones, que totes dues eren assistents, segons hem pogut confirmar a través de l'Ajuntament de Calella i la Policia Local de Calella, eren tots dos assistents d'aquest festival. No ha anat a més perquè la persona agredida no ha volgut denunciar i, per tant, doncs no ha anat a més aquesta agressió ni la investigació policial, que sapiguem, tampoc.
0: Cristina, el festival és avui i demà. Tot i així, la presència de la gent que assisteix al festival potser es pot allargar més dies, no?
6: Clar, això és una qüestió. Ells, el festival s'acaba demà a la tarda, vespre, o de matinada ja. No sabem fins quin dia tenen els allotjaments reservats. En altres ocasions i en edicions anteriors, el que passava és que quan s'acaba el festival es queden el que resta de cap de setmana, i si tenen algun dia més, i tornen als seus països. Penseu que estem parlant de persones que venen de molts punts d'Europa. Des de Gran Bretanya, Alemanya, França, Bèlgica, el nord d'Europa, venen des de molts punts, amb els seus cotxes uns, amb autocars privats altres, i llavors tenen previstes les tornades als seus països d'origen al cap de pocs dies, si no l'endemà de que s'acabi aquest festival.
0: De quanta gent estem parlant, més o menys, que assisteix a aquest festival?
6: Any, el primer any hi va haver un aforament, que se sàpiga, un aforament de 300 persones. Oficialment, com que tampoc no hi ha un horari de concerts, com passaria amb qualsevol altre festival, tampoc sabem quanta gent exactament, però es calcula que l'aforament podria ser entre 150 i 200 persones, 300 com a molt. També per les dimensions del terreny, per les dimensions de l'espai i del que hem pogut veure en aquest reconeixement que hem fet del terreny fa una estona.
0: Cristina Salats, gràcies per aquesta última hora des de Santa Susana, i que vagi bé, bona nit.
6: Gràcies, bona nit.
0: Doncs ja ho veieu, no sé si ho coneix a Rivets, la zona en concret.
2: Sí, i ara la Cristina que no l'he conegut d'entrada, sí.
0: També la coneixes.
2: També la conec. Sí, home, Santa Susana és un poble molt peculiar, té un alcalde que fa 50 anys que és alcalde, sí. Joan Campolier, és un històric d'aquests, que... i sempre hi passen a vegades coses d'aquestes, no? Sembla que aquestes coses, Santa Susana és un poble molt peculiar del Maresme. i l'alcalde ha dit que no hi pot fer res, i suposo que això també és qüestionable, no? Vull dir, podria haver una normativa, podria haver una regulació que d'alguna manera doncs, impedís que es poguessin fer trobades d'aquest estil. Hi ha algun precedent, crec, al Regne Unit l'any passat de coses d'aquest estil que es van aconseguir aturar amb mobilització popular. I està clar que un poble que viu del turisme, precisament, igual que la seva veïna Calella, no és una bona propaganda tenir aquesta mena de clients. Per tant, jo crec que el Maresme, que és una zona, a diferència del Baix Maresme, molt abocada al turisme, faria bé d'evitar doncs aquesta mena de mala propaganda, no?
0: Sílvia.
1: Sí, home, que hi ha un buit legal, és evident, en el cas que vulguis regular aquestes coses. Si des de l'administració municipal pública es pogués o es volgués fer alguna cosa, suposo que es faria. No són, gràcies a Déu, no són moltes les vegades que aquestes coses passen. Potser també estaria bé posar una mica el foco en qui és el propietari de la finca i a quins usos se'ls hi dona, perquè al final sempre mirem les administracions públiques i, al final, i allà, això és una propietat privada que l'està llogant algú privat. Santa Susana, i el Maresme en general, perquè... us en recordeu durant el procés que eren els hotels de Calella i de Pineda, justament, és que sí, he de preguntar a Cristina si eren els mateixos hotels que allotjaven tots els dispositius de les Guàrdies Civils que arribaven pel procés. Bueno, és una comarca que està molt propera a Barcelona, és de molt fàcil accés, molta capacitat d'atracció turística.
2: A la part nord, la part de l'Alt Maresme, que en diem.
1: Pineda, a Calella, clar, sempre són destins que aquestes coses no és que acostumin a passar, tampoc passen tant. Vull dir que a mi em sabria greu que ara situéssim ja no només Catalunya com un país o no, un territori que acull aquestes trobades, sinó que el Maresme sigui com un foc d'atenció, perquè el Maresme és una comarca preciosa. Però que hi ha un buit legal en cas que això ho volguessis... que ho volguessis regular, està clar. I una permissivitat administrativa, bueno, també, però jo ho qüestiono. Jo tot això ho qüestiono. Rafa.
3: Sí, evidentment. Jo posaria l'èmfasi per donar una altra visió, en què en aquest país la llibertat d'expressió, ho ha dit la vicepresidenta, em sembla avui, la llibertat d'associació i la llibertat ideològica és total. No hi ha problemes. És a dir, ho veiem, per exemple, quan una marxa a Madrid pro-nazi arriba fins a Xueca i se li permet que arribi fins a Xueca. Quan veiem altres tipus de manifestacions sempre acaben en la policia carregant i aquí se'ls va permetre que vagin a Xueca. A què? Perquè el que està en perill és les llibertats de molta gent quan aquesta gent arriba al poder. O tinc algun tipus d'influència, parlo de neonazis i parlo de l'extrema dreta en general, perquè hi ha molta gent que es pregunta i jo crec que moltes vegades, com ja hem banalitzat tot i sembla que tot és absolutament respectable una democràcia, doncs molta gent es pregunta per què aquesta gent, escolta, si ho fa una finca privada, per què no tenen la llibertat que poden tenir altres ideologies, no?, a fer i a reunir-se, no? És que el perill està en que aquesta gent, quan arribi al govern, posarà... bueno, primer que ja utilitza l'enemic, és a dir, a col·lectius específics com a enemics, però no com a enemics, diguem-ne, perquè és en contra dels nostres interessos, sinó perquè la nostra vida es veu afectada per ells. Això, per exemple, el col·lectiu migrant total. I per això, el que veiem actualment, per exemple, és que la gran proposta és que treballadors que estan treballant d'origen estranger els prometen deportar tots a lo Trump. Això és un perill. El perill de la igualtat de drets de dones o del col·lectiu LGTBI. I això és important remarcar-ho. No és perquè les dones i el col·lectiu LGTBI facin lleis amb nous drets. És perquè el que es fa és remoure els obstacles socials perquè els drets siguin efectius i lliures. Simplement això, i siguin iguals. I això és el que posa en dubte. Amenacen amb il·legalitzar partits polítics. És que estan amenacen amb deportar polítics o ficar-los a la presó, amb el qual el perill no està en que aquesta gent ho faci. El perill és banalitzar el contingut d'aquesta ideologia perquè si arriben o són influents en el govern, les llibertats de molts col·lectius o moltes persones estan en perill.
5: Dolors. Jo crec que el Rafa apuntava un dels temes, no? Que és que, efectivament, vivim en una democràcia on, entre altres, hi ha la llibertat d'expressió. Però la llibertat d'expressió, com totes, té límits. I jo crec que està prou legislat. Sempre es pot legislar més, però no sé si és un problema, No, tinc dubtes del que dèieu. De si és un problema de que s'ha de tipificar millor, perquè ja tenim en el Codi Penal els delictes d'odi, que sempre tenen... no? Una certa dificultat, a vegades són molt evidents, però no sempre ho són, no? És diferent d'un robatori, per entendre'ns. Per tant, no sé si és un problema de codi penal només. Evidentment, sempre es pot controlar més, però al final les administracions sempre tenen limitacions a l'hora de controlar o una incapacitat, no? d'evitar segons quines situacions. Crec, en canvi, que hi ha altres coses que es poden fer, fins i tot des de l'Ajuntament, ho apuntava l'Oriol. Tu potser, és evident que no pots intervenir en una festa privada si no hi ha cap delicte ni cap sospita d'il·legalitat, però tu pots posar controls a l'entrada i a la sortida. Tu pots, no?, com explicava abans el Rafa.
1: O pots penalitzar els propietaris.
5: Bueno, però penalitzar-los per què? Si no hi ha delicte.
1: Però si ja estem posant en qüestió, jo faig debats jo mateixa, eh? Si estem posant en qüestió que sigui il·legal o que s'hagi de permetre el que passa allà dins, és que no hi ha... administració pública, és a dir, com penalitzes el contingut, abans penalitzaria qui li lloga la cosa.
5: No, però és que no... A veure...
1: O dificultaria qui li llogui la cosa.
5: Per ser clars, és a dir, no podem, crec, avalar que davant d'una manifestació que no ens agrada, i crec que estem tots d'acord que no ens agrada, sí, enviem a l'Ajuntament a prohibir la festa.
1: Correcte.
5: Crec que això no ho podem defensar. A no ser... que no és que no ens agradi, sinó que allò que estan fent és il·legal. I si és il·legal, ha d'estar tipificat com a il·legal. I en el nostre ordenament hi ha moltes il·legalitats tipificades que es poden donar en una festa, i entre altres hi ha els delictes d'odi, per exemple, o l'exaltació del terrorisme, o l'exaltació de la violència. I per tant, si tu pots demostrar que en aquell espai, per molt tancat que sigui, molt privat que sigui, s'està produint aquest delicte, aleshores pots intervenir o pots actuar contra els qui l'estan fent o qui l'estan afavorint. Però fins ara, en aquest cas, que jo sàpiga,
1: i després de 4 anys,
5: no és tan fàcil de demostrar.
1: Clar.
5: Per tant, aquí hi ha una incapacitat. Ara, és evident que sí que hi ha coses que es poden fer malgrat aquesta limitació, que és el que anava. És a dir, tu pots intentar, és a dir, doncs, ho hem vist, no? Hi ha manifestacions que tenen més vistiplau que d'altres, no? I a les que no tenen el vistiplau, el Rafa ho apuntava, no? A les de Madrid que no tenen el vistiplau, la policia no els deixa avançar. És a dir, tu pots intervenir... quan deia hostilitzant, vull dir, posant-ho difícil, no?
3: Però
5: sempre
3: quan...
5: No, deia les altres.
1: Però sempre quan estigui passant alguna cosa...
5: Clar, o tu pots demanar més permisos, o tu pots ser més escrupolós, no? Pots vetllar perquè el compliment normatiu sigui escrupolós, quan d'altres vegades potser ets més flexible, és a dir, hi ha instruments per no posar-ho fàcil. I l'altre és el ciutadà, és a dir, al final, la plataforma antifeixista al Maresme el que intenta posar és llum davant d'això, publicitat davant d'això, perquè no se sentin còmodes i no vinguin i malauradament vagin a alguna altra banda. Perquè al final, si no, posar-hi la cavalleria, acabes victimitzant aquest col·lectiu, també, no?
1: Sí, però mira,
5: que es fan forts, també, hem de dir, escolta, m'estan a... Mireu, no em deixen... Sí, no em donen llibertat d'expressió.
1: Però, bueno,
5: cosa que és al contrari, crec, com explicava apunts, molt bé el Rafa, del que hem de...
1: Dos apunts, d'entrada, una mica agafant la idea de la Dolors. Diferenciar el que és ideologia, per molt que sigui extrema dreta, de conducta criminal, que seria... Exacte. El que seria penalitzable. Mm. Jo sempre poso un exemple. Almenys al mercat de la meva població, molt sovint, i més quan s'acosten eleccions, hi ha partits polítics que posen carpes per, no?, pues, partits polítics i entitats, vull dir, sí, relacionades amb el procés, però sobretot en aquests últims anys són. Aliança Catalana és una dels partits que més assíduament s'hi posa. Doncs, lamentablement, ens agradarà o no, que és una mica el que jo he entès que deia la Dolors, és a dir, els han de protegir. Els han de protegir perquè van a manifestants antifeixistes a llançar-los coses o a dir-los coses. Fins que no es demostri el contrari, aquesta gent és un partit democràtic, a més, va a les urnes i treu vots. Clar...
2: jo no compararia, perdona.
1: No,
2: què estic dient? Aliança Catalana... Es pot relacionar amb una trobada neonazi...
1: Perquè estem parlant d'extrema dreta. I estem parlant de...
2: No estem parlant d'extrema dreta, estem parlant d'una cosa encara més greu que extrema dreta.
1: L'extrema de l'extrema.
2: No,
1: d'entrada...
2: pot ser molt de dreta.
1: No, d'entrada neonazi sí que està tipificat com a delicte d'odi.
2: Per això t'ho dic, que això sí que està tipificat. Això no és un discurs molt conservador... o molt restrictiu amb la immigració.
5: No, és la que ella deia. Una cosa és la ideologia i una altra cosa és un delicte.
2: Per tant, és criminal. Per tant, no es pot relacionar en res amb una formació com Aliança Catalana. No. Per molt que tu diguis, és que no m'agrada res del que diu. Bueno, pues,
1: Oriol, que estic defensant la llibertat d'opinió i de posar-se en un mercat de partits com Aliança Catalana. I per què dic Aliança Catalana? Perquè és el que rep. Perquè és el que menys a Vilafranca, molt sovint els han de protegir, no? I veus a Mossos d'Esquadra protegint-los perquè la gent va allà a dir-los coses o a llançar-los coses o a increpar-los. Clar, penso, bueno, aquí això sí que és llibertat d'opinió. És a dir, aquesta gent pot estar allà tranquil·lament perquè fins que es demostri el contrari no hi ha ni delicte d'odi ni conducta criminal i és un partit democràtic. No ho comparo amb la trobada neonazi. És com a vegades també posem el foc en un lloc que no és el correcte.
2: El que s'ha de fer en aquests casos, i estic amb la Dolors, és fer de lobby. Ja et dic jo que un alcalde com... Joan Campolier, si vol, el bo de Joan Campolier, l'any que ve aquesta trobada, no hi és. Només cal que despengi el telèfon, perquè t'asseguro que coneix el de la Masia. Amb 50 anys... Amb 50 anys coneix el de la... Simplement que això, que era una cosa que passava completament desapercebuda... Ara, com s'ha posat
1: notícia,
2: sobre el focus.
1: Exacte.
2: No? I per tant, jo deia al principi, això, segur que en Campolier i el sector turístic i el sector hoteler d'aquests municipis serà prou responsable com per entendre que això no és una bona propaganda, que això no és bo. Mentre ningú no en parlava, mentre ningú no deia res, però un cop s'han presentat allà totes les televisions i les ràdios del país, doncs imagino que l'any que ve intentaran evitar que això passi.
5: Però no és el quart any, clar.
1: És el quart any,
5: sí. El quart any que,
2: per això, que en parlem. I quantes vegades n'hem parlat d'això?
5: L'any passat, sí.
2: Amb l'èmfasi d'aquest any.
5: Bueno, que cada cop agafi més volada, pot ser, però...
2: Però a la mesura que aquest èmfasi és més gran, també jo crec que les administracions han de fer les coses que poden fer, que són moltes, a vegades des de la rebotiga, per evitar que aquestes coses passin.
5: Mireu, a mi em recorda els casos quan algunes vegades a les universitats, per exemple, hem vist grups que directament hi van a provocar, com la Mani que tu parlaves abans, no? És a dir, van allà per fer crits també, no?, feixistes o per interpel·lar homòfobs, el que toqui, no?, com tal de fer soroll, que per tant els hi prohibeixin parlar o els hi prohibeixin fer el seu acte, que potser serien quatre, però com que els hi prohibeixen acaben sent 400, no? I la impossibilitat també de la universitat fins que, o de les universitats, fins que no hi ha aldarulls o crits manifestament, no?, il·legals, doncs, de prohibir que es produeixi una concentració o que es produeixi un acte. Perquè, per sort, com deia el Rafa, tenim prou musculatura democràtica a la nostra legislació i a la nostra societat, una, perquè qualsevol tingui llibertat d'expressió i pugui dir, mira, jo vull fer un acte al mig de la universitat o en una masia a Santa Susana del que, no?, del que ens agrupa, i alhora prou musculatura també perquè la societat civil del país digui, escolta, el que esteu dient és impúdic, no?, o el que esteu dient és feixista i nosaltres no us volem en el poble. I les dues coses, crec, una, perquè no fem prohibicions preventives perquè això no és democràtic, i l'altra perquè, en canvi, tenim prou musculatura cívica per detectar aquests elements, no?, i aquests discursos, senyalar-los i mirar que no tornin.
3: El que passa que les democràcies s'han de protegir.
5: Bueno, la musculatura cívica les protegeix.
3: Les democràcies són molt dèbils.
5: Rafa, és això.
3: Clar, són molt dèbils perquè té pluralitat d'opinió pública, són molt dèbils perquè és molt fàcil fragmentar l'opinió pública i enfrontar-la entre si. És molt senzill. És a dir, avui en dia les xarxes socials encara tenen credibilitat per molta gent. Perquè ho diu Facebook, perquè ho diu Twitter i perquè segueixen moltes vegades una bombolla. I què és el que li passa a les democràcies? Que moltes vegades no poden competir. Perquè com accepten, no?, in extensum, que qualsevol ideologia és compatible en la democràcia, obro parèntesi, no sé què té a veure compatible en la democràcia, grups neonazis i neofranquistes. Això és compatible en la democràcia? És com si ara l'Església Catòlica digués que l'ètica de Déu i l'ètica del diable són iguals, són compatibles, i escolta, i les dues són ètiques, no? No, hi ha uns valors de la democràcia associats a democràcia i altres valors associats al perill d'involució, i actualment la democràcia s'ha de protegir, perquè si no, el Putin de torn, el Trump de torn, i els neofeixistes, neonazis, extremes, etc., faran la feina.
1: Sí, però en una festa privada, jo penso, m'agrada el debat, però en una festa privada d'aquestes característiques, com...
3: No, no.
1: Més enllà de que comparteixis el contingut,
3: el que dic a mi, el que més em preocupa és la banalització social que s'està arribant, de dir, bueno, al final totes les ideologies són iguals i tenen el mateix dret a participar de l'àmbit democràtic i el mateix dret. No, sí, perquè unes ideologies utilitzen el bulo, utilitzen la mentida, utilitzen el...
0: Deixeu-me introduir altre cop a la conversa a la Cristina Salat, que és la nostra corresponsal al Maresme, que és la que ens ha situat una mica de tot això perquè ens estava escoltant i ara crec que ens pot matisar algunes coses. Cristina, tornem a tenir per aquí, eh?
6: Hola, què tal?
0: Hola, què tal? A veure, em sembla que volies fer algun tipus d'apreciació amb tot el que hem estat comentant aquí a la tertúlia, oi?
6: Sí. A veure, vosaltres estàveu comentant sobre l'alcalde Joan Campolier. L'alcalde porta gairebé 49 anys, pràcticament menys un període per un problema judicial que hi va haver, de 4 anys, porta des de tots els ajuntaments democràtics sent alcalde de Santa Susana, abans per Convergència i Unió i ara per Junts per Catalunya. Un alcalde que el seu mateix partit presideix, ho dic pel que dèieu de si en Joan Campolier aixecava el telèfon. L'any passat, quan es va fer la tercera edició d'aquest festival, el Consell Comarcal del Maresme, que presideix Junts per Catalunya, va fer una moció en contra del feixisme i dels delictes d'odi. Tot i així, el festival es va celebrar l'any passat i aquest any s'hi ha tornat a celebrar.
0: I a nivell, també ho plantejàvem aquí a la taula, a Cristina, a nivell mediàtic hem començat a parlar-ne més tots els mitjans els últims 2 anys?
6: Exacte, sí. De fet, ha estat quan les plataformes, el que estàveu comentant de la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme, que és quan han començat a fer-ne més ressò de que això s'estava celebrant, quan s'ha començat a fer més difusió d'aquest festival. Penseu que portaven 4 anys i aquí a l'Alt Maresme se'n sentia parlar poc. És veritat que és una propietat privada, que és una propietat privada d'un grup de motors, però que no és una entitat tampoc que es faci gaire soroll per aquesta zona de la comarca.
0: Mm-hmm. Sílvia.
1: Cristina, una pregunta. Més enllà d'això que comentaves al Consell Comarcal, el mateix Ajuntament de Santa Susana s'ha debatut aquest tema en alguna moció al llarg d'aquests últims 3 o 4 anys, comptant aquests últims 4 anys, s'ha fet alguna moció al respecte sobre aquest...
6: Hi ha Junts per Santa Susana, que hi ha, si no recordo malament el nom, és Jordi Cusac, que s'hi han plantejat, ho han portat i han intentat que es pogués, per la llei constitucional, per les lleis, ara em surt el nom de la llei, per una llei que es pogués anul·lar el dret a fer aquest festival. Precisament per promoure presumptament delictes d'odi i feixisme.
1: Per tant, ja s'està, és a dir, l'intent d'intentar aturar aquestes concentracions, encara que siguin en llocs privats, a través de vies municipals, ja hi és, no? L'intent, entenc.
6: Exacte.
1: A nivell administratiu ja s'estan fent coses.
6: Sí, de fet la CUP ja ha presentat una denúncia contra els Mossos d'Esquadra per la realització i
0: Ui! Ara,
6: sí, per impedir... Ara em sentiu?
0: Sí, sí, t'hem perdut un moment, però ara et sentim.
6: Val. No, deia que la CUP ha presentat una denúncia contra els Mossos d'Esquadra per el que denuncien inacció de l'Ajuntament i permetre que això es pugui celebrar. I Junts per... una altra plataforma de Santa Susana, que està a l'oposició a l'Ajuntament, també ha fet aquestes mateixes denúncies.
0: Cristina, gràcies de nou per explicar-nos aquí, puntualitzar un parell de coses. Vagi molt bé. Bona nit.
6: Gràcies, bona nit.
0: Hem arribat a 9:45. Res, fem una petita pausa i truquem a l'Eudald Martínez, que està un dia més, al Departament d'Educació, esperant si tenim aquesta fumata que podem dir-ne del color que vulguem, eh? De color, no sé...
1: Groga,
0: sí?
1: Bueno, banda groga.
0: Ah, clar, perquè, clar, de les samarretes, vols dir.
1: Sí, samarretes.
0: Vinga, fins ara.
7: No ho sé, amb Mireia Garolera. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només 1 euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
11: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
10: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
11: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
10: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
12: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box-box i després directe al restaurant.
13: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Acti per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't amb ibp.es.

0: RAC1 No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Seguim aquí el 9C, quan passen 4 minuts d'un quart de 10 a la tertúlia d'aquest divendres, 29 de maig, tancant el mes, i no sé si tancarem un acord d'educació, ja que tanquem el mes. Eudal Martínez, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Què, ho tindrem resolt aquest maig o anem a juny?
2: Haurem de veure, aquí sí que ens dona una mica de pistes el fet que ja hem explicat a l'anterior connexió que la CGT, que és un dels sindicats que estava reunits, s'ha aixecat de la mesa. També ho han fet l'Intersindical i la COS, que ja us hem explicat que no formen part de la mesa perquè no... però sí que hi eren perquè són convocants de les vagues i eren com a espectadors. Tots aquests tres sindicats s'han aixecat i això ja fa més d'una hora i la reunió continua amb la resta de parts, és a dir, amb USTEC, amb professors de secundària, que són els dos sindicats majoritaris, i també amb Comissions Obreres, la UGT i el Departament. Per tant, que s'estigui allargant tant la reunió ara ja sense la CGT, quan la CGT ens ha explicat que la proposta del Departament era incrementar 50 euros més en aquest complement català nou que s'ha creat perquè els docents arribin sí a 400 euros d'increment o pràcticament només amb tenint en compte la part estatal, la part catalana, no la part estatal, que és una mica el debat que hi havia ahir, doncs això, que estigui allargant tant aquesta reunió pot fer pensar que l'acord està a prop, però de moment no en tenim confirmació.
1: No hi ha confirmació, per tant, però el fet de que, com deies, que segueixin negociant, això pinta més bé que malament, en principi, no?
2: Sí, de fet, tots els sindicats avui ens deien que eren prou optimistes, i ho hem explicat també. Avui, pròpiament, la mesa ha durat molt poc, ha durat 2 hores i mitja al matí, i ara és veritat que ha començat a les 7 de la tarda i ja portem 2 hores i mitja més, però en tot aquest interval, entre 12:15 del migdia, quan ha acabat la primera mesa, i les 7 de la tarda, que comença la segona, durant totes aquestes 5 hores, Hi han seguit havent reunions, però han estat reunions més informals, individuals, fora d'aquest espai de negociació oficial, per dir-ho així, doncs allò per tancar serrells i per a veure què necessiteu exactament, què volem, com podem cedir, no sé què. Llavors, sí que ens comenten que sí que s'ha avançat en aquestes negociacions, però aquí, de moment, cap sindicat vol donar per fet l'acord encara.
1: El to és diferent avui, perquè ahir a aquesta hora, Eudal, ens anaves explicant, bueno, vam viure-ho en directe, aquest xoc, aquesta amenaça, no?, per part dels sindicats, que de fet l'han complert, s'han quedat a dormir al departament. Sí. Vull dir, aquest ambient no hi és avui, no?
2: No, es veu un ambient més relaxat, més enllà, evidentment, dels sindicats que han marxat, que sí que han marxat, entre cometes, enfadats perquè el departament no els estava assumint les seves reivindicacions principals, però també diria que ha marxat una mica amb certa resignació i també assumint bastant que hi podia haver un acord amb la resta de sindicats. Recordem un cop més, la CGT és el quart sindicat amb més força, té aproximadament un 13% de força de representants, diguem, al sector. La Intersindical i la COS no es formen part d'aquesta mesa perquè no van obtenir prou vots. Per tant, seria això, tot i que no seria un acord unitari, en cas que hi hagués acord, sí que seria molt majoritari, perquè entre USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT, ara faig càlculs molt de cap, però jo crec que arriben a un 80% del professorat.
1: Si hi hagués un preacord, acord, o com se'n vulguin dir, perquè entenc que és preacord.
2: Aquí el que s'està parlant és que avui, hi pot haver un acord en què hi ha un preacord, per dir-ho així.
1: Sí, no? Perquè s'ha de validar d'alguna manera a través dels sindicats, o com funciona.
2: USTEC sempre ha mantingut que en cas que s'arribi a un acord amb el departament no el signarà fins que es faci una consulta entre tot el professorat, com ja va fer, de fet, amb l'acord del mes de març del govern amb Comissions Obreres i la UGT. En aquell cas, el professorat que va votar, que va participar en la consulta, ho va rebutjar, crec que amb un 95%, doncs que repetiria aquesta fórmula, en aquest cas, però ells demanant el vot pel sí en cas que efectivament els convencés. La CGT, de fet, ja ha donat per fet que també hi hauria una consulta, que ells ho consultaran, ja sigui juntament amb USTEC o no, i que ells demanarien el vot pel no. intersindical i la cosa, tots els sindicats no tenien clar encara què demanarien, tot i haver-se aixecat de la mesa. Han dit que n'havien d'acabar de parlar. Per tant, sí, jo crec que no podrem parlar d'acord definitiu signat, pròpiament signat, fins que acabi aquesta consulta, que això tampoc sabem quan podria ser.
1: I aquí et afegeixo una altra pregunta per fer una mica de futurisme, eh? Clar, hi ha les vagues convocades. Si tenim un preacord potser avui, però s'ha de fer la consulta, això vol dir que seguiran les vagues els propers dies?
2: Jo aquí em tiro una mica a la piscina i també parlant amb fons que hem anat parlant una mica. A veure, no tindria gaire sentit que s'arribés a aquest preacord sense que el departament posi com a condició que almenys es paralitzin les vagues. Jo crec que es pot fer servir aquest concepte, no desconvocar perquè potser s'han de reactivar i que recordem que alguns dels sindicats convocants no, potser no el signaran, per tant, les vagues pròpiament dites pot ser que es continuen convocades fins que no hi hagi aquesta signatura, però en tot cas, això, jo crec que almenys sí que quedaran formalment paralitzades, almenys per USTEC, si és que s'acaba signant.
1: Doncs, Eudald, fem la tècnica dels últims dies, sobretot també d'ahir, sí. Qualsevol cosa, ens demanes pas i en directe aquí al No Ho Sé, d'acord?
2: Perfecte, us aviso.
1: Vinga, fins ara.
2: Fins ara.
1: Com ho veieu? Si us haguéssiu de mullar, ho tindrem o ho sem? Hi tindrem avui o no, Rafa?
3: Doncs no ho sé. Sincerament, no ho sé. Sí, sembla estrany que un tertulià digui no ho sé.
1: No ho sé, el programa no sé, que es diu No ho sé.
3: És el programa. No ho sé, perquè sembla que passa que, clar, la cosa va estar molt enrevessada, hi ha molts, diguem-ne, piques sindicals, hi ha, diguem-ne, la manera de portar el departament jo crec que va ser molt incorrecta des del primer moment, és a dir, la signatura amb sindicats minoritaris i vendre-ho, i sobretot vendre-ho al president com un acord de país, jo crec que va ser una errada de càlcul, i qui coneix bé l'USTEC sap perfectament que quan el Departament d'Educació era d'Esquerra Republicana li muntaven també. És a dir, USTEC ha produït consellers i conselleres d'educació que han tingut molts problemes després amb l'USTEC. És a dir, és molt combatiu i a més té una representació majoritària amb el qual no sé fins a quin punt aquest no, orgull ferit del majoritari s'hi deixarà. I després perquè les reivindicacions és que no venen d'ara. Sí, és esclatan ara, jo tinc la teoria de que Madrid és una bomba mediàtico-política cada dia i judicial per suposat, i sembla que tot passa allà, però aquí tenim també les nostres terratrèmols soterrats que són terratrèmols de molt mala manera social, de col·lectius que tenen molta vinculació amb la Generalitat de Catalunya i responsabilitat, no passa només aquí, passa a altres autonomies, perquè són les que gestionen de veritat tot el que ens afecta als ciutadans i a les ciutadanes, i aquest malestar doncs anirà sortint recurrentment, però el professorat, el seu malestar és de molts anys.
1: Dolors.
4: Jo crec que estem davant d'unes reivindicacions, ara ho deia el Rafa, que no són noves, no? Totes legítimes i que s'arrosseguen de fa molts anys, que tenen que veure amb, no? amb uns recursos que en el seu moment, no? Les retallades van produir en el sistema educatiu, especialment a l'escola pública, i que, malgrat que s'han anat recuperant, no s'han recuperat del tot, i que, a més, s'hi han afegit noves necessitats, no? O les necessitats ja existents s'han intensificat, perquè hi ha una diversitat del nostre alumnat, no pas per l'alumnat estranger, sinó precisament, no? Per la diversitat del nostre alumnat i perquè volem que l'escola sigui un lloc per tots els alumnes, no? Al final, la reivindicació al davant de l'escola inclusiva és aquesta, no? Que qualsevol alumne, sigui quina sigui les seves capacitats o les seves limitacions, diguem-ho així, pugui estar en una escola ordinària amb la resta de companys. Tot això és evident que dona més pressió i són reivindicacions que venen de fa anys. A més, ara quan ho explicàveu, no només hi ha aquest conflicte dels representants del professorat amb el departament, sigui el que sigui, el d'ara, el d'abans i el proper segurament, sinó també una certa pugna i un cert conflicte entre els propis sindicats, entre ells, no? Aquestes darreres setmanes, després de l'acord que UGT i Comissions van tancar, semblava que, no?, que l'USTEC utilitzava més amb Comissions i UGT que amb el propi departament. Avui veiem la CGT que marxa de la taula i que sense saber si hi haurà acord o no i sense saber què dirà aquest acord, ja diu que demanarà el vot en contra. Una mica sembla també, no?, perquè encara que l'USTEC digui que sí, jo diré que no. És a dir, que ja, probablement, no?, quan el Rafa deia no ho sé, és perquè hi ha més d'un conflicte, més enllà de l'educatiu o del laboral, per dir-ho així, difícil de saber. A mi, de tot plegat, és a dir, és evident que com tothom, i els protagonistes els que més, no en tinc cap dubte, professorat i departament, que són els que volen que això s'acabi, i les famílies, per suposat, però jo crec que necessitem que hi hagi un acord per poder debatre d'educació, perquè al final al país el que li fa falta és saber no? que aquests nois i noies que avui estan a l'escola o als instituts, aquests que ara s'estan preparant la selectivitat aquests dies, surten el millor preparats possible, a l'escola les dones eines per enfrontar la vida i tenir la confiança tots plegats que a les escoles es fa el millor que es pot i el millor possible. I això n'estem parlant poc.
5: Pa, jo sí que mullaré, hi haurà acord. Si no és aquesta nit, serà demà, i si no serà dilluns. Perquè això ja s'ha dut a un extrem en el qual, diguéssim, que...
3: Una triple a la
5: que ja no...
1: Sembla que siguis ja no... l'espia de la reunió, o què? O semi, o què vol dir això?
4: Té un pinganillo aquí a l'orella.
5: Tinc alguna font, però no em facis entrar.
3: El que passa que has jugat a doble a la travessa.
5: No
3: em
5: facis entrar...
3: Si no és avui, és demà, i no dilluns.
5: No em facis entrar en intimitats familiars, però alguna font tinc.
1: Familiars, d'acord.
5: La qüestió és que jo crec que sí que s'arribarà a un acord, perquè ja la negociació fa molt temps que dura, el govern ha citat d'alguna manera desactivar això, i els sindicats també, perquè els sindicats és veritat que se'ls ha de felicitar perquè hi ha un món cada cop més individualista i on costa més mobilitzar, ells han aconseguit una cosa molt important, que és mobilitzar molta gent. Però també és veritat que el Maresme, que va ser, per exemple, ahir o abans d'ahir, epicentre de la protesta, es va tallar l'autopista i tal, també hi havia molts instituts doncs, en funcionament i molts docents que ja no poden seguir aquest ritme, perquè és que, a veure, és una qüestió de lògica, tu no pots estar descontant-te cada mes, cada dia de vaga, és que això no s'aguanta, diguéssim. Per tant, per esgotament d'uns i altres s'arribarà a un acord. Però és veritat que també això ens ha de portar a pensar no només el futur de l'educació, que per descomptat, perquè després haurem de parlar de resultats i de PISA i no només de salaris, que també ja sé que es parla d'altres coses, però el focus està molt en els salaris. Haurem de parlar de resultats, també haurem de ser exigents amb aquesta escola que demana tant, no? Però també hem de pensar una mica quina estratègia política hi ha hagut al darrere d'això, que estarem d'acord que ha sigut nefasta. És a dir, ho deia el Rafa al principi, és que clar, això de presentar un acord amb UGT i comissions per sindicats importants que siguin com un acord històric i definitiu i en el qual ja no hi havia marge de negociar res, això és una provocació en tota regla i ha estat un error garrafal, potser dels errors estratègics més importants del govern, que s'hauria d'anar deixant d'aquests tics arrogants que a vegades té, de pensar-se que jo aquí, escolta'm, he vingut a arreglar Catalunya i tothom em seguirà la corrent. Bueno, tothom et seguirà la corrent, però tu hauràs de seguir també els procediments de negociació que toquen amb qui toca. I t'agradi o no t'agradi, i és evident que no els agrada, hi ha un sindicat corporativista molt fort, que és l'USTEC, i se l'ha de respectar, i per tant, aquesta negociació des del primer dia segur que hauria hagut de fer tenint clar que no hi havia acord si no hi havia acord amb l'USTEC. I això no s'ha fet, ha estat un error, i també ens ha dut d'alguna manera aquest enquistament del qual costa sortir, perquè ara tu, com a govern, has de dir que aquell acord que vas dir que era històric ja no ho és, però tampoc pots fer enfadar comissions i UGT, que són els sindicats transversals i més importants del país, amb els quals tu després hauràs de pactar moltes coses, de la funció pública, del que sigui. Per tant, no pots deixar aquells en evidència, però alhora no pots dir que això que negocies amb l'USTEC no n'hi ha per tant, perquè llavors emprenyaràs els altres. Vull dir que el govern ha de reflexionar sobre com ha gestionat tot això i no tornar-ho a fer, perquè ha sigut un autèntic desastre.
1: Dius que és només una pregunta, Oriol. Dius que és el principal o dels principals errors del govern?
5: Jo crec que de gestió de crisi, claríssimament. És terrible com ha portat aquest tema. És que des del primer dia sembla mentida. És que a vegades realment ho trobo fascinant, això. Com és possible que tanta gent pensant, com hi ha a les institucions, caps de premsa, caps de protocol, estrategues, assessors, i una cosa tan elemental com que tu no pots sortir a dir que has fet un acord de país i llançar el president de la Generalitat a dir que has fet un acord de país menyspreant el sindicat que té el 70% de representació, això, ningú no ho pot parar, això. Ningú no ho para, això, abans que passi. Aleshores, jo crec que sí, que és clarament dels errors més greus, si no el més greu.
6: Jo també estic amb l'Oriol. És a dir, l'origen... l'origen és la negociació. Recordem, posem una mica de context, que la consellera estava de baixa.
1: A inici d'aquest any.
6: Intervenció quirúrgica assumeix el rol d'educació i, per tant, de negociació al conseller Dalmau. I aquí és quan s'arriba amb aquest acord històric, és a dir, és com, jo crec que és com una mena d'encadenat de si no errors, pocs encerts, o poc encert ha comunicat de manera exagerada, sobretot quan la titular la tens de baixa. Perquè després, és a dir, aquí, quan s'incorpora la titular, és quan es troba una mica...
1: El pastís,
6: no? El pastís, entre d'altres coses, perquè tu no pots deixar... Tu no pots mai de la vida pots tillar un acord històric quan el sindicat majoritari no està a la taula. És a dir, és que d'històric ja no pot ser, perquè històric és quan els sindicats tots estan damunt de la taula. Inclús ho comentava l'Eudald, en el cas que avui es faci un preacord que arribi al 80%, és un tant per cent molt alt, però recordem que falta un 20%. I ja és alt, per tant, no seria històric, però si a sobre no tens ni professors de secundària, ni la CGT, ni l'USTEC a la taula, allò no pot ser mai de la vida històric.
1: Digues.
6: Bueno,
1: no digues, ja, totes dues podeu parlar, eh? Tranquil·les, tranquil·les.
4: No, és que crec que això de l'error generalitzat és com, no sé, jo somreiar. És històric perquè posen sobre la taula 2.000 milions. Jo no sé quin altre acord sindical, laboral, de la funció pública, d'algun sector econòmic o de la funció pública a la Generalitat de Catalunya, després d'una negociació, ha tret 2.000 milions a sobre de la taula en els propers anys.
6: Però...
4: Honestament, té un punt d'històric. No. És evident que té els errors, però no tots els que deia l'Oriol, però...
6: Pues, per tant, ara, si l'Eustec ha aconseguit molt més, serà la...
4: Puc acabar.
6: Tiro que ja és una hora rara, serà la rehòstia, no?
4: És que serà la rehòstia.
6: Perquè, clar, si 2.000...
5: Serà galàctic.
6: Serà galàctic.
4: No, és a dir, per mi té un punt d'històric. Jo no ho havia vist i jo portava... Em vaig dedicar uns quants anys a l'educació. Mai havia vist, i durant els anys que jo portava educació, eren els anys d'una gran arribada de nou alumnat, i per tant que es construïen els, no, les cargoleres i els barracots. Escolta'm, com xurros, perquè els nanos no ens cabien a les escoles. Per tant, hi havia una quantitat ingent de nou centres, de nou professorat, 2.000 milions així, sense nou alumnat, perquè estem parlant de que no hi ha més alumnes, sinó que n'hi ha els mateixos i en alguns cursos menys, és una quantitat que no s'havia donat mai. Que és exagerat, com deia l'Oriol, que li van posar més...
6: Un moment,
4: Sílvia, que volia acabar un argument. Val? Per tant,
6: ara tu,
4: jo crec que la vessant històrica ve per aquí, perquè és una quantitat ingent, amb una voluntat, si vols, molt voluntariosa, efectivament, del govern, de dir, amb això tanquem el tema, o com a mi en això no es recupera tot, però ens... però tindrem un temps de pau, i descomptant, efectivament, l'USTEC, que hi estic d'acord amb el que heu dit, no es pot menys tenir, però compte, l'USTEC no ha signat mai un acord amb el departament en els darrers 20 anys. Per tant...
6: Pues tampoc... mira, vull ser el primer, això és històric.
4: Bueno, per això dic que al final potser que el qui guanyarà...
5: Sí que ho tenia, eh?
4: Potser al final el que guanyarà sí que és el govern, perquè haurà posat sobre la taula una quantitat històrica de diners, haurà aconseguit signar un acord amb un sindicat que fa 20 anys que cap conseller d'educació o consellera aconsegueix que
5: però
4: signar-lo...
5: Però això no és el que va passar fa un mes, Dolors.
4: No,
6: el que passa és que jo crec que la jugada...
5: És el ridícul.
6: Jo crec que la jugada també passa...
4: Per això mateix us estic dient que al final ja veurem qui acaba guanyant.
6: Aquesta negociació que s'allarga també passa per...
4: Allò del color de ferro és el final del procés.
6: Treure l'Eustec de joc d'una vegada perquè no la considera ningú un interlocutor vàlid, i per tant jo crec que la jugada política ha estat, més enllà de l'educativa, ha estat intentar treure l'Eustec d'una vegada de la taula, ja per sempre, i dos, intentar allargar la pilota tant com puguis perquè més s'acosti al final de curs, això es dissoldria per si sol. I no ha passat, perquè, com deia l'Oriol, que també dono la raó, déu-n'hi-do com han aguantat les concentracions...
5: No.
6: Les concentracions i les vagues. Que és evident, i també dic una cosa, sí que tenen danys col·laterals, perquè hi ha molts nens... que no estan anant a classe, que estan faltant a classe, que no es poden preparar per selectivitat...
1: Amb alguns cursos... Delicats.
6: D'acord, però la resposta de les famílies no ha estat pas en contra dels professors ni de les vagues, eh? Vull dir que jo aquí penso que el govern, al final, ha hagut de com retrocedir una mica, perquè, si no, això no tenia molt mal resoldre.
1: La mobilització és alta, és molt alta.
6: I un últim punt, perquè, si no, no m'interrompran els meus companys de divendres.
5: Com ens vas trobar a faltar?
4: És que portes una llista molt llarga.
6: No,
4: tens uns apunts aquí.
6: Perquè m'apunto coses, perquè penso, hosti, clar, però clar, que és estructural.
5: És que s'ha de venir com en Rafa, aquesta manera, sense ni un paper, això no pot ser.
4: Que, mira, nosaltres venim sense notes, venim amb l'argumentari.
6: Dic, clar, que és estructural el que passa a Catalunya amb l'educació, però també ho és, que no sé qui ho ha dit, crec que era sigut l'Oriol, compte perquè el problema estructural també està amb la salut, i crec que era aquest matí que ho comentàvem també al programa del Jordi Basté. És que al final la Dolors deia, potser amb això servirà per posar a debat l'educació. Jo dic, potser serà per posar a debat també a la salut. I d'una vegada per totes començar a tractar els temes de tenim els mateixos recursos i serveis, que d'això es queixava educació, de quan érem un país de 6 milions i ara som un país de 8 milions i els recursos no hi són. Ni per l'escola inclusiva, parlàvem de retallades.
4: Sí, ja, ni els recursos, de... carinyo, ni la voluntat. Perquè les retallades no van venir només per la crisi, sinó per voluntat política.
6: Però escolta,
4: t'ho explico? O sí, recordo? Vull dir, hi ha qui no creu en que el pal de paller del sistema educatiu hagi de ser l'escola pública,
6: però
4: i aquests,
6: Dolors,
4: precisament,
6: Dolors, són els que han retirat diners. Posa'm un any de les retallades. Dolors, posa'm un any de les retallades.
5: Perquè és que crisi galopant.
4: Perdona,
6: Dolors, posa'm un any de les retallades. Perquè
1: una mica d'ordre.
6: Perquè en fa 20 de les retallades no podem viure tota la vida de les retallades, com no podrem viure tota la vida del que passava pandèmia. Vull dir, han passat 20 anys d'unes retallades, és a dir, i molts governs...
3: Ha passat 20 anys, però...
1: Bueno, 20 anys jo potser escolta, 14 o 15, no? Passat... Estem parlant del 2012. No.
6: Amb 14 o 15 no pots remuntar una cosa que suposadament s'ha destruït a consciència. Jo això no m'ho crec.
3: No, però sí que és veritat que s'ha recuperat un model que no existia abans, és a dir, s'ha recuperat un model low cost que fins i tot alguns administracions segueixen aplicant. O sigui, aquest model low cost... Mira, en l'àmbit privat és molt clar, una dada a nivell estatal. Els joves que es van introduir al mercat laboral durant la pandèmia cobraran un 60% dels joves que es van introduir un any abans, prèvia a la pandèmia, perdó, de la crisi del 2008. Mm. És a dir, tenim un sistema productiu espanyol que s'ha basat en els darrers anys, sobretot, a mantenir aquestes condicions laborals de la crisi econòmica.
4: Perquè la crisi econòmica, i perquè si no ho dic rebent clar, tu, a i... banda de tenir efectes econòmics en la reducció dels ingressos públics i, per tant, les retallades perquè no es podia sostenir, també té una càrrega ideològica al darrere, clar, que és fer-nos a tots més barats. El nostre acomiadament va ser més barat, els nostres salaris van ser més barats, els nostres serveis públics més barats, la nostra jubilació més barata, i això està buscat. I és a dir, hi havia una ideologia neoliberal en aquell moment que deia, escolta, d'aquí en traurem un sistema més barat,
3: viscut,
4: i ho hem pagat nosaltres.
6: I 18 anys després,
4: Sílvia, encara no ho hem recuperat perquè no hi ha hagut cap govern que s'hagi posat a recuperar-ho, com a mínim a Catalunya, diguem-ho així. Perquè malgrat que els ingressos es van recuperant, hi ha una part que són ingressos públics, però hi ha una part, els salaris no depenen
3: però
4: dels
3: quan,
4: governs.
3: Mira,
6: però un últim punt que no té a veure amb les retallades. És que, clar, com que jo sé que aquest any estic a les portes d'una selectivitat, és a dir, no és que em prepari argumentaris, és que em preparo coses que em preocupen. Els canvis constants curriculars. Això no són retallades. Això és un sistema d'educació

0: Jonathan Andic i el cas de, del que va ser doncs, la mort del seu pare, etc. Escoltarem una mica què ha donat de si aquesta entrevista al matí i parlarem també amb el Benet Iñú.
1: No ho sé, amb Mireia Garolera. Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: A qui li fa cap falta un ventilador a l'estiu? També que si està fent la migdiada amb la gota de suor que et baixa pel front. A tu segur que no. O sí, posa casa teva en mode vacances amb un ventilador de sostre amb llum Nemo blanc de 72 centímetres per només 89,99 euros. Leroy Merlin. Un allar no neix, un allar es fa. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
1: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Com dèiem, més enllà de l'embolic, amb educació, una altra de les notícies, o podríem dir fins i tot que sorpreses, del dia l'ha donat la defensa de Jonathan Andic. L'investigador de Método 3, Francisco Marco, ha parlat avui al Món RQ i ha acusat els Mossos d'inventar-se proves per assenyalar el seu client. Concretament, Marco ha carregat contra el sergent que porta el cas.
6: Que hay un señor, mosso de escuadra, que se puede inventar pruebas, como lo de Quito que les acabo de decir, falsear otras pruebas y llevar a un señor, condenarlo de forma previa, socialmente, llevar a un señor esposado a una juez sustituta que le han estado comiendo la cabeza durante un año y encima se inventan pruebas.
0: I això no és tot, perquè també ha criticat el paper de la jutgessa.
6: Miente, directamente miente. Hay que entender que es una señora con muy poca experiencia judicial y que le viene un mosso y que le dice, es culpable. Yo, si soy juez y joven o sustituta, yo también me lo creo. Porque el que sabe es él.
0: Per analitzar aquestes declaracions i com poden impactar també en el procés judicial del cas, aquesta hora afegim a la tertúlia el cap de societat de RAC1, Benet Iñigo. Benet, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: A veure, tu que segueixes judicis, instruccions, què t'ha semblat aquesta estratègia de la defensa de Jonathan Andic? T'ha sorprès?
7: Home, sí, sorprendre sorprèn. Sorprèn el to, més enllà del contingut. I diria que sorprèn no només els que seguim judicis, sinó els que escoltem entrevistes. No? Ha sigut una entrevista que...
0: Agressiva,
7: que d'alguna manera el to denotava un menyspreu, fins i tot cap a les persones a qui es referia. Clar, si ens centrem en el que és la defensa jurídica, té tot el sentit del món que intentis desmentir o replicar tots aquells indicis que vam repassar que enumera la jutgessa per justificar la fiança o la presó provisional eludible sota fiança que va imposar a Jonathan Andic. Per tant, això és normal, que és el paper de la defensa, és la seva feina. I també és, potser no tan normal, però sí que pot ser una estratègia d'intentar desacreditar la investigació. I, per tant, d'alguna manera, també els investigadors. No? Per exemple, dient que no han fet bé la seva feina, que no han fet un peritatge correcte d'un tema informàtic, que no van custodiar bé una prova. El que és totalment inusual és aquesta agressivitat que és que no només li ha dit mal policia, sinó d'alguna manera l'ha acusat de prevaricar i de tenir una mena de mania persecutòria contra el seu client.
0: Per tant, Benet, pel que dius, el moviment, que, és a dir, és més un problema de forma que no pas de fons, o també una mica amb el fons del que es planteja en aquest cas?
7: Bueno, jo crec que el moviment d'aquesta entrevista escenifica que aquest cas tindrà, si no el tenia ja, tindrà dues vessants, dos àmbits en què hi haurà lluita en tots dos. Un serà el judicial, que és on doncs, ja les acusacions o la investigació ja va posar sobre la taula les seves cartes, i vam explicar justament ahir el recurs de la defensa molt

0: ben argumentat, molt tècnic, molt, doncs, molt detallat, que havien presentat replicant, i després hi ha la part mediàtica i la batalla mediàtica que la defensa demostra avui que, diguem-ne, ha vingut a jugar i que, de fet, ho ha parlat explícitament. Francisco Marco, en l'entrevista, ha explicat que avui estava ell al Món RAC1, que avui també La Vanguardia ha publicat uns fotogrames d'una caiguda d'Isaac Andic uns mesos abans de la seva mort, i que dissabte es publicaria aquest vídeo al Col·lapse, finalment ha sigut abans a través d'altres mitjans, però és a dir que ha explicat que hi ha una estratègia comunicativa, doncs, per combatre el relat que ells creuen que s'ha anat imposant i que socialment s'ha anat estenent, que és que Jonathan Andic és culpable d'aquest relat que s'ha anat imposant. Doncs en culpen precisament els Mossos i la justícia per tota aquesta detenció que vam parlar tant, de que va entrar emmanillat, etcètera, etcètera, i per tant han dit, doncs anem a contraatacar i anem a no només contestar al jutjat, sinó anem a contestar a través dels mitjans, i ho han fet allò, com dirien els castellans, por todo lo alto.
1: Sí, sí, sí, sí. Les acusacions, però si ens aturem un segon amb les acusacions concretes de Francisco Marco, per tant de la defensa, creus que tenen fonament?
0: Clar, aquí tothom, com deia, tothom jugarà les seves cartes i el paper de la defensa és justament això, és defensar. Per tant, ha de replicar els indicis. Tenen fonament? Doncs es pot interpretar. És veritat que, no coneixem algunes dels documents als quals es refereix, per tant no podem contrastar si realment diuen el que ell diu. Algunes coses sabem que no, ara hi entraré, perquè nosaltres el que hem vist públicament és el que diu la jutgessa, que no són... la jutgessa diu, hi ha una mala relació pare a fill, i diu un resum del per què ho creu, però no sabem tot el que tenen els Mossos, no? Per exemple, i amb què juga això? En qui, Francisco Marco avui, què ha fet? Doncs ha dit, els investigadors van parlar amb 10 testimonis i només n'hi ha un que digui que hi ha una mala relació entre el pare i el fill. Per tant, s'equivoquen quan diuen que hi havia una mala relació. Bé, els Mossos, per fons d'investigacions, expliquen que més que els testimonis es basen en els missatges que han trobat en el telèfon. Això no ho ha dit Francisco Marco. És a dir, sempre juga una mica amb la part que li interessa dels diferents indicis, que algun segurament, doncs, la rèplica té tot el sentit del món, eh? Està clar que els anàlisis forenses que hi ha de la mort d'Isaac Andic sobre les ferides que tenia i per què no tenia ferides a les mans, etc., aquí la defensa s'ha gastat moltíssims diners en un informe pericial fet amb drons, amb ninots portats als Estats Units, articulats amb la mida i el pes d'Isaac Andic, llançant-lo per la mateixa zona a veure com queia. És a dir, que aquí pot haver-hi un dubte tècnic, unes proves pericials que s'aportin que, doncs, desmenteixin o qüestionin els indicis que fins ara hi ha recollits, però en d'altres, avui també he de dir que Francisco Marco ha jugat una mica a agafar-se allò que li ha interessat de cadascun dels indicis.
1: Per exemple, pots enumerar algun detall més que vegis?
0: Mira, per exemple, amb molta vehemència, deia, no es pot dir que la petjada aquella que van trobar sigui de Jonathan Andic si no li vas agafar la bamba. Doncs en realitat els Mossos mai han dit, en l'informe dels Mossos mai es diu que aquella trepitjada sigui d'Isaac Andic, ai, de Jonathan Andic. És a dir, ell dona per fet que els Mossos han dit una cosa que no diu realment en el seu informe. O això que et deia dels testimonis i la relació pare a fill. No es pot dir que tinguin mala relació perquè amb només un testimoni de 10. És que no ho diuen pels testimonis, ho diuen pels missatges que han trobat en diferents dispositius. No sé si m'acabo d'explicar.
1: Sí,
0: en el sentit
1: sí.
0: Si la premissa en alguns aspectes, insisteixo que potser n'hi ha d'altres que, doncs, que sí, que la defensa ha trobat forats, ha trobat errades en la investigació i veurem, però no hem d'oblidar mai que tant quan hem sentit els arguments de l'acusació com ara que sentim els de defensa, estem sentint a les parts, per tant cadascuna defensa la seva posició.
1: Benet, a banda de les crítiques contra els investigadors, etc., Marco també ha donat detalls sobre el recurs que han presentat al jutjat. Què et sembla el més destacat en aquest sentit?
0: Mira, més enllà d'aquestes rèpliques que comentàvem ara, una altra qüestió important que ha portat la defensa amb el seu recurs primer i avui en el Món RAC1 és la hipòtesi alternativa. És a dir, no? D'alguna manera, en un cas que es construeix per indicis, que no hi ha prova directa, doncs les acusacions diuen tots els indicis em porten a pensar això, en aquest cas, doncs, que pot haver-hi un homicidi. Doncs ells plantegen la hipòtesi alternativa. Va poder caure, i no és estrany que caigués tot sol, perquè tenia problemes de genolls, problemes d'artrosi, i com a exemple d'això, doncs, ha posat aquella caiguda, que ja n'havíem parlat, però que avui han sortit les imatges, doncs que fa 10 mesos abans de l'accident mortal o de la mort d'Isaac Andic, va tenir una caiguda. Així ho explicava Francisco Marco.
2: Isaac Andic, 10 meses antes, en Mutuo Universal, tiene una caída en plano, una caída que no tiene ningún impacto, una caída donde no tropieza con nada y se cae solo. Tiene artrosis de rodillas. Esa misma mañana, antes de salir a la montaña, le tuvieron que aplicar hielo en la rodilla. Y si hace esa misma caída en montaña, ocurre lo que ocurre.
0: Això és la base també de qualsevol estratègia defensiva, no? I ara, per posar un cas que no hi té res a veure, el cas Pujol, no? Aquells diners, diu l'acusació, venien de la corrupció, i ells diuen, no, venien d'una deixa de la Biflorència. Has de donar una alternativa creïble a la tesi de l'acusació, i en aquest cas és va poder caure tot sol Isaac Andic perquè, entre d'altres, doncs, tenia problemes als genolls.
1: Benet, acabo. Com queda ara el cas? És a dir, ara estem, recuperem una mica el que ens deies els últims dies, no? Estem molt a l'inici de com anirà evolucionant tot plegat, no? Ara hem vist el posicionament de la defensa, i ara com ha d'anar evolucionant això?
0: Ara el següent pas més immediat és que la jutgessa o l'Audiència de Barcelona ratifiquin o treguin la presó provisional i, per tant, en aquest cas seria que li retornin la fiança o no a Isaac Andic, i a partir d'aquí doncs, entenc que les parts aniran aportant proves, sobretot ara la defensa anirà aportant testimonis, anirà aportant informes, etc. I és probable que en algun moment demani declarar doncs, per exposar totes aquestes tesis de viva veu a la jutgessa quan ja hagi presentat una bateria d'informes, de testimonis, de proves de la seva estratègia, doncs és probable que demani declarar. Timings no n'hi ha cap. És a dir, això encara passaran setmanes i mesos abans de que no hi hagi cap altra, diguem, de decisió contundent per part de la jutgessa.
1: Gràcies, Benet, doncs, per posar-nos aquest context també, per entendre ben bé què és el que hem viscut aquest matí, que ha estat una mena de terratrèmol, no?, l'entrevista d'aquest matí al Món RAC1. Gràcies i bona nit.
0: Gràcies a vosaltres, bona nit.
1: A veure, ens queden 5 minuts abans de tancar la tertúlia. M'agradaria una valoració breu més o menys de cada un amb el que ens ha portat el Benet. Començo per tu, Oriol. No sé si ho puc sentir l'entrevista o sentir-ne fragments. Clar, estem davant d'una guerra mediàtica evident, no?
3: Aquest particular Succession, que és el cas aquest de l'Andic, no? Perquè és el nostre...
1: Sí, sí, com la sèrie, parlant, sí, sí.
3: Exactament. Doncs jo crec que avui s'ha escrit un capítol molt important, és a dir, aquestes imatges, aquest vídeo que han aconseguit rescatar, és molt eloquent.
1: És un vídeo que es pot veure a La Vanguardia.
3: Ah, exacte, a primera hora es pot veure a La Vanguardia, després ja ho reprodueixen altres mitjans. És un vídeo molt important i que, d'alguna manera, doncs, dona moltes armes a la defensa. Jo no llançaré aquí un vaticini, però sí que és evident que un acusat, que davant d'un dubte raonable, recordem que un acusat haurà de ser absol. O sigui, si no hi ha una prova concloent i hi ha un dubte raonable, un acusat ha de ser absol. Fins i tot encara que tu sospitis que, però si no tens una prova fefaent i hi ha un dubte raonable, ha de ser absol. Per tant, jo aquí crec que el que ha passat avui a nivell de proves és molt important. Aquest vídeo, per mi, és molt important. I la segona cosa, sempre es diu la justícia és igual per tothom. Bueno, la justícia és com la medicina, no és igual per tothom. Si tu tens calés, tens un bon metge, vas a buscar els millors metges, et fas les millors proves. I si tens calés, també et busques no només un bon advocat, sinó que llogues una agència de detectius, fas venir drons als Estats Units i fas el que faci falta i aconsegueixes armar una defensa molt potent, i aquí és evident que hi haurà una lluita colossal perquè els Mossos tenen instruments i la justícia té instruments, però aquesta família d'aquest senyor en té moltíssims i buscarà i remourà i els trobarà on sigui.
1: Vinga, Sílvia.
4: Jo he pogut escoltar l'entrevista. Jo d'entrada, bueno, primer que he entès que no venia de part del martell, de la defensa de l'advocat, sinó que era de part de la família. Per mi és una estratègia molt agressiva. M'ha sorprès l'agressivitat de l'estratègia. M'ha portat a pensar que potser les proves que hi ha fins ara són altament preocupants per la defensa i han activat aquesta mena d'estratègia més agressiva, més mediàtica. la pregunta que a mi em venia escoltant aquest senyor és, jo no sé fins a quin punt estan intentant desmuntar proves o creant ja un relat alternatiu que sigui creïble. Aquest és el dubte que tinc. I d'altra banda, només amb això del vídeo, puc entendre que l'utilitzin com a prova. A mi m'ha vingut molt al cap si s'està vulnerant la dignitat de l'Isaac Andic.
1: Que recordem que en el vídeo el que es veu és com s'entrebanca Isaac Andic, que això ens ho explicava també.
4: Una cosa és que
1: això
4: ho utilitzis, però l'altra cosa és que el tiris a La Vanguardia Digital, que demà surt a Col·lapse. A mi això em rellisca una mica. Rafa.
5: Bueno, jo crec que això respon efectivament primer a una estratègia mediàtica. Ells tenen el convenciment que els Mossos estan utilitzant fins i tot estratègia mediàtica per pressionar la família i intentar que ho confessi. Pot ser una tècnica policial, pot ser una tècnica mediàtica, però ells creuen que el relat s'està guanyant a l'opinió pública i actualment l'opinió pública és molt important. Però és molt important per l'opinió pública, no per guanyar un judici. És a dir, moltes vegades hem vist judicis que s'han portant molt bé des del punt de vista de l'opinió pública, però ha estat un desastre com a estratègia judicial. I el segon element és l'estratègia judicial. Efectivament, com comentaves abans, és a dir, quin és el problema, no el problema, el codi penal, si tu introdueixes un dubte raonable que havia pogut ser d'una altra forma, la causa no... És a dir, en aquests moments, la policia ha de convertir els indicis en proves i el que fa la defensa és convertir diguem-ne, dubtes raonables, els indicis en dubtes raonables.
1: Dolors, que aquesta és una batalla pel relat, perquè els judicis, evidentment, són a porta, no? Es fan en els jutjats, però l'opinió pública hi influeix en els estats d'ànims de tothom, i, per tant, aquí la defensa intenta construir, no, amb aquesta imatge que dèieu, una justificació, un relat alternatiu. La batalla pel relat, clarament. Cal veure si efectivament hi ha proves sòlides dels Mossos, no? I de la investigació, tot això es desmunta, no? I pel que sembla, quan tu detens de la manera que ho van fer, i per tant, després de passats uns mesos, em costaria entendre que s'ha fet sense tenir-ho tot molt lligat i molt clar, sense que hi hagi dubtes, perquè si no, no t'arrisques precisament això. I a mi el que m'ha semblat molt fora de lloc no és que plantegin un relat alternatiu o proves per la defensa, és que qüestionin la investigació, és a dir, que qüestiona la jutgessa, qüestiona els Mossos, qüestiona tots els estaments per posar ombra de dubte en una possible sentència.
5: Perquè aquí un altre malestar dels advocats defensors és que cada cop en la fase d'instrucció es copia i s'enganxa més als atestats policials. I això és una queixa que hem vist amb Zapatero i que estem veient en aquest cas. Mm.
1: Ho deixem aquí. Sílvia Cànovas, Oriol Ribet, Dolors Camats, Rafa López. Que vagi molt bé. Bona nit, bon cap de setmana i ens retrobem ben aviat.
4: Bona nit.
1: Adéu.
4: Bona nit.
1: Som a les 10 en punt. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
6: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
6: Doncs que continuem pendents de les negociacions al Departament d'Educació. Un pacte que sembla a prop, tot i que un dels sindicats minoritaris, la CGT, s'ha aixecat de la taula. Ara, però, sembla que un dels serrells a tancar seria el reconeixement dels mèrits dels acords tancats.
1: Última hora des del Departament d'Educació, del Martínez. Bona nit.
7: Bona nit. Si continuen aquestes negociacions entre el Departament d'Educació i quatre dels cinc sindicats que formen part de la mesa, USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i també la UGT, tot i que fa molta estona que sembla que l'acord podria estar a prop, hi ha serrells per tancar que tenen a veure amb el retorn del deute pendent de les retallades. De fet, la UGT acaba de fer un comunicat on literalment reclama responsabilitat a la resta de sindicats per culminar l'ampliació de l'acord educatiu. Defensen que aquest retorn del deute dels complements d'antiguitat ja estava reconegut pel pacte del mes de març que van signar ells i també Comissions Obreres i la UGT, ells amb Comissions Obreres i amb el govern, i que, per tant, doncs, donen a entendre que un dels problemes és que la resta de sindicats volen que es plasmi que aquest retorn s'ha aconseguit gràcies a les vagues. Per tant, veurem com es desenvolupa en tot cas la UGT, que acaba aquest comunicat demanant, doncs, aquesta responsabilitat i no posar en risc aquesta negociació maratoniana que incorpora aquestes millores. I és que recordem que la reunió avui, les negociacions, han començat a les 11 del matí, és a dir, ja fa 11 hores.
1: Gràcies, Eudald. Qualsevol última hora, evidentment, doncs, línies obertes aquí a RAC1. Bona nit.
7: Perfecte.
1: I en marxa Santa Susana, al Maresme, el festival de música vinculat a l'extrema dreta.
6: Entre els grups que hi actuen n'hi ha que reconeixen obertament neonazis. Les bandes provenen majoritàriament del Regne Unit, el Canadà, els Estats Units i Bèlgica. L'Ajuntament de Santa Susana diu que no hi pot fer res perquè es fan una finca privada. Es tracta de la quarta edició d'aquest esdeveniment i que també s'allargarà demà dissabte.
1: I a Castell Platja d'Aro, al Baix Empordà, han evacuat 300 persones d'un hotel per un incendi.
6: El foc ja està controlat i els serveis d'emergències han atès 3 persones per inhalació de fum. L'incendi s'ha declarat a la tercera planta de l'edifici. A 8:15 del vespre s'han hagut d'evacuar 5 plantes de l'hotel. Els bombers hi han actuat amb 9 dotacions que ara estan revisant la resta de plantes i revisant l'espai.
1: Als Estats Units, Donald Trump continua reunit a la sala de crisi de la Casa Blanca.
6: I d'aquí n'hauria de sortir una decisió final sobre l'Iran amb un inici d'acord, segons ha explicat ell mateix en una publicació a la xarxa social. El mateix comunicat, Trump ha donat per obert l'estret d'Hormuz i ha autoritzat els vaixells encallats pel bloqueig naval nord-americà a tornar a casa. Mentre Trump s'acaba de decidir, continuen les negociacions. Aquesta tarda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha rebut el ministre d'Afers Exteriors pakistanès, un dels mediadors en el conflicte.
1: I als esports, Oriol Jové, bona nit.
8: Bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
8: Doncs tertúlia amb Juan Irigoyen, Pol Ballús i Albert Fernández per comentar, entre d'altres, aquesta notícia que ja s'ha fet oficial fa només uns minuts, després d'estar tot el dia esperant el fitxatge d'Anthony Gordon. Fa mitja hora tot just que el Barça ha fet el comunicat anunciant oficialment
1: això,
8: el fitxatge.
1: Eh?
8: Sí, 8 hores s'ha demorat, l'esperàvem pel migdia, però fins fa mitja hora no ha arribat aquest comunicat que, entre d'altres coses, explica que Gordon signa fins al 2031, per tant, contracte de 5 temporades pel davant anglès, que arriba, recordo, procedent del Newcastle per 70 milions d'euros fixos i 10 més en variables. En les seves primeres paraules, fa només uns minuts, després de signar aquest contracte, Gordon ha dit que es mor de ganes de jugar el seu primer partit amb el Barça.
9: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
8: Gordon, que per cert ha respost a algunes qüestions en castellà perquè diu que, ens ho creguem o no, de petit ja volia jugar al Barça i que això va fer que s'interessés per l'idioma.
1: Doncs mira, quina sorpresa això. Gràcies, Oriol.
8: Fins ara.
1: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
10: Bona nit.
1: Cap de setmana encara amb molta calor, però algunes tempestes també.
10: Sí, no serà una calor de rècord, però serà una calor de ple estiu. Per tant, molta calor encara. Atenció, el termòmetre pot superar encara els 35 graus i notícia a les tardes, les tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes, com ja ha passat avui en alguns punts. Localment, amb calamarsa, pedra i fortes ventades.
1: Doncs també ho anirem seguint i a veure si, mica en mica, aquesta calor ens va deixant doncs, més tranquils a tots. Gràcies, Martí. Bona nit.
10: Bona nit.

0: Doncs és divendres i això vol dir que ja ho sabeu, acabem el programa amb el No s'ha parlat prou i avui ho fem amb en Pep Antoni Roig i la Jana Jubert. Què tal, com esteu?
1: Molt bé, bona sí. nit.
0: Com aneu ja? És a dir, estivals al 100%, és a dir, arroba armari canviats, no?
2: Home, aquesta cançó, ai, aquesta setmana ha fet molta calor.
0: És espectacular.
2: T'has mesurat, eh?
1: Jo, si aneu a la Maroteca...
0: A veure...
1: Mal m'està dir-ho, però fa un mes i mig, dos mesos, vaig fer una secció dient-vos...
0: Ah, sí, la primavera, l'estiu...
1: Doncs us vaig dir, a principis de juny hi ha un fals canvi d'estació...
0: Que és
1: l'arribada de l'estiu.
2: No t'escoltem prou, Pep.
1: I així ha estat, així ha estat. No és normal.
0: El que no passat, és normal el que
1: el ha passat. El que ha passat aquesta setmana... No és, diuen que aquest cap de setmana s'arregla una miqueta la cosa.
0: Sí, però em sembla que la
1: Ara
0: que
1: no
0: ve...
1: voldria semblar Martí Oliveres,
0: doncs
1: però...
0: Martí Oliveres diu que la que ve...
1: Encara
0: tornem,
1: més?
0: Tornem. Però bueno, la vida és bonica igualment.
1: Tremendo.
2: Encara... Si tens ventilador.
0: Si tens ventilador, exacte. A veure, va, qui comença avui?
2: Avui crec que em toca a mi.
1: Sí.
0: Doncs a veure, què portes?
2: Tot ve de que l'altre dia estava fent scroll a TikTok per variar. Soc una persona bastant addicta al mòbil, és una cosa que ja en parlarem un altre dia.
0: Però
2: em va sortir un meme que deia jo, després d'haver explicat tots els meus secrets, només per mantenir la conversa viva. En una taula, no? En un sobretaula, imaginem, potser segons quina situació, amb gent potser no del tot coneguda, és un moment d'atenció, potser hi ha un silenci i de cop decideixes començar a exposar la teva vida privada. No sé si us ha passat mai, això.
0: Passa a vegades. Quan portes també una ampolla de vi i algú més, diguéssim, ja, vull dir, algú més, va seguint la cosa, hi ha un moment de...
1: Taula petita.
2: Sí.
1: 3-4 persones.
2: I allò, l'error vacui, no?, de que no hi hagi tema de conversa, a mi és una cosa que realment abans em passava moltíssim. O sigui...
0: Que necessites omplir.
2: Sí, i de cop, com que no trobava alternativa, el que feia era explicar la meva vida privada, no? De cop, és a dir, en algunes situacions m'agafaven com una mena de verborrea, així com de començar a explicar coses de la meva vida, i que en realitat jo ja m'estava donant que no ho havia de fer, i deia, Jana, calla, calla, em veia des de fora i deia, calla, això no ho hauries d'estar dient. Arribava a casa, m'estirava al llit i m'adonava que no ho hauria d'haver fet, perquè crec que hi ha algunes coses que realment ens hauríem de saber guardar per nosaltres mateixos.
0: Sí, però també és sanejador, eh?
2: Sí, però no tot. I d'aquí ve una mica la meva secció d'avui, perquè vinc a trencar una llança a favor dels secrets. Perquè crec que no s'ha parlat prou que tenir secrets no ha de ser necessàriament dolent. No sé quina relació teniu vosaltres amb els secrets. Sou persones que teniu molts secrets, considereu?
0: Personals. Jo crec que tots en tenim. Però és veritat que alguns, jo almenys, per caràcter, he vist que si no comparteixo almenys amb algú, m'exploten a dins.
2: Mhm. Uh-huh.
0: Llavors, jo crec que tot el que entra ha de sortir una mica, diguéssim, no? Perquè si no, no acabes d'estar bé. Però vaja, hi ha coses i coses. Hi ha coses que segur que no he explicat mai a ningú. Però la vida m'ha portat per aquí. Ara el Pep Anton dirà tot el contrari, o què?
2: Tu tens pinta de misteriós.
1: Jo diria que el contrari.
2: Sí?
1: Sí.
0: Que t'ho quedes tot.
1: No tinc secrets, però sí que és veritat, ara estava pensant. Aquest any últim ha estat el primer any en... 10-12 anys de la meva vida que no he escrit, que no he publicat articles i que, bueno, vaig aturar la meva feina com a articulista del diari, i el fet de no escriure crec que ha fet que no expliqués coses que porto a dins. I també ha estat un any que laboralment ha sigut molt dens i m'ha robat com molt temps lliure, m'ha impedit fer sopars amb amics, allò un divendres tonto...
2: Vull dir, ha estat aquests sopars catàrtics...
1: Ha estat un any de sociabilització escassa i d'escriptura escassa, i crec que, excepte les 2-3 persones que em veuen cada dia, que són companys de feina, la meva parella, diria que sí que em dec haver guardat masses coses.
2: Que potser ara tens més secrets que mai, eh?
1: Però no sé, és que no m'agrada el concepte de secrets.
2: N'anirem parlant, tinc una altra pregunta.
1: Són coses que no s'han tret, però tant com secrets...
0: També és interessant això que dius, de que com que no he escrit, per exemple, articles... Clar, això vol dir que hem de mirar tots els teus articles per intentar de llegir secrets de Pep Antoni Roig.
1: Jo sempre he defensat, insisteixo, no m'agrada el concepte de secrets, però sempre he defensat que quan escrius, quan cantes, quan expresses artísticament... Vulguis o no, de manera indirecta, sens dubte, allà pots caçar coses d'aquella persona que porta aquell dia a dins.
2: I tant.
1: I tu pots veure si aquella persona ha passat una mala setmana, o si ha dormit malament per la calor, etcètera, etcètera, només veient el que ha escrit, crec, o si més no, la meva manera d'escriure és així. I sí que és veritat que potser sí que porto coses guardades, és veritat.
2: I potser coses no tan personals, però els secrets dels altres.
0: Ui,
2: com
0: fatal!
2: Com ho porteu, això?
0: Fatal!
2: Perquè jo també, a mi se me'n va la llengua a vegades, eh? N'estic aprenent.
1: A mi se m'escapen sempre.
0: Sí, no, és horrible.
2: Jo soc d'aquestes persones que m'has de dir, això de veritat no pot sortir d'aquí. O sigui, això no ho pots dir, perquè si no m'ho deixen del tot clar, un dia tonto, ho acabo explicant.
0: Però vols dir que aquesta frase és com et catapulta a dir-ho? Que potser si et diuen una frase com més de si es queda aquí... És a dir,
2: ja
0: no ho pots dir...
2: És el morbo, no?
0: Automàticament ja ho estàs dient.
2: Depèn de com portis els límits. Hi ha persones de tot, no?
1: Jo crec que l'única manera de no dir-ho és que la persona que t'explica aquell secret i et diu que no ho pots dir a ningú, francament ho estigui passant molt malament.
2: Exacte.
1: És l'únic.
0: Quan notes patiment.
2: Quan notes patiment
1: quan,
2: i que
1: quan notes dolor.
2: Pots putejar l'altra persona.
1: A mi, per exemple, sí, jo sí. Sé, fa un any, no, una persona que va marxar de la feina, un mes abans, sense cap patiment, inclús amb l'esperit de pues me'n vaig, va dir, escolta, no ho diguis a ningú, però jo d'aquí un mes marxo. Toca. Com que jo no vaig olorar patiment, pues sí, se'm va escapar, des d'aquí demano disculpa.
0: I no va marxar, no va marxar.
1: Sí, sí que va marxar, però se'm va escapar.
2: Però potser se'm va enterar el jefe abans.
1: Exacte. Bueno, el rumor va créixer més ràpid. Però quan notes patiment, crec que és una mostra de respecte cap a l'altre. Mantenir en secret allò que ell t'ha explicat, i és que fins i tot explicant-ho deu haver patit. Per tant, crec que és una mostra de respecte.
2: Sentit comú, no?, al final, amb aquestes
0: segurament, coses. Segurament, però hi ha una línia complicada, eh? I més amb temes laborals i coses així.
2: Hi ha coses amb què no es pot jugar.
0: Sí.
2: Us volia posar un clàssic de Tame Impala, a veure si ho podem fer. Aquesta cançó, que per mi és atemporal, parla d'una ruptura, no? On una persona diu que li agradaria saber menys coses, no? Com menys coses sàpiga, millor. Perquè tothom li explica què està fent la seva exparella, doncs l'han vist amb una altra persona i tal, no? I sento que realment també és una evidència de que crec que vivim en una època estranya, no? Amb el tema de les coses que es diuen, de les coses que no es diuen, no? Perquè la societat contemporània realment ha convertit la transparència en una mena d'imperatiu moral, és a dir, ho hem de saber tot, hem de tenir tota la informació, i sembla que si no comparteixes les coses personals, si et mantens potser una mica més distant, ets sospitós d'estar amagant alguna cosa, no? I a vegades, sota aquest mantra, se't comuniquen coses que potser no tindries ganes de saber. No? No sé si us ressona això.
0: 100%. I a més, en un cas com aquest, has trencat amb algú, hi ha un moment... Que és blanc, bueno, és a dir, que no cal.
2: Hi ha moments que no cal saber tots els secrets de l'altra persona.
0: Llavors
2: no?
0: ja està. Quan està com més paït tot, ja està. Llavors ja el que faci falta. Però el període aquest de, diguem, de dol o de curació, sí. Al final, no, i són ingerències,
2: i tant.
0: Les informacions aquestes, no?
2: Sí.
0: Vaja.
2: També per trencar una mica el gel, penso molt en l'escena mítica de la sèrie Girls, de l'Helena Dunham, que és la meva preferida, on hi ha un moment que hi ha les dues amigues, la Hannah i la Shoshana, en un sofà, i una li pregunta a l'altra quins serien els teus tres secrets més grans, no? El petit, el mitjà i el gran. I la Shoshana li diu, el petit és que tinc el colon irritable, el mitjà és que realment no estimo la meva àvia, i l'Helena i la Hannah en plan, hòstia, i quin és el gran? I li diu que sóc verge. I és com... Bueno, hi ha un moment que hi ha secrets
0: clar, que potser no
2: cal dir-los, n'hi ha que per ella és un moment de treure's de sobre, potser això que no havia sigut capaç de dir-li a la seva amiga, que amb 23 anys encara era verge, cosa que li pesava molt, però potser lo de la seva àvia no cal verbalitzar-ho en veu alta, no? Hi ha coses que no cal dir-les.
0: 100%, sí. I llavors és el que ens passa. Tens aquesta informació i et surt
2: exacte.
0: Un moment de saber-ho que tal, la seva àvia.
2: Sí, és que de fet amb les amigues n'hem parlat molt, com d'aquesta tensió entre la gran necessitat de tenir secrets i la gran necessitat d'explicar-los, no? I realment és com aquesta ambivalència, tenir un món propi que et fa sentir que ets diferent a la resta de persones, perquè hi ha coses que són úniques i que són només teves, però a la vegada, si ens ho guardessin tot per nosaltres, no hi hauria capacitat de connectar amb els altres, no hi hauria capacitat de crear com aquests testimonis de dir, a mi també em passa. No? Llavors, sento que s'ha de buscar aquest equilibri, no? Perquè així som persones tridimensionals, perquè si no ens passa, com els hi passa a segons quines influencers, que exposen tota la seva vida i acaben sent personatges planíssims, no?
0: Clar, és que també és això, insisteixo en la part aquesta sanejadora que cura molt la conversa, és a dir, quan tens una conversa, sigui fins i tot això, amb la teva parella, amb la teva mare, amb qui sigui, o amb els teus amics, amb una taula així de sopar. Ostres, ja, entres amb uns neguits, exposes el que sigui, i potser surts de dir, ostres, doncs també li passa a l'altre tal, i ja és un problema que s'ha fet molt més petit. Sí, és a dir, que té sentit no guardar els secrets, penso jo.
2: El Pep va fent que sí, que sí. Es fa el misteriós, sí. Perquè... No, realment, és que el secret té molta relació amb el misteri. Per això m'agradava no parlar només de secrets, sinó també de misteri, d'opacitats. La Ingrid Guardiola, que és una teòrica cultural que a mi també m'agrada molt, també parla molt d'aquesta necessitat, com que notem molt evident en la cultura del nostre moment, de tornar com aquests espais potser menys exposats, menys visibles, menys transparents, no? Ho podem veure perfectament a l'Instagram. La gent està tornant a crear-se comptes bé privats on només hi té els seus 15 amics o els cercles verds, no?
0: Però igualment ja està molt filtrat el món de les xarxes, a veure.
2: Sí, però hi ha una necessitat de dir, no vaig exposar-ho tot per tothom, sinó vaig a crear com... exposar-me d'una manera més selecta, més triada, no?
1: Vaig a ser selecte amb la gent que sap els meus secrets.
0: Més selecte. Bueno, jo... i els secrets també hi ha una mica que reduïts, perquè sí. No els explicaràs per les xarxes tots.
1: Jo
0: ja fa
1: estona que penso en quan ets víctima d'un secret, de manera injusta, diguéssim.
0: A veure...
1: És a dir, en una unitat col·lectiva... Digue-li equip de treball, digue-li família, digue-li equip de futbol sala on jugues, quan algú t'amaga una cosa. És a dir, quan una part d'aquest col·lectiu sap alguna
2: cosa... Menys tu.
1: I menys tu, menys tu i uns quants, i tu ets de la part que no ho sap. El dia que te n'adones, també existeix un dolor.
0: 100%.
1: Perquè et sents injust, et sents inferior...
0: Apartat. Fora del ramat, sí,
1: et
0: sí.
1: Et sents fora del ramat, sents que algú amb més poder o ha utilitzat un poder per tal de silenciar-te una cosa.
2: Però a vegades potser ho fan per protegir-te i ho fan...
1: Això és
2: per...
1: el que diuen, però...
2: Jo crec que a vegades és necessari protegir segons qui, de segons quines informacions, i no sempre es fa des de la mala fe.
0: Sí,
2: ens hem de saber reconciliar
1: és veritat,
2: això, també.
1: És veritat, tens raó.
0: Però no sempre.
1: La cara
0: no
1: de tonto sempre, que no se't sempre. Queda, sí, quan sí, després sí. Te n'assabentes i comences a lligar caps i dius, me cago en Déu.
0: Això fa un any que
1: això
0: passa.
1: Això fa un any que passa i ho tenia aquí davant dels meus ulls.
2: Ja. Poker face.
1: És una sensació una mica estranya, i pensava això.
2: No, només volia dir per acabar que també és una cosa que m'interessa molt perquè no, el secret no sempre és individualisme, sinó a vegades té molt relacionat amb la construcció de la comunitat. I, per acabar, només volia posar l'exemple típic de les sèries adolescents on els secrets sempre han tingut molt de pes. Posem el cas de Mean Girls, el Burn Book, on s'explicaven els secrets, Gossip Girl, on hi havia les xafarderies de tota Upper East Side, abans que existís Instagram, o en la nostra vida personal hi havia els informers, on es deien els secrets de cadascú. Era terrible, però en realitat t'adonaves que els secrets també feien comunitat, feien grups, feien cercles socials, marcaven jerarquies, i et feien adonar que vivies en un món envoltat d'altres persones. Per tant, potser hem d'aprendre a carregar més amb els secrets, i d'altres potser també els podem esbombar, i tampoc és mai tan greu.
0: O utilitzar-los, exacte, en funció de les nostres necessitats, no? Som-hi, Pep Anton. Què ens portes avui?
1: Pep Antoni.
0: Pep Antoni, perdona. Ara sé com...
2: Ojo, no
0: m'he quedat una mica així, dic... Em sembla que hi ha
1: doncs,
0: alguna cosa que
1: doncs
0: no.
1: Doncs la Jana i jo, sense haver-ho parlat, però ens hem alineat d'una manera increïble, perquè vinc a explicar-vos el meu drama amb el meu gran secret. Això no estava preparat, això no estava preparat. Aquesta setmana, amb aquestes calorades que hem tingut, la meva parella i jo hem decidit posar fil a l'agulla a triar el nostre destí vacacional
0: pensava que ara
1: del mes
0: d'agost.
1: El tema es tanca el destí vacacional del mes d'agost, que és el mateix des de fa 4 anys, és un secret. I jo avui us volia parlar del pes que carrego a l'esquena per mantenir aquest secret en
0: ningú
1: vida.
0: Ningú no ho sap.
2: Estàs fent gatekeeping
1: molt,
2: de la
1: molt,
2: teva destinació
1: molt,
2: turística,
1: molt,
2: eh?
1: Molt poca gent ho sap i us explicaré el perquè. Perquè crec que no s'ha parlat prou de que tots, voluntària o involuntàriament, som agents gentrificadors.
2: Demano perdó per existir.
1: El meu tema d'avui és un tema molt Jana Jubertià, després de tots aquests mesos al seu costat. He entès una nova manera de fer el no s'ha parlat prou i necessito descarregar la meva culpa, tot i que no us explicaré on vaig de vacances.
0: Ho deduirem, oi?
2: Jo diria que no. Entre totes dues podem.
1: O sigui, fa 4 anys amb la meva parella vam trobar un indret del Mediterrani remot.
0: Les Illes Gregues.
1: No. Diré que no a tot. Podeu anar provant. Remot, paradisíac, genial, i al qual ja només anar-hi fa 4 estius vam dir, crec que aquí tornarem. Gràcies a això, amb 33 anys, em vaig fer gran, perquè jo crec que realment un no es fa gran fins que no se n'adona que les vacances són en el mateix lloc de sempre amb l'únic objectiu de descansar. S'han acabat aquestes vacances d'estiu de fer rutes i de motxilles i de mapes i... Uf, ei, tu, anem...
0: Descans.
1: Escolta, i si anem al lloc de l'any passat, que si estava molt bé? Llavors, això és fer-se gran.
2: Doncs encara no m'he fet gran. Encara.
1: No, encara no, Jana, encara no. Però...
2: És que a mi em fa ràbia perquè se'm barregen els records.
1: Et falta poquet, et falta poquet.
2: Espero, espero.
1: Total.
0: Perquè, un segon, eh? Dius que se't barregen els records perquè deus fer moltes coses, però diria que el tipus de vacances que està dient ell és realment un... ara que es diu aquesta setmana, em buido, em relaxo, no? Que 100%. No és inputs, sinó tranquil·litats.
1: Sí, jo fins fa 4 anys, quan anava a vacances, per exemple, sempre intentàvem anar a diverses ciutats del mateix territori, llogar un cotxe, vinga, ara paga la fiança, ara fes
0: quilòmetres... Provem aquell restaurant... Perquè...
1: Escolta, ei, ja està, anem aquí, això és petit, això està bé...
0: Aquest... Mateixa samarreta tota...
2: Ja, formem jubilació.
1: Ja 5 restaurants, jo els he provat tots i torno cada any, no passa res. Ja no miro ni la carta. Escolta, lo de l'any passat, lo de l'any passat. I la pau que dona això és increïble. El que em passa és que des del primer cop que vaig anar allà de vacances, bé, doncs, cada any quan la gent em pregunta on has anat de vacances, em faig una mica el misteriós i em faig una mica el fonadís. I això m'ha generat algunes tensions que voldria explicar-vos, no? En aquests 3 anys anteriors he publicat escassíssimes fotos d'aquest lloc i, evidentment, cap d'elles amb geolocalització, cap. És a dir, tu publiques una foto on es veu un mar.
2: Que podria ser Menorca, podria ser Albània.
1: Dins del nostre estimat Mediterrani, ens agradi o no, més o menys totes les platgetes són iguals d'un radi des de litoral llevantí, diguéssim, fins a les illes gregues, no? I quan algú m'ha preguntat què tal les vacances, he regatejat també com he pogut, amb frases una mica absurdes com he anat a un raconet d'Europa. Bueno, un raconet d'Europa és un ventall molt ampli.
0: Però t'estàs complicant la vida ja.
1: No. I fins i tot he anat a la vora del mar, així...
2: Sí, jo et foto un
0: ostre.
1: Llavors això permet que la gent no sàpiga si he anat, com diu la Jana, a les platges paradisíques d'Albània o a Comarruga. Tot és possible.
0: No, però una resposta així genera una repregunta.
1: Bueno, aquí està... Jo estic intentant explicar-vos gairebé de manera terapèutica com estic intentant polir això. El cas és que m'he donat d'una veritat oculta, i molt Jana Jubertiana, que és que el capitalisme ha aconseguit que si promociones personalment un racó de món, aquest corri el perill de gentrificar-se. Mm-hmm. Per això lluito aferrissadament per no promocionar-lo, però lluitar per no promocionar-lo genera hype. I aquest hype fa que la gent, amb les eines del segle XXI, l'acabi trobant.
2: Amb el
1: I
2: Google
1: Lens. M'he trobat Google Lens...
0: amb la intel·ligència artificial.
1: Amb el ChatGPT.
0: És igual.
1: I... M'he trobat que algunes amistats en els últims anys de cop i volta s'han convertit en Sherlock Holmes.
0: Clar.
1: I 2-3 setmanes després de que jo hagi tornat a vacances, imagineu-me a mi al setembre tan panxo allà treballant, rebo un WhatsApp, ja sé on has anat. I penso, merda, l'any que ve tornaré allà.
2: I te'ls trobaràs.
1: I estarà ple de catalans, que és el que no vull. Vale?
0: I no n'hi ha ara, vull dir, ara està, no, és reserva índia, diguéssim. No.
1: Això és una reserva índia espectacular, que, insisteixo, jo vaig tenir una grandíssima xiripa, perquè encara no sé com carall vam arribar allà, però cada any, fa 3 anys que hi vaig, i em sorprèn increïblement la poca quantitat de turisme extranacional d'aquell país. És a dir, hi ha turisme d'aquell país que jo no sé si són turistes o segona residència perquè no parlo l'idioma d'aquell país, però costa moltíssim sentir algú parlar anglès, italià, francès, espanyol. És que és increïble. És espectacular.
0: Ha donat pistes, eh?
1: Però... He donat algunes pistes, però és espectacular. Total, jo intento mantenir el secret perquè tinc por de que si ho explico, ni que sigui una bona amiga com la Jana, i dir-li, no ho diguis a ningú, li passa el que ha explicat abans la Jana i ho diu algú, i d'aquí 2 anys obrir la pàgina d'un diari digital que digui les 5 joies ocultes del Mediterrani en les que desconectar este agosto, i trobar-me el meu estimat...
2: Ai, quasi la diu,
1: el meu estimat racó. Però si et parlo del meu lloc de vacances com un indret en el qual gairebé no hi ha turisme i els preus són insultantment econòmics... per una història social, econòmica i política d'aquell racó del món...
0: Està donant moltes pistes, eh?
1: El hype que crearé.
2: Molta ràbia,
1: el
2: perquè
1: tothom
2: parla en
1: aquest
2: lloc.
1: Serà
0: que l'estàs creant ara mateix, eh?
1: El pitjor és el que us deia, és que fer-me el fanfarró no m'està portant masses bons resultats. Cada vegada hi ha més gent que ja ha descobert aquest lloc. L'any passat, inclús, m'hi vaig trobar una persona de Sant Sadurní d'Anoia. Que ja és casualitat.
0: No és un català, és a dir...
2: Encara,
0: no,
2: pitjor,
1: és
2: encara pitjor!
1: I em va saludar i vaig dir, i li vaig dir a la meva parella, merda, ja l'hem cagat.
0: Ja està, ja
1: en
0: està.
1: Algun moment algú se li ha anat la boca, no? I res, senzillament volia fer aquesta reflexió perquè em declaro vençut, em rendeixo davant el poder depredador de les maleïdes xarxes socials que ens han convertit absolutament a tots en agents gentrificadors, perquè si ho penges, al cap de 5 minuts, allò deixa de ser un secret. I si no ho penges, la gent et diu, com és que no ho has penjat? On has anat? Què amagues?
0: Clar, és molt, molt raro, no sabem res de tu de fa 10
1: dies. Abans sempre penjaves fotos de Menorca, de Formentera, de la Costa Brava, d'Itàlia, i ara de cop i volta has parat. Què passa, que l'estiu no vas de vacances? Total, les cançons de punk fa 20 anys que ens van alertar que quan un producte és gratuït és perquè tu n'ets en essència el producte. Però no ho vam saber llegir a temps, i ara ja és massa tard. Tots, voluntari o involuntàriament, som agents gentrificadors, sense cobrar ni un duro, i l'única solució, em temo, és assumir que cal tornar enrere. El clau s'ha passat de rosca, cal tornar a la pantalla a inici i recuperar les expressions genuïnes del turisme quan va néixer. És a dir, quan tornem al setembre i em preguntis on has anat de vacances, et diré, hem estat uns dies fora. Mm. O encara més, hem anat a prendre uns banys.
0: Home, a veure...
1: O, senzillament, he tornat al poble a veure els avis.
2: Al poble.
0: Mira, això és,
1: ja
0: el, això és el que et volia dir. Has,
1: ja
0: has de buscar una frase d'aquestes, d'he tornat al poble a veure els avis, i ja està, i es tanca tot el debat. Jo tinc ara una mentida piadosa.
2: Jo tinc una altra opció.
1: Aquest és el perill,
2: tinc,
1: Mireia,
2: jo tinc una altra opció.
1: Puc mentir.
2: Et dono un consell. Una cosa que funciona perfecta és la publicitat inversa. És a dir, hem anat al pitjor lloc del món, no hi aneu, és horrible,
0: bona.
2: Tot és caríssim, està ple de turistes, fa moltíssima calor, no hi ha neu. I nosaltres ho dèiem amb el barri del Clot, quan vam anar a viure allà, que ens encantava i no volíem que hi anés a viure ningú, començàvem a dir, no, el Clot, uf...
0: Horrible.
2: Ja veuràs, això funciona, sempre funciona.
0: Hi ha una cosa que també et volia preguntar, és, tu estàs 100% conegut, convençut que la teva parella ha guardat el secret?
1: Sí.
0: Però, a veure, és el que parlava abans amb la Jana, no? Que pot haver-hi fugues, a vegades.
1: Hi ha una cosa molt bona, que és un lloc que té un nom difícil. I quan tu el dius, en una llengua, en una conversa oral, la gent t'ha de preguntar, com? I com s'escriu? I això ja fa que...
2: Aquí ha mesurat una pista de Balcans.
1: Si se t'escapa... Bueno, de Balcans, hi ha illes gregues que no sabries escriure.
0: Ah, illes, ho hem dit al principi. Illes gregues.
1: Si vols et
2: estàs posant molt nerviós.
1: Si vols et donar una pista, no s'escriu en alfabet llatí.
2: Vale, sí.
1: Però tant els Balcans com les illes gregues, com el nord d'Àfrica, no s'escriu en alfabet
0: llatí. Ara ha jugat amb foc, és a dir, que ha anat, vull dir, molt bé.
2: Obrim un quiz, a veure si els oients ho poden descobrir, que ens envien un missatge.
0: Ha jugat amb foc perquè és allò, Catalunya, a veure si descobriu
1: no
0: on vaig a vacances.
1: No crec. Jo m'he exculpat una mica de les meves culpes i ja està, volia explicar això, que som agents gentrificadors d'una manera o d'una altra i això és una merda.
2: Sí, tot és una merda.
0: No, sempre. Home, però hem d'aixecar-ho. És divendres.
2: És estiu ja, home.
0: Exacte, i és estiu. Vull dir, busqueu una frase cada un per tancar-ho, això.
2: El riuet de Coma-ruga sí està molt bé.
1: El riuet de Coma-ruga sí està molt bé, és
0: sí?
1: veritat. És veritat.
2: Sí, recomanadíssim sí. Des d'aquí.
1: Absolutament. Clar, perquè, i a Sant Salvador hi ha dos o tres grans restaurants amb els quals menjar una molt bona arròs davant del mar.
0: Doncs mira, ara ja, Nasset per xarxa, si no per ràdio, ja us podeu apuntar, sí. Oients, i aquest cap de setmana cap allà.
1: Visca el Vendrell.
2: Visca.
0: Doncs vinga, Pep Antoni Roig, Jana Jubert, gràcies per aquesta nova edició del No s'ha parlat prou. Bona nit a tots dos i bon cap de setmana. I ho deixem aquí, us deixem amb el Tu diràs. Adéu.
2: Adéu.
3: Dos quarts d'11, bona nit. Dos quarts d'11 d'avui, divendres 28 de maig, el dia que Anthony Gordon s'ha convertit oficialment en nou jugador del Barça. Ara ho expliquem, ara el sentim, però la Mireia Garolera, que no marxa de l'estudi.
0: No marxo.
3: Perquè tenim una última hora de les negociacions d'educació, eh?
0: Sí, exacte. Última hora, sortida del forn. Finalment hi ha acord entre els sindicats majoritaris d'educació, també amb la Generalitat, i segurament aquest acord ha de posar fi a les vagues dels últims dies. Anem cap al Departament d'Educació amb l'Eudald Martínez. Bona nit.
4: Sí, exacte. Un preacord que signen USTEC, també el Sindicat de Professors de Secundària, i Comissions Obreres i la UGT, els que van signar ja l'acord del març. Què diu aquest acord? Doncs finalment la Generalitat es compromet a incrementar el sou dels docents en 4 anys en entre 384 i 390 euros. Això seria només la part catalana, perquè hem anat explicant que hi ha una part d'increment estatal per tots els professors de tot l'Estat que faria que el sou dels docents en total pugés més de 600 euros en els propers 4 anys. També hi ha un acord per desplegar 6.400 professors contractar 6.400 persones en 4 anys per atendre només l'escola inclusiva, és a dir, més enllà del professorat que es pugui necessitar, el professorat ordinari, i també convocar 5.000 càtedres de secundària, que és una fórmula que ajuda també els professors de secundària a millorar el seu estatus i també els permet un increment de sou, que és una figura que feia molts anys que no es convocava. També el reconeixement i el pagament del deute de pendent de les retallades. Ens han explicat els sindicats signants de l'acord. Recordem que no és un acord unitari perquè la CGT s'ha aixecat de la taula. Amb tot i això sé que aquests sindicats representen més del 80% del professorat i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, defensava fa només uns moments que parlem de preacord perquè s'ha de consultar el professorat. Tot i això, defensava que era un bon acord.
5: Finalment, avui hem aconseguit arribar doncs, a una proposta de preacord que nosaltres sotmetrem a consulta del col·lectiu perquè ratifiqui o no si nosaltres com a sindicat d'USTEC Estès hem de signar aquest acord o no. Quins elements hem fet uns avenços significatius? En primer lloc, doncs, en matèria d'inclusiva, hem passat de tenir 200 dotacions que contemplava l'acord del mes de març a incrementar-me fins a gairebé 6.500 dotacions, a desplegar doncs, en 4 anys. Hem passat en matèria salarial doncs, de 200 euros que recollia l'acord a arribar a una xifra de gairebé 390 euros a les nòmines.
4: Aquests són els arguments. I quan serà aquesta consulta? Doncs vostè que ens deia que intentaran començar-la demà mateix, dissabte, que també duri durant diumenge i dilluns, perquè hi hagi almenys un dia lectiu, diguem, en què es pugui fer aquesta consulta. Per tant, dilluns podria acabar aquesta consulta. Tampoc està clar si, mentre hi hagi la consulta, es mantindran les vagues. Això diuen que ho han d'acabar de pactar amb la resta de sindicats que han convocat les vagues.
0: Per acabar, Udal, sentim de fons manifestants, és a dir, són gent dels sindicats que ara estan fent algun tipus de reclamació?
4: Sí, exacte, perquè això hem de tenir en compte, us he explicat, que CGT s'ha aixecat de la taula, no signa aquest preacord, i tampoc Intersindical i COS, que són dos sindicats que no formen part de la mesa, però que sí que convoquen les vagues i que també eren presents en aquesta mesa. Per tant, les persones que estan protestant aquí fora són d'aquests, entenem, d'aquests sindicats, o persones que tampoc estan d'acord amb aquest preacord i que, per tant, doncs, fan crits de New Body Missió, consideren doncs, que la conselleria no ha cedit prou a les demandes del professorat.
0: Doncs gràcies a Udal per aquesta última hora. Sembla que finalment tenim aquesta fumata blanca. Ho anirem seguint també els propers dies, sobretot interessant el paper de si segueixen o no les vagues en marxa els propers dies. Gràcies, Udal. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Doncs Oriol, ara sí que tot teu. Hem acabat la setmana després de que el conflicte estigués obert tota la setmana. Doncs sembla que amb aquest preacord que esperem que es pugui ratificar i que, per tant, doncs, es vagi encarrilant tot plegat.
3: Molt bé, doncs que tingueu bon cap de setmana, vosaltres també.
0: Igualment, vagi bé, bona nit.
3: 10:34, ho dèiem en començar, avui ha estat el dia Gordon. Avui ha estat el dia que Anthony Gordon s'ha proclamat oficialment, s'ha convertit oficialment, millor dit, nou jugador del Barça.
6: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
3: Són les primeres paraules de Gordon, el primer fitxatge del Barça de la temporada 26-27 que arriba procedent del Newcastle i que ha signat fins al 2031. Contracte de 5 temporades, el que ha signat el davanter anglès, que s'ha expressat en castellà en alguns moments de les primeres paraules que ha adreçat als mitjans de comunicació, perquè ha dit literalment que de petit volia jugar al Barça, ens ho creguem o no, i que això és el que va fer que tingués interès en aprendre l'idioma. Àlex Pintanel, bona nit.
7: Què tal, Jové, bona nit.
3: El dia Gordon ha estat llarguíssim, de fet esperàvem l'oficialitat del jugador al migdia, però s'ha endarrerit la signatura i les primeres paraules del jugador també durant 8 hores per traves burocràtiques en el contracte i fins fa doncs una hora, escassament, no ha estat oficial aquest fitxatge de Gordon, que ahir ho explicàvem, arriba per 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables.
7: Sí, i respecte al castellà, també ha dit que amb el fisio del Newcastle ja el parlava, i abans de marxar de la sala comercial, on està la maqueta del Camp Nou i on Gordon ha fet la roda de premsa, ja ha explicat que espera parlar-lo millor en els propers dies quan torni a Barcelona. El futbolista arriba amb ganes de convèncer ràpidament a Flick i amb l'objectiu de guanyar tots els títols possibles. Un d'ells, però, el fa especial il·lusió i no és altra que la Champions, la sisena, ha dit el futbolista del Barça.
6: Yeah, I think it's very special to win.
8: Penso que és molt especial guanyar qualsevol títol amb el Barça. És el club més gran del planeta per la quantitat de seguidors i pel sentiment que desperta la ciutat. Ja ho he pogut notar, guanyar aquí serà molt especial. Vull guanyar tots els trofeus, però per mi la Champions és un trofeu espectacular. I guanyar la sisena serà un moment icònic que mai oblidaré, sobretot si ho puc fer a la primera temporada.
6: One I would never forget, especially if it happened in my first season.
7: També ha dit Gordon que el fa especial il·lusió jugar amb Lamine, Pedri, Frenkie de Jong i companyia, i més endavant el sentim.
3: Doncs sí, després sentim tot el que ha dit Gordon. Insisteixo, fa escassament una hora la nit en què s'ha convertit oficialment en jugador del Barça, però el dia ve molt carregat pel que fa al mercat blaugrana. Per començar, a RAC1 us podem explicar que Bernardo Silva també jugarà al Barça la propera temporada. És informació del Jordi Basté, no serà imminent, no es tancarà en les properes hores, de fet no es tancarà fins d'aquí uns dies per temes fiscals, però Bernardo Silva també arribarà al Barça aquest estiu. Ja us vam explicar fa uns dies que Flick tenia els seus dubtes amb el migcampista portuguès, bàsicament perquè considera que ja va prou servit en aquesta posició. Tot i així, des del club, Bernardo Silva es veu com una oportunitat de mercat perquè arribaria lliure, acaba contracte amb el City, i perquè també pot jugar a la banda dreta. Per tant, també valoren positivament aquesta polivalència. Aquesta és la informació. Bernardo Silva serà culer i també us podem afegir que ho tenia fet amb l'Atlètic de Madrid. Un altre punt d'enfrontament, per tant, entre Barça i Atlètic de Madrid, el de Bernardo Silva en aquest mercat de fitxatges, a banda del de Julián Álvarez. Ahir dèiem que l'Atlético està fart del culebrot Julián, perquè Julián no està en venda i al club matalasser no li consta cap oferta del Barça per l'argentí. Doncs bé, aquesta tarda s'ha dedicat a riure's del Barça, el club matalasser, a través de les xarxes socials. Llegeixo textualment. Tuit amb fotografia de Lamine Yamal amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Què diu? Tuit oficial del compte de l'Atlètic de Madrid. Hem enviat un fax al Futbol Club Barcelona amb la nostra oferta de traspàs. 4 entrades pel concert de Bad Bunny de demà, una subscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes. Esperem amb ànsies la resposta per preparar l'anunci. Després ha arribat un altre tuit, també del compte oficial de l'Atlètic de Madrid, en aquest cas amb una fotografia de Pedri, també vestit amb la samarreta del club madrileny i amb el text. Per aquesta segona oferta hem tingut un problema. Se'ns han acabat les entrades pel concert de demà, així que millorarem la proposta anterior amb 6 entrades pel de diumenge. I ho ha rematat l'Atlètic de Madrid amb un altre tuit amb Rafinha, també amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, i el text: per completar el 3x1, ens hem encigalat i tirarem la casa per la finestra. El jugador arriba cedit per una temporada i, a canvi, nosaltres cedim a Tom Ford i a Smith sense opció de compra. Oferta irrefusable. També diu l'Atlètic de Madrid que volem aprofitar per desmentir rotundament que haguem fet una oferta al director esportiu del Barça perquè s'uneixi al nostre equip de scouting al mercat brasiler. Fins aquí la brometa, i una estona després ha publicat ja més seriosament l'Atlètic de Madrid l'explicació de per què ha fet tot això. Diu: a nosaltres mai no se'ns acudiria fer res de tot això, és a dir, amenaçar amb fitxar jugadors del Barça, però en els últims mesos, diu el club, hem patit una campanya d'assetjament sistemàtic, literalment en castellà han dit acoso y derribo, sobre un dels nostres jugadors. No creguis tot el que veus, sobretot si està relacionat amb el Barça. I parla en aquest sentit l'Atlètic de Madrid de filtracions interessades, en aquest cas de Julián Álvarez, fake news, faltes contínues de respecte, la versió culer de la maquinària inventant historietes, trucades abans d'enfrontaments directes, i remata l'Atlético. Però clar, a nosaltres tampoc no se'ns acudiria tenir a sou a vicepresidents dels àrbitres o recórrer a favors polítics per inscriure a jugadors. Tanca el club madrileny amb majúscules, escrivint respecte i valors. Més enllà de la gracieta, a mi em fa l'efecte que l'Atlètic de Madrid està molt nerviós amb el tema Julián. I crec que té motius per estar-ho, entre altres coses perquè és el propi Julián, amb contracte fins al 2030, qui no ha contestat l'oferta de renovació que té damunt la taula, i és el propi Julián qui, quan li ho han preguntat, mai no ha tancat la porta a sortir del Metropolitano. Julián podria haver dit perfectament, quan ha tingut l'oportunitat: soc jugador de l'Atlètic de Madrid, vull seguir aquí, tinc contracte, i mai no ho ha fet. Per tant, com dic, segurament té motius per estar nerviós, l'Atlètic de Madrid, perquè a 29 de maig ja ha vist com li ha marxat Griezmann i si també perd Julián es quedarà de cop sense els seus dos jugadors insígnia. I després, i això ja va passar l'any passat amb Nico Williams i l'Atlètic Club, és evident que si en comptes del Barça fos un altre club el que estigués interessat en Julián, no faria tanta ràbia ni faríem tantes gracietes. 10:41, comencem.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Com veieu, programa farcit avui en clau Barça, en clau mercat, i que compartirem a la tertúlia de seguida amb l'Àlex Pintanel, el Juan Irigoyen, el Pol Ballús i l'Albert Fernández. Ara mateix, però, s'està acabant de disputar l'última jornada de l'ACB, jornada unificada que ha deixat, està deixant definit, no del

0: amb regal inclòs, perquè Martínez Gueven, el pivot lituà, acaba de deixar fontejar un fins l'any que ve, de manera que ja podem donar per renovada i anunciar d'aquesta informació, renovat Martínez Gueven una temporada més, un dels puntals del bàsquet Girona, el Girona que acaba dotzè classificat a l'ACB amb 14 victòries, el Joventut acabarà sí o sí sisè classificat amb 22 victòries, gran campanya per la penya. Aquesta és una de les fets, dels càlculs, diguem-ne, que ja són absolutament matemàtics.
1: Ha seguit el Dani el bàsquet Girona Joventut, però de reull pendent dels altres 8 partits. Ara ho dèiem, el del Barça s'acaba d'acabar fa res, qüestió de segons, amb victòria, sí, a la pista de Morabanc Andorra.
0: A la pròrroga, noi, contra una Andorra que ja se s'havia salvat, deixa'm dir-te que acabem de viure, Oriol, una de les últimes jornades unificades més bèsties que recordo, per una notícia que ara de seguida comentarem, la permanència in extremis del Saragossa amb un triple sobre la botzina després d'agafar un rebot ofensiu de tir lliure forçat. Ara ho intentarem explicar, perquè la jugada jo crec que passa a la història a Lugo contra el Breogán. Anem a pams. S'ha acabat ja aquesta última jornada, com dius, queda la del diumenge per al Barça-València. El Madrid, que malgrat perdre avui a Manresa, ara en parlem, acaba líder amb 26 victòries, tot i que ha acumulat 5 derrotes en els últims 5 partits, això no havia passat mai, però en tot cas, se sap ja líder i per la segona posició hi haurà la lluita entre el Baskonia i el Múrcia. El Barça, tenint en compte la victòria del Múrcia avui, que ha guanyat el Lleida, en cas de guanyar amb aquesta victòria, en cas de guanyar el València, el diumenge serà tercer classificat. Aquest és el titular, per no embolicar-ho molt. Si el Barça guanya diumenge el València, serà tercer. Per tant, tindríem uns quarts de final catalans. Barça-Penya. Aquest és un dels primers titulars que ens deixa abans de no tanqui aquesta última jornada. El València, que avui ha guanyat el Gran Canària i l'envia a la primera FEB, ara insisteixo, et parlo de la part de baix, per sota en aquesta part de play-off, setè serà el Bilbao, finalment, el Bilbao de Jaume Ponsarnau, que ha guanyat a domicili el Tenerife, i el Tenerife finalment és vuitè. Per tant, ja tenim una primera eliminatòria segura a quarts de final, Oriol, que és un Real Madrid-Tenerife. Aquesta ja la tenim segura, la resta s'han de definir a expenses del que passi el diumenge. Això també deixa l'Unicaja sense play-off, fet que, evidentment, és noticiable. El Manresa acaba desè amb 16 victòries, el Lleida 14 amb 12, i com et deia, el drama, el descens. Gran Canària, Dreamland Gran Canària, un equip que fa dues temporades va guanyar l'Eurocup i es va guanyar l'accés a l'Eurolliga, ha descendit de categoria. Ha baixat el Gran Canària, un dels grans de l'ACB, i ho ha fet quan el Saragossa estava ja absolutament liquidat. El Saragossa estava perdent de 5-6 punts a res, 20 segons per al final a Lugo, però ha anat remuntant, s'ha situat a 2 punts amb tirs lliures per Bell Haines, amb 4 segons. Bell Haines ha fallat expressament el tir lliure, el rebot ofensiu ha estat per Saragossa, la pilota li ha arribat a Espiso i ha notat un triple sobre la botzina amb una de les permanències més boges, més espectaculars que jo recordo. Per tant, aquest és el quadre que queda en aquesta última jornada. Gran Canària i Granada són els equips que descendeixen, se salva Saragossa i Andorra in extremis, i al play-off tindrem Madrid, Baskonia, Múrcia, València, Barça, Penya, Bilbao i Tenerife. Amb aquesta informació que heu de requadrar, si el Barça guanya el València el diumenge, tindrem un Barça-Penya quarts de final.
1: Doncs pendents diumenge a les 7 del vespre al Palau Blaugrana d'aquest Barça-València, que ha d'acabar de decidir en quina posició entra l'equip de Xavi Pascual al play-off pel títol. A aquesta hora també estem pendents en futbol del play-off d'ascens a segona divisió, que ha començat aquesta nit amb el partit d'anada de les semifinals pel Sabadell, que ara mateix, Pau Bombardó, bona nit.
2: Bona nit.
1: Està perdent el camp del Madrid-Castilla.
2: Sí, sí, sí, ara minut 84 de partit, Real Madrid-Castilla 2, Sabadell 0. Ha estat en qüestió de menys de 10 minuts que el filial del Real Madrid ha marcat aquests dos gols. Han marcat César Palacios i Pol Fortuny al minut 71 i 79. Per tant, fins al minut 70, el Sabadell, que estava aguantant força bé, sí que és veritat que no havia generat tampoc massa ocasions de perill, ha anat força remolc durant tot el partit. Diego Fuoli n'ha tret unes quantes sota pals, però finalment el Madrid, que ha obert la llauna amb el primer i al cap de 8 minuts ha fet el segon. Ara, minut gairebé 85 de partit, ho segueix intentant el filial del Real Madrid, i el Sabadell, que està doncs una mica sota mínims, no aconsegueix reaccionar d'aquest doble cop dur. És veritat que encara queda la tornada a la nova Creu Alta, però a falta de 5 minuts perquè es compleixin aquests primers 90 de partit, perd per 2-0 en aquesta anada de l'eliminatòria.
1: Doncs 5 minuts més l'ha afegit per intentar fer algun gol, per ser optimistes, recordo que el Sabadell

0: Ell, en cas d'empat en el global de l'eliminatòria, al final d'una hipotètica pròrroga, després del partit de tornada, passaria a la final d'aquest play-off pel fet de ser d'haver acabat la lliga regular en millor posició. Si passés a la final, recordo que allà l'esperaria o bé el Villarreal B o bé el Zamora, igualment sempre amb la tornada a Sabadell i amb el factor empat a favor. I l'últim punt de connexió a aquesta hora és amb el Palau Blaugrana, perquè el Barça de futbol sala jugava avui el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga contra el Valdepeñas. Ha guanyat el primer partit, però és un partit que sobretot era especial perquè ara mateix, a aquesta hora, 10:49 de la nit, li estan retirant la samarreta a una llegenda de la secció com Sergio Lozano, que es va retirar l'any passat. Albert Ferran, bona nit.
1: Hola, bona nit, Oriol.
0: Ara mateix de ple, en aquests actes de la retirada de la samarreta.
1: Just ara surt a pista, els seus excompanys i també integrants del cos tècnic li fan ara el passadís i apareix al centre de la pista, aplaudeix als més de 3.000 aficionats que no s'han volgut perdre el partit i, evidentment, l'homenatge a Sergio Lozano al mig de la pista, acompanyat dels 33 títols que va guanyar amb la samarreta blaugrana. Són 14 temporades, 334 gols i 33 títols, sobretot destaquem les 4 Champions i les 6 lligues que va guanyar Sergio Lozano, que rep l'ovació del Palau, que ara assenyala la zona dels Dracs, de la penya Dracs, la penya més fidel del futbol sala, i vaja, ja pots escoltar que l'animació durant el partit ha estat constant i ara puja encara més de to amb la presència de Sergio Lozano, el gran protagonista. Com deies, el partit ha tingut poca història, el Barça ha fet 2 gols els primers 5 minuts i ha encarrilat el partit, i després doncs sempre ha sabut controlar el joc, el resultat, i ha acabat guanyant per 4-1 al moment en què Sergio Lozano rep el micròfon i vaja, podrà parlar o podrà enviar unes paraules al públic, aquests més de 3.000 aficionats, a més també molta família, molts amics que l'acompanyen. Ha de ser un moment molt emocionant. Serà la 17a samarreta que retira el Barça d'un dels seus jugadors de secció poliesportiva, la segona a la secció de futbol sala. Primer va ser Paco Sedano y avui Sergio Lozano.
0: Venga, sentimlo.
2: Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más, y por supuesto a todos vosotros, porque

0: Porque como os decía, si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sintieseis orgullosos de un culé más. Así que gracias a todos.
1: Entre les paraules de Sergio Lozano des del vell mig de la pista d'aquest Palau Blaugrana, amb un nou enorme damunt de l'escenari, amb tots els títols, com ens explicava l'Albert Ferran. El moment samarreta ja l'hem viscut?
2: No l'hem viscut. De fet, ara veiem a dalt la part superior del Palau, veiem les 16 samarretes que ja hi ha penjades, i hi ha un forat entre la samarreta de Paco Sedano i d'Òscar Grau, exjugador de la secció d'handbol, i allà hi ha un forat. Hi ha una lona, una cortina que tapa la samarreta i, per tant, d'aquí a pocs minuts, algú, no sabem exactament qui, doncs serà l'encarregat d'ensenyar aquesta samarreta, aquest dorsal nou amb la paraula Lozano, Sergio Lozano, que ja quedarà immortalitzada a la part superior del Palau. En qüestió de pocs minuts es farà aquest... continuarà aquest homenatge, però serà el punt final o el punt àlgid d'aquest homenatge quan veiem aquesta samarreta amb el nou de Sergio Lozano.
1: Doncs amb l'Albert Ferran, pendent d'aquesta retirada de la samarreta de Sergio Lozano des del Palau Blaugrana, tot això la nit abans de la final de la Champions. Demà a les 6 de la tarda a Budapest i en directe a RAC1 entre el PSG i l'Arsenal, entre el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta.
3: Muy tranquilo, muy ilusionado, porque ganar es lo que motiva a alguien que se dedica al deporte de alta competición, pero ya más que por mí, que a mí el fútbol ya me ha dado muchísimas cosas, por toda la gente que está alrededor, por mi familia, por toda la gente importante, pues dar más alegrías es una cosa que motiva y en eso estamos.
4: Cada partido suele tener un momento y un theme, y mañana tiene uno muy especial que viene dado con nuestra historia y la oportunidad que tenemos delante. A veces las cosas salen mejor de manera natural y cuando el partido está un poquito más cerca.
1: Luis Enrique i Arteta, demà cara a cara, PSG Arsenal en la final de la Champions. Després el sentirem, farem la prèvia d'aquesta final i repassarem com ha anat el dia. També a Madrid amb la campanya electoral, avui amb el vot per correu i amb José Mourinho com a protagonistes. El dia també en què Mitchell s'ha acomiadat del Girona.
5: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de...
1: Ahir el club va anunciar que Mitchell no seguiria i avui ha difós aquest vídeo en què el tècnic gironí les últimes 5 temporades diu adeu als aficionats i dona les gràcies a tothom, especialment, i ho ha personalitzat, en el director esportiu Quique Cárcel, que diu li ha permès viure la millor etapa de la seva carrera com a tècnic. Això al Girona. A l'Espanyol, Manolo González ha posat veu també a la seva continuïtat a la banqueta.
6: Bueno, content perquè ha acabat bé. L'equip ha consolidat la primera un altre any més. Important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
1: Manolo, que des d'ahir ja treballa colze a colze amb Monchi per confeccionar l'Espanyol de la temporada que ve. I parlant d'entrenadors, avui Íñigo Pérez ha anunciat que deixa la banqueta del Rayo, se n'anirà al Villarreal, que, per cert, avui ha renovat Carlos Romero, aquest cop ja per quedar-se'l després de dues temporades cedit precisament a l'Espanyol. Tenim el Madrid-Castilla-Sabadell al temps afegit. S'està revisant alguna cosa, Pau?
7: S'està revisant un penal, però jo crec que és d'aquelles revisions que es demanen a la desesperada. Jo entenc pel que estaven revisant que potser podria haver-hi algunes mans d'un jugador del Real Madrid-Castilla, però és que ni tan sols la pilota impacta els braços. Per tant,
1: no hi ha res, diu l'àrbitre.
7: No hi ha res, diu l'àrbitre ara. No, jo crec que és d'aquelles revisions que veiem a la primera federació on es demana per demanar, perquè ja que tens aquestes oportunitats, doncs ho fas, però evidentment no hi ha penal. Minut 92 de partit, ara en queden 6, en principi, per arribar a aquests 8 que s'han afegit, però amb aquesta revisió entenc que s'estendrà una mica més.
1: Doncs a veure si el Sabadell pot marcar ni que sigui un gol en aquest tram final del temps afegit per escurçar distàncies en l'eliminatòria i que la gesta doncs hagi de ser una mica menys heroica en el partit de tornada a la nova Creu Alta. Fora del futbol, avui Marc Márquez ha tornat a pujar a la moto. El gran dels Márquez estava fora des de l'accident Alemans de principis d'aquest mes de maig i la posterior operació, i torna aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia. Avui l'hem vist ja en la sessió de lliures. Quim Salvador, bona nit.
8: Bona nit. bona nit,
1: com li ha anat?
8: Doncs força bé, ha fet un dia, com era d'esperar, de menys a més. Ha començat amb una primera sessió lliure en què ha fet el 15è millor temps. Després havia de tornar a passar una nova revisió mèdica per obtenir el vistiplau per continuar disputant el Gran Premi. Li han donat l'okay, té el vistiplau, i després ja a la pràctica de la tarda sí que hem vist un Marc Márquez ja a prop del nivell que el va fer campió del món la temporada passada, rodant durant tota la sessió amb temps entre els pilots capdavanters i acabant amb una esperançadora sisena posició a només dues dècimes del més ràpid que ha estat Fabio Di Gian Antonio. Sentim Marc Márquez, que ha parlat amb DAZN després del primer entrenament i d'obtenir el vistiplau mèdic i abans d'aquesta pràctica que t'estava explicant ara de la tarda.
9: Fit, tengo que ir valorando durante las sesiones a ver qué tal va evolucionando, pero de momento estamos encima de la moto, pero lógicamente con seguridad de que no se puede mover nada, ¿no? Que simplemente pues es lo que venía aquí, a entrenar, a acumular vueltas y a seguir creciendo esos músculos que han estado tanto tiempo parados.
8: Això just després d'obtenir el fit, l'apte per continuar corrent, i tot i que a la tarda, com t'explico, sí que ha tingut una bona velocitat, Márquez té un discurs molt prudent respecte a les seves expectatives de resultat en aquest cap de setmana a Mugello.
9: El médico ha dado ok porque clínicamente, por eso estoy aquí, porque clínicamente no hay ninguna contradicción de que pueda ser contraproducente, pero bueno, yo tengo que ir viendo durante el fin de semana, estamos en Mugello, uno de los circuitos más físicos del campeonato.
8: Ha estat un primer dia de domini de Ducati i de Festival Italià. Primer Di Gian Antonio, segon Pecco Bagnaia, tercer Enea Bastianini, aquest va amb KTM, quart Franco Morbidelli, cinquè Fermín Aldeguer i sisè Marc Márquez, just davant de les Aprilia oficials del líder Marco Bezzecchi, que ha estat setè, i Jorge Martín vuitè. Completen el top 10 de pilots classificats per la Q2 el català de Yamaha Àlex Rins, que ha estat novè, i el debutant brasiler d'Honda Diogo Moreira, desè. Dels pilots que hauran de passar demà per la Q1 en destaquen els noms d'Ayo Gura, 11è, Raúl Fernández, 12è, Pedro Acosta, que ve de fer la pole al Gran Premi de Catalunya, ha estat 13è, Maverick Viñales, 14è, Joan Mir, 15è, i Fabio Quartararo, 17è. Demà, qualificacions entre 3:15 d'11 i 2:15 del matí, i l'esprint a les 3 de la tarda.
1: Això en motos. Al Giro hem tingut victòria de Sepp Kuss a l'etapa reina per les Dolomites. El nord-americà fincat al Berguedà ha arribat a la meta en solitari i als 31 anys ja pot presumir d'haver guanyat una etapa a les tres grans proves del ciclisme, al Tour, a la Vuelta i ara també al Giro d'Itàlia, un Giro que continua liderant el seu company d'equip al Visma, el danès Jonas Vingegaard, amb 4 minuts de marge sobre Félix Gall. A Roland Garros, avui ja han començat els 700 de final, i atenció, perquè si ahir Jannik Sinner es va haver de retirar per la calor, avui ha quedat fora Novak Djokovic. Pau Espí, bona nit.
10: Bona nit. El Sèrbia ha caigut per 3-16-2 davant el brasiler João Fonseca, i amb l'eliminació de Sinner i Djokovic, guanyi qui guanyi, tindrem un nou campió d'un gran slam. El quadre masculí també ha passat a 8-ens el madrileny Rafa Hodor, després de superar Mikkelsen per 3-16-2. L'asturià Pablo Carreño ha eliminat l'argentí Tirante. El neerlandès De Jong s'ha imposat al ruf Kachanov. L'australià Demi Ñaura ha caigut davant el txec Mensip. El rus Rublev ha superat el portuguès Borges, i tenim en joc dos partits més d'aquests setzents de final. El noruec Casper Ruud i l'estatunidenc Tommy Paul empaten a dos, ara a l'últim set, avantatge per Casper Ruud per 5-4, i l'alemany Alexander Zverev guanya per un 7-0 al francès Halis. En joc ara el segon, també avantatge per l'alemany per 3-4.
1: Doncs a Roland Garros, el quadre masculí, que això, tindrem un guanyador de gran slam inèdit en aquesta edició del torneig a París. A més, han arrencat les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. Ho ha fet amb derrota pel Calafell en el primer partit contra el Liceo per 4-1. Les 11 en punt, una pausa, i arrenquem tertúlia amb el Juan Irigoyen, el Pol Ballús i l'Albert Fernández.
11: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
12: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
14: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
15: el 37.118-37-118. 8. Sèrie 101-101.
14: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
11: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
15: Yeah, I think it's very special to win anything with Barca. Like I said, it's the biggest club on the planet. The amount of fans and the feeling amongst the city, I can already feel it. To win here would be very special. I want to win every trophy, but I think yeah, the Champions League for me is an amazing trophy.
1: Primeres paraules d'Anthony Gordon com a jugador del Barça fa una horeta i mitja, que s'ha fet oficial la seva arribada al Barça. Signa per 5 temporades el davanter anglès de 25 anys, que arriba procedent del Newcastle, ho hem explicat, per 70 milions d'euros fixos i 10 en variables. Hola, Àlex Pintanel, bona nit.
16: Què tal, Jué?
1: Albert Fernández, què tal, bona nit.
17: Hola, Uri.
1: Juan Irigoyen, bona nit.
18: Bona nit.
1: I Pol Ballús, bona nit,
19: bona
1: per
19: nit.
1: Completar la taula. Ara parlem de Gordon, deixa'm passar un moment però per la ciutat esportiva Alfredo Di Stéfano, per Valdebebas, seu de les votacions diumenge de la setmana que ve en aquestes eleccions a la presidència del Madrid, i que ara mateix és l'escenari de la derrota, s'acaba d'acabar ara mateix, del Centre d'Esport Sabadell en l'anada de les semifinals del play-off per pujar a segona divisió. Pau.
7: Sí, ara mateix ha acabat el partit. Real Madrid-Castilla 2, Sabadell 0, un partit gris dels vallesans on han tingut molt poques ocasions a porteria, dominat gairebé de principi a fi pel filial del Real Madrid. La bona notícia, doncs, que encara queda la tornada a la nova Creu Alta, on es pot magnificar encara més aquesta gesta, empatant l'eliminatòria, inclús remuntant. Recordem, com has dit abans, que en cas d'empat al final de la pròrroga, doncs, per la posició en la Lliga regular, seria el Sabadell qui accediria a aquesta final del play-off. Per tant, encara queden 90 minuts a la nova Creu Alta per remuntar aquest resultat avui advers. Això serà el divendres que ve a les 9 del vespre a Sabadell.
1: Sí, no estan gaire contents a Sabadell amb el fet d'haver de jugar tant l'anada com la tornada en divendres, evidentment perquè dificulta en aquest cas el desplaçament, perquè... Vaja,
7: avui s'han desplaçat 300 persones,
1: doncs,
7: que ja en són força, però clar, de les que podrien haver estat en un cap de setmana normal, diguem.
1: Totalment, sí, sí. Thiago Pitarch, 90 minuts a vista.
7: Sí, sí, sí, sí. Ha disputat el partit Thiago Pitarch. Sí que és veritat que no és que hagi estat excels, no ha marcat tampoc cap gol, però sí que se li nota aquella cosa de que ha tocat ja el futbol professional.
18: Que raro, això pensa que tira ja la selecció. Thiago.
19: Sí, ni en el volien per l'Eurocopa, ai, per el Mundial.
1: Doncs mira, de moment, jugant aquest play-off per pujar a segona divisió amb el Madrid-Castilla, dels filials n'hauríem de parlar algun dia. Avui potser és avantatgista fer-ho perquè el Sabadell ha perdut aquest partit d'anada, però vaja, que pugui jugar un futbolista que ha tingut minuts a primera divisió contra un Sabadell que a més doncs evidentment no té ni el pressupost ni un petit percentatge del pressupost que té el Real Madrid, vaja, és evidentment adulterar la competició.
8: Sí, sí. Titular a la Champions aquesta temporada en partits importants.
19: Sí, contra el City, sense anar més lluny.
8: Contra el Bayern, a l'anada.
19: Sí, sí.
8: Un futbolista del que un afamat periodista també de ràdio va dir que era la major aparició que havia vist ell en els últims 10 anys.
18: El Madrid o en el futbol espanyol?
1: En global.
8: Del futbol espanyol, va dir. És la major aparició que he vist.
1: Sí, més que Lamin, més que Pedri, més que...
8: Sí, sí, sí, ara buscaré, però si no recordo malament van ser aquestes les paraules.
1: És que 10 anys vol dir 2016, vull dir, qualsevol futbolista que hagi romput el món del futbol en els últims 10 anys, bé, en fi.
19: Per gustos colors.
1: Sí, sí, sí, totalment. Tot això és relatiu. És com el Juan Irigoyen amb Neymar, per exemple. Vull dir, cadascú té les seves...
18: ¿Qué me estás sacando?
1: No, home, fa 15 dies vas deixar Neymar, escolta'm.
18: ¿Me estás comparando a Thiago Pitarch este con Neymar?
1: No, Thiago Pitarch, mare de Déu, està molt per sobre.
16: Neymar potser espera l'inici del Mundial.
19: És veritat, eh?
1: Sí, no està gaire fi. Bé, en tot cas...
18: Se lo pierde... El futbol, se lo pierde.
1: Sí, totalment. El Sabadell, que ha perdut aquest partit d'anada, té la tornada, ha de fer dos gols més que el Madrid-Castilla, com a mínim. Si fa dos gols més que el Castilla, forçaria la pròrroga, i al final de la pròrroga l'empat en el global de l'eliminatòria li serviria per passar a la final, per haver quedat doncs millor classificat a la fase regular, però evidentment no és un bon resultat el de l'equip de Ferran Costa avui a Valdebebas. Gràcies, Pau.
7: Gràcies, fins ara.
1: Avui avui ha estat el dia Anthony Gordon. S'ha fet llarga el dia. Pintanel, Pol Ballús, que crec que també hi eres per allà.
19: Jo des de la una.
8: Ostres.
19: Bueno, ha estat una cosa, una experiència religiosa, no? Però que no recomano a gaire gent.
16: Quan ha entrat Pol Ballús a la redacció m'he fixat i fins i tot s'ha canviat l'outfit.
19: Sí, m'he canviat la samarreta perquè era indecent, és que clar.
1: Aviam, moltes hores. Amb la calor que fa a Barcelona aquests dies, gairebé que ho agraïm.
19: S'han vist escenes de, bueno, primer de repartiment d'hamburgueses a l'hora de dinar.
1: Per part del club?
19: Sí, sí.
8: A veure, escolta'm.
19: Sí, no són les millors hamburgueses que et puguis imaginar, però tampoc em queixaré, evidentment. I llavors escenes de gent fent la migdiada, fins i tot, allà al mig. Sí.
1: De companys del gremi, eh?
19: Sí.
1: No poden dir noms, eh?
19: No. No seré jo aquí.
1: D'acord.
19: Sí.
18: Però hubo testimonio fotográfico.
19: Bueno.
18: Bueno, vi por redes alguien que sacaba una foto de alguien durmiendo.
19: Yo això no ho he vist.
18: Bueno, lo vi yo, no te voy a mentir.
1: Ah, tú entens, Juan, de testimoni fotogràfic.
18: Bueno, vi un hombre, creo que era género masculino,
19: no.
18: Arrojado en el suelo.
8: Arrojado.
18: En posición de siesta, ¿sí? Bé. Porque por la hora que era, me imagino que... una migdiada.
1: Espero que estigués a l'ombra, en tot cas, perquè si no...
18: No, estava dentro...
16: No era Damià López, no?, que ha anat pel matí.
1: No. A més, Damià López és un excel·lent professional.
18: No, i Damià és una persona... No haria això.
1: No, estic completament d'acord. Per què ha passat tot això? Per què s'han endarrerit 8 hores la signatura de Gordon Pintanel?
16: Doncs mira, per uns problemes burocràtics, estava previst a la 1 del migdia i finalment quan passaven pocs minuts de les 9 del vespre, Barça i Newcastle han fet oficial el fitxatge de l'extrem. En cap moment ha perillat el fitxatge. De fet, el futbolista, quan li hem preguntat, ell ha estat tot el dia a l'hotel i quan li han donat el vistiplau és quan ell s'ha desplaçat fins a les oficines per firmar aquest nou contacte amb el Barça. Va passar una cosa similar amb Cancelo, però és cert que en aquell cas la roda de premsa que estava prevista pel migdia va acabar sent cap als vols de les 5 de la tarda. Gordon ha explicat en un castellà més que correcte que está preparado para asumir aquel reto.
15: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: En castellà, es una de las cosas que yo creo que ha sorprès... amb més gent dins del gir de guió que ha estat en si tot el dia, no? Perquè, vull dir, a més, molt ben parlat.
16: Ell ha explicat, i de fet hi ha hagut altres respostes que ha barrejat l'anglès amb el castellà. Ell ha explicat que amb el fisio del Newcastle parlava castellà, per tant entenc que el fisio del Newcastle deu ser espanyol, i després que ell, com que de petit volia jugar al Barça, doncs ja havia pres una mica de castellà, i és cert que en les últimes hores, barra dies, perquè tot ha anat molt ràpid, s'ha interessat per l'idioma i parlar, crec jo, prou bé de
19: molt bé,
16: de
19: molt bé.
16: Dies, doncs... sí.
18: Mejor que Flick.
19: Sí.
8: Que tampoc és difícil, clar.
18: No.
1: De zero a qualsevol cosa ja és...
8: No, el parla bastant bé.
16: Flick el parla també, el que passa és que...
18: En la intimidad.
19: Com Aznar al català.
1: Bona carta de presentació, no? Vull dir...
19: Molt bona.
1: Ostres, ara acabarem de sentir la resta de coses que ha dit Gordon, però... Ostres, jo l'he vist motivadíssim. Si ha dit això del castellà justament és perquè diu que de petit, no? Això que explicaves, ja tenia al cap el Barça.
8: I ha dit, ha afegit, que jo m'ho he cregut perquè ha dit, tu creguis o no?
19: Sí, però Víctor no ha dit,
8: tu creguis o no? M'és igual si tu creus o no. Em fa pensar que segurament era veritat.
1: I perquè s'ha convertit en un tòpic de les presentacions, dir, no, jo de petit sempre havia volgut jugar al Barça. En aquest cas, mira, el que diu, tu pots creure o no, però jo parlo castellà, per tant...
8: Per algú serà.
18: Cuando sos extranjero es más fácil decir eso, ¿no?
19: ¿Cómo lo di?
18: Cuando sos extranjero vas a un... Puedes decir eso. Es más fácil de creer que si sos del país donde... ¿No?
19: Sí.
18: Es más difícil para...
19: Sí,
8: ell era del Liverpool. Crec que aquesta història és...
19: Sí, és bastant sabuda.
8: Va acabar l'Everton perquè el Liverpool
19: perquè
8: no el volien.
19: Sí, perquè el fan fora. I llavors ell arriba a confessar que jugant amb l'Everton contra el Liverpool, quan juguen derbis, si perden no li importa tant. Que una mica que ell sentia encara els colors del Liverpool i que a cada cel·lula deia, no, però tu has de jugar tu, ja, però jo sóc del Liverpool. És un tio també amb certes inquietuds, que li agrada molt jugar escacs.
1: Ah, sí?
19: Sí, té una fixació molt amb els escacs. Vull dir que no és un perfil de futbolista més ras, per dir-ho d'alguna manera, sinó que té certes inquietuds.
18: ¿Cuál sería el perfil de un futbolista más raso?
19: No, potser t'imagines...
8: El que no juega a ajedrez.
19: No, però amb inquietuds potser més terrenals, una mica, o menys habituals.
18: Okay.
19: O que les CACs potser no els associes tant amb un jugador que el primer dia que posa un peu a Barcelona...
18: No, parla amb Carvajal també li gusta.
19: Sí, bueno, sí.
1: El que passa és que no sé si Carvajal té tants idiomes presos.
18: No, però justo és un perfil de deportista un poc més...
1: Més ras.
18: Xanito, no? Sí. No huela muy alto.
1: Clar, tu, Pol...
18: Almenos por sus inquietudes políticas, no? Si hablamos de sus inquietudes políticas...
1: No sé si m'atreviria a un debat polític.
19: Sí, no sé si hi ha a lo baix, però cap a un cantó dret o esquerre sí que et sé dir cap aquí.
1: Clar, tu, Pol, com a gran coneixedor de la Premier i del futbol anglès...
18: Vamos, sí, con esta mentira, ¿no?
19: Quina?
18: La d'esta que sabe mucho de futbol inglés.
19: Bueno, una mica més que tu, sí.
1: No, sé,
18: no, porque claro, estamos fomentando acá una mentira que está bien, ¿eh?
1: Defensa, Pol, defensa.
18: Sí, la seguimos solteviendo.
19: No, la puc defensar bé, a més contra el que puguis veure el Juan Irigoyen, així que pots preguntar.
1: No, te l'he preguntat per Gordon. Vull dir, tu sí. Segurament de la taula ets qui l'ha vist més.
19: Sí, és un jugador que, diguéssim, des de sempre, jo crec que fa el salt aquest a la cantera de l'Everton i ha jugat a totes les inferiors angleses. De la seva generació era un dels noms, ell i Tommy Doyle, que estava al City i ara està al Wolverhampton, eren els dos que et deien, aquests dos poden arribar. I a l'Everton el promocionen molt perquè debuti jove, perquè el veuen com el jugador que està destinat a... I li costa una mica al principi a l'Everton, de fet té un temps que no acaba d'encaixar, i és sobretot en èpoques de penúria de l'Everton, hi ha l'època que tenen a Koeman d'entrenador que fan un dispendi de calés exagerat, acaben en una situació doncs, financera molt, molt complicada, pugen a gent de la casa i el gran beneficiat és Gordon, que explota en aquest context i el fitxa al Newcastle pagant molts calés. L'Everton el ven perquè han de vendre també per temes econòmics.
1: Un Everton que, si no recordo malament, tenia els André Gómez, Lucas Digne i altres
19: jugadors del Barça.
8: Va tenir Ancelotti entrenador?
19: Aquí ara et parlaria de memòria i no t'ho asseguraria, però és
1: ben possible. Ara ho diré.
8: Podríeu trucar a Ancelotti per, no?
1: Per parlar, no?
8: Per parlar a Gordo.
1: Li podríem fer uns talls de veu per...
19: És ben possible, que el tingués. Ben possible. Però això, el Gordon una mica que arriba amb un Everton que està, no en decadència, però sí de capa caiguda, llavors se'n va cap al Newcastle, que és un projecte que va cap amunt, li costa a l'inici també adaptar-se a la vida allà, però jo crec que la sensació que m'ha donat avui també és de ser un tio conscient una mica del jugador que és, eh? Perquè hi ha hagut una pregunta que li diuen amb qui et veus més, Lamine, Rafinha, no sé què, i diu, no, jo em veig més estil com Rafinha perquè corro, poso intensitat, em veig així... Llavors, com un jugador, això, que és conscient del que pot fer, el que no pot fer, també li recordo en una entrevista amb Sky dient, jo tinc la sensació que com més corro, més bé jugo. Així que d'alguna manera sap una mica el sacrifici que ha
16: de... De fet, a Flick li agrada especialment perquè té moltes coses de Rafinha, de la pressió, la intensitat, i aquesta setmana entrevistàvem a Javier Manquillo, aquí el Tu diràs, i quan li preguntàvem per quin tipus de futbolista era Gordon, ell el comparava amb Ferran.
19: Ferran.
16: Perquè deia que també podia jugar de nou i bueno, tenia similituds a les de Ferran, però especialment...
18: Esa comparació era para bien o para mal?
19: Depèn del gust, també.
16: Cap a bé, no?
19: Sí, cap a bé.
1: Volia destacar els trets positius de Ferran, tot i que és cert que en aquesta entrevista Manquillo va deixar anar alguna declaració força sorprenent també sobre el seu excompany.
16: De fet, donava ganes de no pitjar-lo.
19: Sí, sí, com que no, sí. Perquè va coincidir l'any dolent.
1: No ho volia dir, però sí.
16: El primer.
1: Sí, sí, per cert, va coincidir
19: amb Ancelotti,
1: sí, sí. La temporada 19-20 i la 20-21 que és la segona d'Ancelotti a l'Everton, no ho sé si aquí aviam... Sí, també, però gairebé no va jugar Anthony Gordon ja a la temporada 20-21 amb Ancelotti. No sé si deuria tenir algun tipus de lesió perquè va jugar només 3 partits, però 18-19 anys tenia quan va coincidir amb Ancelotti a l'Everton, ara arriba al Barça amb 25. Nivell d'il·lusió amb Anthony Gordon...
19: De l'1 al 10, jo et diria un 6.5-7.
18: 6.5?
19: 6.5-7.
18: Ah, nada.
19: Bé, jo el 9...
16: Li has comprat el discurs a Javier Manquillo, eh?
19: Sí, bueno, aviam, o sigui, pitjor seria un 4, no? A mi el...
18: Sí, clar, però seria un 0. Llavors, claro.
19: No, bueno, però per mi el que seria un 9...
18: Acaben de pagar 70 más 10, 80 kilos por un juego, és 6.
19: Bueno, 6.5-7, he dit. Per mi un 9 amb 10 seria Julián Álvarez. Gordon el veig un jugador que no me l'imagino sent titular demà al Barça. Perquè jo m'imagino a Rafinha, a Lamine i a un altre jugador a davant. Llavors, és totalment cert que amb el futbol tal com està muntat avui mateix, et fa falta tenir que el primer davanter suplent sigui un Gordon, que t'entri i que t'ho pugui fer bé.
18: No, però bueno, tu sí em demanes. De lo que vos sí reclamabas, o de lo que sí se reclamaba este equipo, que es más competencia en ataque, sí. Un banquillo más amplio, una mayor posibilidad de rotaciones, soluciones... claro, es en ese sentido, y siendo sí, un tipo que especialmente pide el entrenador...
19: Sí, no, evidentment.
18: Entonces, bueno, me parece que puede dar un salto de calidad, que es a lo que aspira este equipo, básicamente. Si
19: sí,
18: este
19: pero
18: equipo,
19: no hizo al contrario tampoco.
18: Bueno, pero dijiste un 6.5 como muy, muy, muy, muy lastimoso.
19: Bueno.
18: Muy lastimoso. Me parece que te hizo mal las 12 horas ahí esperando.
19: Ah, també pot ser, no? Sí, sí. No,
18: le bajó el precio.
1: Ja li cau malament al jugador, per això.
18: No, le bajó el precio.
1: Gordon allà esperant que va a l'hotel.
18: Entre que lo comparó con Ferran i Paul Bayou lo están matando.
19: No, jo no l'he matat. Simplement he dit que no el veig en titular, ja està.
1: Tu puges més, del 6 i mig?
18: Sí, 7 i mig.
1: No gaire més, tampoc.
19: Ha pujat mig punt.
18: Suficient.
19: No.
8: Crec que donarà un salt de qualitat. El tema del preu és una mica, no?, el que ens sobta. És a dir... Amb 70 quilos no pots portar un futbolista, no?, que doni un salt més important a l'equip que Gordon. Igual no.
19: Igual no,
8: perquè ara mateix, realment, el futbol està molt car, sí. I l'altre dia em deia, no, és que no és un jugador top, i això és cert, un jugador top val 100 cap amunt. I és cert, vull dir, has de buscar un futbolista de bon nivell, encertar-lo, però sí que tinc la sensació que pel futbol que fa Flick i per la importància de millorar, no només en atac, sinó en defensa, per millorar en defensa... Està clar que no és només fitxar defenses, és portar futbolistes que apretin al passador de la pilota, que siguin molt agressius, que corrin 70-80 minuts, i si no, que surtin a la segona part a menjar-se el rival. Jo crec que Gordon té això, i a més té qualitat, per tant, jo pujaria fins i tot el nivell d'il·lusió a un 8, però penso que possiblement es podria haver fet una mica millor de preu. Si estava al Bayern i estava al Liverpool
1: també
8: darrere...
1: També et dic que el preu el farà bo o dolent.
19: Sí, sí, com
1: és una cosa que sempre es diu quan hi ha traspassos, no? 70, depèn dels números que et faci Gordon o del que t'aporti Gordon. Si juga molts partits i acaba sent decisiu, sí. I tot el que tu vulguis, doncs et semblarà que, mira, que les
18: comportes... Hoy no solamente hay que tener en cuenta el precio del traspaso, sino lo que te termina quedando amortización.
19: Correcto. Y el
1: que es más barato que Rashford, desde aquel punto
18: claro,
1: de vista.
18: Entonces, en ese sentido, vos estás evaluando que pagás 70 millones en un contrato de 5 años, claro. Que tiene un salario... ¿en qué escalería está? No, creo que está en tercera o cuarta escala,
19: no
18: me parece. Por lo que valgo por ahí, pero no lo tengo bien seguro. Entonces, claro, ahí te puede quedar una amortización interesante, mucho más interesante, sí, que por ahí un jugador como Rashford, como bien decís vos, que por ahí pagas 30 y con un salario muy alto, ¿no? Paul, esto sí lo sabes perfectamente.
19: Merda 3.000 a la semana.
18: No, eso Rashford, me confunde cuando hablas.
19: Ya, pero es que no el sé al mes, que vols que et digui, no el sé l'any.
8: Rashford seria un futbolista de 12-14 quilos i Gordon de 8. Nou, que és una mica, no?, la tercera, quarta escala salarial.
16: I després el tema del preu, pensa que vas a buscar la Premier, que ja tenen pasta, i després que competies contra Liverpool i Bayern, que t'ho farien més, per tant, en aquest aspecte. I després jo sí que estic d'acord amb el Juan, al final el que ve a fer Gordon és augmentar el nivell de la plantilla. És a dir, això és una evidència, i al final, al ser titular o no, ho marcarà el rendiment del jugador. Rafinha aquesta temporada s'ha passat molts partits lesionat, i si no tens Rafinha, tu imagina't l'eliminatòria contra la Real Madrid haver tingut un jugador com Gordon, no? I per tant, sí. Per mi, sobretot el que guanyes, sigui clar. Titular o no, és que augmentes el nivell especialment de la part de dalt, que és el que has de fer.
19: No, jo aquí el que anava a dir és que, i el que has dit tu abans, que m'hi he quedat i que ho volia dir Albert, que és... Hi ha el punt aquest a nivell defensiu del que et dona, que jo estic molt d'acord i tinc la sensació que dins del vestidor del Barça s'ha com entès que molts cops es critica a la defensa, a la línia alta, als gols que l'equip concedeix i que s'exposa molt amb els defenses, quan a vegades el propi cos tècnic i gent de dins de l'equip diu si ens fan gols és perquè no apretem bé dalt. I això, sensació que molts anàlisis que s'han fet des de fora apunten amb els defenses quan el problema probablement doncs no et ve d'allà.
18: Uno de los problemas.
19: És un dels problemes, correcte. I que probablement amb Lamine Yamal ja tens un jugador dels tres de dalt que no et diré que no corri, però que pot pressionar menys.
1: I que, tasques, sí.
19: I que tenir-ne dos potser és una llosa una mica gran. I que quan el Barça s'ha deixat més punts és quan Rafinha estava fora i Rashford i Lamine havien de jugar junts.
1: Mira, de fet, és que m'ho estava mirant aquesta tarda per justament tenir una dada que donés suport a aquest argument. els partits que el Barça ha perdut aquesta temporada són bàsicament els que Rafinha no ha jugat. O sigui, el Barça ha perdut 10 partits aquesta temporada, els enumero. En la primera meitat de la temporada perd contra el PSG a la fase Lliga de la Champions, Rafinha no hi és. Perd contra el Sevilla a la Lliga, Rafinha no hi és. Perd contra el Madrid, Rafinha no hi és. I en la derrota a Stamford Bridge és el dia que tornava i juga mitja hora al final.
19: Quan ja està decidit.
1: Tampoc hi eren l'empat a 3 a Bruges. I després, a partir del gener, perds a Noeta. Rafinha estava lesionat. Perds 4-0 al Metropolitano en l'anada dels quarts de Copa. Rafinha estava lesionat. De moment portem ple, eh?
19: Sí, sí.
1: Partit perdut, partit en què Rafinha no hi era. Perds a Montilivi. Aquí és potser l'únic asterisc perquè Rafinha va ser titular, però just tornava de lesió, era el seu retorn.
19: El canvien, sí, sí.
1: Després de perdre justament aquest 4-0 al Metropolitano. Perds contra l'Atlético a l'anada dels quarts de Champions. Rafinha estava lesionat. I ara ja amb la temporada decidida, el Barça ha perdut també contra l'Alavés i contra el València. Són anecdòtics i no es poden agafar com a casos, diguéssim, d'exemple, però Rafinha tampoc hi era, ni en un ni en l'altre. I el balanç total amb Rafinha, quan el Barça ha tingut Rafinha sobre la gespa, ha marcat un gol cada 32 minuts. Quan no l'ha tingut, l'ha marcat cada 48 minuts. Per tant, amb Rafinha sobre la gespa marca més gols, però la dada cridanera era, per mi, ve amb els gols encaixats. Quan Rafinha està damunt del camp, el Barça encaixa un gol cada 120 minuts. Quan Rafinha no hi és, un gol cada 77 minuts. És que baixem gairebé a la meitat.
18: Muy completito, ¿no?
19: No, molt bé, eh?
18: Muy bien.
19: Vull
8: dir, és molt interessant.
1: Vull dir, per d'alguna manera, dona la raó a Hansi Flick i al
18: Sio Metal.
1: I tant. El que em demanis, Juan. No, vull dir, això li dona la raó a Hansi Flick i al cos tècnic quan veuen com a fonamental.
19: Sí, sí.
1: Ja no la figura de Rafinha, sinó algú que et faci aquesta funció.
19: Si vols jugar així, has de tenir...
1: I en aquest sentit, Gordon, en ell el dit.
8: És que, mira, tu pots ser Maldini o pots ser Van Dijk, però si estàs exposat a un 3 contra 2 o a un contra 1, és molt difícil d'aturar els rivals. I a vegades és millor, això, tal com juga el Barça, que va buscar el rival doncs, pressionar bé, que no li donis l'oportunitat de pensar, que tinguis l'oportunitat de posar la passada, i el Barça aquest any ha perdut la Champions, per mi, la perd sobretot perquè no té la capacitat de tapar una passada, que acaba amb l'expulsió de Cubarsí i que ja es trenca tot, perquè és gol, és expulsió, és tot, i la Champions quasi se te'n va en l'aire, no? Vull dir, el fet de ser superagressiu, que Marcus Rashford no pot ser, perquè no li surt i no ho tindrà mai, crec que és un punt per sobre el Barça. Si és que Gordon és el nou Rashford, que no sé si Gordon és el nou Rashford o és el nou... vull dir, perquè hem de veure... No, és un salt de qualitat. Un salt de qualitat serà quan veiem qui ha marxat a l'atac i veiem qui ha arribat a l'atac. I quan vegis la configuració completa dels futbolistes, diràs, hem donat un salt o no respecte al que teníem la temporada passada.
1: Jo no sé si Gordon és millor o no que Rashford, però sí que sé que és menys anàrquic. I crec que això...
16: I que li dona coses a Flick que a Rashford no li donava.
8: Però clar, igual ara començarà el Mundial i Gordon serà el suplent de Rashford. I això la gent, ja sabem... Vull dir que no
19: està una mica
8: veure,
19: així, eh?
8: Sí, ja sé. Sí, dic que pot ser, Sí. Tu saps bastant millor que jo, però vull dir que ja saps com funciona aquest món, no? Que diran...
16: Però són estils diferents.
8: Són estils diferents.
16: I realment Gordon encaixa més en el que vol Flick. Que després veurem com surt, però encaixa més.
1: Sí, sí. De fet, una de les coses que ha dit és que va parlar amb Hansi Flick, Gordon, i que si estava motivat abans de parlar-hi, va ser parlar amb Flick i vaja, m'acaba de tornar-se boig per venir al Barça.
18: L'extrem derecho
1: a
18: Inglaterra, ¿quién es?
19: És Bukayo Saka.
18: O sea, que sí o sí pelean por... O sea, sí o
19: sí,
18: o Rashford,
19: Gordon Rashford. El late es Bukayo Saka.
18: No creo que Kane lo dejen afuera.
19: No.
18: Tengo esta mínima sospecha.
19: Sí, correcto.
18: O sea,
19: sí.
1: Dilluns es concentra Gordon amb la selecció anglesa directament als Estats Units per fer aquest mini-estatge de preparació abans del Mundial. 11:25, Gordon ha dit que vol guanyar la sisena amb el Barça. Ara tornem.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: To serve you well, we win. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos. Y sí, visca el Barça, visca Catalunya.
2: Visca el Barça, visca Catalunya, diu Gordon en la seva primera aparició després d'haver firmat aquesta nit, fa dues hores, no massa més, el seu contracte per 5 temporades amb el Barça. Hem de repassar la carpeta Julián Álvarez, que avui em sembla que algú a l'Atlètic de Madrid embogit. Tot el sainet, que segur que haureu vist a les xarxes socials oficials de l'Atlètic de Madrid. Ara ho expliquem, però acabem de sentir què ha dit Gordon després de convertir-se oficialment en nou jugador del Barça.
3: Pintarem. Sí, Gordon, que per cert demà marxa a primeríssima hora, precisament com tu deies, Jové, perquè dilluns es concentra ja amb Anglaterra. Gordon ha recordat els partits de Champions amb el Barça, que és curiós perquè el primer partit de la fase de Lliga surt a la segona meitat, l'eliminatòria de vuitens en el d'anada no és titular perquè té problemes físics i sí que juga el partit, o sí que és titular en el del Camp Nou. Diu Gordon que en molts moments del partit no podien ni tocar la pilota.
4: Ja volia jugar al Barça quan tenia 3 anys. Jugàvem en Lamine i la resta de jugadors és molt emocionant. Penso que tenir al voltant jugadors amb tanta qualitat em faran millor. I aquests jugadors són els millors del món. I ja ho vam veure a St. James Park. Gairebé no vam poder tocar la pilota. I fer això al camp del Newcastle és molt difícil perquè jugàvem amb molta pressió i molta intensitat. I l'afició hi crea un ambient increïble. Però en Frenkie i en Pedri van arruïnar el nostre pla.
3: Gordon arriba a Barcelona il·lusionat i amb l'objectiu de guanyar tots els títols possibles. Això sí, la Champions, la sisena, ha dit l'anglès, seria especial.
1: Yeah, I think it's very special to win.
4: Penso que és molt especial guanyar qualsevol títol amb el Barça. És el club més gran del planeta per la quantitat de seguidors i pel sentiment que desperta la ciutat. Ja ho he pogut notar, guanyar aquí serà molt especial. Vull guanyar tots els trofeus, però per mi la Champions és un trofeu espectacular. I guanyar la sisena serà un moment icònic que mai oblidaré, sobretot si ho puc fer a la primera temporada.
1: One I would never forget, especially if it happened in my first season.
3: I un últim document sonor, com deies abans, Jové, Gordon ha parlat amb Flick i ha aprofitat per elogiar tot el que ha fet el tècnic alemany en aquests 2 anys al Barça.
1: Sí, I spoke with Hansi Flick.
4: Sí, he parlat amb Hansi Flick. Ja estava molt il·lusionat, però després de parlar amb ell encara ho estic més. És una molt bona persona i un entrenador fantàstic. El que ha fet el Barça en tan poc temps és impressionant. Ha dut molt èxit al club.
1: He brought the club so much success and espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
2: M'ha agradat aquesta resposta en anglès, amb
3: sí,
2: la cua...
3: Sí, s'ho ha fet diverses vegades,
2: amb castellà.
3: De barrejar idiomes.
2: Sí, em cau bé, em comença a caure bé aquest tal Anthony Gordon, que si a sobre...
5: Ah, viste, ahora ya arrancamos, seguimos en 8:30. Sí. Termina el programa en 10.
2: Sí. Jo no he dit la meva
5: arrancamos
2: nota, però
5: a mi... Termino en 8.
6: Jo
2: estava en 8
6: ja.
2: Jo estava per damunt del 8 abans.
5: Sí?
2: De... Sí, 8. Sí. Per cert, ha demanat ell, no?, de parlar.
3: Sí, aquest és veritat. De fet...
2: Vull dir que és un altre detall que a mi personalment m'ha agradat.
3: La idea del club era simplement, o ahir, la idea del club era, amb declaracions als mitjans oficials del club, servir-les als mitjans de comunicació, i aquí deixar-ho córrer, i ha estat el propi futbolista el que ha volgut fer aquesta compareixença de premsa i parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, ja estem en el 9:30.
2: Sí.
3: No. És un bon detall, és un bon gest.
2: Sobretot en un context en què més aviat es tendeix al contrari. No? I també per voluntat dels futbolistes. Evitar, doncs, mira, si em puc estalviar una roda de premsa o preguntes dels periodistes, doncs...
7: Sí que és veritat que avui era un dia per ell, no diré que còmode, però que era una bona notícia i que al final jo crec que es havia preparat aquest missatge i una mica es havia preparat per parlar en castellà, jo crec, i per enviar... i per celebrar un moment que és un dia important per ell al final. Però sí que penso que parla bé d'ell. El Barça fins i tot ha dit que li volia mirar de muntar alguna cosa cap al setembre al Camp Nou, fins i tot, i que li va dir farem alguna cosa al Camp Nou, i ell ha dit no, anem a parlar-ho i com ve de gust.
2: Mm-hmm. No, parla bé del jugador i és un ingredient més d'un fitxatge que per com s'ha gestat a mi personalment m'ha agradat molt, perquè estem acostumats a fitxatges que s'eternitzen, no? I que acaben fent molta mandra. I tenim l'exemple clar amb Julián Álvarez, però l'hem tingut els últims estius amb Nico Williams, i ostres, un fitxatge que a més ets capaç d'afrontar-lo econòmicament, de fer una gran operació econòmica, però una mica sense que ningú se n'assabenti. El tanques a 28 de maig i escolta'm...
6: I si veus...
2: I avançant-te a equips de la Premier, avançant-te...
6: Al Bayern
2: de Múnich, vull dir que aquí...
6: Clar, aquí és molt important...
2: Sempre diem que el Barça és mal comprador i mal venedor, però...
3: Aquí el desig del jugador i els viatges del Barça a Londres han estat claus.
6: Sí, jo crec que el desig del futbolista és clau, però per veure una mica, no, com es veu la pel·lícula diferent, si és un futbolista o un altre, amb tot el que ha passat avui amb Julián, que ara ho parlarem, però avui el tuit del Newcastle per despedir a Gordon, l'última frase diu ves i trenca-la, no? Sí, i amb el Barça, no? O sigui, sí. Triomfa, ves i triomfa amb el Barça.
7: Sí.
6: Llavors, clar, és com... T'imagines a l'Atlético Madrid dient...
7: No.
6: Hi ha moltes raons, òbviament.
3: Rompe,
6: no?
3: Però,
6: la situació és, no pot ser més diferent ara mateix, no? I això et demostra moltes coses. Una, que el Barça ha fet una negociació ràpida, que no ha malgastat el Newcastle una mica la paciència, o ha desgastat la paciència, i també demostra que no es veu igual quan intentes fitxar un futbolista de fora que quan el Barça intenta fitxar un futbolista d'aquí, perquè el modus operandi, tot i que s'ha parlat molt de Julián, però perquè estem en el dia a dia, ha sigut semblant, no? També hi ha hagut una oferta formal, que el Newcastle ha acceptat, i a partir d'aquí... Ja està, no? Però el modus operandi real per la part del Barça no és tan diferent.
2: Jo crec que podem donar per inaugurada...
6: Vale.
2: No sé què anaves a dir.
7: Sí, em sembla bé. Sí, no, anava a dir una cosa més de...
5: Què creus inaugurar?
2: La carpeta Julián Álvarez.
5: Ah, exacte.
2: Et sembla bé? O vols afegir alguna cosa més de Gordon?
7: Sí, no, no.
5: No.
2: Crec que l'assistència de l'Albert
7: Fernández
2: és prou bona.
7: No,
5: el passe con el triangulito.
2: Perquè real...
6: En el barco.
2: Realment...
3: Passe de Gordon a Julián, no?
7: Sí.
2: Exacte, mira. Potser ho veiem.
5: Puede ser algo que se ve, sí.
3: Per això.
2: D'aquí no gaire, sí. No, perquè el que diu em sembla interessant, és a dir, segurament el modus operandi de l'operació Gordon i amb l'operació Julián no és tan diferent.
6: Pel que fa la part oficial.
2: Correcte.
6: Sí.
2: I em dóna la sensació, ara repassem el que ha dit l'Atlètic de Madrid a les xarxes socials, que n'hi ha per sucar-hi per una bona estona, però em dóna la sensació que només pel fet de ser un club de fora de la Lliga Espanyola, ostres, ja ens ho agafem diferent. Ho dic pel que està passant amb l'Atlètic de Madrid, que s'ho està prenent fatal, i per com s'ho va prendre l'Atlètic Club amb Nico Williams, que sembla que, ostres, et ve a buscar un jugador al Barça i no pots amb tu de la ràbia. I si fos un club que no fos el Barça qui et vingués a buscar un jugador, doncs no reaccionaries de la mateixa manera. Vull dir, no? Vull dir,
5: sí. Bueno, forma parte de la competencia del día a día. También te pasó con Joan García con el Español.
2: Però l'Espanyol, aviam, és el rival ciutadà, però vull dir...
5: Y el Atlético Madrid también siente que compite con vos por la Liga y... Y el Athletic Club siente que hay un pasado ahí que los pone a un nivel similar, al menos en determinadas competiciones. Y cada uno te puede buscar su argumento para que le dé rabia. Al final es fin de semana tras fin de semana y el otro es al final, si quieres otra liga. De la misma manera que puede pasarle a River cuando venda más tanto o no, anda y rompele, amigo. O sea, y lo entiendo. O sea, no puedo entender que a los aficionados del Athletic Madrid o del Athletic Club o del Español o... el València, des de ràbia, venderlo un jugador, tener que venderle, potenciar la plantilla a un rival.
3: Jo, totes més, no acabo d'entendre la pipada que porten a sobre els de l'Atlètic de Madrid, perquè realment el que fa el Barça és parlo amb la gent, tantejo jugador, escolta, el que ha fet amb Gordo, no? Com està la situació? Quines opcions tenim? I a partir d'aquí, un cop Barça-Julián, agents de Julián, tenen més o menys clar l'acord, vaig a fer l'oferta a l'Atlètic de Madrid.
5: Bueno, siempre es más fácil mirar para afuera y que la rabia les dé más con el Barça que con su propio jugador que se quiere ir. Porque de alguna manera no lo supieron seducir o no le supieron caer al ambiente cómodo para que el jugador quiera hacer lo que pretendía hacer cuando llegó al Atlético de Madrid, que es el símbolo de un equipo que aspiraba a ganar algo y que pasaron dos temporadas y no ganó nada y que el jugador dice, no gano, no me divierto, me tengo que ir. O me gustaría irme. Y a partir de ahí es más fácil agarrársela con el Barça que agarrársela con tu propio ecosistema que le creaste a un jugador.
2: Sí, sí.
5: Y entonces mandan ese tuit ahí intentando hacerse los graciosos, que sí. No sé qué...
2: Sí, no, ara ho expliquem. Deixa'm fer una pausa, Juan.
5: Perdó, no.
2: I per qui no sàpiga què ha passat, explicarem què és el que ha publicat l'Atlètic de Madrid i de seguida us demano l'opinió. Ara tornem.
8: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
10: Ah, no, això no és cap càrrega. Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot. Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: 11:38 de la nit, tu diràs a RAC1 el dia que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Anthony Gordon i el dia que l'Atlètic de Madrid s'ha tornat boig.
1: Sí.
0: No sé qualificar-ho d'una altra manera. El tema Julián Álvarez, amb una sèrie de tuits, amb una sèrie de publicacions a X, també a Instagram, a les xarxes socials del club, vaja. D'alguna manera, primer rient-se del Barça i després llançant-li un missatge molt contundent.
1: Sí, i a més per espai potser que d'una hora, més o menys. Els, són,
0: ho han anat, sí.
1: Han estat
0: han avisat, de fet.
1: Sí.
0: Ara comunicarem una cosa, no?, de, molt rellevant i sobre la qual hi ha molt debat públic, alguna cosa així han dit, i al cap d'una estona doncs han anat tirant tuits
1: sí,
0: espaiats.
1: 10-15
0: amb...
1: minuts, sí, més o menys. Mira, en total han estat 6 tuits, 3 d'ells, que són els 3 primers, s'agafen a ofertes iròniques de l'Atlètic de Madrid al Barça per Lamine, Pedri i Rafinha. Fins i tot hi ha una imatge amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid de Rafinha, de Lamine i de Pedri. I en les altres tres, especialment en un d'aquests tuits, jo diria que l'Eva ja puja el to i llança un dard a la directiva del Barça, fent referència fins i tot al cas Negreira. De fet, ho llegeixo textualment: a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Respeto y valores. Se acaba el que és el cinquè tuit de...
0: Respeto y valores.
1: ...de l'Atlètic de Madrid. En fi, són uns tuits que a Can Barça han sentat d'aquella manera, però sí que és cert que el club té clar que de moment ni respondrà ni farà cap referència a aquests 6 tuits de l'Atlètic de Madrid.
0: Una mica ridícul, no?
2: Molt. A mi m'ha semblat un punt de... Perquè a què estan responent? O sigui, a notícies, a memes, a tuits, a rumors que circulen. O sigui, fas això per respondre a que Fabrizio Romano està ficant molts tuits de que Julián pugui venir. En què ens estem convertint? Jo crec que un club de futbol amb la història una mica de l'Atlètic de Madrid ha d'estar una mica com a part d'això, perquè si no és que ja som esclaus de... Això, de memes, o de coses que circulen per les xarxes, perquè els directius estan mirant això i els ofent que es digui això i que es digui allò.
0: És que
2: jo penso que hem d'estar per sobre d'això.
0: És que per molt que ho vesteixis d'una manera que potser a l'afició de l'Atlètic de Madrid li haurà semblat graciosa,
2: bueno,
0: al
2: sí,
0: final és un posicionament oficial de club. I ostres, i... clar, ara deia el Pintanel la reacció del Barça, que vaja, que no el respondrà ni dirà res... Però no està tan lluny l'últim tuit de l'Atlètic de Madrid del que va dir Florentino, salvant les distàncies, en referència al cas Negreira i en referència a tot plegat. Vull dir que realment és un posicionament de club oficial com a Atlètic de Madrid que déu-n'hi-do.
1: Jo crec que ho fan de manera barruera i a més crec que realment amb una falta de respecte i de manera molt ofensiva al Barça. I jo crec que el missatge que envia l'Atlètic de Madrid amb aquests 6 tuits és... haureu de patir molt i ho tindreu molt complicat per poder fitxar Julián Álvarez. I aquí hi haurà l'estira i arronsa i veure fins a on acaba tot plegat. Però jo la sensació que tinc, el que interpreto d'aquests tuits, és que és un missatge al Barça a dir ho tindreu molt complicat. Ho tindreu molt complicat.
3: Saps què passa? Que al final és parlar molt, és fer molts tuits per no dir tant. I això és el que a mi... Perquè si tu fas un tuit i dius la clàusula del futbolista Julián Álvarez és de 500 milions...
4: Nos remitimos a la clàusula.
3: Dius més? Dius més del que has dit. Perquè tot això que ha dit l'Atlético de Madrid...
0: Però que tampoc... És a dir...
3: Bueno, però tu poses això i ja està. Vull dir, no hi ha cap mena de dubte. Aquí no hi ha cap mena de dubte. En canvi, aquí utilitzes una retòrica brutal, una ironia impressionant, uns acudits, després ets superagressiu, d'on està la bolita? Això ja ho feia molt els Gil, ara estan també, ja no estan tan, òbviament, manant, està a Pol i tal, però veig una mica la tònica habitual de l'Atlético de Madrid amb aquestes situacions. Jo no dic que això signifiqui que Julián fitxarà pel Barça. És molt probable que no fitxi pel Barça. Vull dir, també és una possibilitat i ells volen mantenir el jugador. I d'aquesta forma pensen que poden potser espantar una mica el Barça, que no es vulgui posar en aquest fregat, no? Vull dir, són moltes, moltes coses a la vegada. Però per una altra part, crec que la clau de tot això és que l'Atlético de Madrid vol donar un salt per ser... gran, quan dic gran nivell Barça, nivell Madrid. Això és el que aspira l'Atlético. Per això fa ampliacions de capital, per això està lluitant. I per ser un equip gran, el que has d'aconseguir és que els futbolistes No és retenir-los a qualsevol, de qualsevol forma, perquè el Barça i el Madrid no retenen jugadors de qualsevol forma. El que passa al Barça i al Madrid és que els jugadors no volen marxar. I a l'Atlético de Madrid, el Kun Agüero, Antoine Griezmann, Costa...

0: Aquest jugador només vol marxar aquest equip, però aquest equip ens dona 130 quilos que ens repercuteixen els números de tatà, tot és possible. Jo estic convençut que tot és possible.
1: Sí, però ahí no sé si el negocio de... No lo sé, si el negocio de Apolo va a ser a partir de generar un resultado neto alto para repartir dividendos, que en el caso del fútbol eso ocurre bastante poco, ¿sí? Se vive poco, es una paradoja del fútbol moderno que... Bueno, del fútbol en general, que los resultados netos son muy pocos en relación a la cantidad de dinero que hay invertida. Si vos tenés el fútbol, el Barça, el año pasado, ¿qué tuvo? Voy a decir, no me acuerdo exactamente, pero 5 millones. Mm-hmm. Claro, y tenés un club que está evaluado en 5.000 millones, sí, sí, un sí, estadio sí. que vale 1.500 millones, que es muy poco. Seguramente el negocio de Apolo sea, no sé cuánto vale Atlético de Madrid ahora, creo que puede estar en 2.000 millones, sea revalorizar eso. Sí, de esos 2.000 millones, sí. Passar-lo a 3.500 millones.
0: Però quan vens un futbolista fora de mercat i després inverteixes bé, pots fer que l'equip creixi també com a competidor i, efectivament, com a equip en general.
1: Sí, si le puedes decir el valor, ahí es donde creo que va a estar su negocio. Pero es verdad, ¿eh? Quizás dicen, no, vendámoslo y con eso podemos traer 2-3 jugadores y subir el nivel de la plantilla, hacerla competitiva, que por ahora no lo es porque también está siendo cuarto. Después de haber invertido 500 millones en los últimos 5 años, eso es una realidad. Sí, sí. Terminaste perdiendo la liga contra un equipo que invirtió bastante poquito el Barça en los últimos 5 años. Sí, sí. Entonces, claro, quizás el problema esté en otro lado y no esté.
2: ¿En quién?
1: Y en el banquillo, probablemente.
2: Sí. Sí,
1: no pasa nada, no pasa nada por decirlo.
2: Tinguiole
1: probablemente sea el jugador más importante de la historia del Atlético de Madrid. El personaje más importante
0: de la figura
2: de Atlético de Madrid.
1: Sí, que le hizo el salto de calidad. Pero bueno, es como, no sé, decimos, bueno, Messi fue el jugador más importante de la historia del Barça. Sí, ahora, ¿volvería Messi ahora? Bueno, quizás no. Ya pasó. Ya fue, como decimos en Argentina.
3: Pero Simeone tingui els jugadors que tingui y juga siempre de la mateixa manera. Tinc aquesta sensació, ¿eh?
1: Quizás no comete tres jugadores tan buenos para jugar eso.
2: Totalmente. Mm-hmm. Pero llavors... t'aniria molt bé un traspàs, ostres, de les xifres que s'estan parlant per Julián Álvarez, i en canvi, ostres, t'estan emprenyant molt que te'l vinguin a buscar.
1: Bueno, tan bueno sí, que quizás hay jugadores como de perfil Julián Álvarez.
0: Yeah. És cert que si el vens a un competidor no és el mateix que vendre a un equip de fora, ja no només per un tema de sentiment, sinó per un tema que aquest competidor és el que et guanyarà la Lliga i et privarà tu de poder guanyar-la també. O sigui, s'ha d'entendre des d'aquest punt de vista, però el meu feeling, i no és informació, és feeling, és que l'Atlético de Madrid està en un... Tot té un preu. Tot té un preu. Però el preu de Julián és fora de mercat. És molt més car del que crec que costa...
1: Bueno, entendés com a part de la negociació.
0: Jo sí. Però d'una forma molt radical i portant-ho a l'extrem perquè volen un preu extrem.
3: Seran interessants, els Barça Atlético de Madrid.
2: Sí,
3: Atlético de Madrid.
2: Sí. I perquè volen dir que s'estan inflant moltes rivalitats.
3: I la final, ara que escoltàvem a Gordon parlar de la sisena, la final de la Champions és el Metropolitano.
0: Sí, sí, i les semifinals de la Supercopa d'Espanya és Barça Atlético de Madrid.
3: Sí, sí.
2: Endavant. Doncs tornarem a tenir... Podem tenir...
1: ¿Dónde se está yendo la Supercopa d'Espanya?
0: No
4: sé si està clar. No sé si ja l'ha
0: estat
4: confirmat. Sí, es deia que Qatar poder perquè hi ha uns jocs, no a...
0: Però clar, tal com està el tema a Orient Mitjà, no sé si
2: això escalarà o no. Va saltar la finalíssima i saber si estava pensant que, clar, si hi ha un partit de Supercopa també, Barça-Atlètic de Madrid, estarem parlant de la possibilitat que hi hagi 7 Barça-Atlètics de Madrid. Aquesta temporada n'hem tingut 6 i n'hem acabat fins a la sacietat del Barça-Atlètic de Madrid.
1: ¿Los globos estos que tenemos acá, por qué son?
2: Doncs, mira, no ho sé. Portem tot el dia aquí amb uns globos. L'Àlex Pintanel no ho sap perquè ha estat de guàrdia a la ciutat esportiva, però tenim uns globos aquí a l'estudi. Sí,
4: sembla d'un patrocinador, sembla.
2: Algú els ha portat i aquí estan. No sé si
1: no se puede nombrar la marca del patrocinador.
2: Sí, són de Vueling. Sí.
1: Como te pusiste así medio enigmático, dije, bueno, quizás no...
2: No, no, és perquè tampoc se ben bé... Ningú m'ha explicat què fan aquí aquests globus, però bé, fan companyia, no? Donen color a l'estudi, sempre està bé. Globus fan celebració.
3: ¿Para los críos?
2: Sí, sí.
1: Sí, ¿me puedo llevar uno?
2: I tant. A aquesta hora, si s'havia de fer alguna cosa amb aquests globus, ja està tot fet. Sí, sí. I més un divendres...
1: De maig.
2: I tres, si vols. Creieu que el Barça l'acabarà traient de l'Atlètic de Madrid, Julián, que pesarà tant la voluntat del jugador com la voluntat de l'Atlètic de Madrid de retenir-lo?
4: I és més intuïció que informació, també. Jo vull pensar que sí. Vull pensar que sí.
1: Yo creo que no va a poder hacerlo lo rápido que quería el Barcelona, quería traerlo antes de que...
4: Del Mundial.
1: Del Mundial.
0: aquestes, és molt interessant, això, que igual l'Atlético el que està fent és guanyar temps. Guanyar temps sabent que en un Mundial... Et pot sortir malament i se't lesiona. Sí,
4: però que et pugi encara més?
3: Clar, al final jo crec que és un preu ja més o menys.
0: Amb la selecció que té Argentina i amb el futbolista que és, si fa un Mundial...
1: No és un jugador de més de 150 milions d'euros.
3: I el Barça, si té clar que la xifra que vol pagar és aproximadament uns 120 milions d'euros,
0: clar, és...
3: tampoc crec que perquè faci un Mundial...
2: Ahir dèiem que es fixava el topall aquest dels 100 milions, com a mínim en aquesta primera oferta que...
1: Si el Barça ofrece 100, i això que hi ha 150, en lloc d'encuentro 120.
0: Sí,
1: i quizás lo que estan intentant intentando hacer con esto
0: igual es tan fácil como eso.
1: Sí,
0: igual,
1: sí, 90 más Casado.
3: Yo en aquel caso no
2: 90 más Casado, ¿eh?
1: Bueno, es una posibilidad, Ferran Torres no quiere irse, que era la opción más fácil.
2: No me imagino Casado al Atlético de Madrid, ahora voy a intentar visualizar.
1: Bueno, lo puedes visualizar ahí en el Mónaco.
2: Ahora el seu perfil,
4: ¿al Mónaco por qué?
1: Es una posibilidad.
4: Ah, vale. Vale. No,
1: te voy a decir cosas porque yo no te voy a decir cosas porque
4: sí. No, pero bueno, con Juan no. Deixat aquí
3: y fa, el Juan la deixa caure ara, sí. Però
2: el Juan mai diu res per casualitat.
1: Sí, però no, digo muchas estupideces. No.
3: Es casualitat, eh.
2: Sembla que dissimules, però sí.
1: No, és una possibilitat, és un dels jugadors que el Barcelona tiene que sacar, de lo que Flick tiene que sacar, no porque quiera sacarlo, sino porque ahora que se habla de la posibilidad de Bernardo Silva también.
2: Ahora en parlarem.
1: Estoy haciendo una...
2: Estás haciendo una asistencia, pero aguanta la pilota una mica.
1: Ah, la aguanto un poquito.
2: Sí, aguanta.
3: Tres asistencias. Gordon, a Julián,
1: te hago el pelopín, te hago una de Xavi Hernández.
2: El trident, Albert Fernández, Ballos...
1: No, te hago una de Xavi.
0: Gols y asistencias, que ahora son muy importantes.
2: Sí.
1: Yo estoy más en expected goals.
2: No. Els fas.
1: ¿Cómo se llama el entrenador este argentino? Que hablaba de expected goals, el de Loporto.
4: Argentí de Loporto.
1: Sí.
4: Ah, sí, el que estava... Sí, que el van fer fora.
1: Hi ha un vídeo que s'hizo viral.
4: Sí, que el van
1: fer fora. Ho tenia que saber.
4: Serà el Mundial de Clubs.
0: Ara no...
2: Martín Anselmi.
1: Martín Anselmi.
2: Mèrit d'Oriol Montfort, el tècnic de so, que, escolta, sap més que tots nosaltres junts.
1: No, està reconegut.
2: Ha sigut el Pau Espí, l'estudiant en pràctiques, d'acord. M'ho ha transmès el tècnic de so.
0: És que Luis Enrique també va tenir un dia amb els expected goals a les semifinals del Paris Saint-Germain contra el Dortmund. Va sortir amb un paper dient...
2: Xavi, no?
1: Què Xavi?
0: 5 expected goals en el mercat.
2: Xavi Hernández?
1: Crac.
2: No?
1: Un crac. Sí, no m'acordava.
0: També va dir els expected goals.
2: Jo crec que aquí vam, diguéssim, integrar el concepte a partir de... Crec que era Xavi, no em voldria equivocar.
3: Sí, jo no recordo.
1: És una gran falàcia del futbol modern, el expected goals.
4: Ah, pensava que veies...
1: No, para...
2: Sortiu del jardí quan vulgueu.
1: No, tranquil.
2: Vull dir, no sé.
1: Se metió el solo. Vamos a dar los globos de vuelta.
2: Sí, amaga't darrere els globos. On ho havíem deixat? Perquè amb els expected goals, jo no sé per
3: Bernardo,
2: on
3: estava. Bernardo.
2: Ah, no.
1: Me dijiste que dimos vuelta.
2: No. Ara serà culpa meva, no et fot. Amb tema Julián. És curiós perquè amb tota aquesta qüestió dels tuits, fins i tot ha sortit el Borussia Dortmund, que m'ha fet molta gràcia, ha fet un tuit citant el tuit de Lamine Yamal amb la fotografia, dient, ho tinc per aquí, what did I miss? Què m'he perdut? Sí, o sigui, sí, com sí. Volem dir, ostres, què està passant entre
0: Barça i Atlètic de Madrid? Fora de context, per un equip que no s'ha enterrat absolutament res, si tu veus una imatge de Lamine Yamal en la samarreta de l'Atlético i veus l'oferta que ha posat l'Atlético, dius...
3: Imagina't quan després devien veure la de Pedri i la de Rafinha.
0: Sí, no,
3: que devien pensar que això ja...
2: No sé si volíem deixar...
3: Un apunt sobre Julián. Ahir explicava la Marta que el Barça tenia preparada aquesta primera oferta de 100 milions d'euros. Hem preguntat al club i fons del Barça ni confirmen ni desmenteixen que s'hagi fet aquesta oferta. Dic perquè hi ha molt debat al llarg del dia d'avui de si s'ha fet, si no...
1: Esa oferta petita no l'ha mandat.
3: El Barça... La informació que ens facilitava...
2: Ahir estàvem en el punt que estava per sortir del forn aquesta oferta, però que no s'havia presentat.
1: S'oferta sigue...
2: El forn segueix cuinant-se a foc lent.
1: I això és el que irrita també l'Atlético de Madrid.
2: Sí.
3: I jo crec que el Barça sap que aquests 100 milions d'euros l'Atlético de Madrid no els acceptarà.
1: I depèn de que 100 i què.
2: Tu estàs amb la moneda de canvi.
1: Si estamos entendiendo que el Barcelona plantea, o al menos planteó, o al menos la información que yo tengo... Desmentime Polete o Pintita, si saben otra, si es 200 kilos más o menos para fichar.
4: Sí, una mica menys, pues sí, 180, 200.
1: Mm. Entonces, si te gastaste 70 y te gastas 100, te quedan 30 para un central.
4: Sí, que no sé si seran suficients per fitxar segons què.
1: Para que crees algo que metas Araujo en la operación o que Koundé se revalúe mucho durante el Mundial.
4: I el venguis.
3: A veure què passa, amb Koundé. Eh?
1: Siendo sí. Un jugador que alguna vez escuché que no es ni bueno ni de lateral ni de central. Ah. Para que se revalúe tanto.
2: Sí, sí. No, no, la carpeta de sortides també és gruixuda. És gruixuda com la de les entrades.
0: El normal és que surti bé del Mundial, no? És titular en França i França, a priori, sí. Ho farà molt
4: bé. I hi ha una cosa a favor...
2: Hi ha més tendència a revaloritzar que no pas que perdi valor amb el Mundial als jugadors.
4: I que no hi ha massa lateral al món del futbol. És a dir, no hi ha molt lateral...
1: Ell és lateral o juega de lateral?
4: Juga de lateral, vale, però sí. No hi ha molt lateral competent.
1: És un matís.
4: Els equips que han buscat lateral han tingut problemes. El City
2: s'ha jugat amb Mateus Nunes. El Barça durant molts anys, ostres, sí. Fins que no vas trobar Koundé...
4: No, sí, sí.
2: Podem recordar els inquilins de la banda dreta.
4: Sí, sí, però vull dir...
2: Si el que parlen més és Sergi Roberto, que no era lateral, tampoc.
4: Si vas a la Premier, els equips més una mica més potents, el City va amb Mateus Nunes. El Liverpool està buscant un lateral dret perquè té a Conor Bradley que es lesiona. El Bayern, probablement un dels jugadors de perfil més baix, el té de lateral dret.
3: De fet, aquí, el Barça, aquí ho hem explicat, el Barça des de la sortida de Dani Alves, la primera sortida d'Alves,
4: sí, li costa molt.
3: Fins l'arribada de Koundé,
2: sí, sí, sí,
3: de fet, ho vam plasmar aquí amb dades.
2: És el que deia. Sí,
3: cap futbolista
0: ha
3: aconseguit...
0: Serginho Dest, amb la samarreta que hi ha als Bulls a la...
4: Sí, no? A l'Espèdia Messi.
0: A l'Espèdia Messi.
1: Que fenomen. Que imatge que veiem. L'havia oblidado.
0: Que no era ni dels Bulls, perquè a més era una espècie de rèplica falsa que no tenia
3: ni escut. A més era falsa.
0: Que no tenia ni escut, era una cosa que no s'aguantava per enlloc. Sí.
1: Però com te acordes? ¿Cómo trajiste esto?
2: Era una memòria privilegiada.
0: No, perquè Serginho Dest...
1: Eso es lo mejor.
0: És el que em va deixar.
4: És memorable que ha deixat,
1: No, no, en un día... Alguien creo que estaba Piqué, ¿no? Que creo que le dijo algo ahí.
0: Sí, sí, sí. ¿Dónde vas y tal?
2: A Dest.
1: Sí, sí.
2: Doncs a veure què passa amb Koundé. A veure què passa amb Koundé i amb la carpeta de les sortides.
1: Hay varios jugadores que tienen... Que té
2: pinta...
1: Sí, Koundé, Ronald...
4: Casador, que l'has mencionat.
1: Casador...
2: Ronnie...
4: Balde, fins i tot.
1: Balde... ¿Quién más? Ter Stegen...
4: Passa que falta que vulguin marxar tots aquests, eh?
3: Aquest és el problema.
0: Olmo no, no?
2: No.
1: No, no, no, ojo, eh?
4: Epa.
2: Sí?
1: Oh.
2: Ai.
1: Ojo.
0: No sé.
1: Y mira si viene Bernardo Silva. Pues ya veremos Bernardo Silva, porque si dice acá dilatándola...
2: No, sí, sí.
0: Aquí no la cabe.
2: Mira, de Bernardo. De Bernardo, va, venga, rematem la
1: assistència. No, si quieres ir mando vuelta.
2: No, Bernardo Silva, ho venim dient de fa uns quants dies, al Barça Flick concretament li generava alguns dubtes, perquè diguéssim que al mig del camp ja considera que el tenia suficientment cobert, però és veritat que és un jugador que el Barça el considera com una oportunitat de mercat perquè acaba contracte amb el City, arribaria lliure i a més doncs té certa polivalència perquè també es pot fer jugar a la banda, un perfil potser més tancat d'extrem. I aquí a RAC1 avui us hem explicat que Bernardo Silva finalment jugarà al Barça la propera temporada, és una informació del Jordi Basté, no es tancaran les properes hores, no seran els propers dies tampoc, perquè doncs, per temes fiscals es dilatarà el tancament de l'operació, però Bernardo Silva serà jugador del Barça la propera temporada.
3: Dues temporades, fins al 2028.
2: Bernardo sí, Bernardo no?
4: Jo Bernardo com a futbolista sempre sí, sempre.
1: Com persones...
4: No!
0: Desgraciat!
1: Què aclaració és aquesta?
4: No, que vull dir que...
1: No, increïble!
2: No. Avui...
4: Era que anava com a seguir. Anava a seguir, vull
2: avui,
4: dir...
2: Avui, si l'Oriol Montfort es vol dedicar a fer talls de la tertúlia...
4: No, dic que el Bernardo futbolista me'l dones al meu equip sempre. El tema és que aquest Bernardo traurà minuts amb jugadors que ara si tu diuen, dius, ostres, potser no li vull treure minuts amb
1: no,
4: aquest tio.
1: No, una pregunta.
4: Però...
1: Parà. Sí. Frenkie de Jong, Pedri... Bernardo Silva, no t'il·lucina ni un poc?
4: Molt. No,
0: però
4: molt,
0: Bernardo, on creus que és la posició, tal com juga el Barça, on...
4: On el veig millor jo ara mateix, és on juga Pedri.
3: Pedri ha de descansar.
4: Sí, vale. Sí.
0: O sigui, backup de Pedri.
4: Jo, no, al lado de Frank. Pot jugar on vulgui, eh?
3: Sí, a les tres,
2: no?
4: Sí.
3: Del mig del camp a les tres posicions.
4: Sí, no?
0: I a la banda.
3: I a la banda.
4: Sí.
1: Pots jugar a la banda dretxa.
4: Sí.
0: A la dretxa.
4: Sí. Banda dretxa.
3: Sí, però és que tindria la tendència d'anar cap a dins, no? I potser ja...
4: Bueno, la minja la té una mica. Sí, la minja la té. Pots jugar on vulgui. Però amb aquest mig del camp que m'il·lusiona, aquí Gavi no juga, aquí Fermín, bueno, l'has de ficar d'extrem, però d'extrem tens dos tios també que t'han de jugar, que són Rafinha i Gordon.
1: Està bé, hi 60 partits.
4: Sí.
2: Clar, és el que dèiem. Que recordo el debat de l'any passat, que dèiem, tenim molts migcampistes i després no has anat tan sobrat.
3: Totalment. No et pots permetre el luxe d'arribar al mes d'abril en una eliminatòria de quarta final de la Champions amb dos, tres tios importants fora de combat. I si els tens fora de combat, que els reserves siguin Bernardo Silva, Gordon, o... Però no et pots permetre aquest luxe.
1: A mi una sensación, y ustedes saben más, una sensación de que no tenés un jugador, por más que Olmo, Fermín, incluso Gaby, hasta Pedri pueden ser jugadores de media puntas, y un partido que lo puso a Frankie de Jong, no me acuerdo si que lo terminó jugando Frankie de media punta, ¿se acuerdan?
2: Sí.
1: Un jugador con esas características como Bernardo Silva, para mí no hay.
4: Sí, yo estoy completamente de acuerdo.
1: O sea, a mí me parece un futbolista...
2: Sí, tu amb els ulls tancats.
1: Bueno, a ver, és un tipo super contrastado, és un fitxatge a lo Xavi.
0: No, físicament és un... No.
4: És que s'ha perdut 3 partits en 9 anys.
2: No, clar, és que el tema és que és veritat que és gran, en certa manera, però que ve de jugar
0: tot.
2: De
0: Malé no s'havia perdut cap.
4: Sí, és veritat, també, però sí. Però sí, no, i a nivell de flic, de sistema, de compromís defensiu, d'intel·ligència tàctica, és un altre nivell, un altre nivell.
3: I un tio de vestidor.
4: Sí,
3: diuen que té el vestidor del City, estan encantats amb Bernardo.
0: Si vols repetir la pregunta de la il·lusió de l'1 al 10...
2: Va, vinga. Què?
1: Ara dice 3.
4: No. 8 i mig. Vuit i mig.
3: Ostres.
4: Però jo amb Bernardo ja he tingut molta debilitat sempre.
0: Clar.
4: Molta, sempre.
2: Són molts anys a Manchester.
0: Jo també 8 i mig.
4: 8 i mig.
0: 8 i mig.
2: Caram.
0: Per no dir no.
2: I, perdó, o sigui, el... El veieu titular? Perquè vull dir, un 8 i mig, però un jugador que no és titular,
1: para
2: em sembla...
4: Va, li hem donat un 8 a Gordon i...
2: No, tu li has donat un 6 i mig.
4: Sí, però en aquesta taula se li ha donat un 8 i tothom aplaudint. Jo li dono un 8 i mig a Bernardo i ja se'm la pida.
2: Jo he fet la pregunta de si, el veus com a titular i si no el veus com a titular, si un 8 i mig no és massa.
4: No, doncs jo crec que no, perquè pot jugar titular tranquil·líssimament al Barça i al Brasil del 70, quasi bé, no sé si tant, però que pot jugar titular a qualsevol equip. No, ho he dit per dir.
1: Ui, està diciendo...
4: Però...
1: Està increïble.
4: No, sí.
1: És millor comparar amb Maradona, també.
4: Sí, no, però que pot jugar titular a qualsevol equip i m'il·lusiona molt com a futbolista perquè és dels jugadors que vols
1: del teu equip. I com a persona, com a futbolista i com a persona.
2: Molt important. Molt important.
1: Vuit i mig, també.
0: Vuit i mig, sí.
1: Pintita?
3: Jo tinc un dubte amb Bernardo Silva. Jo futbolísticament, a mi, és un jugador que em sembla espectacular. Jo tinc mal record, he de reconèixer que potser m'equivoco amb la comparació, però amb la temporada de Gundogan.
0: A mi em va agradar bastant el Barça.
3: A mi no em va convèncer. A mi van ser més números. A mi la sensació no em va agradar. Coses dintre el vestidor, no sé. No em va deixar bon record. I després, a part de l'estripada d'Araujo, l'estripada del dia del Madrid.
2: Sí,
3: també, que després aquest...
2: de llavors, perdre Montjuïc, sí.
3: I potser m'equivoco amb la comparació perquè a més són dos perfils diferents, sobretot en quant a vestidor, eh?
4: Bueno, érem perquè... íntims amics, ja són.
3: No, però a nivell de vestidor sí que...
4: Sí. Un és més...
3: explicat,
4: sí.
3: Bernardo Silva...
4: Un és més alemany i l'altre és més...
3: Exacte,
4: sí.
3: I Gundogan va d'aquella manera. Sí. I per tant, no tinc bon record d'aquella temporada i tinc
2: el dubte de què
3: passarà. Exacte, i tinc el dubte de què passarà...
2: Acabes contracte amb el City...
3: Futbolísticament, a mi és un jugador que m'encanta i fa molts anys que m'agrada.
2: Doncs... Bernardo Silva...
0: Era el gran somni de Xavi. Xavi
2: sí, Hernández, sí, em va parlar molts estius de Bernardo Silva. Que era, sí,
1: bueno,
2: sí.
3: Recordeu, l'any que el Barça vol traspassar Frenkie de Jong al United,
4: sí.
3: Aquell estiu, aquesta operació, l'operació Frenkie al United, era per portar Bernardo.
1: Esto fue
3: 2023. És la primera de Xavi, va ser? 23. Primera de Xavi?
2: L'any de les Palanques,
3: o el segon de les Palanques. El segon de les Palanques.
2: Segon estiu de Xavi.
4: O no,
3: sí, jo crec que, no, jo crec que era el dia de les Palanques, però bé...
4: Potser de les Palanques.
3: Jo crec que era de les Palanques, però la idea aquella és traspassar a De Jong al United i amb allò fer l'operació amb Bernardo.
1: Què?
2: Anaves a dir alguna cosa, Juan?
1: Quería decir algo, sí, pero se me fue.
2: Se te ha olvidado.
1: No pasa nada. Sería una tontería.
2: No, això segur que no.
4: Com sempre, una mica.
2: Bernardo Silva, que serà culer. De seguida anem cap a Budapest, 12:10 de la nit. Hem de sentir Luis Enrique i Arteta en la prèvia de la final de la Champions de demà, però abans, avui Eric García ha donat la primera entrevista després de saber-se que anirà al Mundial amb Espanya. Ho ha fet el món a RAC1, ha dit que no s'ho esperava d'entrar a la llista de Luis de la Fuente, que evidentment tenia la il·lusió d'anar-hi, però que no estava 100% segur que acabés formant-ne part, i ha dit també que seria un somni, en aquesta entrevista amb el Basté, ser capità del Barça algun dia.
5: Crec que tothom faria il·lusió, però sí, a les categories inferiors sempre ho he sigut. Crec que és una cosa que tampoc s'ha de buscar, crec que és una cosa que ve de forma molt natural, amb el caràcter d'un, la manera que, bueno, que s'integra dintre el vestuari, i crec que és una cosa que em surt natural, no? El fet d'ajudar l'equip, i òbviament que sent d'aquí doncs, faria il·lusió.
2: Doncs, Eric...
0: Quasi entra.
2: No, ha entrat.
3: No tota la frase, no tot el contingut premium.
2: Estàvem parlant de si veieu Eric García com a capità d'aquí poc o molt. Està clar que el fet de ser de casa, no?, en la que acumuli també una trajectòria dins el primer equip, i per ascendència i per vestuari, és evident que és qüestió de temps. I, òbviament, a un jugador de la casa li fa molta il·lusió també ser capità, portar el braçalet, no?
4: Sí, jo el veig un candidat. També hi ha un punt,
3: tot per mi, per ser...
4: Hi ha un punt de l'Eric de molt de perfil d'extensió de l'entrenador al camp, jo crec, que és un jugador que els entrenadors busquen per donar-li ordres de ordena'm l'equip, fes-me això, fes-me allò, o com veus això. I el que dius una mica, ser de la casa, porta molts anys, ara em sorprèn perquè ha fet dues temporades bones, les dues últimes sobretot amb el Barça i l'anterior amb el Girona, però porta molts anys al Barça. Havia estat abans també i és de la casa, llavors... Són molts condicionants, jo crec, que es reuneixen, perquè si segueix amb aquesta tendència acabi sent dels capitans.
1: Representa un poco el modelo de, si se quiere etiquetar, a partir del capitán moderno, ¿no?
4: Sí.
1: No es ese capitán que grita, pero sí es un tipo que bastante da la sensación, ¿no?, por cómo se lo ve, que predica con el ejemplo, tranquilo, pero si se tiene que poner un pelín firme, se pone. También teniendo en cuenta que la nómina de capitanes hoy del Barça... És estranya.
4: Sí, sí, sí, sí. Està una mica...
1: Està como...
4: erosionada. O, sí. Perquè el primer Ter Stegen...
1: Està com barato.
4: Sí.
0: Està com més seleccionada pel temps que porta
2: la plantilla. L'únic criteri és la veterania. L'únic criteri és la veterania.
0: Exacte.
1: Tenés a Ter Stegen. Raro.
4: Sí, que hi és i no hi és.
1: Sí. Araujo. Raro.
4: Sí.
1: Frenkie, no?
4: Sí.
1: Frenkie, yo soy un ferviente defensor del fútbol de Frenkie de Jong, pero no puedo...
2: Potser no reuniría todas las virtudes de un capità,
1: sí,
2: com l'entenem.
1: Sí, bueno, es un tipo que se desconectó los últimos meses de temporada porque...
0: Es fred.
1: Por unos argumentos que nunca se dieron.
4: Sí, sí.
1: Y eso, un capitán...
4: Estrany.
1: I el otro quin és? Pedri.
4: Bueno,
3: Pedri, Rafinha.
4: Rafinha que podes dir.
0: Rafinha és el més capità.
2: Sí, Lewandowski ha set alguns.
1: Rafinha me la sensación de que es el típico tipo que quiere más ser capitán de las condiciones que tiene para ser capitán.
4: Però amb el vestidor que té el Barça, jo crec que compleix aquesta funció una mica.
2: Estic d'acord.
4: Amb el tipus de vestidor que té el Barça, amb les edats que té el Barça...
0: El que passa és que jo amb Rafinha em passo una mica com el Juan. Crec que és un gran capità, o sempre serà un gran capità, quan ell li vagin bé les coses.
4: A les bones.
0: Però si un dia tasta banqueta i un dia deixa de jugar, no sé si serà tan bon capità. Tinc aquest dubte, no dic que no ho sigui.
4: Tal i com està el Barça ara... Ha de ser capitán, vaya. Y para el rol que te dice aquí...
1: Verdad, me parece que es un tipo que hace grupo, que la gente lo quiere, pero no sé si lo respetan tanto, no a nivel futbolístico, que por supuesto que sí, pero si viene Rafinha a hablarte, bueno...
4: Doncs aquí respecten, si no.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que el respectan en aquest sentit.
4: Aquí...
3: Que fa tan impapé importar
4: aquí respecten, si no, Juan.
1: ¿Estos?
4: Sí, dígame no que respectin.
1: A Pedri futbolísticamente lo respetan.
4: Y a
1: Lamine también.
4: ¿Y al vestidor? Allò que pugui fer un crit i digui, hòstia, me l'ha fet aquest.
1: Eric.
4: Ah, sí, eh? Vale, vale.
1: No me vas a discutir, no?
4: No, com que tu ets un tipus d'informació, per això et demano.
1: Me da sensació de que algun jugador, quan Rafinha li va a decir algo, dice, bueno.
4: Vale, vale.
1: Está bien, si quieres hablar con el entrenador, anda. Y hacerle la pelota al entrenador, sí, pero a mí no.
4: Ah, hacerle pilota, ¿eh?
1: Bueno, esa información vale, vale. que tengo. ¿Tenés otra información, vos?
4: No, no, no, no, no, cambió, no.
1: Vale, vale, vale. Bueno, por ahí tienes una información para complementarlo.
2: A ver qué pasa con los capitanes.
1: Ahí lo tiene, ¿eh? Y se la está ocultando a los oyentes.
2: Sí, sí, sí.
1: Y a los oyentes hoy 12 y 13, y quizás quieren saber lo que él sabe.
2: Le haré un favor y no las tiraré
1: no
2: de la lengua.
1: Contar, no lo quiere
2: contar, no, no, no, no, no, no. A ver qué pasa con los capitanes, sobre todo si acaba marchando Ter Stegen, si acaba marchando Araujo.
1: Barato para ficharlo, Ter Stegen.
2: A veure.
1: Un sueldito accesible.
4: A veure si marxa i com marxa, també. Perquè si
2: no
4: marxa...
2: No és una carpeta de resolució fàcil.
4: No, tot. I si marxa s'ha dit, el Barça ho tornarà a pagar tot un altre cop.
2: Sí, sí. En tot cas, segur que ho acaba sent. Eric García, de capità del Barça. Eric, que demà viatja cap a les Roces, juntament amb la resta d'internacionals que jugaran el Mundial amb Espanya. Recordo que són Joan García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal, a banda de Marc Bernal, que hi va aquests dies com a jugador de suport. Sabeu què és la col·lecció Wonder Goal?
4: No.
1: No.
2: És la col·lecció mundial de Mr. Wonderful, que han tret una col·lecció amb els capibares, que estan molt de moda, jo no ho sabia.
4: No, no.
1: Se puso muy bailongo, ¿no?
2: Clar, perquè arriben els capibares. Arriben els capibares, escolta'm, deixen d'estar als estanys, als banys relaxants i salten al camp de futbol. I aquí el Tu Diràs regalem des d'avui i cada dia fins que s'acabi el Mundial una blind box amb 15 capibares de 15 seleccions en format bolígraf, esborrable, un clauer i un
1: crom. ¿Tenemos alguna para acá?
2: Se la van portar el Roger Saveres.
4: No!
6: Amb quin dret?
2: No ho sé, això ja deixo que ho discutiu vosaltres. El primer que truqui ara mateix al 902-477-100 s'emporta una blind box de Wonder Goal. El primer que truqui que ens expliqui...
1: Però què la passa, buscar per la casa de Saveres?
2: No, que en tenim un altre, però no el tenim aquí encara físicament. Però li farem arribar. El primer que truqui al 902-477-100 i que ens expliqui quin va ser el seu primer mundial, el primer mundial que recorda. S'emportarà aquesta blind box, és la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. Els capibares que, vaja, si t'apassiona l'emoció del futbol, doncs estigueu atents. Abans m'ho mirava. Hi ha un capibara de 15 seleccions, val? I cada un té un nom diferent en funció de la selecció. La d'Argentina és Maragol.
4: Epa.
2: Què et sembla?
4: El Juan està molt de Mr. Wonderful, sempre.
2: Brasil, Wanderinho.
1: Bueno.
0: Els capibares són de Brasil, no?
2: No ho sé. No ho sé. Colòmbia, Parsegol.
1: Sí.
2: Val?
1: Van der Gol
2: és la dels Països Baixos.
1: Sí, està bien.
2: Està ben trobat. França, Monsieur Gol. No, vull dir, està bé. Els capibares de Mr. Wonderful.
1: Me gusta la que me gustan son la de Países Bajos y la de Rui Gol.
2: La de Rui Gol, que és la de Portugal.
1: Sí.
2: Rui Gol. La de la selecció espanyola és Wonder Golef. Està ben trobat. Mira, li fots el F al final i ja ho tens. La de Corea del Sud és Woke Gol.
4: No! Sí!
2: Sabia que a Clara Rodergas li agradaria molt.
4: No, sembla un acudit d'aquests de... No?
2: Sí.
4: Com es diu en coreà?
1: I la d'Uruguai està mal.
2: La d'Uruguai... Quilombo Gol. Per què està malament?
1: Perquè quilombo és una paraula més
3: argentina.
2: Ah, mira... Mate. Tenim una mica de rivalitat.
4: Mate gol.
1: No.
4: Perquè el mate és uruguai.
1: Hay
4: no?
1: cosas que son más botija, es una palabra más uruguaya.
2: Aviam. Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
2: Com et dius?
7: Gustau.
2: Gustau, des d'on ens truques?
7: Des de Rubí.
2: Des de Rubí. Tu sabies el que eren els capibares aquests, que estan tan de moda?
7: Ni idea.
2: Ni idea.
7: Us estàs... escolto que aneu regalant, però no...
2: Ah, mira, doncs, fantàstic. No, segur que t'agraden. Escolta, per emportar-te'ls, has de respondre a la pregunta. Quin és el primer mundial que recordes?
7: El 82.
2: El d'Espanya
7: 86, a l'època del Naranjito, que va fer molt mal, aquell mundial.
2: Doncs el Mundial del 82. Doncs, Gustau, t'emportes aquesta blind box de Mr. Wonderful amb Wonder Goal i aquesta col·lecció amb els capibares del Mundial. La primera que hem regalat aquí al Tu Diràs. Gràcies per trucar i per sentir-nos, pues, Gustau. Una abraçada.
7: Adéu,
2: que vagi bé. Uneix-te a la febre Wonder Goal. Wonder Goal, una col·lecció mundial.
4: És el Mundial de Paolo Rossi, eh? Aquest, el d'Espanya.
1: Com ho sabe, Bayús. Controla tot. Història, present.
4: No.
2: Tot el que vulguis. Alguna cosa més pel que fa al Barça, Pintanel?
3: Res, que estarem pendents també de la pretemporada del Barça. Avui alguns companys ja explicaven que un dels desplaçaments que havia de fer el Barça a Nairobi no el farà finalment, en un partit que havia de jugar davant del Liverpool, i per tant, acabant el Barça de perfilar aquesta pretemporada, començaran, ja ho explicàvem la setmana passada, a mitjans de juliol, els futbolistes del Barça, amb tres setmanes que tindran de vacances tots els mundialistes, per tant, a mesura que es vagin eliminant o fins on arribin, tindran tres setmanes per endavant.
2: Molt bé, doncs si l'Atlètic de Madrid no ha fet cap altre tuit, deixarem anar a descansar, que déu-n'hi-do avui també el dia amb la guàrdia que ha fet l'Àlex Pintanell i el Damià López al matí.
3: Sí, hem fet el canvi,
2: Canvi de guàrdia a la ciutat esportiva. Gràcies.
3: Que vagi bé, adeu, bona nit a tothom.
2: Anem cap a Budapest, va.

0: Fa cosa, sentir aquest himne després de com ha anat els últims dos anys pel Barça. Clara Rodergas, bona nit.
1: Bona nit.
0: Demà a les 6 de la tarda, PSG Arsenal.
1: Luis Enrique contra Arteta.
0: Luis Enrique contra Arteta.
1: Sí, el vigent campió i el favorit, el PSG, perquè ha anat de menys a més segurament aquesta temporada contra un equip que, recordem, no ha perdut cap partit en aquesta Champions, 11 victòries i 3 empats, segona final per ells després de la gran perda contra el Barça ara fa 20 anys. La temporada passada es van enfrontar tots dos a les semifinals, 2-1 i 1-0 per 0-1 pels parisencs, que després van golejar l'Inter a la final. Escoltem protagonistes. Comencem pel defensor del títol, el PSG de Luis Enrique, que ve d'eliminar el Bayern en aquella eliminatòria tan espectacular. L'Asturià vol repetir la gesta de la temporada passada i està convençut de fer-ho.
2: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
1: Un Luis Enrique que ha reconegut que no esperava aconseguir aquests èxits amb el Paris Saint-Germain tan ràpidament.
2: Of course, that was my objective.
3: És clar, aquest era el meu objectiu, el del club i també el del director esportiu. Formava part del pla, però el que potser no hi estava inclòs és el fet d'aconseguir-ho tan ràpid. Vam mereixer guanyar la Champions l'any passat. Vam ser el millor equip. Quan tens les possibilitats que jo tinc com a entrenador, les facilitats que el club em dona i el nivell dels jugadors que tinc, és més fàcil aconseguir aquests objectius.
2: Have to achieve those goals.
1: L'Asturià que vol que els seus jugadors gaudeixin perquè no se sap quan es tornarà a jugar a una final de la Champions, recupera Hakimi, que ha estat un mes de baixa, i també comptarà amb Dembélé al 100%, ara que ha estat dubte els últims dies. Un Dembélé que ha elogiat el tècnic per cert dient que és un dels millors que ha tingut. Pel que fa a l'Arsenal, Mikel Arteta només té la baixa de Ben White, la resta també Timber arriben a punt per aquesta gran cita. Un Arsenal que ha crescut aquests últims, que arriba crescut, vull dir, aquests últims dies després de guanyar la Premier 22 anys després. De fet, el capità Odegaard ha reconegut que ara senten menys pressió. A més, diumenge està prevista la celebració de la Lliga i veurem si de la Champions o la Lliga després de perdre la Champions, que és una cosa curiosa. A Londres veurem què és el que acaba passant. Arteta, l'arquitecte d'aquest equip, és conscient de l'oportunitat que tenen demà.
4: Gracias. Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara, y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
1: El basc que va dir que volia tornar al club on es mereixia, avui Isaac ha recordat aquestes paraules del tècnic per mostrar l'orgull que senten després d'haver arribat fins aquí. Arteta vol que els seus agafin demà les regnes.
4: I'm present in the moment.
5: Estic present en el moment, estic vivint l'aquí i l'ara. Vull sortir i estar amb els jugadors fora, sentir el moment i començar a adonar-nos d'on estem. Demà és el dia per agafar les regnes. Hem fet passos de gegant en aquesta competició els darrers anys per a guanyar-nos el dret a ser aquí. L'objectiu final és clar i demà hem de fer que passi.
4: The ultimate goal is clear and we have to make it happen tomorrow.
1: Xiularà l'alemany Daniel Siebert amb el suís Sandro Schaller al bar a les 6 de la tarda, aquest horari nou, que se'ns fa una mica estrany, a tots plegats, en directe a RAC1.
0: Com ho veieu? Com veieu aquesta final? PSG favorit?
6: Sí, no? Clar, sí. Jo crec que clar favorit. Veig l'Arsenal més perillós del que pot semblar, però estic d'acord una mica amb el que diu Odegaard, que s'han tret una llosa de sobre amb aquesta Premier, que realment és el que... No vull dir que no vulguin guanyar la Champions, però és el que volien guanyar la Premier després de 22 anys, ser els campions del seu país. I jo crec que els hi pot anar bé això de cara cap a la Champions. Veurem com va, eh? Jo segueixo pensant que el PSG és favorit. I jo crec que m'agradaria més que guanyés el PSG, perquè m'agrada una mica més la proposta de joc que té i perquè el veig el millor equip d'Europa, bàsicament, i sempre sol estar bastant a favor de que guanyi el millor equip.
7: Es un poco más un duelo de estilos que lo que fue la semifinal entre el Bayern y el PSG, ¿no? Que podían hacerse más similares en cuanto a las propuestas. Y acá el Arsenal es un pelín más amarrategui, ¿no?
6: Sí, sí, sí.
0: No veuremos un PSG-Bayern.
7: Me da la sensación de que no, quizás no, sí, quizás se abre el partido. No sé, hay una expulsión, hay un gol temprano del París, y el Arsenal se tiene que vender un poco y tenés un ida y vuelta y todo lo que acá estamos pronosticando se nos cae, pero así a priori la sensación de que el Arsenal es un equipo que se cuida más, se protege más, y el Paris Saint-Germain, como demostró contra el Bayern, es un equipo que tiene muchas matices, que puede atacar mucho y que puede defender también, no mucho, pero sí muy bien. Y eso, bueno, lo puede convertir en un, depende cómo se dé el partido también, Si el París marca pronto y se recule un poquito, quizás no se pone un partido tan divertido. Me parece que el Arsenal necesita un pelín de espacios.
0: Però on t'imagines que anirà la cosa?
8: Crec que serà diferent de la final de la temporada passada. Crec que l'Arsenal és un equip molt més competitiu, té més, no?
0: Temporada passada 5-0, no?
8: 5-0 contra l'Inter, sí.
0: Clar, vull dir, crec que és un equip... Jo crec que l'Arsenal
7: sí, ràpid, perdó,
0: té algun no argument
8: sí,
0: més.
8: Sí, dos gols ràpids i tal. O sigui, és que no va haver-hi final. Crec que el PSG és millor, que guanyarà, però que l'Arsenal és un equip que fins i tot quan ha estat malament competia i treia els partits 1-0, i vull dir, té una capacitat bastant important per sobreviure i crec que la tindreu també en aquest partit. I m'estranya una mica el que diu el Pol, ell ho sap molt millor que jo, ho entén molt millor que jo, que l'Arsenal, o com a club i com a afició, realment fins i tot preferís guanyar aquesta Premier després de 22 anys i no una Champions... Sobretot tenint en compte que els grans equips d'Anglaterra han guanyat com a mínim una Champions.
6: Que no l'ha guanyat mai, sí.
8: I el que no l'ha guanyat mai és l'Arsenal, no?
6: Sí, sí.
8: Jo crec que sí que és una urgència històrica, jo crec que sí que és un pes històric, perquè no és només l'únic equip gran d'Anglaterra que no l'ha guanyat. És que et diria que junt amb l'Atlético de Madrid són els únics dos grans d'Europa que no tenen una Champions. I jo crec que això sí que és un pes important.
7: Lo pones como grande.
8: A l'Arsenal, sí, clar.
7: Sí, sí. I a l'Atlético sí, també.
8: Sí. I l'Atlético també, sí.
6: Sí, sí. I jo...
8: Equips que han jugat dos, tres finals de Champions...
7: No, Albert, bien, no, o sea, no. Sí, sí. És una duda que sempre tengo, sí.
8: Jo sí.
7: Que són grandes en sus países...
6: No, jo sí.
7: Però no sé si són grandes... Però és duda, o sea, no és qüestionamiento, eh? Són grandes en Europa.
8: Però una qüestió molt òbvia, no són els més grans, però jo sí que, vull dir, quan faig un mapa ràpid mental de boom, equips grans, Atlético Madrid sí, Arsenal també... Pero cap dels dos.
7: Lo que el fútbol menor te distorsiona un poco eso porque sí. El Ajax es un grande de Europa.
6: Sí.
7: Y hoy claro, quizás es más grande el Atlético de Madrid que el Ajax.
6: Y yo diría que l'Arsenal es l'equip més gran de Londres. En quant a estatura de històrica de club,
7: En cuanto a seguidores seguro.
6: No, y en cuanto a historia?
7: Y es un equipo más inglés.
8: Y més que el City.
6: Sí,
8: i molt més que el City.
0: Palmarès no, però.
7: El City
6: molt. No, palmarès no. Palmarès no. Jo dic que si mira
8: història molt curta.
7: Sí, de chiquito.
8: Es chiquito, sí.
7: Dale, Paul.
6: Sí, no es el Manchester United, pero está entre la...
7: No, pero quiero decirte, me da la sensación de que el Arsenal es un equipo, como lo son el Liverpool y el United, más de país. No tan estrictamente locales.
6: Sí, sí, sí.
7: Vos te puedes encontrar con una afición del Arsenal en otro lado que no sea Londres.
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, pots.
7: A eso me refiero. El Manchester City...
6: Cada cop més, però sí. Tampoc el vull defensar jo, però sí, sí.
7: Vale.
6: Sí.
7: Eso es grande, eso es el grande.
6: I respecte al que deia aquí a l'Albert, sí, puc entendre la urgència de la Champions, però si estic convençut, si a principi de temporada vas amb un aficionat de l'Arsenal
8: i
6: li dius trien un, la Premier o la Champions, 80% jo crec que et diu la Premier.
0: Sí, sí, té molt valor per les aficions angleses aquesta Premier League, també. Perquè sempre hi ha molts més candidats a lluitar pel títol i, evidentment, doncs, costa molt més de guanyar que altres lligues, com per exemple la francesa, la que ha guanyat el PSG un any més. Budapest, 12:27, Dani Gil, bona nit.
9: Què tal, Uri? Bona nit, companys.
0: El nostre home a París, que ha seguit el PSG durant tot l'any i que ara és a Budapest. Hi ha ambient per aquí?
9: Sí, sí, sí, ambient molt maco a Budapest, molt festiu, les aficions del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal completament barrejades, de moment per sort sense incidents, tant de bo que això ho puguem continuar explicant demà a poques hores per la final de la Champions i que no hi hagi aldarulls, a més el temps acompanya, fa caloreta, però s'està prou agradable.
0: No tanta com aquí, segurament.
9: No tanta com aquí, estem a 20 graus, vull dir que ara fins i tot a la nit refresca, cal posar-se una jaqueteta per sobre, i avui ha estat el dia en què han arribat gran part dels aficionats. El Puskas Arena té capacitat per 67.000 espectadors, vull dir, no és un estadi com Wembley o com el Camp Nou, que poden arribar als 90 i pico mil. La UEFA ha repartit 17.000 entrades per cada equip, i és evident que aquí molts han vingut o vindran demà sense entrada, amb la qual cosa doncs, també s'està activant tot el que és la revenda d'entrades. Una curiositat, he vist bastantes samarretes del Barça, bastantes, alguna de l'Atlético, alguna del Bayern, perquè, clar, algun d'aquests aficionats van preveure en el seu dia que el seu equip tenia força possibilitats d'arribar a la final de la Champions, no ho va acabar fent, però han decidit igualment doncs, venir a passar el cap de setmana a Budapest i fer una mica de turisme i amb el context de la final de la Champions doncs, gaudir una mica de l'ambient, que de moment està sent de 10, molt bon rotllo i amb ganes de passar-ho bé.
0: Ara el sentíem a Luis Enrique, també a Arteta. Com els has vist tu, que has seguit aquestes compareixences?
9: Doncs mira, a Luis Enrique l'he vist força concentrat. Avui n'ha fet aquestes típiques bromes seves com fa altres vegades. Es nota que només pensa en el partit de demà, que té els cinc sentits posats en el partit contra l'Arsenal i en tornar a fer història. I m'ha semblat interessant aquesta reflexió que acabam d'escoltar quan ha dit que el pla era guanyar, però potser no tan ràpid, i aquesta és una mica la definició d'aquest Paris Saint-Germain, un equip que en només 3 temporades ha batut rècords, no només el que ha guanyat, sinó com ho ha guanyat, i si demà firma la segona Champions consecutiva, doncs crec que haurem de parlar del Paris Saint-Germain no només com un equip referencial, sinó fins i tot obrir el debat de si és un dels millors equips de la història. Això Luis Enrique. I en canvi Arteta l'he vist més distès, més relaxat, somrient en tot moment, conscient, evidentment, que té una oportunitat única de firmar una temporada de matrícula d'honor, perquè, com dieu ara, té ja la Premier, i m'ha agradat que l'entrenament al Puskas Arena, més que un entrenament, ha estat una manera de treure's els nervis de sobre, de fer broma, de passar-ho bé a menys de 24 hores per la final i de descarregar una mica de pressió als seus jugadors.
0: Mm-hmm. Alguna opció per l'Arsenal? Algú que fins i tot s'atreveixi a dir que l'Arsenal té més opcions que el Paris Saint-Germain, o vaja, aquí parteix com a gran favorit el PSG?
9: Bé, això és una final de la Champions i qualsevol cosa pot passar, un penal, una expulsió, una jugada aturada en què marqui l'Arsenal i es tanqui al darrere i li sigui impossible marcar el Paris Saint-Germain. A l'Arsenal se l'ha criticat molt aquests últims mesos per la forma de jugar. Diuen que la seva proposta no és tan atractiva, que utilitza molt l'estratègia, que és més defensiu que abans. Fa uns anys era tot el contrari, jugava molt bé i ho perdia pràcticament tot. No ho sé, evidentment el Paris Saint-Germain és favorit. Ha sabut Luis Enrique fer una gestió molt interessant dels seus jugadors aquesta temporada. No ha fet una lliga brillant, però n'ha tingut suficient a França per guanyar-la. Va llançar la Copa de França, això sí, però precisament això a la llarga li ha servit perquè donar descans als jugadors, han arribat més frescos a aquest tram final de temporada. I home, jo crec que tothom estem d'acord en que el Paris Saint-Germain és lleugerament o favorit davant de l'Arsenal.
0: Doncs ho veurem, no? Demà, Clara, aquí en directe a RAC1 explicarem
1: aquesta
0: final. Sí, des de
1: 2:45 ja estarem fent la previeta esclafar motors.
0: A veure. La Clara, que ja ha narrat la Champions del Barça fa una setmana a Oslo, i demà Champions masculina, en aquest cas des de la neutralitat.
1: Exacte, aquí, passant-nos-ho bé.
0: Una mica diferent.
8: Sí, però el tema de l'hora...
1: No, sí.
8: Anem a veure si li donem una volta a això, perquè no, això de les finals a les 6. Entenc que és per un tema també, no?, d'Àsia i dels mercats i els horaris, però...
9: I fins i tot perquè alguns aficionats que estan aquí a Budapest puguin tornar a la mateixa nit cap a les seves ciutats. Hi haurà algun despistat, eh? Segur que hi ha algun despistat que arriba a les 9 del vespre al Puskas Arena.
0: Sí, és que jo, per exemple, ara crec que ahir feia 15 anys de la segona Champions del Barça a Wembley, la del 2011, sí, que crec que també va ser la tarda.
1: No, va ser...
0: Jo recordo aquella final que comencés de dia.
1: Perquè era a Londres i era una hora menys.
0: Clar. Ah, d'acord.
8: Sí, era exacte, 7:46.
0: D'acord. Doncs a les 6 de la tarda, que ningú es despisti. Aquest PSG-Arsenal, gran final de la Champions masculina que viurem aquí a RAC1 amb la Clara Rodergas. Gràcies, Clara.
1: Bona nit.
0: Gràcies, Dani. Aviam
9: com va demà aquesta
0: final. A aquesta hora, 12:33, d'aquí una setmana s'haurà acabat ja la campanya electoral al Real Madrid. No seguim gaire la campanya Riquelme, Florentino, nivell de...
6: Més o menys.
7: Això poco.
0: Sí. Home, per ser les primeres en 20 anys, escolta'm, no, vull dir que no és un esdeveniment que passi, no?
8: Gaire, no, és com el cometa Halley.
0: Sí, pràcticament. Avui, el tema estrella, Quim Salvador, bona nit de nou.
10: Hola.
0: Ha estat el vot per correu.
10: Sí.
0: Ara ens explicaràs per què.
10: Sí, potser no ens ho esperàvem, però ha esclatat avui el tema del vot per correu. Els estatuts del Real Madrid estipulen que s'ha d'enviar aquest vot per correu acompanyat d'un acte notarial que acrediti oficialíssimament que qui emet el vot és el soci censat.
0: Que, perdona, això no t'ho demanen ni per votar el president del govern, ni el president de la Generalitat, ni ningú. Però el Madrid sí que et demana...
10: Sí.
0: Un acte notarial, acreditant que ets tu qui està votant.
10: Exacte, i aquest tràmit ha generat polèmica les darreres hores amb l'aparició de queixes per les dificultats que suposa. D'una banda econòmica, perquè el soci ha d'avançar els 100 eurets que costa la signatura del notari, és veritat que després el Real Madrid
0: Reimborsa
10: aquest import, però d'entrada ja t'has hagut de rascar la butxaca, i sobretot per una qüestió temporal, que és que el termini vens el 3 de juny i...
0: El termini per votar per correu, sí. Les eleccions són el 7,
10: i però... esclar, cal notari...
0: 3 de juny és dimecres que ve.
10: No és anar al supermercat que entres i compres. Anar cal notari, has de demanar cita, han de tenir disponibilitat, etc etc. I molts socis s'estaven trobant amb més que dificultats, impossibilitat per aconseguir
7: aquesta cita. No posa trabes, Florentino.
0: Trobo que no.
10: El cas és que això ho ha aprofitat el candidat Enrique Riquelme per fer un bon moviment de cara a la galeria i segurament també de cara al soci, que és que avui ha anunciat que oferia servei de notari gratuït a la seva seu electoral. Per tant, el soci que volgués votar per correu, passar per la seu electoral amb la documentació requerida i allà mateix, i de franc, doncs el notari li feia l'acte notarial i es podia tramitar el vot per correu. Florentino Pérez ha hagut de reaccionar copiant-li la mesura i oferint
0: també... Ah, també ha posat notari,
10: sí, eh? Sí, exactament el mateix a la seva seu electoral, però està aquí el gol, el que ha marcat primer, aquí Enrique Riquelme. Per cert, ja hi va haver Sarau amb el vot per correu a les últimes eleccions, que com que fa tant, potser hi ha gent que no ho recorda, el 2006 la cosa va acabar amb acusacions de frau al tema dels jutjats i tot el vot per correu inhabilitat. No es va comptar al final en aquelles eleccions que va acabar guanyant Ramon Calderón.
0: Imagina que després...
7: Que votaven els morts, es deia, no? Que votaven els morts.
0: Sí, sí, sí. De fet, ha sortit aquest tema els últims dies en la campanya de boca de Florentino Pérez. T'he imaginat que, clar, després de tot el sarau, de buscar notari, d'aconseguir votar per correu, que m'agradarà veure... Ara suposo que pujarà la participació de vot per correu amb aquestes facilitats que han posat els candidats, però t'he imaginat que després de tota l'odissea t'inhabiliten a sobre el vot. Però ha estat bé Riquelme aquí, aprofitant aquest petit buit.
8: Riquelme està fent un tour de guanyar una mica de fama, de que la gent el conegui i de pensar en el futur ser president del Real Madrid, perquè realment quan Florentino no hi sigui, amb aquestes condicions, si no canvien, que no canviaran, hi haurà 4 o 5 persones que van ser presidents del Real Madrid, i ell ja partirà amb un no amb bastant per davant dels altres, i crec que per això s'està comportant sense entrar gaire en polèmiques, fent una mica, no?, aquestes maniobres per demostrar també intel·ligència. Jo crec que la campanya d'Enrique Riquelme, tenia en compte les circumstàncies, que són terribles, vull dir, estem parlant d'una persona que ha d'entrar a unes eleccions perquè Florentino Pérez, que podia, no, hauria de posar-les el 2029, decideix fer-ho ara per posar-ho a prova, per veure si estava preparat, per agafar-ho una mica a contrapeu. Arriba a temps, tot i això, amics i gent del voltant de Florentino li comencen a treure notícies absurdes de que no era prou solvent, una mica buscant una mica, no?, sota la catifa que tenia guardat, els bancs li posen molts problemes per donar-li avals, tota la banca espanyola sencera, vull dir, al final l'home s'ha trobat en un munt de problemes i tot i això ha tirat endavant, tenint en compte que jo penso que és això, una campanya de futur, i sincerament, si jo hagués d'apostar, apostaria que no ara, però que en algun moment segurament aquest bon home serà president del Madrid.
0: Alguna cosa a dir?
7: No. Bueno, si querés digo algo, pero...
0: No, vull dir...
7: Fue una explicación muy solvente.
0: Què t'està semblant el paper de... También de Florentino,
7: me
0: ¿no?
7: Gusta, porque... Me gusta el hecho de que aparezca un personaje nuevo en acción, de que sea un tipo joven, tiene 37 años, un poco refrescar lo que era el aspecto de directivos del Madrid, que olía un pelín o que huele un pelín a naftalina, ¿no? O sea,
10: la dinojunta que digo, mola.
6: Sí, la dinojunta.
10: La dinojunta. Sí.
7: Entonces, cuando aparece un personaje nuevo en escena, me parece que... es agradecido en general y yo creo que va a apretar, no mucho, pero...
10: Esta es una buena pregunta.
7: Pero
6: ¿crees que será un Laporta Font por porcentaje?
7: Pero un Laporta Font en el contexto que tienes mucho.
6: Sí, es
7: si llega a ser eso, es mucho.
6: Yo es un gran éxito. Si
7: tira un 20...
0: Pero molt més, perquè vull dir, si tira un 20, Víctor Font ya se había presentado a los anteriores.
7: Un 20, un 25, y había trabajado mucho más la precandidatura, probablemente más la del 2021 que la del 2026.
0: Clar, aquí estem parlant de candidatura improvisada,
7: un tipo que le diste 10 días de margen.
6: No, i té molt mèrit, això. Per mi el gran mèrit és això, de que amb la roda de premsa Florentino li tira un repte i hi ha un punt com de menyspreu. Al mateix temps el posa al mapa.
7: De hecho, el punto que dijo que era sud-americano.
6: Sí, un fumo gran de menyspreu.
10: El menyspreu, ella.
6: El posa al mapa, però ell jo crec que fa un pas endavant i en 4 dies aconsegueix agafar aquest repte, pum, se'n va a les entrevistes i jo crec que d'alguna manera, és el que deia aquí l'Albert, el veig una campanya intel·ligent pensant en el que ha de passar al futur.
7: Florentino todavía no dio entrevistas, ¿no?
6: Sí, em va donar ahir, sí. I una cosa bona és que, bueno, una cosa bona, més que bona, dic, divertida, que a la roda de premsa Florentino el va com raptar a fer un debat. I crec que, si no m'equivoco, ahir el Florentino va dir no faré cap debat. Al final,
8: Florentino va dir que no farà cap debat, sí, que no té cap mena
6: però de necessitat. Però a la roda de premsa...
0: Per mi és una mostra clara de debilitat. És a dir, en una campanya electoral, per què no vols fer un debat?
7: El Florentino de la roda de premsa no està en condicions de fer un debat.
6: No, no. Jo també ho crec.
0: Però llavors, si no estàs en condicions de fer un debat, no estàs en condicions de presidir el Real Madrid.
8: Que crec que és una mica el quit de la qüestió.
6: El que li han dit una mica.
8: El que es vol evitar.
0: No parlis. Sí. No parlis.
7: Però
6: amb un cara a cara així...
7: En estas entrevistas que podemos sospechar de que muchas, o de las que algunas va a dar, que muchas de las preguntas están un pelín, ¿no? No te diría que amañadas, pero sí consensuadas, en un debate eso se te escapa.
0: I que tens un tío que li dobles l'edat i que
7: potser
0: és molt més àgil. I
7: no se vio Florentino improvisando de manera excelsa en esa rueda de prensa, ¿no?
6: Totalment.
7: Entonces, claro, seguramente algún sabio de los que lo está aconsejar le dijo, mejor debate no.
0: Sí. Per cert, avui llegia el David Ornstein, Ballús. Sí,
7: compañero de Ballús, ¿no?
0: Dient, corregeix-me si m'equivoco.
7: Compañero de amigo.
0: Que Florentino ja va signar Mourinho com a entrenador la setmana passada.
6: Sí, sí.
0: És a dir, que ja ha signat.
6: Sí, sí, signat està. Llavors... Vull dir,
0: t'has de creure molt poc les teves pròpies eleccions
6: per,
0: en plena campanya, signar l'entrenador de la temporada.
6: Sí, sí, i també una mica els mecanismes del Madrid, que aquí al Barça hauria hagut de dimitir el president, junta en funcions, ja com l'acorda que no es faci cap operació... Tot i que ens ho vam saltar amb l'Aleix Vidal, Arda Turan, en el seu
7: no,
6: dia.
7: Però la firma la Junta.
6: Ah, el va firmar la Junta, vale.
8: La Junta, sí.
6: Sí, cert. I allà això no passa. I d'alguna manera, sí. Jo crec que forma part també d'aquesta ultraconfiança que té Florentino. Que
7: se
6: no,
7: saben hoy los refuerzos que de clase mundial de Riquelme, todavía no sé... No,
0: va
7: no
0: deixar entreveu, se li va entendre que un podia ser Rodri.
6: Un era Rodri, deien, sí.
8: Rodri, sí.
7: Rodrigo Hernández.
6: Sí, sí. I l'entrenador, ara potser parlo de memòria, però...
8: Va sortir el nom de Cesc.
6: Sí.
8: Va sortir el nom de Cesc.
6: Cesc,
8: Com...
0: Ell va dir que era un entrenador que no havia estat al Madrid, per tant, Cesc compleix
6: aquest requisit. I que no entrena a Espanya i que té entrenador.
0: Que té club.
6: I que té club. Sí.
0: Sí. I que era experimentat, que aquí és una mica el que a mi em
8: feia ballar. Aquest era experimentat.
0: Sí, que tenia certa experiència, si no vaig entendre malament.
6: O sea,
7: Fàbregas al Madrid és...
0: Seria dura, aquesta.
6: No, sí, sí.
0: Sí, sí. Riquelme ha parlat a Europa Press, Quim?
10: Sí, i ha centrat bona part del seu discurs en la remodelació del Santiago Bernabéu, que ha costat un dineral i que no està donant els fruits que s'esperava Florentino Pérez.
11: Yo no sé cómo se puede invertir 1.700 millones de euros en una infraestructura sin licencia. Habría que ver, o sea, hasta qué punto, qué tipo de administración es eso, ¿no? Cuando uno piensa que está por encima del bien y del mal y que se puede hacer lo que uno quiera... Ja, que estem en el segle XXI.
10: Encara més, segons Enrique Riquelme, el nou Bernabéu no és la meravella que pregona el president si surts de la zona VIP.
11: S'habla de grandes ingressos, però ja, que usted se ha gastado 1.700 millones de euros en un estadio, que sea la que sea el mejor estadio del mundo. Bueno, yo matizaría. Si no, yo creo que el señor va a varios estadios. Es el mejor palco VIP y mejor palco de honor del mundo. Eso sí, eso puede ser. Pero le diría que algún partido se dé una vuelta por la parte donde están los abonados y donde están los socios. Estamos muy lejos, pero muy lejos de ser el mejor estadio del mundo.
10: I encara sense avançar noms, l'aspirant també ha parlat de la qüestió esportiva per reiterar, deixar ben clar, que la seva aposta per la banqueta no és José Mourinho.
11: Yo no voy a entrar a valorar al señor Mourinho. Es un gran entrenador. Lo que yo voy a valorar es que el Real Madrid necesita... Ya no puede seguir viviendo únicamente del pasado. El legado es importante, tiene que ser la base para construir el futuro. Pero el futuro tienen que ser otro grupo de personas. Gente que confíe no en solucionar un problema.

0: Fantar, que amb ell diu que això no hauria passat. També li ha retret a Florentino, que té tants fronts oberts que sembla que estigui barallat amb tothom.
1: Sí, sí.
2: Ha dit que si el Florentino hubiera peleado con todo el mundo, que el problema ahora es mío, de los malos resultados, de la prensa, es de la Liga, es de la UEFA, es de la FIFA, es de los jugadores, es de los que se van, es de las leyendas que no se van bien, es de los bancos, Oiga, ¿no será que a lo mejor la culpa es de usted?
1: Doncs, a veure si respon la pregunta en la setmaneta que queda de campanya. Queda una setmana abans de la jornada de reflexió del dissabte dia 6 i de les votacions del dia 7 de juny, diumenge de la setmana que ve, a Valdebebas. Gràcies, Quim Salvador.
0: Bona nit.
1: Un quart d'hora per la una, tres quarts d'una. Ho deixarem aquí, perquè sí, ara ens espera ja el Naveira amb la volta al món i, escolta'm, i hem d'anar ja plegant veles després d'aquest dia intensíssim d'Anthony Gordon, que ens ha tingut hores i hores esperant, però que ja el tenim signat i havent dedicat ja les seves primeres paraules a l'afició del Barça. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies, bona nit.
1: Adeu, bona nit. Juan Irigoyen, a Pol Ballús, a Albert Fernández, que tingueu un bon cap de setmana. Una pausa i la volta al món.

0: de Boca decir. Para nosotros es Boca, Boca.
1: La volta al món.
2: 12 minuts per la una, rematarem com cada divendres el Tu diràs, explicant històries curioses que ens deixa el futbol internacional, com sempre, de la mà del Jaume Naveira. Hola, Naveira, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, Oriol.
2: L'última vegada que vam fer secció ens vas explicar el cas de l'espionatge del Southampton, que al final li va acabar costant la final del playoff per pujar a la Premier, tot i haver passat esportivament, doncs el van fer fora d'aquesta final, en benefici del Middlesbrough. Al final va acabar pujant el Hull.
3: Sí, sí, sí. I fixa't que hi va haver més embolics després que fessin fora el Southampton, perquè el Hull City doncs deia que havia estat ja una setmana preparant la final contra el Southampton i que ara havien de preparar, en els pocs dies que quedaven fins a aquesta final, entre la decisió, diguem, doncs administrativa de fer fora el Southampton i la final, doncs això, no? Que el Hull City doncs deia que tenia menys temps per poder preparar la final i per poder canviar, diguem, aquesta preparació, no? I bé, doncs al final va passar el que era necessari per les autoritats del futbol anglès, amb l'objectiu que no tinguessin ja més embolics, perquè imagina't que el Middlesbrough arriba a guanyar la final d'ascens i el Hull City doncs protesta perquè pensaven que tindria una altra arribada a la final. Bé, jo crec que això hagués tingut menys recorregut que la queixa que sí que va elevar el Middlesbrough per poder eliminar el Southampton, però bé, l'embolic doncs hagués seguit, fins i tot passar a la final del playoff.
2: I tant, sí, sí. Per la federació anglesa molt millor que hagi pujat el Hull.
3: I per cert, el Hull City

0: hi ha dos detalls que a mi m'agraden molt. Un és que vaig llegir que, segons els expected goals, haurien d'haver descendit a la League One i van entrar al playoff i després pujar. I després que em va fer molta gràcia una frase del seu entrenador, Sergei Jakirovic, exentrenador del Dinamo de Zagreb, que va dir a la celebració: em van contractar per aconseguir la permanència i he fracassat, estem a la Premier. O sigui que va estar molt bé aquell moment.
1: Molt bé. Doncs el Hulk el tindrem l'any que ve a la Premier. Avui on anem, va?
0: Doncs avui anem cap a l'Iran.

0: Doncs cap a l'Iran, selecció mundialista. No sé si va per aquí la cosa.
1: Sí, i tant. Té relació amb la selecció iraniana que estarà disputant el Mundial. Estàvem escoltant la cançó que es diu Barai, de Shervin Hajipur, i és una cançó que té molt de simbolisme a l'Iran perquè va ser un dels himnes de les protestes socials que hi va haver l'any 2022 per l'assassinat per part de la policia de la moral i de les autoritats iranianes de Mahsa Amini, que és aquella noia que va ser, com dic, doncs, torturada pel fet de, segons deia les autoritats iranianes, no portar el hijab ben posat, cosa que feia que mostrés, doncs, una part del seu cabell en públic, que és quelcom que està prohibit a l'Iran, doncs, des de finals dels anys 70. Porto aquesta cançó perquè el jugador que parlarem, avui parlarem d'un jugador, que és Sardar Azmoun, un Sardar Azmoun que... alguns dels que ens escoltin, sobretot dels que els agradi més el futbol internacional, doncs els serà un nom molt familiar, perquè estem parlant d'un futbolista que va jugar, doncs, al Zenit de Sant Petersburg, que va jugar a la Roma, que va jugar al Bayer Leverkusen, sí, que sempre havia estat indiscutible amb la selecció i que ha fet 57 gols en 91 partits amb la selecció de l'Iran. És un dels màxims golejadors històrics de la selecció.
0: Li diuen el Messi d'Iran. Veig que un dels sobrenoms que té, que és conegut popularment, o com a mínim ho va ser durant una època, el Messi d'Iran.
1: Sí, crec que per estil de joc no tenen molt a veure, però bé, és veritat que a molts països, no, a certs jugadors se'ls ha posat l'apel·latiu del Messi de tal, no? Doncs sí, en aquest cas era el coneixent com el Messi iranià. Bé, doncs, Sardar Azmoun, com diem... no anirà al Mundial. Això ha estat, doncs, una decisió que s'ha pres a nivell federatiu, però sembla que amb pressions per part del govern iranià, perquè és un jugador que mai s'ha callat davant de les injustícies que succeïen al seu país. De fet, quan el 2022 hi va haver aquest cas de Mahsa Amini, doncs Sardar Azmoun a les seves xarxes socials va condemnar la mort d'aquesta noia. Ell mateix sabia que li podia portar problemes i ell, doncs, va arribar a dir en algun vídeo que va penjar a les seves xarxes que el pitjor que em pot passar és que em facin fora de la selecció. Ho sacrificaria perquè les dones iranianes poguessin mostrar el seu cabell. Aquesta història no serà esborrada i vergonya que mateu tan fàcilment. Visca les dones iranianes. Això va ser el que va dir Sardar Azmoun, futbolista que a dia d'avui, doncs, diguem que la seva relació amb el govern d'Iran o bé, fins i tot, doncs, amb certa gent que té poder i amb certs periodistes també que estan dins del sistema mediàtic d'Iran i que són grans partidaris del règim, doncs ha fet que la seva relació sigui molt dolenta, no? O directament inexistent, perquè el tema és que Azmoun juga als Emirats Àrabs actualment amb el Shabab Al Ahly i va publicar una foto seva reunint-se amb Mohammed bin Rashad Al Maktoum, que és el governant de Dubai i primer ministre dels Emirats Àrabs Units, un país considerat per Teheran com un enemic. És una publicació que no va ser ben rebuda. De fet, a Telegram, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ho va descriure com una cooperació amb els enemics de l'Iran i va assenyalar que el jugador havia estat en silenci davant dels atacs dels americans i el règim sionista, així ho deia la Guàrdia Revolucionària Iraniana amb aquestes paraules textuals, i va dir que els mitjans... i el tema és que els mitjans de comunicació ens van informar que havia estat expulsat de l'equip de cara als amistosos d'aquest any, el mes de març, contra Nigèria i contra Costa Rica. I, per tant, doncs, Azmoun no li ha quedat cap altra cosa que desitjar sort a la selecció iraniana doncs, a través de les seves xarxes, perquè al final deia que els jugadors que hi ha a la selecció són amics seus i que ell doncs, té una bona relació amb ells i que, per tant, els hi desitja el millor, tot i que ell s'hagi quedat fora d'aquesta convocatòria. Cal dir que, clar, el motiu pel qual va ser tan polèmica aquesta foto de Sardar Azmoun amb el primer ministre d'Emirats, doncs va ser perquè, diguem que la relació entre els dos països ha empitjorat moltíssim després que que Emirats, per exemple, doncs, hagi començat a normalitzar les seves relacions amb Israel, i després també doncs, de que Emirats se'ls acusi d'haver facilitat en certa manera que Estats Units doncs, dugués a terme els seus atacs a l'Iran, doncs, perquè Estats Units hi té bases allà, i perquè diguem que hi ha una certa proximitat entre els governs dels dos països. A més, diguem que hi ha una història també geopolítica important, i és que hi ha tres illes que estan situades al famosíssim, o a prop del famosíssim, Estret d'Hormuz, doncs que se les disputen des dels anys 70, o que almenys les reclamen tant l'Iran com els Emirats Àrabs Units. O sigui que, diguem que això doncs, ha estat... la clau de que Asmund s'hagi acabat quedant fora de la convocatòria pel Mundial. Un Mundial que per l'Iran, Oriol, no serà gens fàcil.
0: No.
1: Doncs, quan tu has de jugar els teus tres partits a Estats Units, que és el país que doncs, bàsicament s'ha carregat el teu líder polític, doncs mai és fàcil, no? I bé, la qüestió és que fa pocs dies s'ha conegut que finalment Iran estarà allotjada a
0: Mèxic,
1: Tijuana,
0: no? Tijuana,
1: molt a prop, molt a prop de la frontera amb Estats Units, i més concretament amb l'estat de Califòrnia, perquè la història és que Iran juga dos partits del Mundial a Los Angeles, jugarà al SoFi Stadium, un dels estadis doncs, més impressionants d'aquest Mundial. I clar, doncs Iran, almenys geogràficament, ha hagut de dur a terme aquest moviment, que a nivell de transport té el benefici per ells, que en menys d'una hora d'avió estan a Los Angeles, però clar, no han pogut estar situats doncs, al lloc on tenien planificat, perquè, de fet, faltant menys d'un mes per començar el Mundial, segueixen tenint problemes d'avisats amb alguns dels seus jugadors i part del seu staff per poder entrar als Estats Units. I a més, clar, aquí hi ha una qüestió que a mi em sembla molt important, i és que Donald Trump va deixar una declaració al mes de març doncs, que no convidava gaire l'optimisme, no? Va dir aquella frase de que Iran és benvinguda a jugar els seus partits als Estats Units, però potser no és apropiat per a la seva vida i seguretat.
0: Sí, sí, com vulguem dir... Després... Sí. Exacte.
1: Després Trump va haver de fer un... Bé, el que sol passar amb ell, no? Perquè al final Trump és imprevisible i de vegades doncs, diu una cosa i després la contrària, no? Però ell a la seva xarxa social, a Truth Social, va dir que va intentar una mica apaivagar la situació dient que al final doncs, seria el Mundial més segur de la història i que els jugadors iranians no tindrien cap problema, però bé, això ha provocat que hi hagi hagut una llarga fase de mediació entre la FIFA i diversos agents polítics tant d'Estats Units com de Mèxic per acabar trobant aquesta solució.
0: Doncs déu-n'hi-do, la història de Sardar Asmund i de la selecció iraniana, que evidentment és una de les seleccions a seguir per tot el component geopolític que arrosseguen els últims mesos en aquest Mundial de Nord-Amèrica. Per cert, he vist una publicació que m'ha fet pensar molt amb tu del company Irati Prat, sí, de Marca, del Bologna.
1: Crec que l'has vist, oi? Sí, li he donat like, sí, m'ha agradat molt.
0: La cosa és que fins ara tenia un entrenador alemany, el Bologna, que es deia Italiano, i ara ha fitxat a un entrenador italià que es diu Tedesco, que és alemany amb italià. Vull dir que, mira...
1: Sí. Vincenzo Italiano, diguem... O sigui, jo crec que ell és només nascut a Alemanya, però que ha viscut tota la vida a Itàlia, i després el tema de Tedesco sí que és cert que clar, ell doncs és... crec que és nascut a Itàlia, però té família i passaport alemany. Per tant, és un moviment veritablement curiós. I crec que és el primer cop que Tedesco entrena a Itàlia, tot i els seus orígens, perquè, si no recordo malament, ja havia estat selecció belga, Fenerbahce, havia estat al Schalke 04 també, però crec que a Itàlia no havia entrenat mai. Ara parlo de memòria, però diria que és així. O sigui que, bé, arriba al Bologna, que els últims anys ho ha fet molt bé, classificant-se per la Champions.
0: Thiago Motta,
1: Itàlia. Amb Thiago Motta, amb el propi Vincenzo Italiano, o sigui que un club que vol seguir doncs, per aquesta línia de lluitar per posicions europees, almenys.
0: Doncs una curiositat també semàntica de del futbol internacional que volíem compartir també aquí a la Volta al Món. Fins la setmana que ve, Naveira!
1: Que vagi bé, Oriol, bona nit.
0: La una en punt.
2: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Vinga, per rematar el Tu diràs, ha tornat del Palau Blaugrana l'Albert Ferran. Hola, Albert.
3: Hola.
0: De la retirada de samarreta de Sergio Lozano.
3: Sí, mitja horeta, però bé, molt interessant, molt emotiva. Vull dir que no s'ha fet ni curta ni llarga. Jo crec que ideal aquesta mitja horeta. Gairebé tot el Palau s'hi ha quedat per poder acomiadar Sergio Lozano. Més de 3.000 persones avui per veure aquest Barça-Valdepeñas. Victòria al Barça, recordem-ho, 4-1. Per tant, dilluns ho pot rematar. Si guanya a la pista del Valdepeñas, passarà a semifinals. Del més destacable d'aquesta mitjoreta d'homenatge, doncs hem pogut veure alguns vídeos amb alguns dels seus 334 gols que va marcar una samarreta blaugrana. Han desfilat també per la pista alguns dels seus excompanys i millors amics que ell ha fet al món del futbol sala, com Sedano, Javi Rodríguez, Ferrau o Carlos Ortiz, evidentment també la seva família. I diria que un dels moments més emotius ha estat quan Sergio Lozano recordava la figura del seu pare, que va morir fa uns anys, però era segurament la persona que va fer que Sergio Lozano acabés jugant a futbol sala.
4: No he podido reprimir las lágrimas al ver, sobre todo el 9 colgado de arriba, porque hay una persona en el cielo

0: que me inculcó estos valores y sobre todo sí que está orgulloso porque ahí había un culé más. Así que muchas gracias por haberme apoyado durante tantos años. Él estará bien.
1: Doncs llàgrimes de Sergio Lozano, també llàgrimes quan ha vist la samarreta penjada del Palau amb el dorsal nou i vaja, que tinc constància que ara mateix continua al Palau, Sergio Lozano.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, gaudint de la nit. I bé, potser el veiem de cara al futur, perquè, i ja ens explicava el Tu Diràs, que ell ha fet el curs d'entrenador professional, que està al cos tècnic del Barça Atlètic, per sí. Tant... Bé, no té molt clar, no té 100% segur que es vol dedicar a l'elit, però que de moment s'ha tret el carnet, està al Barça Atlètic i que ja veurem què passa. De moment, el Barça s'està jugant la temporada amb Javi Rodríguez, de moment 1-0 a l'eliminatòria i dilluns ho podria tancar l'accés a les semifinals. Si perd dilluns, dijous, caixa o faixa, tercer i definitiu partit al Palau contra el Valdemir.
2: Doncs dia i setmana de comiats, d'homenatges, per exemple, el Baxi Manresa avui també ha dit adeu Dani Pérez després de 7 temporades a l'equip del Bages. Ha estat en l'últim partit de la Lliga regular de l'equip Manresa, que ha guanyat, per cert, 94-87 al Madrid, ho explicàvem a l'inici del programa, i Dani Pérez s'expressava així després de l'últim partit amb la samarreta del Baxi Manresa.
3: Molt, molt content. Suposo que encara no sóc del tot conscient, no?, de que realment hem de marxar, però bueno, ja et dic, molt content, molt satisfet i amb la sensació de la feina feta. Molt agraït al club pel detall, per tot el que hem preparat i bueno, ja et dic, jo crec que ha sigut mutu en tot moment. Al final són 7 temporades, molts amics, molts coneguts, molta gent que trobarem a faltar i bueno, ja et dic, superagraït.
2: Doncs l'adeu de Dani Pérez en un dia que ha estat històric pel Manresa amb aquesta victòria contra el Madrid. Feia 28 anys que els manresans no guanyaven al Madrid. I abans de marxar, què ens deixem, Pau?
4: Doncs heu de saber que el Niça continuarà sent equip de la Lliga després de guanyar el Saint-Étienne per 4-1 al playoff per un lloc a primera divisió, entre el Niça, precisament, que ha acabat tercer per la cua a la Lliga, i el Saint-Étienne, que ha quedat tercer a la segona divisió. Aquest dissabte s'obrirà l'última jornada de la segona divisió estatal amb 3 partits en què ja no hi haurà gaire cosa en joc. El Ceuta Albacete, el filial de la Reial Societat, rebrà la Cultural Leonesa ja descendida, i el Granada Sporting, i també partit d'anada del playoff d'ascens a segona divisió entre la Ponferradina i l'Atlètic Madrileño. En tenis actualitzem un parell de marcadors de tercera ronda del Roland Garros que han quedat oberts al principi del programa. El danès Casper Ruud s'ha acabat emportant la victòria per 3-16-2 davant l'estatunidenc Tommy Paul, i l'alemany Zverev s'ha desfet del francès Halis per 3-16-1.
2: Recordem que Novak Djokovic ha quedat fora. Ahir Sinner també va quedar fora, per tant, això aboca el quadre masculí de Roland Garros a un guanyador inèdit pel que fa al palmarès de grans slams, no només de Roland Garros, sinó de qualsevol altre. Tindrem un guanyador que no ha guanyat mai un gran slam en el món del tennis. Gràcies, Pau, bona nit.
4: A tu.
5: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
6: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: A RAC 1, Tu ho diràs.
8: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
9: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
6: Winamax, les millors quotes.
10: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
11: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
12: Yeah.
11: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
12: Yeah.
11: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
12: Yeah.
11: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
13: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18.

0: 1:07, fins aquí el Tu diràs. Un dia més ha estat possible gràcies a l'Oriol Montfort des del control tècnic i també a la redacció d'Esports de RAC1. Demà més Esports i la final de la Champions a partir de les 6 de la tarda aquí en directe RAC1 PSG Arsenal. I a les 11 ens hi tornarem a posar com sempre els del Tu diràs. Bona nit.
1: Tu diràs.
2: RAC 1 Notícies. Júlia Manero.
3: Bona nit, passen 7 minuts de la 1. El Departament d'Educació finalment ha arribat a un acord amb els sindicats majoritaris que hauria de posar fi a les vagues del sector educatiu. Això en la 8a jornada de negociacions i després de 16 vagues en els últims 4 mesos. Amb el pacte signat fa poques hores, els docents catalans cobraran uns 600 euros bruts mensuals més d'aquí a 4 anys i es contractaran 6.400 professionals més per atendre l'alumnat més vulnerable. El Departament també s'ha compromès per pagar el deute pendent de les retallades. De moment, el pacte no és definitiu, però el sindicat majoritari USTEC farà una consulta entre el professorat per comprovar si l'avala. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa l'esforç que ha fet la conselleria per fer desencallar el conflicte, mentre que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, admet que és un bon acord.
4: El govern ha mobilitzat una gran quantitat de recursos absolutament extraordinària per tal de poder començar a resoldre aquesta situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu.
5: Considerem que aquest preacord, doncs, ja podem subscriure'l per llançar-lo a la consulta del col·lectiu.
3: Cal destacar també que el pacte no és unitari. La CGT, que és el quart sindicat del sector, s'ha negat a signar el preacord i assegura que farà campanya pel no en la consulta que es farà al professorat. De moment, per tant, el sindicat manté les vagues previstes a l'espera dels resultats de la consulta. I en plena internacional, Donald Trump ajorna sense data prevista la seva decisió final sobre l'acord de pau amb l'Iran, després de 2 hores de reunió a la Casa Blanca. Això després que el president comuniqués aquesta tarda en una publicació a la seva xarxa social Truth Social que el preacord era pràcticament definitiu. Parlem d'un pacte que inclouria el desbloqueig naval nord-americà i la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges i així com la futura gestió de les reserves nuclears de la República Islàmica. Tot i això, però, recordem que encara no s'ha oficialitzat. Teheran, per la seva banda, denuncia que l'equip negociador dels Estats Units canvia les demandes constantment i que així és molt complicat arribar a cap acord. Insisteixen que, tot i els indicis d'un possible pacte per part de Washington, l'Iran en cap cas ha donat el vistiplau a cap presumpte pacte. I Hongria i la Comissió Europea han signat avui un acord després d'anys de tensió amb el govern de Viktor Orbán. Ursula von der Leyen ha anunciat el desbloqueig de 16 milions d'euros de fons europeus que estaven congelats per les discrepàncies amb les polítiques autoritàries i corruptes del govern d'Orbán. Von der Leyen explicava que amb Peter Maguiar el govern ja no és el mateix.
6: Your government is moving with speed and determination.
7: El teu govern s'està movent amb rapidesa i determinació cap a la recuperació econòmica, lluitar contra la corrupció i recuperar l'estat de dret. En poc temps ja hem vist avanços i malgrat que no hi haurà dreceres, parlarem de tot.
6: We will take no shortcuts. We will address all issues.
3: Tot i això, el nou primer ministre es manté ferm amb la idea de no posar les coses fàcils a Ucraïna de cara a una presumpta adhesió a la Unió Europea. I més coses. A Platja d'Aro, al Baix Empordà, els bombers ja han reallotjat les més de 300 persones que havien evacuat per un incendi a l'hotel Caleta Palace. El foc que ha cremat a la tercera planta de l'edifici a 8:15 del vespre ha obligat a evacuar fins a 5 plantes de l'hotel. Un cop els bombers l'han donat per controlat, els agents han revisat la resta de plantes i han mantirat l'espai. I ara els esports. En Pau Espí.
8: Anthony Gordon ha estat presentat amb el Barça aquest divendres. El davanter anglès ha assegurat en roda de premsa que està preparat per afrontar el repte.
9: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
8: Gordon arriba procedent del Newcastle per 70 milions més 10 en variables i ha firmat per les pròximes 5 temporades. El Sabadell ha perdut per 2-0 el camp del Real Madrid Castilla a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. La tornada, divendres 5 de juny a les 9, a la nova Creu Alta. Encara en futbol aquest dissabte, PSG i Arsenal s'enfrontaran a la final de la Champions a les 6 A Budapest, en bàsquet, aquesta nit s'ha disputat l'última jornada de la fase regular de l'ACB. El Barça ha guanyat el Morabanc Andorra per 95-100, el Manresa s'ha imposat el Real Madrid 94-87, el Girona ha vençut davant el Joventut per 82-77 i el Lleida ha perdut a la pista de Lucan Múrcia per 116-95 i el Barça de Futbol Sala ha guanyat el Valdepeñas per 4-1 en el primer partit del play-off de quarts de final de Lliga, el segon partit de la sèrie dilluns 1 de juny a les 9 a Ciutat Real.
3: I amb el temps, aquesta matinada la temperatura baixarà una mica més que l'anterior i aquest descens es consolidarà durant un cap de setmana, tot i que de calor es continuarà fent molta. L'ambient seguirà sent de ple estiu i serà fàcil superar els 30 graus a l'interior, però ja serà més difícil passar dels 35, tot plegat amb matins tranquils i tardes mogudes al nord del país, on les tempestes agafaran protagonisme i descarregaran amb més força, especialment al Pirineu i al Prepirineu. I això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal web de notícies rac1.cat. Bona nit.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
1: a rac1.cat.
2: El portal de RAC1. RAC1.
10: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
2: Els dissabtes i els diumenges...
11: Esquerra, dreta!
12: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
13: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
2: De 7 del matí a 2 del migdia...
14: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
2: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
15: S'ha torçat el peu, avui. Venint aquí.
16: Està l'edat, no, perdona.
15: L'edat castiga.
17: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
2: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
18: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
19: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
0: I benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
19: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
0: Bon dia, Òscar Dalmau.
19: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Cararenzi, Oriol de Balanzó.
0: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
19: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
0: Avui és últim divendres de mes i, per tant, sentirem la recreació amb intel·ligència artificial de la baralla als vestidors del Real Madrid entre Valverde i Tchouaméni.
19: Ai, sí, quina gràcia allà. Més res Barlado, sí, que deien, eh? Sí, i amb l'aparició estel·lar al final de l'entrenador del Madrid.
0: Sí, com li deien, tot això que alguns heu sentit i que tornareu a sentir com el primer dia.
19: Sou tremendos, eh?
0: També la sentirem a vostè, Angelines, no marxi, quan va parlar, quan parla de l'antivirus i els creuers i tot això. Això ha sigut fa res.
19: Morirem tots, eh?
0: Sí, no morirem tots. Miri, també el sentirem a vostè, Conrad Consum, parlant d'un dels seus temes preferits, Rodalies.
19: Mare meva, tinc el gorro tan ple de pipes que sembla un camp de girassols, hòsties.
0: Tot això i molt més avui a la competència, un programa que no passarà la història.
19: Però us farà companyia. Va, aneu passant.
2: No cal moure's de RAC1 per escoltar la competència.
19: Bueno, vinga, ja està, ja esteu. Sí. Podem parlar del tema?
20: El tema, sí, ara parlarem de l'extrema dreta al Regne Unit, que arrasa les eleccions municipals.
19: Ah, sí?
20: Sí.
19: Això és veritat?
20: Sí, bueno...
19: No volia parlar d'això.
20: Ah, val, però encara estan fent recompte, però sembla que el partit de Nigel Farage està guanyant per golejada.
19: Aquí?
20: Allà deuen estar una mica sorpresos perquè els bons van guanyar la guerra, no com aquí. Així que...
19: Bueno, no ens despistis amb bones notícies de que si l'extrema dreta va guanyar...
20: Bones notícies,
19: però parlem del tema. Parlem del tema. No em diguis quin és el tema.
20: És que no sé...
19: La gent del públic ja sap de lo que parla.
20: No sé...
19: Fixa't, no diuen ni sí. Diuen... Que són les 12 i 14 minuts.
20: Sí.
19: I no heu dit res encara del tema, home.
20: El tema qui...
19: Ja saps de què parlo, no?
20: No, sí,
19: no,
20: sí.
19: No, sí.
20: No, eh?
19: Sí.
20: No, que...
19: No.
20: No.
19: No, sí.
20: Sí, què?
19: Sí, no.
20: No, aviam, vostè...
19: Home, avui suposo que dedicareu tot el programa
1: Parlar de futbol, no?
20: Futbol. Què ha passat en el futbol?
1: És dir futbol, una paraula que a priori no és cap acudit.
20: Sí. No.
1: Fixa't, he dit futbol,
20: sí.
1: La gent
20: ja ha rigut.
1: Ha rigut, eh?
20: No entenc exactament...
1: Concretament, sí. D'un club de futbol.
20: Parlarem d'un club de futbol, molt bé.
1: Perquè tenim un nom,
20: sí.
1: I el sap tothom.
20: Barça?
1: No, home, no, collons.
20: Eh?
1: Parlem del... Acompanyeu-me tots, sisplau, eh?
20: Sí.
1: Si jo dic Real, vosaltres dieu?
11: Madrid!
1: Real!
11: Madrid!
1: Real!
11: Madrid!
1: Arriba! Ei!
20: Per poc, eh?
1: Ei, per poc, no, per poc,
20: la primera vegada.
1: Aviam si l'extrema dreta guanyarà el Regne Unit i també aquí arreixarà RAC1, eh?
20: Bueno, ja ha passat alguna vegada, eh? A dos dies del clàssic...
1: Parlem del Real Madrid.
20: Sí, però a dos dies del...
1: Perquè això ja és un polvorín, eh?
20: Sí, és un polvorín. A dos dies del clàssic...
18: És un polvorón, es diria jo.
20: Sí. A dos dies del clàssic, que pot acabar amb el Barça campió, doncs parlarem del Madrid.
1: Sí, dos jugadors del Madrid, Valverde i Tchouaméni, que van acabar l'entrenament d'ahir agarrotades.
20: A mi em sembla molt bé que aquesta gent doni espectacle, sí. Sobretot pensant que aquest equip el paguem entre tots.
1: Què vol dir?
20: Home, entre pelotassos immobiliaris. Els pràcticament 2 milions d'euros que estem pagant... 2.000 milions d'euros!
18: Sí, sí, 1.950 milions.
20: Que estem pagant del Florentino Pérez per la plataforma Castor a través de la factura del gas.
1: Bueno, però no barregi...
20: Tots aquests jugadors són nostres, una mica.
1: Sí, home, però no barregi temes. Un moment,
20: home,
1: expliquem...
20: El Club Estado. Club Estado, sí. El que tengo aquí colgado.
1: Sí. Un moment que expliquem com va anar la batussa.
18: Doncs a veure, Valverde i Tchouaméni, que són dos jugadors del Madrid, per si algú no s'ha assabentat, ja s'havien enfrontat fa dos dies en un entrenament.
20: Va.
18: Ahir, Fede Valverde, que és un dels capitans de l'equip, va tornar-hi. Durant l'entrenament va fer diverses entrenades molt fortes a Tchouaméni, acusant-lo de ser ell qui havia filtrat, que ja s'havien enfrontat al...
1: Escolta'm, entrades fortes. A veure, allò que Valverde li fa una entradeta una mica més forta de la normal...
18: Que no va ser així,
1: En un entreno. Estan jugant.
20: Estan jugant, bueno, sí, estan jugant. Són professionals, això, i saben
1: perfectament... Expliqueu bé les coses.
20: Sí, s'estava explicant bé, l'Oriol...
1: Això és normal.
20: Eh?
1: Passen els entrenos. Valverde li fa una entradeta una mica més forta de la normal a Tchouaméni.
20: Sí.
1: I clava les puntes dels tacos d'alumini a la sala del coll.
20: Sí, home. Traveta,
1: I l'altre, que és molt tiquismiquis, l'altre ja sabeu que ja, pues, bueno, hi ha jugadors més figaflors que altres.
20: Sí,
1: i l'altre, diu, el Tchouaméni s'emprenya. Ah, s'ha enfadat ara.
20: Sí.
1: Ara s'ha enfadat.
18: Es veu que la cosa...
1: És una manera que tenen els jugadors de parlar entre ells.
20: Sí,
1: els
20: home.
1: Jugadors homes.
20: Sí.
1: Escolta'm, a veure. No es disculpen.
20: No.
1: Vull dir...
18: Posant-nos una mica en antecedents, Valverde, en un altre equip, amb el Villarreal, ja havia anat a buscar un company...
1: Al pàrquing.
18: Al pàrquing.
1: Ah, no, típic, no?
18: Per saludar-lo i per preguntar-li si tenia bé la pressió de les rodes...
21: Per ajudar-lo per cas. No, aquí no hi cabràs.
1: Però això era un altre equip.
18: Això era un altre equip.
1: Quan jugava no sé on.
18: Ahir tenen aquests enfrontaments, o aquestes entrades de Valverde una mica fortes.
20: Estira i arronsa.
18: I Valverde va continuar increpant Tchouaméni.
1: Tchouaméni, expliqueu-ho bé. Baixa el vestidor.
18: Sí.
1: Amb 4 o 5 persones més,
18: sí.
1: Entre elles Valverde.
18: Sí.
1: Això és el que me diuen les meves fonts.
18: Quines
20: fonts? Les fonts dels collons.
1: El xiringuito. No el veu veure, home... Ahir us vau perdre...
20: Sí, sap allò que no, un periodista no revela les fonts i vostè ha trigat 0,6 segons a dir... Primer a revelar la font i després que la font sigui el xiringuito, lo qual...
1: Home, que com llavors, a font... Com a font, és més gran que la font de Montjuïc.
20: No, i tant, i de més colors.
1: Llavors expliquen que Tchouaméni agafa Valverde i se'n van amb 3 o 4 i arriben al vestidor.
20: Sí.
1: I és Tchouaméni el que espera Valverde per dir-li, escolta'm, arreglem lo nostre, no?
18: Tchouaméni està enxerrant un davant d'altre de manera força calmada.
22: Això és de construcció, perquè al final els homes
1: destruïts,
22: homes el que fem és arreglar les coses no amb bombes, no amb cops, sinó xerrant i amb petons al coll.
1: Doncs,
18: previ aquests petons al coll, Tchouaméni intenta calmar Valverde el torna a increpar i finalment que arriben a les mans. Sembla ser que Tchouaméni colpeja a Valverde i Valverde...
1: L'empenta, vull dir, fan un forcejeo.
18: Aquí hi ha dues versions.
1: Escolta'm.
18: Una diu que Tchouaméni li va clavar un mastegot.
1: Forcejeo.
18: I l'altra és que simplement es van allò que era cosa una mica ridícula d'agafar-se les samarretes, etc. I d'un moment determinat Valverde cau i es colpeja el cap amb una taula.
4: Quina sentida, nenes! Sí. Segur que va ser la cantonada de la taula. Ojo, no, però... les cantonades de les taules, eh?
5: Sí, és que és bé.
4: Les carrega el diable, són, sí, són perillosíssimes, eh?
5: Perilloses, sí, sí.
4: Allà, el vestidor del Madrid, el que haguessin hagut de posar és aquells, sí, cantos de goma que, sí, poses quan, quan tens criatures per, sí, casa, totes, sí, les, sí, cantonades, perquè
5: totes
4: és que això...
5: cantonades.
4: Els jugadors de futbol són com crios.
5: Jo crec que és, sí, això, això i protectors als endolls, perquè...
4: Ah, exacte!
5: Sí, perquè segons qui no posi els dits a l'endoll.
4: Bueno, com cas, va acabar la cosa?
5: La cosa va acabar amb Valverde sagnant força per un trau al cap i sortint en cadira de rodes, perdó, del vestidor i cap a l'hospital. Sí,
4: sabeu, sí, quants punts li van posar? 11.
5: 11?
4: Són els que porten de diferència.
5: I fins i tot vostè s'atreveix avui. Sí. Sí, total, un cop a l'hospital li van dir...
4: No, però no són ni dels uns ni els altres.
5: No,
4: no,
5: no, no,
4: no. No són ni del Madrid ni del Barça, eh?
5: No, de què?
4: De l'Espanyol.
5: Massa gent de l'Espanyol en aquest, sí, programa ja. Bé, en tot cas, un cop a l'hospital li van diagnosticar un traumatisme cranioencefàlic que el tindrà uns 10 dies de baixa.
7: Perdona, m'has dit? Traumatisme?
5: Cranioencefàlic.
7: Ah, sí. Val, perdona.
23: I no hi ha ningú que parli bé en aquest programa.
5: Com... Jo crec que ho he dit bé a la primera, tio.
23: No, no, no, per una vegada. Ho dic per mi mateix.
7: No, no, havia entès una altra cosa. Escolta'm, no heu dit lo millor de tot això. Molt bé l'Aniol, que sap totes les dades, ens han explicat fil per random.
5: Home, per fil per random, no.
7: Molt bé, però no heu dit lo millor de tot.
23: Home, tot és força lamentable.
7: Lo millor,
23: sí,
7: és que després d'aquest enfrontament entre Valverde i Tchouaméni,
23: sí,
7: Real Madrid Televisión,
23: sí,
7: la tele pública...
23: No, no, no, no, no és una televisió pública.
7: Concertada. Algú de subvenció de la Comunitat de Madrid? Sí, algú deu caure, algun final, anunci?
5: No els hi cal.
23: Al final totes les teles són públiques, sí, sí, comencem a buscar. Ja, ja ho explicarem un altre,
7: bueno,
23: dia.
7: La tele del Real Madrid, després d'aquesta batussa...
24: Això em va ser al matí i migdia.
7: Continua programant a la tarda, no?
24: Sí.
7: I diu, què podem fer a la tarda? Pugem com si fos ahir, per exemple.
23: A Real Madrid Televisió,
7: no,
23: com
7: no,
23: si fos ahir.
7: No,
5: crec que Real Madrid sempre és com si fos
7: no,
5: ahir.
7: No, no, no, que és en català. No, i van emetre a la tarda una pel·lícula, de Bud Spencer i Terence Hill,
23: sí,
7: titulada Más Fuerte Muchacho.
23: Això és real.
7: Real, home, si és real.
5: Ho ha dit el Basté, i tot i que jo em crec tot el que diu el Basté, ho he hagut de buscar. Perquè no m'ho podia creure.
7: Però que no us ho creieu, que us he dit jo.
5: Efectivament, així,
7: home,
5: és.
7: Casualitat?
5: A les 3 i 10.
7: No creo, això. No lo creo. Una pel·lícula de mastegots.
23: Els més joves han de saber que les pel·lícules d'aquests dos senyors, de Bud Spencer i Terence Hill, doncs són això, pel·lícules de mastegots.
7: Bueno, hòstia, però amb hòstia la fina, amb la mà oberta, i amb tota la cara, eh?
5: Sí, sí.
7: Bufetades amb la mà oberta. Mm. Qui és el programador de Real Madrid Televisió? Bueno, aquesta és la pregunta. Qui és aquest geni?
23: No en tinc ni idea.
7: Veiem, sisplau, una seqüència de la pel·lícula Más Fuerte, Muchachos.
23: Bueno, això és la ràdio. No?
7: Endavant el projector.
23: No, no, no, no, no.
7: Què vol dir que és la ràdio?
23: Que no es pot veure una pel·lícula, no s'entendrà res. La gent d'aquí, sí, no, la gent de l'estudi...
7: La gent de l'estudi és intel·ligent, eh?
23: Sí, no, no, que si la gent ho entendrà perfectament.
7: Home.
23: La gent que ens sent des de casa...
7: La gent que ens sent des de casa també ho entendrà perfectament. Ah. Sí que s'entén, home. Imagineu-vos Bud Spencer.
23: Sí.
7: Bud Spencer és el gros, amb barba,
23: sí,
7: i amb les mans que sembla un piano, allò.
23: Sí. Senyor de 200 quilos, posem per cas.
7: I l'altre és el Terence Hill.
23: Terence Hill, sí.
7: El llest.
23: Bueno, l'altre no és particularment...
7: Estan en un bar,
23: sí,
7: que ja dius... Que han anat a jugar al Remigio?
23: No, no, no,
7: no. Llavors el bar s'obre la porta.
23: El bar s'obre la porta.
7: I entren els malhechores.
23: El malfactor, sí.
7: Sí, que la baralla està assegurada.
23: Mm-hmm.
7: Sentireu frases... que semblen random, també, però no. Són frases amb una veueta. És un lloro. És un lloro que parla i que està veient la baralla des de dalt. I el lloro va comentant les hòsties. No t'ho perdis.
23: Això és Chejo.
7: No descarto que el vestidor de Real Madrid també hi hagués un lloro, que és la font que ha garlat a tots els periodistes d'allà de Madrid.
23: Uau.
7: Vale? Ens imaginem la seqüència...
23: Però estem demanant un esforç.
5: Sí, estem en un bar, en aquest bar hi ha uns malhechores, uns malfactors, hi ha Bud Spencer i Terence Hill i un lloro, eh?
7: I un lloro. Atenció, el lloro va narrant les hòsties, eh?
23: Vinga, va.
7: Endavant la pel·lícula.
25: Ya sabes lo que pasa en una discusión entre amigos. Siempre se levanta la voz y se entera todo el mundo.
26: Bueno, ya está bien, date prisa.
25: Ya podemos empezar.
7: Venga.
27: ¡Ah, qué bruto!
19: Al diablo, música de ball. De fondo, com si estiguessin a la disco.
23: Ball de garrotades.
5: Crec que ens hem oblidat... Ens hem perdut aquest últim frase que diu... Es culpa el diente.
22: Escupe el diente. Crec que ha dit escupe, no esculpe, perquè...
5: I he dit esculpe perquè és que tinc molta son, deixeu-me estar.
19: Escupe el diente, bueno. Això li va dir Tchouaméni a Valverde.
22: No.
19: Quan ja el tenia rematat a terra, perquè és el que el va tenir a terra...
22: No.
19: Escupe el diente.
22: No.
19: Malhechor.
23: Bueno, no se sap exactament com va anar la cosa i tothom ha donat la versió del que va passar en aquell vestidor.
19: Oscar.
23: Ah, no em toqui.
19: Sí que se sap.
23: Sí?
19: Sí que se sap el que va passar.
23: Però no hi ha imatges.
19: Com que no hi ha imatges? El xiringuito del Pedrerol. Sí que ho saben, que van recrear, van tenir els collons de recrear la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb la intel·ligència artificial. Algú va dir a la reunió del programa del xiringuito, oye, podríamos hacer... Porque mi suegro me ha enviado un vídeo del perro que tiene del Chihuahua yendo en bicicleta y es que realmente parece de verdad. Le digo a mi suegro, por favor, que nos haga el vídeo
23: de
19: Tchouaméni
23: y
19: Valverde fotent-se castanyes.
23: Díselo.
19: No hay huevos.
23: Díselo.
19: Aguántame el cubata.
23: Sí, és veritat que el programa d'en Pedrerol, el Chiringuito, van recrear, efectivament, amb intel·ligència... No sabrem la intrahistòria, no sabem si hi ha un sogre, però recreen amb intel·ligència artificial com van a la baralla. Però la IA no ho va fer gaire bé, a Valverde li van cosir un trau al front, però el vídeo, recreat per la IA, Valverde es fa un cop al clatell, no al front.
19: Fot un cop al clatell, sí. I el plano següent de la IA està el Valverde sagnant al front.
5: I a més fa una cosa, que és que suposo que tampoc també ni tenir prou diners, i en comptes de sortir sang, surt com un líquid blanc, és a dir, li surt llet del clatell.
19: Sí. Però 2 litres de llet, del clatell. Això és perquè el Pedrerol no paga la versió premium de la IA, que li fa els vídeos.
23: Bueno.
19: Però escolta, molt millor la meva recreació de la baralla.
23: Com que era recreació?
19: Home, perquè vaig veure que això el xiringuito era una tonteria, però sobirana, dic, això no s'ajusta a el que realment ha passat.
23: Bueno.
19: Llavors dic, escolta'm, deixa'm a mi fer una recreació amb la IA.
23: Sí.
19: Li diré a la IA que em faci de Valverde, de Tchouaméni i de l'entrenador després. I això, aquesta sí que, la que sentireu ara, és una recreació fidedigna.
23: Fidedigna.
19: Fixa't tu de com va anar la cosa entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Ja
5: això
19: dintre.
5: Ho podem sentir, és a dir, perquè el xiringuito només es veu.
19: No. Ho sentireu, però a la perfecció. Obre la conversa, Tchouaméni. I li contesta Valverde. Pareu l'orella.
3: Menuda entrada me has hecho payaso.
6: Payaso yo. Payaso tú.
3: No. Tú más payaso.
6: No, más payaso tú.
3: No, payaso tú.
6: No, tú más payaso.
3: ¿Pero qué te pasa, payaso?
6: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
3: Mira, ya está bien, payaso. Jota es Swiss Tchouaméni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
6: No tienes.
19: No l'ha deixat ni acabar.
23: No.
19: Valverde li diu, no tienes cojones. No li ha deixat acabar la frase i és a terra. Què us ha semblat?
23: Estic absolutament fascinat per aquest ús de la intel·ligència artificial en mans seva.
19: Jo he trobat a faltar un aplauso final.
8: A la cara de Valverde.
19: Escolta'm, però no aplaudiu.
23: Com?
19: Per què aplaudiu?
23: Perquè ho acaba de demanar.
19: No s'ha acabat encara la pel·lícula.
5: Com que no s'ha acabat?
19: No.
5: Ja l'he clavat al mastegot, no?
19: Que no, que les meves fonts em diuen que després al vestidor, perquè eren 5 o 6, després va arribar la resta i va aparèixer l'entrenador del Madrid. Voleu sentir com continua? Sí? Voleu més intel·ligència artificial fent periodisme? El públic ha parlat. Doncs just s'acaben d'estomacar, ja ho heu sentit, no tienes cojo...
23: Sí?
19: I entra en escena l'entrenador del Madrid per demanar explicacions. Primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni li respon. Valverde aquí no el sentireu, perquè Valverde estava estabornit a terra. Semi-inconsciente.
23: Sí, traumatisme cranioencefàlic.
19: Vale, primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni.
9: ¿Qué pasa aquí?
6: ¿Y tú quién eres?
19: Bueno, un moment.
9: Soy
19: que, claro, l'intel·ligència artificial s'acaba en les veus.
23: Sí.
19: Li hem hagut de pujar a l'entrenador una veu femenina.
5: Pot ser que aquesta...
7: Però bueno, allà on sentiu una veu femenina, imagineu-vos un senyor que sembla el Sant Cristo després de baixar-lo de la creu, amb la barba tintada d'un negre massa negre, fins i tot.
23: Rotring 08.
7: Exacte.
5: Tornem-hi. Tenim Valverde al terra, sí, amb commoció cerebral, pràcticament, i entra l'entrenador i parla amb Tchouaméni.
7: Exacte.
10: ¿Qué pasa aquí?
12: ¿Y tú quién eres?
10: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
23: Estem portant la intel·ligència artificial a
7: fixa't si és fort... intel·ligent, eh?
23: Sí, no.
7: Que, ojo, eh?
23: Sí.
7: No. Ojo, eh?
23: Ja hem plantejat la situació, arriba aquest senyor, l'entrenador, i com continua la seqüència? Com continua?
7: Bueno, podem tornar...
23: A què? Vols tornar a sentir aquest mateix tall o seguim endavant?
7: No, seguim. Diu, què passa aquí?
23: Sí.
7: Tu quién eres?
23: Sí.
7: Soy el entrenador, sí. Árbalo Averloa. No.
23: Per ser l'entrenador no sap el seu propi nom i és un senyor gran, eh?
21: No ho descartis, eh? No.
7: Podem tornar a sentir al principi i després sentir la continuació?
23: És a dir...
7: Perquè no perdeu el fil, eh?
23: Sí, va, digues.
7: Vale.
10: ¿Qué pasa aquí?
12: ¿Y tú quién eres?
10: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
12: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
10: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
7: ¿Qué está pasando aquí?
23: No, se li han gastat les piles a la intel·ligència artificial, perdó.
7: No, perdona, no tan millor. Jo tenia... És una versió freemium.
23: No, ja, clar, freemium vol dir que versió... no ha pagat. Perquè,
7: o sigui... Bueno, no hi ha prou veu, li ha posat la veu de dona d'Alberola. No,
23: però
7: aquest.
23: És que a més li diu... O sigui, no, ha de pronunciar bé el nom.
5: A veure, tornem a sentir aquest mateix fragment.
12: Sí, però, va, a veure. ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
10: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
7: Y Tchouaméni le responde...
12: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
10: ¿Cómo? ¿Resbalado?
23: Qui ha fet aquesta merda? Resbarlado.
13: El que s'està rient i no pot parlar.
23: Aviam. Això no va enlloc. Comença a no entendre'n. Comença a no entendre'n.
21: Sí, creus que comença?
23: A veure, recuperem aquest últim tall per no perdre el fil. Per no perdre el fil.
21: Quin fil? Quina tonteria.
7: Ai, quina tonteria. Quina tonteria, però... Perdoneu-me.
13: Sí.
21: Ha perdut el pas.
23: Surten tots, ara.
5: Va, Arbalo, intento recuperar... perdoneu, eh? Entra l'entrenador del Madrid, sí, i li diu, soc Arbalo.
23: Algú haurà d'agafar la regna d'aquest programa.
13: Fins aquí el programa.
5: I no, i perdoneu, i l'entrenador pregunta què està passant aquí, sí, i Tchouaméni respon...
12: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano, sí, y se ha resbalado.
10: ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
5: I en aquest moment de màxima confusió, Jep...
23: En aquest moment de màxima confusió...
21: No pot.
23: Sí. En aquest moment de màxima confusió...
7: Tchouaméni,
23: sí,
7: li respon...
12: Que se ha resbalado, árbalo.
10: ¿Pero lo habéis arblado?
12: Sí. Ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado.
23: Hi ha algú que parli bé en aquesta recreació? Hi ha algú que... Perquè hi ha un moment que...
7: Així es va anar, eh?
23: Sí.
7: O sigui, perquè jo no m'invento res.
23: Jo crec que ha començat sent castellà, però està derivant... Jo crec que va és euskera. Sí. Sí. Hi ha un moment que...
7: No, li diu...
23: Ha transicionat, ja és una altra llengua.
7: No, perdona, li ha dit que s'ha resbarlado, árbalo.
23: Sí.
7: I diu, però lo habéis arblado? Sí, ya lo hemos arrolado, pero se ha resbalado, árbalo. Sí. Está claríssim. Així és com va anar.
23: Sí,
7: ojo, eh?
23: En aquell moment...
7: Ojo. Total, Tchouaméni li diu que sí que ho han parlat.
23: Sí.
7: Lo hemos arrolado. Sí. I Árbalo Alberlora li respon...
10: Pues si lo habéis arrolado y se ha resbalado, no se abre más.
12: Vale. Arberloda.
10: Payaso tú.
23: Payaso tú.
7: Sí, s'ha acabat.
23: Acaba amb un pallasso.
7: Ara sí, un aplauso, per favor.
5: No sé si val la pena tornar-ho a sentir tot d'una tirada perquè s'entengui bé, perquè s'entengui bé la pel·lícula.
7: A veure, podem preguntar-li al públic.
23: No.
7: Voleu que fem una sessió en doble i ho passem tot d'una tirada?
19: La gent està esgotada.
0: Que també ho recuperaran al podcast.
23: Vostè especialment, Marc, la juguem. Ens ha costat tot un matí de treball, de feina.
19: Però si això t'ho fa una màquina.
0: Sí, va, una màquina que es diu Àlex Arbiol. Sí, sí, sí. Arbirloda, sí, sí.
19: Àlex Arbiol, Arbiol?
23: Sí, sí, sí. Tirem tot això...
0: Tirem-ho tot seguit, si voleu.
23: Ja teniu el context. Senyores i senyors, Tchouaméni, Valverde i Arbeloda.
3: Menuda entrada me has hecho payaso.
6: ¿Payaso yo? ¿Payaso tú?
3: No, tú más payaso.
6: No, más payaso tú.
3: No, payaso tú.
6: No, tú más payaso.
3: ¿Pero qué te pasa, payaso?
6: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
3: Mira, ya está bien, payaso. J.E. Swiss Too Many y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
6: No tienes cojo.
2: ¿Qué pasa aquí?
6: ¿Y tú quién eres?
2: Soy el entrenador. Árbalo a verlo.
3: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
2: Que soy tu entrenador. Álvaro Alberón. ¿Qué está pasando aquí?
3: Nada. Que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
14: ¿Cómo?
2: ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
3: Que se ha resbalado Árbalo.
2: ¿Pero lo habéis hablado?
3: Sí. Ya lo hemos hablado, pero se ha resbalado Árbalo.
2: Pues si lo habéis hablado y se ha resbalado, no se abre más.
3: Vale. Arberloda.
2: Payaso tú.
15: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
27: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
29: Juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que el gratis. Fins al 10 de juny.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
30: És d'entendre amb mi, Di.
31: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
30: Crec que m'he enamorat.
31: Normal, amb aquests preus.
30: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
31: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
32: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
33: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
34: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
35: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
36: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
37: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
38: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
37: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
38: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
37: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
0: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
1: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
0: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Quina raó mou el teu món?
8: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenia el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Hola, bon dia.

0: Recordeu que Rodalies és gratuït des de fa 3 mesos i mig.
1: Sí, sí.
0: Ho recordeu perfectament,
1: oi? Sí.
0: Algú ha vingut avui en Rodalies o s'ha perdut aquesta bonica tradició d'utilitzar el transport?
1: Són els que han fallat, em sembla.
0: Sí, exacte, les 10 persones que han fallat són les que venien en Rodalies. Doncs això, fa 3 mesos i mig la cosa la van fer gratuïta, doncs s'ha acabat això, perquè tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig.
2: Ara que ja funciona, no? A partir del 9 de maig ja funcionarà tot, no?
0: No, crec que no. És que crec que a més, torna a ser de pagament i no funciona igual que no funcionava abans.
2: No deixeu de parlar de Rodalies.
0: De què vol que parleu?
2: Agafeu el cotxe, home.
0: No, sí, ho està fent molta gent, si Rodalies. L'altre dia ho explicàvem, que en 3 mesos ha perdut un quart de... O sigui, ha perdut un de cada 4 viatgers.
2: Veniu a
0: la gent està agafant el cotxe. I clar, quan
2: agafen el cotxe... M'assemblen poc, un de cada 4?
0: Sí, a mi també.
2: Amb el desastre que és Rodalies?
0: Però són 3 mesos, eh? Perquè en 3 mesos prendre el 25% del negoci és espectacular.
3: Et donaré una cosa...
2: Home, bon dia, Nani Fornells, què passa?
3: Sí, no sé què...
2: No sé què?
3: No sé què tal, Pasqual, bon dia, què tal?
2: Sí.
3: Una cosa, això vostres trens, de que us mouen i tal, era gratis?
2: Sí. Ho ha estat una setmana, sí.
3: O sigui, és com doblement humiliant, no?
2: El què?
3: O sigui, perdona una mica.
2: Sí.
3: Tus. És que vinc d'un viatge que he fet a Canàries, perdona.
2: Hòstia. Un creuer per rics, per gent amb pasta, eh?
3: Sí, però un creuer per rics normalment...
1: És un oxímoron.
3: Anem la família. Jo quan pujo a un barco anem la família i sobretot anem a barcos que no et mareges, perquè són mig continent.
2: Si no es mouen gaire.
3: No es mouen gaire. Si es mou és que és pobre. M'entens? El Titanic, per exemple.
2: Sí, quan la proa encara està tocant el port...
3: Sí.
2: Sí, no sé.
0: Port europeu,
2: diguéssim.
3: És molt raro que sigui tocar amb la proa al port, però ja t'entenc. Ja s'han agafat tots barcos aquí. No.
2: La part de darrere,
3: estan
2: quina
3: en
2: és?
3: Estan en bateria, perquè una mica, no? No sé, bueno...
2: Però m'imaginava un vaixell tan gran.
3: La popa és la part de darrere.
2: La popa és la part de darrere.
3: La popa, però on entres tu, el cotxe, sí, al ferri...
2: Per tant, la popa encara toca, diguéssim,
3: sí, a
2: Europa, a continent europeu,
3: sí,
2: i la proa,
3: sí,
2: la part de davant, ja està tocant a continent americà.
3: Ja està, el passa, o Waikiki.
2: O sigui, és així de gran...
4: No aneu de creuer, agafeu ponts.
3: Exacte. Bueno, ponts amb gent que t'està oferint serveis tota l'estona.
2: Ja,
3: no? Perquè
2: ja,
3: això sí que
2: ja
3: és molt maco, perquè hi ha gent pues, oferint molts de serveis i molt macos.
2: M'encantaria tenir un iate per fer-me portar la paella al barco. No hi ha millor lujo? A mi em dius, Angelines, quin és el lujo de la teva vida? Si m'ho pogués pagar, tenir un iate i sense baixar del iate dir-li a algú del servei de dir, mira, agafa la Zòdia.
1: Porta'm una paella d'aquestes.
2: I porta una paella.
1: Bona, deu ser bona.
2: Deu ser bona quan la fan, però clar, quan t'arriba al barco ja deu estar allò a la Roset, ja deu estar...

0: arriba un punt que som tan rics i tan excèntrics que un dia de semipobre ens dona la vida.
1: Ja.
0: Jo no ho he experimentat perquè em sembla molt fort. Jo crec que hi ha gent que paga molts diners per poder viure una setmana com un pobre a la Índia. És com una mena de videojoc que s'està posant de moda entre nosaltres.
1: Va, Dani, calla un moment.
0: I al final pues, és molt maco, no? Perquè agafes trens, vas a un hotel de 3 estrelles, coses de pobres, no? Gràcies.
1: Bé, el servei de Rodalies ha estat gratuït durant 3 mesos i mig.
2: Sí, ho ha estat per compensar els usuaris per tots els talls, els trams de velocitat reduïda i els retards que han afectat la xarxa des d'aquell accident de Gelida.
3: Una cosa, per aquesta regla de 3 hauria de ser gratuït sempre, no? És que se'ns pixen a la boca o què? Sí, et diuen, mira, fins ara aquest servei era una merda i era gratuït, però ara hi haurà un canvi i tu preguntes, el canvi és que deixarà de ser una merda? I ells responen, no, el canvi...
1: És que deixarà de ser gratuït.
3: Exacte, és que pagaràs.
1: Sí.
3: Dos felicitats a tothom, és que és la història de Catalunya, de la Catalunya autonòmica. No volia autonomia, dos tasses i por el cul.
1: No, una mica de raó sí que té.
3: No, la tinc tota la raó, Botifler Mau. Això és dir cornuts i pagar el beure.
1: Jo no és cornuts i
3: no,
1: pagar el beure.
3: No, és cornuts, pagar el beure, el sopar, les postes, el puro, l'habitació d'hotel i la universitat dels fills del cambrer.
1: Va, escolta.
4: Ja tenim aquí, Curra Consum de l'Agència Catalana de Consum, bon dia.
5: Bon dia, diu. Últimament no dormo bé.
4: No,
5: tinc bon dia, jo. Em llevo suat.
4: Sí.
5: Xop! Com un ànec. Com un ànec xop.
4: Clar, perquè és difícil que un ànec estigui xop perquè les plomes són hidròfobes.
1: Sí.
4: Bueno, em sap greu.
1: Ignífugues.
4: Intenta que la rifoc un ànec, però no per les plomes, sinó perquè corren molt.
5: Escolta, també és molt desagradable. Sí. Tinc un malson recurrent. Sí. Soc a l'Agència Catalana de Consum, al meu escriptori,
4: sí,
5: i li estic a punt de fotre queixalada un entrepà. De llengua estofada. Sí. Fantàstic. I quan ja tinc les dents encerclant l'entrepà... Ring!
4: Ring?
5: Sona el telèfon d'algú que es queixa.
4: Sí.
5: És una tortura.
4: Molt bé, senyor Consum.
5: Meu.
4: Sentint molt aquest calvari que viu vostè, que no pot menjar l'entrepà, no es pot cruspir l'entrepà de llengua, parlem de trens a Rodalies a Catalunya que ha deixat de ser gratuïts.
5: Rodalies és el tema que més queixes provoca a l'Agència Catalana de Consum.
4: Sí.
5: Mira, sentim-ne una a l'atzar que he rebut avui.
4: Ah.
6: Hola, Conrad, sóc en Marcel, de Montcada i Reixac. Sóc de Montcada, no de Reixac.
5: Ja
6: i treballo a Barcelona, en un fort de pa. Per tant, cada dia he d'agafar 2 trens de Rodalies, un d'anada i un de tornada. Ja es pot imaginar el panorama. Un dia vaig arribar tan tard a la feina que el fort de pa ja havia tancat i era una botiga d'empanades.
4: Sí.
6: El cas és que el servei és tan nefast que jo no pago mai, ni fins ara, que era gratuït, ni quan torni a valdre calés.
4: Mm.
6: Em penso colar cada dia i penso jugar al gat i a la rata amb els revisors, fins que em jubili.
4: Mm.
6: Vostè què n'opina? Creu que em poden empurar? Gràcies.
5: Bueno, escolta, Marcel, mira, normalment, com que sóc un professional funcionari, entenc que l'administració pública et diria que no et col·lessis, no?
4: Yeah.
5: Que paguis el bitllet.
4: Ja, yeah, però pagues per un servei. Si no et donen aquest servei, pagar...
5: Però és que ahir, vaig agafar el meu primer tren de Rodalies amb 20 anys.
4: Sí?
5: I, mare de Déu, senyor, l'experiència va ser un autèntic malson.
4: Malson d'aquells en què quasi es pot menjar una entrepà de Pepito de Vedella.
5: Si tornes a fer broma amb els meus malsons, et partiré per la meitat.
4: Ja
5: m'has tornat a fer pensar en el meu entrepà dels somnis.
4: Sí.
5: Si em cau la baba.
4: Sí.
5: Déu que em va matricular. En fi, això que et deia, Marcel, que et colis sense por. Passem a la següent consulta, sisplau.
7: Bon dia, Consum. Soc la Carla de Vilanova i la Geltrú.
5: Sí.
7: Però de Vilanova a Vilanova, no de la Geltrú.
5: No.
7: Però bueno, que jo visc a Manresa. I molt bé, jo no em queixo gens.
5: Sí.
7: Miri, el cas és que el meu avi era maquinista de Rodalies.
5: Sí.
7: Era un gran maquinista, la veritat.
5: Sí,
7: i com que era maquinista, doncs jo tinc alguns privilegis. Per exemple, tinc tots els trens gratis.
5: Sí.
7: O com a mínim això és el que em pensava, perquè l'altre dia em va enganxar un revisor i em va dir que m'havia colat, que es veu que no tinc tots els viatges gratis.
4: Sí.
7: Ens vam discutir, la cosa va escalar i ara em demanen 12 anys de presó per 7 delictes diferents.
4: Bueno,
7: què faig? M'ajuda?
4: Sí que va escalar, no?
2: Mare de Déu, senyor, però t'hauria escalat tant, potser el va pelar i tot.
5: Jo arribo a un punt que ja no sé què dir. Vull dir, la gent es deu pensar que em truquen a mi.
4: Sí, home, clar. Perquè...
5: Es deu pensar que sóc advocat, jo, o què?
4: Home, probablement sí. No?
5: Carla, de Vilanova. Que no de la Geltrú.
4: Sí, ja queda clar.
5: Només et puc dir una cosa. Abans no vagis a la presó, cola't a Rodalies.
4: Home, però no podem dir...
5: És el meu consell des que vaig agafar un tren.
4: Sí.
5: El meu consell per tothom.
4: Sí.
5: Coleu-vos a Rodalies.
4: Sí, total.
5: Eh?
4: Sí.
5: Queda clar això o no?
4: Sí.
5: És un consell de l'Agència Catalana de Consum.
4: No pot ser.
5: Pràcticament sempre al vostre costat.
4: Bueno, molt bé, Conrad. Molta sort, moltes gràcies.
5: Per cert, tenim... Perdona.
4: Què?
5: Que tenim menció publicitària.
4: Ah, sí?
5: Home, amb la Maria Pilar.
4: Ah,
0: Manolo, Manolín.
1: No, Manolo, Manolete, no. La menció publicitària, sisplau, fem la menció publicitària en directe des de l'estudi.

0: Se'n va la Noemi Polls.
1: Sí.
0: I entra la meva companya i amiga, Maria Pilar. Bon dia, Maria Pilar.
2: Ei, què passa, bro?
0: Maria Pilar, aquest no és el to més adequat, potser per una menció publicitària, no?
2: La va, ràdio. Conrad, que fas molt cringe.
0: Però què li passa avui a Maria Pilar? Què et passa? Què passa?
2: Si vols estar basat, Conrad, ja saps el que has de fer.
0: Okay.
2: Apunta't a les colònies de pares i fills a la brúixola i posa't a servir cony.
1: Però un moment. Escolta,
0: Maria Pilar, però què li ha passat? Però què coi t'empatolles, Maria Pilar?
2: Sabia que em preguntaries això, Conrad, esclar que
0: sí.
2: No pateixis. També pots venir a les colònies encara que no tinguis fills.
1: A veure, no, un moment.
0: Però trobo que això és una idea terrible. Sí. Adults sense fills en unes colònies amb menors.
1: Sí, sí.
0: Però què és això?
2: Sabia que t'encantaria.
1: No.
2: Les colònies d'estiu per a pares i fills de la brúixola, els grans i els petits fan totes les activitats conjuntament.
0: Però
2: excursions, sí, jocs de nit, discoteca... No siguis NPC i apunta-t'hi.
0: Però quin nen vol anar de colònies amb els seus pares? És que...
2: Exacte. És fantàstic, oi?
1: No!
2: Colònies d'estiu per a pares i fills de la brúixola. T'encantarà tant que... Pec.
0: Ah, aquesta me la sé.
1: Sí.
0: Els joves ho diuen. M'ho fico pel pec.
1: Sí.
0: No? Quan alguna cosa els agrada, s'ho fiquen pel pec. No és així?
2: No, Conrad.
0: No?
2: Diuen pec, que vol dir pel cul.
1: Sí.
2: I m'ho fico pel pec és com dir descansi en dep.
1: Què?
0: Mira, jo no he entès absolutament res.
3: Nosaltres som la competència.
4: Bon dia.
5: Tremendo loco.
3: Aquest programa està basat en fets reals.
4: RAC 1.
3: Amb els Oscars.
1: Heu de saber que el creuer amb contagiats per antivirus finalment no atracarà a Tenerife.
6: Ah, no?
1: No, ara ho...
6: Correu!
1: Bueno, correu perquè...
6: T'encara aparcaran el barco, ara l'aparcaran al port de Palamós.
1: No. Deixi'm donar totes les dades. El creuer no atracarà al port de Tenerife, només hi fondejarà.
6: Però atracarà? Fondejarà?
1: Sí.
6: Què us penseu, que tenim el títol de patró de barco aquí o què?
1: No.
6: Què vol dir això?
1: Atracar és...
6: Atracar què és? Però jo sé el que és atracar, perquè hi ha molta inseguretat.
1: No, però és una altra manera d'atracar. Molt planerament...
6: Que us han atracat venint fins aquí, a la gent del públic? Segur que n'hi ha de 20 de 30, almenys.
1: No, us han atracat, no, per venir aquí. No.
6: Si no els han atracat vol dir que són atracadors.
1: No, tenim un públic
7: molt
1: maco.
7: Hi ha molta inseguretat.
6: Claro. Sí.
1: Doncs jo li explico molt planerament. Atracar un barco és aparcar-lo al moll, deixar-lo lligat, d'acord? I fondejar és tirar l'àncora a certa distància, sense tocar terra. O sigui, que tossint no arribis a terra.
6: Sí.
1: Ho entén?
6: No.
1: Aviam, que el fondejant, si fondeges, sí, no toques terra. No. Estàs una mica lluny.
6: Bueno, el toques amb l'àncora.
1: No, terra per...
6: El toques al terra de... Home, sota del mar, què et creus que hi ha? Que hi ha per què?
7: No, però no toques terra ferma, toques la sorra que hi ha sota de l'aigua.
8: Heu tocat un tema importantíssim, que és la posidònia.
0: O sigui,
8: no. Quan treus la posidònia...
0: No sé si hi ha posidònia
7: al
0: moll de Tenerife.
8: Bueno, però si no hi ha, si no hi ha posidònia, hi ha rajola, eh? O sigui,
0: sí.
1: Bueno, el que sigui, doncs això, fondejaran, però no hi atracaran. Jo suposo que això té les seves implicacions i la seva cosa.
0: Bueno, la cosa és no tocar-los, eh?
1: No.
0: Vull dir, els malalts aquests, si n'hi ha algun que està fotut...
7: Tema, precisament, és que en principi aquest creuer havia de tocar terra, però ara no arribarà a terra.
6: Pues és una llàstima. És una llàstima pels passatgers, perquè Tenerife, en aquesta època de l'any... Tenerife és preciós.
1: Molt maco sempre.
6: Tot això que s'ho perdran, eh? Tenerife sembla un decorat, un paisatge lunar.
1: Sí,
6: està tot de dunes de lava negres.
1: No, crec que ho està...
6: De lava grises.
1: Sí, de lava de colors.
7: Potser que sigui... Jo no hi he anat. L'Anzarote.
6: Bueno, és tot és igual.
1: No, miri, escolti...
6: Hi ha volcans.
1: Sí, hi ha volcà. I tenen bosc, el bosc encantat.
6: Sí.
1: Una vall, o diverses valls. No sé, una segur.
6: La muntanya aquella alta, el Peine.
1: El Teide.
6: Això, bueno, el que he dit jo, sí.
1: Penyassegats.
6: Tot molt maco. Tot allò és molt maco. I que bé que s'hi menja a Tenerife, eh?
1: Sí, s'hi menja.
6: tenen allò... Com se diu allò? Aquell suc que tenen que per suc en el...
1: Gofio.
6: El majo picón?
1: No, majo no, mojo.
6: Bueno, allò, sí.
7: Allò que hi suc en pedra, sí.
6: Sí, sí. I tenen també el llom de dos colors.
1: Sí, el llom de dos colors i a tot.
6: I ara que ho penso, a Tenerife no s'hi ven gaire bé.
1: No, home, no, però...
6: Penseu que hi ha les illes, claro, com que no tenen pràcticament, doncs només hi ha cabres...
1: Sí, no, però que han de tenir...
6: I pedres.
1: Bueno, cabres i pedres, però...
6: La gastronomia d'allà de les Canàries, bueno, fan el gofio, saps el que és el gofio?
1: Sí,
6: bé. Un ou cru?
1: Sí.
6: I foten una ferida com de panís, de blat de moro, sí. I tu fots allà amb una cullera, eh?
1: Però de debò que hem d'entrar...
6: I em diràs tu,
1: sí.
6: Podem fer uns callos, per exemple?
1: Bueno, però uns callos...
6: Un fricandó, un no, però no poden, no tenen.
1: Com no poden? Però sí que arriben els barcos i arriben... Bueno, escolti, no vull parlar de gastronomia.
6: I quins plàtanos, eh? Ah, clar, sí. Ens deixàvem els plàtanos.
1: Sí, eh? Home, sí.
6: Sí, sí. Que bons que són els plàtanos de Canàries.
1: Li agraden els plàtans?
6: No.
1: Bueno, Déu-n'hi, avui tenim el dia. Escolti, no hi van a fer turisme, a Tenerife. El que faran els metges és arribar fins al creuer en llanxes...
6: Per i tocar-los amb un pal.
1: No!
6: Home, es nota molt que per haver dit calma...
1: Sí.
6: Si els metges ja no volen apropar-s'hi...
1: Però és que forma part d'una certa estratègia, clar, no, sí, no ficaràs a la gent... Escolti, deixin que expliqui com
6: anirà tot. Això, sí.
1: Els metges arriben fins al creuer amb llanxes per avaluar els passatgers, sí. El cribatge, que en diem els experts, i els traslladaran...
6: Els experts ja en dirien cribratge.
4: Sí, cribratge. Sento, falta una R. Sempre falta una R.
1: Sempre, és com procrastinar. Són quatre R's. Bueno,
7: aprendre.
1: Sí, igual calmeu-vos una mica. El que faran els metges és arribar fins al creuer en llanxes per avaluar els passatgers i traslladar-los després cap a l'aeroport perquè se'n vagin als seus països d'origen.
6: Sí, sí, la qüestió és que aniran amb Zodiacs, fins als metges. A veure qui és el llest que puja al barco. Jo crec que els metges faran l'avaluació des de la lanxa. Des de la Zodiac cridant-ho. Veure! Jonathan Stockton! Oriundo de Nevada, Las Vegas.
7: Las Vegas, Nevada, será.
6: ¿Es usted? ¿Sí? ¿Se encuentra bien? ¿Sí? ¿Diga 33?
1: ¿Por qué parla un americano en castellano?
6: O 33, lo que sea. Muy bien, perfecto, le veo bien. Pues me alegro. Pues ya tornaremos al barco d'aquí 8 semanas. Bueno, no, pasar la cuarentena. Venga, adiós.
7: No, el que sí que faran és, després d'avaluar-los, evacuar-los directament en avió. És a dir, que la cosa és que no toquin pràcticament terra.
1: Que no toquin enlloc, no? Molt millor. I que els traslladin en avió a molts països diferents per fer-ho més divertit, eh? Sí. Per repartir la... Sí. Ha quedat molt repartit, com la grossa.
7: A veure, cal dir que la cosa està una mica repartida perquè hi ha altres passatgers que ja van desembarcar abans en altres escales d'aquest mateix creuer.
1: He vist aquesta pel·lícula.
7: Sí, sí.
6: No és cap pel·lícula, malgrat.
7: També estan aïllats per precaució, per veure com evoluciona. Per exemple, hi ha dos passatgers que estan aïllats a Xile i dues persones més a Singapur.
1: O sigui, dos van baixar a Xile, dos més a Singapur, i una senyora més que va baixar a Sud-àfrica.
6: També.
1: Que ho és a llegir por ahí. Sí que va fer parades, aquest vaixell. Bueno. Què era això, un creuer de luxe o un bus de l'Alzina Greix?
6: No, home.
9: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
10: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
13: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
14: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
15: Multiòptica es presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
16: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè m'ofereix